0: Facundo Medina
1: i a Enzo Fernández.
0: A Enzo, i a veure com està Messi, que està més habituat segurament a aquesta calor, perquè al final s'està jugant a un B-Way, que és allà a Miami, però sí que arriben uns... Són uns moments que jo crec que emocionalment és clau al partit. Vull dir, i crec que la selecció argentina té molta més maduresa en això.
2: Estàs veient el
0: Què rius ara?
1: No, veig el Dibu, que el veig com amb cara de seriós, però amb la bandera
0: aquí. Amb el plomero aquest aquí que porta pintat.
1: Em costa prendre-me'l seriosament.
2: Ara ja, per acabar-ho de rematar, això seria aquí tormenta elèctrica.
3: Hòstia, calla.
4: Sí, sí, sí.
3: Hòstia. Mira, bé...
2: Ha anat al vestidor, eh?
3: Sí, ha anat a...
2: A orinar
3: o fer unes boletes, el que sigui. Sí, sí.
4: Clar, és que això si t'agafa mig partit és un problema. Home, sí, t'ha passat mai, però...
2: Qui va ser? Va haver un jugador del Barça que se'n va anar... Crec que era...
5: A mig partit, no?
4: Sí,
5: a Sevilla. Volant, sí.
2: Al camp del Sevilla, que se'n va anar, no me'n recordo qui va ser.
0: Sí, jo recordo Sergio Ramos, un partit.
3: Sí. Oh, Sergio Ramos va ser mític, que a més va dir després, no, que estava somando la tortuguita i tal, i me tuve que ir corriendo.
4: No era Lamine?
1: Jo crec que sí,
5: Lamine Yamal.
1: Sí.
2: És correcte. Va ser a Sevilla, no sé si al camp del Sevilla o del Betis.
4: No, és que allò, quan t'agafa allò corrent...
2: Va, apretón.
0: O sigui, és molt incòmode estar escalfant i dir, al Gavi, no sé si li ha passat, estàs escalfant i dius, he d'anar abans de començar el partit. O sigui, he d'anar.
4: I clar,
0: llavors entres al vestidor i no acabes d'anar, i llavors estàs tot el partit com pesadet, saps? Però agafar-te ganes d'haver d'anar, a mi no m'ha passat mai.
5: No, a mi tampoc. He tingut sort, en aquest sentit.
4: Estàs venut, si comences el partit així.
0: No, és duríssim.
3: Fa poc hi va haver un canvi, però suposo que hi va haver algun motiu que no es trobava bé, però que el van canviar per això, perquè li va agafar una indisposició. Últimes jornades de
0: Mallorca, no? Em sona?
3: Hòstia, ara no me'n recordo quin jugador era, però que va demanar el canvi.
0: Em sona Mallorca, no sé per què.
3: Va demanar un canvi. Sí. Jo crec que havent sortit ell de suplent.
4: Sí.
3: I el van canviar, que tothom va dir, hosti, que com és? I perquè li va agafar...
2: Un apretón.
3: Sí, o una cosa més greu, i va haver de demanar el canvi.
4: Doncs començarà la pròrroga a Miami. Quin camp més gran, Miami. Te'n recordes, Sape, quan van presentar Messi?
2: No era aquest.
4: Però que l'Inter Miami jugava en un camp...
1: Ara s'han fet... Ara tampoc és el que vam ser, perquè han fet un estadi nou.
2: Sape i jo vam estar...
1: Sí.
2: Vam estar junts i... Crec que no havíem vist ploure tant com aquell dia.
1: També
2: no.
1: Es va endarrerir, allò, eh?
2: Molt, sí. Molt, hores, però moltes hores.
1: Estàvem allà...
0: Ah, també. Per la pluja...
1: Va ser una presentació deslluïda, amb una passarel·la, o David Beckham relliscant quan apareixia.
2: Hi havia actuacions que no es van fer.
1: No es van fer.
4: Clar, això és estiu del 23...
1: Estiu
3: del... No, del...
0: 24, no?
1: 24.
4: 24,
1: sí. Ha jugat dues temporades allà, no?
4: Doncs Xavier Puig, que desplega ja el plegatín, eh? Demà a quina hora ens hi posem?
3: Demà encara ho fem amb calma, demà. 5 de la tarda per l'etapa del Tour de França. Demà i diumenge, eh? Tour de França RAC1, eh? Demà a les 5, íntegre, des de les 5 fins que s'acabi, 7:45. I el diumenge ens hi posarem a les 4 per viure els últims quilòmetres. Vaja, en principi està prevista l'arribada cap a 6:15, entre 6:15 i 6:15, a no ser que s'embalin molt, a Montjuïc, a l'etapa de diumenge.
2: A quina hora comença l'etapa? Diumenge?
3: Diumenge, ara t'ho dic, crec que cap a la 1, ara t'ho miro, perquè t'interessa la sortida, tu.
2: No, la sortida no, però estaré per a prop.
3: Ah, per la zona. Estaràs per la zona. Ja saps, no?, què passa per la zona de Montjuïc, no?
1: No, la Tarragona.
3: No,
1: la Tarragona.
3: Era per... Saps? Sí, no... Per advertir el personal.
2: Exacte, el que pot passar per allà.
3: Sí.
4: Allà la Rigada.
2: Igual és per anar a veure'ls a Torredembarra o a Altafulla, allà.
4: Ben acompanyats, no, Puig, suposo?
3: Sí, tant. Mira, demà el Cugat Comas i el Pau Mitjans ens acompanyaran tant dissabte com diumenge. Demà també amb l'Àlex Lebron.
1: Gol! Argentina! Gol d'Alisandro a la sortida d'un corna. Li ha caigut la pilota. El central argentino s'ho ha pensat dos cops. Li ha clavat un xut que no ha pogut aturar, no ha pogut fer res, Bosinha, en aquesta ocasió. Inici de la pròrroga amb gol d'Argentina.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom.
2: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
3: El problema és que deu interpretar que no molesta o que no... Sí, no
4: allò, la interferència,
3: la famosa... Interfereix.
5: Fa per jugar.
6: És un corna que va al primer pal, pentina, em sembla que és McAllister qui la arriba a tocar, li cau la pilota als peus de Lisandro, que es col·loca bé la pilota, xuta, i pel pal de Bosinha li fum una canonada que no ha pogut aturar el porter de Cap Verd, gol psicològic a l'inici de la pròrroga, importantíssim per l'Argentina, que es posa en avantatge. 95, Argentina 2, Cap Verd 1.
7: Et dic una cosa, em fan molta ràbia, és a dir, que no hagis fet el gol als 90 minuts, que comenci una pròrroga que en són 30, i al minut 2 de la pròrroga ja facis el gol.
4: Ja te'ls podries haver estalviat, clar, no? I haver-lo fet al 95, clar, no, Jové?
7: Allargues dos més el...
6: Espera't, a veure si encara tindrem algun ensurt, que
4: no,
6: ja hem vist el que...
4: Sí. Mentalment ara és quan s'ha d'estar millor, els argentins, per aguantar aquest resultat. I no et pensis que precisament ja ho has fet tot com deia, Jové.
8: En Gavi ha respirat tranquil, per això.
9: Jo crec que en els últims 10 minuts de partit l'Argentina podria haver fet aquest gol. Ara sí que és veritat que...
7: Qui està cantant? Un moment, perdona, qui està cantant?
10: A l'aficionat que tinc al costat, que està totalment embogit.
11: Vamos, selección. Hoy te he venido a alentar para ser campeón. Hoy hay que ganar.
10: Vamos. Bravo. Veure. De veritat, com li ha canviat la cara quan li ha fet l'espoiler.
4: Que et cantin la de la quarta estrella, que és la que canten ara als Estats Units.
10: Dicen que me cantes la de la quarta estrella, que és la que se canta en Estados Unidos. No sé.
11: Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la escaloneta va a vengar la copa que le robaron al 10, la que nos lo dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvina, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón.
10: Increïble.
7: Brutal, bravo.
10: Tot això sense imatge del partit, és brutal. És brutal.
7: Increïble.
10: La gent no sap què està passant, sembla increïble.
7: Doncs està atacant Cap Verd. Vull dir que pot ser millor que no ho vegi.
4: Sí.
7: Perquè es posarien molt nerviosos, tot i que compte que hi ha un contraatac que no... Bé, no, al final...
5: Com baixen, exactament.
7: S'ha frenat. Però,
4: sí.
7: És que
5: físicament...
7: Van amb un escàmet.
5: 8 tios en un moment aquí,
4: Físicament són unes
7: bèsties. Quin replegament, tu.
4: I porten tot el partit sense tocar la pilota, vull dir que haurien d'estar agotats.
5: Cansa, això cansa.
4: Sí, i tant. Sí.
7: Gavi, perdona, que abans t'havia deixat amb la paraula a la boca, però és que sentia allò, el fil musical que estaven cantant allà per sota, això de les cançons, els aficionats argentins segurament són els que més... vaja, tenen, sabe, un càntic pràcticament cada a cada mundial, una cançó.
6: Sí. Sí. De fet, te'n recordes, sap o no, el Cafè Baviera?
4: Sí.
6: Teníem un separador,
4: sí,
6: amb Gavi Cairo,
4: sí,
6: cantant una cançó...
9: El dia que me muera, quiero mi cajón, ¿no? Pintado blaugrana como mi corazón.
6: Sí. Imagina't, és que...
9: Bueno, de petit ja, hem vist molt petits aquí a l'estadi i ja canten, estan permanentment cantant, o sigui que és una tradició.
6: Ojo.
9: Mira, a veure
6: Argentina, la pilota per Messi, una combinació a la frontal, Messi.

0: la pilota acabarà a corna per a l'Argentina. Ha tingut la possibilitat, però ha acabat de rebot en rebot la pilota a corna.
1: A més, són cançons, vull dir, són elaborades. Vull dir que a vegades els càntics aquí tenen dues frases i després
2: Correcte.
1: Vull dir que hi ha una feina aquí, de memorització.
3: La música són d'altres cançons, no? Que són molt conegudes de tota la gent. Li canvien la lletra i la veritat és que són molt trempades, sí.
4: No, home, és que ara record la que han cantat ara, però Muchachos era...
0: És veritat.
3: Sí, però aquesta la va fer la Mosca, la va la fer mosca un grup, era, no? Un grup musical. No,
4: i a Brasil, el Brasil Decime Que Se Siente, també...
0: Ah, sí, també. És veritat.
4: No, jo vaig estar en aquell Mundial i era... La senties a qualsevol moment. Sempre hi havia argentins a qualsevol restaurant, bar...
2: Jo ara penso que sóc un comercial de Tarragona que he vingut a vendre coses a Barcelona avui i he fet nit a Hospitalet i vinc cansat i tal, i ara, Gavi, 3.500 argentinos hartos de Quilmes y de Fermé, celebrando el 2-1.
3: Y sin imagen.
2: Y sin imagen.
4: Es que es increíble esto.
2: Por el puto reloj y el puto móvil. O sea, increíble.
0: Lo de que no tinguin imatge és brutal.
2: No, i que no hagi passat res al puesto on està aquesta gent.
3: Espera, que encara no acaba.
0: Ara que dius Tarragona, l'etapa surt Correas, informació de servei, 2:45, passa per Torredembarra cap a 2:10, l'etapa diumenge.
2: Amb la fresca, el Ferran.
4: Exacte.
0: Sí. Amb unes olivetes.
5: Diumenge s'estarà bé.
4: No, em va bé, encara.
0: Entre canvies cromos...
4: Ja s'anirà a buscar aquella hora.
0: Entre canvies cromos...
2: Cromos, unes mitjanes...
5: S'estarà fresquet diumenge, sí.
4: Sí.
5: Ho intentava Argentina.
0: Però no hi ha hagut sort i compte que surt a la contra Cap Verd per banda esquerra.
1: Això seria...
0: 100 minuts.
1: Al Gavi no li agradaria, però seria bastant poètic que acabés amb un gol de Bocinha a la sortida d'un córner que provoqués els penals.
0: No li desitgis això.
2: Clar, i de xilena, també, no?
4: Un gol de Bocinha...
5: Bah, ja.
4: Mira que m'agradaria que guanyés Argentina, però això és plot twist increïble.
3: Ha fet algú Bocinha de córner?
4: Que tingui jo
5: controlat, no.
2: Però si passa això, li canvien el nom del país i li posen el nom del pollà.
5: República de Bocinha.
2: És que és per haver-se matat, nen.
5: Ai, ha fet algun canvi, crec que la selecció de Cap Verd, crec que ara ja els ha esgotat.
0: Sí, ha fet tots un parell de canvis més, la selecció de Cap Verd.
1: Per tant, ja no li queden canvis, ja.
5: Doncs hem arribat al minut 100, 5 minuts pel descans de la pròrroga i 15 minuts més, i de moment, doncs, Argentina, que seria els vuitens de final.
0: Hi ha híbrids endollables, després hi ha el nou mode nou, superhíbrid endollable, un SUV que juga a una altra lliga amb 537 cavalls de potència, 537 cavalls, de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. Pots tenir-lo ara des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona.
5: D'aquí a una hora i poc...
0: Arrenca el Via Lliure.
2: Sí.
5: Arrenca el Colòmbia Gana, que és l'últim partit d'aquests 16ens de final.
4: Ens podem quedar, no?
2: Home,
5: jo... si voleu.
2: Jo... Total, ja, per l'hora que...
5: Tu ja no t'anaves a moure d'aquí fins dilluns?
2: Home, jo, si permeteu, baixaré a buscar esmorzar, però ja palmem, no? Sí.
5: Com el veieu, aquest Colòmbia-Gana?
4: Mira, Gana, o sigui, estava pensant que seria l'únic africà, no, però ja ha passat avui a Egipte.
5: Marroc ja va passar,
4: però sí que l'idili de les africanes, jo crec que en aquest Mundial estan confirmant que ja no són només seleccions amb bons jugadors o seleccions, recordo molt en el seu moment, doncs, amb Drogba, amb Costa d'Ivori, que marcaven la diferència a petits jugadors, sinó que ja estan tenint, jo crec que bons equips. La majoria de jugadors d'Àfrica ja no són que juguen en equips africans. L'únic que és així, jo crec que era República de Sud-àfrica. La resta, quasi tots els jugadors ja juguen en equips europeus. I a priori Colòmbia és... Ui, tot això ho explico perquè a priori Colòmbia és favorit, però crec que Gana és una selecció que pot donar sort.
0: Gol! Gol de Cap Verd!
4: Gol de Cap Verd, però és que no és un gol, és que és un golaç de López Cabral. Quin gol! La mare que em va matricular, el gol que s'acaba de treure López Cabral, que està embogit, ha saltat la tanca, està entre el públic buscant algú. Noi, torna al partit, que acabes de fotre el gol de la teva vida! Celebra el mar! Però quin gol... Però quin gol s'acaba de treure una rosca de... Li estan dient, torna cap al camp, va buscant algú, ara l'acompanya, no sap què fer, però quina celebració és aquesta, López Cabral, que acabes de marcar un golaç espectacular des de la banda esquerra, ha obert una mica l'angle, ha xutat i ha fet una paràbola preciosa a la pilota, que ha entrat i no ha pogut fer absolutament res. El Dibu Martínez, l'àrbitre li està cridant l'atenció a la selecció de Cap Verd per aquesta celebració després que hagi tornat al camp, però quin gol s'acaba de treure de la màniga López Cabral per empatar el partit. Argentina 2, Cap Verd 2. Quin s'havia de dir que
6: diuria? Nerviosisme, estrès i pena.
4: Un partit...
5: López.
4: Amb aquesta... López. Mare santa, quin golarro. Quin golarro, senyors.
7: Buah.
4: Increïble.
5: Mira.
4: És que mireu, la recull és a la banda, li envien una mica escurat, la jugada és llarga, de Cap Verd, però la torna a rebre aquí. Banda esquerra, se la col·loca bé i li fuma una paràbola.
5: És el gol del Mundial.
4: Sí, és el gol de la seva vida.
5: Mare santa,
4: López Cabral.
5: Cares llargues aquí, Joan, dels argentins.
8: Llarguíssimes. La veritat que crec que és millor que no posi el micròfon a la boca de ningú, perquè ha arribat el gol en retard, insisteixo, i s'ha fet el silenci. Vull dir, la gent ha tornat a tenir la cara que tenien abans de patiment, ara sembla que tornen a animar. Però la gent no s'ho creu, està patint molt més del que segurament està mentalitzada en un dia com avui, on segurament la gran majoria d'argentins esperaven classificar-se per la porta, per la via ràpida, vaja.
4: Que vigili Argentina,
5: perquè
4: Cap Verd vola, Cap Verd vola.
5: Són avions, és que,
7: Cap Verd, abans, quan ha empatat, s'ha anat enrere, però potser ara no se'n va enrere.
4: Clar. És que ara ja, no? És a dir, que tens has portat el partit fins aquí... Ves a intentar-ho. És que ara ja té poc a perdre i molt a guanyar. Ja. Cap Verd, que passi el que passi, és per treure's
9: increïble el que està fent.
4: Ja no només aquest partit, sinó el Mundial sencer, per molt efecte que li tinguem a l'Argentina i a Leo Messi. Impressionant l'eliminatòria i el gol, sobretot, que s'acaba de treure del barret López Cabral. Un dels gols del Mundial, sens dubte.
5: Buah.
4: Doncs ens queden 3 minuts d'aquesta primera part de la pròrroga, a veure si és capaç de fer alguna cosa argentina, com amb aquesta pilota a la frontal. Messi! I a Bosinha! Li acaba de treure una bona ocasió, una pilota que havia caigut al balcó de l'àrea l'argentí. La rematada, tal com raja, però Bosinha torna a salvar Cap Verd.
5: Sí.
9: Que físicament se'ls veu.
7: Ara no, és que ara no. Fa pinta que no estan cagant,
5: Argentina estan fosos.
9: Sí, Cap Verd, superiors físicament, se'ls veu molt millors.
5: Per cert, no ha vist targeta Sidney López Cabral,
4: No ha semblat, no
5: li ha ensenyat.
4: Es pot imposar una nova moda, d'anar pujant a les graderies a buscar gent.
1: Un moment que l'home estava, que no sabia on era. Algú se li ha provat i li ha dit, noi, que estem al mig del partit.
2: No, estava dissociat, ha pujat allà al bar de la segona graderia a buscar-se algú.
5: Molt desubicat.
4: És com poc ètica, no? Perquè acabes de fotre un dels gols segurament més bèsties que marcaràs a la teva carrera i quedarà la imatge que estàs allà plantat de dir, cony, corre pel camp, celebra-ho amb els companys,
9: no sabia ni fes
4: alguna cosa, no sé.
5: Ha pujat...
7: S'ha anat a buscar la seva dona, nòvia.
2: Sí, té pinta, sí, ha baixat una senyora, però bueno, no era així, espectacular. Li han tingut a dir 6 cops, oye, pot jugar, joder.
5: A l'alçada la celebració del gol,
2: Sí.
4: Cada cop això comença a fer més...
5: Ai.
9: Fatuf,
4: Fatuf de...
7: De
4: penals, no?
9: Però a Messi li tirarà un panenca a Bosinha.
4: No estic ara per...
9: No estàs per panenques a Bosinha?
4: No sé.
5: Ara mateix hi ha molts possibles desenllaços de la nit i no sé quin em sembla pitjor ara mateix. O millor.
2: Jo crec que el pitjor escenari és el de l'Hospitalet. Ara mateix. El pitjor escenari.
9: Res pot acabar.
8: Dono fe.
5: Clar, clar, la gent
1: ara es veu o no?
8: No, es veu, però una pantalla. És que aquí la gran majoria de gent està amb el mòbil, vull dir, sincerament. Perquè la pantalla està llunyíssima, és una sala molt gran, que sí que està ple de persones, potser ja, no sé, m'atreveixo a dir 200, 300 persones davant de la pantalla. Potser més 200 que 300, però la gran majoria de gent que tinc aquí al meu voltant estan amb el mòbil, mirant, seguint el partit com poden. El que no sé és si van més avançats o menys que respecte al projector, això no ho sé.
5: Clar, perquè aquí depèn de qui sigui, potser el mòbil li va abans, però...
8: Exacte, aquí quan crida un, criden tots.
5: Endavant. És que veient la repetició del gol...
9: Sí, és increïble.
7: Un escaire, escaire. Això sí que és un escaire.
9: Bo. Brutal, eh?
5: És que el Dibu no la veu, eh? Bé la veu, però... I ara, sí. Veus, Nin? Sí.
2: Té pinta
5: sí.
2: Que ha anat a abraçar una senyora que segurament no és la seva cosina.
5: No, fa tota la pinta que no.
2: Pinta que no.
5: Fa tota la pinta que no.
7: Ha ballat i tot.
1: Una mica de ballaruca.
2: Sí, sí, una mica ballaruca, trinaranjos, molt bé, una celebració molt completa.
5: Doncs mitja part.
1: Mitja part, amb aquest marcador, Argentina 2, Cap Verd 2, hem arribat amb 1-1 al final del partit. Lisandro avançava Argentina a l'inici d'aquesta pròrroga, però Sidney López Cabral, jugador del Benfica, antic jugador de l'Estrela Amadora, també de Portugal, s'acaba de treure un golaç que ha portat el partit a la segona part de la pròrroga amb aquest empat a 2. Si podeu, recupereu, si no l'heu vist, el gol de Cabral, perquè és segurament fins ara el gol del Mundial. Sí, mare santa.
10: Se'ns acaba el riure a Cabral ara en aquest descans entre la primera i la segona part de la pròrroga, i veiem a Messi... amb algun gel o alguna cosa que ingeria ara en aquest descans.
1: 23 anys té Sidney Cabral, nacionalitat neerlandesa i de Cap Verd.
5: Sí, nascut als Països Baixos, ha jugat bona part de la seva carrera a Alemanya i al Benfica, sí. Actualment, jugador Benfica, del sí, Benfica. Sí, sí, sí. Sí. Doncs és
9: estan
5: mateix...
9: sent molt apretats, tots els setzens. Estava sí, repassant.
7: Mitja Espanya i França. Mm.
9: Tots a instàncies finals, pròrrogues...
7: Moltes pròrrogues.
10: Tres tandes de penals, ja hem tingut.
9: Clar, és que és una passada. Vull dir, la sensació era que el Mundial s'havia ampliat perquè...
7: El Xolo.
1: Mira, el Mufa, aquest és el Mufa. El Mufa.
9: Xolo Simeone.
1: Ara la seva dona està literalment...
5: Bueno, resant.
1: No sé si és la seva dona, però m'ha fet la sensació algú proper a...
2: Jo diria que sí, eh?
1: Sí, no?
2: Sí, a
1: Simeone.
2: Estava pregant a Déu.
5: T'ho ha semblat,
1: resant. És a dir, ulls tancats, mans juntes i pregària per veure si Argentina és capaç d'aixecar aquest partit.
2: Gavi, a què t'encomiendes directament?
3: No, que no marqui bocinya, sisplau. Sobretot. Sobretot que...
5: És a dir, que no hi hagi humiliació,
3: quan
5: no?
3: Dèieu, quan dèieu que passi el que passi, Cap Verd ja ha fet el que t'havia de fer, jo espero que no passi, Cap Verd.
1: Gavi, a tu t'agradava jugar partits quan estaven així? O hi ha moments que penses tant de bo no estigués ara a la pista i li toqués a un altre estar allà?
3: No, dins de la pista
1: allà,
3: sí, no, i tant. Sí, sí. A vegades tocava que estaves lesionat o que t'havies fet mal durant el partit i no podies sortir en la pròrroga, és fatal. Tens d'estar allí per guanyar o per perdre, però està dins.
1: Es pateix molt?
3: Sí. Sí, a vegades quan tens una bona trajectòria en pròrrogues, tens molt més confiança que el rival, no? I llavors dius, en el cas nostre en 10 minuts, són 10 minuts que patiran molt ells, no? I era una mentalitat que s'anava forjant a mesura que anaves guanyant aquestes pròrrogues. Argentina té aquesta... Històricament és un equip que les pròrrogues juga bé, però clar, ara ja està, són 15 minuts de patiment.
5: I per acabo... mi seria...
1: Sí, anava a dir, la pressió t'atenalla? Això pesa en aquests moments també o no?
3: En aquest cas, sense dubte, la pressió la té Argentina i Cap Verd ja ha fet tot el que tenia de fer. Clar. Fins i tot el que faci ara serà històric. Per tant, sí que és veritat que a mesura que se vagi acabant aquesta segona pròrroga, la pressió serà cada vegada més intensa, sí, per a Argentina sobretot.
1: Estem veient a Cambiasso i a Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, jugador de l'Espanyol i de l'Atlético de Madrid.
5: Anava a dir que, clar, les seleccions grans que s'han quedat fora en aquests setzents, Alemanya, ja no arribava amb sensacions gaire bones a aquest Mundial. Països Baixos queda fora, però perquè juga contra una selecció del Marroc que, doncs, podies pensar que l'eliminatòria era, doncs, prou igualada. Però això d'Argentina seria molt bèstia, eh? si no acaba bé.
7: Sí, perquè estàs jugant contra una selecció que ningú esperava aquest rendiment, i a més Argentina és cert que possiblement no arribava al Mundial com una de les seleccions favorites, però amb la primera fase que havia fet estava guanyant s'estava guanyant la possibilitat de ser-ho.
1: Credibilitat, no?
7: Sí, i en canvi avui l'està perdent.
1: Hi ha una falta ara que llançarà Messi molt lluny, escurada a la banda dreta de l'atac argentí. A veure què és el que pot fer Messi. Penja la pilota al punt de penal, refusa Cap Verd.
5: Llegir ara dada de Mr. Chip, que amb aquests dos gols, Cap Verd s'ha convertit en la quarta selecció debutant de tota la història dels Mundials, que li marca dos gols a la vigent campiona del món.
9: Clar, és que Cap Verd debuta en un Mundial, i és que el partit d'avui jo crec que, passi el que passi, ja serà històric, no? Vull dir, que Cap Verd debutant acabi portant Argentina
1: totalment
9: vigent campiona a la pròrroga, serà un partit que es recordarà. Abans recordàvem el debut de l'any 90, no? Que Argentina perd en un debut venint de ser campiona, doncs el partit d'avui també es recordarà.
7: I se'n pot anar... Fa un gran Mundial, però pot perdre penals, se'n pot anar sense perdre ni un partit.
1: Hem de fer alguna cosa, hem de Puig, no sé, com la carta Vélez.
10: Carta Vélez.
1: No, allò, obre un sobre de Panini o fes alguna cosa.
10: Abans d'obrir el sobre de Panini, us dic que l'equilibri perfecte existeix amb el nou mode 5S. Ja no has de triar perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sup amb etiqueta ECO, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros al nou mode 5S, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
5: Doncs arribem al minut 109, per tant en queden 11 o tindrem uns penals si no hi ha gols en aquest tram final. El Sapa que no vol ni pensar-ho.
10: No els signes, Gavi, els penals ara mateix, veient com estan uns i els altres. No,
3: però sí que és cert que l'Argentina ha baixat. Si al final del partit la meva sensació era que l'Argentina podia marcar un gol sense dubtes, ara no, ara ha baixat molt, i això sí que és veritat que al final, quan estàs arribat tan just, al final els penals, mira, és una loteria un 50%, no?
5: A tu t'agradava, Marvà, el concepte tanda de penals com a jugador?
9: Sí, sí. I a part de xutar-los, sóc bastant friqui de... M'agrada, saps? Les tandes de penals, per exemple, els primers que les comencen normalment és qui les acaben guanyant, però des dels últims... Crec que són els últims dos Mundials, està passant al revés, per exemple, i ara els jugadors, com els porters estudien, els jugadors com xuten...
1: Perquè, Marc...
9: Hi ha moltes maneres d'estudiar el xutador de penals, és una cosa brutal.
1: El crac...
5: Epa!
1: Va! Nico havia fet un slàlom, havia aconseguit entrar a l'interior de l'àrea, es plantava sol davant Bosinha, però no ha pogut rematar amb comoditat, i és pilota a corna per a l'Argentina. Anava a dir, en el debat aquell etern del crac de l'equip, que ha de xutar, el primer o l'últim?
9: Mira, normalment s'estava xutant molt el primer, abans se l'ha xutat el tercer, i jo he vist bastants ja que xuta el tercer.
1: Compte!
5: Gol!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Argentina, gol del Cuti Romero... Ha tret aquest corna Argentina. Parlant dels penals, veurem si hi arribem, perquè Argentina acaba de fer el tercer, la rematada del Cuti. Aficionats d'Argentina que estan plorant, la rematada de cap del Cuti, que ha superat Bosinha per col·locar el 3-2. Argentina 3, Cap Verd 2, ha marcat el Cuti Romero.
5: A veure el micròfon del Joan.
11: ¡Vamos, la puta madre, vamos!
7: Ara sí que crema.
5: Ara s'ha desfermat l'eufòria.
12: Sí, eufòria, tot i que a la pantalla encara no ha arribat el gol, és increïble. Però hi ha hagut uns aficionats que han començat a cridar, perquè ho estàvem veient al mòbil avançat, I aleshores tothom, de veritat, aquí encara està Messi per picar el corna, eh? Vull dir, anem atrasadíssims. Llavors, ara us sentireu potser millor quan està servint el corna Messi un segon. Aviam si crida més la gent.
5: Aviam.
3: I tant que cridaran.
5: Vol,
13: mira.
5: Vol, eh? Ara ha arribat.
12: I s'apaga la muntanya.
13: Per favor.
12: No. La nit és històrica.
5: Quin drama, quin drama. Però tot sigui perquè la selecció argentina, en aquest cas, se situï per davant al marcador. 3-2. 3-2.
4: Bueno, increïble, eh? I dos de córner, eh? Acabat marcant Argentina.
1: Córner servit per Leo Messi, eh?
4: Sí, sí.
1: L'ha col·locat i hi ha hagut un rebot en la rematada del Cuti. No sé si acaba tocant també...
10: Toca la mà d'un defensa de Cap Verd.
1: És a dir, que no és una rematada neta, però al final...
10: A l'hotel, perquè dormin bé.
12: Olé, olé, olé, olé, olé, olé.
5: Els hi falta aire.
13: Diu que hi ha 200 persones, però això sembla primavera, saps?
12: No, m'he quedat curt.
4: Que bèstia.
12: Estic al mig de Buenos Aires, de veritat.
5: Sí. Brutal. Home, no n'hi ha per menys. Ara, és un cop dur per Cap Verd, eh? Perquè...
12: No, això, no
5: sí,
12: home. Encara, això no ha acabat encara.
10: Ara sí, Gavi, eh? Ara no fotem el burro, eh?
3: Jo espero que no. Ara sí que és veritat que este de veure l'ofici d'Argentina aguantant la pilota, fent córrer molt més encara a Cap Verd, però no ho tinc del tot clar, eh?
1: Sí, tampoc donem per mort a Cap Verd, que
10: ja no.
1: Dues vegades s'ha vist a la lona i s'ha tornat a aixecar amb els golaços que ha marcat i té encara 7 minuts més el que hi hagi d'afegit. Per tant,
4: Argentina
1: que no faci
4: hauria
1: el burro,
4: de defensar amb tots els jugadors.
1: Totalment.
4: Està defensant amb 7 una altra vegada.
1: A veure, perquè entra a l'àrea Cap Verd mirant de buscar una centrada. Ara està volcada la selecció africana buscant la porteria, la passada en llarg, surt per la línia de fons.
10: Crec que s'ha trencat.
1: Pilota pel dibuix.
10: Nico González, eh? Ara el sí. Veiem que, no? Que tornava cap a zona defensiva molt coix.
7: Sí. McAllister.
10: A McAllister, no, però... Sí,
4: era Nico, el que s'ha caigut sí, era Nico.
10: A mi m'ha semblat que Nico ja ara es recuperava en posició defensiva i m'ha semblat que anava bastant tieso, eh?
5: Bon gol, eh?
1: Del Cuti.
5: Del Cuti Romero, sí. De l'encenedor, no?
10: Sí, que sona, sí, sona per l'Atlètic de Madrid
7: un defensa,
10: un estiu més.
5: Sí, li han donat en pròpia porteria a, ara us ho diré, a Dini Borges.
7: És que toquen un defensa, eh?
1: Estrany Puig que l'Atlètic de Madrid estigui interessat en un jugador argentí, és una cosa
5: sí, eh?
1: Sorprenent.
7: Han parlat amb ell?
1: Eh?
7: Han parlat
1: només amb el club.
10: Ara, que te'l volia, Messi.
5: El senyor que està a la graderia,
1: no?
10: Messi pel Barça el volia, no?
1: Sí.
10: Cuti Romero.
1: Bueno, quan l'estiu que marxa...
4: és el que demana,
1: una
4: no?
1: De les històries és que circulaven des de Barça és que ell estava imposant una sèrie de fitxatges i que un dels jugadors que havia demanat és el Cuti Romero. Que vingués el Cuti Romero. Bon central, d'altra banda, aquí ho tenim.
4: Sí. Cuti i Lisandro, eh? És com si marquen...
5: Sí, sí.
4: No?
5: Realment.
4: Veritat, amb Espanya central. És com si marca Cubarsí i Laport. Sí.
3: Pot ser que sigui la primera targeta amarilla de la groga de partit?
13: Sí, no.
5: A Montiel, sí.
3: Del partit, eh?
1: No, Argentina, sí.
5: No, una per
4: Cap Verd. Sí. Sí.
3: Ah, sí.
13: Ahí està.
4: La primera Argentina.
5: Kevin Lenini.
3: De veritat.
1: Deies
7: el
1: central.
7: Compte qui va... Excepte el primer gol, els altres han estat a...
13: Ojo, el xaval que l'ha metido antes, eh?
1: Sí, per això dic...
5: Ai,
1: López. És Cabral, una altra vegada.
7: Ui, López.
4: Gavi no vol ni mirar, eh?
3: Tercera graderia. No li sortirà mai més a la vida.
1: Falta lateral, la banda esquerra.
12: Ui, Cabral!
5: Però quina gardela té aquest tio!
1: Ara li ha agafat una rampa, s'ha hagut de llançar al terra, però quina falta s'ha tret aquest tio, però com xuta, d'on ha sortit aquest tio?
3: A mi m'ha agafat la rampa.
1: Mora santa, mà canviada el Dibu, a mà canviada, però
5: dins,
1: una aturada boníssima, sí. I tant que anava dins.
4: Perquè és el mateix lloc des d'on ha fet el gol.
1: Però uau! Sí, sí. Però com l'estava... Anava... Vaja, era gol. Sí, sí. Era gol i l'ha evitat el Dibu amb una aturada...
4: Va més escurada i escola.
5: Has de tenir tant carisma per portar el número 13, fer el gol que has fet abans i ara està a punt de fer...
4: Sí, va amb el 13, eh?
5: Sí.
4: I ara va amb rampes, també. López Cabral.
13: Ojo.
5: Aviam, Joan.
14: Alentando la Lionel.
5: Se't va anar costant a cantar, eh? El...
8: Sí, cantant-la de muchachos, eh?
5: Ah, aquesta no l'havíem sentit abans, sí.
7: Ja, és l'únic que poden fer, no poden mirar la tele, doncs canta.
8: És increïble. Per cert, no sé si ho heu comentat, però si és assistència de Messi, crec que és l'assistència que el converteix en el màxim assistent històric del Mundial. Perquè està igualat amb Maradona.
5: Clar, el seu gol en pròpia porteria, això no sé com computa, però...
8: Com que no he vist el gol, perquè des d'aquí no es veu res.
5: Però sí, si li computen la desena...
1: Clar, no sent el golejador, el jugador argentí, potser no li compta com a assistència.
5: Clar, si li compten, és veritat que igual el rècord de Fritz Walter, rècord que ostentava des de l'any 58, amb 10 assistències. Seria la desena de Messi, però a veure la FIFA si li dona o no li dona.
1: A veure, perquè ara Tagliafico tenia problemes perquè està sangrant.
2: Sí, el que li està dient la part
1: del nas és que, no pot sortir, que ha de sortir del camp. No podia jugar amb la samarreta tacada de sang, se l'ha anat a canviar. Vinga, dale.
7: Ja segueixen, eh?
1: Vinga.
7: Li trones, eh?
1: Que no pare. I ara es corna des de la banda dreta de l'atac de Cap Verd. Uf. 117 de partit, Argentina 3, Cap Verd 2. Que no pari el Fernet.
5: Ai.
9: S'ha de defensar el córner,
1: eh? A veure, aquest córner, la centrada, refusa amb el cap,
7: ara,
1: banda ara, per Cap Verd.
7: Ara sí que és definitiu, no? Sembla.
5: Sí?
9: Sembla. Alguna rampa falta? Algun equip?
7: M'haurà d'afegir d'Argentina. 3 minutets o així.
1: 3 ben bons, sí. A veure,
2: veurem Bocinha pujar
1: a l'àrea. Banda, sí, això ho veurem.
5: Segur. És la imatge que ens falta.
1: Sí, ja només falta que pugi l'última i marqui Bocinha.
5: De fet, l'heu vaticinat. Ja tinguem... Aquesta imatge l'heu vaticinat.
2: Sí.
5: Un gol de Bocinha que porti la tanda.
1: Ai! Cap Verd! Ha sortit el Dibu Martínez i la pilota ha acabat a corna, però ha estat a punt de poder rematar aquesta pilota, que era perillosíssima. Havia quedat morta a l'interior de l'àrea petita de l'Argentina... I a punt Cap Verd de poder fer l'empat al 119 de partit. No podem donar res per fet, eh? És corna per Cap Verd des de l'esquerra, la centrada, la rematada, el refús de la defensa argentina, torna a intentar col·locar la pilota per la pilota Cap Verd! El travesser! No sé si era correcte.
3: No, fora jo, crec jo.
7: Sí.
1: Però...
7: Uf. Fora de joc.
1: Havia tornat a generar una acció de perill Cap Verd que ha deixat... Era Libramento. Sí, i ha acabat rematant aquesta pilota que havia tocat el travesser, tot i que la posició era incorrecta. Però que vagi en compte Argentina, que està patint també fins i tot després de marcar el 3-2.
2: Per centímetres.
1: I ha faltat.
7: Mare meva.
2: No arriba a la segona rematada.
1: Mare santa.
5: Quines rastes vermelles, eh?
1: Sí.
2: No està sabent tancar el partit, la selecció argentina, després del 3-2.
1: Gilson Tavares. No confondre amb el del Madrid de bàsquet. És un altre Tavares. No, també és de Cap Verd.
5: Deies alguna cosa, Joan?
1: No, que també és de Cap Verd, deia el Joan.
8: Exacte.
1: El pivot del Real Madrid.
2: A veure quant ha afegit.
1: Aviam...
5: Tres.
1: Mira, es nota que passes hores amb el Molló,
2: Home.
1: Puig. Se t'enganxa... Aquest coneixement que té el Molló per clavar sempre el temps afegit dels àrbitres. A veure que... La pilota és per Cap Verd a la frontal, xut, el rebot, a corna! Ai, Argentina!
2: Aquests 3 minuts se'n fan mitja hora, eh?
1: És que és increïble. Ha rebotat el Lisandro, ara, la pilota. Quina manera de patir...
5: Uf.
9: Que malament està defensant Argentina.
5: Però mola.
9: Des que ha fet el 3-2.
1: I ara sí que estem veient
9: ja... No té pilota, no té possessió.
1: Això sí que és Argentina, també.
3: Sí.
1: Lisandro aquí.
3: Ser ofici, l'ofici que dèiem.
1: Ara no s'aixecarà d'aquí fins que... Bueno, ofici i una altra cosa.
7: Sí, no, Cardoia també.
1: Li ha tocat una mica.
9: Cabasset de les eines, eh?
2: Sí. És allò que...
1: No havia sentit aquesta cabasset.
9: T'ha agradat, eh? El cabasset de les eines.
2: El cabasset de les eines. Ja ha pujat a l'esquerra per ascensor directe. De la planta 14, eh?
1: Totalment. A veure, el corna de Cap Verd, picat a la frontal, el xut!
5: No ha pujat Bocinha, eh?
1: Refusa la defensa...
15: una altra ocasió perillosa i surt contra l'Argentina, a veure si encara pot generar perill. Julián, arriba Bosinha, que surt de l'àrea i talla aquesta acció de perill.
9: Que puja Bosinha.
7: Ha fet una cosa
15: a veure
7: que no hauria d'haver fet. S'ha de quedar la pilota.
9: Argentina, no? En comptes de sortir la contra.
7: No, sí, sortir, però queda't allà, no facis la passada.
5: Està en el córner.
15: A veure, per la banda dreta, l'atac de Cap Verd, la centrada, a veure si pot rematar Tavares.
7: Perquè, a més a més...
15: Cau la pilota a la frontal, el xut, fora! Fora.
7: Hi ha com dos o tres que no poden tornar.
9: D'Argentina? Sí, surten i no tornen. No, Julián ja no torna. Si defensen amb set... És increïble.
5: Un minutet i...
15: Mira el Mufa.
7: Aquesta del Xolo, eh?
3: Sí, però ha deixat d'escapar l'opció de tenir-la al racó un minut, clar, per fer un possible quart gol que no sabés de res.
7: Que tenia la pilota l'ha de mantenir.
3: Totalment, sí.
5: Si no sé fins a quin punt potser els ha ferit en l'orgull que una selecció debutant els hagi portat a la pròrroga i vulguin, jo què sé, fer el quart, per d'alguna manera... no sé, que evidenciar que potser no has patit tant també a nivell de resultat.
7: També és perquè estàs tan cansat que...
5: Que el cervell ja no
7: arriba. La sang no arriba, ja.
9: No.
5: És que, clar, vull dir, aquestes latituds del partit, Marvà, costa, no? Vull dir, també pensar...
9: Sí, no, i sobretot que el teu cap pensa una cosa, vas a guanyar un duel amb una pilota aèria i el teu cos no va...
15: Surt Bosinha, i pensar que s'animava a fer una excursió... però l'ha deixat pels seus centrals perquè envien una pilotada llarga cap amunt quan queden 10 segons per acabar el partit. A veure si és capaç de generar alguna cosa encara. Cap Verd serà servei de banda per la selecció africana.
5: Doncs serà l'última.
15: A veure, pot ser l'última, eh? Pilota a la banda dreta, a veure si és capaç de penjar-la. Cap Verd aquesta centrada, ha posat el peu.
7: Ara xiula, no?
15: I ha xiulat.
5: Final!
15: Ha xiulat el senyor Fischer al final! Final del partit.
5: Vamos!
15: Desfets els jugadors de Cap Verd, que han fet un esforç titànic avui, portant al límit a la selecció argentina, que ha hagut de suar, ha hagut de patir per poder guanyar aquest partit, per classificar-se pels vuitens de final d'aquest Mundial. Ha marcat Messi, ha empatat Cap Verd, ha marcat Argentina, ha empatat Cap Verd... I finalment un gol del Cuti Romero ha aconseguit donar la victòria a l'Albiceleste, una victòria suada, patida, treballada per ser en aquests vuitens de final. Més que digne el paper de Cap Verd, quina eliminatòria, quin mundial que ha fet la selecció africana en el seu debut per treure's el barret i també per treure's el barret el gol de López Cabral, que el recordarem, malgrat hagi quedat eliminat Cap Verd. Argentina 3, Cap Verd 2, Argentina serà els vuitens de final d'aquest Mundial.
5: Doncs Argentina, que s'enfrontarà a Egipte, i ho celebra l'Hotel Hyatt. Joan.
8: Absolutament embogits, la veritat. Deu haver ara un centenar de banderes elevades. Increïble, increïble. La gent es puja al coll de tothom. Increïble, increïble.
5: No n'hi ha per menys, no n'hi ha per menys. Doncs Argentina, Egipte, als vuitens de final del Mundial.
15: Dimarts a les 6 a Atlanta, aquest partit de vuitens de final.
5: Ara, no seran Leocales, això... que és el que deia el diari Olé.
7: Això ho notarà Argentina, perquè ara sí, fins ara la primera fase eren cada 6 dies jugant un partit. Ara ja jugues cada 4, aquesta pròrroga...
5: I les pròrrogues començaran a passar factura. Sí.
15: Atlanta amb aire condicionat, no? Que és on va jugar la selecció espanyola els primers, que no hi havia qüestió de temps. Aquí ara mirava 34 graus de temperatura de sensació a Miami aquesta
9: hora. És que és una passada. La final, recordem, a Nova Jersey també és a l'aire lliure. Vull dir
15: sí,
9: que
15: és veritat.
9: També serà una final... Sí. Jo crec que també és un problema per l'espectacle, vull dir, els jugadors ho han patit, la pròrroga ha sigut fluixeta a nivell d'espectacle.
15: Sí, està desfet López Cabral, l'autor d'aquest golaç de Cap Verd, l'estan intentant animar una mica, però està plorant a llàgrima viva.
9: Sí, he vist una abraçada d'Otamendi, que juga amb ell al Benfica, intentant-lo animar.
7: Hi ha un moment que ho han vist, que han vist que era possible.
15: Clar, i a més s'ha vist marcant aquest golaç que han tingut contra les cordes, suposo que penses, no? Hem aconseguit arribar fins aquí, teníem l'opció de fer encara un pas més, d'eliminar Argentina, de fer història, i ens hem quedat a les portes. Però finalment acaben passant moltes coses, l'experiència, les estrelles a dalt de l'escut...
4: I encaixar els gols de pilota aturada jo crec que és el que et fa més mal. No, si ets Cap Verd, has aconseguit defensar tan bé a Argentina i que et faci dos gols a pilota aturada, jo crec que això t'acaba, et crema, no? Perquè és segurament una situació en la que tens més igualtat i podries defensar.
0: Hem de votar el millor del partit.
5: Sí, és veritat.
0: Aquest Argentina 3, Cap Verd 2.
16: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Va, Nin, comença.
13: Doncs, no sé què dir-te.
0: Marino Rejaneta.
13: No, Marino Rejaneta no. El que més m'ha agradat ha sigut el senyor aquest que ha fotut el xicharró.
5: Sí,
13: aquest,
5: mira,
13: espectacular. Jo encara estic amb la boca oberta. Ha sigut flipant. I després, bueno, pues el tita del porter, perquè ja s'ha passat a la història del d'allò. I aquest senyor, insisteixo, perquè ha sigut una imatge història, no només a lo futbolístic, que li han tingut que anar a buscar la segona graderia, que el tio ha anat allà a celebrar-ho, a buscar-se el Trinaranjos. Espectacular, em quedo amb aquest tio.
0: Gavi, per tu el millor.
3: Sí, jo crec que el Bosilla, el porter, sí, el porter jo crec que és el millor, però és cert de que la història de Cabral va ser icònica. Jo crec que va quedar no solament el gol, sinó el que va passar després.
0: Marc?
4: Jo també, Bosilla i Messi per Argentina. S'ha de triar un?
0: Bueno, és igual, aquesta hora ja et dic jo.
4: El millor d'Argentina, Messi, el millor de Cap Verd, Bosinha.
0: Ferran?
7: Per mi, Messi. Messi perquè, no només pel gol, sinó perquè...
0: Pel gol i perquè el corna...
7: Ho generava tot ell, hi ha hagut un moment que intentava crear la jugada i rematar-la.
0: No sap, ja ni li pregunto.
4: No,
0: mira, ja t'ensenyo aquí.
4: T'ensenyo la samarreta amb el teu.
0: La càbala,
4: la càbala.
0: Un dia més ha funcionat la càbala. La samarreteta...
5: La justeta, la justeta.
0: La càbala...
3: Això no va de que vagi justeta.
0: Era bé, li falta un sucus, a de
4: Pol. Pròxim dia per tu sucus, sap, per tu sucus.
5: Mira, diré Lisandro perquè ha fet gol i assistència i trobo que aquesta té poc
7: amb... Sortiu de les dades.
5: Poc amb molt poc carisma.
7: Va buscant això, dades.
0: Jo em quedo amb... el millor d'aquest Argentina 3 Cap Verd 2.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el selector Rain, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
5: Doncs 10 minuts per les 3 de la matinada. Arribem a aquesta hora amb l'Argentina classificada i ho anirem deixant aquí.
3: Ja?
5: Sí. Ara ve la millor part, que és sortir de RAC1 i a veure què ens trobem. Òscar Nin.
13: Sí. Jo tinc moltes ganes ja de trobar-me la flora i fauna que trobarem aquí sota ara mateix, amics. Sí.
5: Gràcies, Òscar Nin.
13: A vosaltres.
5: Gavi Cairo, gràcies també per acompanyar-nos. Espero que t'ho hagis passat bé.
3: I tant, amb la victòria sobretot.
5: Correas, fins la setmana que ve.
7: Sí, a veure què ens depara el Mundial.
5: No? A veure en quina situació hi arribem. Marvà.
4: Bona nit, Jové.
5: Sape, Puig.
0: Si s'ha de fer algun altre partit d'Argentina... Tothom aquí,
7: Càbala.
0: Citat. Tothom aquí, tothom Càbala. Citat i ha convocat ara, des d'allà.
5: Tens feina a recollir, però...
0: Sí, ara.
5: Tens feina ara... No, ho deixem aquí, pel Bundó?
0: No, però que no és un problema, que si ha guanyat Argentina i s'ha de recollir...
5: Recolliràs a gust.
0: Passa res, de gust ho faré i tant.
5: Molt bé, doncs que passeu bona nit.

0: Encara amb el Tudiràs, com sempre, amb l'últim minut, amb el Pau Bombardó. Pau, què ens deixem per explicar?
1: Doncs mira, hi ha hagut cert enrenou aquesta tarda amb l'horari de l'Anglaterra-Egipte del Mundial, el partit que està previst per dilluns a les 2 de la matinada, però durant aquesta tarda hi havia converses per intentar modificar l'horari i avançar-lo a les 8 del vespre, que serien les 12 del migdia, hora mexicana. L'argument principal era el risc de tempesta elèctrica, però també es plantejava avançar l'horari al migdia per minimitzar possibles aldarulls que s'han anat produint en tots els partits fins ara de la selecció mexicana i que es podrien accentuar encara més, doncs, en cas de classificació pels quarts de final. I un últim argument era el de l'horari al Regne Unit, per tal de fer-lo coincidir al prime time. En fi, Aguirre ha dit a roda de premsa prèvia al partit que no estava gens conforme amb aquesta possibilitat perquè suposava un gran trasbals, però finalment sembla que no es canviarà l'horari i es mantindrà a les 2 de la matinada. Per cert, que el diari Ole Argentina ha titulat a la seva edició digital, aguante Argentina. Sufrido 3-2 contra Cabo Verde i octavos.
0: I tant, si ho han patit.
1: I tant. Bé, doncs, Mundial a banda, aquest dissabte comença el Tour a Barcelona, que s'allargarà fins al 26 de juliol, uns dies que coincideixen amb plena onada de calor a França. De fet, el govern francès ha dit que, de manera excepcional, es plantegen anul·lar alguna etapa per calor extrema quan no es garanteixin les condicions sanitàries i de seguretat necessàries.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Pau. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Les 2:52. Hem explicat en aquest tram final del Tu diràs la classificació de la selecció argentina pels vuitens de final. Després de superar Cap Verd per 3-2 a la pròrroga, s'enfrontarà a Egipte la selecció argentina. I només queda un partit dels setzens de final per jugar-se aquest Colòmbia-Ghana, que arrencarà d'aquí mitja hora llarga, a 3:45 de la matinada. I a partir de demà arrenquem ja amb els vuitens de final a partir de les 7 de la tarda, Canadà-Marroc. El que passi ho explicarem aquí al Tu diràs, que arrencarà demà a partir de les 11, ja ho sabeu, com cada dissabte. Agrair a la redacció d'Esports de RAC1 que hagi fet possible el programa d'avui, que acabem tardíssim, i també a l'Oriol Montfort, que ha estat al control tècnic. Demà més, que vagi bé, bona nit.
2: Tu diràs.
3: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a rac1.cat.
3: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
4: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de...
6: Badalona!
7: Sí!
6: Horta!
7: Sí!
6: Espluga Calma!
7: Sí!
6: Lina Bresa el Tru!
7: Sí!
6: Isla de Pere!
7: Sí!
6: Serinyà!
7: Sí!
6: Gràcia!
7: Sí!
6: Esplugues!
7: Sí!
6: Junyer de Villatorta!
7: Sí!
6: Gràcia Terra!
7: Sí!
0: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
5: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui a Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: Esperem que hagueu dormit millor els darrers dies, perquè, senyores i senyors, nens i nenes, torna l'onada de calor.
9: Escolteu una cosa, perdoneu, que interrompi, però...
8: Però un moment, estem parlant de la calor que torna, que sí que hem passat un parell...
9: Un moment, què fa?
8: Sí. Què fa, Siri, sí?
9: No noteu? No.
8: El què?
9: Ensumeu un moment. Que no ensumeu?
8: Sí, ensumem,
9: així. No sentiu que aquest estudi fa com una olor de...
8: Sí?
9: Com d'heroi, d'heroïcitat.
8: D'heroïcitat.
9: Una olor de persona íntegra.
8: De persona íntegra. No seré jo.
9: Crec que... És aquesta cadira.
8: L'Oriol.
9: Aquesta cadira on és assegut l'Oriol.
8: Sí?
9: Sí.
8: Què?
9: Sí. Aquí s'hi ha assegut un... Un socialista!
8: No, home, a veure...
9: Fa olor de socialista!
8: És veritat que aquest matí ha estat aquí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni...
9: Ah, no ho veus?
8: Sí, que l'ha entrevistat en Jordi Basté i ha segut aquí, precisament, però...
9: Ho veus? No, sí, mira.
8: Sí, home, sí que...
9: Hòstia. Sí, és O de Collboni.
8: O de Collboni, sí.
9: O de Parfam.
8: Sí, O de Parfam, sí.
9: Que bé que ho porteu a RAC1 de tant en tant, que porteu en alguns socialistes.
5: Sí,
9: això
5: sí,
9: molt,
5: sí, molt de tant. Sí, sí.
9: Per fi porteu gent que no està polititzada, no?
8: Home, però si és del PSC, què vol dir que no estan polititzats?
9: Però el PSC no és un partit polític.
8: Ah, no?
9: És una ONG.
8: Sí, home, clar.
9: Ja. El PSC és de tothom.
8: Sí, home, sí.
9: El govern de tothom.
8: Sí, clar, clar.
9: Molt bé, Jaume Collboni, que ahir va anar amb bicicleta a la presentació del Tour, eh? Fixa't, eh? Un alcalde que va amb bici.
8: Sí, va amb bici.
9: Quina emoció.
8: Bueno, anava amb bici, de fet, a la presentació, sí, anava amb una gorra d'aquestes del Tour de França.
10: De la Cola Groc,
8: i vestit com si
9: de
8: anés...
9: Caja Rural, una gorra de Caja Rural.
8: Sí, no. Sí, i vestit com si anés amb Sorrer. Però, bueno, sí, com sigui.
9: Ja tenim a... Bueno, escolta'm, és que molt bé, perquè ja tenim a Salvador Illa,
8: sí,
9: que és runner.
8: Sí, sí,
9: Collboni, que és ciclista.
8: No, és ciclista. Tinc de ser ciclista.
9: Només ens falta Pedro Sánchez nedant en aigües obertes i ja tindríem el partit del triatló.
8: Sí, a vostè això li encanta, eh?
9: Us imagineu Pedro Sánchez en banyador?
8: No, a mi, mira, tant me fa. Pedro Sánchez en banyador.
9: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Amb tot el cos depilat.
8: Sí, un moment.
9: I en un pectoral el tatuatge d'una rosa.
8: Sí.
9: I a l'altre un àncora.
8: Sí, i un puny, no? S'està posant calent o...?
9: Una miqueta. Una miqueta, sí.
8: Val,
9: és que, bé, ara que ja estem d'acord,
8: sí,
9: crec que hauríem de reproduir a Catalunya el Mont Rushmore dels Estats Units.
8: Què dius?
9: Saps aquella muntanya on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents?
8: Sí.
9: Doncs nosaltres hauríem d'esculpir a la muntanya de Montserrat...
8: No, pari el carro, un moment.
9: La cara de Collboni.
8: No, home, un moment, home, un moment.
9: I al costat, la cara d'Illa.
8: Sí, sí.
9: I la de Sánchez.
8: I la de Sánchez, tota socialista.
9: I la de...
8: Zapatero, per exemple?
9: No, ara Zapatero ja no...
8: No,
9: Zapatero no, des del,
8: no,
9: de les joies que no...
8: I qui posaria, quin socialista posaria a Montserrat? Felipe González, al costat de tot... Bueno,
9: Felipe González és socialista?
8: Sí, home, sí, una altra cosa, ah, sí? Que se'n recordi, però el primer president socialista de la democràcia espanyola
9: era
8: far de l'esquerra, nacionalista espanyola, fins fa relativament poc.
9: No, ara però Felipe amb... González, no, és que no hi cap tothom.
8: No.
9: El Mont Rushmore del socialisme no hi cap tothom, no.
10: Podem fer Salvador Illa dues vegades.
11: No!
9: Per exemple, és molt bona idea.
11: No, en comptes de posar una cara, posa una X.
8: Bueno, felicitats. El titular, esculpir cares de presidents espanyols, de tota manera, ara pensant-hi, a Montserrat, no sé jo... Si
9: escolta'm, això ho veurà tothom que agafi la C-16,
8: sí,
9: i plorarà.
8: D'emoció.
10: Sí. El titular és que a partir de diumenge la calor tornarà a apretar de valent.
9: Ah, sí.
10: Ve una nova onada de calor, com a mínim, fins dimecres.
11: Bueno, però per sort tenim el Tour de França.
5: Per sort,
11: eh?
5: De què?
10: Què té a veure?
11: Home, si vas a veure el Tour, les bicis passen tan ràpid que fan una mica de vent. És com...
9: No, que ha de fer vent.
11: Tu no has anat mai a veure el Gran...
9: No, no he anat mai a veure el Tour de França.
11: És que el Tour és l'aire condicionat que necessitàvem. És veritat que potser estàs esperant 5 hores per gaudir 10 segons.
9: 5 hores sota el sol?
11: Bueno, sota el sol, però després són 10 segons d'uns paios que fan pipi mentre pedalen, eh? Vull dir que no és poca cosa, això del Tour, eh? Una cosa, perdoneu.
9: Per on es treu en la cuca?
8: A veure, un moment. Depèn.
9: Sí, per fer pipi, no?
8: Sí.
9: Això com ho feu els homes? Perquè hi ha molts homes que fan ciclisme.
8: Sí. Jo que no faig ciclisme, jo treure'm la cuca me la trec, però no... Però per fer...
5: Per un mòdic preu.
8: No, tampoc. No. Però que ho fan drets, d'alguna manera, per la
9: drets?
8: Part del maillot.
9: Drets? Si estan asseguts?
8: Sí, però ells dominen... O sigui, és com aquesta gent que és capaç de...
9: Estàs parlant d'una cosa que no tens idea, eh?
8: Pot ser? Sí,
5: no. Molta pinta.
8: No, home, sí que ho he vist.
9: Suposo que deuen fer pipí asseguts, marxa.
8: No,
9: transpira, no?
8: De vegades sí, però d'altres vegades no. El que fan, perquè la cursa no estan tota l'estona corrents com si fos Fórmula 1, hi ha un moment que
10: si voleu tinc 17 vídeos de TikTok que expliquen com hacen pis...
9: Ui, per favor, sí! Nenes, ens interessa això, no? Com s'ho fan?
8: Però ho pot explicar el director del programa o no? Què diu el TikTok?
5: Sisplau, Òscar Dalmau. No, jo no, això no.
12: Equilibrio, hace pis en marxa. Así es así.
9: Hace pis en marxa.
12: No dudes en seguirme. Mirad cómo hacen pis los ciclistas. Hay un momento de parar en el pelotón. Se baja la velocidad.
8: Sí.
12: Entonces los ciclistas deciden parar a un lado de la carretera y ahí harán pis.
9: Pixen tots a l'hora!
8: No, això és per cagar. Fer pis és una altra cosa. Bueno, Tanis, no ens entretinguem amb això, ens estem entretenint en una altra qüestió.
9: Bueno, estàveu parlant
8: del
9: Tour de França, què?
8: El Tour, 10 milions d'euros que ens ha costat a tots plegats, eh?
9: Sí.
8: El Tour de França, el ventilador més car del món, eh? 10 milions d'euros,
9: bueno, perdona, ara que parleu d'això del Tour, que comencen a tallar carrers, jo no sé si hauran arribat a puesto.
8: Els ciclistes comencen demà.
9: No, els ciclistes, dic que si hauran arribat a puesto les filles del senyor del Mango.
8: No, no,
11: no vull...
9: Que avui tenen cita els juzgats, eh? Ho sabeu, això, no?
11: No.
9: Nenes, us vaig passar tranquil·les? Bueno. Vols que feu que no esteu enganxades al mòbil a veure què ha passat?
11: Perquè no els interessa, ja està.
9: Com que no els interessa? No. Que avui tenen cita el juzgat de Martorell.
11: I a mi què m'expliqueu?
9: A veure si s'hauran trobat carrers tallats i no hauran arribat encara. Jo no les veig arribat en bici fins a Martorell, eh?
11: Mm-hmm.
9: No hi tenim algú als jutjats que ens ho pugui aclarir, això?
11: Miri, me la jugo, em llenço a la piscina.
9: Què?
11: Si diu jutjats,
9: sí.
11: Això, a RAC1 és normalment sinònim de Benet Iñigo. Benet Iñigo!
9: Benet, bon dia!
11: Hola, bon dia. Què tal?
9: Guaita el Benet.
11: Des de Martorell, la perla de la noia.
9: Benet, ja han entrat les filles de l'Isaac Andic? Ja han entrat?
13: Sí, sí, ja fa estona que les hem vist entrar. Sí,
9: i la pregunta més important, les filles de l'Andic? Què han dit? Eh? No sé si vas... No sé, eh?
13: Quina poeta, sí, poetessa que està feta.
11: Un moment, podem parar, tot que he dit la perla de la noia, sí, i és el Baix Llobregat?
9: Sí. Vale.
11: Ja està, queda... Sí, estalvieu-vos els comentaris, ja he fet... ja he fet l'esmena i ja està. Endavant...
9: Què han dit?
13: No sabem què han dit, perquè, mira, això, als jutjats hi ha una cosa que és segura. Hi ha poques coses segures a la justícia, però això segur, és que va tard. Tot va tard. I, per tant, la primera de les filles d'Isaac Andic havia de començar a declarar a les 11, però ha començat a declarar fa tot just 10 minuts. Per tant...
9: Què feien abans?
13: Doncs han arribat molt aviat, perquè, com et deia, una estava convocada a les 11 del matí i l'altra a 1:15, però han arribat les dues juntes a les 11 menys 20 minuts.
9: Bueno, claro,
13: per tant,
9: de casa.
13: Han estat més d'una hora esperant a dintre del jutjat a que acabés la declaració anterior i a passar la primera a declarar, i quan acabi una, doncs, serà el torn de
9: la declaració anterior. Qui declarava anteriorment? Que hi havia més gent que declara?
13: Sí.
9: La terapeuta, nenes!
11: Calla un moment.
9: La terapeuta?
13: No, és un psiquiatre... Que va ajudar.
9: Però té títol o no té títol?
11: Home, si psiquiatra té títol, sí. Clar.
9: Sí, té títol, aquest sí. Aquest sí, és titulat, aquest sí. Està col·legiat.
13: Exactament. I de fet, la terapeuta, la coach dels Andic, li va demanar ajuda en una única sessió. Per tant, ell només va veure els Andic en una única sessió, però, clar, és especulem ara, perquè encara no sabem què ha passat a dintre, però el que li hauran preguntat sobretot és sobre com canalitzi una mica quina és aquesta teràpia que feia Maria Júlia, si el mètode era correcte, si li va veure alguna cosa estranya.
9: Maria Júlia L, has de dir. Maria Júlia L.
13: Sí, és que el cognom és molt complicat.
9: Sí. Per això poseu una inicial. No per deixar-ho en anonimat.
11: Sí, l'anonimat.
9: Bueno, escolta, Benet, anem al tema que interessa. A l'espera del que diguin les germanes...
11: Ja beveu aigua.
9: Jo et faig una pregunta i tu em respons amb total sinceritat.
13: Val, segurament no podré ser...
9: No. Has dit val.
11: Sí, no, home, però...
9: La pregunta és... La terapeuta què?
11: A veure, però això no és cap tipus de pregunta.
9: Com que no? La terapeuta, no. Com? Què?
11: Què?
9: Nenes, veus? No, és una pregunta o no?
13: A mi em va sorprendre que va arribar amb una mica, una actitud...
9: Fixa't!
13: No sé si desafiant, però sí allò, amb molta seguretat en si mateixa.
9: Amb molta seguretat en si mateixa?
13: El que volia desprendre.
9: Veus? El que volia desprendre. Sí, sí. El que t'he dit jo.
11: Molt bé.
9: Sí.
11: Molt bé.
13: Va baixar... No sé si heu vist la imatge de les escales que hi ha aquí a la porta del jutjat de Martorell, unes escales d'un pati interior, sí, d'uns blocs de pisos.
11: Sí, el Baix Llobregat, a Martorell.
9: Molt maques.
13: doncs quan va baixar aquestes escales, allò... hi ha gent que passa ràpid, gent que no mira els periodistes...
9: I altres que desfilen.
13: I ella no, ella allò...
9: Desfilava,
13: amb les ulleres de sol, vull dir... Amb imatge d'estar molt tranquil·la i d'alguna manera convençuda.
9: No anava amb abogat, no? Va declarar sense l'abogat? Pot ser?
13: No, va amb abogat perquè... Amb advocat perquè...
9: Perquè
13: ella és testimoni, no està imputada. Tot aquí hi havia rumors del seu paper en tot aquest cas,
11: però
13: de
11: no,
13: moment és testimoni.
11: Abogado Tous.
9: Molt bé, i els excursionistes?
13: I els excursionistes què?
9: Exacte, doncs, perdona, que no hi he acabat la pregunta.
13: Mira, tenien exactament pinta d'excursionistes. No?
11: Van arribar amb aquells pals...
5: amb el Wikiloc, eh?
11: No. Amb el Wikiloc obert i amb aquells pals que sembla que hagis de baixar... De
9: l'Everest?
11: De l'Everest, i no, acabes de baixar del Montcau la Mola. Però,
13: no van arribar amb pals, però...
9: Però mal vestits, eh? Ja que tens un judici,
13: vestir,
9: nena...
11: No.
9: Ja que tens un judici, t'has de... Arregla't una mica.
5: Com aniria vostè?
9: Home, doncs escolta'm, un traje jaqueta, una cosa, bueno, llarg, vestit fins llarg. Als peus, no, un vestit si llarg fins Wally, als peus, amb tu talons.
11: Tu, si tu ets Wally, per exemple, de On és Wally, dels llibres, tu quan vas a judici...
5: Sempre vas vestit igual.
11: Has de ser el personatge, tu no et pots disfressar perquè aleshores és Clark Kent. Si tu et vesteixes...
5: Si tu ets l'excursionista, has d'anar d'excursionista.
11: D'excursionista.
1: Però és que si no,
11: Exacte. I si tu ets Wally, tu vas de Wally.
9: Però això és una cosa i el que va passar és una altra, que els excursionistes van anar als juzgats amb la motxilla i tot, i en xiruques,
1: eh? Sí. La qüestió és si anaven amb els pantalons aquests que pots treure com la part de baix, que porta una cremallera...
13: No, eren pantalons aquests de muntanya, però sí, eren pantalons curts, boina... És a dir, si tu veus una foto...
9: No és manera d'anar en juzgat.
0: Amb boina i amb acordió diatònic, eh?
9: No és manera d'anar en juzgat.
0: I venent formatges de proximitat.
13: Si fan una roda de reconeixement i posen a tots els que han anat passant per aquí, sabríeu perfectament qui són els excursionistes i qui és la terapeuta, diguem-ne, perquè ens entenguem.
0: Sí. És una qüestió de setmanada o del que cobres a final de mes.
9: Sí, no, és que la roba parla molt la roba de la gent, parla molt de nosaltres, és veritat.
1: Hi ha alguna que camina, també, de roba.
0: Què hem d'esperar? Avui és divendres, aquesta gent plega, no? O sigui, no sé si els caps de setmana lo dels judicis està obert, o això fins la setmana que ve no hi ha una altra jornada, o què?
13: Jo no m'atreveixo a fer previsions, perquè el dimarts pensava que tornaria, que podria dinar tranquil i vam acabar a 7 de la tarda.
5: Sí, home, sí.
13: Així que no m'atreveixo a fer previsions, però en principi, a veure, ha començat ara a declarar una de les filles i només queda l'altra filla per declarar. Per tant, avui, en principi, aquests testimonis quedaran resolts i, si no hi ha cap canvi, fins al setembre no tornaran a passar més testimonis per aquí.
1: Què està passant aquí?
5: O sigui, que encara no anem... O sigui, no es tanca la instrucció, eh?
13: No, això encara... De fet, penseu que això, entre cometes, acaba de començar, per dir-ho d'alguna manera.
9: Menys mal, nenes, perquè això és un serial, eh?
0: No, ja.
9: Això és un serial, és com si fos ahir, però sí, vamos, riu-te'n tu.
0: Pots fer la mateixa pausa per vacances, diguem, fins al setembre no tornarà.
9: Jo crec que la jutge ara diu fins al setembre, perquè si li dona temps al Carles Porta, que ho deu haver demanat ell, per anar fent la maqueta, ja acabar la maqueta...

0: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes.
1: Ui!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: A la jornada del dimarts, de fa tres dies, estàveu allà amb parasols. La Maica Navarro la vaig veure, que es va portar una galleda amb glaçons.
5: No.
4: I aigua, i amb els peus en remulls.
5: No, home, no.
6: I tenia uns
5: peixets d'aquests que et va...
4: Et van menjar les turícies.
5: Sí, home, no.
4: Es fa la manipèdia de cop. Si has d'esperar tanta estona, què hi fas?
5: Esteu amb parasols, també? Perdoneu per la qüestió així més tècnica.
6: Sí, avui, jo, sobretot, quan compadeixo dels companys que són càmeres, tant de foto com de televisió, visió, perquè, clar, mira, jo ara mateix estic en una ombra que veig la porta del jutjat, però no he d'estar al davant per quan surtin exactament o quan entrin a fer la fotografia. Però els companys càmeres estan sota el sol i, per tant, des d'aquí em trec el barret perquè tenen una capacitat de resistència.
5: Però no te'l treguis, que fa molt de sol.
7: Sí. És el més semblant als fotògrafos i als càmeres del National Geographic, no?
5: Sí,
7: estan allà, sí, a dintre d'una tenda de campanya, sense moure's, que no els vegin els bitxos. Per tirar aquella foto justament en el moment en què treuen el cap.
5: I aquella serà la fotografia bona, esclar. Perquè,
6: seria exactament això, sí.
7: Però escolta, tu ara que dius, no, els càmeres i tal, me fan pena perquè han d'estar al sol. Escolta'm,
5: sí. Què?
7: Apropa't a un dels càmeres i li dius a cau d'orella, haver estudiat, no?
5: Home, cal tenir estudis, per ser càmera.
6: Segurament ho han fet.
5: Home, clar. Bueno, respecte i solidaritat cap als companys que estan...
7: Sí, home, sí, que han fet algun cursillo. Sí,
5: bueno, moltes gràcies, Benet Íñigo. Si hi ha qualsevol novetat...
4: Ai, sí,
5: novetat,
4: per favor, si s'obre aquesta porta i surt algú, per favor, demana pas,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, que sí.
4: Sigui qui sigui.
6: Ho faré.
4: Vinga.
5: Gràcies, Benet.
4: Beu aigua.
5: Sí, home, sí. Et hidrata't.
7: Bé, que avui a la competència també parlarem dels Estats Units, que demà celebren els 250 anys de la Fundació.
8: Ah, sí? 1776.
7: Sí.
8: Quins records. La meva sisena joventut.
7: Hòstia, vostè té una edat, sí. Avi? Té
8: home,
7: una edat.
8: Sí, jo vaig veure. Jo vaig veure la primera pedra.
7: També hi van posar primera pedra als Estats Units?
8: No, les piràmides.
7: Ah, hòstia!
8: La primera pedra.
7: No, no, ja li dic jo que té una edat, sí.
8: Uns fonaments guapos, allà.
7: Sí, sí.
8: No és qualsevol merda.
7: No, ja.
8: Ho van fer uns extraterrestres, eh?
7: Allò encara aguanta, eh?
8: Oh, i tant, per què? Perquè ho van fer uns extraterrestres.
7: Sí, home, sí. Bé, doncs això, demà 4 de juliol es commemora la independència dels Estats Units de l'Imperi Britànic.
9: Un respecte pels pobles que han aconseguit escapolir-se del jou dels seus opressors.
7: Molt bé.
9: Ara tothom dret i a cantar l'himne Barres i Estrelles. M'entens?
7: No, home, tampoc cal.
9: Els britànics, ja sabeu que els hi deien no us independitzeu, fa molt fred fora de la Gran Bretanya,
7: sí.
9: Totes les empreses marxaran,
7: sí.
9: Sereu un país de segona. I ben esperon, mira, els Estats Units liderant el món occidental fins fa dos dies,
7: Això t'anava a dir, ara ja va a la baixa, això.
9: Bueno, va a la baixa, però ja t'agradaria a tu tenir el passaport americà.
7: Sí, per
9: tenir... O no, ja t'agrada l'espanyol, ja. Tu obres el passaport i t'hi toques una mica,
7: Mohamed, sisplau.
9: Qui viu-se d'espanyol,
7: Bé, per tenir més detalls sobre la celebració dels 250 anys als Estats Units, connectem amb els nostres companys de Radio Latina Internacional.
10: Molt bon dia i salutacions cordials des dels estudis de RLH a Radio Latina Internacional.
7: Bon dia, Cuauhtémoc.
10: Good morning, bon dia. Emetem des del polígon industrial Can Jardí de Rubí, el Potosí del Vallès, el Dorado de la demarcació de Barcelona.
7: Vol dir?
10: El Chichamanga de Putufet.
7: El què?
10: El Tutacol de Maquichol.
7: S'està inventant...
10: El Xochiplén de Manguipau.
7: Sí, s'està inventant noms, no?
10: Podria ser.
7: Ja. Bé, podria com ser. Està, Cuauhtémoc? Com esteu?
10: Podria estar millor, sí. Perquè entre aquesta calor i la ventilació d'aquest estudi estic com si m'hagués menjat uns chilaquiles amb extra de chile revuelto.
7: Ja, em sap greu, doncs, que passi calor.
10: En realitat tinc molta calor perquè m'he menjat uns chilaquiles amb extra de chile revuelto.
7: Ah, se'ls ha fotut, eh?
10: I puc ser, és per això que estic suant i tinc el colon que sembla el volcà de Popocatépetl. Popó por detrás.
7: Ja, Popó Catepel, d'aquí ve el nom del volcà. Sí,
10: Popó Catepel.
7: Parlàvem dels 250 anys dels Estats Units en un moment especialment complicat per aquest país.
10: Sí, doncs estàs de sort, perquè ara mateix podem connectar amb el nostre enviat especial als Estats Units, que estan...

0: Llegaron los aparatos, pero usted no estaba en casa.
1: Órale, pues, yo estoy en Washington, D.C. para ofrecerles una crónica de los festejos de Donald Trump. Pero tuve una incidencia, licenciado.
0: No mames, licenciado. ¿Has tenido problemas con la policía migratoria?
1: ¿Qué policía ni qué chupacabras? Es que me encontré con un grupo de soportes de México que eran muy buena onda y me invitaron unos shots de tequila.
0: Sí.
1: Y a un mezcalito.
0: Vaya.
1: Y a un pulque.
0: Ajá.
1: Y a una michelada.
0: De un y dos.
1: En resumen, que me bebí un pulco, me abrevé un rompope, engullí un coco loco, me tragué un chimayó y me tomé un comiteco.
0: Wow.
1: Total que voy tan cookie que me abracé a una fregona del revés pensando que era mi santa madre.
0: Bueno, entonces, tallaremos aquí la conexión, don, si no tiene res mesa de Wilson.
1: That's right, licenciado.
0: Ajá.
1: Pues bien, los Estados Unidos, hace 250 años hicieron un país a base de traer inmigrantes y ahora lo celebran expulsando inmigrantes.
0: Vaya, aquí una paradoxa.
1: Felicidades por la coherencia. Congratulations.
0: Aquí esta es la tema opinión y tampoco interesa Gaira. Gaira, gracias, Wilson. Tornemos la conexión de estudios centrales de RACU, la radio Guasona y Cachibomba. Aplaudimens.
1: Bravo. Deja muy bien pasar mis cosas, pero ustedes no son tan importantes.
2: Conseguí la repasada.
3: No cal moure't de RACU per escoltar la competència.
0: Recordeu que ahir vam comentar que Salvador Illa havia demanat una reflexió col·lectiva sobre la fi dels peatges?
1: Sí, sí, sí, me'n recordo.
0: Doncs sembla que ja s'ha acabat la reflexió col·lectiva.
1: Ah, sí?
0: Perquè el govern ja diu obertament que l'AP-7 ha de tornar a ser de pagament.
1: Visca!
0: És una reflexió curta, intensa, i ja està.
4: Comença la camp... I molt poc col·lectiva.
2: No, no, clar, és que al final de dir... Escolta, la democràcia s'arregla votant referèndums. Tu fas el referèndum, porra. La reflexió col·lectiva de 2 hores, adelante.
1: Doncs escolta, avui comença la campanya. Tots cap a l'AP-7, tots cap a l'AP-7, tots a cridar volem pagar, volem pagar, que som catalans, collons, volem pagar, sí senyor, volem pagar.
0: Un moment.
1: Només hi ha una persona que fa que no amb el cap, Els altres tots...
0: Deies, Manel.
4: Ahir el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va obrir la porta a recuperar el sistema de pagament de l'AP-7.
2: O sigui, una cosa, quan dius va obrir la porta, vol dir que va obrir la butxaca?
4: Sí.
2: Que és el que se'ls dona millor, és regirar-nos la butxaca, de dir, catalans, teniu uns eurets de sobres que ara mateix no duc res i he d'agafar un tren per visitar la meva mare, que la tinc malalta a Gavà.
4: Sí, sí.
2: N'estem farts ja d'hi pagar per tot.
4: No cridis.
2: I pagar-ho 2, 3 i 4 vegades. Imagina't anar a dinar a un restaurant i a l'hora de demanar el compte te'n portin 5 de comptes, m'entens?
4: La dia, escolti, s'ha equivocat, que m'ha agafat el de l'altra taula. Diu, sí, sí.
2: Exacte.
4: L'altra taula i l'altra i l'altra.
2: I l'altra i l'altra. I a més una cosa que s'està posant ara de moda a Barcelona, que és vas a un restaurant i et diuen, bueno, i la propina? O què passa, la propina? No parles ni la meva llengua i a més t'he de donar més diners, pallasso, què passa?
4: Això és als Estats Units.
2: La cara, no, per seguir les tradicions.
4: Sí.
2: És que estic fins als collons, ja que... Tio, els collons que...
4: Crema. Sí, estàs fins als pebrots d'haver de pagar 5 vegades per la mateixa.
2: És que no hi ha dret. És que encara que després et conviden a un xarrup d'orujo per fer-ho baixar tot, si són 5 comptes, són 5 comptes. Lo mateix ha passat amb l'AP-7. Ens han fet pagar 5 vegades per anar lents.
4: Ojo, fixeu-vos quina paradoxa.
2: Quina paradoxa?
4: Home, els licors. Us heu fixat que la gent demana licor d'herbes per fer-ho baixar tot?
2: Sí.
4: Quan en realitat vol dir que li pugi tot?
0: No, va, què vol dir ara?
4: Escolta'm, que baixi l'entrecot, sí. Però que pugi el cachondeo al cap.
0: No, el cachondeo, i moltes vegades també puja l'entrecot.
4: Te'l fots un orujo, i escolta, hi ha dinars de feina que comencen amb una amanida per compartir i acaben amb menjar home de comptabilitat pujat a la taula despullat i recitant Els amants de Vicent Andrés Estellers mentre fa l'helicòpter amb el penis.
0: A veure, un moment, que calli una estació. Això ho ha vist vostè, eh?
4: Sí, home, i tant.
0: En una reunió d'empresa. Deies, Manel, sisplau.
4: El secretari de Mobilitat, com deia, Manel Nadal...
1: Mira, es diu com tu.
4: Es diu Manel Nadal, sí.
1: Manel
0: Vidal, eh?
4: Diu que... És igual. Diu que la PSG...
1: Perdona. Ara ja no vol, no té ganes de... No té ganes d'humor, no.
2: Això és com que ha sortit al New York Times i ha passat tot.
1: Els humoristes, molt bé per fer els xistes, però si fas xistes...
0: Sí,
1: no tenen... Perden el sentit de l'humor.
4: Sí, que és veritat que era molt bo.
1: Mira, això m'ho diu la meva dona.
0: Sí, exacte.
4: Manel Nadal, que es diu com jo, diu que la PSG no pot absorbir més trànsit de camions i lamenta també el mal estat de la via.
1: Manel, no et fiquis amb els camioneros que transiten les autopistes, que els camioneros són el nostre faro, eh?
4: Ah, sí?
0: Ah, sí.
1: Ja sabeu, que si hi ha camions a fora d'un restaurant,
0: ja.
1: El restaurant s'hi menja...
5: Molt bé.
1: Molt bé.
0: O que algú ha punxat roda. Però...
2: Sí, tots alhora.
1: Veig que coneixeu la meva teoria.
4: No? Sí,
1: és meva.
4: Nadal descarta el sistema de vinyeta, que és una tarifa plana temporal, però sí que creu que cal tornar els peatges de la P7 sense especificar encara amb quina fórmula.
2: Doncs això és un misteri.
1: És un misteri. Professor, de debò, bon dia.
2: Bones i màgiques nits.
6: amants del misteri i de l'ocultisme. Parlem del misteri dels repagaments de Catalunya. És realment misteriós, eh? Se'n parla poc.
4: Del què?
6: Els catalans hem inventat el reciclatge invers.
4: Expliquis.
6: Perquè el reciclatge consisteix a pagar una vegada per una cosa i fer-la servir diverses vegades.
4: Sí.
6: I nosaltres el que fem és tenir una cosa i anar-la pagant diverses vegades.
4: Al revés, el reciclatge invers, no? Molt gràfic.
6: I hi ha un moment que comença a funcionar malament i ens diuen, tenim la solució. Continueu pagant.
4: Torneu a pagar, que així ho arreglarem.
6: Això ho hem inventat a Catalunya. M'explico, m'entens?
4: Sí.
6: O vols que em posi un mitjó a cada mà i t'ho expliqui fent idees?
4: No, l'entenc. És prou gràfic, ja li he dit.
6: A Catalunya els serveis són de subscripció. Mai estan pagats del tot. I quan sembla que te n'havies oblidat... Patapom, hem de fer una reflexió. La reflexió és que has de pagar.
4: Has de tornar a pagar, eh?
6: És un bucle sense fi.
4: Ja.
6: Coneixeu el mite de Sísifs?
7: De Sísifs, sí, de Sísifs? No ho sé, eh?
8: Si faci'm la pregunta a mi. Em diu, coneix el mite de Sísif, Àngel? No, digui'm el nom primer, que l'últim sigui Sísif, de dir Àngel Inescome. Coneix vostè el mite de Sísif? Que jo li diré Sísif, eh? I vostè m'ha de preguntar així.
6: Ve d'aquí com es cuina un acudit, el misteri.
8: Vostè primer és Angelines, llavors acaba el Sísif. Vostè, molt important.
6: Angelines.
8: Digue'm, professor, digue'm.
7: Professor.
8: Atentes ara al que vindrà, eh? No us espereu, eh? Ojo, eh? Angelines. És un, som dos, i un li diu a l'altre, eh? Angelines.
6: Angelines.
8: Sí, i llavors jo, no, que sóc educada, li dic, digue'm, què vols? Aquí encara no sabeu de què va això. Vale, ara bé, digui'm. La pregunta.
6: Angelines?
8: Sí.
7: No l'avanci, perquè...
8: No. Jo dic no. Sí, digui'm.
6: No,
8: sí, sí.
6: No.
8: Sí.
6: No.
8: Sí.
6: Encara no he acabat.
8: Af. If.
7: Between, sí.
8: Fixa't una tonteria, eh? Com l'estem allargant, eh? I així estarem fins a la una.
6: Sí.
8: Això ho feia l'Eugènia,
6: sí.
8: El saben aquell, i bueno...
6: Però el vol fer o no el vol fer?
8: Sí, endavant. No,
6: ara el que no el vol fer sóc jo.
8: Va, home! Va. Voleu sentir el xiste? El xiste del Sísif és molt bo, eh? Sí. Ja veuràs.
6: Angelines.
8: Sí.
6: No.
8: Bueno, jo li dic sí. No li dic sí. No. Jo dic sí, digui'm.
6: Sí.
8: Digui'm.
6: Sí.
8: Sí.
6: Sí.
8: Digui'm.
6: Digui.
8: Quina és la pregunta?
6: Angelines.
8: És que hi ha ric de la pregunta.
6: Angelines.
8: Digui.
6: Saps la icona aquella que es va desfent la cara?
8: Així de costat, és molt bona. Me l'envia la Conchitín de tant en tant, sí.
9: Entenem per què.
6: Angelines.
8: Digui.
6: Sap.
8: Coneixeu?
6: Angelines, coneix el...
8: El mite?
6: El mite.
8: Què diu vostè, el mite?
6: Coneix el mite.
8: De qui? D'Apolo?
7: No interrompi, perquè si no aconseguirem ni acabar la frase.
6: Coneix el mite de Sísif?
8: I ja li dic que... Sísif! Fixa't, eh? Sísif!
6: Sí.
8: Que és bo!
6: Molt bo.
8: Us el regalo, ara el podeu explicar. El podeu explicar avui a l'hora de sopar, de dir, escolta'm, pareu tot?
7: Li han de fer la pregunta, com el vol explicar l'acudit? Bueno, és l'acudit el que vostè obliga algú a fer-li una pregunta...
8: Bueno,
7: que...
8: però això has de buscar-te un còmplice del sopar, eh? I llavors digue-li, escolta'm, pregunta'm això.
6: Sí.
7: Que com que estan parlant de la bullabesa que estan menjant...
8: És igual, un bon xiste entra sempre.
6: Sí, va.
8: És així.
6: Un bon xiste, sí.
8: Ara, s'ha de saber explicar, eh? No tothom sap explicar xistes,
7: no,
8: sí, eh?
7: No.
8: Això...
7: Això
8: has de néixer.
7: Ha quedat sobradament demostrat.
8: Has de néixer.
4: Es té o no es té?
8: Has de néixer, es té o no es té. És així, es té.
6: Efectivament, ho continuarem buscant. El mite de Sísif.
4: A veure, el mite de Sísif.
7: On érem, sisplau?
4: El mite de Sísif. Expliqui'ns el mite de Sísif.
6: Sí.
4: No comenci vostè, sisplau.
6: Ara jo no puc començar.
4: No li estava dient a Òscar Andreu, li estava dient al professor.
7: Esteu a punt de perdre molt els personatges i acabar amb estagots.
8: Quins personatges?
6: Això diu, quins personatges?
8: Quins personatges? Però quins personatges seràs tu?
6: Un moment. Si aquests personatges estan aquí, que parlin. No hi són els personatges.
8: No hi són.
6: Les persones.
8: Claro.
6: La mitologia grega.
4: Tornem a la mitologia grega 26 minuts després.
6: Sí. condemnat pels seus...
4: Tot això per explicar la relació que tenim els catalans a l'hora de pagar diverses vegades...
6: Repagar.
4: Per una cosa, eh?
6: Sí. Sí, sí, condemnat pels seus a empènyer una roca fins dalt d'una muntanya per tota l'eternitat.
4: Sí.
6: Cada cop que hi arriba,
4: sí,
6: la roca... del Vallès, torna a caure.
4: Torna a caure la roca, sí. La roca. I l'ha de tornar a pujar.
6: Exacte, l'ha de tornar a pujar. El que no diu el mite és que dins la roca hi ha 20.000 milions d'euros que pugen cada any, que baixen, però no tornen.
4: O sigui, que pugen però no baixen, eh?
6: Sí, de fet, coneixeu la regla de les 3 R's?
4: Sí, home, sí, la de reciclar, reutilitzar...
6: I robar. Efectivament, això s'aplica a Catalunya. Eh? Aquesta és la regla de les 3 R's de Catalunya. Ara sí... Òscar Dalmau, ho has entès?
4: Sí, sí, sí, sí, perfecte.
6: Sí, sí?
4: Sí, sí, sí, sí, ho he entès.
6: Misteri resolt.
1: Si a més és un xiste que el pots anar recuperant al llarg de tot el sopar. Segur que hi ha moments que has de dir sí,
7: em no? Passes, em passes...
1: Has de dir sí i dius sí, sí.
7: Em passes la vinagreta?
1: Sí, sí, sí, sí, que te la passo. I llavors tothom recorda el que has dit antes.
7: Clar,
1: i llavors tothom se'n riu. Bueno, clar, és que pots riure 26 vegades el xiste.
7: És el que es coneix com fer un Albert Lora, que és el que hem fet nosaltres, tots els periodistes d'aquest país, que sí, ja no li diuen bé el nom a l'ex-entrenador del Madrid.
1: Sí, sí.
6: Més
1: sí,
6: misteris, més misteris.
4: Però més misteris ara, professor.
6: Què passa, que... què passa? Tens pressa?
4: Home, no és que tingui pressa, però...
6: Tens el cotxe en doble fila?
4: No, no.
6: Efectivament, més misteris.
4: Més misteris, a veure quin és el següent misteri.
6: Has vist el cas del senyor que es va trobar un quadre de Sorolla i el va tornar, un murcià?
4: Bueno, el va tornar, li han fet tornar.
6: Un senyor que va atendre els mitjans de comunicació amb una samarreta sense mànigues, una samarreta verd fluorescent, amb unes palmeres dibuixades, el look perfecte per anar a fer cruising a Montjuïc.
4: Sí, bueno, expliquem
6: ara
4: el que va passar.
6: Ara aneu en compte si aneu a fer cruising perquè us podeu trobar amb gent que us està demanant altres coses. Ciclistes que van preguntant no tindràs el meu.
7: I gent que fa rodatges.
4: Tots aquests del tour rodatges preguntaran això,
6: Sí, però digues-li que no i al final potser hi ha sort.
4: Expliquem-ho, que això és un senyor de Múrcia que estava de vacances no sé on.
6: A Múrcia.
7: A Sevilla.
4: A Sevilla. Es va trobar un quadre allà a terra.
7: I va dir que li havia... ha agradat al Marc. Diu, mira, no me'l quedo.
4: L'he agafat perquè em va agradar molt el Marc. Sí? Total que...
7: Ara està sortint a la tele, justament a TV3.
4: Em va penjar alguna fotografia o com se'n van adonar que allò era un Sorolla autèntic?
7: Sí, no sé exactament com va anar la cosa, però van descobrir que era un Sorolla i el senyor va dir, doncs jo només ho sabia per això i ara l'obligarà a tornar-ho. Vull dir que...
1: Quant val el quadro aquest?
7: 150.000 euros.
1: Mare de Déu, senyor.
6: Tenim actualització de la notícia.
4: Sí, ara els mitjans han estudiat, també parlen ja d'aquest senyor que va trobar el quadre.
6: Andrés, ja. Andrés el murciano.
4: Sí.
6: Andrés, el titular, diu Andrés, el imitador de Lola Flores en paro, que encontró un Sorolla en Sevilla y lo ha devuelto. Un imitador de Lola Flores en paro. Què ha passat aquí?
4: Bueno, que...
6: ja no es contracten imitadors de Lola Flores? És una feina que s'està perdent? Els imitadors de Lola Flores estan sent substituïts per la intel·ligència artificial?
4: Pues sí, sí,
6: que no tenen dret els senyors de Múrcia que van vestits de la penya.
4: Sí.
7: Del ron negrita,
6: De sortir i anar...
4: I agafar un quadre.
6: Agafar un quadre, però...
4: Pel sobretot, Marc?
6: Sí,
4: això està bé.
6: Sí, sí, sí.
4: A mi... Pues escolta, jo hi ha certs quadres, això que vas a un museu, t'enduries el Marc, però el quadre el deixaries allà. Perquè hi ha coses que no, és que no s'entenen.
10: Podria fer el meu fill, el meu nebot.
4: Ho has pogut fer, bueno, el meu nebot o un nen de P1.
7: Sí, que podria ser el nebot, també. Coincideix que podria ser el nebot. Farem una cosa, que és anar a publicitat i quan tornem hi ha cançó preparada, si no m'equivoco, d'Otis Sardoia.
11: Sí, precisament de la gent que agafa l'AP7, de les dones que agafen l'AP7, si no m'equivoco.
4: Jo no m'ho podria.

0: Ah, sí.
1: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
2: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
14: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Ja és aquí l'estiu i Fort ho celebra amb tu. Summer Days de Fort amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fort i experimenta el Fort Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fort més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fort.es. Xarxa Fort de Catalunya. Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
17: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Nosaltres som la competència.

0: maco la competència, i això que dèiem fa uns moments. Sembla que el govern té previst reinstaurar els peatges a l'APC.
1: Sí, senyor. L'APC que...
2: Sí. No tenen previst que funcionin rodalies, no tenen previst que hi hagi carreteres, no tenen previst que la gent es pugui desplaçar amb l'AVE, tenen previst que tornis a pagar. Això ja s'ha dit abans, oi?
1: Sí.
3: Bona nit, la Garrotxa, com esteu?
1: Bona nit,
3: veïns, veïnes de Santa Maria del Culet. Com esteu?
1: Santa Maria del Cullell, deu ser. Del Cullell.
3: Això, el Culet, el que he dit.
1: Sí.
3: El Culet. Sí. Sisplau, demano un aplaudiment pel més llest de la classe.
1: No cal.
3: Sí que cal. A vosaltres.
1: No cal, a ti.
3: A ells. Sí. Som-hi tots, avui cantarem plegats a l'autopista APC.
1: Sí, és el tema.
3: Premerem tots junts l'accelerador per l'autopista de l'amor. Obrirem plegats el maleter dels somnis.
1: Ja està.
3: Comprovarem l'oli de la passió.
1: Sí.
3: Posarem benzina al dipòsit del combustible del cotxe.
1: Sí.
3: Que cada vegada que em paro a repostar, el dipòsit sempre està al costat contrari d'on hi ha l'assortidor de benzina.
1: Sempre passa.
3: No us passa que de vegades us costa encertar on és el forat?
1: Sí.
3: I el forat del cotxe també, eh?
1: Oti, sisplau, va. Centra't. Quina cançó ens interpretaràs avui?
3: Avui canto a l'AP7, concretament a la dona que puja i baixa a l'AP7 cada dia per anar a treballar.
1: I com es diu la cançó? Com es titula?
3: Dona que enyores pagar a l'AP7.
1: Dona que enyores pagar a l'AP7.
3: És en singular, dona, perquè només hi ha una dona que enyora pagar a l'AP7 i jo li diré
1: que és de nona. Podria dir-li que hi ha més d'una, persona.
3: Sí. Maica, estem preparats per començar l'actuació? Recorda que avui no hi ha pausa d'hidratació. Hauràs de tocar la cançó sencera sense parar. Maica.
1: Però perdona, Otis, feu pauses a meitat de cançó? S'atura la cançó per hidratar-vos?
3: No he sentit mai a parlar dels interludis.
1: Sí, home, un interludi entremig d'un concert encara, però la cançó que interpretes no arribarà als 2 minuts. Vull dir que
3: saps això... qui més no arriba als 2 minuts? Benvinguts al Molino. Música picant.
1: Vinga, va.
3: Bueno, en fi, endavant amb Dona que enyores pagar l'AP7.

0: que enyores pagar la PCT, el teu sistema nerviós està molt nerviós des de que has de pujar i baixar la PCT cada dia. De fet, t'estressen tant les cues i els perills de circular cada dia per la PCT que el teu sistema nerviós hauria de dir sistema Joel Joan, de lo nerviós que està. Dona que enyores pagar la PCT. Sí. Ahir et vas pitar durant 10 minuts amb un camioner lituà. Vas baixar del cotxe a la mateixa benzinera que ell només per escopir-li el cafè i vas robar-li el piti de la boca per formar-te'l tu. I una estona després et vas trobar a la sortida de Martorell, que és on treballes, i vas pensar, i si no agafo la sortida? I si continuo fins a la Jonquera i no miro enrere?
1: Otis,
0: i si m'oblido d'aquesta vida de conduir, posar rentadores i anar a pilates, a estirar mentre m'aguanto els pets?
1: Va.
0: Dona que enyores pagar la PCT, exiliat al primer poble de França o Catalunya Nord, on no et mirin encara de fàstic. Trigaràs una bona estona a trobar aquest poble, però diràs adéu a la PCT i hola a la baguette. T'estimo, dona que enyores pagar la PCT, i que amb aquesta caloreta també enyores la baguette.
1: Ja està.
0: Gràcies.
1: Va, anem a publicitat i tornem de seguida. Gràcies,
2: Sofia. Nosaltres som la Comparència.
3: Volvió a les drogues.
4: Tremendo loco.
2: Aquest programa està basat en fets reals.
3: RAC 1.
2: Amb els Oscars.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
7: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
9: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El mundo los separa. L'amistat los une.
11: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
12: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
10: La nueva película de las creadoras de Chavalas. Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
13: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
13: Al!
14: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
15: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Bé, i què voleu fer aquests dies?
17: Anar a una piscina caribenya.
18: Dormir en un hotel del Far West.
19: Volar a llops d'un drac!
16: Doncs tinc el lloc ideal.
9: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu Origen.
7: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
20: Sona bé.
12: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
20: Sona el nou Micra.
12: I el 0% TAE.
20: Sona que estreno Nissan.
12: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
23: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11.
22: I se't transmet el fred a la mà?
23: Suposo.
22: Oh.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
27: Verisure.
0: Ja tornem a ser aquí parlant de la Xina, on hi obriran el primer hotel sense personal humà.
28: Sí, és un hotel que obrirà l'any que ve, farà servir intel·ligència artificial per gestionar-ho tot, tant el registre dels ostres com el transport de la que viatja, com la neteja. Quan he dit ostres, volia dir ostres.
29: Sí, sí, no, atenció, perquè jo ja fa temps que treballo amb una IA que pugui fer totes les feines d'un hotel, Però els xinesos se m'han avançat, sempre passa el mateix.
0: Tenim una IA
29: Mira, recrearé alguna situació molt habitual a l'hotel, veurem com funciona la meva IA. Ja veuràs, situació número 1. L'habitació no està disponible. Hola, bon dia tingui.
30: Hola, molt bon dia. Benvingut al seu hotel de confiança. En què puc ajudar-lo?
29: Molt educada. Molt bé. Vaig fer una reserva online per una habitació doble.
30: El seu nom, sisplau.
29: Xosantong.
30: D'acord. Buscant Asian Porn.
0: Asian Porn, no.
29: No, Asian Porn, no. Em dic Xosantong i vaig reservar online una habitació doble.
30: Ho sento. La seva habitació no està disponible.
29: No, però no és possible.
30: Sí que és possible. De fet, sempre acceptem més reserves que habitacions tenim. Però no pateixi, tenim una solució.
29: Ah, d'acord. Quina és la solució?
30: Tenim una habitació superior lliure que li deixaré pel mateix preu.
29: Home, moltíssimes gràcies. Té el llit king size, d'aquells grans. Ha de tenir matalàs dur, que pateixo mal d'esquena i...
0: Hola?
29: Té matalàs dur, que pateixo mal d'esquena?
30: No pateixi. El matalàs és dur perquè dormirà directament a terra. Però tindrà habitació.
29: Però escolti'm, això és una vergonya. Escolta, passem a la següent situació.
0: Va molt bé,
29: Imagineu-vos la conversa a l'hora de pagar. Al final. Hola, ja marxo de l'hotel, li torno la clau de l'habitació.
30: No tan ràpid, cowboy. Aquí veig que ha contractat uns serveis extras.
29: Sí.
30: Seran 56.000 euros.
29: Com?
30: Pagarà amb targeta.
29: Escolta, això és mentida, jo no he contractat res extra.
30: Deixi'm veure. Tenim que va demanar un massatge tradicional tailandès. És estrany perquè som a Puigcerdà.
29: Escolti, això és una vergonya.
30: Si no pot pagar, ja pot començar a fregar plats. Calculo que seran uns 20 anys de fregar plats.
29: Però què diu, home?
30: Ens pot posar una bona valoració a Google.
29: Sí, home.
30: Ens ajudaria molt.
29: Ens ajudaria molt, la mare que em fa morir, home.
0: Funciona molt bé.
29: Ara anar jo a Google a posar una bona valoració.
0: Benvinguda aquesta IA. Adéu als hotels clàssics de tota la vida.
29: S'han d'acabar de polir uns serrells.
28: Sens dubte, sí.
29: Però apunteu perquè això és el que ve, eh? Ara ja no hi ha interacció ni amb humans.
0: No.
29: Ara un robot que us dirà el que has de pagar i...
0: Exacte.
29: I bueno.
0: És l'apocalipsi en forma de robot i gent parlant a una càmera.
29: Això serà horrible.
0: Això serà horrible.
29: Horrible.
0: Moltes gràcies a tothom. Nosaltres hem d'anar passant. És divendres. Us desitgem que tingueu un bon cap de setmana i recordeu que ve una onada de calor.
31: Bueno, és la segona onada de calor. Jo ja estic preparat des de la primera.
28: Jo ja m'he descomptat. Potser és la cinquena, onada de calor, però bé.
31: Jo vaig despullat per casa.
28: Ho deixarem aquí, però tornarem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon dia.

0: La competència.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
2: Hola.
0: Un programa basat en fets reals. Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Bueno, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: I el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romosa, què tal estàs? Avui ens acompanya, ja era hora, una cantant que ens fa molta il·lusió que sigui aquí, és la Isa. Què tal estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Fantàsticament. També respon al nom d'Isabel Hernández Bronxa.
2: Bronxut, sí.
1: Bronxut. Que ens presenta el seu nou disc, Flores de Invierno.
2: Flores en Invierno.
1: Realment, t'he de dir que ja era hora, perquè tu l'últim disc, en tens 3, el vas treure el 2015, t'has fumat un puro de dimensions descomunals.
2: No, t'explico.
1: I al cap de 450 anys has tret ara el següent disc, el tercer, guapa, i ara, ara, eh?
2: No, és que he fet singles.
1: Ah, perquè ara és veritat que feu singles. Clar, no? Tirant de singles, que... clar.
2: Jo vaig entrar en una discogràfica i llavors eren singles.
1: Clar, clar.
2: Jo vaig anar amb un disc sota el braç i em van dir, molt bé, no. Traurem un tema, després al cap de no sé quan traurem un altre.
1: Ah, sí? I això i va funcionar? Però te'ls paguen.
2: No va funcionar. Vaig demanar el que es diu, s'anomena una carta de llibertat.
1: Val.
2: Però clar, és tot un procés, bueno, i entremig, perdona, ha passat una pandèmia, he tingut un fill,
1: has fet coses.
3: Dispositius pel mig, sí. Això treu.
1: Bueno, escolta una cosa, la Tessia Belolavide, què tal?
3: Hola,
1: estàs?
3: Què tal?
1: A tope total, però abans amb tots vostès, Jarrec. Ja saben que ella és pastora d'Oves Guilleries, però a més avui és el seu aniversari!
4: Happy birthday!
1: Perdona, de la pastisseria.
3: L'artesà, us he portat Jaumet.
1: Ai, Jaumet!
3: Arrenca!
1: Obre els carinyos, tu que tens. Vale, Jaumet, moltíssimes gràcies. Que genial. A veure, avui ens vols parlar de...
3: la calor.
1: La calor i Murria.
3: Sí. Què porta? Què passa amb la calor?
1: Què vol dir totes... Murria?
3: Què vol dir Murria? Què passa amb la calor? Què ens passa amb nosaltres? Quedem totes apalancades, quietes, sí. No ens volem moure, però ho hem de fer. Pues el bestiar té una tècnica que bàsicament és Murria, un gest, que implica que el bestiar busca l'ombra, vale? I de vegades no necessàriament hi ha un arbre. Doncs què fan? Baixen el cap, baixen la cabeça, no?
1: Sí.
3: Acoten el cap, no?
2: Sí, està ben dit.
3: Sí. I es van com ajuntant entre elles i buscant l'ombra sota el cos de l'altre.
1: Oh.
3: Allò que segons la nostra mirada humana seria una mica contra natura, no? Ajuntar-te al costat d'un altre i posar el cap sobre la pell d'un altre en el moment que fa més calor, doncs el bestiar morria d'aquesta manera. Fan com una forma tipus peloton, totes ajuntades. I
1: com una melé, fan una melé.
3: Exacte, i es refugien del sol. Quan passa això, o sigui, quan puja aquesta escalfor tan bèstia, el bestiar no es mou.
1: Clar.
3: Hi ha algun animal té més resistència a la calor que d'altres, per exemple, les vaques, és molt típic, no? En Argentina també es veu, a mitja de Pampa, que fot una calor tremenda a l'estiu, igualment el bestiar està allà pasturant.
1: Sí, les vaques no tenen problema amb la calor, menys.
3: Aviam, si ja estan plenes i veuen que troben ombra, pues jauen i després tornaran a menjar.
1: Plenes de menjar, vols dir,
3: sí,
1: clar.
3: Exacte. Val. Però l'ovella, pues, pateix una mica més.
1: Els cavalls la pateixen molt, la calor.
3: Vale, doncs, clar, què fa l'ovella? Hem de treballar en horari partit. Hem de pasturar molt aviat de bon matí, perquè després, clar, a principis de primavera, que dura 2 dies ara, potser pots estar pasturant fins a les 10 o 11 del matí, però ara, amb aquesta calor que fa, abans de les 9 del matí, fins i tot estan a 1.000 metres d'alçada, el bestiar ja està, no es mou i no hi ha manera de fer-les moure. Tu les pots empènyer amb el gos i sí, avançaran una mica, però de seguida trobaran un arbre o el que sigui i tornaran a quedar quietes. Per tant, durant totes aquelles hores de més calor, el bestiar està quiet. I tornen a pasturar a la vesprada quan comença a baixar
1: la
3: calor.
1: I quin tipus de pastura tens ara?
3: El que passa amb la calor, amb aquestes calors que ja ho hem sentit fa uns dies, no? Que juny no ha sigut primavera, que juny ha sigut temperatura d'estiu, doncs aquella herba que era molt verda, nodrida i amb molts de proteïnes, minerals, tot, doncs aquesta herba de seguida es transforma en palla i més aviat és reixeno. I ara el que menja les nostres ovelles i on estem nosaltres és molta fulla d'arbre.
1: Ja.
3: Patim aquesta idea que les ovelles o el bestiar en general només mengen pasto, però mengen fulla de castanyer, fulla d'alzina, d'acàcia, i heura...
1: Carai.
3: Bueno, això s'alimenta molt.
1: I les pastores com ho porteu tot això? Perquè, esclar, els gossos bueno, i les pastores...
3: Patint, tot el bestiar pateix. Vas ara a l'estiu en una granja i trobes els gossos així com espatxorraos, els gats dormint, les ovelles també no sents cap fressa i els pastors suant. Sí, també suant.
5: Dius que aquí... també els afecta l'estat d'ànim al bestiar.
3: I tant. El bestiar està més, no te diu irascible, perquè, bueno, són ovelles, no ven a atacar-te, però sí que veus que tenen un comportament com van més destirotades, els hi costa molt d'arrencar, o sigui, veus realment tot això que de vegades ens... Estem, clar, la vida capitalista i més a la ciutat, es fa molt difícil pensar que això ens està passant a tots. Passa, és com, me passa a mi, jo estoy sufriendo, jo tinc calor, jo no puc més. Però ens passa a tothom. És molt, veus els animals i no cal anar-se'n a una granja, qualsevol que tingui
1: un gat, un gos. Jo ara baixo gat, els gossos a cagar, a pixar, els baixo. Pixen, caguen...
6: I volen pujar ràpid, no? La nostra gossa està igual, no? Sí.
1: I fan, pum.
5: No, no, jo estic així, estic de mala llet i només...
1: Pixes i cagues al carrer i cap a casa.
5: Només vull estirar el sofà.
1: Ah, sí? Fixa't. Sí.
5: Estic de molt mala hòstia.
3: Molt mal humor. Nosaltres també, els pastors també. És molt difícil de treballar. Molta pols hi ha a l'aire, clar, tot està molt sec i no és només que fa calor i tu estàs suant, sinó que a sobre, si pilles que vas caminant, o sigui que el ramat passa davant teu... Tota aquella pols et cau a la cara i estàs, bueno, i arrebossada de
1: sorra. Tot això de la pastura està molt bé, les ovelles també passen calor, però hem de dir avui, que és el teu aniversari, que a més també tu has fet un aniversari aquí al que seria Catalunya.
3: Sí.
1: T'has estrenat com a columnista al Mercurio de Barcelona, sí, que és un mitjà de comunicació que dirigeix
3: l'Àlex Mendoza. Sí.
1: Al Mercurio de Barcelona, de veritat, que és un nou mitjà de comunicació que jo de vostès estaria molt atent. I la Llar Rec és ja columnista del Mercurio.
3: Bravo! Quien no apostó por mí, ya van tarde para hacer sus inversiones, ¿vale? Estoy de subida.
1: Estás de subida, exacto.
3: Hubo gente que lo vio y quienes no lo vieron, lo lamento.
1: Lo lamento.
3: Les caeré peor ahora.
1: La teva primera columna... Bueno, s'ha de dir que ets una escriptora extraordinària, t'he de dir la teva cara. I llavors, la teva primera columna de presentació al Mercurio es diu Junto al Borde... Bueno, explica una mica el Mercurio de què és. Nosaltres també parlàvem el dia de Sant Jordi, és un mitjà de comunicació que...
3: Sí, va ser molt curiós. Bueno, com aquestes coses de vegades màgiques que passen a la vida. Jo vaig veure el Mercuri anunciat, no sé si a la Vanguardia o al Diariari, hi havia tota una pàgina, sí, i li vaig comentar a aquesta amiga que sóc venir aquí de visita, la Charlín, que és veneçolana, i vaig dir, hòstia, que bé, per fi, algú aquí que està veient que la comunitat latina migrada és molt gran, sí, i no ens quedem només amb la primera generació de latinos migrados, perquè el meu fill, bueno, com, no, és com de les dos orilles, no? Aquesta cadena que neix aquí. I després vaig venir aquí al programa l'últim cop i vaig fer algun comentari fora de to, com sempre, i tu em vas dir, ostres, et posaré en contacte amb una persona. I quan em va escriure aquella persona, doncs era l'Àlex, i vaig dir, ostres, el noi de Mercurio. I ens vam trobar...
1: Doncs ens alegrem molt. Una cosa,
3: estic molt contenta, la
1: aquesta
3: veritat.
1: Aquesta primera columna, que insisteixo, jo la trobo... Bueno, nosaltres ja coneixíem els teus escrits, les teves xerrades...
3: Però bueno, cada cosa és diferent.
1: Però, no? Diferent, sí. Però
3: A mi em fa molt, perdona, a mi em fa molta il·lusió perquè... Sento que és un, no sé, com un nínxol, como, no un nínxol de muerte, ya me entienden, como un nicho donde...
5: Un espai.
3: On repensar jo mateixa algo que fins ara no li havia, després de tants anys, no li he donat lloc, perquè jo penso que, sea como sea tu migración, como la autoreflexión acerca de tu propia migración, sempre jo parlo dels meus avis i aquestes coses, no?, de col·legues o tal, però pensar-te tu mateixa el procés aquell, pues sempre intentes escombrar-ho cap a fora perquè, no sé, hi han tantes coses que entren
1: perquè
3: en joc.
1: Perquè és dolorós pensar, diguéssim, no? En el fet de la migració.
3: Sí, perquè sempre acabes pensant com que estàs fora de lloc. Pensis des d'on pensis, portis el temps que portis, parlis el català que parlis, no sé, jo fa pocs anys que he vist tot el que jo havia fet a la meva vintena, l'esforç de, amb aquesta paraula horrible d'integració, que és horrorosa, perquè quan integres coses, per exemple, la pastisseria, integres ous, farina i mantega, després és un algo que està sencer i que està molt bo, però tu ja no reconeixes ous, farina i mantega. I jo vull seguir sent un ou, o farina, o mantega, i conviure amb la resta d'ous i farina, no?, sin mezclar-nos. Bueno, me fui per les rames, però...
1: No, però no, està bé. Una altra cosa que descobreix llegint el Mercurio i molts dels seus autors és que nosaltres creiem que, per exemple, en el cas de la llengua castellana, i fins i tot algun text en català que també tenen, que la llengua castellana respon a una sonoritat o a una manera de fer, i t'adones que gràcies a la llengua que es parla des de Sud-amèrica o i aquí,
3: sí,
1: doncs el cànon lingüístic varia.
3: Sí.
1: És a dir, jo parlant amb la teva amiga o parlant amb tu moltes vegades, creiem que sabem castellà des de l'imperi, creiem que sabem català, però això no sempre és així, diguéssim, no? La llengua és...
3: Fa poc algú em va dir, que curiós que no digueu que parleu espanyol, sinó que digueu que parleu castellà.
1: Clar.
3: I nosaltres sempre hem dit, hablamos castellano, espanyol, no sé, és raro, no... Allò que dicen la madre patria, no sé, nosaltres veiem pel·lícules o aquí anar al cine que les pel·lícules estiguin totes directament traduïdes a l'espanyol, sí, se'n fa raríssim.
1: Raríssim, no?
3: Sí.
1: Quina valoració fas d'aquests 18 anys com a persona migrada, però el que passa és que tu tens una criatura aquí, a més és pastora en un entorn rural,
3: sí,
1: molt català.
3: Molt arrelada, no?
1: Sí.
3: Diria.
1: Sí, sí. Sí. Bueno, a hòsties també, no? Perquè, clar,
3: sí, a hòsties, perquè en realitat hi ha una cosa com, bueno, el campus de todos i tal, però després a l'hora de la veritat, pues l'arrelament sempre, inevitablement hi ha molta gent que l'acaba vinculant a... ja, però tu no ets fill de ningú que hagi crescut aquí, doncs tu no. Com pots arrelar-te tu?
1: Bueno,
3: si tu no, si els teus avis no han nascut aquí, és que els meus avis ja eren gent que va néixer desarrelada. Els meus pares ja van néixer en un lloc on no tenien tampoc arrels. Doncs què? O sigui, al final totes les llavors, o sigui, no estan arrelades enlloc. Tu la llavor la tens a la mà i la poses a un bosc. I si, con los ingredientes, no? Con, si plou, si lo abones bien, si la terra és bona, si tu tens cura d'aquella llavor, creixerà. Jo crec que, bueno, que el meu entorn m'ha acompanyat en aquest procés, perquè, clar, estant sola en un procés així... en un procés de migració, pues no deu ser gaire fàcil, no? Uh-huh. Jo no m'he trobat sola, no sé, és com la sort que he tingut, perquè al final moltes vegades és sort, perquè hi ha molta gent que arriba amb projectes i amb plans i bueno, i la vida canvia, això ja ho sabem, no?
1: Bueno, doncs escolta, molt recomanable, feu-vos socis del Mercuri o accediu-hi.
3: Accediu-hi, és molt senzill, elmercurio.cat, creus? O mercuriobarcelona.cat. Va en Google, el Mercurio, i si entreu allà a pestanya d'opinió, surto jo.
1: Exactament.
3: Entre d'altres, eh?
1: Òbviament. La primera columna és junto al borde, la següent quan serà?
3: Quan m'hi posi.
1: Quan t'hi posis, posa-t'hi ràpid.
3: Sí.
1: Has dit una cosa ara, passem a la Desire, que també tens un tema, com sempre, interessantíssim, però que és el de la mescla i el mestissatge. I això de la la multiculturalitat, la plurinacionalitat, el mestissatge. Nosaltres donàvem per bo, us ho pregunto a les dues, bueno, ja ho obro la taula, també, però donem per bo el concepte de mestissatge, i amb això ens hem quedat totes molt tranquil·les, no? El mestizaje, el multiculturalisme, etc. Però últimament jo estic pensant, arran de que tu em vas passar aquest llibre de la...
3: Micaela Drullar.
1: Micaela Drullar, que clar, això, el mestissatge, quan parlem de mestissatge, en el fons és com posar... Tu has fet aquest similar a de... que acaba apareixent un pa de distints elements, però també jo faria la imatge, pensant en el mestissatge o en això del que en diuen multiculturalitat, no, la multiculturalitat és boníssima, hay que juntar-se, hay que enllaçar-se i tal, però al cap i a la fi, sempre el que s'enllaça i el que s'ajunta és alguna cosa, és a dir, que hi ha elements... altres...
3: Mm-hmm. Ha d'haver-hi alguna renúncia. Per
1: que
3: alguna
1: es fiquen
3: banda,
1: a dins,
3: no?,
1: d'un vol, que és el vol del...
3: el receptor, diguem-ne.
1: El receptor sempre és el que decideix què és el mestissatge, com es mescla, qui es mescla...
3: I quins ingredients
1: ara posarem, clar, perquè el mestissatge sigui així, no? Tu dius que opines sobre això del mestissatge, que és una cosa que ara em té a mi...
6: Vols que fem una secció?
1: Sí.
6: El mestissatge, i sé que em fico en un jardí, però el mestissatge...
1: Però escolta, amb tots vostès, destinen a l'OBD. Vinga. Jardinera. Bueno, vull un apunt,
6: Sí, un apunt, només un apunt. El mestissatge és part del projecte colonial dels imperis. El mestissatge és, al final, una manera molt subtil d'esborrar la part que no interessa, no? La part dominada o la part colonitzada en favor de... Sí. Es fa positivament.
1: El taller de música.
3: Però jo crec que positivament com una bandera més. Perquè sí, després, alhora, la veritat, potser... O sigui, jo m'assec des de fa, això, gairebé 20 anys, i de debò, o sigui, no hi ha ningú O sea, no lo digo como un insulto, pero como un no hay un interés. Ostres, com és Argentina i què feo. No, és Messi, Maradona, ja està. I com vas aprendre a parlar català tan ràpid? Pues per això, perquè necessitava amagar-me de que cada cop que obria la boca importava un pito el que jo podia dir o el que jo puc pensar o no sé, o mi manera d'estar en el món, lo que interessava, Messi, Maradona, empanada, Fernet. Bueno, vale, ja
1: què
3: està. Una beguda que a mi no m'agrada gens.
1: Ah, vale.
3: Una cosa amarga, asquerosa.
6: No, però sobretot a mi el que m'interessa que la gent no perdi de vista és, o sigui, etimològicament, bueno, mestissatge, no? Ara podem pensar en barreja, mescla, cultura...
3: Música.
1: Música,
6: però
1: clar.
6: El mestissatge s'inicia per la violació de les dones dels territoris originaris d'Amèrica, no? Que no perdem de vista, que les primeres criatures, no?, que neixen d'aquest mestissatge són fruit de la violència sexual exercida pels colonitzadors. I això és una cosa que molta gent no té present, no? I a mi el que m'interessa és que la gent no oblidi això, no? Que ara estem pensant tot positiu, tal i que qual, però l'inici del mestissatge és un inici violent. Uh-huh. I això no es pot oblidar mai.
1: Però sí que és veritat que quan parlem de mestissatge, efectivament, tenim la sensació que és, bueno, pues mira, agafa uns tambors...
3: Tot joronya, que joronya.
1: Anem de Nairobi, sí. I la guitarra espanyola i un cajón flamenco, vinga. Endavant amb el mestissatge i amb tots vostès el mestissatge.
6: Sí.
1: Però
6: sempre és aquesta perspectiva occidental, no?, que és Occident qui imposa i qui defineix, no? Ara jo dic que mestissatge és això, doncs tothom ha d'estar conforme perquè hem decidit des d'Occident, des d'aquest eurocentrisme, que el mestissatge és això, no? I després tu preguntes, no?, pues això, el de Gàmbia o el de Senegal o el d'Uruguai o el de Xile o el d'Argentina, què senten que és el mestissatge, i potser l'opinió és una altra, i l'experiència també, no?, del que ha passat als seus territoris, del que ha passat a les seves pròpies famílies, no? Aquí potser tindríem una altra informació.
1: Sí, tinc la sensació que moltes vegades el mestissatge pensant-hi és, tu tens la Barbie blanca i le pones complementos. Sí. I et surt el mestissatge. Sí. Tu és un artista mestissatge. Sí. Música
3: Barbie artista.
1: Sí, Barbie mestissa.
3: Sí, bueno, i també no, aquesta idea de mestissatge també jo crec que se sosté molt en aquest ambient que dius, com en l'ambient artístic. No, perquè després...
1: Però també era el polític, perquè
3: també... Per això, sí, en aquest, però polític. Després, no? Vull dir, un funcionariado, a l'escola, mestres... Bueno, ahí... Bloqueja una mica.
1: I després també, a nivell polític, per exemple, la idea aquesta de la integració, l'assimilació, entre tots ho farem tot, som un poble, farem uns castellers que són la pera llimonera i no sé on es matarà, però al cap i a la fi... El cànon, diguéssim, és
3: que per això a mi la palabra integrat em sembla horrible.
1: Clar, això perquè ho has dit abans. Sí.
3: És que no m'agrada la idea d'integrar.
6: Però és que a
3: jo formo part, m'hi sento,
6: no?
3: Però
6: sento que pertanyo,
3: integrar, clar. És com estàs dintre o estàs fora.
6: Sí.
3: Sempre estem
6: i a més hi ha una concepció molt, molt perversa del que és la integració, que en realitat és assimilació. Mm-hmm, és a dir, tu estàs aquí i has d'arribar aquí com si fossis una fulla en blanc i no tinguessis un altre bagatge, una altra cultura, un altre idioma, tot això hi has de renunciar perquè ara estàs en un altre territori, en un altre context.
3: I perquè aquí sempre s'ha fet així.
6: I aquí a mi sempre s'ha fet així.
3: Aquí sempre ho han fet així i jo penso, però sempre quan? Si tu des de fa què? Com a màxim aquests senyors que m'han anat trobant al bosc que tenien 70 anys, 80 anys, pues, la vida d'aquest home és molt curta. O sigui, el que ell ha vist i viscut després ell pot venir amb històries, amb, no?, literatura, bibliografia, no sé què, però el que cada persona ha viscut és molt curt. Entonces, que sempre s'ha fet així, des de quan? A on? Per qui? Per què? I perquè sempre s'ha fet així no vol dir que les coses no puguin canviar.
6: Exacte.
3: Que de vegades també la por d'aquell que, diguem, que del receptor, no?, és que el canvi és em trauran la meva cultura, no? I és com, qui vol treure la teva cultura? O sigui, al final se tracta d'enriquecer-nos, per això tinc aquest lloc aquí, per això suposo que en algun moment algú va dir de vosaltres, o sigui, fem-ne una cadira perquè potser ens pot aportar una mirada que no tenim, com d'altres que participem en aquest programa, no?
1: Bueno, i després la cultura, a veure com ho diré, es pot transformar.
3: És que tot el rato s'ha
1: de desaparèixer, fins i tot, sí, si hi ha coses que han desaparegut, jo és que no sé com dir-te. Sí. O sigui, els toros poden desaparèixer, les curses de brau, els Sanfermins poden desaparèixer, algun dia a la millor poden desaparèixer.
3: Sí, culturalment
1: no,
3: també.
1: No hi han estat sempre, és a dir, que jo no sé exactament aquesta idea de que les coses són sempre de forma
3: immanent. És que allò, o sigui, si ho apliquem a tot, vull dir, abans, quan hi havia algú de la família que naixia, que no estava bé del cap, o tenia alguna malformació, lo teníamos escondido. Abans de la dona, jo a una granja aixecava la veu o contradeia el meu home davant d'algú, pues, em fotien un clatell, se m'haguessin fotut un clatellot i això.
6: Avui vull plantejar una situació.
1: Se'n va perquè si no perdeu el tren,
3: Jo me'n vaig perquè anem a la granja i hem de recuperar una nena.
1: Hem de recuperar una nena, per favor.
3: Sort,
1: home, sort,
3: que tingueu sort.
1: Truca'ns, quan arribi. Sí, Karen, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé,
3: Gràcies, guapíssim. Endavant. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Deixiré bé l'Alobede.
6: Som-hi. Doncs el que vull plantejar avui és una situació que potser resultarà familiar a algunes persones. Per exemple, quan es parla de masclisme, hi ha homes que reaccionen amb un "no tots els homes", no?
1: Sí, de veritat.
6: I alguns, a més, esperen que les dones els reconeguin com a excepcions.
1: Clar.
6: Com si necessitessin una mena de certificat de "soc un bon home".
1: Sí, sí, un bon home.
6: Doncs amb el racisme passa quelcom semblant. Quan es parla de racisme estructural, hi ha persones blanques que responen de seguida amb un no tots els blancs, no? O amb un "jo no sóc racista perquè sóc bona persona". Però ja hem comentat moltes vegades en aquest programa que no n'hi ha prou amb no ser racista. Com deia Angela Davis, en una societat racista no n'hi ha prou amb no ser racista. Cal ser activament antiracista.
1: Clar, perquè partim de la base que l'estructura és racista.
6: Clar. Bueno, o sigui, el punt de partida és aquest.
1: Perquè diguéssim, l'opressió... racista és un dels pilars de la societat,
3: és estructural,
1: que vol dir que nosaltres som el que som gràcies a l'esclavatge, diguéssim, per dir-ho clar.
6: Sí, a l'esclavatge i al colonialisme.
1: Diguéssim. Si oblidem això...
6: Exacte. Llavors, parlant d'activament...
1: Que no passa res, que no passa res, però aquests són els fets, diguéssim.
6: Clar, aquesta és la base.
1: Aquesta és la base. Doncs que sigui una cosa així...
6: No, és el que hi ha, ja està, vull dir.
1: Sí, és el que hi ha, vull dir que ja, això... Sí.
6: És així. Llavors, pensant en ser activament antiracista, aquí és on rau la diferència, no? Perquè dir "jo no sóc racista" pot acabar convertint-se en un bàlsam per a la consciència, no?
1: Clar.
6: Perquè permet pensar que com que personalment no fas res que impliqui o que t'identifiqui com a racista, doncs ja ho tens tot i ja has complert. Però l'antiracisme no pregunta com et defineixes, pregunta què fas.
1: Que bo.
6: No? Per això a mi m'agrada molt una idea que planteja Lilian Thuram al seu llibre El Pensamiento Blanco, que us el recomano moltíssim.
1: Quina editorial, Lilian?
6: A Península.
1: Ajà.
6: I ell parla de la necessitat de les persones blanques de trair la blanquitud.
1: Molt bé, exacte.
6: És una expressió que pot incomodar, però precisament per això és interessant. Trair la blanquitud no és trair les persones blanques, és deixar de protegir els privilegis que el sistema associa al fet de ser una persona blanca. És deixar de col·laborar, encara que sigui amb el silenci, amb un sistema que continua produint

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
3: No ho sé, eh?
4: O prestar atenció, no sé. O tenir curs, una formació, o fer una formació. Moltes vegades el problema que hi ha és que
5: persona,
4: no hi ha formació.
5: La intel·ligència no és una cosa que vingui sola, eh?
4: No, però has de...
5: La intel·ligència l'has d'autoritzar, llavors, si tu... És com aquesta que són machistes, o que són... Que diuen, hi ha gent que em diuen coses... És que a mi una cosa... Que ja dius, bueno, pues mira, jo agafo i me'n vaig. A la gent, per exemple, que et, és que de veritat t'ho dic, gent que et diuen coses sobre el machisme, o sobre la cosa de les mariques i tal, que dius, però tu el que et passa és que, a més d'homòfob, que seria el mínim que et passa, és que ets idiota, perquè, clar, al segle XXI, això és el que a mi et desespera.
4: Ja.
5: Que t'ho juro, que dic, però de debò...
4: Costa.
5: Escolta, si em veus una persona que ara venia, no sé què, una, jo entenc circumstàncies de la gent, una, no sé què, jo recordo a vegades, doncs jo què sé, doncs el teu avi, la teva avi, la teva besavi, que de sobte el família...
4: Bueno, que
5: doncs
4: pel context, feia gran, no? Context, ja, parlia, ja havíem parlat d'això.
5: Era una persona de 45 anys que sigui racista ara, és que és idiota, no? Jo què vols que et digui? Jo ho sento moltíssim. Llavors, jo no sé per què, o el tio que sigui masclista, jo de vegades penso, però aquest tio, això, el tio per rebre que... És que dirigeix una empresa. I és que el meu tio que dirigeix una empresa... que té 500 treballadors i et diu unes coses sobre les dones que dius, però aquest home és que és idiota, és que ja ni mala persona, o sigui que de veritat que no has llegit tu el diari, que no has, que ets, que, i s'ha de començar a reivindicar la intel·lectualitat, o sigui, de veritat, el cervell de les persones, però tu el cervell on el tens?
4: En fer diners. Normalment estan en fer diners.
5: Però si es fer diners és facilíssim.
6: No, ni així, perquè quan tu tens en compte, tens una empresa, però tens en compte, no?, polítiques de qüestió de gènere, polítiques antiracistes, això repercuteix positivament en el negoci, també, i això moltes vegades no es té en compte.
5: Clar,
4: no,
5: clar.
4: No, ho sabem.
5: O sigui, per acabar,
6: però
5: per
6: això,
5: acabar.
6: O sigui, que és en aquests segons, moments, és en aquests moments i no en les declaracions d'intencions on es veu si les persones blanques estan disposades a incomodar el sistema o si prefereixen que res no canviï perquè així amb elles ja els està bé.
5: Que això també pot ser, eh?
6: Exacte. I moltes vegades és més això que una qüestió d'intel·ligència, no? Potser podríem dir que és una qüestió estratègica, no?
5: Estratègica, estratègica.
6: Perquè el racisme, al final, no es manté només per les persones que el defensen obertament. També es manté quan la resta decideix que no val la pena intervenir. Potser, doncs, la pregunta no és si sou racistes o no, potser la pregunta és una altra. Quan el sistema espera que calleu, a quin bàndol decidiu situar-lo?
5: Mare de Déu, decidiré calar. Bravo! Recordeu que la Desiree Belalobede, al seu Instagram,
6: al meu Instagram, Desiree Belal, faig formacions antiracistes obertes a tothom.
4: Empresaris, polítics...
5: I a la... Bueno, és que això hauria de ser...
6: Persones particulars,
5: però, no,
6: també.
5: Això, aquesta seria una altra. Aquesta és una cosa que hauria de ser de llei. O sigui, a veure, departament de no sé què, no sé quantos, de treball de no sé què, no sé quantos. Els que fan els bombers, el que no sé... Tots els departaments, les institucions públiques, que paguem els nostres putos impostos, que per cert n'hem pagat bastants, i amb molta alegria, haurien de tenir un puto curs de la cosa del tirretrit, de la cosa del DAP, perquè, a més, com que la gent, jo confio moltíssim en l'administració pública, hi ha gent llestíssima, perquè em consta, diguéssim, doncs ho entendrien a la primera, és que seria un curs que en mitja hora ho tens resolt, això, el racisme, perquè després no sé què, no cal
6: llegir molt.
5: Bueno, escolta una cosa, després de la publicitat parlarem d'això, que mira tu que ignorantes som, que jo, això que fas tu, que és, espera, RBA...
4: Rhythm and Blues.
5: Sí. Ah, RBA, Rhythm and Blues. Que té l'horita. Jo pensava, què serà això, la RBA?
6: RBA, RNB.
5: R&B.
4: R&B.
5: R&B.
4: No té res a veure amb el lloguer turístic.
5: Hi ha gent que diu Airbnb. Isa, ara ho farem, per favor. T'ho explica tot fil per randa, ja veuràs, fantàstic.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure.
10: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
11: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
10: Un podcast que t'ajudarà

0: Entendre millor com funciona el teu cos.
1: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
0: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
2: RAC1 Podcast.
0: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
3: Bueno, m'estic menjant aquí jo el Jaumet, que ens ha portat la llarre, que s'ha hagut d'anar. Fes tu...
4: De veritat que estic tragant.
3: La pastisseria sanitària, sa calm. Està bon, Jaumets. No? Al públic em dius...
5: Jaumets, no? Dic que es diuen.
3: Jaumets, diu Jaumets.
5: Bueno, i a més, ara que és estiu, si a més de menjar necessites els nous looks per anar tant, tots els plans que tens, on
3: sempre,
5: pots anar?
3: Sempre. A la Roca Vila.
5: A la Roca Vila. I a més, tens de manera exclusiva, abans que ningú, un extraordinari sale amb descomptes de fins al 70%. Fins al 70% en les millors marques. Sandro, Michael Kors, Adidas i moltes més. Renova't, emociona't.
3: Michael Kors, vols dir, no?
5: I troba... Michael
3: Kors, m'ha agradat molt, també.
5: I troba les millors marques per menys a la Roca Vila.
3: Molt bé. Molt bé. Bueno, amb tots vostès, Isa.

0: Bueno, he parlat ara perquè l'Ernest Ferrer està molt interessat en aquesta cançó i m'ha dit, has de parlar quan jo et digui, deixa-ho respirar, m'ha dit, per cascos, no sé què, no sé quantos i tal, eh? Molt bé. Alguna cosa, ja era hora, filla meva, amiga, sí, que vinguessis, perquè tenim davant a la Isabel Hernández Bronchut,
1: sí,
0: que, ho he dit malament, no, Bronchut?
1: Bronchut, sí.
0: Bronchut, però tu dius com?
1: Bronchut.
0: No, però bueno.
1: Una cosa és Bronchut i una cosa és Bronchut.
0: I com ho he de dir?
1: Bronchut.
0: Bronchut. Bueno, ella es diu Isabel Hernández Bronchut, que la teva mare és de Manchester, deu ser, no? Tu és de Manchester? Vas néixer a Manchester?
1: Jo vaig néixer a Manchester.
0: Però... Manchester està super de moda, que l'alcalde de Manchester serà el primer.
1: És veritat, sí, sí. Manchester, bueno, aviam, musicalment sempre ha estat de moda.
0: Per què?
1: Bueno, perquè...
0: Els Beatles són de Manchester, no?
1: No.
0: Eren de Liverpool.
1: Són de Liverpool, Marc. Marc, però...
0: Era per si estava atent.
1: La primera cosa. Sí,
0: la primera cosa, la vostra, que jo la tinc jo també, jo també. Soc super solidari.
2: Marc,
1: no, però els meus pares no... Els meus pares no són d'allà, es van conèixer allà, van viure molts anys, però no, es van... Ella, la meva mare és de Madrid i Andalusia, mon pare és d'aquí, però va créixer a Itàlia, quan abans parlàveu, no, de la ubicació, la identitat...
2: Les arrels...
1: Les arrels, al final sí que estem una miqueta, per això també el disc es diu Flores en Invierno, perquè és una mica la sensació d'estar una miqueta desubicada, i també pels meus gustos, perquè jo de petita, doncs, ja escoltava jazz, flamenc, coses que els meus companys de classe no escoltaven, o música, doncs, dels anys 60, dels anys 30...
0: I per què l'escoltaves, aquesta música?
1: Realment, no ho sé, realment jo he crescut amb música molt bona italiana, una mina, saps, no, vocalistes, Whitney Houston, que, Celine Dion,
0: bueno,
1: llavors,
0: claro,
1: busques llavors les arrels del que
0: de tot això, clar.
1: Sí.
0: Ah,
1: i llavors també, bueno, sempre m'ha interessat, vaig començar amb una professora de cant cubana que es diu Laura Flores, que tenen un grup que es deia Gema 4.
0: Home.
1: Sí, i llavors ella, bueno, es va fer pastora, vaig cantar gospel... Bueno, diguem que sempre em va interessar i per això estic fent aquesta música que, bueno, pues, parlant de Nínxols és una miqueta mitjó, però...
0: Home, la teva és super Nínxol, però és una cosa interessantíssima, perquè jo trobo que és dels artistes més fines, més elegants i més originals, diguéssim, en un món així com molt que va tot a brotxar...
2: Molt de reggaeton, diguéssim.
0: No, i va... Jo estic a favor del reggaeton, eh?
2: Jo també.
0: Però vull dir que el... del reggaeton, reggaeton, eh? Del reggaeton, reggaeton.
2: El reggaeton...
0: El reggaeton de suar la pista i...
2: Pues a mi, sí, sí. A mi em posen una Hillary, hay una... Isa. Qui has dit? No, la teva referent. La Whitney Houston.
1: Sí,
2: jo
1: clar.
2: Em poso la Whitney Houston i...
3: Però no té res a veure, que l'àstic té un moment, però...
0: Jo el que reivindico...
1: Jo reivindico perquè, de fet, una de les cançons comença amb aquesta frase, que és jo no hablo reggaeton, i m'he fet unes samarretes, i no te l'he donat per això, perquè t'he vist a la casita. Però, al final, no és un bif amb el reggaeton, evidentment, o sigui, jo també el ballo, el gaudeixo, i ha dit diferents tipus de reggaeton i reggaeton.
0: Ara.
1: El que jo reivindico és que no tota la vida és un perreo.
0: No.
1: Saps? Que portem 10 anys que ens llevem i ens anem de festa amb la mateixa música, el mateix ritme i la mateixa temàtica.
0: Tu dius que en Espanya no hi ha espai, vas declarar l'altre dia, el ritme en blues.
1: No, jo dic
0: el ritme en blues, què collons és?
1: Clar, és que el ritme en blues, aquest és el problema. I a més avui veia una entrevista de la Kelela que deia això, és bastant difús.
0: La Kelela qui és? Tu penses que estàs parlant amb una persona que és un koala.
1: Et faré una playlist que t'encantarà.
0: Estàs davant d'un koala.
1: Et faré una playlist que t'encantarà. Però realment l'R&B que té, per mi té un denominador comú que seria pues, veus de cantants que canten, és a dir, la importància de la veu, de les harmonies...
0: Tu tens una veu guapa, tu tens una veu increïble.
1: Després, una part també de so, musicalitat, és a dir, el R&B tradicional té un tipus de sons, té instruments.
0: Clar, instruments.
1: Clar, jo reivindico una miqueta això. I crec que sí que hi ha d'haver un espai si ens uníssim una miqueta perquè es fan coses interessants i s'han fet abans, però una miqueta més d'unió.
0: Però a què vols, a què et refereixes? Jo no m'acabo d'entendre. Perquè el... Instruments?
1: Sí, instruments. O sigui, en el disc conto amb el Dani Noel.
0: Ah, bueno, és que clar, tens uns músics increïbles. Sí. Digue'ls tu.
1: Dani Noel al contrabaix, Gregory Hollis a la trompeta i al flugelhorn, després el Raúl Wilson a la guitarra i una col·laboració amb la rapera de Manchester Medulla, són les col·laboracions del disc. I clar, són músics i m'agradaria reivindicar, doncs, tant de bo tornéssim... O sigui, jo, quan vaig començar a despuntar una miqueta amb la música, veníem... D'això estic parlant de fa més de 10 anys, una miqueta de... Bueno, de Amy Winehouse, tu anaves a un concert i esperaves músics a un escenari, esperaves un cantant que cantés...
0: Sí, sí, sí.
1: M'agradaria, no? Tant de bo...
0: Ets una clàssica, ets una clàssica.
1: Bueno, jo sempre he sigut una clàssica. Jo sóc una dona gran...
0: És una rara boníssima, sí. No, que va.
1: Ui, ja t'ho dic que sí.
0: Sí, sí, però rara, era rara, és rara.
1: Una mica fric, però bueno...
0: És fric, és una friki, però total, sí, total, sí, total. Però a més és autènticament friki, eh? O sigui, t'ho dic, és que t'ho vull dir a la cara,
1: sí, sí.
0: Perquè jo sempre ho he pensat,
1: sí.
0: És genial. Però
2: mira,
0: és artista...
2: tenim aquesta cançó que deia, de la col·laboració, que és meravellosa. Super Fràgil.
0: Ah, sí. Superfàcil, amb la Medulla, que nosaltres no teníem ni idea.
1: Medulla, sí, no la coneixia.
0: Una rapera de Manchester.
1: De Manchester.

0: No, no, sona clar, és una cosa que, és que a més sona moderníssim. Jo no sé, jo també sembla una tieta, fent una entrevista de música amb la gent.
1: No, en realitat, però mira, moderníssim, jo et diria, sona molt R&B dels 2000, final clar. Dels 90-2000.
2: Ah, sí? Que per mi...
0: Tu mires a la teva filla, perquè és
1: perquè
0: autèntica.
1: Perquè ens agrada aquesta música.
0: A veure, vine aquí. Vine aquí. Venga, la filla de Sibera Lobede, que és una experta en...
3: Sí? En rhythm and blues.
0: A tu ara sona... A veure, posa-li la... Tu quina edat tens?
3: Posa't els cascos.
0: Posa't els cascos, filla, posa-t'ho tot. A veure, tu quina edat tens ara?
3: 17.
0: 17. Posa-li una mica de... Posa-li una altra cançó de la Isa, ja veuràs. Aquestes saben, aquestes saben. Les negres saben, guapa? Si les colles a les negres, la cosa va. A veure...
2: Aquest és el més experimental, haig de dir. Pues amb bueno. El Dani Noel al contrabaix.
3: Diu que sí amb el cap.
0: Què t'ha semblat? És un tastet, només, però...
3: Aquesta sí que sona com més nova, però les altres sí que són com...
0: Al micro, carinya. Si pots posar al micro, doncs ens faràs un favor.
2: Les altres sí. Són, dius?
3: Principis 2000.
0: Principis 2000, o sigui, genial.
3: Sí.
0: A tu t'agrada això? I el principis sí, 2000, sí, quin sí. Tipus de música hi havia? De què estem parlant? Jo és que estava emporrada al principi del 2000.
1: Què escoltes tu?
3: Jo escolto hip-hop, R&B...
2: Aviam. Sí.
0: I quins noms?
1: Gil Scott.
3: Sí, Gil Scott...
1: Erika Badu, que sí. Ja és més neosol, però
0: la nena pot parlar allà, perquè això les mares ho fan molt.
1: Està com...
3: No tenim temps,
1: nena.
0: Tenim tota la tarda per tu, digues. Què
3: no, eso, G-Scott,
0: et donaré 50 euros cada nom que em diguis. Llavors,
1: venga, espavila.
3: No. 112.
0: Tu coneixes això? Ho coneixes tot?
2: I tant. Jo això ho he viscut, ja et dic, pues això, als 2000, que és quan jo era petita.
0: Però
2: a mi no
0: sona
2: però t'haig de dir...
0: Lo inculta
1: però avui no, dia, però avui dia també
0: jo. Jo em vaig quedar a Teresa Raval i m'he quedat aquí encastada.
2: Un moment, però també reivindico que avui dia...
0: Sort de Guillermina Mota, que em va salvar una mica més, perquè que si no...
2: També hi ha, doncs, a Anglaterra, sobretot, ara hi ha molta música, doncs, Neo, George
0: molta
2: Smith...
0: Què? Neo és un nom o un tipus de música?
2: Neo s'escriu, sí, és una cantant
0: val.
2: Que recupera això i és actual, Neo, George Smith, Joy Crooks, des d'Olivia Dean, no? Que
1: Olivia
2: portat,
1: Dean.
2: Clar,
0: guapa, a vosaltres no us donaré 50 euros cada vegada que em digueu un nom,
2: no,
0: eh?
2: Falla. No,
1: estàvem intentant,
0: clar,
1: estàvem provant.
0: Tu com fas música? Perquè, clar, tu tens una criatura, la cosa de la vida familiar, crec que, a més ara, tens tota la família a casa, que t'ha aparegut un sogre, la sogra, sí. I un suïcido, eh? La criat, no sé què, tot un liu patatero.
2: Sí,
0: o sigui, llavors, això, tu, una artista, com sobreviu?
2: Aviam, jo soc artista...
0: Perquè tot allò de cambra pròpia, o sigui, t'has d'anar a una altra ciutat per crear en aquestes circumstàncies.
2: Pues sí, la veritat, estic aprofitant, ara que tinc una gira que m'he anat movent una miqueta fora, pues he aprofitat per composar, per escriure i per tenir un moment de tranquil·litat.
0: Però... Ara gira.
2: Sí.
0: Les potreses ser la criatura, el teu marit.
1: Quan ha deixat la criatura, les rentadores.
2: Exacte,
1: no?
2: I no tinc... Exacte.
0: I no has però passat por, com l'Argentina, com la Karen, que ens has parlat...
2: No, he estat tranquil·leta, sí.
0: Val.
2: Però jo penso això, o sigui, jo soc artista, direm, soc mare, autònoma i millennial. Ho tinc tot.
0: Mare de Déu, llavors, tot.
2: Sí que realment estic una miqueta a tope.
0: I després altra cosa, que jo quan veig la imatge que projectes com a artista...
1: La portada és preciosa,
0: O sigui, és supercuidat. És de les artistes amb més bon gust del vestuari. Amb molta... Ara t'has posat unes coses de corsets abans de Madonna, o sigui, vas... És veritat, uns mesos... Saps la Madonna que està sortint amb una mena de corsets? Una... No ho heu vist o no? Que va totes...
1: No.
0: Doncs el...
1: Ara,
0: la Madonna ara fa bola corsetada i amb unes gasses que apareixen de les tetes, ideal. Però això ho has fet tu abans, ho he vist jo. O sigui, vas amb un kimono i ja tens... O sigui,
2: sí,
0: fa un kimono, corsets, tal que qual. Com, aquesta imatge d'on t'apareix la inspiració de tot això?
2: Realment, els meus referents així estètics, i com parlàvem abans, una Erika Badu, que és superforta, o una Sade, que és el contrari,
0: Sade,
2: però que també...
0: Clar. Mira, la Tinager fa que sí amb el cap, eh?
3: Sí.
0: La Sade t'agrada, no?
3: Sí, vaig estar mirant una entrevista seva i és molt tranquil·la, em va agradar molt.
0: La Sade, no?
3: Sí.
0: Hòstia, la Sade m'encanta.
2: Per això es pot recuperar això una miqueta, no? Aquesta elegància, però a la vegada tenir un punt edgy. Per mi, m'agradaria que la meva música i tot el que envolta el meu projecte sigui com el disc de les TLC, que era Crazy, Sexy, Cool.
0: Crazy, Sexy, Cool.
2: Sí.
0: També ho coneixeu, les altres?
1: Home, i tant.
0: Vale, vosaltres com a negres, com ho veieu vosaltres, la música d'aquesta paella negra? Si no hi ha l'examen de les negres, guapa, de blanques, ja podeu anar-s'hi posant, eh?
1: Home, només he escoltat que 10 segons de cada, però la primera que ha sonat m'ha gustat.
0: T'ha agradat, no? T'ha agradat. La podeu incorporar.
1: Aquesta és la que rapera...

0: dediques al teu fill, eh?
1: Sí, aquí la dedico i surt ell, i això és una cosa que per mi serà insuperable, que és tenir la seva veu gravada, parlant de dinosaures, que al final diu parece un rex giganto, però és exactament un anquilosauro.
2: No, que
1: si voleu us l'explico, perquè sóc experta ara mateix en dinosaures.
0: Ah, dinosaures, clar, clar, clar. Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Va, que ja tornem a ser amb vosaltres. De tot això ens han portat amablement uns oients unes pastes.
4: El David i el Ramon han portat dolços de Ripoll.
2: Oh, home, i com són els dolços de Ripoll?
4: Doncs mira, per això ara els obrim, és com si fos una joia, eh?
5: Jan, l'Oriols.
4: Quin paquet...
5: És que, perdó, l'Oriols sí que és una joia.
6: Sí, per favor.
2: Sí, però aquesta manera d'embolicar...
5: És d'antes, eh?
2: No, dic que ja no es veu.
4: És de casa bona, eh?
2: És d'antes. Aquest paper de... Aquest paper de color plata.
4: Platejat.
2: Sí, sí.
6: Preciós.
4: Mireu, que bones, que bones. Mireu. Diu, dolceria Junyent. I això són ingredients: ametlla, avellana, sucre, mantega i farina.
5: Ole.
4: I són carícies de Ripoll. Mireu quina cosa més bona.
2: Home, podríem obrir per compartir aquí amb els oients que queden en el refugi climàtic.
4: Ja ho hem fet tard, perquè així ha marxat gent.
2: Sí, que marxi. Si no, no ens queda res.
4: Està farcit, això, està farcit. Mira, veus, són com uns canelonets. I a dins hi ha la massa aquesta d'ametlla i avellana.
5: Això és boníssim, eh?
4: Ho passo perquè...
2: Sí, si en volen, doncs que ho tastin, home. Home, si voleu, sí.
6: No, no,
4: Nosaltres no podem, perquè això fa bola.
2: Mitjana a partir de les 6, quan acabis.
4: Ah, val.
2: A veure, Laura fa. Comencem amb aquesta trobada de famosos. Escolta, i s'hi van trobar al Sophie Stadium. I, a més, cada cop que marcava el Barça...
4: El Barça?
2: Espanya.
7: Per favor, eh?
6: Per favor.
2: Bueno, juguen jugadors del Barça, no?
7: Sí,
2: bueno,
7: però no compares, allò és una merda.
2: A Espanya, al Sophie Stadium, ho celebràvem com si no hi hagués un demà. Javier Bardem, la Penélope Cruz, la Rosalía.
4: La Rosalía,
2: i després també hi havia el Carles Puyol, el David Villa, l'Alexia Putellas.
4: Sí, a més, tots ho han penjat. Bueno, a Penélope i Bardem no, però la resta ho han penjat a xarxes socials, que es vegi que estava en el lloc privilegiat i ben rodejats. I sí que és veritat que, home, a la Rosalía, que sempre li estem una mica a sobre...
2: Per què la Rosalía es posava la bufanda al cap?
4: És veritat
7: perquè és una castanyera enyorda.
4: No. Amb aquest look que porta una mica més de monja, no?, últimament, així com més de l'església, no sé si serà per això o perquè els hi donava el sol, perquè els altres anàvem amb gorra.
2: No els hi donava el sol perquè estan sota una tribuna.
6: Hi ha un fluorescent.
2: Hi ha un fluorescent a sota, allà dalt.
4: La veritat és que no tinc la resposta de per què anàvem aquesta bufanda.
2: És més, estan en un lloc on els de davant, que hi ha unes butaques magnífiques, tenen pràcticament, o sigui, tenen aigua, tenen càtering, vull dir que estan...
4: El Bardem va amb una cervesa, a la mà. Bueno, o sigui, està prenent unes copes...
5: Sí. I als Estats Units és caríssima la cervesa,
4: És la zona VIP.
5: Sí. Caríssima, eh?
2: Sí. És que no ens interessa, ara, si és caríssima.
5: Jo tinc dos fills allà, vivint.
2: Molt bé.
5: Sí.
6: Que t'hi parles, ja.
5: No.
4: És veritat que aquestes imatges de Penélope i Bardem...
2: Tots molt contents... celebrant la victòria d'Espanya, però eufòrics.
4: Molt contents. És veritat que a Penélope i Bardem, per exemple... també van anar al concert de Bad Bunny, però als Estats Units també van anar a veure'l i ballaven molt. Vull dir que aquestes imatges, no sé si les veuríem en un partit aquí.
6: Aquí no.
4: No es prodiguen massa. I no et puc dir massa més de
2: tot
4: això,
2: escolta,
4: perquè
2: s'han
4: fet molt virals aquestes imatges.
2: Sí, l'únic que m'ha cridat l'atenció a Rosalía, que va amb la bufanda al cap, amb la calor que fa.
4: Però no ha explicat, a Rosalía se li ha criticat més, perquè com és catalana...
7: És una enyorda.
4: Clar, exacte.
7: I és que jo, per mi,
4: perdoni.
7: Quan estem a Sant Rovires, no. Per mi, s'ha acabat.
4: Perdoni.
7: L'Escolania Montserrat, també. Quin,
4: però pot ser catalana.
7: Quines sotanes.
4: Perdoni,
7: quins collons.
4: Vostè
7: sap... d'anar a col·laborar amb el disc d'aquesta llorda, que més representa Espanya.
2: Deixa-la acabar.
4: Home, és que és molt passat.
7: Aquí el grup només feu que censurar.
4: Ella defensa molt el català i a Catalunya. El que passa que no és independentista, òbviament. Vale. Però jo vull dir-li una cosa. Vostè la va sentir l'altre dia en un concert a Las Vegas? Exacte. El que va dir.
7: Jo visc a Las Vegas o visc a casa meva?
4: Ah, està parlant d'Estats Units i si la cervesa és cara.
7: Això ho deia el Requesens, a mi no em miris.
4: Vale.
7: No saps ni en què parles? Escolta, jo tinc una veu de gat capat i l'altre té una veu de casalla. Però no és parla clar amb qui parla.
8: Que no saps amb
6: qui parla.
7: Que no saps amb qui parla. Clar, si t'has de costar tu, un altre, i no mires amb qui parla, doncs jo no tinc la culpa, senyora.
8: Doncs l'altre dia, a Las Vegas, ella va començar parlant anglès. I tothom deia, ah, en espanyol, en espanyol. I al final, ella diu, vale, que aixequi la mà que entengui l'espanyol. I van aixecar la mà la majoria de gent. Diu, vale, pues entonces voy a pasar al español, que es mi... Bueno, en realidad... Mi lengua materna és el català.
7: Sí, però tenia castellà.
8: Eh? Home, no, no, no. Però va rectificar quan anava a dir que era la meva llengua. Però, i va dir que ella és catalana.
7: Sí, això no li serveix. La catalana
4: de la cançó de Milionària ha fet més pel català que moltíssima gent.
7: Sí, aquella cançó. Una n'ha fet, una, que és de Papi Xulonen.
6: Una cançó.
4: Bueno, hi ha molts grups que no en fan cap. I són catalans.
2: A veure, més coses d'aquest partit, perquè vam veure la imatge viral del germà de Lamine Yamal, que no és...
5: No és hijo mío, eh?
4: No.
5: De la madre con otro, eh?
2: És el que li anava a preguntar a la fa. Aquest nen que s'ha fet viral, qui és?
5: No tiene mi sangre.
2: Que és aquest nen que crida a Espanya amb un...
5: Sí.
2: Que té 3 anys.
4: Farà el setembre farà 4 anys. A més, el que més s'ha viralitzat a xarxes, perquè ell fa així com, vamos! I quan baixa cap a baix, una senyora rossa tapa una mica la cara del nen perquè el volien com sol perquè poguessin tenir el mem. I a la dona de baix és la mare del Miquel, diga, el que va marcar, Oriozabal.
2: És que no vaig veure el
4: partit. Oriozabal, com es diu? Bueno, aquest de la
5: Reina. Oriozabal! El que tiene cara de pueblo.
4: Llavors és la mare. Aquest nen...
8: Cara de pueblo.
5: Sí, tu lo miras y es como un pastor de pueblo.
4: Se l'ha vist molt. El germà de Lamine Yamal se l'ha vist molt perquè el Lamine el treu molt a les xarxes socials. El porta al camp moltes vegades.
2: Però és de la seva mare?
4: És de la seva mare i un altre home. Pensa
6: és germanastre.
4: Fa molt que... No, són germans. No comencem amb aquest debat, per favor.
6: No, és germanastre.
4: Que no, que són germans, que no, sí, són de la mateixa...
2: Escoltem el que diu Lamine després del partit.
9: Yo te quiero enseñar esta imagen de tu hermano. Esta ha sido su reacción en el tercer gol. ¿Qué significa para ti ver a tu familia en la grada y que esté viviendo, ¿no?, lo que tú dices, la infancia que tú nunca tuviste?
10: Pues me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Es, al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
4: Aquesta manera de madurar sempre, que no és el seu fill, perquè ja ten pare i fill, el que passa que entenc una mica el que explica, perquè quan la seva mare el va tenir ell, la Ivana tenia 16 anys, vull dir que era molt jove i han passat bastantes...
2: Però si us hi fixeu, Ivana és la seva dona, no?
4: No, la mare.
2: Ai, perdó, la seva mare.
4: La que sortejava aquell sopar a Londres, sí, te'n recordes? Sí, té una altra parella, però... i són germans.
6: No, si us hi fixeu bé, jo per mi que no és ni el germà. Per mi que és un nan, saps aquells que va llogar amb una festa d'aniversari, ell,
4: per
6: a mi
4: favor,
6: i a mi. Jo diria que és com un nan d'aquells, perquè si t'hi fixes és igual. Jo el tinc com a vis, aquest nan. No, estic segur que sortia amb unes fotos d'aquelles de la festa aquella dels 18 anys, que va fer 18 anys i sortien tot de nans.
4: No, però...
6: I jo diria que és aquest... igual, sí, és ell.
4: No, no, però
6: a més,
4: persones,
6: no ho veus com celebra el gol? És un nenet de 3 anys que... això no ho fa un nen de 2 o 3 anys, no sé quan.
4: Que farà 4, clar que ho fan.
6: Bueno, farà 4. No ho fa això, un nen, home, que diu Espanya. Un nen que diu Espanya, gol d'Espanya. Això és un nan.
8: Home, escolti, que els nens de 3 o 4 anys parlen, per favor.
6: Aquest nan té com a mínim 30 o 40 anys.
8: Escolti, no digui que és un nan.
4: Que no es diuen nans, es diuen persones amb enanisme.
8: Acondroplàcia.
6: Enanisme què és, nan?
4: No.
6: Enanisme, d'on ve,
4: no,
6: de nan?
4: No, que no es diu així.
6: D'on ve, ve enanisme?
4: No podem parlar, no.
8: És acondroplàcia, que és una alteració, no, senyor Marcel?
6: Bueno, és un nan, és un nen...
8: No, però és una manera una mica despectiva d'anomenar les persones que poden tenir.
6: No, jo per mi que no, aquesta persona és un nan.
4: Que no, que és un nen.
6: No, i que és dels que va llogar a la festa.
2: Total, que té la família, tot i que el pare no hi ha viatjat, el pare.
4: No, perquè diu que com que té epilèpsia, que no pot fer aquests viatges. Està la mare, amb la parella, amb el Keine, el germà,
6: no sé,
4: i a la seva parella, la Inés García, que no deixa de penjar fotografies. Ahir van fer una fotografia sopant, tots dos, i fent-se un petonet. Tot molt bé.
2: Bueno, anem amb un apartat gastronòmic que us interessa.
11: Cuidado, porque en el teatro están contando que en el sanatorio donde había los restos de Manuel Arjona de Loco Mía, hubo mucha tensión porque se presentaron otras personas de la banda y hubo peleas, ¿eh?
2: A ver,
11: claro, Xavier Font se presentó.
12: Insisto, No tiene nada que ver. Carlos está allí con el micrófono y gracias al micrófono de Carlos y de este programa hemos podido ver cómo lo que no querían es que Xavier Font no solamente accediera, sino claro, que no se manifestara, que no dijera nada.
13: Sí, que no se
12: porque lo
11: que parece que la hayan hinchado.
4: Los hermanos están unidos entre ellos. Hay muchas.
12: Bueno, Carlos,
14: eso no lo sabía.
2: Bueno, sinceramente.
11: No te gusta esta polémica.
2: No, es que me importa cero.
11: ¿Pero qué dices? Pero no, si la polémica del año.
2: Que no sé ni qué son.
11: Que lo comía. Pero si es tu grupo de referencia de adolescencia.
2: Sé que son lo comía. Són els dels Banus, els que actuaven, però no he seguit la seva vida ni m'ha interessat.
11: Pues és molt interessant, pues.
4: Que no has vist el documental, perquè
2: claro, Xavier Font... Perquè molt passats amb el documental.
4: Mira, el David, quan el miris, ja veuràs.
2: Tinc altres coses a fer.
4: Aquest
2: fin del
4: pots veure.
2: Claro. No m'interessa. No
11: ven a mi casa.
14: Futbol, només te mires futbol.
2: Jo miro el futbol, perdona. Jo miro
11: ven a mi casa i no lo miramos.
2: Miro, com... per exemple, mira sèries com Anatomia D. Això sí que m'interessa.
14: Ah, jo també.
2: A mi la vida i miracles del Locomia.
11: Ven a mi casa i no comemos
2: una palomita
11: de mantequilla.
2: He venido a tu casa, no tengo nada que hacer en tu casa.
11: En Marbella.
2: Que pesado. ¿Eh?
13: Porque no hi vas.
2: Porque era una casa al Parada.
14: Claro. ¿Dónde estarías allá? Ay, que si ens ho expliques.
11: Claro. No, ni parlar. Tenía vistas del mar, pero claro, me han construido delante. Es un edificio, no veo nada.
2: Y ahora no ves nada.
11: Solo veo toalla.
2: Sí que has estado de mala pata.
11: Sí, un mastodonte delante.
2: Ay,
11: parece que
2: qué disgusto, ¿no?
11: Encerrado en un zulo.
2: ¿Y qué ha pasado aquí?
11: Pues nada, que han construido ahí, vamos.
2: Pues
11: el coloso son llamas.
2: ¿Sabes lo que pasa? Si compras una
11: habitación al mar en Marbella.
2: Oh, un apartamento, un pis. A primera línia de mar, però ja espai perquè te'n facin un davant.
11: Malament.
2: Que l'acabes...
11: La Torre Windsor
4: delante. A Benidorm no passa, perquè com que tiren cap a dalt...
2: No, Benidorm vas tirant i sobrepasses el de davant i tens les vistes el de davant. Bueno, anem amb Cristina Pedroche.
4: Ui.
2: Què li ha passat? David Muñoz, bona tarda.
15: Buenas tardes.
2: Que prepara gelats amb la seva llet materna.
4: És veritat. Ella té una criatura de 2 anys.
2: La tarda és d'aquesta temàtica. Vagi el micro perquè no el veig.
15: Me lo esteu fent una mica.
2: Al mig. És que clar, li tapa la cara i fa estona que estic aquí, que m'estic tornant boig.
4: Té una criatura de 2 anys i un nen de 11 mesos
2: sí.
4: I fa tàndem. Aquesta, quan,
2: què vol dir tàndem?
4: Que dones el pit als dos. Dones el pit als dos. En comptes de treure-li a un, sí, li dones el pit als dos. Ella fa molt d'aquesta criança.
2: Se'n podia donar amb un tercer, se'n podia ser una dida i tot.
4: Sí, perquè si et surt molta llet, ella es treu la llet, la congela.
2: Tira llets amb un tira-llets. Sí,
4: sí,
2: li deixa explicar, li deixa explicar, la Laura fa.
4: Com que té tanta llet, va decidir provar...
2: Té molta llet?
4: Molta, sí, molta. Sí, sí,
14: home, clar, sí, perquè com més demanda hi ha, més en general...
4: Això ens han enredat amb això. T'ho haig de dir, que ens han enredat amb això, perquè jo vaig estar donant el pit, el tenia tot el dia enxufat i allà no sortia més. Vull dir que això és un enredament.
2: No, això és cada persona és que diferent.
4: No, per això que no és, cada persona. Que el cos no és una màquina que si dones més, funciona més. No,
14: perquè
4: no,
14: però jo, sí que com més temps dones, sí que em vas generant, sí, i que no passa. Acabant.
4: Jo dormia amb el meu fill enganxat allà i allò va ser un horror.
2: Però a quina edat?
4: No, home, si 25.
2: és que perdona, jo conec casos de nens, sí, que 4, 5 i 6 anys, sí, encara xumant del pit.
4: Diuen que és bo per les defenses.
2: Sí, però per la mare no.
4: Home, la mare
2: també, li queda el mugró, home, que ja sembla ja un estenedor.
15: Jo
2: ja
15: fins als 25 vaig mamar.
2: Les pinces d'un estenedor.
15: Fins als 25 vaig mamar.
14: Però que sí que s'autoregula, que quan deixes de donar llet,
4: sí,
14: ja pares de generar-ne.
4: Ella va agafar.
2: Depèn de la persona. Per això t'he preguntat fins a quina edat.
4: Pots
2: callar. Home, que estic parlant amb Laura fa.
4: Pots donar el pit fins que et doni la gana, sí, tu, clar, i a la criatura.
2: Si això no es talla, no?
15: No es talla.
14: Fins que vulguis.
15: Jo fins als 25.
4: Si vas estimulant, et va sortir llet allà. Això. Llavors ella, com que li sobrava, va agafar aquelles coses de fer gelat d'aquells de pal, sí, i va posar a congelar. I ho va provar i va dir que li havia quedat una mica soso, però que almenys era com refrescant. I clar...
14: Però per qui, això, pels nens?
4: No, per ella, el va provar ella i el David, perquè se'l volia prendre. Se li han tirat al damunt tothom, perquè la Pedroche és veritat que té aquesta facilitat de provocar i de generar reaccions, i ella mateix, davant de la polèmica, de dir, escolta, us heu posat la mans al cap, però tampoc passa res.
16: Lo del tema de la leche materna creo que es un tema que como sociedad deberíamos hacerlo mirar, porque prácticamente todos los días la gente bebe leche que sale de... de una vaca o de una cabra, porque yo no voy a poder probar mi leche en un momento concreto, en un helado, que además que la he probado en más ocasiones, pero que me parece de verdad absurdo y no voy a entrar en polémicas ni en cosas así. Si la gente se quiere escandalizar, que lo haga. Que hoy es un día para celebrar, que tengo muchas más cosas por las que ser feliz.
2: Dale el pecho a la criatura.
16: Un besito con sabor a leche.
2: Sí, que ser, ¿eh? Yo le digo, ven, ven niño, que estoy hablando. Li hagués amorrat el pit, a veure si callava.
4: El que passa que fer gelats amb líquids que surten dels nostres cossos, no sé si és la millor de les idees.
2: Jo trobo que no massa, però no sé el David Muñoz què en pensa.
13: Pues mira, el helado de leche de Pedroche está cerca de mi puto 10, igual que la carta de mi restaurante Strix Show.
17: El problema que tengo ahora mismo con la carta de Strix Show es que quedan menos de 2 semanas para abrir. Siento que estoy cerca de todo. En top 4 estoy cerca de mi 10, pero ninguno está en el 10. Agobiado con la puta carta de Strix Show, tío. Estamos ahí cerca de la polla, tío, pero no llegamos a la polla, tío. Me pongo malo, ¿eh?
13: Pongo malo. El helado Cristina es la polla de mi puta polla.
2: Estava agradant molt el comentari de la Laura Fa.
4: Molt, molt. Recorda que la Pedroche ja es va fer quan va fer les campanades, fa 2 o 3 campanades.
2: Què era allò?
4: Amb llet també es va fer.
2: Amb llet d'ella també?
4: D'ella, de la seva, com que en té tanta. No, podria ser d'ell perfectament, però era d'ella. Ella amb la maternitat.
13: Este comentario lo hago yo. Se me tilda.
8: I l'altre li diu, sí, no, podria ser d'ell.
2: Però ho hem comentat amb tota la normalitat.
8: Sí, no, per això, res.
2: Si tu t'hi fixes, ha quedat totalment
8: res
2: com...
8: Res a dir, res.
4: Bueno, és que posats a fer locures...
18: Com que estàs fent incidència, ara la gent s'hi està fixant.
2: Clar, però jo ho he dit, si no diu res...
8: Ho ha dit el Parada.
2: També podria ser ell que vingués, no sé, amb un pack de...
13: Que Marbella se m'ha llevat les vistes.
2: Clar, dic, podria ser ell que hagués fet llet pasteuritzada o alguna cosa amb unes vaques...
4: Amb la seva llet.
2: No, amb la llet de vaca, em refereixo. La llet de cabra o d'ovella, i aleshores que l'hagués posat ell. No, era d'ella.
4: El vestit era d'ella. Recorda que la Pedroche va fer un llibre sobre maternitat, que amb la maternitat es va xalar, està totalment... Vull dir, que amb la maternitat se li ha anat de les mans, perquè ha arribat, quan va anar a l'Hormiguero, te'n recordes que vam explicar que ella mateixa deia que havia fet un càsting amb pediatres, a veure quin li agradava... Quin no, vull dir, l'ha superat. I que no va voler començar a treballar perquè tenia moltíssima por. I és veritat que...
8: La nostra pediatra es diu Clapés.
2: Ah, sí? Segur, mira, segur que és bona persona.
8: I és família? No li troba mai res, tu. Pim, pam, escolta, això, no, res...
2: No, però això és, molt, és un clàssic dels pediatres. Tu sempre que portes a la criatura que estàs preocupat o preocupada, el comentari sempre és ho tolera molt bé. Nosaltres aquesta frase la vam, fins i tot la tenim gravada a la cuina de casa, perquè sempre que anaves, hòstia, que la criatura s'ofega o estava allò, bueno, malament, a veure, feia la d'això, ho tolera molt bé.
18: Però què tolera?
2: Bueno, doncs el que li estava passant i ja està.
4: Ai, no me'n recordo.
8: Nosaltres no hi anem mai, no ens veiem mai, perquè afortunadament no cal, diguéssim, llavors ens veiem poc.
2: Ho tolera molt bé.
8: Però bé, no li dona massa importància.
2: Aleshores parlava de les banderilles que li tocaven i vinga, andando, vinga, saliendo, vinga, passa la targeta i adiós.
4: És veritat que les mares moltes vegades i els pares ens atabalem molt ràpid i acabes anant al PR per xurrades, llavors ells...
2: Bueno, clar, però sobretot quan ets primer, o sigui, el primer fill, clar, vas
4: agobiat.
2: Per
4: això, que intenten treure-li, passa que m'estàs emprenyant, volia dir-te.
2: Bueno, anem amb atenció, perquè d'això ho desconeixíem. Tenim a la exdona d'Òscar Puente, el ministre...
18: El què?
2: Que ha destruït els seus anells de casada, perquè resulta que s'han separat.
18: Hòstia,
4: el 2023 es van separar, vull dir que tampoc fa tant. Portaven 20 i pico anys junts, tenen 2 fills.
2: I estava casat, Òscar Puente, amb una jutgessa.
4: Sí, sí.
2: Amb Laura Soria Velasco.
4: Tenen 2 fills, tenen encara 2 fills de 20 i 19 anys, i la sorpresa ha estat que a les xarxes socials una joieria de Valladolid, que es diu Vi Joia, ha penjat un vídeo...
2: L'exdona d'Òscar Puente, el Vi Joia...
4: Sí, i ha penjat un vídeo on ella diu, tinc aquest parell d'anells de casada i de promesa, com que ja no signifiquen res per mi, converteix-me aquestes joies...
2: Atenció.
4: ...en alguna cosa útil. I sí, sí, ho han penjat...
8: Bueno,
4: li han
2: podem escoltar.
4: Sí.
2: Ella, Laura Soria Velasco, a la joieria Vi Joia.
19: A ver, pues he partido de varias ideas. Esta sí que tiene como forma de sol, simbolizando...
20: El renacer, ¿vale? Sí.
19: Esta que es como tipo 3 sortijas.
20: Estoy entre esta y esta. Esta idea me puede gustar mucho.
19: Estupendo, Laura. Nos vemos en unas semanas.
20: Perfecto.
19: Y a ver si te gusta lo que te hacemos.
20: Seguro que sí.
19: Bueno, Laura, esta es tu nueva sortija.
20: Madre mía, qué preciosidad. Es impresionante, Elsa. Me habéis captado la idea, pero perfecta. Cómo brilla,
1: qué bonita.
21: Los diamantes lucen muchísimo más, más en amarillo.
1: Sí, sí.
21: La montura va como mucho más al aire, entonces el diamante es mucho más protagonista.
1: Me puede gustar más, además la veo súper ponible.
21: Pues a lucir esta nueva etapa.
1: Genial, muchas gracias.
4: Esta nueva etapa, supongo que ya tenía ganas de que l'Òscar Puente
2: ho sabés. Però això que va fer, perquè li han fet una rebaixa aquí a la Bijoya.
4: Que haurà sortit gratis,
2: segur. Si no, perquè fas el vídeo, perquè bueno, parà, aquesta dona no és ningú.
4: O per revenja, que ho sàpiga l'Òscar Puente.
2: Ho fa especialment de la dolentria. Bueno, hi ha moltes dones dolentes.
4: Bueno, l'Òscar Puente ja té una nova parella.
15: Ah, sí?
2: Canvio de
4: pareja. 14 anys menys, no es podia saber que això passaria, saps? O sigui, per variar. I jo, què fa, home?
15: Què passa? Respiro davant del micro, que m'ho feia.
4: Home.
2: Que bueno, no. A més, per què ve vostè al programa?
4: Sí.
15: Pues porque soy de Terrassa y soy la cuota PSC.
4: Perdoni, des de quan hi ha una quota?
15: Hombre, de estar, sí, porque ¿quién mana el PSC?
2: No sé quin diu. Sí. No sé qui va ser.
4: Com... sabia que teníem quotes.
2: No, sé, no comenci com allò del Ricky Martin Ricky i la marmelada.
22: Aquí jo no ho vaig veure...
2: No, aquí no s'ha dit mai... que hi havia d'haver la quota PSC.
22: Hi ha de quotes de tots els partits.
15: Si no, no esteu aquí los independentistas. Todos los días viva Puigdemont.
2: Va, que... que hem d'acabar perquè estem pendents de la compareixença de...
22: Quins
4: nervis. Núria Parlon.
2: A veure, sí, de Núria Parlon, però de moment no parla.
15: Perquè s'ha deixat la...
4: Boníssim.
22: Nota que ets humorista.
4: Aquest divendres ha sigut raro, eh? L'hem començat amb la performance... I acabar-lo amb aquest acudit ens ha deixat un divendres peculiar.
2: No, Parlon i no parla, però bueno, què vols que
22: no,
2: digui?
22: No parlo.
4: Estàs Núria... escoltant massa Bigote Rosset.
2: Hagués sigut pitjor dir-li Núria Parlon.
4: Jo hagués sigut la mateixa merda un que l'altre.
14: Va, home, va,
2: no, però
14: favor.
2: És pitjor, Parlon, és pitjor.
4: Oh, home, no ho sé.
14: Escolta, que no parles de qui s'ha separat, que m'he quedat parada.
4: Ah.
22: A què?
2: Qui s'ha separat?
4: La Viviana Vallvé. Ho he vist publicat a l'Amblau, no
2: per
4: tinc...
2: Per què t'has quedat?
14: No, perquè he vist Viviana Vallvé, llavors he vist més gent que s'ha anat separant.
4: Ah,
14: no ho
4: sí,
14: sabia,
4: mira quina mala lletra. Sí.
2: No, no. Us comenta-ho tu, ella que has llegit a mi.
4: Sí, pot-li.
14: No, Viviana Vallvé se separa.
4: S'ha separat,
14: i llavors
4: sí.
14: Tiro més avall i em trobo Llucià Ferrer.
2: Què dius? Llucià Ferrer s'ha separat.
22: Què?
2: Això qui ho publica?
14: Això
2: l'Amblau. En blau. Tot això en blau. Ho dic perquè després em truquen
14: sí,
2: a mi
14: no,
2: perquè
14: no,
2: heu
14: no.
2: Dit... No, no, en blau. Tot això ho publica l'Amblau.
4: Que no em truquin a mi tampoc.
2: El marrón per l'Amblau. Jo
14: ho
2: no
14: hem llegit a l'Amblau.
2: No sí. Sé res.
14: I l'Ariadna Oltra.
15: Què dius ara? Yeah.
22: No sé si acaba de fer un llibre,
14: I què?
2: I què té a veure que faci un llibre? A veure si fas un llibre i no et pots separar.
22: Vull dir,
2: i algú més o no?
14: I Ricard Ostrell.
2: Què dius?
14: No sé, què? Que
2: voleu
14: veure en aquest guió? Que m'he quedat...
4: Que vingui la persona que ha fet el guió.
22: Però perdona, està mort, eh?
14: Però, segons l'Amblau, això.
2: No, l'Amblau, això deu ser Marc el Villanueva.
14: Sí, clar.
2: Escolta, però quina escapatxina aquí a Catalunya.
14: Però què ha passat?
2: Hi ha una passa. I això acaba venir el papa.
4: Perquè quan ve l'estiu la gent es vol separar i que et doni l'aire.
2: Doni l'aire.
14: Però quina mandra, canalla petita i tot això.
4: La mandra és aguantar depèn de quins senyors. Això sí que fa mandra.
2: O senyores.
4: Jo prefereixo pensar que són els senyors.
2: Jo prefereixo pensar que és la senyora.
4: Ja, bueno, clar.
2: O també hi ha una cosa, un factor que és... Quina mandra aguantar el nen.
4: Ah, també. Perquè, mira, si t'assegura, setmana sí, setmana no.
2: Ah,
4: sí,
2: i aquí hi ha una nova...
14: Sí, setmana sí, nena.
4: No, jo he estat moment... a punt de separar-me
2: no,
4: per això.
2: Però aquí hi ha una nova vida, Perquè tu saps que tens una setmana lliure...
4: Sí.
14: Però i l'altra? I l'altra?
2: Bueno.
4: Però és igual.
2: Però per a cada 15 dies... O sigui, cada setmana tens una lliure,
4: Jo ho vaig parlar obertament amb el meu marit. Ens estimem, seguim junts, però ens separem, saps? Follem de tant en tant, però ens separem.
14: No hi ha
4: prou, ja.
2: Escolta, aneu més calents que el pal d'un xorrero. Va.
22: Versió egoista. Vinga.
4: Perdó.
2: Jo vaig obradíssim.
4: Sí, ai, calla.
22: En Franco no hi havia divorcis.
2: Exacte. Que no veus.
4: Jo estic menopàusica.
2: Perdona, faig bona cara o no faig bona
4: Molt
2: cara?
4: Molt bona cara. Jo faig dolenta perquè estic menopàusica
2: bueno,
4: i,
2: jo no,
4: i tinc la líbido...
2: Jo estic super en forma.
4: Al pis de baix.
15: Què me diu ara?
22: Aquí tens el baix.
2: Diu que té veïns. Ara tornem.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze, bona nit d'aquesta nit de divendres en què es completen els 16ens de final del Mundial amb els dos últims partits. A les 12, Argentina-Cap Verd, i a dos quarts de quatre, Colòmbia-Ghana. De fet, estem pendents de saber, en cas que l'Argentina es classifiqui pels vuitens de final, a quin rival es trobaria. Ha de sortir del partit que enfronta Austràlia i Egipte i que ara mateix, Pau Bombardó, bona nit.
2: Bona nit.
1: És a la pròrroga.
3: Correcte, a la pròrroga, després de l'empat a un en els primers 90 minuts de partit. S'ha avançat Egipte amb un gol de xur de cap al minut 13 i ha empatat Austràlia amb un gol en pròpia porteria d'Egipte. Un gol amb una pentinada de cap al minut 55, acabat amb aquest empat a un fins al minut 90, i a partir d'aquí, doncs, la pròrroga que s'està a punt d'acabar. Pocs minutets ja queden perquè es desfaci aquest empat. En cas contrari, doncs, aniríem als penals.
1: Doncs pendents de si hi ha tanda de penals o no en aquest Austràlia-Egipte que ha de deixar el rival a vuitens per la selecció d'Argentina o per la selecció de Cap Verd. I, vaja, que és el partit que arrenca a les 12 de la nit, el guanyador del Colòmbia-Ghana, que en aquest cas es juga a la matinada, s'enfrontarà a Suïssa. En aquest cas, les dues seleccions que passin a quarts es trobarien entre elles, és a dir, que l'Argentina es trobaria a uns hipotètics quarts o bé a Suïssa o bé a Colòmbia o a Ghana, en funció de qui passi, evidentment, aquesta matinada. Uns vuitens de final que arrenquen demà mateix i en els quals la selecció espanyola s'enfrontarà a Portugal dilluns a les 9 de la nit. D'aquí una estona connectem amb el Damià López des dels Estats Units per saber com ha estat l'endemà de la classificació de l'equip de Luis de la Fuente després de superar Àustria. Però abans començarem el Tu diràs parlant amb un futbolista que justament no és a la concentració d'Espanya, però sí que ha participat en la preparació de la cita mundialista amb l'equip de Luis de la Fuente. És Marc Bernal, que esgota els 10 dies de vacances que li queden abans de començar la pretemporada a les ordres de Hansi Flick el proper dia 13, i des de Berga, des del campus que fa cada estiu, Bernal ha atès RAC 1, insistim, a les portes de començar la seva tercera temporada com a jugador del primer equip. Aquesta és la conversa que ha mantingut la Clara Rodergas amb el migcampista blaugrana.
4: Marc Bernal, bona nit.
5: Bona nit, què tal?
4: Segona edició del campus, a més duplicant la xifra dels nens i nenes, content?
5: Sí, molt content.
4: Fa un any parlàvem aquí, estaves al tram final de la recuperació de la teva lesió, i un any després, temporada intensa, guanyant protagonisme, debutant amb la selecció espanyola, no sé si esperaves que en tan poc temps podia tornar a estar tan bé.
5: Bueno, la veritat que aconseguir el que he aconseguit aquest any a nivell personal jo crec que no ha sigut res fàcil. Era jo algo crec que ni m'ho imaginava, però bueno, he estat treballant per això i al final molt content de la temporada que he fet.
4: En què creus que has canviat més en aquest any?
5: En què crec? Uf, jo crec que he mirat molt en tot, sobretot físicament, mentalment i sobretot la confiança que jo he tingut després en el camp, després d'haver passat això, jo crec que s'ha notat bastant.
4: Clar, perquè no és un procés fàcil tornar d'una lesió com aquesta. De fet, va haver-hi un tram en què encara no tenies gaire presència, que s'especulava potser que havies de sortir. Com ho vas passar en aquells mesos en què no jugaves tant?
5: Bueno, són molt difícils. Al final tu no estàs al mateix ritme que els teus companys, és difícil que l'entrenador et posi, has d'anar agafant minuts i no saps com. I al final jo crec que el míster ho va gestionar de la millor manera possible i em va dir que tingués paciència i així va ser que arribaria la meva oportunitat.
4: Clar, de fet, ell en públic també ho deia, que tenia un jugador per anys, que paciència, ha estat molt important la seva figura des que vas arribar.
5: Sí, bueno, des del primer dia que vaig debutar com a titular amb 17 anys jo crec que em va donar la confiança, i inclús després quan em vas lesionar em va seguir estant allà apoyant i preguntant-me tots els dies, i molt content per com s'ha portat amb mi.
4: Que encara ets molt jove i tenim molt marc anar per veure, però el tram aquella temporada en què ets titular, en què marques gols, és el millor que tu t'has sentit des que ets jugador?
5: Sí, segur. Sí, jo crec que tots els jugadors volen marcar gols al Spotify Camp Nou, i llavors jo poder anar a marcar 5 ja no se'm va passar ni pel cap, i ho vaig disfrutar moltíssim, tant jo com la meva família.
4: Ja estem a la lesió del turmell, no? Que et va frenar en un moment clau també per la temporada, ho hauries passat també malament no poder seguir a la Champions, per exemple.
5: Exacte, ja ho he dit abans, que el millor mes en el més important de tot l'any, que em vingués la lesió del turmell, això és, amb els minuts que estava jugant, va ser un moment de frustració molt gran, però bueno, això és el futbol i forma part de l'any.
4: I aviat nova temporada, quins objectius es marca el Marc Bernal?
5: Bueno, intentar jugar els màxims minuts possibles, els màxims partits i res, seguir millorant com a jugador i a seguir afrontant tot.
4: També també vens ara d'aquesta etapa en què has estat una mica amb la selecció espanyola en aquest premundial. Com has viscut aquesta experiència?
5: Bé, la recordo molt, molt bonica, disfrutant al màxim tots els moments. Al final, estar allà ja és un privilegi i res, vaig aprendre moltíssim.
4: O sigui, estàs seguint el Mundial, tu sents de consumir molt futbol o t'agrada desconnectar quan no hi ha...
5: Bueno, jo soc de desconnectar, però clar, l'haver-hi un Mundial són excepcions.
4: Parlem ràpidament de temporada que ve, fitxatges, tothom t'es pregunten per Julián Álvarez, si seria un bon fitxatge o no. Tu, si fossis director esportiu del Barça, hi ha algun jugador que diguis aquest al porteria?
5: Bueno, jo crec que vaig d'una entrevista fa temps quan no havia això i també havia dit Julián, així que...
4: Mira,
5: però doncs, no depèn de mi.
4: Benvingut seria. I el Madrid també s'està reforçant bé, Bernardo, Cucurella, etc. Però el Barça té la Masia també, no? Com a contrapunt, i de fet Gavi fa uns dies ens deia, diu, a mi el Madrid m'és igual, si es reforça millor perquè hi ha més competitivitat. Què penses tu?
5: No, ja ho he dit abans, també en alguna entrevista, que si reforcen pues millor, sí, és veritat que ho havien de fer perquè porten 2 anys sense poder guanyar res i res, nosaltres preparats i farem el que sabem fer.
4: I un últim, que abans veia els nens fent-se la foto amb tu, imitant la teva celebració del gol, si no m'equivoco és pels teus avis.
5: Sí.
4: Què et van ensenyar els teus avis?
5: Bueno, no... Va ser molt petit i al final tampoc tinc molts records d'ells i res, perquè també m'hagués agradat disfrutar més d'ells.
4: Estaria orgullós i sense batuda de veure com has arribat al primer equip del Barça. Marc, moltes gràcies per atendre'ns i que tingués una magnífica temporada.
5: Moltíssimes gràcies a tu.
1: Doncs Marc Bernal, al micròfon de la Clara Rodergas, des del seu campus a Berga, per arrencar el Tu diràs d'aquest divendres en què el Cholo Simeone ha parlat de Julián Álvarez per primera vegada després que demanés obertament a l'Atlètic de Madrid que el traspassés, i ha dit el tècnic Matalassé que, evidentment, no el volen deixar escapar.
2: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Me lo hablan por sí solo también. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
1: Declaracions de Simeone a ESPN el dia que, això sí, s'ha fet oficial una sortida del Barça en forma de cessió, la del porter Diego Cochen, que jugarà al Lyngby danès aquesta propera temporada amb una opció de compra l'estiu que ve. I ja hi ha nou preparador físic pel primer equip, ho ha avançat el diari Sport, serà l'alemany Benjamin Kugel qui substitueixi Julio Tous. Kugel, que ja coneix Flick dels molts anys que va estar a la Federació Alemanya, també ha passat per la selecció d'Israel, pel Werder Bremen, el Colònia, el PSV o el Benfica. I mentrestant, el Madrid ha fet un altre d'aquests comunicats estranys als quals s'està habituant últimament, una mica com el que va fer també desmentint haver donat cap pas per fitxar Michael Olise. Doncs avui ho ha fet amb Enzo Fernández, deixant clar que no ha fet cap gestió encaminada a la contractació del jugador del Chelsea, Enzo Fernández, que per la seva banda ha fet una publicació a Instagram amb el missatge "Déu compleix promeses i un cor blanc". Doncs això. Anirem als penals a l'Austràlia-Egipte, Pau?
3: Anirem als penals. No s'ha desfet aquest empat a un que hi havia al partit entre Austràlia i Egipte, tot i que hi ha hagut una última ocasió per Austràlia, que a punt ha estat d'acabar en gol, però finalment empat a un. Per tant, hi haurà penals, s'haurà de decidir aquesta eliminatòria des dels 11 metres.
1: Doncs pendents d'aquesta tanda de penals per saber qui seria el rival als vuitens de final, previsiblement de la selecció argentina, que però, per ser en aquests vuitens de final, primer ha d'eliminar Cap Verd en el partit que arrenca aquesta mitjanit. Per cert, avui el Barça ha anunciat que ha superat la barrera dels 150.000 socis i l'Espanyol ha presentat la nova equipació per la propera temporada. A segon, el Sabadell ha renovat el central Kaiser i el Girona ha anunciat un altre amistós de pretemporada, el 8 d'agost contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona. I per cert, l'Europa ha anul·lat la pregunta de la consulta als socis i sòcies sobre una possible renúncia a la categoria de primera federació. Avui el club s'ha reunit amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i explica que l'Ajuntament s'ha compromès a ajudar a garantir la viabilitat econòmica del club, compromesa, com ja hem explicat, pel fet d'haver de jugar lluny del Nou Sardenya, mentre no es completen les obres d'instal·lació de la gespa natural. Per tant, salvat l'impacte econòmic, la consulta pels socis de l'Europa quedarà reduïda a pregunta de si jugar a Can Dragó o al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. D'actualitat del Mundial, més enllà d'aquest Egipte-Austràlia, que d'aquí a res es resoldrà la tanda de penals, i de l'Argentina Cap Verd, que arrenca a les 12, i també del Colòmbia-Ghana, que ho fa a 3:15, Rafinha s'ha tornat a entrenar amb el Brasil, tot i que en principi està descartat per jugar els vuitens contra Noruega, i ha dimitit Nagelsmann, després del fracàs de la selecció alemanya eliminada pel Paraguai en aquesta ronda de 700. A més, una de les altres grans seleccions eliminades en aquesta ronda, els Països Baixos, ha denunciat insults racistes a les xarxes contra alguns jugadors de l'equip que entrenava, ara ja no, Ronald Koeman. I, a banda del futbol, en bàsquet, avui s'ha fet finalment oficial l'adeu de Pedro Martínez, del València, el badaloní, que ja ho sabeu, ocuparà la banqueta del Madrid, acompanyat de Jaime Pradilla, l'ala pivot també fins avui del València, que a cop de clàusula se n'anirà cap al Madrid. I en tennis, a Wimbledon, sorpresa de les grosses avui amb l'eliminació de Rafa Jódar a la tercera ronda. Roger Jofre, bona nit.
6: Sí, bona nit. Ningú hi comptava, però el tenista madrileny marxa cap a casa a la tercera ronda. Tot i que ha guanyat el primer set, ha acabat perdent per 3-16-1 contra el japonès Shintaro Mochizuki. Qui no ha fallat ha estat el número 1 del món, Jannik Sinner, que s'ha imposat a Brooksby per la via ràpida en 3 sets. I tampoc ha sabut Djokovic, que ha sobrat 3-1 a Rinderneix. Per la seva banda, el malagueny Alejandro Davidovich continua amb pas ferm i ha guanyat 3-0 a Fuxovic. Tots ells ja són els vuitens de final. I al quadre femení no hi ha hagut sorpreses. La número 1 del món, Arina Sabalenka, ha superat per 2-16-0 a Ostapenko, mentre que la gallega Jessica Bouzas ha caigut també en 2 sets contra la número 4 del món, Jessica Pegula.
1: I encara dos apunts més. En futbol sala, el Barça ha rescindit de mutu acord el contracte de Fitz i ha cedit Lucas Grant de l'Indústria Santa Coloma. I a la Fórmula 1, Hamilton arrencarà des de la pole la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de demà, amb Antonelli a la segona posició i Verstappen a la tercera. I Xavi Puig, què tal? Bona nit.
7: Bona nit.
1: Demà arrenca el Tour de França.
7: Demà, el Tour de França, amb una crono per equips a Barcelona, de 20 quilòmetres, per tant, pels carrers de Barcelona, sortint del Fòrum i acabant a Montjuïc, amb una crono interessant, perquè marca temps també per la general individual, tot el que faci cada corredor de cada equip. Per tant, demà jo crec que ja veurem moviments interessants entre els principals favorits a la victòria final.
1: Doncs ara en parlem amb l'Albert Ferran també i el Pau Mitjans. Fem una pausa i de seguida també us expliquem com acaba aquesta tanda de penals que encara no ha començat entre Egipte i Austràlia. Ara tornem.
0: Tu diràs, amb Oriol

0: 13 minuts per les 11 de la nit, pendents de quin rival es podria trobar la selecció argentina als vuitens de final del Mundial. Tenim l'Austràlia-Egipte a la tanda de penals i de moment amb avantatge per Egipte, Pau.
1: Sí, ja han llançat dos penals cadascun i el primer que ha llançat Austràlia ha anat als núvols, per tant, avantatge per Egipte de moment amb 2-1. El llançament, el proper llançament que el farà Austràlia, el farà Mabil, un jugador del Castelló que es prepara ara per xutar, i acaba amb gol, un llançament molt centrat, per tant, gol per Austràlia, ara torn de rèplica per Egipte.
0: Ara ho dèiem a la publicitat, Xavi, els canvis encarats cap a les tandes de penals, no només de jugadors, sinó també de porters.
2: Sí, de porters, ho vam veure, recordem, en un Mundial amb la selecció dels Països Baixos, que ho va fer Van Gaal, o en una Eurocopa, ara no recordo, i avui ho ha fet també la selecció australiana. Ha fet entrar Matt Ryan, un vell conegut de la Lliga Espanyola, ha entrat per mig, pràcticament a l'últim minut d'aquesta pròrroga, i a Egipte ha entrat un xutador, Saber, que de fet ha marcat el penal que ha xutat, també a l'últim minut de la segona part de la pròrroga. I ara hi anirà Salah, l'estrella egípcia, intentant continuar Egipte per davant el marcador.
0: Aprofito per saludar mentre agafa embranzida Salah l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona nit.
3: Bona nit.
0: Al Pau Mitjans també, bona nit.
4: Bona nit.
0: Arribats a l'estudi de RAC1 per parlar del Tour de França que arrenca demà, però hi va Salah, Pau.
1: Hi va Salah amb cama esquerra, el xut, panenca i dins, però se l'ha jugat i de quina manera, eh? Una panenca no gaire ben executada, que ha anat molt centrada, el porter ja estava batut i això és el que ha permès que Salah marqués gol, però sang freda del jugador egipci, que de moment marca el tercer gol. Els ha fet tots a Egipte, n'ha fallat un a Austràlia, per tant 2-3, serà el quart penal, torn per Austràlia.
0: I que després de xutar-lo Salah amb aquest riure de dir uf, m'ha anat d'un pèl,
4: En un Mundial com te la pots jugar així? És que no ho entenc. Bé, jo segurament m'amagaria i no el voldria xutar, però ostres,
0: t'ha de ser una mica igual tot, no?
4: Sí.
0: Pau?
5: Sí, realment, a part amb cama esquerra també, vull dir que no s'ha pensat.
0: Sí, un veterà com Mo Salah que manté Egipte per davant i anirà a Austràlia ara.
1: Hi va Harrington, un jugador de 18 anyets, ja se li veu a la cara, jugador molt jove que pren la responsabilitat en aquest quart penal per Austràlia i anirà amb cama dreta el xut al travesser. Doncs falla el segon a Austràlia. I això serà match ball per Egipte, que si marca el quart penal els classificarà directament pels vuitens de final.
2: Tres tandes de penals ja portem en aquesta ronda de setzens, Albert, com deus agrair-ho, i gairebé quatre, perquè la de Bèlgica la va salvar in extremis.
4: Molts gols en els últims, a partir del 85 també, en aquests vuitens de setzens de final. Vull dir que...
1: Aquesta, a més, és una situació, crec que és força similar a la de Paraguai, amb Alemanya, si no m'equivoco, no? Que si marcaven aquest...
4: Ho donaven per fet.
1: Tenien tres match balls i van haver de tornar a la mort sobtada amb Alemanya, sí que es van acabar classificant, però bé. Ara, qui té l'opció, qui té l'oportunitat de fer aquest gol de la victòria, que els classifiqui directament pels quarts de final, serà... Abdelmagid, el jugador que també ha entrat substituït. Hossam, que xutarà...
0: Ha entrat a la segona part. I Hamza Abdelkarim ha entrat també a la pròrroga, el juvenil del Barça.
1: 15 minutets ha jugat.
0: Sí, que no xutarà, no ha xutat de moment fins ara cap penal.
4: Potser el cinquè, no?
0: Si no marca Abdelmagid aquest, potser el veiem al cinquè.
1: Hossam, amb cama dreta, el xut gol. Doncs Egipte, que es classifica pels vuitens de final, ha enganyat el porter i, per tant, es marca aquest penal definitiu. I Egipte, que serà el rival, si no hi ha sorpreses, d'Argentina.
0: D'Argentina o de Cap Verd en aquest en aquesta eliminatòria de vuitens de final, que doncs ja té una bandera, és la d'Egipte, que ho celebra Xavi, amb moltíssima eufòria.
2: Doncs sí, home, ja han passat una ronda, són a vuitens de final i veurem si és l'Argentina o si finalment Cap Verd és capaç avui de donar la sorpresa i ser rival d'Egipte, un Egipte Cap Verd a vuitens de final.
1: Seria maco de veure això.
2: Sonaria bé, no?
0: Sí, sí, duel africà. Sí,
4: jo crec que Roger Saperes no
0: ho permetrà,
4: no
0: això.
4: No fallarà.
0: No permetrà que hi hagi un Egipte Cap Verd als vuitens de final.
2: Segona selecció africana que passa juntament amb Marroc, diríem que cap de l'Àfrica Negra encara no ha aconseguit l'accés a vuitens de final. Cap Verd seria una opció encara per poder aconseguir, però Egipte i Marroc sí que representants de la Confederació Africana en aquests vuitens de final, de moment.
0: Aquesta matinada juga Ghana contra sí. Colòmbia. Serà, de fet, el partit que tancarà els setzens de final, a dos quarts de quatre, i de qui en sortirà el rival de Suïssa, que és qui va amb Argentina a quarts. És a dir, hi ha aquí un Colòmbia barragana o Suïssa com a potencial rival d'Argentina a quarts de final. Doncs de moment, Egipte classificada. Pau, gràcies.
1: A tu, bona nit.
0: Parlem del Tour.
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Un Tour que arrenca demà i que és històric per Catalunya, perquè arrenca a Barcelona aquest dissabte, ara ho deia el Puig, amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, Albert.
4: Sí, contrarrellotge de 19,6 quilòmetres, el primer equip, el Caja Rural, sortirà quan passin

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
3: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
4: Entrades a osvallès.com.
5: De tastar-lo i de donar-li la seva importància. Jo crec que sí, i veient la manera que tenen de córrer aquests bitxos, que demà voldran tots treure el cap i intentar esgarrapar algun segon en aquestes rampes a Montjuïc. Jo estic convençut que veurem Pogacar per davant de tots els seus companys, que veurem Vingegaard en aquests últims quilòmetres per davant dels seus companys, que veurem Evenepoel també volent-se lluir. Jo n'estic convençut.
6: Per mi el fet diferencial és que acabin pujada, no? És a dir, una crona d'aquestes característiques en un recorregut pla, doncs té molt menys sentit. Aquí, en canvi, si poses a tirar el teu equip i en les últimes dues pujades, veurem si en l'última o en la penúltima, no? En la cota de l'Estadi Olímpic, fins on arriben els gregaris dels Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i companyia, però crec que té sentit això, en un final en pujada, perquè treballen per tu durant tota la contrarrellotge i al final, a l'últim puix, doncs és el que han de sortir a guanyar-se les garrofes, doncs els líders de la general.
7: De fet, Sali, és que sento que no seria estrany ja veure demà un Pogacar de torn vestit amb el mallot groc, que això per una primera etapa d'una prova tan llarga com el Tour, doncs no és habitual, però clar, no sé fins a quin punt l'etapa de demà, també en l'aspecte psicològic, pot començar a marcar una mica el que seran aquestes tres setmanes que comencen ara.
5: Que és veritat que aquest format té la trampa aquesta, sí. Que l'equip que guanyi, si és un dels equips grossos, segurament farà que el seu cap de fila sigui ja mallot groc, que això normalment, no? Les etapes, quan comença amb una crono per equips, normalment sempre el líder, el primer mallot groc o rosa o el que fos, no era pel líder, sinó que segurament era per un dels gregaris. I en canvi demà, clar, si acaba guanyant Red Bull, el groc serà per Evenepoel.
8: És que jo crec que demà segur que un ciclista d'aquests mediàtics serà líder. És que seria molt sorprenent que no fos un d'ells. Tot i que avui, per exemple, a Pogacar li preguntaven si fins i tot es plantejava que, clar, segurament ell potser no arriba en solitari, arriba amb Del Toro. És probable que al final doncs acabi entrant primer Del Toro per és a dir, premiar-li amb el mallot groc, tot i que en aquell moment jo crec que el que faran és esprintar al màxim per no perdre ni un segon, però jo estic convençut que demà Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel, algun d'ells, algun dels mediàtics serà el líder.
6: El tema és que estem parlant de Pogacar i aquest tio crec que ningú l'entén, i quan el vols entendre i dius demà intentarà, doncs li deixarà Del Toro, pam, et guanya, i et guanya potser amb 10, 15, 20 segons, no? Jo crec que demà l'etapa és pels de la general, guanyar la primera etapa del Tour de França, una contrarellotge on es poden marcar diferències, les grans diferències o es marquen en etapes d'alta muntanya, en etapes que no t'esperes o en contrarellotges, no? I tenint en compte com arriben tots, que arriben en un gran estat de forma, també tenint en compte que el rival de Pogacar aquest any és Jonas Vingegaard, però hi ha un xaval que es diu Paul Seixas, hi ha un Remco Evenepoel que fa molt de temps que no el veiem competir. Jo crec que l'eslové demà sortirà amb ganes de dir, ei, jo estic aquí, aquestes són les meves cartes, i a partir d'aquí, qui vulgui, que em guanyi.
7: És el que us volia preguntar. Si veieu Pogacar, és a dir, aquest duel cara a cara que hem viscut els últims anys, Pogacar, Vingegaard, sobretot, els últims tours, i que darrerament doncs, la balança s'ha decantat cap a l'Eslové una altra vegada, com veieu aquesta pugna aquest any? Perquè després sentirem què n'han dit els protagonistes en les últimes hores, aquests favorits, però Vingegaard ha anat explicant que psicològicament sobretot arriba millor aquest Tour de França, i clar, no sé això com pot condicionar aquesta lluita que fa anys que tenim entre els dos.
5: Jo el continuo veient com el gran rival, l'únic o el que li pot fer una mica d'ombra. A mi em costa veure un

0: que no guanyi Pogacar aquest del 2026, però si algú pot fer-li perillar una mica, jo continuo veient Vingegaard, Evenepoel, jo crec que no està per guanyar un tour contra aquestes bèsties, i que Seixas, realment, si Seixas ja fa podi en aquest tour, jo em trauré 6 barrets consecutius, si aquest tio amb 19 anys amb tota la pressió que tindrà per part de tota la gent francesa aconsegueix fer, no et dic guanyar-lo, que això ja seria descomunal, però si aconsegueix fer un podi, per mi seria brutal.
1: De fet, m'explicaven l'altre dia que el bus del Decathlon en el Dauphiné, l'antic Dauphiné, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que es diu ara, tenia gairebé més expectació que el de l'UAE. Vull dir que realment l'expectació és, el públic francès fa més de 40 anys des d'Ainol, no?, que no veu un guanyador del Tour de França, i la pressió que s'ha posat sobre aquest xaval, ostres, és, ho haurà de saber portar, perquè si no, és com diu el Puig, jo firmo ara, o firmaria ara, un tercer lloc de Paul Seixas, tenint en compte qui hi ha per davant, que estem parlant de Tadej Pogacar i de Jonas Vingegaard. I després volia afegir també que tant Tadej Pogacar com Jonas Vingegaard, segons el que han dit en les últimes proves on han competit, arriben en el seu millor moment. Tant l'un, després de guanyar el Giro d'Itàlia, com Pogacar, després de guanyar el Tour de Suïssa, i d'haver competit 16 dies aquest any, i el pitjor resultat és un segon lloc a una Paris-Roubaix. Aleshores, clar, veus aquests dos extraterrestres tal i com arriben, i jo ho deia aquests dies, no? Crec que estem davant d'un inici de Tour de França, si no el millor que hem vist entre aquests dos corredors, poc li falta.
2: Jo vull afegir la tranquil·litat que transmetia Paul Seixas a la roda de premsa, un noi de 19 anys, sala de premsa arrebentada de francesos, ell sol a l'escenari, i realment no es va posar gens nerviós, i se'l veia molt tranquil. És un corredor que encara s'ha de fer conèixer. A França segurament el coneixen més, però fora de territori francès doncs encara l'hem de conèixer, i va transmetre molta tranquil·litat i la sensació que té molt clar el que ve a fer el Tour de França. I tot el que no sigui que guanyi Pogacar, per mi seria ultrasorprenent. Pot tenir una caiguda, un dia un tall pel vent, no sé, però vaja, si es desenvolupa de forma normal el Tour, seria molt sorprenent que Pogacar no guanyi. És cert que pel perfil del Tour aquest any, segurament les etapes més dures són a la darrera setmana.
3: Sí, després us pregunto pel recorregut.
2: Per tant, com a mínim, el que sí que sembla és que no arribarem a l'etapa 12-13 amb el Tour sentenciat. Bueno, sembla, no bueno, ho sabem.
1: Bueno. Ai, hi ha una etapa 10 a l'Eliorant que jo la marcaria.
0: A mi aquest dubte i aquest temor el tinc.
3: Ara en parlem,
0: veure
3: ara en
0: si aquests animals ens deixaran sense atur a la tercera setmana.
3: Ara en parlem, però sentim primer els animals, justament.
2: Doncs vinga, escoltem Tadej Pogacar, que busca el seu cinquè tour, igualar els ciclistes que han guanyat més vegades la ronda francesa, Merckx, Anquetil, Hinault i Indurain. Un Pogacar que arriba motivat, que sap que és el favorit, però també és conscient que durant 3 setmanes poden passar moltes coses. En la prèvia ha parlat d'aquesta rivalitat amb Jonas Vingegaard, malgrat creu que hi ha altres ciclistes que també poden lluitar per la glòria a París.
4: No crec que sigui l'únic que pugui discutir-me la victòria. Hi ha altres ciclistes que poden tenir com a objectiu la victòria, com el que hi ha aquí al meu costat, Isaac del Toro. És evident que la rivalitat amb Jonas Vingegaard els últims anys ha estat espectacular i crec que continuarà els propers anys. Ens empenyem l'un a l'altre a millorar i a buscar noves fites cada dia.
2: Com dèiem, en principi hauria de ser un duel Pogacar-Vingegaard, que a més hem de tenir en compte que el danès arriba en un bon moment, bones sensacions aquest 2026. Per exemple, fa unes setmanes es va passejar al Giro d'Itàlia. Vingegaard diu que Pogacar és el millor ciclista del món, però que ell afronta el Tour amb molta confiança.
5: I'm having a good feeling so far.
6: Tinc bones sensacions des de fa setmanes. Ja al Giro em vaig trobar molt bé. Crec que he fet una bona preparació. Hem fet unes quantes curses i han anat molt bé. Per tant, estic amb confiança. Estic en una bona posició i ja tinc ganes que comenci la cursa.
5: Looking forward to this race.
2: I el jovenet Seixas, conscient que ell no debuta al Tour amb l'objectiu de guanyar, però que no descarta absolutament res.
7: Ara aquest Tour és una nova experiència per mi. És la meva primera participació. Estic preparat per tot el que pugui passar. Evidentment, hi ha una part dins meu que vol guanyar, però això és el Tour. Primer haig d'agafar experiència. Veurem com anirà, quin és el meu rendiment, a quin nivell, i després ja veurem si podem anomenar-ho victòria o no.
2: Doncs segurament són els tres noms més cridaners, però jo crec que per lluitar pel podi doncs també hauríem de destacar Evenepoel, que com Van Der Poel han preparat a consciència la crono de demà, Del Toro, el company de Pogacar, Lipovic o Juan Ayuso, que vindria a ser l'esperança del ciclista espanyol.
3: I dos catalans?
2: Dos catalans, sí, el Joan Nicolau, que hem escoltat entre setmana el Tu Diràs, i l'Abel Balderston, del Caja Rural, a més d'Àlex Molenar, que és de pare neerlandès, mare catalana, que als 12 anys es va traslladar a viure a la Garrotxa, per tant, és gairebé català, amb Sepp Kuss, ja en parlem cada any,
3: sí.
2: el ciclista nord-americà, però Berguedà d'adopció, i Àlex Sanz, per exemple, que és el...
3: Sí, senyor, director del Pinarello... que és un dels equips
2: correcte.
3: De marca suïssa, però dirigit per un català.
2: Diríem que és el barceloní del Tour, perquè no tenim ciclistes nascuts a Barcelona, excepte Juan Ayuso, les sí, fills de Juan Ayuso, que va néixer a Barcelona, però els dos anys se'n van anar als Estats Units. Àlex Sanz seria el barceloní del Tour de França i que segur que és molt especial per ell aquest gran depart a la ciutat comtal.
3: Joventut entre els catalans, bé, sap que us al marge.
1: Sí, Joan Nicolau i Abel Balderston, els dos del Caja Rural, és l'equip convidat al Tour de França, per tant, jo crec que els haurem de veure en escapades, en dies... Ostres, em costa veure'ls, no?, en dies importants pel nivell. Un Abel Balderston que fa l'any passat va guanyar el Campionat d'Espanya contra rellotge, és un corredor que va bé cap amunt, i el Joan Nicolau és un corredor més tot terreny, no?, per tant, corredor per escapades... L'Abel Balderston potser algun dia amb una miqueta més de duresa, tot i que em costa a dia d'avui poder-los veure al davant o fins i tot lluitant per una etapa, perquè és que en aquest Tour de França hi ha moltíssim nivell i crec que tota etapa es pagarà caríssima.
3: Doncs començant per la primera, demà, aquesta contrarrellotge per equips a Barcelona. Ara en seguim parlant, però deixeu-me que saludi un moment a una persona que ha tingut part de culpa que aquest gran depart de demà a Barcelona sigui una realitat. És el director de la Volta Ciclista a Catalunya, el Rubén Peris. Hola, Rubén, bona nit, com estàs?
8: Bona nit, molt bé.
3: Tot a punt per demà?
8: Sí, sí, sí. Això, el Tour és una maquinària quasi perfecta i amb la magnífica col·laboració de les institucions, començant per l'Ajuntament de Barcelona, doncs sí, sí, està tot a punt.
3: Fins a quin punt la Volta a Catalunya, que tu evidentment dirigeixes, ha estat implicada en aquest Tour, ha estat clau en l'organització d'aquestes tres primeres etapes que passen per Catalunya i també doncs, com ha possibilitat que sigui una realitat aquest gran depart aquí a Barcelona?
8: Bé, jo personalment he estat col·laborant des d'un bon principi. Concretament, aquesta aventura va començar al febrer de l'any 2003 i la Volta doncs, sempre ha estat disposada a ajudar i a col·laborar amb el que faci falta, i quan s'ha materialitzat, doncs sí, nosaltres com a Volta doncs, col·laborem amb diferents aspectes molt relacionats directament amb ASO. Ens han demanat alguna col·laboració d'anar amb la càpsula de carrera aquests dies, i aleshores la veritat és que la presència de Volta és molt directa, però tot el muntatge, tot el pes, i això s'ha fet des de, com ja dic, des de l'Ajuntament de Barcelona, les Diputacions i la Generalitat. I la meva col·laboració doncs, és en temes directes que ASO m'ha demanat.
3: O sigui, feu una mica d'anfitrions, de cicerones, no? De donar la benvinguda doncs, a tota la corrua d'organitzadors habituals del Tour.
8: Bé, nosaltres sí, col·laborem amb això, però ha sigut més una feina de fa molts mesos, ja des del moment que es va decidir que el gran depart seria Barcelona, ja dic que es va posar en marxa la maquinària administrativa, diguéssim, i per part nostra el que hem estat col·laborant és amb moltes reunions que s'han fet, donada la nostra experiència com a Volta Ciclista a Catalunya, doncs...
3: De conèixer el territori també, no?
8: Ah, exactament, exactament, sí que hem col·laborat molt amb això.
3: I no sé si fins a quin punt ha dissenyat el recorregut, una mica ajudant, tenint en compte no, els municipis pels quals a vegades ja passeu vosaltres amb el recorregut de la Volta de cada any.
8: No, la veritat és que el recorregut l'ha dissenyat ASO. Sí que és veritat que m'han fet alguna pregunta, ens han fet algun comentari, però el disseny de fet això, o sigui, nosaltres mentiria si digués que hem condicionat que passessin per aquí o per allà, no, o sigui, sí que s'han fet algunes preguntes concretes, escolta, passarem per aquí, vosaltres com ho feu això quan passeu amb la volta, però no, i després sí que ens hem ocupat de tot el que és la part legal amb el Servei Català de Trànsit, això sí que ho hem fet des de la Volta Ciclista Catalunya.
3: Que vosaltres, evidentment, ja hi teniu la mà trencada en això. Quina importància té, Rubén, per Barcelona, per Catalunya, poder acollir per primera vegada a la història una sortida del Tour?
8: Molta. El Tour és un esdeveniment que està per sobre de tot, del ciclisme em refereixo, vull dir que, però és que a més, si veiem les audiències televisives, són extraordinàries, les comparem amb els Jocs Olímpics o amb el Mundial de Futbol, que hem de tenir en compte que Jocs i Mundial és cada 4 anys, en canvi el Tour és cada any, i la repercussió és importantíssima. Hi ha qui critica Barcelona, escolta, Barcelona va organitzar uns Jocs Olímpics el 92, esplèndidament, però hem de seguir demostrant que Barcelona i Catalunya som capaços de seguir organitzant i seguint fent coses d'altíssim nivell, i realment jo crec que ho estem demostrant.
3: Com veus el Tour? Et faig la pregunta més com a aficionat al ciclisme que no com a director de la Volta. Què creus que n'hem d'esperar o què tens ganes de veure tu?
8: Home, la veritat és que a disfrutar-lo, o sigui que tots tenim en mente un possible guanyador, un o dos possibles outsiders, però no direm res fins a l'últim moment a París, perquè el ciclisme té això, vull dir que fins que no està, fins l'última pedalada no es pot dir res, no? Però realment a disfrutar, ja, com, o sigui, aquells dies a gaudir de Barcelona, col·laborar amb tot el que faci falta, i a partir del dia 7, doncs a disfrutar del ciclisme a través dels mitjans informatius.
3: Doncs seguirem el consell, evidentment, del Rubén Peris, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat d'uns minutets, t'ho diràs la nit abans d'aquesta sortida, d'aquest gran depart del Tour de França des de Barcelona, en el primer dels 3 dies que estarà a Catalunya a la prova reina del ciclisme mundial. Rubén, moltíssimes gràcies i, com dius tu, a gaudir-ho, a gaudir d'aquestes 3 setmanetes que venen per endavant.
8: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
3: Una abraçada, bona nit.
8: Una abraçada.
3: En Rubén Peris, el director de la Volta, que evidentment ens convida a gaudir. Home, el Tour, ara ho dèieu, es preveu apassionant. De seguida us pregunto per dies clau, però d'aquestes dues etapes després de la contrarrellotge per equips de demà a Barcelona, aquest Tarragona-Barcelona i aquesta tercera etapa que arrenca a Granollers, què n'hem d'esperar?
1: Home, doncs l'etapa que acaba a Barcelona, un final semblant al de la Volta a Catalunya, per tant un final bastant explosiu amb 3 passades pel circuit. Jo crec que és una etapa segurament torna a ser o pels de la General o per algú amb molt punys, per exemple un Mathieu Van Der Poel, no? Jo crec que el ciclista neerlandès, que no és gran amic del Tour de França, però crec que intentarà fer un bon paper per almenys poder vestir de groc, i com que la primera setmana, doncs fins que no arribem als Pirineus, no? Fins a l'etapa 6, doncs hi ha 3 o 4 etapes que pogués vestir el mallot groc, jo crec que Mathieu Van Der Poel ho intentarà, un Remco Evenepoel, també un Ben Healy, són corredors, no? amb que crec que es poden adaptar bé al perfil de Montjuïc.
0: Sí, m'estranyaria que no fos això una etapa mogudeta en el tram final, aquesta segona en final a Barcelona. També veurem demà, no? A veure si les diferències són gaire interessants i provoquen també que hi hagi cert moviment o cert nerviosisme fins i tot en algun equip per intentar retallar algun segon en aquesta segona arribada a Montjuïc. Que demà hi haurà una mica més de diferències de les que ens podem imaginar. No estic parlant de minutades, però que potser algun favorit es deixa mig minut i dius, hosti, mig minut ja és mig minut, en una cronometra sí. De només 20 quilòmetres.
1: Clar, aquí marcarà molt el fet de l'etapa de la segona etapa, no? Perquè, clar, si hi ha diferències de 30 segons, potser un Van Der Poel diu, ostres, no retallo 30 segons amb un Juk. En canvi, si són segons, pocs segons, sí que a la segona etapa hi haurà molt més moviment per vestir el groc.
2: Amb la fam que té Pogacar i la resta, sobretot Pogacar, és que jo també tot el que no sigui que guanyi un dels favorits o Van Der Poel, Doncs, vaja, jo no m'ho imagino a Barcelona. Per tant, és que jo crec que està aquest gran de part, ostres, un gran de part per veure les figures, no per fer un sprint o per una etapa de tràmit. No, no, és que el gran de part s'ha dissenyat per veure una gran figura vestint de groc, i és el que veurem. Per tant, demà a veure què passa, i diumenge també a repetir, perquè aquest circuit de tres ascensions al castell de Montjuïc, és que, vaja, els grans ho intentaran segur.
0: Perquè l'objectiu de tenir 21 mallots grocs en un mateix tour, Pau, no creus que el tingui, no, Pogacar? És a dir, de no deixar-lo fins al final...
3: És el rècord?
0: Algú deu haver fet això?
1: Ostres, ara no, ara aquí m'enganxes, però no en soc conscient, o si més no...
0: No sembla una bona estratègia.
1: De la història recent, no, jo crec que no, i també pel que suposa vestir el mallot groc. Clar, a nivell de compromisos, de televisions, d'entrevistes... És a dir, segurament cada dia perds hora, hora i mitja, descanses menys, per tot el que suposa... La cerimònia de podi, les entrevistes, no? I per això hi ha molts ciclistes que diuen, bueno, si l'agafo la segona setmana, doncs això que m'estalvio.
3: Per anar acabant, Pau, quins dies tens tu marcats allò en vermell al calendari des d'ara fins a finals de juliol en aquest Tour de França, a partir de dilluns, que el Tour entrarà ja en territori francès?
1: A veure, marcaria en vermell l'etapa als Pirineus, l'etapa del Tourmalet, és primera setmana, però podem començar a veure les primeres diferències.
3: Quin dia cau això?
1: Això cau el dijous 9 de juliol. Després hi ha un altre, que és després de dia de descans, que les cames després del primer dia de descans sempre pesen una miqueta més, a l'Eliorant. Ja la vam veure fa 2 anys, una lluita entre Vingegaard i Pogacar.
3: 14 de juliol?
1: 14 de juliol.
3: Coincidint amb la festivitat
1: precisament també
3: nacional francesa, suposo que ho hauran fet coincidir. Alguna més?
1: Etapa de mitja muntanya, i després ja ens n'anem al final, en el doble pas per l'Alt d'Huez, i et diria la penúltima etapa. És l'etapa reina d'aquesta edició, Alt d'Huez, 170 quilòmetres, pujarem Croix de Fer, també Galibier, no? Per tant... Si el Tour no està decidit abans, que és possible que sí, serà l'etapa reina d'aquesta edició.
3: Doncs ho anirem veient. De moment això arrenca demà aquí a Barcelona. Afectacions al trànsit n'hi ha d'haver per sí, força, perquè evidentment el Tour passarà pel centre de la ciutat.
2: Mira, resumint-ho, aquesta tarda ja s'ha prohibit aparcar en tot el recorregut urbà de Barcelona. Demà a 2:15 es tanca ja el circuit. La franja més restrictiva serà entre les 4 de la tarda i 7:45, coincidint amb el desenvolupament d'aquesta primera etapa, i la normalitat es començarà a recuperar progressivament a partir de 8:45, progressivament. Per tant, fins ben entrada la nit no es podrà circular amb normalitat a Barcelona.
3: Roger Saperes, bona nit.
9: Què tal, bona nit?
3: Tens l'11 de la selecció argentina? No me'l diguis, només si el tens o no el tens. El tenim,
9: sí,
3: ha sortit del forn.
9: El tinc.
3: Val.
9: M'aguanto?
3: Aguanta't un moment, perquè acomiado al Pau Mitjans i a l'Albert Ferran, gràcies a tots dos.
2: Bona nit.
3: I demà anem amb el Tour de França. Va, Sape, juga.
9: Vinga,
3: Messi?
9: Va.
3: Sí, no?
9: La primícia.
3: Messi 10 més.
9: La primícia, el que tothom estava esperant. Juga o no juga? Juga Leo Messi.
3: Endavant.
9: Oh, sorpresa amb l'Argentina de Lionel Scaloni, que sortirà avui amb aquest 11 per enfrontar-se a Cap Verde en aquests 16ens de final del Mundial. Dibu Martínez a la porteria, Nahuel Molina al lateral dret, parella de centrals, el Cuti Romero i Lisandro, al lateral esquerre Facundo Medina, línia de 4 al mig del camp amb Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo Fernández i Thiago Almada, i al davant Leo Messi i Lautaro Martínez. Per cert, no et perdis el pentinat que porta avui al Dibu.
3: L'he vist.
9: Porta la bandera argentina en un dels laterals del cap.
3: Cap, allà,
9: no?
3: Tenyida.
9: Una mica el que duia Maradona en el seu dia, que duia una franja groga, doncs allà hi du els colors de la bandera argentina, i per cert, el Hard Rock Stadium de Miami, on es juga el partit, vaja, sembla Buenos Aires, pràcticament ple de samarretes de la selecció argentina. Evidentment, Messi juga a casa, perquè no és el camp de l'Inter Miami, però vaja, juga avui al partit a
3: Argentina
9: Miami.
3: Va quedar primera de grup, perquè sí. Si no hagués jugat al camp, diguéssim, on tothom volia que jugués, que és el camp on juga habitualment amb el seu club.
9: S'haurien perdut aquesta possibilitat, i Cap Verd, per la seva part, que juga amb Bosinha a la porteria, Moreira, López, Borges i López Cabral en defensa, per davant Lenini, línia de 4 amb Méndez, Laros Duarte, Deroy Duarte i Cabral, i al davant amb Da Costa.
10: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra.
11: Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
3: Doncs 8 minuts per dos quarts de 12, 11 d'Argentina, 11 de Cap Verd. Recordem que a partir de la mitjanit la selecció argentina busca la classificació pels vuitens de final d'aquest Mundial. Ja sap que si passa l'espera Egipte en aquesta ronda de vuitens. Una pausa i de seguida truquem a una persona aquí a Barcelona que mirarà el partit amb molta, molta atenció perquè és el representant més important de la República de Cap Verd a Catalunya. Ara tornem. We were talking to the sunset,
12: throwing dreams against the wall. Tu ho diràs, amb Oriol Jové. I know none of them are stuck yet, but
3: I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. 3 minuts per dos quarts de 12. D'aquí a mitja horeta, la selecció argentina busca la classificació pels vuitens de final del Mundial contra la selecció de Cap Verd i, com us dèiem abans, volem parlar amb la persona més important de Cap Verd que viu a Catalunya, que és el cònsol honorari de la República de Cap Verd. És el Pedro Clarós, doctor especialista en otorrinolaringologia i cirurgia plàstica, que té una clínica aquí a Sarrià-Sant Gervasi. Hola, doctor, bona nit.
13: Bona nit.
3: Com arriba un doctor barceloní a ser cònsol de Cap Verd?
13: Ui, és una història molt llarga i molt maca. Jo tinc una fundació, la Fundació Clarós, que portem, ara acabem de fer la missió 523, però, clar, caram, portem moltes missions fetes a l'Àsia, a la Índia, a Àfrica, a l'Europa de l'Est, etc. Bueno, i amb una d'elles, que precisament era a Cap Verd, era a l'any 2017, era la Setmana Santa del 2017, jo estava allà preparant la missió i el diumenge de Rams vaig tenir un còlic, un dolor molt fort i, bueno, vaig entendre que algú passava malament. I el dia següent, quan vaig anar a l'hospital, òbviament em van diagnosticar el que jo ja sabia, una pancreatitis aguda necrotitzant. I quan vaig preguntar a l'internista d'allà, que jo ja sabia, diu, ¿sabe usted lo que tiene? Digo, creo que sí. Diu, ¿sabe cuál es el pronóstico? Digo, malo. Diu, malo no, un 5% si se queda aquí en Cabo Verde.
3: Ostres.
13: I llavors, clar, vaig pensar, bueno, no, i això has de lluitar pel 5%. I llavors, pues, amb el meu germà, i que estava aquí a Barcelona, i els membres de l'equip, vam contractar un avió medicalitzat que em va venir a buscar a la illa de Santiago, la capital, a Praia, i per portar-me a Barcelona, però això va ser 4 dies més tard. I quan estaven a l'avió, va venir a veure'm, a l'avioneta medicalitzada, va venir a veure'm el primer ministre, que avui és el president de la República, el don José María Neves Pinto, i em va dir, doctor, usted no se puede morir. I jo vaig pensar, no cal que m'ho digui, jo ja lluitaré. I llavors digo, no, ya lo intentaré. No, usted no se puede morir porque tiene que ser nuestro representante en España. I bueno, dic, ara anem per parts. I com realment vaig sortir-me'n després d'alguns mesos ingressat i tota una sèrie de coses, van començar a fer tots els tràmits per crear un consolat, que això és una cosa complicada, perquè Barcelona és una de les ciutats que té més consolats del món, entre Nova York, Singapur i Barcelona, es reparteixen o es fan aproximadament cada una 90, 95, 100 consolats i va pujant, no? Pues bueno, fer un consolat nou a Barcelona era complicat, però ho van lograr-ho, ho van fer-ho i aquest és el càrrec que jo tinc aquí, cònsol general honorari de la República de Cap Verd a Barcelona-Catalunya amb extensió d'àrees, altres àrees que tinc la meva població. I aquesta és la història que hi ha. Sí,
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, d'alguna manera vau poder sobreviure i, doncs, en agraïment, suposo, la tasca que havíeu fet, no?, allà a Cap Verd,
13: sí,
3: la República
13: sí,
3: us va seguim, concedir aquest càrrec de consolat honorari.
13: Sí, sí. Sí, i que seguim, perquè ara acabem de tornar la setmana passada d'una altra illa i el desembre hi tornarem altre cop, o sigui que anem alternant altres països amb Cap Verd, perquè, clar, tinc molt bona relació i amb tot el govern, doncs, bueno, faig de consultor de la universitat, de sanitat i de moltes coses, o sigui que m'aprecien molt i jo els aprecio molt amb ells.
3: Clar, és el que us anava a preguntar, deveu estar parlant molt aquests dies, m'imagino, per la qüestió del futbol, però quina és la relació que, perquè al final teniu la clínica aquí a Sarrià-Sant Gervasi, quina és la relació diària, diguéssim, diplomàtica o institucional amb Cap Verd?
13: Bueno, doncs molta, primera, perquè amb el president tenim molt bona relació, ell ha vingut a Barcelona i realment faig una mica de consultor de moltes coses que ell diu. La primera dama, que és una dona encantadora i que té una fundació, també ens fa com de protectora quan nosaltres anem allà, i els ministres, doncs tots ells. Ara, quan va haver-hi el problema del barco de l'antenavirus, òbviament a la primera persona que van trucar va ser a mi.
3: Clar.
13: I clar, jo vaig aconsellar de que no podien quedar-se allà, perquè els medis que tenen en una petita UBI que tenen no és possible albergar tota aquella gent malalta. Per tant, aquesta, també la universitat, moltes coses de la sanitat, etcètera, etcètera. O sigui, tenim una línia molt directa que jo els puc aconsellar, i el més important, ells fan el cas que creuen oportú que tenen que fer.
3: I han parlat de futbol amb el govern de Cap Verd? Han parlat de futbol aquests dies?
13: És inevitable no parlar-ne, no? Perquè la primera sorpresa va ser per ells. O sigui, quan a mi, per una sèrie de casualitats de la vida, l'equip de Cap Verd es va posicionar en els mundials, va haver-hi una sorpresa tan gran com que haguessin dit que havien fet, pues, no sé, papa amb un bisbe d'allà, no? I llavors vam parlar, però la veritat és que quan s'enfrontava en Barcelona, a Espanya,
3: sí,
13: i Cap Verd, la gent em deia, tu eres de los que tienes el corazón partido, el corazón partido, perquè a veure a favor de qui tenia que anar, no? I jo sempre deia, pues, a favor del que mejor vaga, clar, perquè no puc inclinar-me per un partit o per l'altre, o per un equip o per un altre. I sorprenentment, a veure, jo per mi m'imaginava que hauria sigut un 4-0, un 5-0, vull dir així, no? Però la veritat és que la sorpresa va ser un empat a 0.
3: Sí, sí, el 0-0 aquest entre Espanya i Cap Verd, i tant. Sí, sí.
13: Clar, i aquesta sorpresa jo crec que els van valentonar.
3: Perquè la seva relació amb el futbol al llarg de la seva vida, quin ha estat? Es considera futboler, vostè?
13: No. Jo crec que sóc la persona de futbol que menys entén d'Espanya. O sigui que realment no sé gran cosa de futbol. Però un parent de la meva dona, que era el marit d'una germana de la meva sogra, el Francisco Mirosans, que
3: el
13: va
3: president
13: ser el
3: del Barça.
13: El que va fer el partit d'aquí, de Sarrià, del Barcelona, de les Corts, millor dit.
3: Sí, el Camp Nou, sí, sí.
13: Exactament, doncs aquest era... m'estimava molt. Era tio de la meva dona, però amb mi tenia molt bona relació. Inclús va haver-hi un moment, un conflictiu a la seva vida i a la meva, perquè li vaig detectar un càncer de laringe i el vaig operar d'una laringectomia total. Però ell sempre em va estimar molt, i jo també. I la veritat és que a vegades explico que jo em diuen, ¿conoces el campo del Barça? I dic, sí. Dic, he estat tres vegades. Bueno, menys mal. Dic, una, perquè quan van venir el papa em van convidar allà. Dos, quan van morir els tres tenores, em van convidar. I la tercera, quan es va morir el tio Francisco, pues que van fer la capella ardent en allà i jo estava allà president al dol. O sigui, he estat tres vegades però no he vist mai un partit.
3: Deu ser difícil, eh? Haver estat tres vegades al Camp Nou sense haver vist cap partit. A més, el que dieu, parent de l'expresident del Barça, Francesc Miró Sanz. Clar, aquests dies, bé, d'aquí una estona, aquest Argentina-Cap Verd, m'imagino que, clar, ara els heu d'anar seguint. Com me l'he d'imaginar, el cònsol honorari de Cap Verd a Barcelona veient aquest partit a casa seva, imagino?
13: Sí, clar, jo si ara, dintre d'un rato, ja estaré posant la televisió aquí a Sant Vicenç de Montalt, davant del mar, i estaré pendent de veure aquest partit, perquè encara que sigui mitjanit, indubablement ho vull veure. Què passarà? Pues és que no ho sé, perquè l'Argentina és molt potent, i els jugadors de l'Argentina també són molt potents. Però sempre dic jo que David va guanyar en Angola, i bueno, les estratègies estan per això i ja veurem. No, ningú s'imaginava que hi hauria el primer partit un empate, el segon partit un altre empate, el tercer partit un altre empate. Per què no ara un quart empate?
3: Sí,
13: per
3: sí,
13: què no?
3: Totalment. I si parlàvem al principi de la conversa del 5% de possibilitats, no?
13: Exactament. Exactament. Per tant, aquí, doncs bueno, home, sí que és cert que aquests jugadors del Cabo Verde són gent molt dura, vull dir, són gent que són aficionats, s'han format ells sols, indudablement, com em deia algun d'ells, és que no teníamos ni guantes per parar la pelota, no?
3: Sí, heu parlat amb algun dels jugadors de...
13: Bueno, jo conec algun d'ells, de fet, he tingut tractes amb alguns d'ells, perquè com vaig amb una certa freqüència operant allà, pues sempre acabo algun familiar o algun d'ells pues, a visitar-se o a fer... Llavors, jo els veig com amb una gran il·lusió. És a dir, lo crec, jo en la vida jo sempre he pensat que la grandesa es mereix per la il·lusió. Quan tu poses il·lusió amb una cosa, acostumes a tenir bastantes possibilitats de guanyar-les. Quan les fas una mica per cansament o penses que ho pots sobrepassar, és quan et ve el problema, no? I això ho veig a nivell de la medicina, no? Amb malalties que penses, pobre home o pobra dona, aquesta malaltia l'afectarà molt, i veus que són lluitadors, i passen, i sobreviuen gràcies a aquesta il·lusió que tenen. Bueno, pues, la vida és il·lusió, i quan li poses il·lusió, amb una mica de sort, aconsegueixes el que vols.
3: I tant, doncs aviam com li va a la selecció de Cap Verd aquesta nit contra l'Argentina. Ho anirem seguint i evidentment també sí, ho seguirà el cònsol honorari de la República de Cap Verd a Catalunya, que és el doctor Pedro Claros. Doctor, ha estat un plaer enorme parlar amb vostè, i res, tant de bo que...
13: Pues, doncs... Igualment per vosaltres, i ara ja me'n vaig d'aquí a connectar la televisió, ja no em bellugaré fins al final.
3: Molt bé, doncs aviam si li va bé a la selecció de Cap Verd.
13: A veure si tenim sort. Gràcies.
3: Una abraçada, moltes gràcies.
13: Igualment, adéu, bona nit.
3: A veure si li va bé a la selecció de Cap Verd, perquè no, hola Correas, bona nit. Marvà, què tal?
14: Bona nit, Jové.
3: El Puig que continua per aquí. Doncs el cònsol de la República de Cap Verd a Barcelona, que seguirà atentament el partit, tot i que ell ens ha reconegut que és la persona
14: el futbol no gaire, no?
3: Que menys... Com dius?
14: Que el futbol no gaire em segueix.
3: No, és això el que anava a dir, que ha reconegut que és la persona que menys sap de futbol segurament en tot l'estat, però que òbviament ara mateix el paper de Cap Verd l'obliga a...
14: Es posarà davant la tele, ho ha dit.
3: Sí.
14: Se queda ahí, ja.
3: Totalment. Mira, 20 minuts per la mitjanit és els que falten per aquest partit, justament. És un bon moment perquè aneu trucant al 902-47700 i perquè regalem, com fem cada nit aquí al Tu Diràs, la col·lecció Wonder Goal. Una pausa i de seguida regalem. De seguida aterren els capibares aquí a l'estudio de RAC1. Tres quarts de 12, ja sabeu que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol amb Wonder Goal, que arriba per fer-vos descobrir la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, atents al llarg d'aquest mundial al Tu diràs, per unir-te a la febre Wonder Goal, que ja ho sabeu que és una col·lecció mundial. Ja tenim un oient al telèfon, el Vicenç. Hola, Vicenç, bona nit.
15: Hola, bona nit.
3: Des d'on ens truques?
15: Jo des de Barcelona.
3: Des de Barcelona, molt bé.
15: Sí.
3: Doncs t'emportaràs aquesta col·lecció Wonder Goal, però abans ens has de respondre dues preguntes. Qui es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal i qui no se la mereix? Comencem pel principi.
15: Ho tinc claríssim, el que se la mereix, és el Lamine.
3: Molt bé. Vot de consens, segurament. Lamine Yamal i qui no, Lamine, qui no se la mereix, Vicenç?
15: Ah, el Mourinho.
16: També consens, eh?
3: Sí.
15: El Mourinho no se mereix res.
3: A veure com va aquesta temporada amb Mourinho.
15: Aquesta temporada es quedi en blanc, també.
3: Bé, seria la tercera, no? Tercera temporada en blanc del...
15: Tercera temporada en blanc.
3: Bé, van guanyar el Mundial i la Supercopa de Supercopa d'Europa, però sí, era al principi de la temporada.
16: Era l'agost.
3: 24-25.
16: No, a partir de setembre.
3: Estic d'acord. Doncs per tu, aquesta col·lecció Wonder Goal, Vicenç, a gaudir-la.
15: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu per trucar. Una abraçada, bona nit.
15: Bona nit, bona nit.
3: Per cert, Marvà, la col·lecció Wonder Goal que ens va deixar ahir un moment estel·lar. No sé si ahir vas sentir el Tu diràs.
16: No l'he sentit, però el Rocamora m'ha dit...
3: T'ha dit alguna cosa?
16: M'ha dit que he de sentir el moment Mr. Wonderful.
3: Aquest va ser el moment en què ahir regalàvem la col·lecció Wonder Goal al Tu diràs.
17: A veure, doncs, ràpidament, Jordi, qui es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
18: Encara que no sigui ni el Barça o l'Espanyol, pot dir una altra persona?
17: I tant, clar.
18: Però mira, el Marc Barbà...
17: Molt bé, carai.
18: Quan era jugador del canvi de led.
3: Bravo.
16: Home, espectacular.
3: Brutal.
16: Que bo.
3: Brutal, brutal, brutal. Què et sembla? Tens fans?
16: Deu ser un aficionat del canvi de led.
3: Fans amb caràcter retroactiu.
16: Sí, sí, sí, sí, que bo. Ostres, increïble, eh?
3: Quan vas deixar tu el canvi de led?
16: El canvi de led... Ostres, ara... Vaig jugar, després de canvi de led, vaig jugar a Rubí i Sant Just. Quatre temporades, són 2 i 2. Doncs fa 5 anys vaig deixar de canvi de led. Però vaig jugar-hi 10 anys, això sí. Uf, o sigui que...
19: Institució, eh?
16: Que clar, sí, sí. 10 anys i 3 de juvenil. Algun vaig marxar entremig, però... Ostres, Jordi, no sé, si ens està escoltant, una abraçada, que bo.
3: Que sàpigues que et mereixes, segons ell, aquesta col·lecció Boníssim. Wonder Goal. Està bé perquè...
19: Bon camp, això... eh? Canvi de led.
16: Sí,
3: sí, el Molí, no?
16: El Molí, sí. Molí. No, una de les coses que em va fer il·lusió quan vaig deixar de jugar va ser que l'últim partit vaig jugar amb l'Atlètic Sant Just contra el canvi de led.
3: Ah, el teu que és el play-off?
16: El play-off de 16 a tercera.
3: Sí, senyor. Sí, sí, sí.
16: Sí, sí, i... Bé, una abraçada a tota la gent de canvi de led, una afició que, per cert, es poden... cada tercera federació si l'Atlètic Lleida acaba comprant
3: sí,
16: plaça a segona.
3: Sí, van fer un comunicat l'altre dia al Palamós també, alegant que això seria
16: si
3: bo per l'equilibri del futbol català. Damià López, des de Dallas, què tal? Bona nit.
20: Bona nit, good afternoon aquí.
3: Acabes d'aterrar ara mateix, no?
20: Sí, sí, acabem d'aterrar fa uns minuts i ara estem aquí llogant un cotxe.
3: A Dallas...
20: situació. Estem llogant un cotxe aquí, sí, per moure'ns aquests dies. Sí, sí.
3: Està bé, perquè a Dallas... No riguis, Marvà, que és molt important perquè el Damià pugui fer la seva feina i compartir-la amb nosaltres cada nit aquí al Tu diràs.
19: A la llogar cotxe, ja t'ho dic jo, perquè des de... No sé on estic de l'hotel, però des del downtown de Dallas fins a Arlington, que és on està l'estadi, hi ha un bon tros, eh? Jo he estat, crec que 2-3 vegades i hi ha un bon tros.
3: Primera vegada a Dallas, Dami?
20: No, hi he estat unes quantes vegades perquè tinc família aquí, justament, i a banda de la qüestió familiar, que aquí tinc família, bé, no exactament a Dallas, sinó a Fort Worth, que és una ciutat poc coneguda, que a la gent li sona poc, però hi ha una ciutat que es diu Fort Worth, que té 1 milió d'habitants. De fet, l'aeroport de Dallas es diu Dallas-Fort Worth, està a mig camí entre Dallas i Fort Worth, i al mig, justament, doncs està, com diu el Ferran Correas, hi ha l'AT&T Stadium, que en realitat no està a Dallas, sinó que està a Arlington, que pràcticament no és ni un municipi, està al mig del no-res. I en aquest Mundial és la segona vegada, perquè hi vam ser el dia de l'Argentina-Àustria, a la primera fase, aquesta és la segona, i si Espanya guanya, tornarà aquí per les semifinals, però bé, guanyi o no Espanya, jo crec que hi tornem una tercera vegada en aquest Mundial per cobrir una de les dues semifinals.
0: Ah, ja que estàs mirant cotxes de lloguer, que si poden donar un nou Moda 5S, que és Damià, perquè l'equilibri perfecte existeix. Tu els hi dius, en anglès, l'equilibri perfecte existeix, perquè tenen la màxima eficiència d'un superhíbrid, tota la potència que necessites pel teu dia a dia, super amb etiqueta Eco, a més, 7 anys de garantia, disponible des de només 23.990 euros. Demana aquí a Dallas un nou Moda 5S, que és el millor dels dos mons, i que el descobreixin a la xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
3: Home, segur que el tenen.
16: Aneu a Moda.
20: Tinc en JR per aquí, ara li demano.
3: Fantàstic. Com ha estat l'estema de la classificació de la selecció espanyola per vuitens de final, Dami? I com ha caigut que els vuitens siguin contra Portugal?
20: Ha estat una ressaca tranquil·la. De fet, avui a l'entrenament unes quantes absències, per exemple, la Minya Mal directament no s'ha entrenat. S'ho ha agafat amb calma, entrenament allò de recuperació, però ja han avisat que no ha saltat cap alarma. També, per exemple, hem vist Dani Olmo rodant a la bicicleta. És el típic entrenament de recuperació de club, no? Després d'un típic partit de diumenge a les 9 de la nit, doncs que hi ha entrenament a la ciutat esportiva, però que molts no s'entrenen. Avui una miqueta el mateix. A més, ara ja ho hem explicat, el Mundial ha agafat velocitat claríssimament de creuer, ja no hi ha tant d'espai entre partits com a la primera fase. Ahir es va jugar els setzens de final dijous, i ara ja els vuitens són dilluns, per no el cas d'Espanya, i si passa els quarts serien divendres, no?, contra Estats Units o contra Bèlgica. Per tant, ara sí que ja l'exigència al nivell dels entrenaments baixa moltíssim, i demà dissabte doncs sí que farà un entrenament més intens, i diumenge ja la prèvia, no? Per tant, ja dic, avui els titulars pràcticament no han fet res, només s'han vestit d'entrenament, doncs, per estirar una miqueta les cames, i jo crec que als esportistes els agrada jugar contra els millors jugadors, i per tant, doncs, amb el morbo, sobretot, per jugadors com Lamine, d'afrontar aquest duel generacional tan apassionant contra Cristiano, i sobretot, Oriol, amb revenja, amb moltes ganes de revenja, perquè saps que aquesta generació de jugadors es basen molt en si han guanyat o no han guanyat contra un equip, no?
3: I va bé la Nations, no? League, ara.
16: A penals, no?
3: Sí, a penals, correcte. Sí.
16: Falla Lamine, no?
20: Sí, el dia que... Sí, el dia que Lamine ho ha passat pitjor, perquè el va sacar Nuno Mendes, i de fet l'altre dia, en un vídeo conjunt amb Nico Williams, de la Federació Espanyola, li pregunten a Lamine quin és el jugador que pitjor li ha fet passar, i Lamine respon decididament, diu, a mi, Nuno. Diu, Nuno Mendes és el jugador que m'ha fet passar pitjor en un camp, i es refereix claríssimament a aquella final a l'Allianz Arena l'estiu passat. Va ser, ja dic, a l'Allianz, resultat 2-2, i guanya Portugal, i aquí sí que hi ha aires de revenja, perquè per molt que fos la Nations, és un partit, ells es basen que és un partit en què no els han pogut guanyar. Per tant, revenja, duel generacional, les entrades estan disparadíssimes, o sigui, diguem, una persona normal, per dir-ho així, una persona amb una feina comú, és pràcticament impossible que pugui aconseguir entrada, tot i que aquí als Estats Units els sous són molt més elevats, però vaja, que parlem de milers i milers de dòlars, estan disparadíssimes els preus de les entrades per aquests vuitens de final que es disputaran a les dues, hora local, que per cert venim de Los Angeles, on les temperatures eren força agradables, i aquí estem gairebé a 40 graus de temperatura aquí a Dallas.
3: Caram, home, això condicionarà molt la preparació, no? Bé, el full de ruta d'aquí a dilluns.
20: No. Ah, bueno, sí. Sí, la preparació sí, el partit no, perquè aquest és un altre dels camps que es disputarà en aire condicionat, amb sostre, etc. Per tant, el partit no, però sí que la preparació efectivament sí, perquè aquest és un dels motius també de prendre-s'ho amb més calma a l'hora d'entrenar,
16: no s'entrenin,
20: perquè fa una calor brutal. Sí. I que també condiciona, per exemple, equips com Anglaterra, no? Que això és una altra història, que estan als Estats Units, han de viatjar cap a Mèxic, que s'ha canviat l'horari, que s'has de viatjar, que si ara... Si els companys ho comentem, que el jet lag ens està afectant moltíssim a l'hora també del descans, perquè estàs a Dallas, per exemple, vas a Los Angeles, jet lag o canvi horari 3 hores, etc. Això pels futbolistes és mortal, no? Ara venen cap a Dallas, canvi horari de 2 hores una altra vegada. Tot això va afectant, sobretot, el canvi de clima a l'hora de treballar. A Los Angeles estaves a 20-22 22 graus. Ara aquí a Dallas arribes a gairebé 38-40 graus. Tot això doncs afecta, i a mesura que passen els partits doncs l'exigència és més alta.
3: Doncs Dani, demà en seguim parlant. Aviam si tothom es va recuperant de la classificació. Ahir, recordem, contra Àustria amb aquest 3-0, no? M'acaba gaire content Lamine Yamal, però segur que té oportunitats de somriure d'ara en endavant en els propers partits, començant per aquest Espanya-Portugal de dilluns. Demà ens ho expliques, Dami.
20: Molt bé, demà us ho explico. Un protagonista del Barça, a RAC1, ja us ho avanço, en el mediodia de la selecció espanyola. Per tant, doncs demà més, ja des de Dallas.
3: Mantenim el misteri, eh?
20: Sí, home, sempre està bé, una miqueta, no? Una miqueta de misteri.
3: A favor, aquestes hores de la nit.
20: Demà us parlo des de Dallas amb protagonista. Sí,
3: fantàstic.
20: Sí. Ara hi ha Cap Verd, és el tema. Una mica de Cap Verd, ara ja, no?
3: I tant, sí. Gràcies, Dami, que vagi bé el lloguer del cotxe.
20: Vinga, abraçada.
3: Fins
20: demà, gràcies.
4: Ràdio en directe.
21: Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
21: RAC més 1.
4: Notícies.
21: Podcast. Contingut exclusiu.
4: Escolta.
22: Navega.
4: Descarrega.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
4: Fàcil, còmoda.
22: Intuïtiva.
4: I renovada.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.

0: Say what?
1: Amb el que portem d'any i acabem de començar l'estiu, ja portem 17 morts per ofegament a Catalunya. Arran de la desaparició d'un jove de 16 anys que es trobava navegant amb una moto aquàtica, els professionals del salvament i socorrisme volen traslladar un missatge de prudència i conscienciació sobre els riscos associats a aquesta activitat. Aquesta activitat i el fet de banyar-se, simplement. Avui en volem parlar amb en Ramsés Martí, que ell és professor de salvament i especialista en seguretat aquàtica. Ramsés, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Començàvem parlant d'aquest incident amb la moto aquàtica, que cada vegada em sembla que és molt més perillós acabar, doncs això, practicant un esport al mig del mar. I sembla que moltes vegades és simplement perquè no es tenen en compte coses molt bàsiques, com per exemple cordar-se bé l'armilla, no?
2: Correcte. De fet, és la primera norma. La primera norma en qualsevol activitat amb embarcació és portar sempre una armilla salvavides i la portem ben cordada, ben ajustada, perquè això pot marcar la diferència en cas de caiguda.
1: De fet, hi ha certa preocupació, no?, per aquestes xifres i l'augment d'accidents amb aquestes condicions, no?, en l'entorn aquàtic.
2: De fet, és que darrerament, aquests últims anys, hi ha hagut un augment molt, molt, molt gran de l'activitat nàutica, amb tot això de l'economia blava, totes aquestes activitats vinculades a embarcacions i activitats nàutiques en general. Òbviament, hi ha més exposició als riscos que comporten, però al mateix temps també ha d'haver-hi un increment de control de les mesures de seguretat, o hi hauria d'haver un increment de control d'aquestes mesures.
1: Uh-huh. Ara estàvem parlant d'això, de l'armilla de seguretat, però què és el que hem de tenir en compte en el cas de que practiquem qualsevol esport aquàtic, tant sigui moto, com sigui vaixell, com sigui fins i tot un Optimis o un vaixell més petit, o per què no, una taula de surf?
2: Doncs, primer de tot, si no en sabem, aprendre'n primer, ja que en l'aprenentatge de com fer-ho servir també vindran aquests aprenentatges de seguretat. Si no ens hem col·locat mai una armilla salvavides, que serà el primer que farem abans d'iniciar les pràctiques, aprendre a mirar la previsió meteorològica, on trobar-la, a qui preguntar, quins són els moments adients per fer aquesta activitat. Tot aquest aprenentatge de dins la mateixa activitat, doncs, també porta aquest aprenentatge amb seguretat. Per tant, anem al mar, anem al medi natural, és un ambient, doncs, que ens pot semblar molt amigable, però amb un canvi de meteorologia pot comportar que aquest ambient tan amigable es transformi en una situació de perill. Per tant, aprendre'n des de la base i sobretot informar-nos de l'estat de la mar, què passarà les properes hores, i en cas de dubte, si no ho tenim clar, doncs escolta, fer alguna altra activitat que no representi exposar-nos a un possible perill.
1: Mm-hmm. Estem parlant d'activitats esportives dintre de l'aigua, s'ha de mirar evidentment l'estat de la mar, però què passa amb les picades com les meduses, els peix aranya? Hi ha perill a les nostres costes també de tot plegat?
2: Bé, mira, jo porto gairebé 30 anys dedicant-me a això i sempre hi ha hagut, doncs, meduses, sempre hem tingut peixos aranya. Possiblement, diuen els experts, els biòlegs, que amb el canvi climàtic, doncs, tenim més sovint, tenim més bancs de meduses, però també hem de tenir molt clar que és la vida marina. El problema som nosaltres que ens hi afegim, no? I anem allà dins. A priori, no representen un perill important. De la mateixa manera que una picada d'abella no representa un perill important, però pot haver-hi gent al·lèrgica a la picada d'abella. Per tant, és el mateix informar-nos, no? Si anem a una platja, veiem meduses o que diem que la bandera que han posat, la bandera groga, doncs pot ser que són per meduses, preguntem, escolta, hi ha meduses, no n'hi ha. A part d'això, la vida marina hi serà. El peix aranya, bé, sol ser, aquí tenim els alevins, sobretot el trencant, no?, que són el que, bueno, vas caminant, dona la sensació que has donat una patada a una pedra i tens el dit que se t'ha quedat allà inflat, i és que el peix aranya ha aixecat la cresta aquesta que té amb les puntes i, bueno, ens l'ha clavat, doncs, perquè s'ha espantat, perquè hi havia un peu enorme que se li posava a sobre. A priori, no solen portar problemes. El problema pot passar amb les meduses, per exemple, que ens espantem, no?, perquè no tenim aquí meduses que tinguin una toxina molt, molt, molt gran. El que pot passar, doncs, que ens espantem, doncs hi ha cert dolor, cert cremor, i que això ens produeixi pànic i a sobre estem nedant. I això pot comportar, doncs, que en aquell moment de pànic empassem aigua, ens espantem, ens fatiguem i això pugui portar un incident. No solem tenir incidents molt greus aquí a Catalunya per contactes amb medusa o peixos aranya. Puntualment pot haver-hi una persona que sigui, doncs, més sensible, però igual que amb les abelles. El que hem de fer és sortir amb calma, pensar, doncs, que no són toxines que ens hagin de matar, ni molt menys, faran mal, ens cremaran, però poc. Però és quelcom que ens hem d'acostumar, és la vida marina. I en el cas, doncs, que veiem que hi ha moltes meduses, és el mateix de sempre. escolta, doncs canviem d'espai o aquell dia doncs canviem d'activitat.
1: Uh-huh. Ara dèiem que posar-se nerviosa per culpa, per exemple, d'una medusa mentre estàs nedant pot produir un risc més d'ofegament, però també els talls de digestió o els cops de calor poden ser motiu també de cert risc?
2: Bé, això és polèmic, perquè el tall de digestió, des del punt de vista tècnic, no existeix. Sí, exacte, no? Com a tall de digestió...
1: Sempre hem pensat que el tall de digestió podia ser un motiu d'ofegament no existeix.
2: Aviam, com a tal no existeix,
1: yeah.
2: Però sí que és cert que hi ha una cosa que si jo he menjat molt, he fet un menjar copiós i em poso a l'aigua, doncs clar, jo en aquell moment estic fent la digestió, tinc molt de menjar a la panxa, no? Tinc molta sang que necessito doncs, per fer aquesta digestió, digerir mm-hmm. aquest menjar, i que si entro dins l'aigua, que sol estar més freda, bueno, però amb el canvi climàtic cada cop és menys comú, sí. Però l'aigua sol estar més freda, i entro, aquest canvi brusc de temperatura farà que part de la sang que jo necessito per digerir se'n vagi a calentar les extremitats que s'estan submergint. I això farà que jo tingui una mala digestió i llavors em trobi malament. Però en cap cas això m'ofegarà. Ja. Tanmateix, ja ens va bé que la gent pensi que existeix com a tall de digestió, perquè així la gent és més prudent, d'acord?
1: Sí, sí.
2: Vull dir, ja ens va bé. I fer-ho com s'ha fet tota la vida, i dic, escolta, doncs a l'aigua si entra a poc, perquè si el meu cos està molt calent i entro de sobte amb una aigua molt freda, doncs pot haver-hi aquest desajust per diferència de temperatura i trobar-me malament i produir que... doncs que no nedi bé, que no em senti bé i pugui arribar a produir un problema d'ofegament, mm-hmm. d'acord? Per altra banda, em comentaves el cop de calor. El cop de calor doncs, es produeix quan el meu cos no és capaç doncs, de manegar la calor ambient, d'acord? Que hem de i atenció, que el cop de calor es pot produir en dies que no fa sol, perquè és la temperatura ambient, d'acord? És a dir, jo puc tenir un cop de calor dins una sauna i no hi fa sol, perquè és la temperatura ambient. Estem tenint moltes onades de calor, doncs al tanto, doncs a fer exercici físic en situacions de molta calor, evitar el contacte al sol, evitar anar als llocs en els moments de màxima insolació, que el sol també coincidim amb els moments que tenim més temperatura. Estar, sobretot, molt hidratat, molta atenció als extrems d'edat, als infants i la gent gran, doncs, perquè al seu cos els hi costa més manegar aquest augment de temperatura. En qualsevol moment doncs, que em trobi molt acalorat, que estigui, ostres, que no em veu bé, que em noto que el meu cos s'ha recalentat, ràpidament sortir de la calor, hidratar-se, seure, d'acord? I estem davant d'una situació climàtica que cada cop serà més comú doncs, tenir aquestes onades de calor. Per tant, busquem aquests refugis climàtics, aquests llocs fresquets, aquests llocs fora del sol, sempre que puguem.
1: Uh-huh. I en cas de que ens trobem en una situació de perill a la platja, com hem d'actuar?
2: Bé, depèn molt si estem a la sorra o estem a l'aigua. Òbviament, si estem en una platja que està vigilada, que té servei de salvament i socorrisme, doncs escolta, la resposta serà doncs, molt més ràpida, perquè si em trobo malament, si m'ha picat una medusa, un peix aranya, doncs em puc apropar o demanar que algú vagi a buscar el socorrista, doncs que sabrà com actuar davant d'aquestes situacions. Si estic dins l'aigua, doncs home, fer-me veure, d'acord, ràpidament intentar doncs, que em vegin, doncs, fer saber a la gent de la platja, al mateix socorrista, doncs, que tinc algun problema, que no puc sortir. Mm-hmm. Per tant, l'ajut anirà més ràpid. Clar, si anem a una zona que no està vigilada, doncs aquí la nostra corresponsabilitat ens diu que no hauríem de banyar-se mai sols, mai hauríem d'anar sols dins l'aigua, perquè encara que jo sigui un bon nedador, o encara fins i tot que estigui en una zona que considero que és segura, perquè l'aigua em ve per la cintura, puc tenir qualsevol situació que faci doncs, que jo tingui problemes per sortir. Sobretot, repeteixo, extrems d'edat, no? Els nens, doncs, perquè poden tenir menys agilitat dins l'aigua, doncs es poden espantar. I la gent gran, doncs, per problemes de mobilitat, potser. Per tant, mai anar sol. Si em trobo malament, si estic molt acalorat, no em trobo bé, evitar entrar dins l'aigua, perquè tot i que em vull refrescar, entro dins una zona on si tinc qualsevol mareig, qualsevol situació on les cames em flaquegin, per exemple, doncs bé, si això em passés fora

0: Aniversari de Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Transit Courier per 14.900 euros més IVA.
1: O un Ford Ranger per 28.500 euros més IVA.
0: 50è aniversari de Ford Covesa a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
3: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
4: Artificial, doncs amb càmeres que poden arribar a endevinar el comportament d'una persona amb problemes dins l'aigua, doncs bé, no m'estranyaria perquè és una barbaritat el que s'està aconseguint. Tanmateix, encara això ha d'avançar molt. I el que necessitem, com bé us dic, és que els socorristes doncs, estiguin presents, que la gent sigui corresponsable i sobretot que les administracions s'impliquin, doncs, tant les locals com les autonòmiques, doncs, el fet de protegir-nos i d'ajudar-nos, sobretot, a que siguem aquesta corresponsables. Vull dir, és impossible protegir una població que no és conscient dels perills als quals se'ls somet. I repeteixo el que he dit sempre, amb bandera verda tenim també ja... O sigui, la bandera verda no implica, no?, que no ens puguem ofegar. La bandera verda el que ens diu és que no hi ha cap perill afegit a que sí que ens podem ofegar. D'acord? Per tant, sempre molt, molt a la guai, perquè... fins i tot en zones calmades podem tenir un problema.
5: Doncs responsabilitat, sobretot davant d'aquestes xifres que han començat ja tan aviat, només començar l'estiu, senten altes. Moltíssimes gràcies, Ramsés Martí, ell és professor de salvament i especialista en seguretat aquàtica. Gràcies i molt bon estiu, esperem que sigui ben tranquil.
4: Això esperem, que tingueu bon dia, gràcies.
6: La primera pedra.

0: I avui agafem un avió perquè és el gran depart del Tour de França. Avui comença el Tour, la ronda ciclista més important del món, i ho fa Barcelona amb un contrarrellotge per equips que comença al Fòrum i acaba a Montjuïc. Però això és avui, i des de dijous ja està en marxa el Fan Park del Tour a Arc de Triomf, amb la presència destacada de l'estand de Vueling. Per parlar-ne, saludem a Sandra Horts, directora d'Afers Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hi podem fer els fans del vostre estand al Fan Park? Què és el que es pot fer allà?
1: Bé, nosaltres hem volgut instal·lar aquest Fan Park per anar més enllà del patrocini, perquè la gent es pugui acostar i també disfrutar d'aquesta experiència en Vueling del gran depart del Tour de França. És un espai interactiu que jo sí que convido, no vull desvetllar-ho tot, perquè convido que ens vingueu a veure, a viure aquesta experiència immersiva on els visitants generen energia molt relacionada a pedalejant i fan volar un avió, però jo crec que s'ha d'anar allà per viure-ho realment, i el que dona és l'oportunitat de guanyar diferents premis i merchandising i alguns vols que també tenim per allà.
0: I per què una aerolínia es vincula amb una cursa ciclista?
1: Doncs nosaltres, per nosaltres el Tour de França, el Grand Depart que aquest any succeeix a Barcelona, no és només ciclisme, és un event important per la ciutat, és un moment únic, és un dels events, dels aconteixements esportius més importants del món, i per nosaltres és una aliança completament natural. Pensa que representa la unió de dos territoris que formen part de l'ADN de la companyia, és París i Barcelona, que són, a més, les nostres principals bases. Nosaltres, Barcelona, liderem l'aeroport del Prat, amb el 40% de l'aeroport, però és que París és la nostra segona base més important. Llavors, tenia molt de sentit que nosaltres féssim de fil connector entre aquestes dues ciutats, també per l'aire. I així, precisament, ho hem fet amb un avió vinilat per l'ocasió.
0: Exacte, de fet, hi ha un avió de Vueling dedicat al Tour, no?
1: Sí, hi ha un avió que vam presentar el mes de març, és un Airbus A320, està totalment vinilat amb els ciclistes, amb els mallots i amb el color groc, que a més també ens uneix amb el Tour de França, el color groc, que les dues companyies, no? Jo crec que ningú té cap dubte de que Vueling és una companyia groga, amb la energia que caracteritza aquest color. I jo crec que així com a mètode d'anècdota, diria, aquest avió, penseu que ja porta realitzats més de 500 vols, més de 70.000 persones han viatjat, que per nosaltres una part de les experiències d'activació que ens agrada, que és personalitzar aquests avions, perquè mai saps quan et tocarà. Llavors saps que

0: Si tu reserves un Morambolin, potser et toca viatjar en aquest avió del tour.
1: Uh-huh. Però els ciutadans que passin per Barcelona podran gaudir de moltes maneres aquesta experiència, no?
0: Totalment. Jo crec que comença la gran festa de la ciutat aquests dies. Ja l'estem vivent des de fa uns dies i avui també amb la caravana publicitària, que és un moment molt únic, no? Jo sempre dic que tothom té, jo crec que tothom l'ha vist per televisió, i també participem com a Vueling. Hi haurà cotxes que portaran un avió al damunt i seran part d'aquesta caravana publicitària que tota la gent de Barcelona pot disfrutar i pot anar a veure, i veure els corredors també fins a la seva arribada a Montjuïc.
1: Mm-hmm. Doncs Sandra Horts, directora d'Afers Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling, moltes gràcies per haver-nos atès i que disfruteu molt d'aquest tour també.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui una experiència única. Passadissos centenaris, torres de vigilància i murs que han vist passar comptes, guerres, conspiracions i font de mil llegendes. M'agrada. Entorn del municipi de la Jonquera, descobrim l'imponent fortalesa secreta de l'Empordà. Amagat al cor dels boscos del paratge natural de l'Albera, s'alça el castell de Requesens, un recinte amarat de batalles i misteris.

La fortalesa reconstruïda té un aspecte impactant. La primera documentació del castell apareix arran de les disputes entre els comtes d'Empúries i els de Rosselló. Per aquest motiu, la seva posició era vital, controlant els passos pirinencs i vigilant qualsevol amenaça fronterera. D'aquí que el segle passat va tenir diferents ocupacions militars: hospital, guarnició de tropes i caserna de la Guàrdia Civil.

Quan hi ha llegendes, es diu que hi dorm un cavaller encantat des de fa segles. Només aquell que sigui pur de cor i superi tres proves podrà despertar-lo i alliberar el tresor que guarda. Diverses nits l'any afirmen que se senten murmuris i sons metàl·lics dins les parets de l'edifici, com si l'ànima del guerrer encara esperés.

0: de sostenibilitat ho fem amb la Sònia Flotats, que està al capdavant de Move, que és aquesta plataforma per accelerar la transformació del negoci de la moda cap a un model, evidentment, més sostenible. I en volem parlar avui justament d'aquest procés, que si arriba al Barça, home, és que les coses estan funcionant. I és que el Barça s'ha posat a vendre samarretes de segona mà.
1: Exacte, com ho sentiu, que sona així molt mediàtic, i de fet ho és, i que el Barça hagi apostat per la segona mà demostra que això és així, ha de ser així, i a més fa negoci i funciona. Doncs sí, imagineu-vos tot el mercat de samarretes i d'altra roba d'equipacions i de merchandatge que hi ha del Barça circulant de segona mà. Tots i totes ho sabeu i ho heu vist a les plataformes, totes.
0: Només que posar Barça i et surten 50.000 coses.
1: Exacte. I aleshores, tot això és, per una banda, producte que no sabem com a consumidors, consumidores, si és...
0: Original, per exemple, no?
1: Exacte, o són falsificacions, això per un costat, i després la part de tots els diners que, de fet, el Barça està deixant perdre, perquè aquestes samarretes les pot reintroduir en el seu propi circuit de merchandatge i tornar a generar ingressos. Què millor que fabricar una cosa una vegada i poder-la vendre diverses vegades, a preus diferents, òbviament, i també control de qualitat, ja no només que no siguin falsificacions, sinó que estiguin en bon estat, que això quan arriba també la postventa, no?, de que arriba el client i que arribi d'una manera que dius, ostres, m'he comprat una cosa del Barça, sigui de primera o de segona mà, amb un empaquetatge, etc. Doncs sí, han fet una aliança amb una... A més, m'agrada molt perquè és una startup relativ petita que es diu Drelife, que es dedica a això, a donar solucions tecnològiques pel mercat de la moda, sobretot perquè introdueixin models circulars dins de les seves plataformes online, sobretot la segona mà, però també reparacions, lloguer... No? Hi ha molts sistemes de jugar amb la roba que ja està produïda i venuda alguna vegada o no. Doncs han fet aquesta aliança amb el Barça Innovation Hub, que és una plataforma que té el Barça, que impulsa i dona suport a projectes innovadors, i un és aquest, i d'aquí a poc ja podem veure això en funcionament, que és superinteressant. No són els primers ni els únics.
0: Clar, això anava a dir, d'aquí n'hem vingut parlant també, ja, d'aquesta venda de segona mà.
1: Exacte, el fet que això, que ho hagi fet el Barça, és com, no?, la punta de l'iceberg, però a sota hi ha moltíssimes marques. Òbviament, quan més moda premium i luxury, més funciona i més sentit té, roba de molt alta qualitat, roba que té un valor emocional molt gran, com el Barça. O sigui, el Barça, la samarreta pot ser de major o menor qualitat,
0: però és la del Barça.
1: I el valor que té, i potser una d'una temporada més antiga té més valor inclús que una de la temporada actual, no? Doncs en moda més convencional passa igual, no? Grans firmes com Balenciaga o Oscar de la Renta o Valentino, o potser no de roba, un Rolex, Cartier, tots aquests tenen ells les seves plataformes de segona mà que t'asseguren que t'estàs comprant i que et val un dineral igualment de segona mà, que és autèntic i que té les garanties que ha de tenir. Però també ja us he dit moltes vegades, no?, que això també ho han fet en marques més del carrer, no?, des de, jo que sé, un Boboli, un Silbón, un Lululemon, Patagonia fa molts anys que ho fa, però també Zaras, H&M, ho estan fent, ho estan provant, amb alguns amb els seus productes, altres inclús amb productes d'altres marques, que H&M, per exemple, té la plataforma aquesta, que no ven només roba seva, de segona mà, ven d'altres, que roba de qualitat, roba vintage interessant, que pots combinar amb les seves peces. I doncs tot això és molt interessant perquè demostra que funciona i que no estem, no?, parlant de coses
0: irreals o somnis que els que volem arribar i que no se sap mai si arribaràs o no.
1: De fet, hi ha molta gent jove, o bastantes donen els estudis, que ja estan comprant molta roba pensant en el valor que en trauran quan la vulguin revendre.
0: Imagina't.
1: És a dir, que estan disposats, hi ha els dos extrems, no?, el que compra molt econòmic, però després hi ha l'altre que diu, ostres, potser em val més la pena comprar una mica de més de valor, però jo ja penso que potser d'aquí 3 anys, que m'hauré cansat d'això, ho vendré a segona mà i recuperaré una part i segurament em podré comprar una altra cosa, no?
0: Està bé, és això del que parlem, no?, de donar un circuit a tota aquesta roba i a tota aquesta producció. Doncs, Sònia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.

0: Fa un parell de setmanes parlàvem de les migdiades i potser per coincidència o no, però avui comença a Barcelona el Tour de França. Una apologia a les migdiades a casa nostra, a Barcelona. I aprofitarem la vinentesa per parlar sobre bicicletes i llengua amb l'Abel Espinosa, lingüista de la ràdio i apassionat de les bicis. Bon dia, Abel.
1: Bon dia, bon dia, bon dia. Podríem dir al revés, apassionat de les bicis i lingüista.
0: Exacte.
1: La passió
0: ah, sí?
1: Principi.
0: Primer, eh?
1: Home,
0: clar,
1: i tant,
0: clar.
1: I tant.
0: No, no, sempre, això sempre.
1: I tant, i
0: això
1: tant.
0: Sempre, la passió primer.
1: Sí, sí, avui, mira, comença el Tour de França a Barcelona, farà un recorregut pel nostre país i el que segur que aconsegueix és que el país estigui cap per avall durant 3 dies, perquè tallaran tots els carrers, carreteres tallades i molta gent s'emprenyarà amb les bicicletes, cosa que passa habitualment, la gent s'emprenya amb les bicicletes, però avui parlem nosaltres positivament de l'aspecte lingüístic de la bicicleta. Com és el punt central, ens centrem justament en el concepte de bicicleta, que és un terme que prové d'un cultisme híbrid, perquè el formen el prefix bi, que és llatí, que significa dos, i kyklos, que és un terme grec, que significa cercle o roda.
0: Uh-huh. Bi. Clar. Dues rodes.
1: Ah, això és que no
0: falla.
1: No té més història.
0: Sí.
1: Es diu que el nostre bicicleta, el nostre terme bicicleta, prové del terme francès bicyclet, que va ser un invent generat en aquest país el 1828, tot i que els anglesos el van perfeccionar el 1868. Mm? Tot i això, el primer cop que va aparèixer escrita la paraula bicicleta en una publicació va ser el 1869 a la revista Le Vélocipèd Illustré. El francès no és el meu fort. I el més curiós del cas és que els francesos, justament, a la bicicleta no li diuen bicicleta, sinó que li diuen majoritàriament veló.
0: Velo.
1: Són aquestes coses que tenen els francesos, sí. Que s'inventen el terme i després el canvien.
0: Sí, sí, ens el quedem nosaltres, doncs mira. I a mi em sona que hi ha altres maneres d'anomenar-la, també.
1: Sí, n'hi ha altres maneres, però jo m'he fixat en una molt concreta. Jo, per exemple, si et dic que és una dreixina, sabries què és?
0: No.
1: Doncs és justament l'embrió de la bicicleta. És un invent que va inventar o generar l'alemany K.F. Dreis von Sauerbrunn, i que va generar un epònim. Ja vam parlar fa temps dels epònims. Són aquells noms comuns que s'acaben convertint... Perdó, són aquells noms propis que s'acaben convertint en noms comuns.
0: Uh-huh.
1: Llavors, com aquest senyor es deia K.F. Dreis, el seu invent es va dir dreixina, que era una mena de bicicleta... No, una mena no, era una bicicleta amb quadre de fusta, amb dues rodes, sense frens, sense pedals, molt semblant a les bicicletes que van servir la canalla ara per aprendre a anar en bicicleta.
0: Uh-huh.
1: Doncs, com aquelles que són ara petitones, doncs era una bicicleta, però gran. Una dreixina, en aquest cas.
0: Dreixina, eh?
1: Tenim més epònims de bicicletes relacionats amb el ciclisme. Per exemple, canyardo, que molta gent ho utilitza per fer referència a un xut fort en futbol, prové del nom del ciclista navarrès Mariano Cañardo Lacasta, que tenia una gran potència i sempre la rematava grans.
0: Doncs mira, Cañardo.
1: Sempre guanyava. Sí, sí,
0: Cañardo.
1: Sí. I d'aquí ve la paraula Cañardo.
0: Ahà, i a mi em fa l'efecte que la bicicleta és un dels grans invents de la humanitat.
1: Doncs no puc fer cap altra cosa que donar-te la raó, absolutament. Sí, sí, sí. És un mitjà de transport àgil i responsablement ecològic. És un mitjà de transport que ens alegra la vida i que ens fa canviar la visió del món. Així que no cal parlar
0: estem
1: més d'això.
0: Estem notant la teva passió.
1: Sí,
0: la teva
1: sí,
0: passió.
1: Absolutament. I a més és innegociable.
0: I el Termcat què diu?
1: Sí, doncs el Termcat i la Federació Catalana de Ciclisme, aprofitant la vinentesa, que el Tour començava a Catalunya, ha publicat el Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que és un glosari que inclou termes traduïts al català del món ciclista i també algunes infografies molt, molt curioses on podem consultar termes vinculats al món de l'esport i al mitjà de transport de la bicicleta.
0: Uh-huh.
1: Te n'he portat uns...
0: A veure.
1: Sí, uns pocs.
0: Sprint.
1: Sprint. Què penses que és un sprint?
0: Home, és allò que vas molt ràpid, no?
1: Correcte. És l'adaptació del terme anglès sprint, que en català posem una L davant, sprint, i significa quan el pilot arriba junt a la meta i hi ha uns corredors que corren per guanyar.
0: Pelotós és incorrecte.
1: Correcte.
0: És pilot, eh?
1: En català diem el pilot,
0: uh-huh.
1: Perquè normalment fem l'adaptació pelotó del pelotón castellà, però no, en català es diu pilot.
0: Pilot.
1: I tot prové del mot del terme francès peloton.
0: Peloton. Ah, mira, pues pilot, peloton.
1: Pilot, el pilot, sí.
0: Etapa trencacames.
1: Saps què és una etapa trencacames?
0: Deu ser la més dura de totes, no?
1: No, això és l'etapa reina, la més dura. Doncs... una etapa trencacames és dura perquè està formada per pujades i baixades constants. Sempre estan pujant i baixant.
0: Fanalet vermell?
1: El fanalet vermell és l'últim classificat de la classificació general. Clar. I es fa, és un terme que prové de l'àmbit ferroviari, perquè els trens sempre duen un fanalet vermell a la cua.
0: Ah, doncs mira, sí, i el ventall?
1: El ventall és un moviment que genera el pilot quan hi ha vent lateral i que fa que es trenqui el pilot i llavors uns ciclistes guanyin avantatge respecte a altres.
0: I mallots?
1: Els mallots. Els mallots són el premi que guanyes per ser el primer. Mallot groc al Tour, mallot rosa al Giro, mallot vermell a la Volta a Espanya o el mallot amb l'arc de Sant Martí de campió del món.
0: Ah.
1: I al País Basc donen una xapela. Quan guanyes et porten una xapela, per això es diu Chapeldun en basc, perquè Chapeldun és campió, perquè quan guanyes alguna competició et donen una xapela i te la posen així al cap.
0: Ah, està molt bé. Doncs mira, hem après molt.
1: Molt, moltíssim.
0: Abel, te'n vas amb bici, no?
1: Ara, no, vinc i me'n vaig amb bici.
0: Exacte, fantàstic, que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: La primera pedra @racu.cat.

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem al cinema.
1: Sí.
0: Anem al cinema.
1: A passar por.
0: A passar por.
1: Bastant de por, eh?
0: Bastant
1: de
0: por?
1: De fet, hi ha un... Sí, hi ha alguns ensurts una miqueta complicats. És una de les pel·lis d'aquestes fenòmens de les últimes setmanes de Backrooms, que va ser la primera que ens va arribar, ja en vam parlar, i aquesta, la veritat és que ha tingut un pressupost molt, molt baixet, pel que acostuma a ser, però ha recaptat tants calés i ha arribat a convertir-se ella mateixa en tota una història, que jo et diré que val bastant la pena, això sí. T'has de preparar per algun moment que hi hagi bastanta sang i en algun moment així una mica com per tancar els ulls i sobretot això, alguns ensurts. Es diu Obsession.
2: What's up? I was calling to see if there's a way I can alter a wish.
3: Like to cancel your wish?
2: No. It's okay to keep the... I just want to know if I can, like... alter it a little.
1: Aquest és el Michael Johnston i la seva companya de repartiment, la Inde Navarrete. Jo no els tenia gaire controlats. De fet, em sembla que és de les primeres produccions que fan així de nivell i que s'han convertit en una mena de fenomen, això que et deia, mundial. Ell, que li diuen Bear, els amics, doncs entra en una botiga, està molt enamorat d'una companya de feina, i entra en una botiga per comprar-li un regal, un penjoll, i allà es troba amb unes capsetes així allargades que tenen una branca que tu pots demanar un desig. Mm-hmm. I es compleix. Això t'ho pots creure o pots no creure tu. Però clar, resulta que ell demana que la seva companya de feina, la Nikki, l'estimi més que res en el món, és a dir, que no hi hagi absolutament res que superi l'estimació, i resulta que passa. Això. Fins al punt que ell es converteix en una obsessió per ella, per arribar a fer el que sigui, i a partir d'aquí
0: per tant és trampa del seu propi desig, eh?
1: Sí.
0: Víctima del seu propi
1: desig. Sí, absolutament, perquè una vegada l'ha demanat i ja no pots fer-te, és a dir,
0: vigila amb el que desitges.
1: Clar. Però sí, sí. És a dir, t'has d'anar també molt en compte, perquè en aquell moment és el que ell desitja, no? És a dir, jo vull que m'estimi molt perquè estic enamorat d'ella, no sé com dir-li, saps? És una miqueta com patoset a l'hora de portar les relacions, i resulta que després això es converteix en una cosa realment malaltissa. Però ja et dic, està molt bé, és com molt original la història, la manera d'explicar-lo, saps, això, amb uns grups d'amics, perquè ells surten encara amb una altra parella que també treballen amb ells, i van veient tota aquesta evolució. Jo, les interpretacions, la veritat és que m'han agradat molt, de tots dos, i la direcció i el guió del Corey Baker, que s'ha convertit en això, en una de les grans novetats, i que tothom més o menys ha mirat la cara cap aquí sobre quin tipus de pel·lícula ha fet, com s'han registrat a més el guió, la història, com arriba la gent jove. Molt bé, però és això, esperar-te en algun moment que hi hagi, així que et moguis a la cadira.
0: Doncs anirem preparats.
1: I l'altra és una sèrie de l'HBO, passa aquí, i quan diem aquí, on hi ha aquí a Barcelona, al barri del Raval, i es diu Ravalejar.
4: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
5: Visca Cap Mosques!
1: És un restaurant de tota la vida que està en un lloc del Raval de Barcelona. La sèrie està inspirada en una història real. La direcció i el... I tota la història ve inspirada pel que li va passar amb el seu director, amb el Pol Rodríguez, a la seva família, i a partir d'aquí explica com tot el món de l'especulació immobiliària està anant cada vegada més fort cap al barri del Raval, i arriben a l'edifici on hi ha el restaurant de Can Mosques, i el que volen fer és tothom fora, perquè allà hi ha d'anar un hotel, i no, evidentment es traurà un rendiment molt més bèstia del que hi ha en aquest moment. Què passa? Que es troben amb el fill gran del matrimoni que porta aquest restaurant, que el que vol és mantenir el Can Mosques i mantenir també l'edifici, és a dir, que no hi hagi un pas més en aquesta especulació. Molt bé la història, t'haig de dir que a mi, de les coses que més m'han sorprès és la gran quantitat d'estona que es parla català, sobretot amb els veïns de, del barri. És a dir, que altres sèries ambientades a Barcelona no es parla tan català com, com aquesta. En l'original, que la pots veure a l'HBO abans no arribi a 3CAT, que és una altra de les potes de producció d'aquesta sèrie. L'Enric Auqué ho fa, la veritat és que de fàbula amb aquesta, amb aquesta sèrie. Està casat amb la Maria Rodríguez Soto, que en algun moment també salia amb ell per veure com podem salvar el restaurant de, dels sogres. El Sergi López, que és el dolent de la sèrie, que fa un dels dolents de la sèrie amb aquesta feina seva en l'especulació immobiliària. El Quim Ávila, que és el germà de l'Enric Auqué, el petit, i després hi ha un matrimoni format, que tenen el restaurant, format pel Francesc Orella i per la Lluïsa Castell, que són dos ja dels clàssics que tenim coneguts i estimats d'altres sèries, sobretot de producció de TV3. Però està molt bé, són només 6 capítols. Clar, la Barcelona que es veu no és la Barcelona de postal, no és la Barcelona, saps, de les millors imatges, d'anem a fer quedar bonica la ciutat, sinó que és la realitat que hi ha en aquest barri. Però està molt bé, és que és interessantíssima també com planteja tot aquest tema de la inversió immobiliària sense cap mena de fre per anar parant
0: tema,
1: tots i anar expulsant la gent d'aquí, i sobretot quines són el tipus de lluita que hi va. Però fins i tot l'Auqué treballa al, al Port de Barcelona, fins i tot és que allà l'idioma, diguem-ne, que es parla és el català, fins i tot amb les revoltes sindicals que hi ha, i després també en el barri. Vull dir, per això està, la mires i penses molt bé, és a dir, tant de bo tinguéssim aquesta presència real, no?, en tot arreu de, del català. Però sí, escolta, sí, absolutament recomanable, 6 episodis a l'HBO i aviat en emissió en obert de TV3.
0: Una temporada, ja, però sembla, sí, que pugui haver-ne una altra o no, quan l'acabes?
1: A veure,
0: queda oberta?
1: No, queda, és a dir, la història queda tancada aquí, el que podries inspirar-te amb altres situacions similars, però si no, no anar repetint sempre la mateixa història, però podries, sí, podries agafar un altre veí de Barcelona on hi hagi operacions que puguin ser similars amb altres tipus de gent, però hauries de portar algun altre ingredient, diguem-ne, que diferent perquè no fos, saps allò, sèries calcades de temes d'especulació immobiliària. Però podries enganxar,
0: podria, sí,
1: amb altres tipus d'operacions, diguem-ne, urbanístiques d'aquest nivell. Revelejar l'HBO, 6 episodis, una temporada.
0: Doncs escolta'm, Joan Maria, em sembla molt bé, tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
1: Sí, i d'anar a passar por, què?
0: I d'anar a passar por, no tantes. Però mira, l'argument m'ha semblat interessant.
1: A mi també em costava una mica quan vaig anar, però diguem-ne que va pesar més la curiositat de veure què és aquesta,
0: sí,
1: aquest fenomen de la
0: pel·lícula.
1: Sí, sí, sí. I sobretot això, t'imagines demanar un desig que sigui, és a dir, que es compleix però que arriba fins a les últimes conseqüències?
0: Mm-hmm. Doncs no m'imagino gaire, però mirarem la pel·lícula.
1: D'acord.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Ai, Jordi Ramos, quina veu, no?
1: Bon dia, Noemí.
0: Per què ens aporta Celine Dion?
1: Sí, et falta el ventilador.
0: Sí.
1: Sí. El cabell, que sempre...
0: Però si m'està venint ja l'aire, no ho notes?
1: Sí, exacte. És que, te recordes que la setmana passada vam acabar amb Celine Dion?
0: Sí.
1: Per què vam acabar amb Celine Dion?
0: Sí.
1: Perquè Canadà havia entrat a la Unió Europea de Radiodifusió.
0: I tant.
1: I això li obria les portes a entrar al Festival d'Eurovisió.
0: Amb el ventilador.
1: Sí. Amb el ventilador. Home, Celine Dion és la canadenca més suprema que ha guanyat el Festival d'Eurovisió any 1988, t'ho recordo. Què ha passat aquesta setmana?
0: A veure.
1: Doncs que han aprofitat que tenien una porta oberta per entrar-hi. És a dir, es confirma que 2027 Canadà participarà al Festival d'Eurovisió. Ara, si mirem així lletra petitona, en certa manera podríem dir que Canadà ja ha participat a Eurovisió, no? Perquè, clar, tot i que, bueno, poden venir moltes preguntes a partir d'ara, no? Que ja serà típica gent que sempre diu, ah, és que Eurovisió ja s'hauria d'una altra manera. Bueno, doncs jo què sé, doncs si li vols d'una altra manera, jo no li canviaria el nom perquè és una marca maca, no? Però, no sé, jo sóc del parer que com més serem, més riurem, saps? Vull dir que si a Austràlia han aportat cançons xules, doncs el Canadà també les pot aportar, i si els hi fa il·lusió ser-hi, doncs per què se'ls ha de dir que no, saps?
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que jo em sembla estupendo i que ens ho podem passar superbé. Ara, què és el que et dic? Que ja hi ha hagut artistes que han volgut donar el pas i participar i pujar a l'escenari d'Eurovisió, no? Evidentment, Celine Dion doncs, va ser la top perquè va guanyar el Festival d'Eurovisió el 1988 per Suïssa, però no és l'única. Aquella mateixa final de 1988 també hi participava una altra futura estrella internacional canadenca anomenada Lara Fabian. Ella representava Luxemburg amb Quar.

0: melòdica, sí.
1: Sí, i prou bé li va anar, perquè va acabar amb una magnífica quarta posició. Dos anys abans, per això, el 1986, encara hi havia una altra canadenca, es deia Cherise Lawrence, també havia defensat els colors de Luxemburg, i aconseguia un tercer lloc amb L'amour de ma vie.

0: Tot veus superpotents, eh?
1: Sí, i molt francès.
0: I molt francès, clar.
1: Com encara continuarem, perquè Suïssa repetiria experiència amb talent canadenc el 1993, quan Annie Cotton va interpretar Moi, tout simplement.

0: Sí, sí, és tot molt, molt francès del, del Canadà francès, no?
1: Sí, i aquests, i aquest to 80s, 90s, que, a veure, va funcionar prou bé, perquè és una cançó que va quedar tercera el seu any, i, de fet, durant gairebé 30 anys va ser l'última cançó en francès que acabava entre les tres primeres d'Eurovisió. França també ha portat per artistes del Canadà. Un dels casos més recordats és el de Natasha St-Pierre.

0: Tot dones, eh?
1: Tot dones, totes amb rotllo francès, aquí totes del Quebec, però escolta, amb l'any 2001 aquesta Jeanne Putnam va quedar també quarta, una actuació que encara molts eurofans recorden moltíssim, i els últims anys també hem vist artistes canadencs defensant altres països, doncs amb estils molt diferents, perquè, per exemple, Rika va representar Suïssa el 2016.

0: I així, amb grans lletres, jo m'atrevia a dir que la última de totes va ser la Zarra, que va portar França al festival el 2023, amb elegància, estil confusible, i no sé si te'n recordes també d'una botifarra que va fer.
1: Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment.
0: Quan li van dir que tenia molts pocs punts del públic, que va agafar i va aixecar el dit del mig a la tele, que això és un meme que el món de l'Eurofan està encara a l'hora del dia. Qui no oblida això. Molt tot recorregut, després no ha tingut, almenys en el món Eurofan.
2: Veus, és que fer una botifarra al públic no és gaire...
0: També s'ha de dir que, escolta'm, la cançó estava bé i la veu seva és espectacular, vull dir que, però bueno... Davant de tots aquests, també potser caldria recordar Debbie Serry, nascuda a Toronto, que va representar Malta el 1997. I escolta, me'n guardo pel final... Déu-n'hi-do, la llista de canadencs, que tenim a Eurovisió, eh?
2: Sí, sí.
0: T'ha agradat aquesta?
2: Molt canadenques, podem dir.
0: Sí, doncs mira, ara anem amb un noi. Gary Lux, nascut a Ontario, va defensar Àustria a Eurovisió. Quan? Doncs un munt de vegades.

0: Intento resumir-te-les. 1983, com a membre de West End, va quedar novè. 1984, Amanita, 19è. 1985, solista, aquesta que estem sentint, que va quedar vuitena. 1987, també solista, va quedar vintè. 1993, donant suport a Tony Vegas, interpretant Maria Magdalena, va quedar 14. 1995, caram, acompanyant Stella Jones, que va quedar 13. I com a compositor, Lux va quedar segon a la selecció nacional d'Àustria 1994 i va cantar a duet a la final austríaca el 1984, quan va quedar segon i aquell cop no va poder anar a Eurovisió.
1: Caram, doncs déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: Gairebé ha quedat sense aire.
1: No, ja ho he vist, ja ho he vist. I home, la màxima puntuació va ser vuitena posició, tampoc és...
0: Sí, bueno, és aquesta que estem sentint i déu-n'hi-do els oients que té, però escolta'm, jo crec que el pobre home, només per l'esforç que ha tingut al Festival d'Eurovisió, es mereix el seu reconeixement.
1: Sí, i des d'aquí tu no podies fallar.
0: No, a veure, a partir d'aquí veurem què passa. Clar, s'obre una nova era, Festival d'Eurovisió amb cantants canadencs. Clar, no sé qui hi haurà, però hi ha cantants que són força il·lustres, no? La llista de noms, si mirem, pues pot arribar a impressionar, des de The Weeknd, Teddy McRae, Shawn Mendes o Justin Bieber. For all the times that
1: you rain on my parade. Doncs mira, si et sembla, acabem amb ell, no?
0: Perfecte.
1: Perfecte.
0: Buscarem a veure el què. T'he de dir, de moment, que se saben dues coses. Una, que el govern de Canadà s'ha compromès a fer una cosa democràtica per decidir qui va a Eurovisió. I dos, que el Festival d'Eurovisió ha dit que si guanya Canadà, l'any que ve Eurovisió al Canadà.
1: Doncs ja sabeu, aquí ho deixem, que vagi molt bé. Adéu-siau a tothom.
0: Bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de juliol d'aquest 2026. Va agafar ja 3 quarts d'hora que ha sortit el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins 2 quarts de 10 de la nit al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps d'un dissabte que l'Abel Caral serà important, la seva informació, perquè tots els pensaments van cap a l'Empordà. Fa 22 hores que crema un incendi que hi ha arrasat més de 2.000 hectàrees. Per tant, amb la llum del dia, des de fa una estona, podrien començar en breu enlairar-se els mitjans aeris que són capdals per combatre les flames. De seguida li preguntarem a l'Abel Caral les condicions meteorològiques d'aquest dia, si poden ajudar o, per contra, empitjorar les tasques d'extinció al llarg del dia d'avui, després que l'incendi avancés i encara ho faci de forma descontrolada des de la Bisbal d'Empordà fins a les portes de Calonja, en diversos municipis que continuen confinats. D'aquí una estona els bombers actualitzen la situació i ens en farem ressò. De seguida ens despleguem cap a l'Empordà per saber l'última hora d'aquest incendi que afecta de ple el massís de les Gavarres, zona natural d'alt valor que feia molts anys que es temia que patís un incendi important i ha arribat. Per tant, hores de molta angoixa, mirarem de saber-ne en detall la situació. Incendi que es produeix en un cap de setmana, per cert, amb 2 o 3 elements importants més que hi estan vinculats al primer, que és el primer cap de setmana de juliol, per tant, dies d'alta mobilitat dels qui precisament volien abandonar Barcelona per anar cap a les zones de costa. Doncs bé, la Generalitat ja ha demanat precisament que no es facin aquests desplaçaments mentre duri l'urgència cap a la zona afectada, per tant, cap a aquesta àrea de l'Empordà. Fins i tot reclamava el govern suspendre o ajornar algunes activitats que es puguin preveure. Doncs en aquest sentit, tant aquesta nit passada com durant el cap de setmana hi ha en marxa, i no sabem que s'hagi aturat, el Festival de Cap Roig, que és a Calella. També és previst que es faci la tradicional cantada d'havaneres aquesta nit. Per tant, veurem què és el que passa en les pròximes hores amb alguns d'aquests actes que són certament multitudinaris. La segona qüestió clau de l'incendi és que ha passat a les portes de la segona onada de calor que arrenca demà fins a mitja setmana i, per tant, ho podria empitjorar encara una mica més. I la tercera qüestió que afegeix una capa de complexitat és la celebració del Tour de la Grande Part, la sortida de la competició més important del ciclisme des de Barcelona, des de Catalunya, i per tant la mobilitat barcelonina que certament serà difícil tot el dia. En parlarem de tot plegat, minut a minut, en un dia que de seguida fem tertúlia de patates, execrables, pantalleros i moltes coses més des d'ara fins als 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
0: A les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Violeta Martos, Aurora Rodríguez, Mariona Martínez, Bernat Balboa, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com us dèiem, els bombers que continuen treballant en el que ja és el pitjor incendi d'aquest 2026, un foc que va arrencar ahir al matí a la Bisbal d'Empordà, que ja ha arrasat més de 2.000 hectàrees, 2.300, segons la darrera actualització dels bombers, afecta principalment el massís de les Gavarres i ha obligat a confinar gairebé 10.000 habitants de 7 poblacions diferents. Hi ha 200 persones, a més, que han hagut de ser desallotjades per l'avenç de les flames i del fum. Més de 400 bombers han treballat a la zona durant tota la nit i també un centenar d'efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Tot plegat per intentar controlar el flanc dret i evitar que s'estengui cap a Santa Cristina d'Aro. Ara bé, les flames també han avançat pel flanc esquerre i un dels focus secundaris ha arribat a la urbanització de Cabanyes a Calonja. Allà hauria afectat jardins i també algunes cases. Anem en directe al centre de comandament avançat dels bombers, precisament a la Bisbal d'Empordà, per conèixer l'última hora. Joel Penya, bon dia.
3: Bon dia, sí, són 400 bombers i també 100 militars de l'UME que ara que repunta el sol, fan les últimes feines per complir els objectius marcats per aquesta nit. Abans, com dèiem, no s'enlairin els mitjans aeris. Estabilitzar el flanc dret que dona cap a Calonja, Santa Cristina d'Aro i 2/3 parts del flanc esquerre que mira cap a Llagostera. Hora és clau perquè ara el vent no bufa de marinada, només de tramuntana, i això fa que l'evolució de l'incendi sigui més previsible i les condicions doncs més favorables pels bombers. L'inspector en cap del cos, David Borrell, diu que quan torni la marinada, cap al migdia tarda, si no han pogut fer aquesta feina, el potencial del foc es multiplica.
4: El pirocúmul ha desaparegut i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent. Ara la situació canvia, és una situació neta, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees.
3: Ara hi ha 9.700 persones que s'aniran llevant aquest matí encara confinades. Són les que hi ha a la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Santa Cristina d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i fora el llac. Hi ha també 150 evacuats de l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i 60 evacuats més que són infants que estaven confinats a la casa de colònies Pou de Glaç. També Santa Cristina d'Aro han marxat cap a Sant Cugat amb autobús aquesta nit. Avui estarem pendents de l'evolució de l'incendi i la investigació de com va començar. Hi ha un operari pendent de passar a disposició judicial com a presumpte causant perquè va utilitzar una serra radial a peu de carretera, tot i està prohibit per el risc d'incendi.
0: Els bombers, que per tant la qüestió fonamental és el temps que faci, han treballat aquesta nit contra rellotge per evitar que els canvis de vent tirin per terra la feina que han fet des de fa hores. Ahir la tramuntana empenyia les flames cap al sud, va fer avançar el foc ràpidament. En canvi, aquesta tarda haurem de vigilar, com deia el Joel, aquesta marinada, que no sé quina hora entra. Belcaral, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, hi ha com una pugna entre aquesta mica de restes de tramuntana que no bufa amb la força d'ahir i la marinada que vol entrar pel sud. De moment, guanya la marinada, ens ho deia el Joel. No és la intensitat d'ahir, però bé, cap a la zona del Puig d'Arques, a la zona més alta d'aquest massís de les Gavarres, encara ha bufat en cops de 20-25 km per hora les últimes hores, i ho ha de seguir fent amb aquesta intensitat. A partir de mig matí, 10-11 del matí, sí que ha de començar a entrar ja la marinada i reforçar-se a partir del migdia. I entre el migdia i les 5-6 de la tarda pot bufar en cops de 40-45 km per hora. És un vent contrari, perquè ens entenguem, el que teníem, o que encara tenim, aquesta tramuntana, i serà vent del sud, que també s'ha de dir que portarà humitat de mar cap a terra. Ara mateix la temperatura a Llagostera, a la Bisbal d'Empordà, 22-23 graus, la humitat encara alta, però la tendència és que de mica en mica vagi baixant.
0: Doncs hem d'estar pendents d'aquest canvi de direcció, eh? Per tant, què és el que ha de passar en les pròximes hores? Quines són aquests condicionants més enllà del vent, també?
2: Sí, doncs també aquesta baixada d'humitat, la pujada de temperatura, tot i que la temperatura pot ser una mica més baixa que ahir per qüestions d'aquesta humitat i aquest aire una mica més fresc que arriba des del mar, i aquestes condicions, doncs, que no seran favorables, tot i que hi ha una pausa amb la intensitat del vent. La tramuntana, com dèiem, és menys intensa. I la calor intensa a tot el país, atenció, perquè demà encara més, però avui màximes que no poden arribar als 35-36 graus a molts sectors de l'interior del país. La tramuntana s'ha de mantenir, però cap al nord de l'Alt Empordà, no ja a la resta.
0: És una de les qüestions fonamentals recordar que és un cap de setmana en què torna la onada de calor, i per tant un dels, un dels malsons que pot tenir qualsevol gestor d'un incendi, els bombers, és que hi hagués un segon incendi important en algun altre lloc del país. És cap de setmana de molta mobilitat, primer cap de setmana de juliol, per tant, molta precaució. Arran d'aquest incendi hem de recordar també que hi ha encara dues carreteres tallades, la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, que és on es va originar el foc, i la GI-6612 entre Llagostera i també Calonge. Aquest primer gran incendi de l'any, que arriba en el primer cap de setmana, com dèiem, de juliol, hi ha molta mobilitat de vacances, per això el govern ha fet una crida a la població, especialment la de l'àrea metropolitana, perquè no es desplaci cap a la zona de l'incendi, cap a l'Empordà, ho deia Salvador Illa, el president.
5: Tots, de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin, que evitin els desplaçaments fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels bombers de que es poden desplaçar amb seguretat.
0: I encara relacionat amb el trànsit, el Tour que arrenca avui a Barcelona, on hi haurà importants restriccions en la mobilitat que demà i dilluns afectaran també l'exterior de Barcelona, d'altres zones del país.
6: Avui a Barcelona, a partir de les 4 de la tarda i fins a 7:45 del vespre, serà impossible circular per al recorregut de la cursa que creua Barcelona des del Fòrum fins a Montjuïc. La contrarrellotge sortirà de la platja del Fòrum, passarà per l'avinguda del Litoral, passant també per l'Eixample, el Passeig de Gràcia i els carrers d'Aragó i Mallorca, tocada la Sagrada Família, fins a arribar a Montjuïc per la plaça Espanya. A més dels talls de trànsit, també hi ha una desena de línies d'autobús sense servei i una trentena que tenen alteracions de recorregut. L'Ajuntament recomana moure's en metro i anar ampliant l'oferta principalment a les línies 1 i 5. Demà, la segona etapa de la cursa anirà de Tarragona a Barcelona. Per tant, hi haurà talls a carreteres com l'N340 al Baix Penedès, però també altres vies del Garraf i el Baix Llobregat en plena tornada del cap de setmana. Dilluns, la cursa sortirà de Granollers i acabarà ja al Pirineu, als Angles, tot creuant Osona, el Ripollès i la Cerdanya.
0: Pel que fa a la vessant purament esportiva, aquest Tour de França que arrenca amb la Grande Part a Barcelona aquesta tarda, amb una contrarrellotge

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: Del Mundial ha tornat a igualar el partit. A 10 minuts pel final de la pròrroga, una central a l'àrea de Leo Messi ha acabat amb la rematada en pròpia de porteria de Borges i el gol de l'Argentina per posar el 3-2 definitiu. Classificació, doncs, patida de l'Argentina, que ha suat i molt davant el porter capverdià Bosinha, però que finalment s'enfrontarà a Egipte als vuitens de final després que els egipcis superessin Austràlia aquesta nit als penals. Colòmbia és l'altra selecció classificada d'aquesta matinada gràcies a la victòria per 1-0 davant Ghana i disputarà la següent ronda contra Suïssa. Avui arrenquen els vuitens amb el Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i el Paraguai-França a les 11.
5: 3 minuts i un quart de 8 del matí pel que fa a la resta de la informació. A Veneçuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol s'enfila fins als 2.645, 100 més que en l'últim recompte, però la dada encara és molt lluny de les estimacions de Nacions Unides, que apunten que podria haver-hi 50.000 desapareguts. Sorprèn, per tant, que el balanç de víctimes pugi tan a poc, de totes les víctimes, 32 tenien nacionalitat espanyola, també 142 espanyols continuen desapareguts i 11 localitzats sota la runa.
6: 10 dies després de la catàstrofe, els especialistes treuen cada dia molts cadàvers de sota els edificis. Ara bé, des d'ahir que es comencen a retirar alguns grups internacionals de rescat, això perquè la probabilitat de trobar supervivents entre les runes ja és pràcticament nul·la. Mentrestant, una de les grans queixes de les famílies és que encara hi ha centenars d'edificis on no hi ha entrat la maquinària pesant, en molts casos perquè no hi ha equips ni eines per intentar trobar més víctimes.
5: I més enllà d'aquesta qüestió, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els individus que van assassinar a trets aquest dijous a la nit un jove de només 15 anys a Barcelona. És la setena víctima mortal aquest any per armes de foc. El cas que ha esbalsat especialment la ciutat, també el barri, però sobretot perquè la víctima aquesta vegada és menor d'edat.
7: Els Mossos continuen investigant el cas, però asseguren que l'assassinat no va ser improvisat. Tot apunta que seria la conseqüència d'un enfrontament entre bandes juvenils. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha admès que aquest cas suposa un abans i un després i assegura que remouran cel i terra per trobar-ne els responsables.
8: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella. I vull expressar, doncs, que els investigadors treballen i continuaran treballant de manera incansable fins que les persones, doncs, que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia.
7: Els Mossos també admeten preocupació per la presència cada vegada més estesa de les armes de foc a Catalunya.
5: I per últim, abans de passar la resta, en plana judicial continua la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Ahir van declarar les germanes de Jonathan Andic que van intentar desmuntar davant la jutgessa el suposat mòbil econòmic del crim. Diuen que la gestió del patrimoni familiar era perfectament transparent i que no era el suposat focus de conflicte que plantegen els investigadors.
6: La jutgessa i el fiscal apunten a una obsessió de Jonathan Andic pel patrimoni familiar. De fet, creuen que un dels conflictes entre pare i fill era la intenció d'Isaac Andic de fer una fundació benèfica que reduiria l'herència dels fills. Doncs bé, les germanes Sara i Judit Andic van restar importància als presumptes conflictes. Asseguren que tots tres fills estaven d'acord amb la fundació i que, de fet, el projecte tirarà endavant. També van negar que el seu pare volgués apartar Jonathan de l'empresa familiar i asseguren que la decisió va ser de mutu acord.
5: 30 segons i un quart de 8.
9: En Manu, el mini mans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
14: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
15: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Départ 2020.

0: El 26 ho vols celebrar amb tu.
1: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
2: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
3: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
3: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
5: Va, Joel, anem tirant.
6: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
3: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
7: RAC1.
3: Tots som un milió. Us hi esperem.
8: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
9: 5.725 05725
8: Sèrie
9: 111 111.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
10: Intuïtiva i renovada.
3: Dia lliure, amb Xavi Bundó. Tots Sants.
11: Judit Vila, bon dia.
12: Bon dia.
11: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia, però també a persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 4 de juliol. A qui toca felicitar?
12: Avui és Santa Isabel de Portugal, princesa catalano-aragonesa i neta també de Jaume I. Com a reina es veu que va dedicar part del seu temps a atendre els malalts i també la gent sense llar. Fins i tot expliquen que confeccionava ella mateixa la roba per a aquesta gent. Isabel és un nom d'origen hebreu i que vol dir promesa de Déu.
11: Home, doncs moltes Isabels hi han d'haver-hi a Catalunya. Mira, arrencarem per felicitar la Isabel Vinaixa, acompanyant aquí a la ràdio. Hi ha gaires dones que es diguin Isabel o no?
12: Moltíssimes. Hi ha 36.000 dones que es diuen així a casa nostra. El nom va tenir el seu pic d'èxit principalment a les dècades dels 50 als 60. Des de llavors sí que ha anat a la baixa, però es continua posant força. El 2024, per exemple, va ocupar el lloc 149 al rànquing de noms de nena més posats.
11: Doncs felicitats a les Isabels de Catalunya. Va, i algun nom que vulguem felicitar avui que no sigui el santoral?
12: Aprofitarem una estrena d'aquesta setmana a les plataformes i és la tercera part d'Enola Holmes. Ens fixarem per això en el nom Enola, que és la germana de Sherlock Holmes. He llegit que un dels seus possibles orígens és el d'escriure la paraula alone, de sol, en anglès, al revés.
11: Carai.
12: I, per
11: Enola
12: tant, seria...
11: alone. Ah, sí, és veritat.
12: Escrit al revés, és això. Per tant, seria sinònim de sola o de solitària.
11: Una manera diferent de dir-ho, sola o solitària.
12: Sí.
11: Va, hi ha, però hi ha enoles a Catalunya,
12: n'hi ha,
11: no?
12: N'hi ha,
11: n'hi ha.
12: Sí, sí. I déu-n'hi-do, perquè n'hi ha 54.
11: Ah, sí?
12: I el més curiós és que l'èxit d'aquest nom també és molt recent. Per dècades, 24 han nascut entre el 2000 i el 2009, 16 entre 2010 i 2019 i 11 entre els anys 2020 i 2024.
11: Sí,
12: per tant...
11: La gran majoria són de, des de...
12: del segle XXI.
11: D'aquesta segle.
12: Sí, 54, de, doncs això, 51 nascudes al segle XXI.
11: Doncs au, haurem de felicitar les Enoles, que no tenen sant, no formen part del santoral, però avui els hem volgut felicitar. També les Isabels, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
12: Fins ara.
11: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels seus pobles i de les seves ciutats amb el Víctor Ribes. Què tal, Ribes? Bon dia.
13: Bon dia, Bundó.
11: Avui anem fins on?
13: A Mollerussa, amb la llegenda de Lo Parrot.
11: Doncs vinga, cap a Ponent, a Mollerussa, Lo Parrot, que deu ser, no sé si és un personatge, un animal, què era Lo Parrot?
13: Mira, era un personatge real, amb llegenda pròpia, que va viure a la primera meitat del segle XIX. Sembla que el nom de Parrot es referia als guàrdies que combatien els contrabandistes, i de fet quadraria perquè l'àlies s'atribuïa a qui era tot un model d'ordre a Mollerussa. Lo Parrot era el senyor Jaume Banquer, un pagès benestant, propietari de l'hostal del poble i, a més, alcalde. En aquella època, la contrada era víctima d'un grup violent que es dedicava a assaltar comerciants i diligències. Ja feia temps que els bandits tenien la població atemorida, però el dia que van provocar la mort d'un diputat de les Corts Espanyoles, les autoritats van decidir que prou. van donar aleshores carta blanca als Mossos d'Esquadra perquè desbaratessin la banda, i aquesta acció va acabar amb diversos morts i detinguts. La sorpresa va arribar en descobrir-se que el cap del grup era precisament l'alcalde de Mollerussa.
11: Oh, oh.
13: El senyor banquer, conegut com l'Operrot, havia fet servir els seus contactes per descobrir els moviments de diligències i interceptar-les, i també coneixia tot un entramat de passadissos subterranis al centre del poble que li permetien fugir a ell i a la banda. El van afusellar a la presó de Lleida, això està documentat, el 7 de novembre de 1846.
11: Per tant, un personatge fascinant, realment. Mm. Es barregen l'autoritat, el criminal, la història que és real, la part llegendària. En tot cas, no sé si Mollerussa s'ha convertit en un símbol per alguna banda, si tenen record o bon record del personatge.
13: Mira, és un personatge popular, tan estimat, de fet, que fa uns anys el van convertir en gegant. L'Operrot, si veieu fotos, va vestit amb elegància, amb barretina, amb camisa blanca, amb corbatí, armilla vermelles, de manera que fa més pinta d'hisendat o alcalde que no pas de bandoler.
11: Doncs reflectint la part, idea una més il·lustre del personatge, que era il·lustre i exagrable a la vegada, l'Operrot de Mollerussa. Doncs bé, aquesta és la llegenda que s'explica allà i que dona lloc precisament a un gegant. Si vosaltres també teniu llegendes als vostres pobles, ciutats, als barris fins i tot, ens els podeu fer arribar al programa al vialliure@rac1.net.

0: Aquests són els grans The Clash. Avui fa 50 anys de què?
1: Del primer concert dels The Clash, que va ser la sala Black Swan de Sheffield, i curiosament van debutar com a taloners dels Sex Pistols, que ja eren el grup de referència dins el punk britànic. A l'actuació hi van assistir només 50 espectadors, però va ser realment un punt d'inflexió per la seva trajectòria. Els Clash són responsables dignes, com el que sentim de fons, Should I Stay or Should I Go, del disc Combat Rock. De fet, aquest àlbum va passar desapercebut quan es va publicar l'any 82 i no va ser fins l'any 91 que es va convertir en un èxit en número 1 al Regne Unit gràcies a un anunci d'una marca de texans.

0: H1.
1: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
2: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
4: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
9: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
10: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
9: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
11: Per triar i remenar.
12: Amb tot el contingut dels programes.
13: I també els podcast originals de RAC1.
14: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
15: I som tots.
16: Més fàcil.
17: Més directe.
16: Més intuïtiu.
8: Més RAC1. Tots som un milió.
18: Notícies.
8: Contingut exclusiu.
18: Ràdio en directe.
8: RAC més 1.
18: Podcast.
8: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més. Dia lliure amb Xavi Bundó.
19: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
8: Tertúlia de patates.
20: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats d'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bon dia.
21: Bon dia.
20: Què tal, Joan Lluís García? Bon dia.
21: Molt bon dia.
20: Hola, Toni Muñoz.
21: Què tal?
20: I també la Clara Molins. Bon dia, Molins.
22: Molt bon dia.
20: Què, com esteu?
21: Ui, que baixa de to,
22: ja,
21: no?
22: Juliol, sí, passa. Ai, és el volum que no.
20: Home, ja és juliol.
23: És juliol, ja, eh?
20: Ah, clar,
22: és juliol. Ja s'acaba,
20: això. Ah, clar, clar, jo ara pensava que ja feia dies que era juliol. Bé, bueno, sí, fa dies. Sí. Però pensava que el cap de setmana... Primera tertúlia de patates de juliol! Oh!
24: Això vol dir que ja oficialment comença el compte enrere, no?
20: De què?
22: Queden tres, no?
24: A què amb això em referia?
21: Només queden tres tertúlies de patates.
20: Amb aquesta, sí. Amb aquesta tres.
21: De la història?
24: Amb aquesta tres...
20: Ah, això no se sap mai.
24: És a dir, vol dir... Una, dos...
22: Tres correcte, cap de setmana, tres dissabtes...
20: Avui,
22: dissabte, avui dos més.
20: I els dos pròxims dissabtes.
24: Jo amb el dissabte entrant, o de vuit, d'aquí en vuit...
22: D'avui en vuit, això.
20: Que no és veritat, no, d'avui en vuit?
21: No, no, perquè són tres setmanes. D'avui en vuit no, és d'aquí no, una setmana.
24: D'avui en 21.
20: Clar, però d'avui en vuit no és una setmana, en realitat.
21: No, bueno, si comptes avui...
22: Sí, perquè avui no comptes.
21: Però si comptessis avui serien vuit.
24: Per tant, comptant aquesta...
20: Sí.
24: O sigui, una, dues i tres.
20: Tres.
24: Sí, hat-trick de tertúlies i de vacances.
20: Fins aquí.
21: Escolta, i també hi ha una altra notícia que jo crec que hauries de comentar, no?
20: De què?
21: Que som la tertúlia de patates líder.
20: Ah! Ah!
21: Davant de les altres tertúlies
22: sí,
21: de patates.
22: Sí, les moltes altres
21: som,
22: tertúlies.
21: Som líder.
20: Sí, líder. Ara deixeu-m'ho mirar, perquè aquesta hora... A veure,
21: vostè ho saps de memòria.
24: Jo m'ho sé, eh?
20: Ho sabeu de memòria?
24: Home, és la xifra estratosfèrica.
20: La hora de la tertúlia de patates.
24: No m'ho he equivocat, però diria que... 184.000.
20: 184.000 oients a la tertúlia de patates!
21: No, crec que no, eh?
24: Que sí, que sí.
20: Que sí, que sí.
24: Ara igual...
21: Però l'hora sencera, aquesta hora, de 7 a 8.
20: Sí, d'aquesta hora de 7 a 8.
21: Jo crec que eren menys.
24: De 7 a 8, però són...
20: Rècord històric de la tertúlia de patates, senyors i senyors.
24: Sí, senyor.
20: Gràcies.
21: Gràcies, una cosa, deixa-m'ho dir, tio. Gràcies, gràcies, moltes gràcies.
20: Ara, no, visca la ràdio.
24: 184.000 oients.
20: Sí.
24: És molta gent, eh?
20: Molta gent.
22: Molta gent llevada aquella hora.
21: Feu allò que es fa ara. Feu allò.
20: El què?
21: A Catalunya, en què es mesura?
24: Tu sumes.
21: Camp Nou.
24: No, un moment. Tu sumes. Tu sumes Cornellà al Prat i al Camp Nou? I encara ens falta lloc.
21: Ara seria... I hem de sumar els camps del Sant Andreu, de l'Europa i del Sabadell.
20: El Camp Nou, quanta gent hi cap ara? 60.000?
24: Ah, no, ara 60.000.
20: Doncs tres Camp Nous actuals.
24: Jo pensava ja en... quan estiguem a 100.000.
20: I en Bernabéus, quan es calcula això?
24: Bernabéu és incalculable.
20: Bueno, doncs des d'aquí, moltíssimes gràcies, òbviament. Són 184.000 a aquesta hora del matí, eh? La resta del programa, 574.000 oients.
21: 574.000.
20: Sí, sí, sí. Gràcies.
21: Un dia, escolta, un dia podries fer una crida.
20: De què?
21: Que és que els 584.000 vinguessin a les 7, de fet.
20: Tots a les 7.
21: Jo crec que hi cabríem, eh?
24: No, perdona, en plan Oprah Winfrey i a baix repartint patates.
20: Jo el que dubto...
24: No, fes-ho, fes-ho gran.
20: El que dubto és que sigui veritat això i, per tant, que ens estigui escoltant tanta gent. Jo crec que ens hauríeu d'enviar algun missatget a través de Twitter, alguna cosa, per dir, escolta, estic aquí, perquè, clar,
21: ostres,
20: no és molt creïble.
21: Tu que vingués gent silenciosa.
24: Tu que vinguessin 184 a seques, ja signaries, no?
20: Persones?
24: Un dissabte a les 7 del matí a buscar patates.
20: Home, ja em semblarien masses. Bueno, escolta, doncs va, per celebrar-ho, saps què tinc aquí?
21: Ja. Ai,
20: xocolata! Sí! Jolonga. Ja sabeu que aquí ens agrada premiar els que sou matiners, aquests 184.000 que ja esteu penjats de la ràdio a aquesta hora del matí, i regalem el lot de xocolata Jolón, que ja sabeu que és un, en fi, és un lot dolç que ens pot arreglar una miqueta la vida. En aquest lot hi ha de tot: xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer si us voleu endur aquest lot? Doncs bé, fer retuit al missatge que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates. Només entraran al sorteig els que ho feu des d'ara i fins les 8 en punt del matí. Ni un minut més i algun minut menys, sí. Ja sabeu, eh? Xocolata Jolong.
0: Jolong, Jolong!
20: Com ho necessitem, eh? És més, ves que no s'hagin de plantejar la gent de Xocolata Jolong, sí? Anar al centre de Barcelona avui, que hi ha la grande part, a repartir xocolatines, perquè, clar, els ciclistes, amb la calor que fa, necessitaran una dosi extra d'energia.
21: Sí. Nutrició.
20: Tu que, hi vas a fer ciclisme, sí, Toni, necessites una...
21: Home,
20: una miqueta de xocolata Jolong?
21: És el millor.
20: Complement ideal. Sí,
21: quan estàs allò a punt de pujar al port, a punt de coronar, una miqueta, saps, una rajola de xocolata Jolong, sí, i les cames van soles.
20: Que aniràs a mirar-ho, això, de la grande part.
21: I tant.
20: Jo també, vull.
24: Allà serem.
21: Jo vaig a la sortida, avui. M'enduc a la família a la sortida.
24: Sí, sí.
21: Clar.
20: Allà, hi ha molta gent, no?
21: Zona Diagonal Mar.
24: Molta.
21: Sí, però a la zona del Fòrum, que és on surten, jo crec que hi ha menys ombra.
20: Ah.
21: I, en canvi, si vas uns metres més amunt, a Diagonal Mar...
20: No ho expliquis! Que ara no tindràs ombra, home!
21: La gent té dret a l'ombra, també, no?
20: Però llavors et quedaràs tu sense ombra, però bueno...
21: Sí, no, si no hi ha ombra, em foto al centre comercial.
20: Creieu que hi haurà gent amb paraigües?
24: Sí.
20: És una cosa que ja he començat a veure.
24: Sí, sí, sí.
20: Últimament, no sé si ho he començat a veure.
22: Asiàtics. No, asiàtics no hi ha. Locals. Especials.
20: Com especials?
22: Doncs uns paraigües que no són paraigües de pluja, sinó que són paraigües...
20: Però els paraigües de pluja serveixen igual, no?
22: No, perquè són paraigües que tenen com una capa negra a la part de sota,
20: sí,
22: que són especials contra el sol.
20: Contra els raigs ultraviolats.
22: Crec que sí.
24: És que això ens havia passat en el passat, no?, de veure ciutadans asiàtics que venien al país de Tosicany.
20: Sí.
24: Pues ja estem aquí.
20: Ja estem aquí.
22: L'altre dia vaig veure una senyora pel carrer, que ho sé per això, que la vaig aturar i li vaig dir, escolti, aquest paraigua que porta, em diu, mira, és especial pel sol.
20: Vas interrogar una persona?
22: Sí, perquè em va semblar molt interessant i soc, al final, un antropòloga de butxaca.
20: Periodista, no?
22: Exacte, periodista, que jo sé periodista.
20: És això, fem periodisme.
24: Ah, de carrer.
20: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
21: Doncs mira, m'ha passat una de les coses que més odio en aquest món. O sigui, una de les coses que em fa... No ha... Jo crec que no n'hi ha més de 3 o 4, de coses que em puguin treure de polleguera, absolutament.
24: No,
21: no, realment, sí. Però no, no, no, vull dir... Cosa que em fa absolutament embogir, que és... I té a veure amb... tecnologia dels cotxes, val? Els cotxes ja, n'hi ha alguns que ja no tenen, no necessiten conductor, que van sols, però hi ha una cosa que encara hem de millorar, i molt, que és el maleït, quan el maleït cinturó se t'enganxa i no hi ha manera de baixar-lo. Perquè es necessita un recorregut cap enrere massa llarg per desbloquejar-lo. Llavors jo demano, si us plau, que ho faci millor. Perquè és que jo embogeixo, perquè puc arribar a estirar fins a 5 vegades i llavors entro en còlera. Per què? Per què passa això? Per què és tan llarg?
1: És el sistema de seguretat, que no ha canviat en els últims 50 anys.
22: Ho tenses tant com si fos realment un moviment de cotxe, no? I això detecta el cotxe.
21: No ho sé, no ho sé.
22: Si ho fas suau, llavors ho pots desbloquejar.
1: Jo crec que estires massa fort. Estires massa fort el cinturó, aleshores es bloqueja.
22: El tenses massa ràpid.
21: No té a veure amb el recorregut que fas enrere.
22: Jo crec que no, que és la suavitat.
20: Però, o sigui, el cinturó es bloqueja quan noto una estrabada.
24: Però ja al segle XXI, amb tot el que tenen els cotxes, ja hauria de detectar que és una estrabada d'accident, i que el que l'Edu està fort, i amb el braç pot fer molta força.
20: Però jo crec que és que és això, que està massa fort l'Edu. Últimament fa molta pesa, i llavors qualsevol moviment brusc
24: gasta un bíceps.
20: Bloqueges el...
21: Jo crec que podríem qualificar d'estúpid un cotxe, o sigui, tots, que avui en dia... es pensa que una estrabada del cinturó amb el cotxe aturat, fins i tot algunes vegades apagat, es pot considerar una amenaça.
20: Però tu és el gesto de posar-te'l, eh?
21: Sí, que llavors, clar, quan a mi la primera se m'enganxa, llavors ja necessito fer-ho molt ràpid.
20: Clar, que
21: és pa. I llavors són 5 vegades i llavors arribo a articular. Si estic sol, puc perdre els papers perfectament. Si un dia rebentaré el vidre d'un cop de puny, t'ho dic ara, eh?
1: Ostres. No, però sí que és veritat que, clar, si tu compares tota la tecnologia que porta un cotxe, l'altre dia vaig tenir... Bueno, anava a dir l'honor, tampoc és l'honor.
24: No,
1: de pujar un cotxe d'aquests elèctrics que tots són pantalles i tal, i que no té canvi de marxes, i que té com una mena de palanqueta al costat del volant. És a dir, era un cotxe com del futur.
24: Però quan fa que no puges un cotxe...
1: Bueno, és que el meu és antic, és el clar.
24: Passat.
1: Del passat, clar, però vaig pujar un cotxe modern. Així que és veritat que, clar, contrasta molt que el cinturó és el mateix que el SEA, el primer 600. No?
20: És més, i l'agafador també, eh? Aquells agafadors d'allò de...
24: Molt important,
22: l'agafador.
24: Jo sempre vaig... Tu fas pinta que també ets de les que vas agafada amb l'agafador,
22: Clara. Sí, però és que hi ha cotxes nous que ja no tenen agafador.
24: L'agafador
22: està desapareixent. Home, està en vies d'extinció. I això és dramàtic, perquè on t'agafes?
24: Els revolts, en aquells revolts que ja...
22: Ah, què fas? Home. Doncs estem desemparats.
24: Sí.
22: Els alenants estem desemparats.
24: Sí, senyora.
20: Esteu fent tots els gestos de l'autobús.
24: Allà agafat, l'autobús. Com la meva àvia, assegudet, i agafat
22: aquí. I que depèn de qui condueixi, t'agafes més o t'agafes més.
24: Amb la mà dreta t'agafes allà i amb l'esquerra...
21: I un dia, perdoneu, haurem de parlar dels copilots, del rol de copilot. Hi ha persones que no han nascut, per ser copilot.
20: No, però una cosa...
24: Jo també ho admeto.
20: L'alternativa no seria l'agafador de la porta?
24: Però no és el mateix.
20: No és el mateix.
22: L'angle del braç no va tan bé.
20: Sí, queda descol·locat.
21: Perdoneu, però sí, jo crec que sí, hi ha un impacte i tu estàs agafat a l'agafador. No m'és fàcil imaginar una situació en què allò sigui útil.
24: No subestimis el meu bíceps i el de la Clara.
1: Jo crec que més que res, agafar-se aquí dalt és un avís també cap al conductor. Llances un missatge subliminal, indirecte.
20: No estic confiant en tu.
24: És llenguatge no verbal.
1: Exacte.
20: Visca els agafadors que no serveixen. Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Clara Molins.
22: Doncs mireu, han arribat uns veïns nous al costat de casa.
20: Cuidado que dius.
22: Llavors ens estem coneixent. És a dir, jo no els he vist mai encara, però...
1: Els vols saludar per la ràdio?
22: Hola, què tal, com esteu? Bon dia. No, però el meu lavabo, la finestra del lavabo, dona al costat d'aquests veïns.
1: El menjador de casa.
22: L'altre dia parava l'orella perquè sentia com uns xiulets i com si parlessin i com si diguessin alguna cosa. Em va cridar molt l'atenció.
20: Estic imaginant amb el got contra la parella.
22: Exacte. Calla, que ho gravaràs. A veure què en surt.
24: Què?
22: A veure, ja veureu els meus veïns, a veure. Algú m'està xiulant, jo el lavabo tan tranquil·la que m'ha assecat.
20: Sí.
22: Atenció,
20: però sembla del carrer, no?
22: Què?
20: Ha dit hola.
22: Ha dit hola, no?
20: I què? Doncs deu tenir una mascota que li xiula i llavors li diu hola.
22: Diu hola, i doncs quina veu més gutural, no? Com deu ser aquesta persona?
20: T'inquieta.
22: Hola.
20: Bueno, perdona, no pots treure aquestes conclusions. Jo, si fos el teu veí, estaria patint ara mateix amb aquesta descripció.
22: A més, diu hola, o guapa, que ara ho acabo de saber.
20: Hola, diu.
22: Diu hola, tu creus?
20: Clarament diu hola.
22: Vale.
24: Posaria una demanda.
22: Doncs jo, una mica inquieta, pensant, no sé, aquests veïns, no sé, com entenc.
20: Déu meu, molt bé.
22: Doncs resulta que he descobert...
24: Val.
20: Hi ha un gir.
22: He descobert...
20: Què?
22: Que no és un ésser humà. És un lloro!
21: Ah!
20: Aquest que diu hola i que xiula és un lloro.
22: És un lloro! És un lloro!
20: A veure, pots tornar a posar-ho?
22: És un lloro! És un lloro!
20: Aquest és el lloro.
22: Aquest ja és el lloro, val?
20: Xiula bé, eh?
2: Sí.
20: Hola! Clarament diu hola.
22: Hola.
2: No,
20: hola.
2: Diu guapa, eh?
20: Jo crec que diu guapa. Diu guapa.
22: Quan ho vaig sentir per primera vegada, em va semblar que deia hola, però després reescoltant-ho, diu guapa. Però,
20: tens un superpoder aquí, perquè ara pots, en moments en què el veí no estigui pendent, pots ensenyar-li paraules al lloro.
22: I ara comença...
20: Idiota, idiota. No.
22: Sí, que també idiota. Canta l'himne del Barça. Diu,
20: també,
22: tu,
20: eh?
22: Tot el camp.
20: Però,
22: i es queda aquí.
24: Grava'l, per favor.
22: Aquest no l'he enganxat.
20: Però com grava'l. Saps que és un lloro?
22: Perquè, o sigui, llavors m'he informat, aquests veïns tenen un lloro, que està molt entrenat, molt que diu més una paraula i que canta. No ho sé, però...
24: Currito.
20: Però pica el timbre i parla amb ells.
3: I té una veu molt greu.
20: Sí.
24: Molt greu per ser un lloro. Té veu de ràdio.
22: I molt mimetitzada amb la veu humana.
20: Home, clar, però és el que fan els lloros.
22: El lloro, però ho fa molt bé, realment.
3: Perdoneu, no voldria faltar al col·lectiu de lloros, però... Sempre aprenen el pitjor, i jo, em canvio de vaixell, crec que no diu hola, que diu guapa. Clarament. M'han ensenyat a dir guapa.
24: Un lloro assetjador.
3: Sí, clarament. Sí,
22: sabeu,
24: no de llor, és un lloro no de construir.
22: No.
20: Aquells lloros que es van començar a veure vídeos que reproduïen els... que vivien a la selva, no sé on, quina, un bosc de no sé què, que reproduïen el so de les serres elèctriques... dels que anaven
3: a
20: talar els arbres. Llavors ho feien amb la veu...
22: Que sentia tot el dia, no?
20: No, exacte.
24: Però m'està interessant molt aquest tema. Podem demanar una petició d'entrevista a algun expert en lloros?
20: Experts en lloros que parlin?
24: Sí, per què parlen els lloros?
22: Ostres, no tinc ni idea.
3: La gent Google dels lloros.
22: És el primer contacte proper que tinc amb un lloro. Ja us informaré com evoluciona la nostra relació.
24: Ho trobo interessantíssim, de debò.
20: Ja està, busquem un expert en lloros i parlem i que ens en portin un lloro que parli bastant.
3: Jo crec que entre els 184.000 oients...
20: Ah!
3: Algun
20: n'hi deu
3: haver.
20: Demanem els lloros! Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
24: Mira, també va de veus, però és que estic molt acollonit.
20: A veure.
24: L'altre dia el Toni exposava, plantejava aquí a la tertúlia de patates...
3: Sí, em recorda-m'ho.
24: Que et vas trobar... Ja t'he vist que no. No, que vas parlar amb un col·legi professional.
20: Sí.
24: I que et va atendre molt amablement una persona que hi havia. Doncs l'altre dia em va passar una experiència...
20: No, però la història, si no ho van sentir, és que el contestador automàtic era la mateixa veu que el que llavors immediatament et responia després.
24: Exacte, correcte.
20: Era la mateixa persona. Premi 1, premi 2, i llavors, hola, soc jo.
24: Hola, bon dia. Explotat, però...
20: Que no vam ser mai si era una gravació o era ell mateix en directe.
24: El que m'ha passat ara, que potser us ho heu trobat, però jo encara no l'havia trobat i estic acollonit, és amb la intel·ligència artificial.
20: Ah,
24: em va trucar, rebre una trucada, la despenjo, i resulta que era que em volien deixar un paquet a casa i jo no hi era, no? Un clàssic. I la persona que em va respondre, vaja, que em va interpel·lar, era intel·ligència artificial.
20: Com ho saps?
24: Perquè ho va dir abans.
20: Ah?
24: Però sort que m'ho va dir.
20: Aquesta trucada...
3: Ah, però no es notava gens.
24: Em vaig acollonir. No, no, és que no es notava. Era impossible de saber. És a dir, jo... T'ho juro, t'ho juro. O sigui, li responia i les respostes tenien sentit amb el que jo li...
20: I to?
24: I to... Hi havia un punt d'un segon, dos segons, que trigava a respondre, però és que em responia com una persona absolutament normal, una conversa per telèfon.
20: En català o en castellà?
24: Català.
20: Català?
24: Català.
20: Català.
22: Català, Maria.
24: Català correcte. O sigui, les S on tocava, les elles... Em vaig acollonir, vaig pensar, mira, ja sóc... No sóc una persona molt gran, però dic, ostres, jo m'imagino la meva via aquí i...
3: Sí, però feia bé les elles.
24: No, feia tot bé.
3: Llavors no és molt fidel.
24: Ja, és veritat.
3: S'està perdent això, eh?
24: Tens raó. No, no, però em vaig acollonir. I després, posteriorment, m'he trobat fent trucades per coses de meves, de companyies de gas, aquestes històries.
20: Uf.
24: I m'he trobat també.
20: També.
24: No tan fines, però la de l'altre dia de... Hola, Joan Lluís. A més...
20: Com el teu nom.
24: Sí. Hola, Joan Lluís, hem intentat deixar-te un paquet i clar, com que m'havia avisat que era intel·ligència artificial, dic, hòstia, no et fotis...
20: No interrompis.
24: Vale, i mentalment ja sé que és un robot i que... Però és que em responia com una persona...
20: Podies interrompre? O no, no vas
24: intentar-ho? No,
20: a mitja frase. No, les coses no van així. No em diguis coses que no són veritat.
24: Disculpa, Joan Lluís.
3: Podies mantenir una conversa o simplement havies de dir sí?
24: Conversa, i no era top.
3: 4, 7,
20: perdoni,
24: i ella no parlava així. Parlava com una persona normal, amb qui pots parlar en una botiga. Acollonit.
21: O sigui, són els nous lloros.
22: Però la que entraves en una certa...
21: Són els nous lloros.
22: Els nous lloros.
24: Sí, són els nous lloros. Correcte.
22: Però la que entraves una mica en la complexitat de... És que això em va passar que vaig intentar demanar una cita, canviar una cita, i llavors era tan complicada la situació que jo vaig trobar que la IA no ho estava pillant.
24: Jo, en aquest cas, em va dir, escolta, em va venir a dir, escolta, mira, no t'hem trobat a casa, et va bé que et deixem el paquet en aquest altre punt de recollida, que ja en una altra ocasió ja te l'havíem deixat allà, sí, si estàs d'acord? I jo, sí, deixeu-me'l allà.
22: Era fàcil.
24: Perfecte, doncs escolta, doncs te'l deixem allà, no sé què. I em va ser... acollonit.
20: S'ha acabat el món.
24: Sí, senyor.
20: Ja està, és així. I ara, si premeu un, Toni Muñoz.
1: Doncs aviam, mira, aquesta setmana m'he tallat el cabell, com podeu comprovar.
20: Ah, sí, és veritat.
22: Bon pentinat,
1: Bueno,
22: sí.
20: No estàs content del tall.
1: Bueno, és igual, això serà un altre capítol, però no és el tema que volia posar sobre la taula.
24: Com un degradat, aquí al costat,
1: hosti,
24: no?
1: Sí, tu, una mica massa degradat.
21: Fa jove.
22: Sí, és modernet.
1: Sí? Bueno, és igual, el tema és que estrenava perruqueria, no? Perquè últimament estic tenint molts problemes per trobar hora, perquè ara va tot per hora, i sempre has de connectar... Bueno, per hora, vull dir, per una web, i has de demanar hora a través de la web.
24: Ah, sí? A la perruqueria?
1: Sí. I està tot calendaritzat.
20: Com es nota que no hi vas, no?
24: Que fotes, no? Clar, fa 10 anys que no vaig.
1: De l'altre gremi.
24: M'ho faig jo sol.
1: Sí. El tema és que vaig anar a una nova barberia, no? Barbershop, no? Com n'hi ha moltes,
21: sí.
1: No?
21: Sí. Això és això que els anglicismes que incrementen el preu.
1: Sí, exacte.
20: Exacte.
1: Vaig anar recomanat, no?, per un amic meu que és molt alt.
20: Les barbershops no tenen fotos, tenen dibuixos.
1: Bueno, aquesta sí que hi havia fotos, fotos que li havien regalat els de la cera. Els del producte aquest, la gomina, sí, no, i tal, regalen unes fotos i l'estaven allà pensant.
24: Els de la cera, que no els has fet... de la vorera.
20: No, les has fet tu. Vull dir que no, aquell pentinat no l'ha fet...
1: No, aquell no l'ha fet... No, és veritat, no és de la casa.
20: Correcte.
1: És del tio que li ven la gomina. No?
20: Correcte.
1: És igual, el tema és que vaig anar recomanat per un amic meu que és molt alt, i ara entendreu per què dic que és molt alt.
24: Sí. Xavi Bundó?
1: No. I era un lloc molt petit, no?, humil, no?, hi havia un mirall... Mai m'havia trobat que... O sigui, mai m'havia fixat en com eren els miralls de les perruqueries, però sí que em vaig adonar com no, habitualment no són els miralls d'una perruqueria, que era el que em vaig trobar allà. Era una mena de mirall d'aquest que tu compres a un bazar qualsevol, que hi ha un marc molt gran i a dins hi ha un mirall i ja està. No, era molt gran, no? I el tema és que estava col·locat, penjat a la paret, molt amunt. I jo estava assegut a la cadira i no em veies. Hòstia, no, de veritat,
20: com
1: no
20: a estratègia
1: veia.
20: No et tranquil·litza, eh?
1: No em veia. I deia, què tal? I dic, bé, suposo que bé. Però, hòstia, és que de veritat, m'arribava...
24: Et veies al front, no veies res.
1: Clar, no, clar, no, una mica.
22: Potser està fet expressament perquè et veiessis només el pentinat.
1: Clar, però jo vull saber com em queda el pentinat amb la cara. Perquè el pentinat pot estar molt bé, però si després no lliga amb la cara...
24: La cadira no la podies pujar, eh?
1: No, perquè ella també era baixeta.
20: Ah!
24: I no vas demanar com els nens?
20: Un alçador. A tu i a ella, també, perquè...
1: Bueno, clar, però ella...
20: Tallar els cabells podria pujar en un...
1: Però aleshores no vaig entendre per què ella estava tan baixa i jo sent baixet, perquè el mirall estava tan amunt.
20: Realment.
1: Saps? No m'havia trobat mai. No, i clar, em va dir, bueno, què tal, tornaràs? I després em vaig mirar això, bueno, ara sí, em vaig posar de peu.
24: Oh. De puntetes, no?
1: Sí, i vaig dir, bueno, sí que tornarem.
20: Clar, i la clau de que el teu amic fos alt és que ell no es va trobar amb aquest
1: inconvenient. Clar, ell em va recomanar aquell lloc, ostres, ho fan superbé, ja veuràs, no sé què. És veritat que és un col·lega que és quasi del teu gremi, Juanlu.
20: Ah, que no s'ha de fer gaire cosa.
1: No s'ha de fer gaire cosa.
24: De quin gremi?
1: No, dels calvos.
24: Dic parellista, dic que
1: repetitzat.
24: Però això és important, sobretot, tenir el tronc llarg.
20: Sí, o el coll.
24: Més que les cames, perquè hi ha gent que és alta, però és de cames molt llargues i tronc curt.
22: Cama curta o cos llarg?
24: Si és així, tronquilargui.
22: Tronquilargui.
1: És
22: més afavorido, el tronquilargui.
20: Tu ets tronquilargui.
24: Jo soc tronquilargui.
22: Jo també soc tronquilargui.
24: Sí, amb la meva parella som iguals d'alts, però, o sigui, les seves cames arriben pràcticament al meu coll.
1: Jo soc paticorti.
20: Llavors ho concentra tot, no? A partir d'un cert moment ja...
24: Sí, de peu bé, però quan ens asseiem al cinema, jo quedo, o sigui, com dos pams per sobre d'ella.
20: Oh, sí?
24: Sí, sí. Sí, perquè... Bueno, però clar, les
20: cames de cop...
24: Sí, per explicar intimitats, que tampoc caldrien, però...
22: És millor posar el focus en que tens el tronc llarg que en que tens les cames curtes.
24: Correcte, jo he dit que soc tronquilar.
20: Però això,
24: no paticorti.
22: Clar, exacte.
20: Heu fet un càlcul així de... d'equilibri de...
22: Home, i el cànon aquell de les set caps i mig que ha de durar un cop per ser totalment harmònic dels grecs.
20: Set caps i mig.
22: Sí, és el que sí, no? De cap a peus.
20: Qualsevol persona alta o baixa ja...
24: No,
20: ja...
24: Que...
20: no perquè has de pressuposar que llavors una persona alta ha de tenir el cap molt més gran que tu. No? Vull dir, els caps són bastant estàndards, no? Més o menys.
22: Ja. No, hi ha percentils.
20: Bueno, clar, a veure...
22: Una
24: també estem donant per bo el que és la...
20: Sí, el de la Molins.
24: Un moment.
20: Les cares... Ha colat. A veure, les cares no són molt més altes o molt més grans una que una altra, no?
24: No ho sé.
20: Molt més gran no és.
24: No, molt més gran.
20: Proporcionalment.
24: Però ara que multipliques per 7 i mig, potser sí que trobarà aquest diferencial.
20: Qualsevol centímetre compta aquí.
24: Insisteixo, si el que deia la Molins és cert.
22: Sí, també és qüestionable.
20: Va, anem amb les cançons, de veritat, eh? Ens faran fora abans que acabi la temporada. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la Molins.
22: Doncs el que seria una nit de festa.
24: Bé.
20: Home,
2: ja hi som.
20: Festa.
22: Potser l'inici de la nit de
20: ja
22: festa.
20: Ja hi som. Sí, o al final.
24: Ja hi som.
20: A veure, també... Sí. També cadascú té el concepte que té de festa.
22: Exacte.
2: Potser festi corti o festi

0: Ara s'ha desvenimat.
1: És gallec, això, no?
0: Ah, exacte.
2: Què és?
0: És un grup que es diu Bayuca, que són gallecs.
2: Bayuca.
0: Bayuca, que bueno, han fet una recuperació de la música tradicional barrejada amb música electrònica, que em sembla una combinació guapíssima, i que l'altre dia els vaig descobrir i dic, mira, em semblen interessantíssims, Bayuca. I la cançó es diu Noitada, que és nit de festa, efectivament, en gallec.
2: Nit de festa. Val, es diu en Bayuca, ens els apunten.
0: Bayuca.
2: Va, Edu, la teva.
3: Doncs mira, jo porto... sempre ens queixem de l'algoritme. A mi l'algoritme aquesta setmana m'ha regalat una cançó que no coneixia, sonava música italiana, i de cop i volta va aparèixer aquest tros de cançó.

0: Molt bé, això, eh?
1: Sí, maledeta primavera.
2: Oh! Maledeta. Sí, és... Maleïda primavera. Sí.
1: Gràcies a la traducció.
3: Però és simultània, no?
1: Pels que us queixeu que fa massa calor, que voldríeu estar maleït estiu, doncs maledeta primavera, que a mi m'agrada més l'estiu.
0: Sí, senyor.
1: Llavors, Loretta Goggi, es diu l'artista, que és, a Itàlia sabeu que és una figura emblemàtica. Aquesta cançó és de l'any 81.
2: 81. Oh.
1: No havíeu nascut, alguns de vosaltres. Jo sí.
0: Ara va dir, sí, jo sé que havíem nascut.
1: Tu, només tu i jo, oi?
0: Però teníem que un mes,
1: teníem mesos perquè va quedar segona al Festival de Sanremo.
0: Ah, Sanremo.
1: Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
0: Maledetta. Oh. Va, anem amb la cançó de... del Joan Lluís. Mira, la meva sí que és de festa. Sí. Seria festa, festa.
3: Ah, perquè... què vols dir?
0: No, perquè encara estic ancorat una miqueta a la sessió que vaig viure al Sonar fa 15 dies.
2: Disco Estrella.
0: Yeah! Ei, família!
2: Sona que trona!
0: Fa calor, sí?
2: Aquí, des de la piscina municipal de...
0: Finestrelles. M'encantaria, eh? Una ràdio municipal molt petitona, però amb aquest to.
2: Sí, tio.
0: A veure,
2: endavant.

0: I això per què?
1: Vaig estar a la sessió que va fer el Tim Haus, que és el DJ productor alemany que va fer aquesta cançó, i va ser una passada de sessió, i el moment culminant va ser...
2: Que eren tot clàssics o no?
1: Tot clàssics d'aquesta època, dels anys 90, de música així house i... Hausete, aquests que entra bé, i... Tu creus que serà nova?
2: De veritat,
3: Recordar que no diu honey.
2: No, això ja ens ho va dir...
3: Horny.
2: Sí. No, però això, amb l'embalat ho vam descobrir.
1: Perquè lliga també amb l'època...
3: Amb el tema.
4: De fet, s'adaptava a la lletra. Hi havia una versió que s'adaptava a la lletra. Ole, ole, ole...
3: Què?
4: Ole,
1: Simeone.
4: És una paraula en castellà. Ole, ole, ole, tu.
2: Ah, val.
3: Però
2: què diu? No, però és el descobriment que vam fer amb el mossèn Nil l'altre dia, que jo no sabia. Jo em pensava que la cançó deia... Honey, mel.
1: Fa caloreta.
2: No diu això. Vaig una mica passat de frenada. Però va, tancarem amb la música del Toni.
5: Bueno, doncs jo, la banda sonora d'una pel·lícula que s'està... Bé, jo només escolto la banda sonora, no veig la pel·lícula a casa meva, però les meves filles no paren de fer la coreografia, de fer-ho tot, de ballar aquesta cançó. Zootrópolis, de Shakira.

0: però Zootrópolis... La última de Zootrópolis, la del desembre.
1: La dos. No ho sé, ja dic que no veig la pel·lícula.
2: La dos.
1: Vale. Sí, sí. Però no l'he vist, eh?
0: Però
1: la cançó...
0: Però la miren a casa.
1: No, l'escolten.
0: Només l'escolten?
1: Només l'escolten.
0: Ah, carai. Sí,
3: casa sembla la cançó del Mundial, eh?
0: Sí, Shakira.
1: La d'ara o la del 2010? L'antiga.
3: Sí,
1: és igual, que és la mateixa que el Waka Waka.
2: És que la plantilla ja estava fina, que voleu.
1: Però bé, és xula. Jo la poso al cotxe i anima molts matins.
0: I les pel·lícules no estan mal, eh? Tant la 1 com la 2, les Zootrópolis estan bé. Sí? Recomanem.
4: I en català.
0: I en català! Creieu que aquesta hora el lloro està dient maca?
5: Surt a Zootrópolis, el lloro de la Molina?
0: Podria ser perfectament. Bueno, patateros, apa, que vagi bé. Adéu-siau!
5: Bona setmana!

0: Xocolata Xolong elaborem xocolata Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Dia lliure, amb Xavi Bundó.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reembolsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
3: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
4: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Départ 2026, ho vol celebrar amb tu.
3: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
5: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
6: El mundo los separa, la amistad los une.
7: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
8: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
6: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos, 3 de julio estreno solo en cines.
9: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
10: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
9: Amb gent pionera.
11: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
9: I que vol canviar el món.
12: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
13: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
15: RAC 1 Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
17: 4, 9, 20, 25 i 28. I els sols, l'1 i el 3.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
18: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
13: Escolta'ns al cotxe.
18: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
13: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
18: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
19: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 4 de juny del 2000, de juliol del 2026. Va agafar pràcticament dues hores que ha sortit el sol a Cadaqués d'un dia que no s'ha de pondre fins passats 9:45 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. I amb el sol, les tasques d'extinció de l'incendi que crema les Gavarres a l'Empordà des de fa 24 hores. Em permeteu que me'n vagi, de fet, directament a aquesta hora del matí, sense esperar ni una mica més, fins a l'Empordà, on ja hi ha atenció a aquesta hora del matí de premsa dels, en fi, dels responsables d'aquest incendi, de gestionar aquest incendi. Teniu el Joel Penya amb alguns d'ells. Joel, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. És David Porrell, inspector en cap, cap dels bombers, que està explicant la situació ara, després de la nit.
2: Difícil. Diguéssim que el foc entri, si no tenim persones a dintre, això és una possibilitat, doncs, que es pot acabar donant, perquè el foc entra dintre de la casa, mica en mica, i al final, quan se'ns dona l'avís, doncs la casa ja està, l'incendi està molt més desenvolupat. Això pel que faria a l'afectació de la població.
0: Estem sentint amb una mica de dificultats aquesta documentació. Mirem de recuperar-ho, perquè és David Borrell, el cap dels bombers, que està gestionant precisament aquesta incidència. Anem a escoltar-lo en directe.
2: Sí. Pel que fa
0: a la
2: progressió del flanc dret, hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc. Ens falta la pujada a Puig d'Arques pels dos sentits, és a dir, el que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puig d'Arques, doncs, pràcticament estigui fet, i exactament el mateix del cap fins a Puig d'Arques també tenim el perímetre tancat, però sí que ens queda la zona de Puig d'Arques, les dues pujades de les dues vessants, que és el que ens queda per treballar. Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa. Encara també tenim aquesta afectació, diguéssim, a la zona de Calonja. Fins que no ens giri a la marinada, això seguirà sent així. Per tant, tot el que fa referència a les mesures de confinament continuaran igual fins que a la tarda ho puguem revaluar en aquest canvi de ben previst.
1: En directe per RAC1, no sé si llavors donen per bo o han complert un percentatge notable de la planificació que tenien per aquesta nit.
3: Si es pot
2: atrasar... Sí, la planificació acaba a les 10 del matí, és tot el dematí. Tenim finestra fins al migdia, diguéssim, que no entri la marinada, per tant, estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
4: Durant. Les 2.300 hectàrees de perímetre afectades, i de quins municipis estem parlant?
2: Sí, una mica... Sí, però estem parlant de que el que hagi pogut cremar aquesta nit, estem parlant d'un centenar d'hectàrees, és a dir, no és significatiu respecte a aquestes 2.300, ara en comptàvem molt aproximat, estem parlant d'hectàrees molt aproximades, perquè qui ho afina, diguéssim, són agents rurals, nosaltres és l'àrea de treball, estem parlant de 2.370 hectàrees ara mateix.
4: Pel que fa als veïns d'aquesta zona, d'aquesta urbanització de Calonja, alguns ens explicaven que van marxar de casa, que no van respectar el confinament per por. Ara mateix, quina és la situació allà i quines són les instruccions pel veïnat que està confinat?
2: Bueno, és allò que estàvem explicant, és a dir, quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa, però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions, diguéssim, i que el foc t'agafi quan estàs en trànsit. Quan s'està a casa és molt segur. 100% segur és un 99% segur, i la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament. Tenim dotacions de bombers que estan treballant allà, és obvi que l'incendi quan arriba fa por, sobretot en aquells llocs on no hi ha franges, diguéssim, perimetrals de la urbanització fetes, que no sé el cas ara del que estem parlant, de les urbanitzacions de Calonge, quin és l'estat, però òbviament que això posa nerviós perquè es veien que l'incendi t'arriba a casa...
0: A les 8:06 minuts estem sentint ara mateix David Borrell a la compareixença del cap dels bombers de la Generalitat en la zona avançada de control d'aquest incendi de les Gavarres, que per qui s'estigui incorporant a aquesta hora hauria afectat ja 2.370 hectàrees, és la zona de treball dels bombers. No ha avançat excessivament i, de fet, David Borrell informava que ja hi ha el 70% del flanc dret, per tant, el que toca més a mar, el que s'acostaria a Calonge, que està estabilitzat. Això no vol dir que la situació sigui bona, perquè estem a l'espera de les condicions meteorològiques i de vent. Seguim sentint la compareixença de David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat.
2: Diguéssim, les urbanitzacions de la zona de Calonge. Concretament, i si em permeteu, el que hem tingut és... la casa era també a Calonge, i després també vam tenir en el flanc esquerre una masia que també ens va cremar ahir, Cal Marcó, que és una masia que estava, diguéssim, al flanc esquerre. Són les dues afectacions, diguéssim, de cases importants que ens costen. A la resta, doncs, sí que tenim afectacions diverses, però sobretot, doncs, això, alguna porta, finestra i sobretot jardineria exterior.
4: I aquesta masia, en quin terme està?
2: El terme és una masia que està al mig, diguéssim, de...
1: No m'hagi equivocat, com coberta. Desallotjats, no n'hi ha hagut més, és a dir, no s'han fet més desallotjaments, sinó que es manté els confinaments d'ahir.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres penseu que abans de fer una evacuació necessitem tenir una finestra d'actuació per fer amb seguretat aquesta evacuació. Això ho parlem sempre amb Mossos d'Esquadra i fem un ordre d'evacuació amb temps perquè considerem que aquesta, diguéssim, vulnerabilitat de les persones que estan en trànsit no hi sigui i, per tant, que tinguem, sobretot, marge de temps per fer-ho. Si no, sempre confinament. I aquests confinaments, diguéssim, espontanis, doncs no són una bona idea.
4: A aquesta hora ja estan treballant els mitjans aèries, ara mateix quan són els objectius?
2: Sí, avui treballarem, ens estan incorporant progressivament i avui en tindrem 10 que estaran treballant. Sobretot ara prioritzarem molt el que aquesta pujada al Puig d'Arc, que sobretot alguna zona, diguéssim, una mica més inaccessible i que ens pugui fer unes passades amb retardant per intentar doncs, que aquesta obertura, quan bufi la marinada, doncs no es doni.
0: Les 8:08 minuts, estem seguint en directe David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat. De seguida amb el Joel Penya ens acaba d'explicar tot el que ha anat dient o que les informacions extra que pugui afegir, però insistim, per al que està explicant aquesta hora del matí, el foc ha avançat molt poc al llarg d'aquesta nit. David Borrell, deia el cap dels bombers de la Generalitat, el flanc dret, que és un dels que preocupava més, que és el que toca més a Cantó a Mar, és el que s'acosta a Calonge, s'ha acostat moltíssim a aquestes urbanitzacions. De fet, hi anirem en directe d'aquí uns instants per veure com ho han viscut els veïns, que han vist com les flames s'acostaven. Ara mateix l'afectació seria de gairebé 2.400 hectàrees, per tant, també el manteniment en confinament de milers de persones, els mateixos que ahir i fins a la tarda, deia David Borrell, d'aquests 7 municipis diferents de l'Empordà, des de la Bisbal, on es va iniciar tot plegat, fins a Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Ara mateix, però, com sentíem, el que més preocupa, més enllà de la intensitat o l'avenç de les flames, és la part meteorològica. Ahir va ser la tramuntana, que va bufar de nord a sud, per tant va arrossegar el foc des de la Bisbal fins a Calonge, que és 2.000, gairebé 400 hectàrees, cap al flanc dret, cap a Calonge, cap al flanc esquerre, cap a Santa Cristina d'Aro. I ara la por és què ha de passar amb aquesta famosa marinada, el vent que ve de mar, cap a on bufarà, perquè en el pitjor dels escenaris, si bufés de cap a nord-oest, per entendre'ns, estaria movent l'incendi cap a direcció, en contradirecció, però cap a una zona encara molt més àmplia de bosc, de les Gavarres mateixes, direcció a Girona. Si no és així, si fos senzillament en contradirecció, en principi serien bones notícies perquè aniria bufant precisament cap a la zona cremada. Veurem què és el que passa. En tot cas, és un cap de setmana tens en aquest sentit per les condicions meteorològiques, pel risc d'altres incendis. Ja advertien ahir els bombers que el gran risc és el de la simultaneïtat, que arrenqui un altre incendi important en algun altre punt i, per tant, la prioritat, més enllà d'aturar l'avenç de les Gavarres, de l'Empordà, és apagar-ne qualsevol altre que s'iniciï. Des d'aquest punt de vista, factor essencial, la ciutadania. És un cap de setmana important perquè és el 1 de juliol, demà arriba l'onada de calor, per tant, ja és molt comprensible que molta gent o hagi arrencat vacances o aprofiti el cap de setmana per escampar la boira, però en tot cas el

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
4: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
5: I que per molts motius no poden fer-ho. Avui, com tantes altres vegades, en paguem les conseqüències. De seguida ho actualitzem tot plegat, ens anem fins a l'Empordà. Passen ara 12 minuts ja de les 8 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
6: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, la Clara Molins, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de l'evolució de l'incendi de les Gavarres, el primer gran foc de l'estiu que arriba a les portes d'una segona onada de calor. Després de calcinar 2.370 hectàrees, segons l'última actualització, els bombers treballen a contrarrellotge, sobretot al flanc dret, a Calonja, que han aconseguit estabilitzar només en part en un 70%. Es vol evitar que el foc s'obri en direcció Girona i ampliï el seu potencial destructor a les 30.000 hectàrees.
0: Davant la previsió d'un cap de setmana d'alta mobilitat, també Protecció Civil demana als ciutadans de l'àrea metropolitana que no es desplacin a l'Empordà per evitar entorpir aquestes tasques d'extinció dels incendis. Arran d'aquest incendi, per cert, hi ha dues carreteres tallades, la GI-660, és on es va arrencar el foc, entre la Bisbal i Calonja, i la GI-6612, entre Llagostera i també Calonja.
1: I també estarem pendents de la mobilitat per l'arrencada del Tour de França avui a Barcelona, on hi haurà fortes restriccions. A partir de les 4 i fins a 7:45 del vespre estaran tallats els carrers del recorregut a la cursa que va del Fòrum a Montjuïc. A partir de demà i fins dilluns les limitacions s'estendran a bona part del territori.
0: Mentrestant, a Veneçuela s'enfila 2.645 la xifra de morts pel doble terratrèmol. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, hi ha 32 morts, 142 desapareguts i 11 persones sota les runes. 10 dies després de la catàstrofe, els equips de rescat ja comencen a retirar-se perquè gairebé s'ha esvaït la possibilitat de trobar supervivents.
1: I les germanes de Jonathan han dit que acusat de matar el seu pare i tanquen files. Ahir van declarar davant del jutge i van intentar desmuntar el mòbil econòmic del crim. Sara i Judit Andic van assegurar que tots tres fills estaven d'acord amb crear una fundació benèfica com volia el seu pare.
2: Pel que fa als esports, el Tour de França arrenca aquesta tarda amb una primera etapa que recorrerà exclusivament als carrers de Barcelona. Seran en una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, majoritàriament planera, amb l'excepció de la pujada a Montjuïc. Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard són els principals favorits. I al Mundial aquesta matinada s'han definit tots els partits dels vuitens de final. L'Argentina s'enfrontarà a Egipte després de vèncer Cap Verd per 3-2 a la pròrroga. A les 7 de la tarda comença la següent ronda amb el Canadà-Marroc i continuarà a les 11 de la nit amb el Paraguai-França.
0: Pràcticament un quart de 9 del matí. I ara sí, actualitzarem sobre el terreny el que ha passat de nit en aquest incendi de les Gavarres a l'Empordà, que continua cremant, molt pendent de l'evolució del vent de les pròximes hores.

0: Tenim l'Abel Caral ja pendent d'aquestes circumstàncies. Hola, Abel, bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida li preguntarem per com pot avançar la qüestió meteorològica, que és clau en l'extinció d'incendis, perquè són aquests moments hores crítiques per frenar l'avenç del que ja és el pitjor incendi d'aquest 2026 a Catalunya i que arriba en el primer cap de setmana de juliol i a sobre les portes d'una segona onada de calor. Els bombers han treballat durant tota la nit per mirar d'aturar les flames que ja han afectat gairebé 2.400 hectàrees. La preocupació és màxima perquè és un incendi, sobretot amb un gran potencial el que afecta les Gavarres, perquè el càlcul dels bombers és que podria arribar a afectar en el pitjor dels casos, en què les condicions meteorològiques i del vent fossin absolutament adverses, fins a 30.000 hectàrees. També preocupa l'afectació en zones poblades. De fet, aquesta nit les flames han cremat una casa i alguns jardins d'urbanitzacions de Calonja. Les flames han obligat a confinar gairebé 10.000 persones, mesures que afecten a 7 poblacions i, com acaben de confirmar els bombers, continuaran així almenys fins aquesta tarda. Els municipis en confinament, per la gent que ens hi estigueu escoltant, la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Calonja i Sant Antoni.

0: i Forallac. A poc més de 200 persones han estat desallotjades per l'avenç de les flames i del fum. Tot plegat mentre continua també la investigació d'aquest origen de les flames. Avui estarem pendents de si passa a disposició judicial l'operari que la policia detenia ahir i que és qui estaria treballant amb una radial a peu de carretera allà on es va originar l'incendi. De moment, però, continuem pendents de l'evolució del vent, que pot condicionar i molt la feina dels bombers. Aquesta nit més de 400 efectius amb un primer ajut de la UME, de la Unitat Militar de Emergències, arribada de l'Aragó, han treballat per mirar de controlar les flames. L'objectiu principal ha estat el del flanc dret, el més perillós. De fet, els bombers diuen ja que tenen estabilitzat el 70% d'aquest flanc, però encara els falta la part central. A més, ara ja s'estan reincorporant a aquesta hora, que ja fa estona que ha sortit el sol, els mitjans aeris. Anem en directe cap a aquest centre de comandament avançat dels bombers, a la Bisbal d'Empordà, per saber exactament què han dit els bombers. A aquesta última hora, Joel Penya, bon dia.
1: Sí, ja són 2.370 les hectàrees cremades a l'Empordà, 70 més només respecte a l'última actualització d'ahir a les 10 de la nit. La pràctica totalitat, això sí, a les Gavarres, un massís que a la zona avisen amb un mantra des de fa anys que s'hi pren pot cremar a una àmplia extensió. A primera hora, a la Bisbal, arribava l'olor cremat del foc que els bombers durant la nit han pogut anar estabilitzant en bona part en el seu flanc dret, el que més preocupava perquè apuntava cap a Platja d'Aro i aquesta zona de la costa, i també han pogut aturar el cap del foc. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, acaba d'explicar que han pogut fer bona feina durant la nit i a les 10 mesuraran ben bé si han complert els objectius.
2: Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa. Encara també tenim aquesta afectació, diguéssim, a la zona de Calonja. Fins que no ens giri a la marinada, això seguirà sent així. Per tant, tot el que fa referència a les mesures de confinament continuaran igual.
1: Ara s'estan enlairant també ja els 10 mitjans aeris, 10 que treballaran aquest matí, això després que hagi tornat el sol i doni bona visibilitat, però també comenci a escalfar el terreny respecte al matí. La temperatura clarament ha pujat i aquesta escalfor és una de les tres variables que juguen contra de les extincions, de l'extinció de l'incendi, juntament amb l'humitat i el vent, que ara es deixa notar molt menys que ahir a la tarda a la Bisbal.
0: Un dels punts d'aquest incendi, per cert, ara de seguida tornem, Joel, on més s'ha patit en les darreres hores, han passat una molt mala nit, és a Calonja. Les flames han arribat a les portes d'algunes cases. Els veïns d'aquest municipi han passat la nit amb molta angoixa, sobretot per l'avenç d'aquest incendi en llocs com, per exemple, la urbanització Mas Ambrós o Cabanyes. Tot i l'ordre de confinament, de fet, hi ha hagut persones que han decidit marxar pel seu propi peu en veure el foc cada cop més a prop de casa. Per saber quina és l'última hora, anem cap allà amb el segon punt de connexió. A Calonja hi tenim la Sandra Florença. Sandra, bon dia. On ets exactament?
3: Hola, bon dia, companys. Doncs mireu, ara mateix soc a la urbanització de Cabanyes, justament aquí on parlavo, en un dels punts més baixos, i des d'aquí es veu perfectament fins on van arribar les flames. En aquest punt, per sort, no va afectar a cap habitatge. Ara comença a bufar el vent fort, mentre els mitjans aeris continuen, ja els sentiu, continuen doncs, treballant per apagar el focus que encara es mantenen actius. Aquí veiem petits punts amb fum, però que també tenen flames. Per tant, la idea és poder apagar això. He fet el recorregut des de Girona i fins a Calonja i Sant Antoni per la C-65 i a aquesta hora hi havia molta tranquil·litat a la carretera. No s'hi veien flames, però a partir de Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro l'olor de fum era ben present i el cel continuava ben enterbolit. Aquí les cases són buides. Hem pogut parlar amb un dels veïns que parla anglesa, propietari d'un habitatge que hi tenia el foc a tocar. Ens explica que han passat una nit d'angoixa, encara emocionat, amb els ulls plens de llàgrimes, ens diu que el més important és que tothom està bé. Les urbanitzacions de Mas Ambrós i Cabanyes, a tocar de Romanyà de la Selva, entre els termes de Cristina d'Aro i Calonja, són les que han resultat més...
0: Estem tenint ara alguna dificultat, Sandra? Sandra, ets aquí? Tenim dificultats precisament a la zona amb la comunicació. El que ens explicava aquesta nit és molt angoixosa per la gent de Calonja, per algunes d'aquestes urbanitzacions, de gent que, per cert, van sortir de casa seva i ara sentíem fa uns instants els bombers de la Generalitat, en David Borrell, advertir que aquesta és una actitud perillosa, perquè precisament a les cases és on, precisament en aquestes circumstàncies, a no ser que els bombers facin aquestes evacuacions, si són autoevacuacions, són certament perilloses, perquè precisament la gent no té per què tenir coneixements sobre el tipus d'incendis, cap on bufen els vents, i per tant té un perill certament important poder sortir de casa seva en comptes de quedar-se dins. De fet, ho deia així David Borrell.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
0: Molt important el que apuntava David Borrell, perquè per molta gent pot ser contraintuitiu. La gent que veu que l'abans de les flames s'acosta a casa seva, en zones d'urbanitzacions pròximes a la muntanya, és possible que tinguin la intenció, en veure acostar-se a les flames, de marxar de casa seva. Si no hi ha el control d'una autoritat, és més segur, deia David Borrell, quedar-se a casa, que no pas sortir al carrer per evitar les flames o intentar fugir, perquè precisament la majoria de morts produïts en incendis a tota Europa s'han produït per part de gent que va intentar fugir amb el cotxe cap a zones que no tenia control de si estaven en condicions o no. En tot cas, Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Els bombers, sobretot, estan molt preocupats per les condicions meteorològiques de les pròximes hores. La nit ha estat, des d'aquest punt de vista, molt positiva. Només s'han cremat, com deia el Joel Penya, una setantena d'hectàrees de les més de 2.300 que estaven afectades. Però ara el que preocupa és el vent, aquest famós vent de marinada, després de la tramuntana, que pot portar les flames cap a alguna altra direcció.
4: Sí, la bona notícia és que, com ja apuntàvem ahir, la tramuntana va anar fluixant al llarg de la tarda, vespre i a la nit. Ens ho deia el Joel, no bufava amb la força d'ahir aquesta tramuntana, i això, evidentment, ha afavorit que els bombers, ja sense els mitjans aeris, poguessin treballar sobre el terreny amb més bones condicions. Ahir el foc avançava molt ràpidament a causa d'aquest vent, aquesta tramuntana, de 40-50 km per hora, i ara estem pendents d'aquest canvi de direcció. Hi ha una pugna encara una mica entre la tramuntana residual que tenim, sobretot cap al nord del massís de les Gavarres, i la marinada, que és vent contrari, vent de sud, vent de mar cap a terra, que ha d'anar entrant al llarg del matí. De moment, amb poca intensitat. Els bombers estan més preocupats del que pugui passar a la tarda, i per això diuen que ara al matí, sense la tramuntana intensa d'ahir i encara sense la marinada que s'ha de reforçar a la tarda, doncs són unes hores claus per poder atacar aquest incendi i, com a mínim, estabilitzar algunes zones. La marinada ha d'anar entrant al llarg del matí. És un vent, com dèiem, de direcció contrària. Si la tramuntana ve del nord i va cap al sud, la marinada va del sud i va cap al nord.
0: I diguem-ne que, per entendre l'incendi d'ahir, l'incendi s'origina a la Bisbal i tira cap avall, cap al sud, precisament per aquesta tramuntana.
4: Exacte, per aquesta tramuntana.
0: I ara la pregunta és cap on anirà aquest vent de marinada, clar.
4: Exacte, perquè la marinada, la tramuntana és un vent més, que pot ser més previsible, en el sentit que és una situació que es manté una direcció més marcada de nord cap a sud. La marinada, hem de veure si és més justament de sud cap a nord, que això a priori seria una bona notícia perquè empenyaria les flames cap a la zona ja cremada, però si el vent de marinada en lloc de ser de sud cap a nord és més de sud-est, entra més a sud-est i va, com deies tu, cap al nord-oest, doncs avançaria cap a una zona del massís de les Gavarres que és molt més extensa i que ja apunta, diguéssim, en direcció lluny, però en direcció cap a la ciutat de Girona.
0: Aquí és on els bombers parlen del potencial de 30.000 hectàrees, perquè les Gavarres no només és aquesta zona cremada, evidentment, sinó que s'extén de forma molt important fins a Girona, Salt, etcètera, etcètera.
4: Exacte,
0: no? I, per tant, si bufés en les pitjors condicions, que seria cap al nord-oest, l'incendi es podria estendre.
4: Es podria estendre cap a aquesta zona. És un vent, la marinada, que s'ha de reforçar a partir del migdia i fins a mitja tarda, 4, 5, 6 de la tarda, però pot bufar cops de 40 km per hora. I la tramuntana bufava en 40, 50. I després també la calor. Evidentment, les temperatures s'enfilen, baixa la humitat, de moment encara 23, 24 graus en aquesta zona. Per tant, sense vent, el vent intens d'ahir, temperatura més baixa, evidentment, per l'hora que és, i encara la humitat també és més alta que ahir a l'hora que es va iniciar i que es va propagar tan ràpidament l'incendi. Però també, evidentment, la humitat relativa a l'aire ha d'anar baixant al llarg del dia.
0: Les temperatures també clauen això, perquè estem a les portes d'una onada de calor. El cap de setmana, des d'aquest punt de vista, diguem-ne, una tensió important per la gestió de molta gent, que és el més normal. És el primer cap de setmana de juliol, hi ha molta gent que hi ha agafat vacances, hi ha molta gent que sap que hi ha aquesta onada de calor i vol sortir de l'àrea metropolitana, d'aquesta bombolla de temperatures altes, per anar a buscar la fresca. Compte amb això.
4: Sí, molta precaució en els desplaçaments, evidentment doncs, evitar doncs, les actituds perilloses, ja no diríem incíviques, sinó que a vegades són doncs, coses, doncs, pots tenir doncs, despistar-te amb alguna cosa i qualsevol gran incendi, com sembla que va passar amb aquest, es pot originar a una simple espurna, com sembla que podria ser amb aquest incendi del Baix Empordà a causa d'una espurna, d'una radiada en uns treballs en una carretera, no? Per tant, molta precaució i sempre seny, i sempre fer cas a les recomanacions i les indicacions de, doncs, de Protecció Civil, de bombers, i tenir seny, sobretot, perquè a més, a part de les altes temperatures, també hem de tenir en compte el vent, que, com deia, la tramuntana va desapareixent d'aquesta zona, però sí que es manté la tramuntana forta, moderada, amb cops forts, al nord de l'Alt Empordà. Demà ja serà residual. Per tant, pugen les temperatures, però la part positiva és que disminueix aquesta tramuntana i acabarà desapareixent de cara a demà aquesta tramuntana que s'ha mantingut, doncs, des de dilluns. Però hem de pensar que avui encara tenim risc d'incendi alt a gran part de Catalunya i molt alt a l'Empordà, a molts sectors de les Terres de l'Ebre i també algunes àrees entre la Noguera, la Segarra i el Solsonès. Per tant, el que dèiem, qualsevol gran incendi s'inicia amb una petita espurna i hem de tenir molta precaució en aquest sentit.
0: Gràcies, Abel. De seguida ampliem més informació d'aquesta qüestió amb unes imatges que vam veure ahir, precisament, que denoten la potència d'aquest incendi, que és com tot el fum es va desplaçar amb una columna gegantina fins a Mallorca. Hi ha alguns meteoròlegs de la zona que ahir deien que era la vegada en què havíem vist més intensitat d'aquesta fumera fins a Mallorca. Una altra de les preocupacions que dèiem dels bombers són aquests focus secundaris, perquè a mesura que avançaven les flames van generar-ne a més d'un quilòmetre. Els bombers no descarten confinar encara més municipis, fins i tot tallar carreteres principals d'aquest sector del país, com la C31, Joel Penya.
1: És l'anomenat eix costaner que va del Vendrell fins a Figueres. Els bombers, com deies, no descarten tallar-lo si arriba a la zona afectada el foc. De fet, els Mossos estan previsats i ho faran si en tenen ordres. Pel que fa als confinats, van rebre les alerts 45.000 persones, però Protecció Civil diu que la xifra exacta d'habitants que no poden sortir de casa ara per ara és de 9.700 i no ho podran fer, almenys fins a la tarda. Ho ha explicat fa uns moments David Borrell. A més, a Santa Cristina d'Aro hi ha 150 evacuats de l'urbanització de Vallrepòs i 60 infants més que ahir van marxar de la casa de colònies Pou de Glaç en autobús. A dins hi han dormit 80 persones més. La consellera d'Interior, Núria Parlon, donava més dades de confinaments.
5: A la casa de colònies de Pou de Glaç queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas. Després també allà a Franc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia, en aquest cas, un grup de joves que farien probablement nit allà.
1: I ara, Xavi, hem pogut parlar també amb els agents rurals, que són els encarregats de comptar ben bé quina és la zona cremada. Els bombers parlaven d'un perímetre de 2.370 hectàrees. Sí. Han sobrevolat la zona rurals. Són, en realitat, 2.200 hectàrees cremades, perquè dins d'aquest perímetre n'hi ha 170 que encara no han cremat. També estan els agents rurals investigant encara les causes de l'incendi. No ha donat més detalls, simplement que la investigació continua en marxa.
0: La investigació que apuntava, efectivament, uns treballs que s'haurien fet amb una radial en un d'aquestes carreteres de la zona, la GI-660, per part d'un operari que estava tallant una peça de metàl·lica amb una radial. Va caure una espurna de les que, evidentment, s'aixequen amb aquest tipus de treballs cap al bosc i allà va arrencar l'incendi. De fet, aquesta és la pregunta que ens haurem de fer les pròximes hores, perquè aquesta persona està detinguda i ha de passar a disposició judicial. Però la responsabilitat és d'aquest operari. És d'aquest operari en qüestió que estava fent aquesta feina? És del seu superior que el va enviar allà a fer aquesta feina que estava prohibida pel Pla Alfa? És de l'empresa concessionària que estava fent aquestes obres en un dia i en una hora on no es podia fer? O és del govern de la Generalitat de Catalunya, que és el propietari d'aquesta carretera i que té subcontractada aquesta empresa perquè faci aquestes obres? Evidentment, això serà qüestió de debat i de conversa els pròxims dies quan haguem aturat precisament aquestes flames. Doncs en aquest escenari encara hi ha dues carreteres tallades a causa d'aquest incendi. Una és on es va arrencar tot plegat, la GI-660 entre la Bisbal i Calonja, i també la GI-6612 entre Llagostera i també Calonja. El govern reclama a la ciutadania, especialment els de l'àrea metropolitana, que no es desplacin aquest cap de setmana cap a la zona afectada. Ho deia Salvador Illa.
6: Tots, de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum anar a passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments fins que no es rebi indicació de Protecció Civil i dels bombers de que es poden desplaçar amb seguretat.
0: Com dèiem, per tot plegat, l'incendi afecta principalment el massís de les Gavarres, una zona habitual per molts muntanyistes durant el cap de setmana. Ahir, en una entrevista al 9C de RAC1, el gerent del Consorci de les Gavarres, precisament Quim Gubau, explicava les característiques del massís i què el fan tan especial.
7: Amb una mostra molt gran de bosc mediterrani, com deia, amb la major superfície de sureda en espai protegit de Catalunya, que la sureda representa el 60% de l'espai natural protegit, i per tant tenen aquest valor, no, de reservori, diguéssim, de bosc mediterrani a nivell ambiental, i tenen un valor també, clar, per la ciutadania de tot l'entorn.
0: Ara de seguida comentem la resta de qüestions, però deixeu-me saludar a aquesta hora del matí dos dels alcaldes afectats per aquest incendi. D'una banda, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, en Josep Xifra. Senyor Xifra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia a tothom.
0: I també ens està escoltant l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, on va arrencar tot aquest incendi, l'Òscar Aparicio. Senyor Aparicio, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: Arrencarem a Santa Cristina. Senyor Xifra, quina és la situació? Perquè precisament el seu municipi està en la zona del flanc esquerre, que és el que crec que ara mateix està menys controlat.
8: Sí, bé, bon dia a tothom de nou. Doncs de moment estem tranquils. Estem tranquils perquè hem passat una bona nit, teníem por que el foc no revifés, no ha revifat, i de moment tota la fumarada que es veia des del municipi no es veu. Tenim un cel clar, la qual cosa vol dir, doncs, que deu anar cremant el que havia cremat, deu estar encès i punt. Estem en contacte amb tothom, de moment no tenim novetats. Ahir la nit, a quarts d'una, abans d'anar cap a casa, amb la policia local vaig dir: vull veure in situ com està, i vàrem pujar amb el cotxe de la policia local, el primer tinent alcalde de comunicació i jo, i vàrem pujar allà dalt i vam baixar fins a Calonge. Calonge sí que hi havia unes flamarades molt més grosses. Mm-hmm. La part de la urbanització de Vallrepòs, hi ha una part que ha quedat afectada, lògicament. Ara procurarem de dia pujar-hi. Ara estic anant cap a la Bisbal, que ens han convocat per una reunió que tindrem a 9:45. Mm-hmm. I a partir d'aquí podrem donar més informació, no podem avançar-nos en res més.
0: Alcalde,
8: explicar una mica...
0: Sí, el que li volia preguntar és: ahir el president de la Generalitat va fer una recomanació molt clara, que és precisament que la gent que es volgués desplaçar des de l'àrea metropolitana cap a la zona de l'incendi, que tingués previst perquè hi té una segona residència o perquè tenia previst anar-hi, que no ho fes. No sé si han notat que s'han seguit aquestes indicacions o és un cap de setmana com els habituals.
8: A veure, tal com vaig dir ahir amb alguna de les entrevistes que em van fer, se l'han passat una mica pel forro. Ha pujat gent. Jo...
0: Ara se'ns ha tallat aquesta comunicació amb l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, però era més que evident la seva frase. Se'ls han passat pel forro, ha pujat gent. Aquesta recomanació que feia el president de la Generalitat. Però tinc directe, mentrestant, l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Senyor Aparicio, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
0: De nou, disculpi. Ens deia l'alcalde de Santa Cristina que pujava fins a la Bisbal precisament perquè tenen reunió aquest matí, suposo que amb el govern de la Generalitat i, evidentment, amb els responsables d'aquest incendi. Com ha passat la nit, alcalde?
9: Bé, sí, està convocada 9:45, i ahir, quan vam instal·lar el centre operatiu aquí a la Bisbal, es van anar a fer reunions. L'alcalde, per exemple, Santa Cristina va entrar via telemàtica, i avui, ara que estem, que d'aquí pocs minuts arriba el president, doncs s'ha convocat presencialment, si pot ser, també hi ha la possibilitat de fer-ho telemàtica. Aquesta nit, com ja us ha comentat Bombers a la roda de premsa que ha fet ara fa uns minuts, doncs ha estat molt intensa. Nosaltres, parlant com a ciutat de la Bisbal, és quan hem estat més tranquils, perquè el foc ja havia avançat i, per tant, el terme municipal no estava afectat immediatament, però patint per els dos costats, l'esquerra i el dret, que era el que teníem molt d'interès en controlar, que era el flanc dret, perquè és el que donava o dona accés a la resta del massís de les Gavarres, les 30.000 hectàrees que encara no estan afectades, i el front, evidentment, que era el que anava cap als municipis, sobretot de Calonge, que és el que han estat treballant més els bombers. Pel que ens han comentat i pel que estan dient, doncs, ha anat raonablement bé, 70% ho han arribat a verbalitzar dels objectius que s'havien establert, doncs els han aconseguit, i ara l'espera que això, que no canviï el vent, que no hi hagi de nou aquesta marinada a partir de migdia, i sobretot que els mitjans aeris puguin reemprendre les seves tasques i a veure si som capaços de controlar-ho durant el dia d'avui.
0: No sé si tenen més informació sobre aquests confinats d'una casa de colònies amb 150 criatures. No sé si sap com ha passat la nit.
9: Ahir, com dic, això era el terme municipal de la Bisbal.
0: Sí.
9: En un primer moment es va demanar que es quedessin confinats, vam estar tot el dia en contacte amb ells. Sobre mitja tarda, final de la tarda, com que el foc ja no hi era, vam pactar una retirada d'alguns d'ells, bàsicament els 100 nens que eren d'aquí de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, i encara quedaven una cinquantena que eren d'Alcobendas, que per no haver d'agafar el bus durant la nit, doncs es va pactar que es quedessin i que ara aquest matí doncs podrien marxar, perquè ja dic, per sort per la ciutat de la Bisbal i desgràcia de la resta, el foc ha anat més enllà, ha anat direcció costa i, per tant, aquesta zona ha estat ara ja sense incendi. Durant tot el dia va haver-hi dotacions de bombers al costat o a prop de la casa colònies perquè no tinguessin cap afectació. Per tant, tot i que es van quedar confinats, no van tenir cap perill.
0: Alcalde, acabo només amb una pregunta. Li preocupa, perquè ara parlàvem amb l'alcalde de Santa Cristina d'Aro i ens deia la gent s'ho ha passat pel forro, era textualment paraules seves, les recomanacions del govern de la Generalitat. Tenen la mateixa sensació també que la recomanació que es va fer que la gent de Barcelona no pugés a l'Empordà i especialment a la zona afectada per no entorpir les tasques, doncs no s'ha complert?
9: Bé, nosaltres des del primer moment vam estar dient, i també des de la Generalitat, evidentment, doncs que la gent no es despassés. És veritat que ahir, per exemple, hi havia un gran festival que va donar inici al municipi de Palafrugell i no el van suspendre, per tant, bé, quedava una mica així contradictori dir que no pugessin i que en canvi anessin fent grans festivals. Jo crec que avui és veritat que era el municipi de Palafrugell que no estava afectat, no estava confinat, però bé, podíem passar per llocs per arribar a llocs propers a l'incendi. Avui jo crec que els mitjans han de valorar, d'emergències han de valorar si la resta de grans actuacions que es fan s'han de mantenir o no. Jo crec que irà en funció del sentit del vent. Nosaltres, per exemple, demà a la Bisbal tenim un acte i aquest matí decidirem si el fem o no, perquè és un acte que ve d'un artista important i vindrà gent bàsicament també de Barcelona. Per tant, avui aquest matí decidirem, però serà en funció de com estigui l'incendi, l'evolució d'aquest incendi.
0: Quin acte tenen, alcalde? Disculpi.
9: Bé, en el Museu Terracota Museu ja faig publicitat, en Sant Timoix, un artista que està afincat a Nova York, sí, ve a fer una exposició i vindrà molta gent i, per tant, doncs estem valorant què fem, no? I en funció, com dic, de com vagi l'incendi i quina sigui l'afectació que hi hagi sobre el territori d'aquest incendi.
0: Acabo amb aquesta pregunta perquè, efectivament, vostè ja m'ho apuntava, l'aparent diferència de criteri entre les paraules del president de la Generalitat demanant a la gent que no pugés fins a l'Empordà i el manteniment del Festival de Cap Roig, que és el que estava ahir en marxa. Li ha sorprès o li ha enfadat que es produís aquesta dicotomia entre unes paraules i els resultats finals?
9: No, jo crec que no era contradictori en el sentit de que no estava afectat el municipi per la Palafrugell, que hi havia vies alternatives per arribar-hi, que no necessàriament havien de passar a prop de l'incendi, i per tant jo suposo que els responsables de tant del festival com de l'Ajuntament com d'Interior devien valorar doncs totes les opcions. Segurament, probablement, la gent, quan hi havia el foc, molta gent ja hauria pujat. Jo crec que més que el que va passar ahir hem de mirar a veure com ha evolucionat avui i sobretot pels actes que hi ha avui, perquè a Palafrugell mateix tenen la cantada de veneres, sí, hi ha senyor, diferents actes, i per tant s'haurà de veure, i bueno, no em pertoca a mi, com valorar-ho, però en tot cas des del departament i des dels ajuntaments afectats hauran de valorar, a més, què és millor si suspendre o que hi hagi, perquè també suspendre té el risc en el sentit doncs, que ja hi ha molta gent aquí, ja tot el muntatge fet, i com dic, Palafrugell no és dels municipis afectats directament pel foc.
0: Correcte. Alcalde, moltes gràcies.
9: A vostès.
0: Gràcies. És l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, allà on va arrencar l'incendi i fent aquesta valoració, que efectivament té una aparent contradicció, que el govern de la Generalitat digui que els barcelonins no pugin a l'Empordà i a aquestes zones, però es mantenguin alguns d'aquests actes com el Festival de Cap Roig o la Cantada de Veneres. Evidentment, si es mantenen, deuen ser a reser o havent-ho debatut amb Protecció Civil i amb el govern de la Generalitat, però sí que és cert que llavors hi ha un desplaçament important de barcelonins i de, vaja, de persones de tot Catalunya cap a, cap a la zona, perquè no són festivals petits, ni el de Cap Roig, ni tan sols tampoc el, la cantada de veneres que concentren milers, milers i milers de persones. Bé, per cert, a aquesta hora també, per la gent que s'estigui desplaçant en algunes zones del país, els bombers estan treballant també en un incendi, en aquest cas en una planta de reciclatge a Granollers, molt a prop de la C-35, que provoca una columna de fum, hi ha alguns oients que ja ens ho han fet saber, una columna de fum molt visible a tota la zona. Protecció Civil acaba de posar en prealerta el pla Procicat i recomana també el confinament a les poblacions del voltant. Insisteixo, en aquest cas és un incendi d'una planta de reciclatge, no és un incendi forestal, sinó industrial, d'una planta de reciclatge de Granollers i, per tant, molt a prop del C-35, i això vol dir també molt visible a través de, del fum. Aquesta columna de fum, per cert, de l'incendi del, del Baix Empordà, que, com dèiem, ha fet perillar alguns d'aquests actes, concerts de tot tipus, i ha deixat aquesta imatge. Abel Caral, deixa'm preguntar-t'ho de nou, que és aquesta fumarada que sí, se'n va anar fins a, fins a les Balears, fins a Mallorca, molt visible, fins i tot alguns meteoròlegs veterans de la zona deien que no havien vist una cosa similar.
4: Sí, era un plomall de fum que ràpidament al migdia, primeres hores de la tarda, es va estendre en direcció sud, des d'aquesta zona de l'incendi, Baix Empordà, Massís de les Gavarres, va entrar cap al mar i aquest fum, aquest plomall de fum, empès per aquestes ratxes de 40-50 km per hora, ràpidament doncs es va estendre i va entrar cap al mar, com dèiem, i cap al vespre va arribar a Mallorca. Veies les imatges de fet de satèl·lit Meteosat, no? El satèl·lit que sempre mirem per mirar els núvols, les tempestes, doncs veies el fum com anava avançant. Ben bé una línia que anava de nord a sud. Aquest plomall ja no el tenim, ha disminuït el vent i, evidentment, com vèiem també, ja no hi ha aquell fum, tan, aquella columna de fum tan important, mm-hmm. Però bé, la imatge realment era espectacular i tampoc és habitual perquè coincideix les dues coses, l'incendi i aquesta tramuntana intensa.
0: I, per altra banda, també el que coincideix és amb aquesta onada de calor, aquesta segona onada de calor, que hauria d'arribar tècnicament demà, sí, i allargar-se fins a mitja setmana. El pic podria ser entre dilluns i dimarts. Mm-hmm. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha actualitzat l'avís per calor. S'activa demà a partir de les dues del migdia i afecta sobretot, precisament, l'Empordà, però també les Terres de l'Ebre. Però la calor intensa ja es notarà molt abans a moltes comarques. Quina és la previsió d'avui, d'aquestes temperatures, i on s'ha de notar més aquesta segona onada de calor, Abel?
4: Mira, de moment, avui temperatures molt semblants a les d'ahir. És a dir, parlem de temperatures altes, que poden arribar als 36-37 graus en sectors de Ponent, de l'interior de l'Ebre, i en general de 32 a 35 a l'interior del país. 28, 30, 32, 33, com aquests dies a la costa, aquí amb una marcada sensació de xafogor. El que dèiem també, la tramuntana, que desapareix d'aquesta zona de l'incendi, però es manté moderada en cops forts al nord de l'Alt Empordà, i de precipitacions no se n'esperen, ni avui ni els pròxims dies, i de cara a demà, doncs, ja serà més fàcil passar dels 35 graus a l'interior del país i acostar-nos als 40. Puntualment, ja demà podem arribar als 40, de nou, en àrees de Ponent. 38, 39 també a l'interior de la Vall de l'Ebre i 33, 35, 37 a molts sectors de l'interior del país i ja demà també ens podem mostrar els 35 en sectors de la costa. Com dèiem, el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu serà entre dilluns i dimarts i les comarques més afectades, demà l'avís és doncs, cap a l'Empordà i també Terres de l'Ebre i dilluns ja és en moltes altres comarques interiors on hi ha aquest avís d'onada de calor. De fet, dilluns, dimarts serà més fàcil acostar-se a arribar als 40 graus, sobretot sempre a les comarques de Ponent, temperatures molt altes i nits tòrrides en sectors de la costa. De fet, avui hem tingut mínimes, també com ahir, en sectors de l'Empordà a causa d'aquesta tramuntana de 26-27 graus, llocs on en tota la nit no han baixat els 26-27 graus. En aquí, a l'Empordà, com que desapareix la tramuntana, com dèiem ja, de cara a demà, aquí la temperatura de nit baixarà més, però en molts sectors de la costa costarà baixar els 25 graus i ahir de nou a l'interior del país, on aquests dies no ha passat, recuperarem les nits tropicals mínimes per sobre dels 20 graus. Sembla que de cara a la segona meitat de la setmana que ve afluixarà la calor, però ni de bon tros es normalitzaran les temperatures, que toca que siguin altes perquè estem a l'estiu, però no tant, i la segona meitat de la setmana entrant, doncs la calor encara serà protagonista, però no tant com a principis de setmana.
0: Gràcies, Abel. I aquesta calor arriba just quan a Catalunya es prepara també per viure un cap de setmana històric amb el Tour de França, que arrenca avui a Barcelona. Entre avui i dilluns hi ha milers de persones que sortiran al carrer també per veure passar els ciclistes i per això Protecció Civil ha recomanat als espectadors d'aquest Tour que vagin preparats amb gorres, amb barret, amb aigua, alguna cosa per menjar fins i tot, que ajudi a la hidratació, per exemple, a la fruita. El cap d'operativa del CECAT, el centre d'emergències, Jaume López, demanava planificar bé la jornada.
10: Són les hores de màxima insolació, les hores on els pics de temperatura són més alts i on cal tenir present i previst quanta estona es voldrà estar de públic veient la caravana ciclista per poder portar provisions suficients per mantenir-se hidratat tot el temps que s'estigui.
0: De fet, Protecció Civil ha fet una crida també a vigilar amb les aglomeracions a les zones urbanes, com aquesta contrarrellotge d'avui a la tarda a Barcelona. El govern també ha demanat que la gent que vegi les etapes de demà i de dilluns des de zones amb vegetació a prop vagi especialment en compte amb aquest risc d'incendis i eviti imprudències, com per exemple llançar borilles. Això pel que fa al Tour, però no serà l'únic gran esdeveniment pendent del termòmetre. També la calor coincideix amb d'altres festivals. Hem parlat de Cap Roig, però també de les Havaneres, però també aquest cap de setmana i el Canet Rock, el Vida, el Barcelona Rock Fest. Tots tres tindran punts gratuïts d'aigua, però cada festival ha mirat de buscar solucions diferents per fer més suportables aquestes hores de sol. Josep Riba.
11: El Canet Rock es fa al Pla d'en Sala, un descampat on de 5 a 9 toca el sol de ple. Per això, com a novetat, l'organització ja habilitarà el doble de punts amb ombra i una zona on es tirarà aigua en aspersió per refrescar els assistents. Ho explicava la directora del festival a RAC1, Gemma Recudé.
12: Hem ampliat les zones d'ombra, disposem d'un túnel d'aigua amb aspersors perquè la gent es pugui anar refrescant durant tota la nit, i a fonts d'aigua al recinte, i com cada any repartirem aigua sempre que sigui necessari a les primeres files.
11: En canvi, tant el Vida de Vilanova Nova i la Geltrú, com el Barcelona Rock Fest, que s'organitza a Santa Coloma de Gramenet, es fan en mig de parcs, així que seran els mateixos arbres els que faran passar millor la calor. Tot i això, els experts recomanen no badar i prendre totes les precaucions possibles. El vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, feia algunes recomanacions a RAC1.
13: Que sigui còmode, lleugera, de materials orgànics, que ens ajudin doncs, a transpirar, de colors clars, que no sigui molt ajustada, i sobretot el sentit comú.
11: També recomanen hidratar-se sovint, sobretot d'aigua, perquè avisen que l'alcohol pot arribar a deshidratar.
0: I amb la calor d'aquests dies també hi ha molta gent que, com dèiem, busca les platges, que busca refrescar-se, però Protecció Civil també insisteix que cal extremar la prudència. Sense anar més lluny, ahir a la tarda van morir ofegades dues persones, una a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, l'altra a la Cala Justell de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Són dos homes, un de 70 anys, nacionalitat xinesa, i un altre de 37, nacionalitat romanesa. El de 70 anys es va desmaiar mentre entrava l'aigua i en una platja amb vigilància i bandera verda. El de 37 anys el van treure inconscient de l'aigua, en aquest cas en una platja amb bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el dia 15 de juny, 8 persones han mort a les platges catalanes, totes, no, 3, perdoneu, eren menors d'edat. Ara us parlàvem del Tour de França, aquesta arrencada del Tour, que ja tindrà afectacions a partir del migdia, un daltabaix important a la mobilitat de Barcelona. Des d'ahir, durant tota la nit, ja hi ha hagut voluntaris desplegats pel recorregut. Gràficament, avui s'encaixona a mitja capital. Per dalt, el carrer Aragó es talla de punta a punta, des de la Rambla Guipúscoa fins a l'altura del Parc Joan Miró. De fet, en el tram central, els ciclistes pujaran al carrer Mallorca per passar davant de la Sagrada Família. Pel cantó Llobregat es tallarà des de la Cruïlla d'Aragó amb Tarragona fins a l'Estadi Olímpic, passant per la plaça Espanya. Pel costat Besòs, des de la Rambla Guipúscoa fins a segona línia de mar. I més arran de costa, els ciclistes recorreran l'Avinguda Litoral fins al Fòrum. Això implica el tancament d'un tram de la Ronda Litoral. Per tant, tota la gent que viu o que s'ha de desplaçar per sota del carrer Aragó queda encaixonat a l'interior de Barcelona. Les restriccions seran progressives, comencen a les 12 del migdia, a 2:15 ja s'haurà tallat el circuit completament i des de les 4 fins a les 8 del vespre serà impossible circular per tot aquest recorregut. Després la mobilitat s'anirà restablint. Pel que fa al transport públic, queden sense servei 11 línies d'autobús, una trentena veuen alterat el recorregut, el tram Besòs tampoc funciona, en realitat des d'ahir fins al setembre estan tallats per obres els trams de Sant Martí, Ciutadella i de Verdaguer a la parada del Maresme, i per contra es potencia el metro, que és l'alternativa recomanada, amb una oferta augmentada d'un 40%. A tot això, l'alcalde de Collboni aprofitava ahir la sortida del Tour per anunciar una ampliació del Bicing. Ho deia el món a RAC1, es va comprometre a afegir-hi un 50% més de bicicletes. Alba Carnicer.
14: Collboni veu l'arribada del Tour com una bona oportunitat per promocionar aquest mitjà de transport sostenible. Per això augmentarà el servei amb 4.000 bicicletes més el proper mandat. D'aquesta manera es passarà de les 8.000 actuals a les 12.000. També s'instal·laran noves estacions i s'ampliaran els carrils. Tot plegat, diu, per donar múscul a un servei que cada vegada és més popular.
15: El proper mandat augmentarem en un 50% l'oferta de bicing a la ciutat de Barcelona. Estem parlant d'augmentar fins a pràcticament 12.000 les bicicletes que volem augmentar Montà i les corresponents estacions noves, i també anunciarem una ampliació dels carrils. Ho concretarem després de l'estiu, concretarem el pla que ja s'està elaborant a BSM, perquè és un servei que està molt demandat i és un servei que necessita ser reforçat.
14: Barcelona també eliminarà el 2027 el bici sharing, el servei de bicicletes compartides al carrer.
0: Pel que fa al vessant esportiu, l'interès d'aquest Tour de França és aquesta gran de part, l'etapa inicial del Tour des de Barcelona, amb aquesta contrarrellotge per equips que recorrerà, Albert Ferran, bon dia, les principals artèries de la ciutat.
16: Hola, bon dia. La ronda francesa dona el tret de sortida amb una contrarrellotge per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona. Arrencarà el Fòrum i farà els primers metres pel litoral. Després els equips pujaran pel carrer Josep Pla, agafaran Rambla Guipúscoa i enllaçaran amb Aragó i Mallorca fins a arribar al carrer Tarragona. Allà baixaran fins a Plaça Espanya i completaran el recorregut amb la pujada a Montjuïc. El primer equip, el Caja Rural, sortirà quan passin 5 minuts de les 5. L'últim, l'UAE de Tadej Pogacar, arrencarà a les 6:55. El ciclista eslovè és la principal atracció i el principal favorit a la victòria final. Busca el cinquè Tour i igualar d'aquesta manera els ciclistes que han guanyat més vegades la ronda francesa, que són Merckx, Anquetil, Hinault i Indurain. Pogacar no descarta fins i tot vestir-se de groc ja en aquesta primera etapa.
17: The first goal for Saturdays.
18: El primer gol d'aquest Tour seria fer una bona contrarrellotge, col·laborar com a equip i ja veurem el resultat. Una de les millors victòries al ciclisme és guanyar una etapa amb els companys. Per tant, molts equips voldran guanyar. El que haurem de fer és esforçar-nos al màxim.
19: We will give our best.
16: El principal rival de Pogacar al Tour serà el danès Jonas Vingegaard, que ve de guanyar fa unes setmanes el Giro d'Itàlia amb molta autoritat. Mentrestant, a França somien amb Paul Seixas, de només 19 anys, la revelació d'aquest 2026 i que s'ha convertit en la nova esperança del ciclisme francès.
0: Per cert, parlant de mobilitat, ara que us dèiem el tall que es produirà avui a Barcelona i demà a unes altres carreteres també entre en aquesta segona etapa que va de Tarragona a Barcelona i dilluns també, atenció perquè a la Generalitat ja es comença a parlar de la recuperació dels peatges a les carreteres. Fa només 3 dies Salvador Illa apuntava que retirar-los havia estat un error i ara el govern reconeix que està estudiant una proposta per recuperar el pagament a les vies de més capacitat com ara l'AP7, Julià Manero.
20: La sinistralitat i la congestió a les carreteres s'ha disparat significativament des que es van aixecar les barreres al setembre del 2021. Recuperar els peatges suposaria repartir el trànsit més bé, sobretot en vies com l'AP7, per on cada dia passen uns 15.000 camions que toquen el crostó a la resta de conductors. Amb aquest escenari, la proposta del govern és reincorporar el pagament vinculat a l'ús, el tonatge i les emissions. Ho explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Per tant, posaríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
20: Ara bé, per tirar endavant la mesura, cal un acord amb el Ministeri de Transports i tramitar-ho al Congrés dels Diputats. Per fer via amb la problemàtica de les carreteres, Territori també té sobre la taula ampliar els carrils en els trams de més congestió.
0: I com deia, en Barcelona, que viu el Tour avui i ha viscut un mes de juny ple d'actes i d'esdeveniments de primer nivell, com la visita del Papa o el Primavera Sound, i això ha portat molta més gent a la capital. De fet, el turisme no para de batre rècords. Segons dades a les quals ha tingut accés RAC1, durant el mes de juny, cada dia a Barcelona hi havia 220.000 turistes. 220.000 turistes diaris, la xifra més alta de la història. És un 30% més que ara fa 4 anys, el 2022, que el nombre de visitants era de 160.000 diaris. Ara són 220.000. Els experts diuen que, certament, els visitants cada cop deixen més diners a la ciutat, però que això tensiona moltíssim els serveis. Josep Moragues.
22: Cada turista s'està de mitjana 3 dies, el que provoca que durant el juny hi hagi hagut cada dia 220.000 visitants. Una estimació que fa l'Ajuntament i que pot anar a més els propers mesos d'estiu, on la xifra encara es pot elevar. L'expert en turisme i mobilitat, Andrei Boar, recorda que la despesa dels turistes ha augmentat un 15%. Ara bé, adverteix que un creixement exponencial pot acabar generant encara més problemes als serveis de la ciutat.
23: Sí que és cert que hi ha un moment en què l'impacte començarà a ser, no negatiu, però més, si més aviat no, decreixent. Igual que hem vist que fins ara l'impacte econòmic, els ingressos han anat a l'alça, jo trobo que arribarà un punt, no ho sé quantificar en aquest punt, que al final la gent extra que aporta a la ciutat no compensarà el cost addicional que té.
22: Boart també ha demanat apujar la taxa turística perquè ningú deixa de venir a Barcelona perquè aquest impost augmenti. A banda, un dels reptes estructurals és la diferència entre mesos. L'estiu cal molt més personal de neteja, seguretat i altres serveis, però aquest personal no es pot contractar i acomiadar cada temporada i, per tant, això genera precarietat.
0: 5 minuts i seran les 9 del matí i ho acabem de saber fa molt pocs minuts. Els Mossos d'Esquadra haurien detingut un home vinculat a l'assassinat a trets d'un menor d'edat aquest dijous a Barcelona. És una informació que ha avançat, insistint, fa molt poca estona la Maica Navarro a La Vanguardia, citant fonts de la investigació, apunta que aquesta detenció s'hauria fet ahir a la nit, poc abans de la mitjanit, en un pis de l'Avinguda Meridiana, no gaire lluny d'on es va produir aquest tiroteig que va acabar amb la mort d'aquest jove de 15 anys al Parc de la Pegaso. És un crim que ha tornat a trasbassar el país i Barcelona perquè és la setena víctima mortal d'aquest any per arma de foc a la capital i aquest cop la víctima és un menor. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, admetia ahir que aquest cas suposa un abans i un després, i deia precisament que remourien cel i terra per trobar-ne els responsables.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella, i vull expressar doncs, que els investigadors treballen i continuaran treballant de manera incansable fins que les persones doncs, que van cometre aquest assassinat més aviat que tard responguin d'aquest fet davant de la justícia.
0: Doncs insistim, un d'aquests responsables hauria estat detingut aquesta mitjanit a un pis de la Meridiana, a prop d'aquest parc de Pegaso, on es va produir el tiroteig que va acabar amb la víctima mortal de 15 anys. Tot apunta que aquest assassinat seria la conseqüència d'un enfrontament entre bandes juvenils, però hem de dir que el noi feia només 7 mesos que havia arribat a la ciutat i no constava que se l'hagués identificat en cap dels últims controls al parc de la Pegaso a la Sagrera. Segons escriu avui precisament la Maica, la víctima era al parc amb el seu germà petit i dos familiars adults quan se'l va acostar quatre joves vestits de negre. El grup va disparar alguns trets al jove i després alguns també van ferir-lo d'arma blanca. Els Mossos admeten que l'acció no pot ser improvisada, ho deia l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
3: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Els Mossos, això sí, admeten preocupació pel fet que aquest incident constata un cop més que les armes de foc estan cada cop més esteses a Catalunya. Udal Martínez.
5: En poc més de 6 mesos a Catalunya hi ha hagut 65 incidents amb arma de foc que han deixat 22 ferits i 7 morts comptant aquest últim. Els Mossos atribueixen aquest auge de les armes a la consolidació de grups criminals especialitzats en tràfics de drogues que fan que aquestes armes arribin també a altres sectors de la societat. Ho deia l'intendent Toni Rodríguez.
3: Es produeix una certa socialització, que diem, una socialització que ens revela i que no podem admetre que es pugui continuar expandint, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentant.
5: La recepta dels Mossos és l'anunciada ja fa setmanes a pujar les penes per la tinença d'armes. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, diu que és urgent.
2: És que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó, perquè una arma de foc no es té per fer el bé.
5: Trapero afegeix també que els Mossos també posaran de la seva part reforçant les àrees d'investigació i intel·ligència i també incrementant la presència policial als carrers.
0: El tiroteig que efectivament torna a obrir aquest debat de seguretat a la ciutat. Jaume Collboni treia pit de la feina feta, però demanava més contundència policial davant l'auge d'aquestes armes de foc. En canvi, l'oposició l'acusa de degradar Barcelona, Cesc Giró.
19: En declaracions al món a RAC1, Collboni demanava aplicar la recepta que està servint per combatre la multireincidència a la lluita contra les armes de foc.
24: Més penes i més policies. I penes més greus. Si tu compares la legislació espanyola pel que fa a tinença d'armes o a tràfic de drogues, doncs encara és un lloc on està menys penat que altres països europeus. I per tant, s'ha de canviar la legislació.
19: Mentre Jordi Martí de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Marc Serra dels Comuns posaven el crit al cel responsabilitzant l'alcalde de la gestió de la seguretat.
25: Ha perdut el control de la ciutat, està francament superat pels esdeveniments
1: i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
6: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. Per tant, demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit que posi els recursos.
7: A Collboni, un cop més, ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex.
19: I el popular Daniel Cirera exigia la dimissió del tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Pràcticament les 9 del matí i el Mundial de Futbol. Aquesta matinada s'han acabat de definir tots els enfrontaments, s'han acabat els setzens de final i, per tant, arrencaran avui ja els vuitens. Bernat Balboa, bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb un protagonista clar, que és l'Argentina. Bé, més que l'Argentina, el seu rival, Cap Verd, perquè compta amb el partit d'aquesta matinada que l'Argentina ha estat a punt d'anar-se'n cap a casa davant una de les seleccions, ara mateix, podríem dir, sorpresa d'aquest Mundial.
8: Sí, els argentins han patit més del compte, però Leo Messi, un cop més, ha liderat el seu equip cap a la victòria després de trobar-se amb un gran Bosinha a la porteria capverdiana. L'astre argentí ha fet l'1-0 a la primera part i Duarte ha igualat el partit al minut 60. Encara amb l'empat, Lisandro Martínez ha tornat a avançar l'Argentina amb el 2-1 només començar la pròrroga, però López Cabral, amb probablement el millor gol del Mundial, ha tornat a posar les taules en el marcador amb un xut des del vèrtex de l'àrea. A 10 minuts pel final, una centrada de Leo Messi ha acabat amb la rematada en pròpia porteria de Borges i l'Argentina ha sentenciat el partit amb aquest 3-2 definitiu. Leo Messi explicava al postpartit com de complicat i d'igualat és aquest Mundial.
9: Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado, que todos los partidos van a ser dificilísimos. Hicimos un desgaste muy grande, como siempre.
0: Ho deia Leo Messi, però insistim, l'Argentina ha necessitat una pròrroga als minuts finals d'una pròrroga per eliminar una selecció que és la número 67 del Mundial davant de l'actual campiona, la que juga el títol. Leo Messi, que per cert, amb aquest gol ja en suma quants?
8: Set gols en aquesta Copa del Món, 20 entre tots els Mundials que ha disputat i per això continua com a màxim golejador. L'Argentina ara s'enfrontarà a Egipte als vuitens de final, després que els egipcis superessin Austràlia aquesta nit a la tanda de penals. Parlàvem de Cap Verd, que per la seva banda, clar, torna cap a casa, però torna sense haver perdut cap partit en els 90 minuts reglamentaris. Una gran sorpresa, com deies, en aquest Mundial. Colòmbia és l'altra selecció classificada d'aquesta matinada gràcies a la victòria per 1-0 de Bengana i disputarà la següent ronda contra Suïssa. També ho dèiem, avui arrenquen els vuitens amb aquest Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i el Paraguai-França a les 11 de la nit.
0: 9 i 2 minuts. Gràcies, Bernat. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Un apunt més en l'àmbit de successos i tribunals. Les filles del fundador de Mango, Isaac Andic, fan costat al seu germà. Apuntant-la així la defensa de Jonathan Andic, investigat, com sabeu, per presumpte homicidi del pare, ahir van declarar, van intentar desmuntar davant la jutgessa el mòbil econòmic. Sara i Judit, així es diuen les germanes Andic, van restar importància als conflictes entre Isaac i Jonathan i van aprofitar per assegurar que la gestió del patrimoni familiar era transparent i que tots anaven a l'una. I mentrestant, a Veneçuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol s'eleva fins a 2.645. Són un centenar més que l'últim recompte oficial, que encara queda molt lluny de les estimacions de Nacions Unides, que parlaven de 50.000 desapareguts. Els equips de rescat cada dia continuen traient cossos de la runa i per això sorprèn que el balanç oficial creixi tan a poc. Entre les víctimes, 32 espanyols. Exteriors també xifren 142 les persones de nacionalitat espanyola desapareguts i n'hi ha 11 que estarien localitzats sota la runa d'edificis ja ensorrats. Des d'ahir hi ha equips internacionals que han començat a marxar perquè la probabilitat de trobar persones amb vida és pràcticament nul·la, però encara hi ha centenars d'edificis on no hi ha entrat en cap moment la maquinària pesada, en alguns casos perquè les famílies demanen més temps, entre en d'altres perquè directament no hi ha equips ni maquinària per poder desenrunar. Aquesta és una de les grans queixes, 10 dies després ja del terratrèmol de Sant Joan a Veneçuela. Enviat especial de RAC1 a Caracas, Jordi Armenteres, bon dia.
25: Bon dia, és una queixa que es multiplica, que estan desemparats, contradient el que deia Delcy Rodríguez fa poc més de 24 hores,
4: que acusava la premsa d'inventar-se crítiques. A tota la zona zero hi ha centenars de famílies esperant que algú els ajudi per recuperar cadàvers. Sí que s'han multiplicat els edificis inspeccionats, però no hi ha ningú per desenrunar lloses que pesen moltes tones. La Yalitza Noriega busca 4 membres de la seva família.
10: Estamos aquí desde el jueves buscando a los familiares. Estamos solos. Solo la familia de los que están dentro del edificio somos los que hemos estado aquí, pero todo trabajo con manos, sin maquinaria.
4: Això era aquesta nit a Playa Grande, a 20 quilòmetres a Carballeda, s'hi buscava un nen de 9 anys que fins fa 24 hores els equips deien que estava en vida.
11: Hice prueba de vida 2 veces y sí tuve prueba de vida. La UME dio un resultado que aparentemente no tenemos vida. Que bueno, el que está allá arriba es el que tiene la última palabra.
4: Aquesta és la cap dels rescatistes, Catherine Lendoiro. És l'altra notícia que ningú vol sentir, però que és la crua realitat perquè la resta són miracles i no n'hi ha cap des de l'home del pàrquing i d'això en fa moltes hores.
0: 10 dies ja d'aquest terratrèmol doble a Veneçuela i aquestes més de 2.500 víctimes mortals curtes, segons les estimacions de Nacions Unides. I encara en plan internacional, un parell de punts. Un, per dir-vos que avui és 4 de juliol. Això vol dir que els Estats Units celebren el Dia de la Independència, una jornada que aquest any és especial perquè és el 250è aniversari de la Constitució nord-americana. Les preparacions van començar fa una dècada, però seguint la tònica dels últims anys, serà una celebració polaritzada i molt dividida, perquè a Washington el National Mall acollirà un espectacle que tindrà, no podia ser d'una altra manera, Donald Trump com a protagonista. El president dels Estats Units ha promès que el Great American State Fair serà l'espectacle més gran de la història, però primer haurà de superar les temperatures extremes que també s'hi estan visquent. El país viu una onada de calor que amenaça amb batre rècords històrics i ha obligat a cancel·lar la desfilada principal. Des de Washington, corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla, bon dia.
12: Bon dia. Una onada de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus amenaça la celebració del 250è aniversari dels Estats Units, una efemèride que està envoltada de polèmica després que Trump l'hagi convertit en una festa dedicada a ell mateix. Fa 10 anys el Congrés va crear una comissió independent per organitzar celebracions, però el president va crear l'any passat una nova comissió que bàsicament ha esborrat tota la seva feina i l'ha deixat sense finançament. Aquesta nit Trump desafiarà la calor i la humitat i farà un discurs des del National Mall, la principal avinguda de Washington, que s'assemblarà més a un míting que a un tribut als Estats Units. Després començarà el que ha batejat com el major espectacle de focs artificials de la història, que durarà 40 minuts i on es llançaran més de 850.000 projectils. Aquest és tan sols un dels esdeveniments preparats pel 250è aniversari del país. El president ja va organitzar una oració multitudinària a Washington, després va aprofitar el seu propi aniversari per celebrar un combat d'arts marcials a la Casa Blanca i en les properes setmanes veurem una cursa d'IndyCar a la capital i fins i tot uns Jocs Patriòtics, una mena de Jocs Olímpics amb estudiants de tot el país.
0: Gràcies des de Washington, Javier de la Sotilla. Per cert, coincidint amb aquest 4 de juliol, el dia de la independència nord-americana, aquest cap de setmana també han arrencat a l'Iran els actes del funeral del líder suprem Ali Khamenei. De fet, a aquesta hora ja hi ha milers de persones que s'apleguen a la seva cerimònia de Teheran, el funeral que ha de durar 6 dies, i hi haurà actes a 2 països diferents, a l'Iran i l'Iraq. El règim diu que serà el funeral més gran de la història del país, previst que hi participin desenes, diuen, de milions de persones, però no tothom hi està convidat. El Ministeri d'Afers Exteriors ha dit que aquells que van adoptar una posició inadequada sobre el conflicte no podran participar d'aquesta cerimònia. Les 9 i 7 minuts. 2 minuts de pausa i de seguida arrenquem tertúlia. Ens n'anem fins a l'Empordà, cap a Calonja, cap a la Bisbal, cap a algunes de les zones afectades precisament per l'incendi, amb les novetats d'aquest cas, d'aquestes flames que han cremat i han afectat gairebé 2.400 hectàrees i que estan pendents, sobretot, del vent, de les condicions meteorològiques, perquè aquestes flames no es desplacin cap a una zona no cremada de les Gavarres, precisament, que s'acostaria fins a Girona. En tot cas, de seguida actualitzem totes les dades d'aquest incendi.
13: Via Lliure amb Xavi Bundó.
25: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
27: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
14: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
15: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
16: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
15: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
16: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
20: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
18: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
20: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
18: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
21: RAC1
18: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
27: Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 9 i 10.

0: Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa.
1: Tenen per costum anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin, que evitin els desplaçaments.
2: Se l'han passat una mica pel forro, ha pujat gent.
3: Aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal.
4: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella.
5: Cal tenir present i previst quanta estona es voldrà estar veient la caravana ciclista per mantenir-se hidratat.
6: Esto es mata, mata y nadie te regala nada.

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: No tinguem aquesta...
6: simultaneïtat.
5: El que sempre es diu, no? Però el tema és que per no sacrificar, doncs segurament, i ara faig números grossos, però és per traslladar el concepte, no? Si sacrifiques 300 hectàrees per assegurar-ne 30.000, doncs potser és el que toca. Sacrificar-ne 300 per assegurar-ne 30.000. I no ho fem. Però no ho fem per què? Doncs perquè no és rendible, perquè el propietari forestal entrar a bosc, a netejar-lo, tenir-lo en vies de tal... Doncs això no li surt a compte ni de lluny.
6: O no té escalers directament.
5: O no els té, perquè també pot ser hereu, que toca no sé quantes hectàrees i no pot gestionar. I això que allà encara és una zona on hi ha molta activitat de suro, Hi ha indústria del suro i, per tant, les sureres estan cuidades. També hi ha ara el doble impacte, també l'econòmic. És veritat que la surera rebrota i fàcilment, amb uns anys es recupera, però aquest suro que estava pendent de tallar, doncs ara necessita uns anys, que s'ha de tornar... Tot és com una escala, no? I sap greu això, sap greu que no... Que
7: et trobis aquí anys després de dir el mateix, tornant-ho a dir, no?
5: És allò de... No sé, Xavi, posa'm un tall de veu de l'any 22, no? Sí, sí. Em sap greu, però... Sí, sí. I, en canvi, hi ha altres aspectes que tenim molt més conscienciats, que és, tenim pesta porcina a Collserola, doncs estan a Collserola, se posen tots els efectius que es necessiten, i d'acord, eh? No ho estic critico. Però és que bosc...
8: No té a veure amb això, Carles, perquè el tema de Collserola, que per cert ja fa molts mesos que està tancat, amb explicacions per part de les administracions, jo crec més aviat justetes, perquè és un sacrifici gran. Collserola és el lloc d'esbarjo, i no només d'esbarjo, de moltíssima gent que ara no hi poden accedir, i es fa això pagant un preu, jo crec, força alt, per protegir una indústria, que és la indústria porcina de Catalunya. Clar, sap greu comprovar com la contundència de les mesures que es prenen té a veure amb els sectors econòmics que es volen protegir. I tu tens un sector amenaçat, com és el sector del porc, que creus que per això val la pena tancar un parc com Collserola des de fa una pilota de mesos, donant més aviat poquetes explicacions, i en canvi, en allò que té a veure amb que el país no se't cremi, com que, bueno, massa forestal, que més o menys, és veritat que aquí hi ha la indústria del suro, però que tanta d'altra, on no hi ha cap rendiment econòmic per part de ningú, doncs, bueno, aquí potser no cal posar-hi tant d'esforç.
7: Ara de seguida continuem aquest debat, perdoneu, però deixa'm saludar el Joel Penya, perquè si ens podrà actualitzar una mica la situació. El Joel Penya el tenim al centre de comandament avançat, que hi ha la Bisbal d'Empordà. Què tal, Joel? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, concretament al pavelló municipal de la Bisbal. Aquí estic.
7: Aquí on fa cosa d'una hora aproximadament, hem sentit una mica més d'una hora, hem sentit l'actualització dels bombers, que d'aquí uns minuts entenc, perquè de fet ens ho deien els alcaldes, no? Hi ha una reunió a 9:45 del matí on se'ls ja actualitzarà tota la informació, i crec que la següent vegada que sentirem algú probablement sigui a les 10 del matí, que pot ser que sigui el president de la Generalitat, no?
9: Sí, efectivament, a les 10 del matí, a la següent compareixença, hi sentíem Núria Parlon. Avui serà, en principi, vaja, tot fa preveure el president de la Generalitat, que ha arribat amb una puntualitat britànica, va dir que a les 9 seria aquí, i a les 9 en punt entrava per la porta, i les 10 serà una hora clau per saber com han evolucionat les tasques nocturnes dels bombers. També ho sentíem fa uns minuts, de David Borrell, que explicava que ara encara està l'operatiu nocturn en marxa, encara que, vaja, aquí a la Bisbal el sol ja escalfi de valent, i que a les 10, amb aquesta reunió d'ara a les 9, 9 i poc, i a les 10 explicar-nos-ho, es farà la valoració de com van avançar les tasques nocturnes, que eren del tot claus en les feines per estabilitzar aquest incendi.
7: Una nit que ha estat de patir per algunes poblacions, especialment a Calonge. Tenim la Sandra Florença, l'enviada especial de RAC1 a la zona. Què tal, Sandra? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: Ara de seguida m'expliques una mica com ho han viscut els veïns, però tenim en línia, diria, l'alcalde de Calonge, precisament, que és la

0: probablement la població que ha tingut més por al llarg d'aquesta nit passada. Jordi Soler, alcalde de Calonge, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè efectivament les flames, l'incendi s'ha costat molt algunes hores, algunes cases de les urbanitzacions. Com està la situació ara mateix? Com està la gent?
1: Bueno, la gent està espantada encara perquè ha sigut una nit, pels que hagin llegit la Divina Comèdia, això és l'infern de Dante, no? Unes flamarades immenses tocant a l'urbanització de Cabanyes i a l'urbanització de Massambròs, inclús ha entrat en els carrers de l'urbanització. Els bombers han fet molt bona feina, advertint a la gent, confinant a la gent, però tot i així hi ha una afectació d'unes 8-9 cases, afectació que bé no és de l'interior de les cases, però més que tot les tanques i peces de jardí que han rebut, perquè la gent en fi, ha respost i s'ha confinat a dintre casa seu. La gent també n'hi ha hagut que han entrat en pànic i hem obert el pavelló municipal on hi han dormit unes 130 persones.
0: Anirem a dir precisament sobre això d'entrar en pànic. El cap dels bombers, David Borrell, deia precisament a les 8 del matí que una de les circumstàncies més perilloses, encara que pugui ser contraintuitiu per molta gent, és que quan es produeix un incendi que s'acosta als habitatges, és més segur quedar-se a l'interior de l'habitatge que intentar fugir sense saber exactament on es va.
1: Sí, sí, és cert, és absolutament cert. Haig de dir-los que les explicacions que han donat els bombers han estat encertades en tot moment i la feina que han fet, ara en aquests moments estaven fent el relleu, la feina que han fet és encomiable. Vull dir, amb la situació que us he dit que era dantesca, doncs veure'ls treballar i de la manera que treballaven, és perquè, en fi, no hi ha paraules d'agraïment en aquest cos. Sí, és cert, algú sempre hi ha que entra en por o que és una cosa molt natural també, i per això doncs, vam preveure la preparació d'un pavelló esportiu amb lleis de campanya i amb el que fes falta per tal de poder atendre la gent.
0: M'ha parlat d'alguns habitatges afectats en aquestes urbanitzacions, a Massambròs, a Cabanyes, però efectes personals, ferits o afectats pel fum, n'hi ha hagut algun o cap?
1: No, afortunadament no n'hi ha hagut cap. Sí que és cert que hi havia molt, molt, molt de fum. Al dematí, ahir, quan es va declarar el foc venia enratxat cap a Gavarres amunt, cap a Calonge. Uh-huh. Van ser moments de molta angoixa. Després va variar una mica el vent i es va girar direcció Romanyà de la Selva, que passa a Baix Repòs, Santa Cristina Romanyà. I ara el més, diguem-ne, notori és que la nit va revifar aquí la zona del vescomtat de Cabanyes a darrere la masia de Can Mont, i és el que va provocar tota la situació d'aquesta nit. Evidentment, ara sembla que a les 7 han entrat els mitjans aeris, però la situació s'ha diguem-ne, entrat en... no sé si en control, perquè això els bombers ho han de dir. Uh-huh. Però sí que la situació sembla més controlada, com a mínim no es veuen flames des de baix a Calonge. Uh-huh. I sembla que el fum també ha remès bastant.
0: Què creu que haurà de passar al municipi un cop hagi passat aquest tràngol? No sé si s'hauran de fer feines.
1: Bueno, és una... Sentia els seus contertulis ara i crec que tenen tot el raó del món. Aquí hi ha un debat que no s'ha fet o que no es vol fer, que és què passa amb les explotacions forestals. Si bé és cert que aquí encara la indústria surera és important, però aquests boscos als anys 50 i 60 estaven impecables. Es treballava...
0: Per què estaven impecables i ara no?
1: Perquè la gent treballava bosc, la fusta es feia servir a la Bisbal, els forns de ceràmica doncs produïen amb aquesta fusta, després es va anar abandonant. La nevada del 2000, crec que era la del 2010, va deixar molta brutícia aquí a les Gavarres. No, és un debat que s'haurà d'emprendre algun dia, però bueno, avui el tema és un altre i tampoc hi voldria entrar jo ni incidir massa, perquè avui el que toca és parlar de l'incendi.
0: Val, li faig una darrera qüestió, que és que ens deia l'alcalde de Santa Cristina Nadaro, quan l'hem trucat aquest matí, que a la recomanació que s'havia fet des del govern de la Generalitat, que sobretot els barcelonins, ho dic perquè hi ha gent que s'enfada si parlo dels barcelonins, els barcelonins precisament són una quantitat molt gran, la gent de Tarragona o la gent de l'Ebre o la gent de Lleida, evidentment es desplacen també a d'altres zones, però la gent de Barcelona són molts més que la resta. I per tant el missatge va dirigit precisament a aquesta franja de la població. El president Illa deia qui tingui segones residències a la zona, qui hagi de desplaçar-se, millor que no ho faci, i ens deia l'alcalde de Santa Cristina d'Aro fa una estona, bé, la gent s'ho ha passat pel forro, textualment deia. Té aquesta mateixa sensació i quin és el missatge que li ha d'enviar precisament a la gent que té segones residències a Calonja?
1: Sí, ahir era un dia que molta gent començava vacances i, per tant, les carreteres estaven absolutament plenes. No era el millor dia per venir, sense cap mena de dubte, les carreteres havien d'estar netes perquè els serveis, tant de bombers com d'ambulàncies, com a fi, tot tipus de serveis que estaven encarats a pal·liar aquest sinistre, tinguessin via lliure, policies locals tinguessin via lliure, i realment no la van tenir fins que es va haver de tallar en un moment donat la C-31, la que ve de l'autopista de la Seda, la van tallar aquí a la zona de Llagostera i fins a ben bé Llofriu. Llavors la cosa es va anar calmant, però bueno, hi ha vies secundàries que ja tothom els coneix i la gent va anar arribant igualment.
0: Alcalde Jordi Solés, alcalde de Calonja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
1: Moltes gràcies a vostès per trucar.
0: Saludem, com dèiem, a la Sandra Florença, que està precisament a Calonja, en la zona de, o ha anat veient la zona de les urbanitzacions afectades. Com està la situació pel que pots veure, Sandra?
2: Doncs sí, mireu, justament jo sóc aquí en un dels punts més alts de l'urbanització de Cabanyes, aquí a Calonja. Perquè us feu una idea, al final del carrer que em trobo jo, es poden veure doncs, els bombers que remullen aquesta zona que ha cremat aquesta nit. El vent aquí continua bufant amb molta força, ara comença aquesta calor que comentava el company Joel des d'aquí al centre de comandament, i fa revifar petits focus, tot i que no es veuen flames, però sí que encara veus una mica que fumeja tot plegat. Per això els Mossos d'Esquadra mantenen aquest tram tallat i no hi deixen passar cap vehicle fins cap a la zona més afectada.
0: Fa calor aquesta hora o encara és... Fa calor ja, eh?
2: Ja comença la calor forta, sí.
0: Gràcies, Sandra. Fins ara.
2: Moltes gràcies, fins ara.
0: El Joel Penya el teníem, com dèiem, al centre de comandament avançat, en aquest pavelló de la Bisbal d'Empordà. Estàvem fent aquesta actualització perquè hi ha moltes coses a comentar. La primera és els treballs nocturns que s'han fet, Joel, que han sigut fructífers aparentment, i sobretot sembla que el que s'hauria treballat és per evitar que en el moment en què entri la marinada, perquè ja ho hem anat explicant, intentem fer-ho pedagògicament, si l'incendi s'ha mogut i ha avançat al llarg de la jornada d'ahir, és per la tramuntana. Un incendi que es produeix a la Bisbal i que acaba baixant fins a Calonja, precisament per aquest vent de nord que baixa cap al sud. Ara el dubte és quan entri la marinada, que és aquest vent, com ens explicava l'Abel Caral de Mar, cap a on anirà, perquè si va en la mateixa direcció però en contradirecció, potser no és mala notícia, perquè aniria les flames cap a on ja està cremat, però si es desplaça cap a l'est o cap a l'oest, pot afectar una altra zona que no està cremada i que no està afectada. Joel, ara mateix la tensió, suposo, dels bombers és com bufarà aquesta marinada, no?
3: Sí, efectivament, mira com canvia el vent. Ara també val a dir, li demanaves a la Sandra per la calor, aquí a la Bisbal, i ha entrat a dins del pavelló, perquè crec que la connexió fora no hagués sigut bona, perquè ja comença a bufar vent, en aquest cas de tramuntana, i efectivament és això, la feina que volien els bombers és que l'incendi no es desplaçés en excés, perquè un cop entri la marinada i canvi la direcció de les flames no es trobin en via lliure per cremar. De fet, un de les alertes que va posar segur l'ai al cor a moltes persones d'aquí de la demarcació de Girona és la crida a aturar aquest foc abans que entri la marinada, perquè el potencial es podria multiplicar i arribar fins a les 30.000 hectàrees d'incendi si no aconsegueixen doncs, fer bé o almenys frenar aquestes flames abans que es desplacin. Sí que és cert que durant la nit, a l'espera del balanç final, que serà a les 10 del matí, ho comentàvem abans, a l'espera d'aquest balanç final, durant la nit sembla que la feina ha sigut bona, han pogut estabilitzar una part important del flanc que més els preocupava, que era el dret, que és el que dona per entendre'ns cap a Calonja, i una part també més petita de l'esquerra, que és el que va cap a centre Cristina d'Aro. Ho explicava l'inspector en cap dels bombers fa cosa d'una hora i poc.
0: A veure si podem sentir-lo.
4: Hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc dret. El que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puigcercós doncs, pràcticament estigui fet, i exactament el mateix del cap fins a Puigcercós també tenim el perímetre tancat. Però sí que ens queda la zona de Puigcercós, les dues pujades de les dues vessants.
3: I des que ens han dit això, des que David Borrell ha comentat això, hi ha hagut un canvi important en les tasques d'extinció, i és que s'hi han sumat també els mitjans aeris. Ens ha dit que eren 10 per ara, que sobrevolen la zona i poden fer una feina, vaja, inabastable també per acabar de completar aquest 100% d'estabilització que busquen del flanc dret, recordem, no de tot l'incendi, sinó del flanc dret.
0: Mm-hmm. Parlava David Borrell, com dèiem, crec que el podrem sentir ara, Joel, quan ara parlàvem de Calonge. Aquesta advertència, que també per la gent que ens estigui escoltant i que es trobi en una situació similar en algun moment, aquesta advertència que l'autoevacuació, que en diem, la gent que veu que s'acosten les flames i decideix sortir de casa seva i anar-se'n a intentar fugir, és la pitjor de les decisions, no?, davant d'una circumstància com aquesta.
3: Sí, sí, totalment. De fet, ahir mateix ja ho van dir els bombers i ho va dir Protecció Civil, que un cop confinats el millor és no tocar el dos, però per la imprevisibilitat de les flames, que poden arribar a qualsevol punt per ventades, ho comentaves abans, també hi ha focus secundaris. Per tant, el millor és estar tancat. Per què? Perquè una casa tancada, i ara escoltem a David Borrell explicar-ho, és hermètica, és segura, i és més fàcil també atacar un foc si es fa a dins, que és molt improbable que comenci, el sentim.
4: Òbviament que això posa nerviós, perquè vas veient que l'incendi t'arriba a casa, pot arribar a cremar alguna tancada bruc, et pot arribar, diguéssim, a entrar al jardí, però és molt, molt, molt improbable que entri a dintre casa, i si estem a casa, doncs, si fos el cas, diguéssim, amb una gallada d'aigua, això resol, cosa que quan estem en trànsit som altament vulnerables, no tenim res per refugiar-nos.
0: Això és molt important, el que diu David Borrell. Molt important, perquè és contraintuitiu. Jo ho entenc. Si tu estàs a casa teva i veus que venen les flames, dius, me'n vaig. Però no. O sigui, sortir al carrer, sortir a l'autopista, a la carretera, intentar fugir amb el cotxe. No hem vist vegades a Portugal, a Grècia, víctimes mortals de gent que estava dins el cotxe o que estava intentant fugir. Perquè, efectivament, quan estàs en un entorn que no és el teu, que no està protegit per enlloc, és impossible de saber cap on aniran les flames, cap on et dirigeixes, si hi ha flames més endavant o més endarrere, et pots trobar atrapat en qualsevol punt, o que un gir de vent doncs, t'enganxi les flames.
3: I, Xavi, puc afegir un exemple més proper. Fa cosa de 2 anys o 3, no recordo ben bé, o 4 fins i tot, hi va haver un incendi a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, sí, que va afectar Castellbell i el Vilar, una urbanització que em sembla que era Market Paradise, i també va arribar a les Brocardes, que és una altra urbanització de Sant Fruitós, sí, i vam poder pujar-hi poc després de l'incendi, que passés l'incendi, quan ja estava extingit, i veiem clarament com hi havia cases que havien fet la feina, que havien tancat totes les finestres i estaven senceres, i just al costat una casa on s'havien deixat la finestra oberta, on no l'havien tancat bé, on no, la gent potser havia marxat, havia quedat calcinada. O sigui, era la imatge era brutal, perquè era això, una casa sencera, perfectament conservada, amb òbviament, doncs, parts fosques a la façana
0: i tot
3: plegat.
0: Les parets, clar, clar. Okay.
3: Sí, sí, però clar, la casa del costat, doncs, mira, inservible, o sigui, és brutal realment i és una imatge que tenim propera.
0: Jo crec que no ens hem de cansar de repetir-ho, perquè entenc la sensació que té una persona que veu que s'acosten les flames. L'entenc totalment, perfectament. I el primer sentiment d'algú és fugir. El que passa és que no és la millor solució.
5: Mira, l'any 2003, jo treballava a Sant Llorenç Savall, va haver un incendi també molt, uh-huh, molt important, i d'una casa que estava aïllada, la família va sortir, eren 5, es van trobar tots 5 morts, i la roba estesa de la casa estava intacta.
0: Imagina't.
5: Però el pànic...
0: Sí, sí, no? El pànic et fa prendre decisions.
5: Voltat, sí, sí. Però... No. Sempre, tot tancat, sempre estàs millor.
0: Sí, sí. Tancar portes, tancar finestres i blindar-se.
6: I la importància, en el cas de cases en urbanitzacions, que en tenim moltes a l'Empordà i a altres punts de Catalunya, de mantenir aquest perímetre,
0: sí,
6: net al voltant de les cases.
5: I el jardí.
6: El jardí. La feina que fa un jardí mediterrani, en aquest cas, de protegir del foc que es pot acostar en el bosc, doncs és molt important, més enllà del propi bosc, de com estigui el manteniment del bosc, que és el perímetre al voltant de la casa i el propi jardí.
0: Deixa'm fer una darrera pregunta també, Joel, i d'aquí una estona saludarem també a Ramon Lamiel perquè ens expliqui precisament quina és la recomanació que es fa per aquest cap de setmana. Hi ha un factor clau, que és l'inici d'aquest incendi. L'inici d'aquest incendi es produeix per un operari que estava fent servir una radial en una carretera de la GI-660, si no recordo malament, fent unes feines amb aquesta radial de tallar peces metàl·liques per fer un, no sé si una revisió o un manteniment de la senyalització del trànsit. Clar, això no es pot fer, perquè no es podia fer amb el pla alfa engegat en aquesta zona. Ara aquesta persona aparentment sembla que està detinguda, no?
3: Sí, els Mossos van confirmar que havien detingut una persona que havia fet anar aquesta radial, aquesta serra radial prohibida, quan el pla alfa s'activa a nivell 3, que era un dels mals de caps també que teníem per Sant Joan, que molts pobles i ciutats estava a nivell 3 activat, que és quan hi ha doncs, prohibicions més taxatives pel que fa a l'ús de radials i també de petards i de focs d'artifici. Aquesta persona està detinguda, pendents que passi a disposició judicial, i la confirmació que tenim és això, que tot apunta, ens ho hem dit a agents rurals, que tot apunta que és una negligència el fer anar aquesta serra radial en un punt on estarà tot prohibit. Llavors, la incògnita també serà saber si aquesta persona la va fer servir, mira, pel seu compte, si era... li vam demanar també a la consellera Perrón, ens ho va dir, perquè òbviament la investigació està sota secret, si li va manar a l'empresa a veure una mica, no?, esclarir l'origen, el culpable final d'aquest incendi que recordem, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees aquí al massís de les Gavarres.
0: Això hi haurà temps per fer-ho, Hi haurà temps per fer-ho, perquè ara segurament no és el... No, segurament no, segur no és el principal. El principal és aturar aquest incendi. Però, clar, la pregunta i la reflexió és raonable. El responsable del manteniment d'una carretera és l'operari que va amb la radial? Pot ser, perquè pot ser una negligència. Pot ser que no li demanessin que fes això i ho fes. Però pot ser que li demanessin que fes això. El seu responsable, diguem-ne, superior, és el responsable? És l'empresa la que és responsable? És la Generalitat, que és, si no em dius el contrari, Joel, la titular de la GI-660, la que encarrega una empresa i, per tant, la responsable última de que aquests treballs de manteniment es facin o no es facin en moments de pla alfa? Que aquesta és la reflexió que crec que és raonable tenir, però quan haguem avançat també en tota aquesta, fase. Joel, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: No, no, i tant. Hem anat un parell de pantalles endavant i que ara el que hem de fer és centrar-nos en l'incendi, en que es pugui estabilitzar primer i després controlar i extingir finalment. Així que molt pendents també d'aquesta reunió que ja està en dansa amb el president del govern, diversos alcaldes de la zona, els cossos d'emergència que estan participant-hi i que ens puguin explicar d'aquí a 25 minuts, més o menens, diem, perquè la roda de premsa està convocada a les 10, però quan en casos d'incendis sempre són més aviat indicatius les hores que no pas concrecions.
0: Gràcies, Joel. Fins ara.
3: A vosaltres, fins ara.
0: 9:34 minuts. Veia que apuntàveu coses, volíeu dir alguna cosa? Ara de seguida li pregunto a l'Abel per les condicions meteorològiques.
7: A mi el que més m'escandalitza és l'origen del foc. Estem tots d'acord i ho hem parlat, per desgràcia, cada estiu durant els darrers anys, la falta de manteniment de les àrees boscoses de Catalunya. Però el fet que l'incendi es produeixi per una errada d'aquest nivell en uns treballs que depenen de l'administració, a mi, al final tots som humans, però m'escandalitza moltíssim, perquè és una errada que és absolutament evitable. Aquest estiu, per desgràcia, estic bastant convençuda que veurem més incendis, però aquest origen de l'incendi ha de provocar coses molt serioses, en la meva opinió.
8: Jo, és que, per complementar una mica això, és que jo fa 5 dies, me'n recordo que vaig llegir un article a La Vanguardia i crec que hi ha una greu crisi de falta de treballadors d'operaris forestals, fa 5 dies. I clar, llavors fa una sensació d'absurditat, perquè portem això, aquest déjà vu, portem repetint això cada any, però és tan senzill com convertir aquesta indústria en una feina raonable. El que explicava l'article també era com que ja sabem quin tipus de perfil ho fa, no? Que depèn molt de mà d'obra immigrant, que a més no pot fer carrera, i per tant, clar, quan jo penso que una persona que fa un error amb la radial és que potser està de pas, perquè no pot fer una carrera d'operari forestal amb el tipus d'experiència o el tipus de sou que pugui tenir una certa formació. Vull dir, tenim un cos de bombers perfectament format, aquí ha d'haver una visió política, o sigui, si el país s'ha d'adaptar a unes noves condicions climàtiques, ha d'haver-hi, doncs, o sigui, les professions relacionades amb adaptar-se a això, perquè també moltes vegades parla del canvi climàtic en clau de mitigar-lo i tot plegat, això ja hem vist que no funciona, sinó que el cas d'intentar parlar de projectes concrets on pugui haver una inversió pública que generi sectors viables, no? Vull dir, ara s'han de construir 50.000 no sé quants
9: quan
8: pisos.
9: Quan sigui rendible, no caldrà la inversió pública.
8: Clar, exacte.
9: El que has de fer és convertir la indústria en rendible. I si això vol dir que s'ha de taxar o s'ha de... i que tota la societat ha de ser conscient que per la construcció doncs, hem de començar a demanar que s'hi posi fusta, que exacte. La fusta sigui d'aquí, no vingui d'Àustria o de Finlàndia o d'un altre lloc, que quan haguem de produir o comprar segons quins productes, doncs demanem que siguin d'aquí i els paguem al preu just. Llavors, en el moment en què això sigui rendible, la indústria del bosc sigui rendible, que és el que passava doncs, fa tants anys, com ens deia l'alcalde de la Bisbal, per fer la ceràmica de la Bisbal, els forns de llenya treien el combustible del bosc, sí, sí. Però si no ho fem rendible...
8: Clar, clar.
0: Però perdona, Carles, és que jo recordo, potser deu fer 5, 6, 7 anys, ara ja, de les vegades que hem parlat d'això, la primera vegada que jo em vaig quedar estupefacte que va venir l'Antoni Trosobares en aquest programa.
9: Ja, bueno.
0: El director general del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que contra tot el pronòstic i tot el que hem dit sempre reiteradament és que el boscos de Catalunya, la fusta que s'hi fa, no serveix per res.
9: No, si és de molta qualitat.
0: Pues, per fer-hi construcció... sí que serveix, amb uns tractaments adequats, amb un no sé què, o sigui, i llavors te n'adones, o ell explicava, que la fusta en la construcció ara mateix és el futur, o sigui, que té una capacitat també ignífuga, si fas el tractament adequat, de qualitat, etc etc, altíssima, millor que altres materials que fem servir, doncs la pregunta és per què no s'ha caminat cap aquí.
7: El que passa és que crec que també té a veure, una cosa és que sigui rendible i l'altra és que hi hagi sectors que ho siguin més, on segurament moltes d'aquestes persones que abans treballaven en aquest sector, ara treballen en el món del turisme. Quantes famílies podríem trobar a les Gavarres que abans tenien negocis vinculats amb l'exposició del bosc, i que ara, dels
0: cases rurals,
7: coincideix en 60 anys 70, cases rurals, hotels, activitats per turistes a tota la Costa Brava, vull dir que no és només fer-ho atractiu, sinó que el país ha optat per un model que no només empobreix i precaritza els treballadors, que cada vegada necessites de més empobrits perquè et facin la feina, sinó que, per l'altra banda, has deixat de cobrir altres sectors on t'hi jugues la supervivència pròpiament del país. I després, jo volia insistir amb el que deia amb el que es deia abans, que és que és gravíssim que això passi en una cosa que efectivament depèn de l'administració pública. I aquí una mica crec que la sensació és permanent amb això. Ho dèiem abans, hi ha hagut, per una banda, el president de la Generalitat demanant a la gent que no pugi, però tens el Festival de Cap Roig obert, la cantada d'Havaneres de Calella d'aquest vespre segurament es farà amb tota la normalitat.
0: Mira,
7: i
0: sobre
7: no
0: això, atura'm això, aguanta la idea. Li han fet la consulta a Protecció Civil i ens han confirmat que ells no han recomanat tancar aquests festivals des d'un punt de vista de l'incendi, perquè no afecta la zona. Ara, evidentment, sembla una contradicció que el president de la Generalitat digui no pugeu cap en aquesta zona i s'hi facin dos festivals amplíssims de moltíssima gent, perquè efectivament la gent s'hi ha de desplaçar, sigui per dormir o per no dormir, que potser efectivament no té efecte, però que Protecció Civil ha avalat. O sigui, això no són els festivals decidint que es fan, ha avalat que es fessin, això també.
7: Per això que hi ha tota aquesta gesticulació de gran alerta amb els incendis i resulta que el que et provoca aquest incendi és l'administració mateixa. L'administració, el president de la Generalitat diu no pugeu i mantens tota l'activitat turística com si aquí no hagués passat res, en una clara contradicció. Hi ha les alertes dels incendis que cada vegada serà pitjor i no estàs adaptant. I és veritat, ja no el podràs mitigar gaire més, has d'intentar-te adaptar. No estàs fent la gestió forestal tal que correspondria per evitar que una cosa com aquesta pugui passar i cada vegada passi més. Vull dir, hi ha com una gran distància entre el que es diu i el que es fa, una sensació que en realitat l'administració no és conscient i de creure's realment la gravetat de la situació i actuar en conseqüència, i tot queda en aquest pla retòric que no només és lesiu per la supervivència del país i pels seus boscos i per tot, sinó també per la confiança pròpiament en la política. Quina autoritat li queda al president de la Generalitat dient ahir no pugeu i això, i amb aquesta contundència que gasta quan després la gent puja, però és que la gent puja perquè les coses allà continuen funcionant com sempre i tot el que tenies previst no s'ha suspès absolutament res ni estàs fent avisos de cap tipus perquè això no torni a passar.
0: Pel que sembla, el missatge del president anava dirigit, segurament, a la gent que té segona residència.
7: Clar,
0: no, no tant als assistents del festival, però vaja.
10: Però el festival de Cap Roig no hi va la gent de l'Empordà, eh? O sigui, no sé. També, però clar, que al final, bàsicament,
7: la conclusió són els turistes que hi pugen. Si tu ets un particular, assumeix els costos col·laterals d'aquest incendi i restringeix la teva activitat, però qualsevol activitat econòmica, aquestes les preservem. I té sentit, perquè hi ha gent que s'està jugant al pa. O sigui, té tot el sentit del món, però aleshores entres en contradiccions que fan que els particulars diguin, home, doncs perquè el senyor del restaurant sí i jo no, quan tinc les criatures tancades a casa a Barcelona morint-se a 35 graus.
8: I és una qüestió de...
7: Que sé que és molt egoista, però al final és el que explica per què ha passat el que ens explicava l'alcalde de Calonge, que s'han passat pel forro.
8: Però és que després resulta que parlem de... Hi ha el cas de la Dana, i ens en riem de la gestió política que es fa de la Dana, de ells no cridant a ningú, intentant prioritzar que era un cap de setmana turístic i tot el que s'han dit. És la mateixa, o sigui, no hi ha tanta diferència, vull dir que ens ho mirem, i si tu tens un projecte polític que la lluita eterna entre els socialistes i el PP és dir nosaltres gestionem d'una manera diferent, bueno, doncs a primera oportunitat no ho estàs tenint, i més enllà també has de tenir una visió diferent, és a dir, si tens alguna idea de diferenciar-te respecte a ser València, és a dir, una cosa de superexplotació turística, doncs hauria d'haver-hi projectes polítics amb coses com una mena de o sigui, keynesianisme mediterrani, o sigui, algun tipus de visió política on la teva única idea no fos ampliar l'aeroport o continuar amb el model de sempre, sinó poder anar a unes eleccions amb una mica de visió de convertir l'adaptació al canvi climàtic en un sector estructural del país. I clar, encara que no sigui sexy, doncs fes-ho sexy, és la teva única feina com a polític.
0: 2:03 de 10 del matí, un instant, de seguida la Bel Caral, i també parlarem amb Ramon Lamiel sobre què s'ha de fer aquest matí, sobre quina és la recomanació que fa el Servei Català de Trànsit. De seguida.
11: RAC 1. Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
12: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
13: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
14: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
15: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
16: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
20: a RAC1.cat.
19: El portal de RAC1.
21: Via Lliure,
20: amb Xavi Bundó.
0: Un minut per damunt de 3:15 del matí, i a tot això, l'Abel, pràcticament no li hem preguntat res de la situació, quan és la persona més important ara mateix sobre aquesta qüestió, que és els dubtes, com explicàvem amb el Joel Penya, que tenen els bombers a partir del moment que entri la famosa marinada.
6: Sí.
0: Explica'ns què és la marinada, Abel.
6: La marinada és aquell típic vent que tu estàs a la platja al migdia i de cop comença a girar-se vent. Mm-hmm. És això. És una
0: des del mar.
6: Des del mar. És una qüestió tan simple com a l'interior de Catalunya les temperatures pugen més, com sabem, l'aire calent doncs, puja, i en canvi, prop del mar, l'aire, la temperatura no és tan alta, i per tant es crea un corrent mm-hmm. des del mar per omplir aquest buit que deixa l'aire que puja perquè s'escalfa a terra endins, no? I això és aquest règim de marinada, que és aquest vent de mar cap a terra, típic dels migdies de les tardes d'estiu, que primer es nota a la costa i de mica en mica va entrant. Això és el que ha de passar, que avui que s'acaba aquesta situació, almenys en aquesta zona del Baix Empordà, aquesta situació de nord, fa dies, des de dilluns, que bufa tramuntana, avui es manté cap al nord de l'Alt Empordà, molta precaució a l'Albera, tota aquesta zona del nord de l'Alt Empordà, de l'Empordà en general, perquè es manté la tramuntana amb molta precaució, evidentment, amb el risc d'incendi, que és molt alt aquí, de fet també molt alt al Baix Empordà, i al desaparèixer aquest vent de tramuntana, guanya la partida la marinada, aquest règim propi de vent tèrmic, que és la marinada. El dubte és, clar, la tramuntana és un vent que pot ser més constant de direcció. La marinada pot ser més variable.
0: La tramuntana és un vent de nord. Si és un vent de nord, va cap al sud.
6: Es manté de nord cap a sud.
0: Val.
6: La marinada, jo el que veig és que la marinada podria ser de sud cap a nord, que a priori dius, perfecte, perquè si el vent venia del nord i anava cap al sud, i ara, per tant, les flames anaven del nord cap al sud, i ara el vent anirà del sud cap al nord, empenyarà les flames cap a la zona cremada.
0: Clar.
6: Això seria la bona notícia. El que passa que cal veure si aquesta marinada, que ja cap al sud del Baix Empordà comença a notar-se, uh-huh. en canvi cap a Calonja, una mica més cap amunt, que cap a la Bisbal d'Empordà encara hi ha una mica de tramuntana, a veure aquesta marinada si acaba sent de sud o de sud-est. Si acaba sent de sud-est, vol dir que el vent no va de sud cap a nord, sinó que va de sud-est cap a nord-oest, i aniria en direcció al massís de les Gavarres, que penetra, diguéssim, en aquesta direcció nord-oest cap a l'àrea de Girona, no? I aquest és, entenc jo, la por que hi ha, aquest és el temor que hi ha de bombers, doncs que aquest vent vagi en direcció a tota aquesta enorme massa forestal del massís de les Gavarres encara no cremat.
0: Perquè si féssim un dibuix, el que s'ha cremat és la zona centre-est de les Gavarres, diguem-ne, si ens imaginem les Gavarres com la massa boscosa del massís, el gran gruix està direcció cap a Girona, no?
6: El gran gruix potencialment cremable,
0: clar.
6: Exacte, estaria, això és la zona aquesta més de l'est del massís de les Gavarres, aquesta potencialitat que diuen de 30.000 hectàrees seria que s'estengués cap a aquesta zona, el que dèiem, que puja en direcció a Girona cap al nord-oest.
0: Cap a Salrà, cap a Sarrià de Ter, etc.
6: Exacte, no? Aquesta zona doncs, que va entrant, diguéssim, pel Baix Empordà cap al gironès. Deixa't comentar també temperatures. Ara ja tenim temperatures que arriben als 29 graus, tant a la Bisbal com a Calonja, humitats del 40-45%, clar, evidentment va pujant la temperatura, va baixant la humitat, això és normal, uh-huh. i pendents d'aquest vent, que com dèiem encara doncs és de component nord, però en alguns sectors ja comença a entrar la marinada. La tendència és que al llarg del matí la marinada vagi entrant, vagi acabant-se la tramuntana en aquesta zona, i que a partir del migdia, 12-1 fins a les 5-6 de la tarda, pugui bufar amb cops de 35-40 km per hora.
0: Però això ja des de les 12 del migdia, ja.
6: Sí, a partir de les 12-1.
0: O sigui, d'aquí a 2-3 hores.
6: Clar, ahir què passa? Ahir teníem aquest vent de tramuntana, cops de 45-50 km per hora, segurament una mica més fort, fins i tot a la que guanyes una mica d'altura. Aquest vent també ahir doncs, dificultava una mica la tasca als mitjans aeris, en un incendi que ja es va qualificar ahir de sisena generació, que són aquests nous incendis derivats del canvi climàtic, aquests incendis que són molt més difícils d'atacar per terra, i per tant s'ha de fer una gran tasca per aire. Ahir per aire es podia fer, però hi havia aquest condicionant del vent, de moment les condicions de vent ara són més favorables, però en tot cas el vent s'ha de reforçar. I després també un altre tema, i en relació al que comentava ja el Carles de bon inici, no? El tema aquest de la continuïtat de la massa forestal. El tema dels incendis incendis de segona generació. Per un cantó hi ha el tema del canvi climàtic, que fa que els boscos, doncs, amb un augment de les temperatures, doncs, tinguin més massa forestal pel propi augment de les temperatures. També hem tingut una primera en què ha plogut poc, en què ha plogut molt, vull dir, ha plogut molt, i això també genera molt sotabosc. Amb aquestes últimes onades de calor, tot es resseca, i amb aquest abandonament de l'activitat agrícola, doncs, aquesta continuïtat forestal, aquesta manca de mosaic, no? Aquest famós mosaic que es parla. I deixa'm ràpidament fer esment a una iniciativa que hi ha a Tiana, que recordem que la setmana passada va tenir un incendi. Clar, no va ser com aquest, es va poder atacar ràpidament, les condicions eren molt més favorables perquè no hi havia aquest vent tan intens, però hi ha doncs, una gent que és la zona de Cal Andreu i la reserva Nou Pins, que tenen des d'aquesta setmana en custòdia quatre cavalls potocos de la Fundació Miranda. És una raça de cavall basca que el que està fent és recuperar paisatges oberts, és a dir, es posen a pasturar, recuperar paisatges oberts, fer prevenció d'incendis i recuperar paisatges propis del Maresme i en general de la regió mediterrània, com són prats i deveses, que antigament havien tingut molta importància i són rics en biodiversitat. Per tant, també, més enllà de la gestió forestal per treure un rendiment, hi ha aquesta tasca també que es pot fer, doncs, que s'ha vist, per exemple, aquí a Cotxalola, amb ramats o, en aquest cas, amb cavalls, que pasturen, recuperen, i això també és una manera de fer prevenció d'incendis.
0: Deixem saludar a aquesta hora del matí, ara seguirem amb aquest debat. Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: A aquesta hora quines vies continuen afectades pels incendis de la Bisbal?
20: Continuen tallades les dues vies, la que va de Llagostera a Calonge i la que va de la Bisbal d'Empordà a Calonge, que són ara, no recordo exactament...
0: GI660, em sembla, i GI6612, em sembla.
20: Sí. Exactament, són aquestes dues.
0: La 660 és on es va originar l'incendi, no?
20: Això no li sabria dir on es va originar, quina carretera i quin punt. No li sabria dir.
0: D'acord. Tenen constància dels desplaçaments que s'han produït? Perquè sentíem ahir a la tarda el president de la Generalitat demanant a la gent de Barcelona, de l'àrea metropolitana, que no es desplacés cap a, si tenien segones residències, cap a la zona afectada pels incendis. Quanta gent s'ha desplaçat o si tenen constància que s'ha seguit o no s'ha seguit gaire la recomanació del govern?
20: Nosaltres tenim un comptador de vehicles exactament a la zona de Llagostera, el que seria quan deixa de ser la C35 i passa a ser la C31, i allà sí que hem vist una reducció de vehicles durant el dia d'ahir. El dia d'avui hem d'esperar, però durant el dia d'ahir hi va haver una reducció de vehicles del 13% del que seria d'entrada i un 30% de sortida. Es podria intuir, en certa manera, que sí que hi va haver, que va afluixar l'entrada en aquella zona i sobretot la sortida, i es podria intuir que potser el confinament era el que estava fent amb més aquest efecte de contenció de mobilitat en sortida, i en canvi l'entrada a la C31 no va estar tallada, tot i la recomanació és evident que hi ha mobilitat pròpia de la zona, dels veïns, per tant hi va haver mobilitat, però sí, podríem dir que en certa manera es va atenuar la mobilitat en aquella zona, en aquell comptador de vehicles que tenim concretament allà, i també vam poder veure-ho en algunes retencions que normalment s'originen en aquella zona que no es van originar ahir.
0: Ho dic perquè els alcaldes de la zona no tenien aquesta percepció, però si vostès amb dades diuen que un 30% menys de vehicles del que és habitual en una circumstància...
20: De sortida.
0: Sí, de sortida.
20: De sortida de la zona, que vol dir que probablement el confinament estava fent efecte.
0: Que eren els dels veïns, d'acord.
20: I en canvi d'entrada sí que hi havia una reducció del 13%. Però és evident que la carretera... Sí, la C31 no estava tallada, tot i que vam estar sempre atents al que ens diguessin els companys de Mossos per tallar-la, i no es va tallar.
0: D'acord. Tot plegat, això és un cap de setmana molt delicat, ja ho hem estat explicant, perquè ja no és només que ara ens trobem amb l'incendi forestal de l'Empordà, sinó que és el cap de setmana del Tour, que arrenca avui mateix a Barcelona, que ja serà una mobilitat molt delicada, però després també demà ja es desplaça en aquest trajecte a Tarragona-Barcelona i després dilluns a Granollers, no? Fins quan han de durar tots aquests talls? El dia més complicat, suposo que des d'aquest punt de vista, per la mobilitat general del país, deu ser demà més que avui.
20: Demà i dilluns. Ens preocupa força i ens ocupa ja des de fa dies i setmanes aquesta mobilitat de demà i de dilluns. Demà, per donar dues idees molt clares i que tothom pugui retenir, la carretera nacional 340 des de Tarragona fins al que seria el Vendrell es veurà afectada, i la carretera C31 des del Vendrell fins a Castelldefels es veurà afectada. Per tant, aquestes dues carreteres costaneres estaran afectades per la cursa del Tour. Això vol dir que els moviments cap a la platja es veuran molt dificultats. Ja. Per tant, es recomana informar-se les hores de tall concretes i pensem que el tour, quan passa, talla 4 hores. Per tant, aquesta mobilitat perpendicular cap a la platja, d'interior platja, es veurà afectada. Mm-hmm. Això és el que ens agradaria destacar més. No la mobilitat nord-sud, que l'AP7 pot conduir aquesta mobilitat i també estarà oberta. La C32, el peatge de la C32 estarà obert durant unes hores al dematí i principi de la tarda. D'acord. Per tant, la mobilitat nord-sud, sud-nord, no estarà afectada, però aquesta cap a platja sí. I el dilluns, ull, perquè és una mobilitat laboral que tindrà un impacte molt important sobre les comarques del Vallès primer, però sobretot d'Osona i Ripollès, i en menor part al Cerdanya.
0: Aquesta mobilitat de dilluns, això en parlarem si de cas, però és al matí també, no?
20: Dilluns, l'impacte... tornem a recordar això, el tour talla durant 4 hores la via, per tant, no la fa permeable. Llavors, quan tu talles 4 hores, hi ha molta afectació que no preveus, perquè hi ha mobilitats que tu tenies previst i et penses que et deixaran passar, i allà no et deixaran passar. Fa un efecte barrera a la carrera del tour. Per tant, el que s'ha de buscar són vies que puguin ser permeables a aquest efecte barrera, i són grans vies. Per exemple, demà diumenge, el que s'ha de mirar és aquestes vies més permeables, o aquests passos permeables elevats o subterranis que puguin haver en els municipis, o a la zona d'Osona. Ja recomanàvem la C25 i la C37 són vies que no es veuran afectades, per tant et permeten anar d'est a oest i oest a est, i per tant et donen més permeabilitat. Bueno, ja en parlarem si cas demà de la de dilluns, però de dilluns pot ser una jornada complicada perquè és laboral.
0: Clar. En tot cas, per el que és aquest cap de setmana, que la gent li quedi clar, diguem-ne la Costa Brava, més que Costa Brava, si l'Empordà o el Baix Empordà, difícil perquè hi ha no només aquests talls de carretera que dèiem, sinó també perquè s'ha demanat a la gent que no s'hi desplaci, hi ha un incendi important, està en funcionament, i per tant s'ha d'intentar tota aquesta zona de Platja d'Aro, de Santa Cristina d'Aro fins a Calonja i cap a la Bisbal, és de difícil accés i hauria d'estar reduït el funcionament, però és que demà és a la zona sud, és des de Tarragona fins a Barcelona, que és el moviment del Tour. Per tant, no, aparentment contradictori amb l'època de l'any en què estem, perquè és el primer cap de setmana de juliol i ja s'entén que hi ha molta gent de vacances i molt interès, a més amb una onada de calor, que ara en parlarem amb l'Abel, que arrenca demà, molta gent que vol anar a la platja, doncs mira, tenim les del nord amb dificultats per els incendis i les del sud pel Tour. Aquest és una mica el dibuix del cap de setmana. Senyor Lamil, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
20: Gràcies a vostè, molt bon dia.
0: Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit. No, que quedi clar també, perquè al final aquesta és la situació, que ja s'entén, vull dir que és el més normal que tothom vulgui anar a la platja, doncs està delicat, ja està, el cap de setmana està complicat. Abel, onada de calor demà.
6: Sí, comença demà.
0: Però ja venim amb unes temperatures que suposo que s'aniran escalfant al llarg del dia d'avui.
6: Sí, de fet ara mateix ja tenim, a veure, són pràcticament les 10 del matí, ja tenim temperatures de 30 graus a molts sectors justament de l'Empordà, sobretot aquestes zones del nord del Baix Empordà i de l'Alt Empordà on encara bufa la tramuntana, però de moment encara, doncs mira, si te'n vas cap a la plana de Lleida, 23-24 graus, a moltes comarques interiors 23-25, però bé, encara hi ha hores, el dia encara és llarg, i avui tornem a moure's entre els 32 i els 35 amb facilitat a l'interior de Catalunya, 36-37 cap a Ponent, a la costa, no pujant tant, ja ho sabem, però l'aixafogós marcada, no pujant tant de dia, però tampoc baixant tant de nit, i l'aixafogós pròxims dies també... A la costa no és el lloc, zona, la costa, i per tant la zona més poblada de Catalunya, no és el lloc on ha de pujar més la temperatura, però també és el lloc on a la nit costarà més dormir, perquè les nits tòrrides, que recordem, per sobre els 25 graus, que ja n'estem tenint últimament, avui mateix, ahir, doncs seran més fàcils d'això que es produeixin, i en tot cas l'aixafogó serà molt marcada. I de cara a demà, doncs, és primer dia d'aquesta onada de calor, que sembla que s'allargarà fins dimecres, i després afluixarà la calor, però tampoc ni de bon tros. No des que desaparegui, sinó que continuarem parlant de temperatures molt i molt altes. Què vol dir?
0: Fins quan?
6: Doncs no.
0: Fixa't, eh? Fixa't que aquest...
6: Perdó, eh? És potser poc rigorós.
0: No, és molt rigorós, de fet.
6: És molt explícit, no?
0: És difícil. O sigui, vol dir que s'allargarà.
6: És que ens anem a 17-18 de juliol eòlic, continuarem veient temperatures per sobre del que tocaria.
9: Llavors ja entrem en canícula, que vol dir
6: que... En canícula,
9: que fem fins finals d'agost, no? Uf,
6: a veure, diguem, l'any passat, al finals de juliol, vam tenir tempestes, va fluixar la calor, vull dir, pot passar, no? Mira el mes de maig, que va fer fred a la primera quinzena i molta calor després, i quin final de juny que vam tenir. Segona onada de calor de l'estiu, i tot just demà fa dues setmanes que va arrencar l'estiu. Diumenge, és a dir, demà podem ja acostar-nos o arribar, avui no, però demà podem acostar-nos o ja arribar de nou als 40 graus cap a les comarques de Lleida, a l'interior de la Vall de l'Ebre, sobretot zona més interior de la Ribera d'Ebre, 38-39, demà serà més fàcil passar als 35 a l'interior, i de cara a dilluns, dimarts, que sembla que serà el moment, el pic d'aquesta onada de calor, doncs això, ja serà més fàcil moure's de 35 a 40 a l'interior i serà més fàcil arribar als 40-41, potser 42, sempre sembla que a les comarques de Ponent, però també alguns sectors interiors de l'Alt Empordà, les temperatures poden ser, acostar-se als 40 graus de pluja, que mira, hi ha dies que fa calor i com a mínim hi ha algunes tempestes de tarda al Pirineu, allà no se n'esperen de tempestes, però sí que com a mínim al Pirineu continuaran dormint tranquils. Una bona cosa que es pot fer és en llocs on refresqui la nit, tenir obert, o si més no primeres hores, si lleves d'hora, que entri la frescor i després tancar ràpid, tancar persianes, tancar finestres, persianes, posar cortines, porticons, i que la mica de frescor es mantingui. Això hi ha moltes zones on, com que la temperatura no baixa, no es pot fer, però és aquest aire condicionat natural, i és una manera d'evitar que la casa s'escalfi, i les recomanacions típiques. Beure aigua, anar bevent aigua, encara que no tinguis set, i evitar allò que diem, evitar, depèn quines activitats a les hores centrals del dia, però després veus gent, doncs, que jo ho he vist, doncs, no sé, fent coses que dius, a la una al migdia està corrent a ple sol, a les dues, a les tres de la tarda, amb aquestes temperatures, amb aquesta humitat, aquesta xafogor a la costa, aquestes altíssimes temperatures a l'interior, no és bona idea, perquè, bé, és perillós, i intentar descansar com es pugui, perquè també és un altre element, el descans nocturn en aquestes zones de la costa és el que a vegades fa que hi hagi complicacions en persones vulnerables. Per tant, si no tenim aire condicionat, intentem com a mínim doncs, un ventilador o allò de la ventilació creuada, perquè és important el descans nocturn a la costa, més que no pas les altes temperatures que tenim de dia al litoral.
0: 10 i 2 minuts. Deixeu-me anar un moment a la publicitat, a l'espera que aparegui de nou el president de la Generalitat, que havia de comparèixer més o menys cap a les 10 del matí. De seguida anem amb el Joel Penya de nou fins a la Bisbal, en aquest centre avançat de coordinació dels bombers de la Generalitat, on ha de comparèixer el president per fer alguna declaració. De seguida.
1: Dia lliure amb Xavi Bundó.
21: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
22: La gent està amb ganes de mar, relax.
21: Segueixen les costes rebaixes?
22: Sí, però cal afanyar-se.
21: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
23: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
24: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'en Matller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'en Matller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
25: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
26: Ametller Origen. El gust és nostre.
27: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
28: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
29: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
30: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
29: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
31: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
32: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
33: Però si a aquesta hora la platja està buida.
32: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
33: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
32: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
34: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: Val més que en busquem un altre.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Al podcast Rack and Go parlem amb persones valentes.
3: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
2: Amb gent pionera.
3: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
2: I que vol canviar el món.
4: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
5: Rack and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
7: Change the world, or the world will change you.
5: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
8: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 10 i 6 minuts. Tornem a tenir el Joel Penya, precisament allà al centre de comandament avançat. Hola, Joel.
10: Hola, Xavi, què tal? Sí, ja pendents de la compareixença. Aviam si, vaja, van venint, perquè és el moment aquest de la reunió, que veus que s'ha acabat.
0: Sí, s'ha acabat aquesta reunió, en... pots dir-ho.
10: Sí, sí, ara tothom està parlant en petits cercles, aclarint conceptes, i a tan bon punt vinguin cap aquí, doncs sí, sí, us avisaré perquè comença.
0: Se sap qui parlarà, si només el president, o hi haurà també bombers, interior, agents rurals, etcètera?
10: Hi haurà el president segur, envoltat dels cossos d'emergències, que les preguntes on no pugui arribar Salvador Illa les faran doncs, els tècnics, els càrrecs més tècnics. No? Per exemple, quan parlem de percentatge, per exemple, de estabilització del flanc dret, m'imagino com va passar ahir, que ja agafarà la paraula a David Borrell, o també pel que fa a la investigació, detalls més concrets els donaran doncs, els Mossos o agents rurals, però a grans trets la veu protagonista serà la del president Salvador Illa.
0: Bé, doncs haurem d'estar pendents, hauria de ser en els pròxims instants, en els pròxims minuts, estem convocats a les 10 del matí, 10 i 7, per tant, bé, ja és el que és habitual i més estem en una emergència considerable. De seguida que els veieu acostar-vos, Joel, demanant pas.
10: Us aviso, i tant.
0: Per cert, una altra qüestió de què estàvem pendents també, que ha estat un dels impactes de les últimes hores, i sembla que hi hagi hi hagi gent que s'estigui acostumant, però no és per acostumar-se, que és la mort d'aquest nano de 15 anys a la Sagrera, al parc de Pegaso, tirotejat, aparentment sembla per una banda, diguem-ne,
11: un detingut,
0: d'algun narcotràfic. Per això ho deia, aquest matí hi ha hagut un detingut, és un home, s'ha detingut a un pis de la zona, precisament, a prop de la Meridiana. Els Mossos d'Esquadra estan... Jo no sé si diria superats per la situació, però estan preocupats. Mm-hmm. Ahir vèiem Trapero dir això és una línia vermella, ja. El que passa és que també és un d'aquests problemes que es van veient anticipar-se des de fa temps. Que la presència de les armes de foc derivades de tot el que hem tingut aquí i que continuem tenint aquí, que és una indústria, que és una indústria de narcotràfic, en aquest cas, la de la marihuana, comporta que aquestes armes acabin en mans de gent. I que en un moment determinat, el que algú hagués fet amb un puny i després amb una navalla, ara ho faci amb una pistola.
12: Exacte. És que jo crec que el gran problema és això, que al final la tinença d'armes de foc ha anat baixant en l'escala delinqüencial del crim organitzat, més perillós i més professionalitzat, industrialitzat, que probablement és el que vam veure a l'anterior tiroteig a Barcelona, que té tota la pinta
0: el
12: que...
0: El carrer Borrell.
12: El carrer Balmes.
0: Balmes.
12: Que era un sicari, i ara estem davant de l'extrem contrari, que és aquestes armes de foc que van baixant en aquesta piràmide delinqüencial, que arriben a les bandes juvenils, i que acaben amb la vida d'un nano i que per desgràcia i fa de mal dir, però són molt més perilloses per tota la resta dels veïns de Barcelona i els que estem per allà, perquè al final estem parlant d'un ús que pot ser més freqüent i això és el que realment ens ha de posar per a l'atenció i preocupar a tots.
9: Sí, jo crec que hauríem de diferenciar. Una qüestió és la indústria de la marihuana que mou el que mou i per tant s'ha de protegir i com que s'ha de protegir doncs ja es fa amb armament, ja es fa amb professionals, amb mercenaris, amb gent que ha estat a la guerra dels Balcans, etc. I l'altre és el de les bandes llatines, no? Que fa molt d'anys, fa principis del 2000.
0: Sí, 20 anys.
9: Aquí els Nyetas i els Latin Kings eren dues bandes que es van haver de... Però s'hi va posar seriosament, diguem, i la cosa es va poder fer. Aturar, frenar o mitigar. Perquè sempre, diguem, els col·lectius que formen part de bandes ho són fins al final de tot plegat. Jo crec que és diferent. El que passa que sí que l'existència de conflictes bèl·lics a prop i que, a més, duren, que són llargs, fan que al mercat negre la disposició d'armament sigui, diguem, molt fàcil, o sigui quotidiana, i que, a més, aquest armament sigui net, que no té rastre, és un usar i tirar, no? Es fa servir i anem a buscar-ne un altre. Llavors, tot això dificulta molt les investigacions, dificulta molt el que fa de la policia i dificulta molt encarar un canvi en l'aproximació a la seguretat respecte del que teníem fa uns anys. O sigui, les policies de Catalunya es van posar l'armilla antibales en la seva uniformitat reglamentària quan vam entrar en 4, alerta 4 sobre 5 de terrorisme. L'armilla es duia, bàsicament, per això. Però és que ara l'armilla ja forma part de l'uniformitat, no pas per això. Perquè és prou quotidià, encara que estem lluny de les xifres de molts altres llocs, però que és, ja no és excepcional que el delinqüent pugui portar una arma de foc o una arma blanca de dimensions. Clar, això és afrontar

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
4: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
3: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
5: Necessites, o sigui, un manyà. Necessites algú que entengui de rec. Amb unes instal·lacions que valen molts calés.
6: Sí, sí.
5: Llavors, potser també hem d'anar cap a aquests, no? Però la realitat és que tu passeges per determinats barris i l'aroma, sí, sí, diguem, és el del consum.
6: Tu assenyala.
5: És que no hi ha més. Llavors, no és una excepció. És massa quotidià. I aquí estem. Però, llavors, més penes per tenir armes i més policies. Home, jo el que diria és més justícia i que funcioni, que sigui ràpida.
7: Però també jo crec que la revisió penal té cert interès quan entres en això que estaves dient tu. O sigui, jo crec que un dels canvis, per desgràcia, que han arribat molt tard, és la implicació de les grans companyies elèctriques i l'atenció en què la llum punxada és un dels elements que t'indiquen plantacions il·legals de marihuana. Mm-hmm. Però la connivència, el mirar cap a una altra banda durant molt de temps de llums punxades, perquè no eren per marihuana, eren per unes altres coses, doncs ha deixat aquí un espai de permissivitat que ha deixat una porta oberta al crim organitzat. A anar acotant totes aquestes portes obertes amb el Codi Penal, tampoc em sembla... No, evidentment no, que no és l'única solució, però si, és una de les solucions necessàries.
5: Si tu pots fer una plantació a Portbou i aquesta plantació té uns riscos, i 10 quilòmetres més amunt, aquesta mateixa plantació suposa 25 vegades més riscos...
8: Pues que sobretot a l'hora de delinquir i de muntar-les, qui les munta no pensa si m'enxampen, em cauran 15 anys o me'n cauran 17. El que pensa és quina probabilitat tinc que m'enxampin i quin és el risc, el que deies, Carles, que això, de poder-ho fer o de no poder-ho fer, sense que trobant els professionals que m'ho faran, que efectivament els necessites i són gent que tenen una vida normal, segurament, i que van allà, fan la feina, no pregunten i se'n van a casa seva... I això és el que estaran mirant. Per això crec que convé més, i estic d'acord amb el Carles, d'atacar aquestes causes, més que endurir el Codi Penal. El Codi Penal, les penes són prou dures ja. El problema és després, no només que els puguis enxampar, que això per suposat, sinó que aquestes penes les puguis fer efectives. I les puguis fer efectives vol dir no esperant 3 anys a tenir judici, que entremig tens temps de delinquir a moltíssimes altres coses, i això val per aquests tipus de delictes i val per tots.
5: Altres.
8: L'únic problema que té la justícia ara mateix és això, que tens delictes lleus, senyalats a un any i mig vista. Clar, el que tens temps de fer d'aquí a que vas al judici i surts d'allà segurament amb una pena, que ja veurem quin tipus de pena, és ingent. I aquest és el problema realment d'aquesta justícia. Per mi això, i crec que és aquest populisme barat de parlar de... Ho vam comentar aquí, crec, l'alcalde Collboni després del crim de Balmes, dient no, s'han d'endurar les penes per la tinença d'armes. Això, des del punt de vista criminal, no té absolutament cap sentit.
6: Ahir Trapero ho va tornar a dir, eh?
5: Sí, però
8: jo crec que les dues vies
6: la detecció de l'arma
5: segurament no és incompatible l'una amb l'altra, però no pot ser que aquest noi que han detingut avui per la mort del colombià, no? d'aquest noi colombià, doncs ja veurem què passa amb ell, però el que són els narcos tenen uns equips de defensa que no té, vaja, que no té ni el Tato.
6: Sí, sí.
5: Tenen unes capacitats econòmiques per mobilitzar que no es té tothom.
8: La tinença d'armes pròpiament no té lloc, en realitat, perquè tu l'arma la tens quan la vols fer servir.
5: Totalment.
8: I quan la vols fer servir ja estàs cometent un delicte que és molt més que simplement tenir l'arma.
6: No et passeges amb l'arma.
8: Passejaràs amb l'arma i no hi haurà Mossos fent escorcolls buscant armes de foc pels llocs. O sigui, no té cap sentit, crec, destinar els esforços policials amb això, que hauria de ser per l'abordatge d'això, d'aquestes causes, de per què és aquest que efectivament la marihuana que es reparteix avui no té res a veure amb la que hi havia fa 20 anys.
5: Que això ja és un problema de salut pública que s'està notant als serveis de salut mental.
8: Sí, sí, sí.

0: dels joves.
1: Dels joves i pre-infantil i de joventut.
2: No, i que al revés, també, un problema d'això de la cosa contra les drogues és que s'acabi combatint una mena de teatret que per pujar els números o per crear la sensació que estàs combatent, això, endureixes això ho sabem, de que els policies tinguin l'incentiu d'escenificar, entrar amb aquesta dinàmica nihilista de sanificar una duresa que no serveix per res perquè el que importen sempre són les causes. Vull dir, hi havia el documental la setmana passada també d'això que va fer la Fàtima Llambric i deia que al final, si el que has de és perseguir els diners que et porten a l'arrel d'això, és que necessites integració europea, que és molt menys vistosa, que és molt més problemàtica.
1: La Fàtima té un llibre sobre el tema de la marihuana.
2: Sí.
1: Que és espectacular.
2: Clar, però vull dir que és el que diu la Maria, l'escenificació, o sigui, crear una idea de que anant a la baula més feble estàs fent alguna cosa, és fins i tot problemàtic, perquè llavors crees un incentiu en el propi policia o en l'aparell que no soluciona el problema i només...
0: Home, jo crec que l'escenificació és necessària, també.
1: És cert que on t'és més incòmode actuar, on t'és més incòmode actuar, i vas menys.
2: Sí, i és menys vistós.
3: 10 i 18 minuts. Doncs aquestes són una mica les cares de Barcelona, que són moltes, però ahir es veien molt, o avui es veu molt clarament, perquè, clar, hi teníem aquest assassinat a trets d'un nano de 15 anys en un parc públic a la nit, per part d'una banda, aparentment, com deia el Carles, d'una banda llatina. I avui s'hi celebra el Tour de França. Doncs aquestes són les imatges, diguem-ne, de Barcelona. I és un dia difícil per molta gent, d'aquí a una horeta i mitja, una hora 40 minuts, perquè començaran a fer els talls de trànsit. Tinc en línia Jordi Guerrero, que és intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Senyor Guerrero, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Avui miràvem el mapa i la impressió que fa és que Barcelona queda, no sé si dir-ho així, però engaviada del carrer Aragó cap avall. No sé si és una mica així, això.
4: No, ben bé, no. Aviam, sí que és cert que queda la ciutat una miqueta trencada en sentit mar-muntanya per aquest eix que configura tota l'etapa contrarrellotge del Tour, però també és cert que hi ha vies que permeten la connectivitat Llobregat-Besòs o Besòs-Llobregat, com podria ser la pròpia Ronda Litoral, la Gran Via de les Corts Catalanes, que en cap moment no queda tallada pel recorregut del circuit, o fins i tot l'eix que podria formar Gran Via Carles III, Ronda General Mitre, Ronda Guinardó, fins a arribar a Passeig Maragall. En definitiva, i també la Ronda de Dalt, esclar. O sigui, tenim diversos eixos que ens permetrien desplaçar-nos, si és estrictament necessari, en vehicle privat, d'una banda a l'altra de la ciutat. El que és realment complicat és creuar, però tot i així trobaríem fórmules connectant les dues rondes.
3: Sí, ara si per entendre'ns, estiguéssim a la plaça Catalunya i volguéssim anar cap al Maresme, la Gran Via s'hi podrà circular.
4: Efectivament, la Gran Via està oberta en tot moment, permetria sortir cap a la Charlie 31, que és l'autopista del Maresme, i això ens permetria abandonar la ciutat pel nord.
3: Aquesta hora ja hi ha restriccions pel Tour, o ja és fins a les 12 que es comença a fer aquests talls?
4: A veure, el tall complet del circuit es començarà a fer a partir de les 12, però com ja vam anunciar, com hem informat, com hem reiterat en diverses ocasions, hi ha diverses operacions prèvies que comporten petites restriccions de trànsit en alguns casos, i altres que són més importants. Per exemple, tot l'assegurament del públic amb barreres embestida de vehicles, que són de formigó, han comportat talls durant ja aquesta matinada i ara completarem aquests talls a partir de les 12 del migdia. Per tant, ja hi ha vies que podem veure que hi ha barreres de formigó, tot i que ara com ara són transparents, permeten fer una zigzaga i travessar-les. Uh-huh. En altres llocs, el tancat del circuit s'havia de completar sí o sí durant l'etapa de nit, en aquesta etapa nocturna, perquè hi havia determinades instal·lacions que s'havien de fer, com podrien ser els ponts de comptatge de quilòmetres, els ponts de comptatge de temps. En definitiva, operacions que van vinculades molt a l'etapa i que necessitaven aquestes restriccions, però que no comporten un tall complet del circuit per on ara com ara es pot circular.
3: Val. I en aquestes zones pròximes al tall del circuit, es pot arribar a creuar, si és un vianant, i ha d'anar d'una banda a l'altra? Perquè, clar, si no són... Suposo que ja són quilòmetres, no?, per poder desplaçar-se. És a dir, si algú està al sud del carrer Aragó i vol creuar cap al nord, pot fer-ho caminant en algun punt?
4: Ara com ara, sí. Ara com ara...
3: A partir del moment que està allí.
4: A partir del moment que està allí, i això serà a les 13:30, que és el moment que ens hem compromès amb l'empresa organitzadora, amb Basso, a lliurar el circuit per complet, a partir de les 13:30 tenim muntat tot un sistema de passos de vianants que el podrem posar en marxa. Com hem explicat en diverses ocasions, bàsicament són unes zones de concentració de públic i buscarem finestres d'oportunitat en el desenvolupament de les diverses, dels diversos esdeveniments que conformen l'etapa, com el pas de la caravana publicitària i altres petites competicions o esdeveniments ciclistes, sí, per buscar aquests moments que ens permetin passar d'una banda a l'altra.
3: Perdoni, senyor Guerrero, sí, que l'he d'interrompre un moment perquè està parlant ara mateix el president de la Generalitat valorant els incendis de Bisbal.
4: Endavant, sisplau, només faltaria.
3: Mirem a veure si podem parlar de seguida. Sentim el president de la Generalitat des de la Bisbal.
5: Per aquí, amb el meu agraïment a totes aquestes persones. També a la Unitat Militar d'Emergències, que vam activar ahir a la darrera hora del matí i que es va desplaçar amb rapidesa i està també col·laborant en aquestes tasques d'extinció. Com està l'incendi? Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a les 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar. Per tant, l'objectiu del dia d'avui i el pla d'actuació dels bombers pel dia d'avui és estabilitzar sobretot el flanc dret d'aquest incendi. Els efectius mobilitzats són els màxims disponibles. Hi ha 440 bombers. Perquè es facin vostès una idea, és el nombre de bombers que hi ha de guàrdia a Catalunya en un dia normal. S'ha mobilitzat tot el col·lectiu de bombers i vull agrair també la predisposició que han tingut aquests professionals, en fi, que és la que ens fa sentir orgullosos de la feina que estan fent, no? I s'han afegit 100 unitats, 100 persones de la Unitat Militar d'Emergència. Per tant, tenim els efectius necessaris per aconseguir aquest objectiu, que és estabilitzar el flanc dret. Sense oblidar el flanc esquerre, que és el que ens ha donat més problemes aquesta nit, perquè és el que afecta més a zones habitades, a urbanitzacions, i que, en funció de com vagi el vent, doncs s'hi ha d'estar molt atent, perquè hi ha focus secundaris, en fi. Però ara, l'objectiu d'avui, per tenir les idees clares, estabilitzar el flanc dret per evitar el creixement potencial de l'incendi. Quines afectacions hi ha hagut fins ara? Doncs mira, el primer que hem de dir és que no hi ha hagut afectacions personals, més enllà de 4 bombers que han estat atesos per lesions lleus i s'han pogut reincorporar a les seves tasques. Però no hi ha hagut cap afectació personal, que és el primer objectiu que sempre es busca en un incendi, que no, i és l'única cosa irreparable. Una persona, diguem-ne, perdés la vida. Hi ha hagut una masia cremada, Cau Marcó, hi ha hagut dues urbanitzacions, Mas Ambrós i Les Cabanyes, amb afectacions en una d'elles, en una casa, que s'ha cremat completament, i en les altres, amb moltes afectacions a tanques i a jardins. Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuitiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir. El màxim risc que es dona com les persones es desplacen. Per això, per haver pres aquesta decisió, crec que podem dir que no hi ha hagut afectacions personals. Hi ha hagut aquestes afectacions, insisteixo, aquests vents, hi ha hagut també un animal d'un ramat, doncs, que ha perdut la vida, i segueixen l'objectiu, diguem-ne, no tenir cap afectació personal i disminuir al màxim les afectacions personals. Quines mesures estan vigents? Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. La Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, Segaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. No estem davant d'un foc estabilitzat, estem davant d'un foc que estem intentant estabilitzar-lo, sobretot pel flanc dret. Per tant, segueixen vigents les ordres de confinament en aquests municipis, i si al llarg del dia d'avui doncs es poden flexibilitzar aquestes ordres en alguna part d'aquests municipis, doncs es farà. Vull agrair que els alcaldes han actuat amb coherència i amb enteniment i han suspès les activitats que es feien en aquests municipis. Crec que és una mesura de prudència necessària i exigida. Els vull comunicar també que ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. És una ordre que ja s'ha cursat l'ordre oportuna, i a partir d'allà mateix es dificultarà l'accés a l'espai natural de les Gavarres, que queda tancat com a mesura de precaució. Vull dir-vos també que començarem demà una onada de calor important a Catalunya, que les previsions meteorològiques ens diuen que s'allargarà fins dimecres i que ens obligarà a extremar les precaucions a tot el país. A partir de demà es donaran les instruccions oportunes i no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant aquesta onada de calor. Però venen uns dies en què tots els ciutadans de Catalunya hem d'extremar les precaucions i seguir les indicacions que ens donguin les autoritats de protecció civil. Comunicar-vos que farem una altra reunió amb els alcaldes a les 9 del vespre per avaluar com ha evolucionat el dia. Naturalment, durant el dia d'avui, els responsables de bombers, la consellera Parbon, els aniran tinguent al corrent de com evoluciona les tasques d'extinció i d'estabilització, sobretot d'aquest flanc dret, però al vespre farem una altra reunió amb els alcaldes, amb els que estem permanent comunicació, per avaluar com estan les coses i poder veure si convé prendre alguna mesura addicional o si podem flexibilitzar alguna mesura. La situació és aquesta. Per tant, un segon dia de feina intensa. A vegades les persones que viuen en el territori, pel coneixement que tenen del territori, poden tenir un sentiment de familiaritat amb l'entorn i de falsa seguretat, no està res fet. Per tant, torno a fer una crida a la prudència. I a partir d'aquí em poso a la seva disposició i tenen preguntes a fer.
3: És en directe el president de la Generalitat de la Bisbal d'Empordà, li fan preguntes als periodistes, flanquejat en aquesta roda de premsa per la consellera d'Interior, per el cap dels bombers David Borrell, per la consellera Paneque també, la consellera de Territori, i aquí és el primer cop que els veiem en roda de premsa, diversos militars de la UME, que també estan al darrere del president de la Generalitat a les imatges, juntament amb bombers i Mossos d'Esquadra.
5: No hi ha restriccions i, per tant, actuant amb prudència es poden mantenir aquestes activitats, no? Actuant amb prudència i amb seny, però hem de ser, diguem-ne, les mesures han de ser les ajustades a la necessitat que tenim i són aquests 7 municipis els que ens diuen els responsables d'extingir l'incendi que hem de tenir aquestes mesures de confinament i de reducció de mobilitat.
6: Es plantegen demanar la declaració de
5: demà? El que ens estem plantejant ara és estabilitzar sobretot el flanc dret i hem parlat amb els alcaldes, llavors avaluarem els danys que hi hagin i naturalment, el govern de Catalunya estarà al costat dels municipis i de les persones afectades per poder restituir. Però fixi's, l'única cosa que no té solució és si hi ha una afectació personal. I perquè no hi hagin afectacions personals, sisplau, la ciutadania que segueixi les indicacions que es donen, com està fent fins ara, i també ho vull agrair. Vull agrair el capteniment de la gent, sé que són dies, doncs, en fi, un cap de setmana, que una... vull agrair el capteniment.
3: No sé si se li ha preguntat per aquests festivals que es fan a l'Empordà, si caldria ajornar-lo o no. El detingut, se li pregunta sobre el detingut. Li demanen si ha preguntat a l'empresa adjudicatària d'aquest tipus d'obres de manteniment.
5: En aquest cas, com en tots, arribarem al fondo. De moment el que hi puc dir és que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Ens hem, evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, doncs les substanciarem i les donarem les públiques explicacions. Això em permet, la seva pregunta em permet, també fer una crida a tothom a extremar les mesures de precaució, sobretot aquests dies d'onada de calor. Perquè fixi's vostè, doncs, que un treball sense les adequades, pel que sembla, precaucions i sense seguir les indicacions, doncs mínim que ha derivat, no? Per tant, sisplau, són dies d'onada de calor, la temperatura és molt alta, amb una climatologia adversa, en què tothom ha d'extremar les precaucions i seguir aquelles indicacions que es donen, que no són indicacions gratuïtes ni arbitràries, són indicacions que estan pensades, avalades per una experiència acumulada, sobretot en el cos de bombers, i que fan que prenguem aquestes mesures per evitar justament situacions com les que ara enfrontem.
7: President, es planteja que seran festivals com el Camp Roig o les Havaneres de Rocosset de Manava?
5: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. I el que estic dient és que hi ha 7 municipis afectats, amb unes ordres de confinament, en aquests municipis, naturalment que sí, els altres municipis que no estan en aquest radi poden fer amb precaució aquestes activitats. Si veiem durant el dia d'avui que s'ha de prendre una mesura addicional, ho farem, però s'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho. I el que no, doncs amb precaució i amb prudència i amb seny, que estic dient que hi ha una onada de calor i que són dies complicats, però això tampoc ens ha d'impedir desenvolupar amb prudència les activitats que s'han de desenvolupar.
8: Al mateix temps, continuar recomanant a la gent de l'àrea metropolitana que no vingui a la Costa Brava?
5: Reduir la mobilitat, sobretot en aquests 7 municipis confinats, i la resta de gent que actuï amb màxima precaució.
3: Ara no sentim la pregunta, però vaja. És el president de la Generalitat. Aquesta última pregunta del Joel, una mica enfadat, el president, sobre que farem el que haguem de fer i si cal mesures addicionals les prendrem.
0: I el que s'ha de fer, fem-ho.
3: Sí, això també ho ha dit. No sentim ara la pregunta, però vaja.
5: La Generalitat ja ha pres mesures. A partir de l'any passat, jo ja vaig sortir dient que havíem de gestionar els boscos i vaig dir-ho inclús més directament, que s'ha de reduir massa forestal. Ho vaig dir l'any passat, si ho recorden vostès, i alguns em van dir, vostè què diu? El que torno a repetir ara, que el bosc s'ha de gestionar i per gestionar-ho s'han de fer tales d'arbres. I s'ha començat a fer. I s'ha posat en marxa un pavà per fer corredors que evitin justament que hi hagi masses forestals connectades i ho estem desplegant i ho seguirem fent. I el que avui el que estem veient, aquest incendi, el que ens fa és, ens confirma que anem a la direcció correcta. La seva implementació d'aquestes mesures té el seu temps, no? Molt important també fer les franges de protecció a les urbanitzacions, s'han posat recursos per poder-les fer i això bé, ho estem desplegant i el que ens confirma aquest incendi és que hem de seguir-ho desplegant amb la màxima agilitat possible.
3: Sí que ho deia el president de la Generalitat fa un any, això de reduir la massa forestal, que és una cosa que no s'havia sentit. De fet, torna a ser contraintuitiu, com dèiem abans i com deia el president sobre les relacions. Hem sentit moltes vegades la idea de que el bosc és vida, no? I que cada cop hi ha d'haver-hi més bosc, etcètera, etcètera. Doncs cada cop hi ha més bosc. És que no s'ha urbanitzat d'una manera que ha desaparegut el bosc. Al contrari, cada cop hi ha més bosc a Catalunya, molt més que fa 20, que fa 30, que fa 50 anys. Perquè, efectivament, el que hi havia era un altre tipus d'indústria. La del sector, diguem-ne, ramat, del sector agrícola que feia ús d'aquest bosc i ara està completament abandonat. Doncs efectivament, com deia el Carles abans i com també repetia el president de la Generalitat, l'esforç és intentar reduir aquesta massa forestal. No sé si s'ha acabat ja la roda de premsa, a veure si ara està fent la castellà, em sembla. Joel, estàs per aquí, eh?
9: Sí, estic aquí. Ara he començat ja a fer les preguntes en castellà. D'acord. Per fer una mica de resum, estabilitzar el flanc dret de les Gavarres. Xavi, ho he de dir, m'he equivocat. El flanc dret de les Gavarres és el que apunta com cap a Girona, que és el que podria portar aquest potencial de 30.000 hectàrees a l'inrevés de com ho he explicat a l'informatiu, és de rebut, rectificar. I això, perquè mirant de l'incendi, des de l'inici de l'incendi, és el que va cap a la dreta, que és el que va cap a la zona de Girona.
3: O sigui, el flanc, perdona, perquè no ens equivoquem, el flanc esquerre seria el de l'est, diguem-ne, el que va al mar, i el flanc esquerre, no, perdó, el flanc esquerre és aquest i el flanc dret és el de l'interior, el que podria pujar potencialment si fos cap a la zona de Girona, i és el que ha estat afectant Santa Cristina d'Aro, o s'ha acostat a Santa Cristina d'Aro.
9: Sí, sí, que és el que si pren per aquesta banda i comença a pujar, com fa aquesta mena de V baixa, V baixa més o menys a les Gavarres, pot començar a pujar per l'altra pota i anar cap a Girona, que és aquest potencial de 30.000 hectàrees. Això una cosa. L'altra és que tanquen les Gavarres, no s'hi pot entrar, és un espai de 30.000 hectàrees que no es podrà, però no s'hi pot accedir. Ara, des d'ara mateix, tenint en compte també l'onada de calor, i que davant d'aquesta onada de calor no descarten, és una mesura que està prevista dins del Pla Alfa, recordem-ho, tancar més parcs naturals i més massissos de Catalunya. Hem vist en els darrers anys com es tancava els ports, com tancaven en algun cas Montserrat fins i tot. Doncs és una decisió que podríem prendre els propers dies. L'altra novetat és que demà passa a disposició judicial el detingut. Pensàvem que serien les properes hores. Ara ens ha confirmat el president que serà a partir de demà i no descarta demanar que vagis cancel·lin més actes culturals com el Cap Roig o les Havaneres, però ha fet aquesta la resposta del farem el que s'ha de fer. Si s'ha de cancel·lar més activitats ho farem, però sobretot farem el que s'ha de fer i pendents de com evoluciona l'incendi.
3: Ha dit que és un incendi preocupant, que no està res fet, que hi ha aquestes 2.400 hectàrees cremades, potencial de 7.000, i en el pitjor dels casos, això que estem apuntant, que se n'anés cap a la zona de Girona, que se n'anés cap al nord, serien 30.000. Que hi ha més de 400 bombers treballant-hi, 100 membres de militars de la UME, que per cert, no sé des de la teva perspectiva si ho veies, des de pantalla, és cert que hi ha hagut molt debat sempre, i jo crec des del punt de vista polític a Catalunya, al voltant de la participació de la unitat militar, dels militars espanyols en situacions d'emergència. Són una unitat especialitzada, diguem-ne, en emergències. I en el cas del govern de la Generalitat, en aquest cas l'ha reclamat i han aparegut, i efectivament estan en la roda de premsa del president de la Generalitat. Entenc que han format part de la reunió, també.
9: Efectivament. Més enllà de l'UME, que el que veieu per pantalla, suposo que són els que es veien més, juntament amb David Borrell, també hi havia la Guàrdia Civil, hi havia els Mossos d'Esquadra, hi havia els agents rurals...
3: Per entendre'ns, jo crec que se'ns entendrà bé, Joel. A tiro de càmera sortien perfectes els militars de la UME. No sé si m'explico.
9: Sí, estaven just darrere, efectivament. Sí.
3: Estaven perfectament col·locats. És a dir, si vols enviar un missatge, d'ells, no sé si el govern de la Generalitat, però si la UME vol enviar un missatge, diguem-ne, de presència, doncs se'ls veia molt bé, efectivament.
9: I tant. Hi havia també això, com dèiem, representants dels diferents municipis afectats, però sí, jo és que estic intentant recordar algun cop que s'hagin posat on estaven ubicats, que normalment el que hi vèiem era David Borrell també en altres grans incendis, al cap dels agents rurals. No recordo aquesta imatge. En tot cas, bueno, això us ho deixo a la tertúlia.
3: A l'anàlisi, sí.
9: No soc aquí per opinar.
3: No, jo crec que és visual, o sigui, està clar el que és, que hi ha gent que té una capacitat, diguem-ne, comunicativa evident, i els militars de la UME saben perfectament on està la càmera i on col·locar-se per ser-hi presents, que no vol dir que això no sigui dolent, és a dir, això és un fet. Hi ha gent que en sap més d'això i gent que en sap una mica menys. Escolta, una última cosa, Joel, sobre això. La qüestió de la detenció d'aquesta persona, apunto que fons del govern assenyalen que aquesta qüestió que ha deixat anar el president de la Generalitat d'arribarem fins al final, arribarem fins al fons de la qüestió, diu que s'ha requerit informació a l'empresa. Des de fons del govern m'apunten que això, requerir informació a l'empresa, és just el pas previ a un expedient. És a dir, d'alguna manera s'està fent públic que el govern està demanant explicacions a l'empresa concessionària, a l'empresa que estava, en fi, que la que s'havia d'ocupar d'aquest tipus d'obres, per saber ben bé què ha passat i per què s'ha produït aquest incident que ha acabat comportant un incendi molt greu al país.
9: El que comentàvem abans...
3: La cara d'una certa contundència, com deia això el president, no, Joel?
9: Sí, totalment. Durant tota la compareixença ha sigut bastant taxatiu a l'hora de parlar, i el que comentàvem abans, sé que és anar dues pantalles més enllà, però esclarir el responsable final d'aquest incendi que, com dèiem, ha afectat més de 2.000 hectàrees, 2.400 ja, pot afectar totes les Gavarres senceres, i a més també parlava de la gestió dels boscos. Aquí, Xavi, vull recordar que molts veïns de la zona amb qui parles durant l'hivern, també fins i tot, sempre hi ha com a la mena de fins i tot mantra de si prenen les Gavarres poden cremar senceres. També abans escoltàvem a l'alcalde de Calonge, si no m'erro, que ho deia, que fa 60-70 anys aquests boscos ja estaven impecables, han anat empitjorant, i és això, és una cosa que per la zona la pots sentir tranquil·lament. Doncs això, estan passejant per aquí pel bosc.
3: Ara de seguida parlarem, de fet, amb el gerent del Consorci de les Gavarres, perquè ens ho expliqui. Gràcies, Joel. Qualsevol cosa ens ho fa saber.
9: I tant, a vosaltres.
3: 5 minuts i 3 quarts d'11 del matí, la compareixença del president de la Generalitat, que ha durat uns minuts, amb una certa contundència. Volíeu fer algun apunt del que hem vist?
10: Sí. No, quan se li ha preguntat precisament per aquesta persona detinguda, a mi m'ha semblat, pel que veiem per les imatges de 3CAT, que... És veritat que hi ha hagut molta contundència, però alhora certa incertesa, mirava cap a la consellera Parlon com si buscant la seva aprovació, com si tot estigués molt a l'aire. A mi m'ha sorprès molt que digués que demà el detingut passaria a disposició judicial. Em sembla exagerat allargar la detenció d'aquesta manera.
3: Però això, passar a disposició judicial, els que en sabeu, és una qüestió dels jutjats, no?
11: Pot passar que, segons la Guàrdia,
3: el decideixin aguantar.
11: Porta'm el demà.
10: Sí, també és veritat, però no sé, em sorprèn que, perquè possiblement tampoc no hauria calgut detenir-lo, vull dir, no és un piròman que potencialment pot estar incendiant mitja Catalunya, és un senyor que hi ha hagut aquest error funest, segurament per part seva, o per part de qui li ha donat l'ordre que fes allò que estava fent, i en última instància de la Generalitat, ja veurem si és així o no, però tant com detenir-lo, tenir-lo detingut en un calabós durant 48 hores...
3: Ara portem 24 hores sí. I no demà, sé, guàrdia, si passa a disposició judicial, seran 48 hores.
1: La Guàrdia de la Bisbal, doncs, no sé com és, ni les capacitats que pot tenir o no, però també que també pot passar. També pot passar.
3: Voleu fer algun apunt més del que hem vist?
1: Bé, jo al final, a Catalunya, a la resta del món, li reconeix, està situada en un lloc privilegiat pel que fa al coneixement de la gestió dels incendis, al coneixement del medi natural, a com s'ha de fer. Això és així. Això és així. O sigui, aquí hi ha centres de recerca, centres d'investigació. Es fa coneixement del medi natural. I com a extinció, és, o sigui, és, molta gent ve a veure com ho fan. Ara, ja fa dos o tres estius, que venen molta gent d'Europa, ve a veure com es fa això dels incendis, perquè ara comencem a tenir incendis. Perquè hi ha gent a Alemanya que té incendis, gent a Suècia, a Finlàndia, que tenen incendis, i que ells no sabien apagar incendis, perquè evidentment no en tenien. Per tant, saber què s'ha de fer, ho sabem. Això no és que hauríem de... No. Es pot parlar amb el senyor Marc Castellnou, que és el màxim expert, sí, no? amb grans incendis dels bombers de la Generalitat, amb el que abans comentaves, l'Antonio Tresovares, del Centre de Tecnologia. Mm-hmm. O sigui, tenim moltíssima gent que ja sap què s'ha de fer.
3: Coneixement.
1: Que ja sap què s'ha de fer.
3: Que té l'expertesa.
1: Llavors, el que passa que cal prendre la decisió i aguantar les tensions que això pot provocar.
3: Mira, sobre això, em va perfecte per saludar a Quim Gubau, que és el gerent del Consorci de les Gavarres, biòleg especialitzat precisament en gestió forestal. Senyor Gubau, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Ara no sé si he dit bé el cognom, disculpe'm, és Gubau o Gumbau?
11: No, Gubau, correcte.
3: Gubau, disculpi'm.
11: Gràcies.
3: Evidentment, vostè coneix perfectament les Gavarres. Abans, fora de micròfon, parlàvem amb l'Abel Caral, i de fet, amb molts veïns de la zona, que ens han vingut a dir, a veure, feia molt de temps que miràvem les Gavarres i pensàvem, el dia que això comenci a cremar serà molt perillós, no? No sé com ho veu vostè, quina és la situació, com de preocupat està, i si efectivament es veia venir que podria passar algun dia.
11: Home, en primer lloc, evidentment, estem molt preocupats per el que ha passat ja i per el que pot passar, segons han explicat els bombers, que veig que ja ho heu transmès, no? Aquesta possible obertura del flanc dret, si entra marinada, que augmentaria molt la superfície potencial de l'incendi. Per tant, evidentment, molt preocupats per això. I respecte a si era previsible, sí, també, com deia el corresponsal aquí, a nivell tècnic ja no parlàvem en condicional de si algun dia hi ha un foc gros a les Gavarres. Ja dèiem com gestionarem el dia que hi hagi un foc gros a les Gavarres.
3: Clar.
11: El que passa que el dia que ha arribat també hem vist que amb les condicions climàtiques que hi havia ahir i els boscos que tenim és molt difícil que es pugui frenar aquest foc, excepte quan doncs, arriben alguna oportunitat com doncs, a la nit o com algunes barreres naturals que poden haver-hi, perquè amb un foc, amb un bosc continu i empès per la tramuntana és que és pràcticament impossible. De fet, el foc ha travessat, hi havia zones estratègiques gestionades, previstes en el Pla de Prevenció d'Incendis de Gavarres, i que estaven actualitzades i al dia, i els ha travessat.
3: Què vol dir gestionades? És a dir, hi havia espais, entre cometes, tallafocs, d'alguna manera, espais que estan gestionats
11: sí, no
3: i netejats.
11: Sí, tallafocs, bombers, i... Exacte, bombers, ja fa molt que parlem de zones estratègiques de gestió per donar oportunitat en els cossos d'extinció, doncs que ja hi hagi un descens de la intensitat del foc, que hi hagi una reducció del llançament, diguéssim, de focus secundaris, que tradicionalment doncs, era quan un foc puja per una carena, els arbres que s'encenen, els pins sobretot, llencen focus secundaris doncs, a la següent vessant, no? Fins a uns centenars de metres.
3: Sí.
11: Però és que ahir ens explicaven que s'han format aquests pirocúmuls, que és un núvol alimentat pel foc amb molta temperatura i que llançava focus secundaris a més de 1.000 metres. Llavors, al final és molt difícil en unes condicions així, malgrat haver previst possibles escenaris que no vol dir que no serveixin per res, eh? Segurament en un foc topogràfic, diguéssim, que vol dir que no hi hagués hagut aquest component del vent tan dominant,
3: sí,
11: potser haguessin sigut una oportunitat per parar-lo allà. Però ahir amb la tramuntana que bufava no va ser possible.
3: Clar, és molt interessant això que està apuntant, perquè, a veure si ho entenc bé, en el sistema tradicional d'entendre un incendi d'aquestes dimensions, de certes dimensions, hi ha unes finestres d'oportunitat que vostès han gestionat, que són espais per donar temps als bombers per atacar, perquè si són boscos de pinedes, com crec que apuntava, quan diu que hi ha focus secundaris que es poden llançar a 100 metres, entenc que deuen ser, no sé si m'equivoco, les mateixes pinyes que exploten, que són com granades, no? I que salten molts metres enllà, deia 100 metres, però amb un pirocúmul deia, però és que això no són 100, són 1.000 metres, pot ser un quilòmetre que saltin aquestes espurnes. Per tant, clar, això és, perdó, és una rasa o un petit espai, està molt bé, però és imparable això, no? O sigui, no es poden crear rases d'un quilòmetre.
11: Exacte. De fet, aquesta nit un dels problemes és que el seu objectiu de contenir el flanc dret, doncs, tot i que s'ha pogut assolir amb un tant percent, es trobaven en focus secundaris en altres zones i, per tant, havien de desviar esforços allà. I, clar, això complica molt. Sí, jo, respecte al que deia el president de reduir la massa forestal, crec que al final reduir-la, doncs, és difícil, perquè estem parlant de zones amb pendents on quina altra activitat hi farem. Vull dir, una zona agrícola no és viable per un tipus de sòl, pel tipus de pendent. Per tant, més que reduir, jo parlaria de tenir gestionada aquesta massa forestal.
3: Com es gestiona?
11: Perquè el foc, doncs, no agafi la virulència que va agafar quan va arribar en aquestes zones estratègiques, que ja el feia imparable. Si hagués arribat, doncs, amb menys combustible a disposició, segurament hi hagués arribat amb menys intensitat. Per tant, sí que és important poder dinamitzar tota la gestió d'aquests boscos, que alguns ja l'estan, eh? També clar. Pensem que hi ha...
3: No, és que precisament ho hem dit també en temps de tertúlia, les Gavarres crec que són bàsicament, no només, però són suredes, i precisament estem en un entorn i en un país en què la indústria del suro tradicionalment ha estat important, que no sé si és que s'ha abandonat o no, no, o s'ha gestionat i malgrat tot, doncs bé, la situació és la que és.
11: No, les Gavarres, pensa, per dir-ho amb dades molt ràpides, però sí, un 60% de l'hàbitat són suredes, siguin suredes pures o suredes mixtes amb altres espècies,
3: sí.
11: I de totes les Gavarres també gairebé el 50% tenen un instrument d'ordenació forestal, que es diu, que és un pla de gestió que defineix què s'ha de fer en aquell bosc, actiu, que també vol dir que aquells propietaris doncs, estan fent una gestió activa. Clar, aquesta gestió activa, per això, no és una garantia de que aquell foc sigui ja... doncs indemne, no?, a patir un foc. Clar, quan ho comparem amb el segle XX, doncs, quan s'aprofitava tot el sotabosc de forma contínua per a fer carbó i per escalfar els forns de pa dels pobles i de la indústria del rajol, de la Bisbal, per dir alguna cosa,
3: sí.
11: En aquell moment el nivell de sotabosc era zero, pràcticament. Si veiem fotos d'aquella època es pot veure. Clar, avui dia, encara que una sorella estigui gestionada, doncs no està sempre a zero de sotaboscs. Es pot fer una desbrossada l'any previ a capel·les al suro, però el suro es pela cada 14 anys, llavors entremig el sotabosc ha anat creixent i hi ha períodes en què no estarà el bosc lliure de combustible en el sotabosc. Per tant, un bosc gestionat tampoc és un bosc lliure de riscos. De fet, aquí ja dic, hem vist com el foc ha passat per sobre boscos gestionats i no ha frenat.
3: Ah, però això em deixa encara més preocupat que abans, perquè fins i tot gestionant el foc fa aquests desplaçaments... Doncs llavors no sé quina és l'alternativa.
11: Ja parlen, eh? Ai, perdona.
3: No, quina és...
11: Sí, digues. Sento una mica fluix.
3: D'acord. Dic que no sé quina és l'alternativa.
11: Bé, no, l'alternativa és aquesta, el que dèiem, intentar tenir el màxim superfície de boscos gestionats, aquestes infraestructures de prevenció a punt, que també en aquí un missatge que voldria donar és que aquestes infraestructures de prevenció que comentava el perdia en aquest eixos de confinament que s'han estat treballant recentment, que és més aviat per hi ha mestissos entre ells, no? Diguéssim, si un foc a Gavarres no es transmeti a cadiretes o a Roca Corba, per dir alguna cosa. Doncs això s'ha fet en poc temps i amb recursos propis de la Generalitat i s'ha executat amb una celeritat important. Però, en canvi, les infraestructures de prevenció d'incendis de dintre el massís són a càrrec, en moltes vegades, dels ajuntaments, les ADF, d'entitats petites com nosaltres mateixos, el Consorci, que depenem de subvencions, que no són cada any regulars. Per tant, jo crec que també... és un moment, bueno, ja que ho posem sobre la taula, per demanar que hi hagi uns recursos doncs, estables i garantits cada any per poder tenir al dia totes aquestes infraestructures de prevenció d'incendis. I com deia abans, també, que són una oportunitat que si amb un foc doncs, que no estigui tan dominat pel vent poden servir, però després estem en un context de canvi climàtic en què hi haurà dies en què tot el que podrem fer segurament serà evitar que hi hagi l'ignició, que en aquest cas també malauradament era evitable, perquè si passa ja veiem que és molt difícil frenar-lo.
3: Quim Guau és gerent del Consorci de les Gavarres, biòleg especialitzat en gestió forestal. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres pel seguiment i molts ànims, sobretot a la gent de les urbanitzacions i dels masos que s'han vist afectats directament, perquè al final la població del voltant i nosaltres destinem molt les Gavarres, però la gent que ho ha patit a casa seva són els que realment estan passant uns moments més difícils.
3: Gràcies.
11: A vosaltres.
3: Bon dia. 9 minuts i les 11 del matí. Doneu-me un instant.
12: Dia lliure amb Xavi Bundó. En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
13: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
14: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Gran Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
12: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
15: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
16: Quina calor. Vens a l'aigua?
17: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
16: Ja, això passa.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matlier Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
21: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar a l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
12: A Matlier Origen, el gust és nostre. RAC 1.
22: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
23: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
22: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
23: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
22: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
24: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
26: Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
27: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
12: RAC 1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip dels Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC 1.
28: RAC 1. Tots som un milió.
27: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
0: RAC1.cat,
27: el portal de RAC1.
0: Escolta i descobreix
27: tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall. Via Lliure amb Xavi Bundó.
3: 3 minuts i 20 seran les 11 del matí. Avui que hem fet aquesta tertúlia allargada, pendent, evident, de novetats i amb totes les línies obertes amb l'Empordà, al costat del Carles Fernández, l'Ivanguera, el Joan Bordeus i la Maria Vila. Ara sentíem un dels responsables de la gestió de les Gavarres. No sé si voleu afegir alguna cosa del que ens ha dit. És que ha estat, jo crec que ha estat certament impactant, perquè quan ve a dir, ja hi ha zones gestionades a les Gavarres, ja tenim zones. El que passa és que el que abans passava amb els pins, que és que, bueno, quan hi ha un incendi esclaten les pinyes i això pot saltar a 100 metres, doncs amb un pirocúmul com el d'ahir salta un quilòmetre els focs secundaris.
1: Sí, però el dia que no bufa el vent, gràcies a aquestes zones, doncs es pot aturar. Per tant, hi ha com dues posicions. Una, la de plegar-se de braços i, ja veurem què passa, i l'altre és intentar-ho. I segurament en totes les zones que han estat gestionades i que estan pensades per reduir massa, per tant que el foc baixi d'intensitat, etcètera, etcètera, amb altres incendis, amb altres situacions, són molt eficients i molt eficaces. Igual que ho és una plantació d'oliveres. Quantes vegades hem escoltat el foc es va aturar a les oliveres, el foc es va aturar a les vinyes? Doncs perquè les condicions no feien que anés a 1.000 metres a la pinya, no? Per tant, s'ha de fer. Però jo torno al principi, el romanticisme que envolta el món del bosc, diguem, l'hem de superar. S'han de fer pistes forestals perquè quan hi entra un camió de bombers pugui donar la volta i marxar immediatament. Si no, els bombers no entren. Però és que no han d'entrar, perquè no són herois, són treballadors. Són treballadors públics, no són herois. I si no hi ha aquestes pistes, no s'entra. I si no s'entra, vol dir que et poses a no sé quants metres, o centenars de metres, o desenes, no sé, el que sigui, et poses a la distància. Llavors, fer una rasa i mantenir una pista forestal gran, amb condicions i tal, tampoc és la cosa més cara del món, però romànticament impacta. Perquè de sobte, no?, tens allà una rasa al mig del bosc. Però és que això, o el parcel·lem, i els pagesos i la gent que hi ha, hosti, cuidem-los i que cobrin per cuidar el paisatge. Però la resta de paisatge que no té qui el cuidi, o el parcel·lem, artificialment, perquè si s'encén el cadí es cremin 5.000 hectàrees i no 500.000, o un dia tornem a fer aquesta tertúlia, vindrem, bufarà tramuntana, 30% d'humitat, si s'ho sap tothom, el 30-30-30, no? Més de 30 quilòmetres de menys de 30 d'humitat, més de 30 graus de temperatura, tal, tal, passarà, llavors s'haurà cremat el cadí, o s'haurà cremat tot el Montseny, o s'haurà cremat tota Collserola, i direm, mare de Déu!
10: D'alguna manera, la gestió dels canvis que comporta el canvi climàtic ens està ensenyant que la política té noves finestres. Parlant d'una cosa totalment diferent, els alcaldes de l'àrea metropolitana, per exemple, han entès que les platges són salari social pels seus veïns. Doncs hem de començar a entendre que la gestió del que no és directament serveis públics també és responsabilitat de la cosa pública, i aquí entraria la gestió del territori, la gestió dels boscos, encara que no sigui directament la responsabilitat del teu ajuntament.
3: Les 11 en punt del matí, ara sí que ho deixarem aquí. Com sempre, un plaer, gràcies Carles Fernández.
1: Adéu-siau.
3: Encara que tinguis la sensació de déjà vu, de repetir coses, són importants de repetir. Gràcies Carles, gràcies Iva, gràcies Maria Vila, gràcies Joan Bordeus.
10: A vosaltres.
3: Adéu. Les 11 en punt del matí, hora d'actualitzar la informació. Al costat de la Mariona Martínez. Què tal, Mariona? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Tots els ulls continuen posats en aquest incendi que crema des d'ahir a l'Empordà. L'incendi no està controlat encara. Per això el govern ha anunciat que tanca del tot el massís de les Gavarres, la zona on crema el gruix del foc. Segons la darrera actualització, afecta ja 2.400 hectàrees i té potencial per arribar a tot el massís, que arribaria a ser 30.000 hectàrees. Més de 400 efectius dels bombers i de la UME es concentren ara en controlar el flanc dret de l'incendi per evitar que les flames es puguin estendre encara més. Aquesta nit l'incendi ha afectat algunes cases, però la bona notícia és que no s'ha de lamentar víctimes. Els detalls els ha actualitzat fa poc estona el president Salvador Illa, al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on hi era, i encara hi és, Joel Penya. Joel, bon dia.
2: Bon dia. Bona part dels esforços dels bombers i els militars de l'UME estan ara centrats en evitar que l'incendi vagi cap a la part de les Gavarres que van cap a Girona. Per això buscaran estabilitzar totalment aquest flanc durant el dia d'avui i molt pendents també de l'entrada de la marinada que canviarà la direcció de les flames. El govern manté la recomanació de no moure's per la zona i davant la situació i l'onada de calor que arrenca demà, el president Salvador Illa ha anunciat que està prohibit entrar a les Gavarres.
4: Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres. Començarem demà una onada de calor important a Catalunya. A partir de demà es donaran les instruccions oportunes i no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals.
2: Pel que fa a cancel·lar festivals, Salvador Illa no ha descartat demanar que s'anul·lin actes culturals, però ho ha lligat a l'evolució de l'incendi. I sobre el treballador detingut per provocar aquest foc, han requerit informació a l'empresa per esclarir el responsable final.
3: Ara per ara, gràcies Joel, el que més preocupa els bombers i el govern és l'evolució meteorològica, el vent especialment, que pot fer la guitza a les tasques d'extinció, però també l'onada de calor que arrenca demà i que farà enfilar de valent les temperatures. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia.
3: Quina és la situació a hores d'ara i com ha d'evolucionar aquesta situació?
5: Doncs de moment encara no entra la marinada, encara hi ha vent del nord, és tramuntana, o si més no vent de component nord, com ahir, però ni de bon tros amb la intensitat que bufava doncs ahir quan es va iniciar i es va propagar ràpidament aquest incendi. La temperatura, doncs, tant a la zona de Calonja com de la Bisbal d'Empordà, o més cap al sud, a Llagostera, entorn dels 31 graus, la humitat entorn del 40%, per tant, va pujar la temperatura, va baixar la humitat, i pendents que al llarg de les properes hores sí que entri la marinada, que quedi anul·lada aquest vent del nord, per tant, serà un canvi de direcció. El que s'ha de veure és ben bé si serà vent del sud, vent del sud-est, i segons com acabi bufant, que pugui propagar les flames cap a zones doncs, amb molta massa forestal. En tot cas, sí que hi ha d'haver aquest canvi de direcció del vent, que al llarg de la tarda pot arribar a bufar cops d'entorn dels 40 km per hora.
3: Gràcies, Abel. Com dèiem, la nit ha estat molt intensa, però la feina dels bombers avança de manera favorable i aquest matí la població dels municipis més propers a l'incendi s'han llevat amb més calma. Els alcaldes de Calonja, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà asseguren que el fum i les flames han anat a menys. Jordi Soler, Josep Xifra i Òscar Aparicio en parlaven al Via Lliure.
6: Sí que la situació sembla més controlada. Com a mínim no es veuen flames des de baix a Calonja i sembla que el fum també ha remès bastant.
7: Estem tranquils perquè hem passat una bona nit, teníem por que el foc no revifés, no ha revifat i, de moment, tota la fumarada que es veia des del municipi no es veu.
8: Parlant com a ciutat de la Bisbal és quan hem estat més tranquils perquè el foc ja havia avançat i, per tant, el terme municipal no estava afectat immediatament.
3: Malgrat tot, les autoritats mantenen el confinament a les 7 poblacions pròximes al foc i també la crida a persones de l'àrea metropolitana de no desplaçar-se cap a l'Empordà. És una petició que, segons els alcaldes de la zona, molta gent incompleix.
9: Els alcaldes asseguren que ahir les carreteres es van omplir de gent, com és habitual els caps de setmana, i lamenten que això va fer la guitza als serveis d'emergències. També veuen contradictori que no es cancel·lessin alguns esdeveniments en municipis propers al foc, com ara el festival Cap Roig a Palafrugell. Ara bé, segons Trànsit, la mobilitat a la zona sí que va disminuir tant d'entrada com de sortida dels municipis afectats. Ho ha explicat al Via Lliure el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
11: Durant el dia ahir hi va haver una reducció de vehicles del 13% del que seria d'entrada i un 30% de sortida. Es podria intuir, en certa manera, que sí que hi va haver, que va afluixar l'entrada en aquella zona i, sobretot, la sortida. I es podria intuir que potser el confinament era el que estava fent amb més aquest efecte de contenció de mobilitat en sortida.
9: Com dèiem, el govern no descarta haver de cancel·lar més activitats culturals. Caldrà veure què passa aquesta nit amb la tradicional cantada de veneres que se celebra a Calella de Palafrugell i que aplega milers de persones cada any. De moment continua endavant perquè el municipi no és un dels afectats per les flames.
3: Per cert, que encara també informació de servei, hi ha dues carreteres tallades a causa de l'incendi. Són la GI-660 entre la Bisbal i Calonja i la GI-6612 entre Llagostera i també Calonja. Gràcies, Mariona. Gràcies, Abel. Fins ara.
5: Fins ara.
3: 11:05, amb un ull posat a l'Empordà, efectivament, de seguida els exagrables.
28: Via Lliure, amb Xavi Bundó. Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
29: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
28: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
29: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
28: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
13: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
14: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
15: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
16: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
15: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
17: Va, Joel, anem tirant.
18: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
15: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat. RAC 1. Tots som un milió. Us hi esperem.
19: Lletera Capllong, la llet de casa, t'ofereix il·lustres execrables.
20: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
3: Santi Jiménez, bon dia.
21: Bonjour.
3: Bonjour. Oh là là.
21: Bonjour.
3: Malcolm Tiro.
21: Ça va. Xavier Bundó.
3: Com es diu la bicicleta? Le vélo. Va, però encara no us heu trobat aquí.
21: Quan marxen?
3: Perquè... De totes maneres...
21: I ara qui vindrà? Després, sí, el Papa, el Tour, a qui falta per venir?
3: La Fórmula 1 ja ha passat, però no sé què queda.
21: La Copa Amèrica també.
3: Falta
21: Batman. Alguna... per venir.
3: Un rodatge gros, perquè ja n'han fet els Beatles, han estat per aquí alguns.
21: Estan els Beatles també.
3: No han marxat ja?
21: Bueno, està el Russell Crowe carregant-se a Collserola.
3: Sí, és veritat.
21: Sí, bueno.
3: Matant per senglars.
5: I tindrem el Mundial, que suposo que passarà per aquí.
3: Ah, és veritat.
21: És veritat. Encara falta.
5: Bueno, les coses importants. Santi, enhorabona, eh?
21: Igualment, Malcolm.
5: Bueno, ja podem començar.
3: Per les audiències, us ho feu dient, no? No han estat gens malament.
21: No. Però com que tu ja ho tens normalitzadíssim...
5: Sí. Ni un missatge de, nois, gràcies, entre tots ho hem fet. Jo li pregunto, està bé? Molt bé.
21: Ens traiem la xorra cada cap de setmana i resulta que aquí és la cosa més normal del món.
3: Teniu raó.
21: Del Real Madrid.
3: Ja ho he dit també amb patates aquest matí, que felicitats a tots, evidentment gràcies a la gent, perquè és extraordinari. Un cop més, 10 temporades de lideratge, això és una cosa...
21: 10 temporades, qui fa aquesta temporada?
5: Quina casualitat!
3: Bueno, què?
21: Va, anem al tema.
3: El tema.
21: A veure, avui, com dèiem, no sé si us heu assabentat...
3: Oh!
21: Pour le Tour de France, c'est arrivé à Barcelone.
3: Le Grand Départ.
21: Per això avui, en homenatge a Le Grand Départ, agafarem la bici i parlarem d'una de les icones més grans d'aquesta prova.
3: De què? Del Tour?
21: Del Tour de France.
3: Avui, un execrable del Tour.
21: Sí, senyor.
3: Ai.
21: Una estrella incontestable. Va ser el primer ciclista a guanyar 5 vegades el Tour.
3: Hosti.
21: El primer que ho va fer 5 vegades, després va venir Indurain...
5: Sí, Indurain va fer 5, però s'ha de dir que aquest té més títols que Indurain.
3: Ah, sí, eh?
21: I Armstrong, però els va fer una mica...
3: O sigui, llavors és llegenda del ciclisme.
21: Total llegenda.
3: Sí, eh?
21: També va aconseguir 2 giros i una Vuelta a Espanya.
5: Que Indurain no té cap Vuelta.
3: No té cap Vuelta.
21: I a més va ser el primer home en vèncer les 3 grans voltes.
3: Se va guanyar Giro, Vuelta i Tour.
21: Va aconseguir 23 victòries d'etapa de la seva carrera, 16 d'elles al Tour de França, poca broma.
3: Que bèstia.
21: 6 al Giro i una etapa a la Vuelta. I saps on la va guanyar?
3: A on?
21: A Barcelona!
5: A la ville de Barcelona!
21: La va guanyar a Barcelona perquè...
5: A la Catalunya!
21: Perquè el 12 de juliol de 1957, en una contrarrellotge individual, no com a equips, per avui, celebrada a Montjuïc, que va congregar 30.000 persones a l'Estadi Olímpic i 70.000 més als voltants de la muntanya, va guanyar el nostre home. Escolteu bé una altra vegada el que he dit, eh?
3: Què?
21: A Montjuïc, 30.000 persones,
0: sí, sí,
21: i 70.000 als voltants de la muntanya.
0: A la rodalia.
21: No van tallar tota la puta ciutat. No! Van fer-ho tot a Montjuïc, perquè estava un alcalde com Déu mana, amb porcioles. Porcioles sí que ho sabia fer.
0: No, home, no diguis això.
21: Tu podies anar pel carrer normal, per l'Eixample, per la Barceloneta, per Gràcia, pel carrer Aragó.
3: És que el que passava és que aquestes zones no estaven ni asfaltades. A la
21: no, tot era camp.
3: Tot era camp.
21: Tot era camp. Ja. Ai. Com a especialista, era gran especialista en les proves contra rellotge, va batre també el rècord del món de l'hora el 1956. Tot això perquè n'heu fet la idea de la bèstia que era. I es va adjudicar 9 vegades el Gran Premi de les Nacions. El Gran Premi de les Nacions és una cosa que es feia abans, que eren 100 quilòmetres contra rellotge.
3: 100
21: és una salvatjada. Aquest tio el va guanyar 9 cops. És un heroi francès condecorat el 1965 amb la Legió d'Honor. Deia de gol. M'agrada molt perquè fa sonar la marsellesa per tot el món. Esportivament era un escàndol pel seu elegant estil sobre la bicicleta i la seva personalitat, ja veureu, controvertida fora d'ella.
3: Ah.
21: Parlem de Jacques Anquetil, que es va convertir... Anquetil. En una llegenda. Varia uns 76 metres i no passava més de 67 quilos.
3: Ah, primet.
21: Per tant, tenia el cos ideal per fer aquest esport. Però també era un tio una mica, com veurem després, una mica complicadet. Era un tirà, un acaparador, egoista, orgullós,

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Puma Híbrid per només 17.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
3: Ja estan pujant ara. Estan pujant la Madeleine.
4: Mira, es podria fer coincidir el sonar amb el Tour de França.
3: Bona idea. No donis idees.
4: L'any que ve.
3: I el Primavera Sound.
4: I el Primavera Sound, tota la vegada.
3: Perquè venen pocs turistes a Barcelona, com diu el Banyo.
5: Et diré una cosa. En Quetil s'hagués quedat el Primavera Sound.
4: I tant.
3: I tant.
5: Bueno, de petit, res feia pensar que seria una de les grans estrelles de l'esport del segle XX. Era fill d'un obrer i d'una mestressa de casa. En Quetil va abandonar el seu ofici de torner a Normandia per dedicar-se per completar el ciclisme a l'any 52, quan tenia 18 anys. Un dia li va dir al seu pare que volia viure del ciclisme. Si et dediques a això, has de guanyar molts diners. I ho va fer, un noi aplicat. Aquell mateix any va guanyar el campionat de Normandia i el de França en la categoria amateur amb una superioritat tal que els organitzadors van dubtar de la seva edat. A l'any 53 es va convertir en ciclista semiprofessional, guanyant el Premi de les Nacions. Havia nascut una estrella.
3: Als 23 anys, 1957, guanya el seu primer Tour de França.
4: Perdona, o sigui, decideix amb 18 dedicar-se professionalment a això.
3: I el primer Tour de França...
4: Als 20 és semiprofessional i als 23 ja ha guanyat el Tour.
3: Sí, ha guanyat el Tour a la seva primera participació.
4: Hosti, debutant, eh?
3: Debutant, sí, sent el segon ciclista més jove que aconseguia guanyar el Tour de França. En aquella edició va guanyar justet. 15 minuts d'avantatge.
4: Què dius? Un quart d'hora.
3: Va treure
4: que tenia temps de donar la volta i tornar a començar.
3: I va guanyar 4 etapes.
4: Mare de Déu.
3: Vale. La seva habilitat en les etapes contra rellotge li van valer, com dèiem, el sobrenom de Monsieur Chrono.
4: M'agrada molt aquest sobrenom, sí. Monsieur Chrono.
3: Ell va prendre el relleu de la gran estrella francesa fins aleshores, que era Louison Bobet, i va mantenir una aferrada competència amb els rivals de l'època, com l'espanyol Federico Martín Bamontes.
4: Que també va guanyar un Tour, no?
3: Va guanyar un Tour. El luxemburguès Charlie Gould, que eren dos escaladors mítics, i sobretot, el seu gran rival francès era Raymond Poulidor, el seu esforçat compatriota, el que el domini d'en Quetil el va massacrar la vida, perquè sempre quedava segon. S'ha fet la frase famosa de ets un Poulidor, perquè sempre acabes segon.
4: Era Mozart i Salieri.
3: Sí, era un etern segon. Però la gent estimava a Poulidor. Aquesta rivalitat entre en Quetil i Poulidor era la de Messi-Cristiano Ronaldo.
4: Que fort.
3: Va dividir absolutament a França.
5: Sí, la polarització ja existia. En Quetil era com l'espavilat, negociant, fet a si mateix, i Pupú, Poulidor...
4: Com Pupú?
3: Li deien Pupú a Poulidor.
4: Li deien Pupú. Home, no podien
3: ja, bueno, pobre home.
5: Pupú, petit Pupú. Era l'humil corredor vinculat a la França rural.
4: Ah.
5: Tots dos van protagonitzar acarnissats duels que, convenientment ressaltats per la premsa esportiva, van dividir el país entre el seguidor de la part més rural i conservadora, la de Poulidor, i la més cosmopolita, i
4: és bona aquesta,
5: entre cometes.
4: O sigui, al final era un debat gairebé polític, no?
5: Polític,
4: la França rural, la França de la ciutat, la França progressista, la França tradicional.
5: Exacte. Clar, el contrast entre els dos ciclistes, tant a les carreteres com fora d'elles, no podia ser més palès. Enfront de la sòbria imatge de Poulidor, en Quetil era l'autèntic bon vivant, aficionat al vi de les seves vinyes, a la cervesa i sobretot a la bona taula, plaers dels quals no es privava ni durant les setmanes en les quals estava competint. Deia ell, el plaer ha de formar part de l'entrenament. També gaudia jugant a cartes fins a altes hores de la nit amb els seus companys d'equip i de manera implícita va reconèixer una pràctica habitual dins l'escamot internacional en aquells anys com era el consum d'amfetamines.
6: Èxtasi!
4: Ara!
6: Extanó! Èxtasi! Extanó!
3: El tema de les amfetamines pels ciclistes es anava portant més o menys que sí, que esta sí, esta no, no? Però esclata en el Tour de França a 63.
4: O sigui, tot el tema
5: del
4: dopatge, sí, ja és dels anys 60, el merder.
3: Tom Simpson mor pujant una carretera valida.
4: Mor.
3: Sí, sí. Es convertiria el Tour del 63 en el

0: en el punt que marca el consum d'amfetamines. El va guanyar en Ketil, òbviament la seva victòria va arribar per marge, un marge poc per ell, que va ser de 3 minuts i 35 segons sobre Bahamontes. En Ketil mai va negar que en aquella carrera va utilitzar els estimulants. Deia ell, només els imbècils s'imaginen un ciclista professional que corre 235 dies a l'any pot mantenir-se amb aigua mineral.
1: Hòstia, això deia en Ketil, eh?
0: Sí. No sols admetia l'ús d'estimulants, sinó que el defensava la seva necessitat. El 1967, durant la carrera a Bordeus-París, en Ketil ja, i mira que no hi havia, els controls eren bastant laxes, eh? Dona positiu per amfetamines. Descobert, declara la premsa. Per què castigar qui admeta que tots fan en secret? Mm. Era tot un personatge. I per mostra una de les seves millors anècdotes, i veureu de quina peça estava fet el monstre.
2: Uns dies abans del començament del Tour de França, el diari François encarrega a Abelín, que era un vident molt conegut a l'època, que feia les seves prediccions sobre la carrera que aquest
1: any... Mago Félix.
2: El Mago Félix.
0: Vale. Pendulito, pendulito.
1: Sí. ¿Quién va a ganar el Tour este año?
0: Pues aquest no va dir qui va guanyar. Diu una cosa molt pitjor.
2: Sí, perquè al tal Abelín no se li corre una altra cosa que afirmar que Jean-Can Ketil morirà.
1: Hòstia.
2: Durant el transcurs de l'etapa 13 entre Andorra i Tolosa. I el presagi es publica com si res a la premsa nacional francesa. Clar, en Ketil no era especialment supersticiós, però clar, hem de reconèixer que una informació tan precisa clar, i terrible ha d'impressionar per molt que no vulguis exterioritzar. Així que l'home es troba realment deprimit el dia abans del dia fixat per la seva mort. Una jornada de descans a Andorra.
0: Comença el dia de descans amb en Ketil a la seva habitació a l'hotel, amb la persiana baixada, estirat al llit, sense ganes de veure ningú.
1: Que fort.
0: La pobra tio. La seva dona, ara arribarem a la dona, que és la part bona de la història, el convenç per sortir a fer una volta, a passejar. Sí.
1: Va, que t'airejaràs, Jacques.
0: Sí, sí, no et moriràs, home, ja veuràs.
1: Ah, home.
0: Aquell dia, la premsa que segueix el Tour celebra una petita festa a l'aire lliure, un pícnic improvisat a Andorra. Quan arriben al lloc on està la premsa ja dinant i bevent i tal, perquè és el dia lliure, els periodistes el veuen, el conviden a sumar-se i li acosten una cuixa de xai que estaven rostint. En Ketil posa pels fotògrafs portant-se la cuixa a la boca. Uns diuen que només la va tastar i se la va apropar als llavis per la foto. Altres diuen que es va posar com el tenafes. També t'ho dic, eh? Perquè també hi ha la història que ell li va dir a Gemanini, que és el seu director d'equip, que l'acompanyava en el passeig, que li va dir, home, no em portaràs sangria, no? Perquè no es pot menjar res sense sangria, ja que estem aquí a prop d'Espanya. Els seus rivals, el Bahamontes i tots els altres, s'assabenten perquè el dia següent veuen les fotos i s'emprenyen. Tots, el dia de descans, han sortit a rodar, com és preceptiu, i veuen que el gran rival, el que els domina les curses, que els guanya sempre, no sols no s'entrena, sinó que, a més, està de festa amb els periodistes. I es conjuren, i diuen, aquest tio ho pagarà.
1: Ah,
0: i es produeix
1: aquest demà estarà fatal.
0: I a més, el farem estar fatal.
1: Ah,
0: I, aleshores, entre els rivals d'en Ketil, que eren com l'exèrcit de Pancho Villa, que no s'entenia entre ells, fan una estratègia conjunta. Parlem de Federico Martín Bahamontes, Julio Jiménez, el relojero de Ávila, i Pulidor, tres escaladors nats que decideixen aliar-se per deixar-lo cau només de sortida.
2: Sí, la tàctica, la veritat, els hi surt rodona. I en Ketil no pot pedalar, està congestionat, està més vermell que un pebrot. Ell, que mai semblava sofrir, eh? Les cames inflades, líquids retinguts de la inactivitat, i és així com el cim d'en Valira, en Ketil té més de 4 minuts de retard i la carrera perduda. El rabiós Gemianini s'acosta al seu pupil i li passa una ampolla de xampany.
1: De xampany?
2: De xampany.
1: Però al final de la cursa?
0: No.
1: Durant la cursa.
0: Quan el veu que està desfet, sí, que se li escapen els bons.
2: Sí. 4 minuts,
0: se li posa al costat del cotxe
1: i li dona una ampolla,
0: de xampany.
2: I diu unes paroles que queden per la història. Si has de morir, fes-ho com un campió, Jack, no en el grup de cua.
1: Oh.
2: En Ketil el mira, somriu, beu xampany, l'insulta de broma i accelera.
1: Hosti. Sí.
0: Accelera juntament amb el seu company Louis Gostolan, que l'acompanyat és el que es queda per marcar-li el ritme a la pujada. I quan arriben al cim, el perd de vista a les primeres corbes de baixada d'en Valira. En Valira s'ha de dir que aquell dia hi havia una boira que no es veia a un metre.
1: Ai.
2: Era el dia de la seva mort, eh?
0: Sí, i a més era el dia que havien pronosticat la seva mort. Louis Gostolan, després, amb unes declaracions, explica que quan el vaig veure partir a la baixada, em vaig dir, Louis, és l'última vegada que veus aquest home en vida.
1: O sigui, anava com un boig.
0: Com un boig. En Ketil baixa a cegues entre una espessa boira que impedia veure res, guiat només per estímuls externs. Ell mateix explica: la veritat és que vaig fregar la mort en diverses corbes, en diversos revolts. Sí, m'anava fixant en els llums posteriors dels cotxes que em precedien, perquè si s'il·luminaven i frenaven vol dir que venia una curva. I aleshores jo havia de frenar. Però baixava a, com es diu, a tumba abierta. Clar, els escapats...
1: ¡Vamos con Anquetil!
0: ¡Vamos con Anquetil! ¡Está bajando a tumba abierta! ¡Se está jugando la vida al chaval! Clar, Bamontes, Jiménez i Pulidor, que li havien tret 4 minuts pujant...
1: Anaven sobradíssims.
0: Arriben al pla, i quan arriben al pla, veuen que Anquetil està darrere.
1: Apareix de la boira.
0: No s'ho podien creure.
3: Una de dos. O me llevo esa mujer.
1: Va acabar guanyant, Anquetil?
2: Sí, sí, va acabar guanyant. Però bueno,
1: i no va morir.
2: I no va morir. I no va morir.
0: Però va estar així,
1: però va estar a prop.
2: Sí. Però anem al lío de veritat, que no és el esportiu, és la seva vida personal. Tot comença quan Jacques Anquetil acudeix a la clínica d'André Boeda, que és un dels doctors esportius més prestigiosos de França en aquell moment. I aleshores, ell és un projecte de campió que acaba de passar a professional. Mm-hmm. Boeda, conegut com el doctor Doping, era com el Manolo d'aquí,
1: sí,
2: veu el seu potencial i accedeix a portar la seva preparació. André resulta impressionat des del primer dia. La seva esposa, la d'André, al principi, no pensa igual i no li fot ni cas a Anquetil. Ella es diu Janine Boeda, més coneguda com Nanú. És alta, és rosa i té aspecte de musa de la Nouvelle Vague. Com si fos una novel·la romàntica, passa...
1: No,
2: el que havia de passar.
1: Anquetil, sí, amb la dona del metge.
0: Ah, que no em cau bé aquest tio que has agafat i tal, no sé què, tal.
2: Quin imbècil.
0: Concretament, fins i tot, hòstia, recorden que el primer dia que se la va ensenyar...
1: Sí, es van embolicar, sí.
0: El 2 de març de 1957,
1: hòstia,
0: quan ella veu el sostre de l'habitació per primer cop amb Anquetil tapant-li certa visió.
1: Prou.
0: La pròpia Nanú declara anys després que... A l'alba vaig saber que estimaria Jacques totalment fins al dia de la meva mort. Vamos, que l'havia deixat, que no li tremolaven les cames.
1: No, ja, ja.
0: Pel corredor, d'apenes 23 anys, és el seu primer tour, Janine és una conquesta.
1: Clar.
0: Lògicament, Boeda se sent traït per aquell a qui un dia va admirar, va adoptar i fins i tot va considerar amic. Clar, no m'estranya que se sentís traït, perquè ella es va escapar de casa una nit per la finestra en camisa de dormir,
1: no,
0: mentre ell l'esperava amb el cotxe en marxa, abandonant el marit i els seus dos fills, que parlarem després, atenció, no perdeu aquest detall.
1: Els fills de Boeda.
0: Annie i Alain. A l'octubre del 58, Nanú i André Boeda es divorcien i dos mesos després, 22 de desembre del mateix any, aquella dona de personalitat irresistible es casa i passa a ser anomenada Janine Anquetil. La història, evidentment, és un escàndol a la França dels anys finals dels anys 50. I ells no s'amaguen. Comencen a anar totes les curses junts. La primera és en el tour aquest, que va a Barcelona.
1: Perquè, com hem dit, el tour no és el primer cop que passa per Barcelona.
0: Però flipareu, perquè això no és res. La part interessant de la vida sentimental del Ketil comença ara.
1: ¡Adelante los orcos!
0: Más bien los elfos.
1: Ah, vale. Pues los anillos.
2: Amb Nanú, Anquetil va establir la seva residència a una granja a Normandia, que va batejar com la granja dels elfs.
1: Sí o no?
2: Sí.
0: Ja no pinta molt bé, això. No, no.
2: Ja diu, bueno, aquest...
0: Era Rivendell.
1: Ai.
0: Allà passava
1: ai,
0: tot.
2: Que era ai. La granja no era una granja.
1: Gent
2: era un
1: molt estilitzada, molt rossets, molt jovenets.
2: Era un xató que havia estat propietat de la família de Guy de Maupassant i on va dormir Flaubert.
1: Ah, carai, o sigui,
2: era un
1: tenia
2: lloc,
1: història.
2: Una mena de castell.
0: Sí. Sí. O sigui, diem granja, però és un xató.
1: Sí, sí. No,
2: aquest lloc es va convertir en un símbol del seu estil de vida, perquè la granja o el xató era famosa per les festes. La seva rutina diària desafiava totes les convencions d'entrenament esportiu. S'aixecava tard, menjava abundantment, fumava, organitzava sopars que tenien fins a altres hores. Les festes duraven 3 dies. El xampany i el whisky eren descarregats amb palets. No obstant això, aquesta aparent indisciplina no afectava el seu rendiment, la qual cosa desconcertava tant els rivals com els experts.
1: Imagina't si ho hagués fet bé.
0: Però és que després tenia les amfetamines.
1: Ah, bueno, clar, compensàvem això.
0: quan Jacques posa punt i final a la seva carrera esportiva, es retira com a ciclista professional,
4: sí,
0: aleshores diu, ara sí que m'ho passaré bé, com si abans no s'ho hagués passat bé el tio. I els Elfs viu amb Nanú i també amb Annie, que recordeu,
4: Annie
0: és la filla que tenia Janine,
4: sí,
0: amb el doctor Boeda,
4: sí,
0: que s'ha anat a viure amb la seva mare.
4: Mare de Déu.
0: Vale. Bueno, ja baixareu què passa. La...
4: No, no, no, no.
0: Sí.
4: No, no, no, no, Santi, no.
0: Però jo t'explico la història.
4: Que no, home, que no. Que això sí que no.
0: A veure, a en Ketil li fallava alguna cosa. Ella,
4: sí,
0: estimava,
4: no, ja,
0: molt a l'Ani, però no es veia complert perquè volia tenir descendència seva amb els seus gens. Tenia una criatura que si fos fill seu i de Nanú. Però no és possible perquè després dels dos parts que va tenir Nanú amb el doctor Boeda,
4: sí,
0: van ser molt difícils,
4: sí,
0: i es va fer una lligadura de trompa.
4: Ah, llavors no podia tenir
0: fills.
4: No podia
0: tenir fills.
4: Vale.
0: Aleshores, això l'atormentava molt, no? I Jacques, orgullós, amo i senyor absolut d'aquell racó feudal, es consumeix de ràbia. Un dia, el 1970, molt borratxo, s'encara amb la seva dona i li planteja la següent situació. No puc més, jo vull tenir un fill meu. I si no puc fer-ho amb tu, òbviament no podia fer-ho perquè ella havia tenia una lligadura de trompes, marxaré a París, contractaré una prostituta,
4: ai,
0: i li pagaré durant 9 mesos per a quedar-me amb el nen. Davant d'aquesta oferta tan romàntica, Nanú no està d'acord, òbviament, però troba una solució. Això ho explica la pròpia Sophie Anquetil en un llibre que es diu Por l'amor de Jacques. Aquesta Sophie és la filla de Jacques, però també és la neta de Nanú. Ara ho explicaré.
4: Com?
2: Sí, clar, perquè després d'aquesta conversa...
4: És la filla de Jacques Anquetil i la neta de Nanú?
0: Sí. No. Per tant,
4: sí, no.
2: Clar,
4: per
2: perquè...
0: Ja us no podeu imaginar què passa.
2: Per què va passar? Perquè després de parlar i de dir-li això a la seva dona, aquesta conversa, el matrimoni va a l'habitació d'Ani, la filla de Janine.
4: No, que no, tio.
2: Li expliquen la situació i la possible solució. Jacques Anquetil engendrarà un fill que tindrà la seva sang i la de Janine.
4: Esteu de broma.
0: Però no, no, serà... no, no, això no, va passar.
2: I no serà la seva dona, sinó la seva filla.
4: No, no, no, no.
2: Nanú ho entén com un acte suprem d'amor cap al seu home.
4: Però Annie, quina edat tenia la nena?
2: 18 anys.
4: Hòstia, de veritat.
2: Accepta i neix
4: Sophie. Mira que heu dit animalades en tots aquests anys, però és que m'està entrant fàstic, eh?
0: No, no, és un depravat.
4: Hòstia.
2: Clar, i neix Sophie.
0: Vull dir, bueno, vull dir en si, també.
4: Però hi havia pacte amb la dona.
0: La dona, sí, estava a favor.
2: Estava
0: la dona
2: favor.
0: Li va dir, abans d'anar a buscar una prostituta a París...
2: La meva filla.
0: Folla't a la meva filla.
4: Prou.
0: Deixa-la deixa-la emprenyada.
4: No, no.
2: I genèticament...
4: Però és que, a més, la tenia com la seva pròpia filla, no? Perquè vivien amb ells.
0: Clar, vivien amb ells, sí.
4: Per favor, quin horror.
2: Sí, sí. Una nena que li dirà mamà o mama instintament a Ani, la seva mare, clar, i fillastra el seu pare, i, per tant, la seva germanastra, i a Janine, la seva àvia, la dona del seu pare.
4: Déu meu.
2: De cara al món, serà filla de Jacques i Nanú. Però en els Elfs, tothom sap la veritat. Fins i tot la petita, a qui mai se li oculta res. Quan va, diu ella, la Sophie, quan vaig anar a l'escola i em vaig adonar que la resta de nens només tenien una mare, em vaig posar a plorar per ells, perquè no tenien el mateix grau d'afecte que posseia.
4: Ell tenia un pare i dues mares.
2: Exacte.
0: I el seu pare era el marit de la seva àvia.
4: Hòstia, és que és vale.
0: Clar. Jacques actua com un sultà al xató dels Elfs i a partir d'aleshores, depèn de la nit, dorm indistintament al llit d'Ani o al llit de Janine.
4: O sigui, no era una cosa d'un dia perquè...
2: No, era una inseminació només.
0: Ell deia, depèn de com li carregués la
2: cardolla, sí, sí.
0: Cap a la dreta o cap a l'esquerra, anava a una habitació o anava a l'altra.
4: Què dius?
0: La nena, tot i així, Sophie, creix feliç en meitat d'aquest trio, perquè ella explica les seves memòries. En l'univers en Ketil no s'apliquen les lleis del món exterior.
4: No, ja es veu.
0: Vale. Serà Jacques, esclar, qui trenqui definitivament aquella convivència. I us explicarem com, perquè la cosa encara es complica més.
4: No pot ser.
0: Sí que es complica, sí. Recordeu que Janine i el doctor Boeda tenien un altre fill, no?
4: Sí, hi havia l'Ani i l'Alain.
0: L'Alain vivia a Rouen amb la seva esposa, Dominique. I Alain, ja gran, casat, passa per una mala època econòmica i, com ha de deixar el pis per recuperar-se, no se li acudeix una altra idea que anar-se a viure als Elfs amb el seu padrastre i la seva mare, la seva germana i la seva nebuda... Bueno, ja no m'he perdut.
4: Sí,
0: no
4: sé.
2: I la seva dona.
0: I també, clar, porta a la seva dona, Dominique. I què va passar?
4: No,
0: el que havia de passar.
4: No!
2: Sí, perquè Dominique, la jove de Janine i de Jacques, la cunyada d'Ani, la tieta de Sophie, l'esposa d'Alain, cau també a les seves xarxes.
4: Home.
0: Sí. No li presentis a ningú, aquest tio.
2: I aquest precari equilibri que mantenia aquella mansió es trenca. Janine deixa el castell, Annie farà el mateix, sembla que només Sofia es queda al costat del seu pare, Alain veu com la seva esposa l'abandona pel seu padrastre...
4: Increïble.
2: Però aquí no acaba tot, perquè per postres, junts, la jove i en Ketil tindran l'any 86 un nen...
4: Un altre nen.
2: ...anomenat Christopher.
0: Christopher.
2: Que ja no sabrien dir quin és el parentès, perquè en la resta de la colla...
4: És una bogeria.
0: Christopher ja no sé què és respecte als altres.
4: Bueno, és que Christopher, en part, per Alain, seria germanastre, perquè és el seu... És fill del pare adoptiu.
2: Sí, clar.
4: I a la vegada...
0: És fill de...
2: La seva dona.
0: És fill i net del mateix...
4: És que no pot ser. És que no pot ser.
0: S'ha de dir que ell, com si sentís ploure, a tot això...
4: En Ketil. I era tot igual.
0: Perquè ell què va fer? Se'n va anar a participar al París de Cap.
4: Ah, clar. Ara que ja hem muntat el lío, jo me'n vaig a París.
0: Aquí a casa hi ha un lío de collons. I què faig? Me'n vaig al París de Cap.
4: Però no en bici, no?
0: No, en Mercedes. Ah, vale. En Mercedes. Encara que no el va aconseguir acabar, el 86. I al gener del 87 participa novament al rally amb un Land Rover i aconsegueix acabar en el lloc 38, quan el París-Dakar era el París-Dakar, no com ara, I aleshores torna pel bateig de Christopher, i el dia del bateig de Christopher, a Jacques Anquetil li diagnostiquen un càncer terminal d'estómac. Només li queden mesos de vida. Ell va rebutjar tractaments experimentals que podien haver perllongat la seva vida, però ell va dir que si comprometia la seva qualitat de vida, no acceptava.
4: No li interessava.
2: Sí, al novembre del 87... L'antic campió, ja gairebé terminal, està hospitalitzat en una clínica de Rouen i per allà passen periodistes, companys... A Pulidor, per cert, li diu al seu llit de mort: també en aquesta carrera arribaràs segon Raymond.
4: I jo em moriré abans que tu, creuré la meta abans.
0: No podia fer una bona acció ni en el llit de mort.
4: No,
2: i els seus éssers més estimats, qui no anava?
4: No sé.
2: Nanú.
4: Nanú, clar.
2: Fins que el seu únic prec és tornar a veure-la una vegada més. Janina resisteix, però finalment apareix al seu costat i sosté la seva mà.
4: Mare.
2: Menys mal que no va portar amigues, nebodes, cosines...
0: Encara tenia temps al Anquetil.
4: Per favor.
0: Una cosa més.
4: És increïble la història de Jacques Anquetil, una de les primeres llegendes de la història del ciclisme i el primer gran guanyador del Tour, no?
0: Sí, home, és el primer gran mite del Tour de França.
4: Increïble. En el dia que el Tour de França passa per Barcelona...
0: No porteu nenes a prop de la cursa.
4: Sort que no hi ha Anquetil per passar per Barcelona, perquè
0: ho
4: deixaria fet un Cristo.
0: Va estar molts anys anant amb el Tour com a comentarista
4: imagina,
0: a televisió
4: francesa. Sobre, com si fos normal. En fi, per celebrar la Grande Port,
0: Grande Port,
4: Jacques Anquetil, el Monsieur Cronó.
0: La gran foller d'Anquetil.
4: Sí, i tant. Gràcies, Malcom Otero. Gràcies
2: per ser Xavi, també t'ho dic, felicitats,
4: No, felicitats a vosaltres. No, vosaltres. Penja. On viendra me voir pendu, sauf les
5: aveugles, bien entendu. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
6: Dia lliure amb Xavi Bundó. L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
7: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
8: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
9: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
8: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
9: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
10: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara, en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
11: Amb gent pionera.
13: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
14: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
15: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: Change the world, or the world will change you.
17: RAC1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
18: El cap de setmana, quan passen coses...
4: Hosti, noi, el que està parlant bon pot passar. Bueno, estem parlant de Blai Morell, que està al Japó. Bueno, la gent que no ho sapigués ja s'ho va trobar, perquè ha entrat 3 o 4 vegades per la ràdio per explicar cert. Que hi havia terratrèmols. Menys per aquest programa entra per tots els
19: mesos. Ah, mira,
4: és
19: increïble. Però, diu, ha posat terra pel mig, perquè no s'aguantava ja.
4: Exacte.
19: I s'ha anat al més lluny possible.
4: El més lluny que podia.
20: Si això li abonen a part, ho saps això?
4: Ah, no sé, jo els seus acords...
20: Tu no tens com ficar,
4: però sí que hi ha un tuit de Blai Morell que diu: segon terratrèmol al Japó en 2 dies.
19: Escolta, com?
4: Ara diuen de 5,8 de magnitud. També s'ha sentit a Tòquio, que és on és. L'edifici ha tremolat de nou, però com a mínim avui han avisat. I demà arriba un tifó. No, la culpa és del Broc. Això és un tuit de Blai Morell, que té 18 favoritos, 2 retuits i un de resposta.
20: 18, home, gràcies per el record de favorits.
4: I que no cita. La culpa és del Broc. Acaba la frase.
19: Jo només diré, jo vaig estar un mes al Japó i no va haver cap terratrèmol i el Blai...
20: Ja està, no s'està imatges al Japó. Molt de temps i no he viscut mai un terratrèmol.
4: Doncs goita.
18: Via Lliure, territori cap de setmana.
4: I escolta, si no podem anar a Japó, que el Japó vingui a nosaltres.
19: Correcte.
4: Hola, Blai Morell.
21: Bon dia.
4: Bravo.
21: Bon dia, bon
22: bravo,
21: dia.
22: Blai. Bravo.
21: Bon dia a tothom.
4: Ha tornat, eh?
20: Ha tornat. 5 dies a Japó, 2 tifons.
21: 0 regals.
20: I més important, 0 regals.
19: Les mans buides.
4: No ha portat res.
20: Ni un petit detall.
21: Ni un mochi, tu. Ni un mochi.
4: A veure, et dic una cosa.
21: Saps què?
4: Si vas 5 dies a un puesto, hi ha 2 terratrèmols i un tifó, també no et dona temps de comprar res.
20: A l'aeroport hi ha botigues.
19: És cert.
4: A l'aeroport
20: hi ha botigues.
4: A l'aeroport.
20: Tu vols tenir un detall amb la gent. M'entén o no?
21: Mira, Xavi, portaré demà.
4: Vale.
21: Portaré demà.
22: No, però també és cert que...
20: Demà?
21: Va.
20: Demà no hi som.
21: Demà, portaré demà.
20: Demà no hi som.
19: Clar, no, per això, aquesta és
4: la gràcia. La part bona del programa.
20: Bueno, aquesta... Escolta. Hem arribat... L'altre dia es posa un tuit, no que posava... Grans EGMs, felicitats Xavi Bundó, suposo que dissabte esmorzar homèric.
21: Homèric.
20: Respostes de la gent. Un amb una cadira, no, perquè et sentessis. Un altre amb una bola d'aquestes de... No?
19: Del
20: un
19: desert.
20: Poble desert. Sí, gent dient, saps que menjaràs fruita mossegada, etc, etc. Hem arribat, no? I què hem trobat?
19: Res.
4: Patates en tomàs!
22: Ara que... Les millors patates que he tastat en la meva vida.
21: Mai.
4: T'has de queixar de patates Sant Tomàs?
21: Molt bones.
22: Tal qual us ho dic.
20: Fixa't una cosa, eh? L'any que li han donat el premi a millor comunicador mundial
22: i
20: que ha guanyat tots els EGMs arrasant a la competència,
22: és l'any que
20: no hem vist ni una esmorzada sent.
22: Res. Ni una xocolatina, res.
20: Res, zero.
19: Bueno, si no va bé una
20: ni un cafè. Ni un cafè.
22: Ni un cafè de màquina.
20: Ni un cacaulat. Res, zero.
4: Hi va haver una esmorzada que va ser criticat.
20: Allò tu li dius esmorzar espectacular?
4: No he dit espectacular.
20: Eren 3 croissants, crec,
4: no
20: i una ensaïmada.
4: No és veritat.
22: Però si allò era el menjar de la festa d'aniversari d'un dels teus fills, home, va sobrar i el vas portar aquí. Home,
20: que està 2 dies a l'hospital.
4: Què voleu, cap i pota?
22: Home, estaria molt bé un cap i pota, un fricandó. Unes croquetes, que són fàcils de fer, eh? Que es posen a la fregidora.
20: Tens aquí Colmado Wilmot, aquí.
4: Sou, de veritat, tu.
20: Anem, Broc i jo.
4: Sembleu uns morts de gana.
20: És que ho som.
4: Anar demanant que la gent us alimenti. Sí, us va... La gent, aparteu, canvieu-vos de vorera. Si veieu a Toni García i al Broc especialment, perquè és que us robaran l'entrepà, com els quinquis de barri dels 80. L'entrepà,
22: no
4: què portes?
19: Dona'm
4: un euro per comprar-ne un
20: bocà, els dònuts. No, jo no veig a un tio li robo l'entrepà. Primer li pregunto de què és.
4: Això sí.
20: Si em diu truita de patates, qui l'ha fet? L'ha fet ma mare. Dona'm l'entrepà.
22: I escolta una cosa, ja sé que el Blai estava lluitant per la seva vida enmig d'un terratrèmol i 5 tifons. fons, però no costa res anar a la tenda i comprar quatre mochis. Saps què vull dir?
4: Però es fan malbé els mochis.
22: Comprar quatre mochis.
19: 24 hores obertes.
4: Els mochis es fan malbé demà, Xavi. Es porta-li demà.
19: Un entrepanet d'aquests ous.
22: Compte que diu que es porta demà, que no hi som nosaltres.
20: Et dic una cosa, Blai, i t'ho dic de veritat.
22: Compte el que està dient, eh?
20: T'ho dic de veritat. Si jo estic escoltant demà la ràdio, que ho faré, i escolto que algú està menjant alguna cosa aquí que has portat del Japó, dissabte que ve tu no surts aquí a parlar. M'entens o no?
22: No podràs, no tindràs dents.
20: Dissabte que ve et troben penjat d'un aire condicionat al Cort Inglés aquí davant.
4: Home, no.
20: Pobre Blai. Amb el teu propi cinturó.
4: Escolta, no em porto.
19: No em porto.
4: Va, que anem tardíssim.
20: Pues aquí jo sí que em porto.
4: Ens hi posem o no? Vinga, va.
0: Vinga, som-hi. Ei!

0: Bravo!
1: Ara feia dies que no sonava, saps?
2: Feia dies.
3: Home, a veure, si ho feu bé i sou els quatre i la liturgia és tal, hola, tal, hola, i no comença broc, colze amb peu, peu amb colze, amunt, Girona,
1: i a més és de
3: Tarragona,
1: i és de celebració, entenc, de les audiències i tot això.
3: No, la celebració l'han de fer uns altres.
1: Sí, sí.
3: Això, aquí hi ha com una taula gran, no? Blanca, que hauria d'estar plena de coses.
1: Perdona, i també em consta que ho he esmorzat, perquè la Bel Caral no ho hem dit, però la Bel Caral
3: ha portat
1: fuet,
3: Parlem-ne de Bel Caral.
1: Mira, ara
4: estava aquí.
1: A trencar-vos la cara.
3: Que el tio bé porta 100 grams de llonganissa, 100 de botifarra, i no porta pa amb tomàquet.
1: Bueno, com a mi, per què he de portar pa amb tomàquet?
3: Quin tio més...
1: Sí, però pots menjar sol.
4: Compte que està entrant, eh? Està entrant. El tenim aquí, eh?
5: Oi, resposta.
1: No, no, ara he començat a veure... Abel.
3: Últimament s'ha entrat
1: en el cinema, avui, eh? Un silenci. Començaràs a veure de què estan fets aquesta gent.
4: No, no.
1: Que els hi entregues alguna cosa i després encara t'escupen a la cara.
4: Saps què diu ma mare? Hòstia. De desagraïs l'infern és
3: ple.
4: Ara sí. És veritat, és veritat.
3: D'acord, però ta mare ho diu amb pentomàquet o sense?
4: Ja diré una cosa. A l'infern també està ple de gent que compra... embotits revilla pels...
3: No!
4: El xòpet del supermercat,
3: Ei, Abel, vols que et fem el boca a boca?
4: Justament, vull contextualitzar.
1: Explica.
4: El xòpet del súper. Fa dues setmanes, de fet, demà fa dues setmanes, va ser el meu aniversari. Jo em vaig agafar festa, jo el dia aniversari, per poc que pugui, doncs no treballo. Vaig estar a la Cerdanya. D'acord?
1: Ara.
4: I el súper de la Cerdanya. Avui he portat... No, avui he portat...
3: La Cerdanya del Gran Pa, no?
4: Viant del més bo que pots trobar a la comarca.
1: Sí, sí.
4: De la carnisseria Pons de Llívia. Pons Gourmet.
1: Sí, senyor.
4: Quarta generació, el Mia Vila, quarta, amic meu, quarta generació...
3: Però sabeu que es diu així?
4: De xarcuters. Això què és? Des del 1925, el seu besavi, em sembla que va ser, va obrir botiga a Puigcerdà.
3: Quina torre, pensava que tenia que fer...
4: I us porto una llangonissa tendra... del més bo que vas trobar a la comarca.
3: Molt.
4: Un pa de fetge.
3: Molt.
4: Boníssim.
3: 50 grams de cada.
4: El tallo... El tallo
1: amb carinyo.
4: Amb carinyo. Talls finets.
3: L'has tallat tu, no? Ja m'ha de contar. Està tallat, tio, gruixo.
4: Us porto les millors viandes de la Cerdanya.
6: No ho intentis.
4: D'una carnisseria de referència.
1: Ja saps el que no has de fer.
4: No cal que et justifiquis.
1: No els hi portis mai més res.
4: No, portarem diumenge.
1: Ara!
4: Bravo! Diumenge.
3: No, i tant.
5: Però escolta, jo no he fet res. Jo no he dit
3: Escolta, ajudes, Carol.
4: I us diré una cosa. Això va ser un obsequi que em va fer el meu amic, el Mia, pel meu aniversari. I jo... Us ho porto.
6: El Mia és collonut.
4: Us porto
3: saps què està fent el Mia? Saps què està fent el Mia ara mateix?
4: El meu regal d'aniversari.
6: No entenc com és amic teu.
4: El meu amic.
5: Jo crec que em posaré a cruspir.
3: Saps què està fent, el Mia ara mateix?
4: I me'n queda més.
3: El Mia, escolta'm, el Mia ara mateix està menjant aquest embotit amb pa amb tomàquet.
4: Segurament.
3: Perquè ell és un tio intel·ligent.
4: Saps què passa? Que jo avui, abans de les 9 del matí, abans de la tertúlia, quan m'he posat a tallar això, jo tenia feina, m'entens?
3: Tenies molta feina.
4: Semblava una xarcuteria. No, vull dir que jo tenia un incendi a l'Empordà.
3: Tens dos forneries a 50 metres.
4: Sí, però avui dia...
3: Surs amb l'auricular, vas a escapar, tornes...
4: Incendi a l'Empordà, onada de calor. Vull dir, escolta, una altra feina tenia jo que anar a buscar... que anar a buscar pa amb tomàquet.
6: Ha vingut aquí a insultar-nos, eh?
4: Ha vingut aquí
6: a casa nostra, eh?
1: A veure,
4: no, és més, en tinc més d'embotit i n'anava a portar més, us foteu.
5: Ai, Déu meu.
1: Molt bé, bravo.
4: El guardo pels col·laboradors de demà.
1: Ara.
3: Molt bé. Demà t'anarà l'embotit, que ja veuràs tu.
1: Gràcies, Abel.
3: Digues que la part amb mo demà, que no se la mengin.
4: Aquí tens fruita, agafa una mica de fruita.
1: Ara. Gràcies, Abel.
4: Vinga, disposar.
3: Passa a mirar el temps, corre.
4: Gràcies.
1: Va, que anem tardíssim, tu.
7: Vinga.
1: Estrenes...
3: T'has deixat 15 minuts un tio perquè ha portat fuet?
1: No, perdona, és que l'heu cridat vosaltres. Aquest és el problema.
3: Nosaltres l'hem cridat.
1: L'heu cridat, he començat a criticar el que ha portat. Llavors és normal que vingui a explicar-se.
3: Només hem dit que faltava pa amb tomàquet.
1: Potser vosaltres no esteu acostumats que tan criticat us diguin alguna critiqueta a la cara. Eh?
6: Aquest to de condescendència, no?, una mica com...
3: El professor ja jubilat.
6: Sí, forçat, fins i tot.
3: De tio que en lloc del teu nom et tira les claus.
6: De persona que sap que està arribant a final de temporada ja se la sua tot.
3: Exacte. I que no saps si seguirà, que no se marxa.
5: Ens centrem ja.
1: Va, centrem-nos.
7: Vinga, va.
1: Les estrenes de la setmana, començant perquè és la number one a taquilla.
7: Sí.
1: He sentit que sí. Toy Story 5. No, la número 1, continuació en Toy Story?
7: No. Minions.
1: Si Toy Story us va fer patir per ser la cinquena, hi ha gent que he sentit dir que és potser la millor de la nissaga dels Minions, la que s'ha estrenat. Minions i monstres.
8: Hollywood.
0: Hollywood? Les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
1: I a sobre en català, tu.
5: Mm. Vale.
1: Una cosa,
5: sí.
1: Primer.
5: Digues.
1: Partim d'una base.
5: Sí.
3: Vinga.
1: Els Minions són imbatibles.
6: Sí, senyor.
1: Sí, com a personatges és la rapera.
5: Sí, correcte.
1: Agraden als grans, agraden als nens. Són moldejables, pots fer el que vulguis amb ells.
7: Tenen, sí, tenen aquest el gru amb patates.
6: Tenen aquesta mena d'idioma pròpia, a més, que té molta gràcia.
5: Sí. No sé
6: que és un encert, això, de l'idioma.
1: És espectacular.
6: Sí, sí.
1: Llavors, dit això, tu pots executar-ho bé o malament? Està ben executada aquesta pel·lícula?
5: Sí.
6: Està superben executada.
1: Molt bé.
6: De fet,
1: us ha agradat a tots.
6: Sí. Mira, esmentaves Toy Story 5. Jo crec que si les compares, Toy Story 5 sembla que vagi a una altra velocitat. Sembla que vagi a una altra velocitat, en slow motion. Aquesta és tota pastilla, a tota pastilla. Gairebé tots els gags són divertits. Alguns d'ells traspassen certes línies dirigides clarament als adults.
1: De la correcció.
6: Sí, sí, sí, sí. Bueno, hi ha gags físics molt bèsties. No, no, vull dir, és així.
1: Sí.
6: I després té una cosa molt, molt, molt, molt guai, molt, que a mi m'ha agradat molt i que segurament els cinèfils sabran apreciar, que és una primera part de la pel·lícula en la qual tots són homenatges constants a la història del cinema, però des dels seus orígens, des del cinema mut, des dels Lumière, etc. I ho fan d'una manera tan divertida i tan didàctica que és que jo veig aquesta pel·li fins i tot com una forma meravellosa que els teus fills s'aficionin pel cinema.
5: Pel sí, cinema
6: intentin
5: clàssic,
6: entendre sí, sí, d'on ve el cinema i què és això que es diu cinema. Mm. Per mi és una pel·li rodona, divertidíssima. La segona part, que és on apareixen aquesta mena de monstres, per cert, divertidíssims, que són un homenatge a Lovecraft, que a mi m'encanta, és potser quan la pel·lícula es torna més infantil, o sigui, més d'acció, amb més tòpics, etc. No dic que és una segona part dolenta, però no té la riquesa de la primera. Però, gran, gran pel·li.
5: És que és això, és molt divertida. Jo m'ho vaig passar molt bé. I és això, quan vas veient totes les picades d'ullet que hi ha a Chaplin, al cinema dels orígens, a Buster Keaton, a una broma super tonta a Casablanca, també, que hi ha... O sigui, és que tu, com a adult, ho frueixes molt.
3: Quants portes de... Quantes pel·lis porten de Minions?
5: Clar,
3: de Minions
5: ja, sols? Les tres, però després estan les
1: sí,
5: de
1: grup.
3: Quantes portaran en total?
5: Pues deuen portar set pel·lícules.
3: Això jo crec que és la demostració, perdona, Noé,
5: que
3: realment pots tenir una franquícia, fer-la funcionar i que encara que porti 7 o 8 entregues segueixi sent
6: fer-la fresca,
3: tan ràpida, tan divertida, tan potent com el primer dia.
5: Que
3: crec que és una lliçó que és molt difícil d'aprendre, perquè la majoria de franquícies se m'han a prendre pel cul a la quarta o a la cinquena o a la tercera, en alguns casos.
1: La segona.
5: Llavors, no per mi, pots fer una franquícia tan llarga.
3: És bastant dolorós. Compara això que deia el Blai, Toy Story 5 amb els Minions, hòstia, surt bastant...
6: Sí, és mal parada.
3: Sí, surt molt mal parada, tio. Em sap greu perquè si tu agafes la primera, que era Gru, no?
5: Mm.
3: Amb el primer Toy Story...
5: És que no tenen res a
3: veure. No, però vull dir, el nivell d'animació, el nivell de putisme, no? El nivell de perversió, l'humor adult, etcètera, etcètera.
5: Aviam, també s'ha de dir que Toy Story és una pel·li que té trama d'inici a fi, amb una història que va avançant, i els Minions gairebé són
1: una... Són
5: una concatenació de gags.
3: Però és que això és completament lícit. Jo afirmaria que Toy Story 5 fos una concatenació de gags.
5: El que passa és que jo crec que no es poden comparar les dues sagues, perquè aquí tenen un producte que és molt versàtil i que s'ho fas bé, pots fer humor tota l'estona.
3: No, perdona,
5: i
3: això vol dir que Toy Story no tenen un producte increïble i que poden fer 17
5: però
3: pel·lícules
5: si volguessin.
3: Però
5: no han sabut parar.
3: Per això estic dient que hi ha uns que
5: potser
3: poden...
5: Potser fan dues pel·lis més dels Minions i diem, ostres,
3: Sí, però és que ja porten 7. El que vull dir és que si tu fas una franquícia, ho fas amb la suficient perversió com perquè funcioni i li dones a cada pel·lícula un toc diferent, aquestes s'aprenen les imatges, per exemple, d'autoreferències, pots sobreviure a la teva pròpia franquícia, que és una cosa que Indiana Jones o Star Wars o Toy Story no han entès.
1: Però hi ha una cosa aquí que és fonamental, no només a la tirada que tenen els Minions com a personatge, que ja deia que és un personatge perfecte, o sigui, és una troballa brutal, però és que, clar, tu què li demanes a Toy Story? Tu li demanes que sigui... que cada pel·lícula tingui un transfons intel·lectual molt fort. I als Minions no li demanaràs mai això.
6: No,
1: li demanaràs riure, ser divertit, que funcioni, sí, i a més, sí. Escolta, si t'explica una mica d'historieta, és més un James Bond, en realitat.
6: I tant.
1: O sigui, és un personatge molt carismàtic, o un grup de personatges, i senzillament els hi canvies el decorat de fons tota l'estona.
6: Sí.
1: I funcionaran si ho fas bé, evidentment.
7: I el més sorprenent és que els Minions van començar sent...
1: Secundaris.
7: Absolutament secundaris.
6: Però aquesta és una de les meravelles.
1: Això m'encantaria veure... els que estàvem creant la primera pel·lícula, si no van veure que allò tenia
5: el potencial,
1: aquella energia, ja dient, és que s'estan menjant el personatge principal amb patates. Sense els minions.
7: Bueno, de fet, em sembla que aquesta setmana hi havia una entrevista a Pierre Coffin, que és el que posa veu a tots els personatges, és un dels creadors de la saga Gru, que deia que no entenia com havien triomfat tant.
3: Has vist que
7: però,
3: el creador? Però...
7: Sí.
3: Només us vull dir una cosa. Jo crec, insisteixo, que els Minions tenen un potencial bestial, però em podeu dir un personatge de Toy Story que no tingui el potencial que qualsevol dels Minions? I aniré més lluny. Quan s'ha intentat treure algun personatge de la saga de Toy Story fora, com va passar amb Buzz Lightyear, hòstia, no hi ha hagut manera de fer-los d'empènyer,
6: tio. No.
3: És molt difícil.
7: A mi el que em sorprèn també és que a mi em diuen fa 10 anys que una pel·lícula dels Minions hi hauria referències a Méliès o a Lumière, això i els hauria enviat a fer punyetes.
1: Mira, això, i això demostra...
3: Hosti... Aquesta pel·li no és que probablement sigui la millor de la saga, que probablement ho sigui,
7: jo crec que sí,
3: sinó que és d'una intel·ligència, sí, és com si
6: és una classe de cinema.
3: És com si haguessin après les coses que no havien acabat de funcionar a les 6 del davant i haguessin dit, les hem arreglat, saps què vull dir? Com portes l'ordinador arreglat i te'l tornen i ja està nou, tio.
7: I a més, tu ets un cinèfil, hòstia, aquí disfrutaràs molt.
6: De fet, la pel·li comença amb un tour en un museu del cinema, on per cert apareix George Lucas, meravellosa aparició de George Lucas, que el tenen tancat a dins una urna.
7: Que a la versió original la veu és George Lucas.
6: I clar, és que hem d'explicar a la gent que la pel·lícula que explica és la implicació, suposada implicació dels Minions, a la història del cinema des dels principis de Hollywood. No és gratuïta l'al·lusió al cinema. I jo crec que aquesta al·lusió al cinema és el que salva realment, el que fa diferent aquesta pel·lícula de les altres. Ostres, és un encert haver-ho fet així. I què tu dius? Referències que potser nens no sabran ni què són, però que preguntaran al seu pare i li diran, escolta, això què és? Doncs mira, això és una pel·li de Walt Disney.
5: Bajo la lluvia amb tot el tema de l'arribada del sol...
3: No em direu que... Parlàvem aquí sempre de Pixar i d'aquestes dues lectures, no? La lectura més adolescent o infantil, la lectura més adulta. No em direu que no els hi han passat la mà per la cara.
7: No, clar, perquè...
3: Amb les seves pròpies armes.
7: Sí, perquè la pel·lícula compleix, clar...
3: Han agafat el que va ser el pal de paller de Pixar, que era aquesta intencionalitat en tot el que feien, li han robat, tio.
5: Però, a més, des de la vessant de l'humor, perquè Pixar no ho feia tant. Sempre Pixar feia servir això per tocar més el cor, i aquí ho fan per fer riure.
3: Però això és molt hiperbòlic, és lipstick, saps què vull dir?
7: La comèdia
3: ràpida, la comèdia de gag...
6: M'agrada fins i tot com introdueixen el moviment feminista, per exemple, la pel·lícula. Està superben trobat.
3: A veure, no comencis amb els teus rotllos woke.
6: No, però vull dir...
3: Si ets woke, surt, no ho fas woke, a fora.
6: Però vull dir, ostres, em va sorprendre perquè és molt intel·ligent com l'introdueixen. Ben pensat.
7: I la pel·lícula més compleix. Primer, com a entreteniment per tota la família, especialment per les criatures, i després
6: molt
7: que,
6: adulta,
7: que pot satisfer l'espectador cinèfil. Que dius, hosti, un cinèfil de tota la vida.
6: La gaudeixes.
7: Portes a veure una pel·li dels Minions de fa 5 anys i dirà, va veure aquesta pel·li?
6: I la disfruta, sí.
7: Pues la disfruta.
1: Bona pel·lícula, per tant. Sí. Minions i monstres en català, no sé si gaires còpies, perquè això també és un altre problema, però si podeu fer militància i anar-la...
7: Les còpies, o bé a primera hora de la tarda... O a les 10 i pico de la nit, que dius, hòstia.
1: Home, la de la nit no té cap sentit.
3: Jo diria una cosa, i és una cosa que vull dir als aquest govern i als futurs. Si subvencioneu el doblatge, en el mateix contracte en el que subvencioneu el doblatge, obligueu a que la multinacional hagi de fer l'estrena en prime time. Què vull dir?
7: En aquest cas, de les 5, l'exhibidora.
3: O de les 7 o de les 9, em dóna igual. Sí, però tu has d'obligar aquesta persona que li dones diners perquè fos en català, a que aquesta pel·lícula es pugui veure en català. Perquè, clar, si em poses una sessió a les 12 del matí i l'altra a les 11 de la nit, doncs igual no em funciona. Clar, llavors diuen, no, és que la gent no va veure doblatge en català, no, el que vas que li dones unes hores, m'entens o no?
1: Minions i monstres, al cinema, bona pel·lícula. Va, anem amb una altra, que em sembla que també us ha agradat força, em sembla.
3: Té una primera part bastant increïble, i després...
1: Hugh Jackman, irreconeixible, una història de nou de Robin Hood des d'una altra perspectiva.
2: Would you like to know a secret?
8: Yeah. Come on, tell me.
1: La muerte de Robin Hood, pel·lícula que podeu veure al cine.
5: Jo diria, perdona, que han agafat The Witcher i han agafat el look de Geralt de Rivia i han ficat...
3: I han agafat Logan, també.
5: Sí, totalment.
3: Que és Logan, si recordem aquesta pel·lícula amb el Lobez, no hi ha vell...
6: Recorda molt Old Logan, no? Quan és vell.
3: Sí,
6: no?
3: Old Man Logan. Quan el tio està cascat i tal, aquí és bàsicament...
1: És Robin Hood.
3: Robin Hood, ja gran, cascadíssim.
6: Vell, molt vell.
3: No? Sí. Que se'n recorda de totes les veritats que ha fet. que hi ha algunes escenes, tinc en sèrio, que són, semblen sortides d'un slasher.
5: Al principi de la pel·li sobta molt.
3: Són hipergore.
5: Perquè, a més, hi ha molta violència, a més, enfocada a nens.
1: Què dius?
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja no hi vaig.
5: Tu ja et quedes una mica...
1: Fins aquí m'arribes.
5: A veure, és molt, molt exagerat. Porta
3: l'Arnau.
5: No, no, a mi, que jo soc molt sensible.
3: Digue-li al papa, si no et portes bé...
5: Jo soc molt sensible amb aquests temes, però no em va fer patir en cap moment, perquè és tot com molt exagerat, molt medieval, de, bueno, fletxar...
3: Però és veritat que un nen no pot impressionar.
5: Però és bèstia de principi, i llavors tu estàs veient això, perquè potser la gent va al cinema pensant que veurà
3: una pel·li d'aventures
5: de Robin Hood.
3: Que no
5: és això.
1: No,
5: Bàsicament és una pel·li molt violenta en el seu primer tram, i després és una pel·li...
3: Molt melancòlica.
5: Molt lenta,
3: sí,
5: molt...
3: melancònica. Sí.
5: Una pel·li crepuscular d'una persona que ha estat una bèstia tota la seva vida i fa una mica d'introspecció i pensa en totes les barbaritats que ha fet i és això. El
1: es revisa a si mateix.
5: I a més, penseu en el títol de la pel·lícula, o sigui, us podeu imaginar, o sigui, és això.
6: Sí, la pel·lícula ja et fan spoiler. Clar. De totes maneres, m'agrada molt com la pel·li intenta desmitificar la figura de l'heroi romàntic de Robin Hood a través dels remordiments del personatge que va recordant que en realitat va ser... un assassí, sí, despietat, psicòpata,
3: matant
6: que assassinava
3: dones,
6: nens, sense cap mena de remordiment. De fet, a la pel·lícula s'encarrega uns quants, fins i tot quan és vell.
1: En canvi, totes les pel·lícules que hem vist de Robin Hood sempre és l'heroi.
6: És l'heroi, és l'heroi. De fet, ell ho explica, no? Va explicar, no? Aquesta llegenda no és certa i jo tinc aquests remordiments. I són dues pel·lícules en una, perquè la primera pel·lícula sí que és aquesta part fosca, ultraviolenta, una violència que em recorda molt a una pel·li que es deia Bon Tomahawk, que era un western, que tenia aquest tipus de violència.
3: El Carl Russell.
6: Violència
3: que
6: crua,
3: escenes...
6: que t'arrenca una mandíbula d'un tio,
3: que
6: t'arrenca
3: un tio perdés per la meitat amb una destral.
6: Sí, que és molt salvatge.
3: Espera que li agraden al Bundó.
6: I de sobte, que m'agrada molt aquesta part, està molt bé. I de sobte la pel·li es converteix... hòsties, perdoneu la referència culta, però una mena de Terrence Malick, d'un senyor que va fent reflexions interiors tota l'estona, ajudat per una dona que també està ferida, imatges poètiques, records...
3: A mi se'm va fer molt pesat.
6: Aquesta part és un contrast amb la primera.
3: Si potser ho fessis al revés, és a dir, posessis tota la part del principi salvatge...
6: I després l'últim... Sí,
3: i després,
6: sí,
3: saps què vull dir? Si al principi posessis aquesta reflexió metafòrica i hiperbòlica sobre ell...
5: Clar,
3: després,
5: però no tindria sentit,
3: clar,
5: no?
3: Però és que el problema és que tu vens d'un bany de sang i d'una bestiesa i dius, bueno, ara ve la segona part, ja veuràs, a veure què pot fer aquest home, què li queda, cremar una guarderia.
5: Jo hauria enfocat la pel·li d'una altra manera i sí que hauria ficat un tram final bèstia.
7: Clar, sí, és que la pel·li comença tan forta que després la... Jo crec que
3: ara bé, teniu un programa doble de Hugh Jackman, si voleu, molt maco, que es podeu anar al cine a veure La mort de Robin Hood, tornar a casa i veure a Prime Les ovejas detectives, que ja la teniu i que és divertidíssima. Clar. Que teniu Proyecto Salvación.
5: Ui,
3: i les...
5: que és que és meravellosa aquesta pel·li.
3: I Les ovejas detectives les teniu ara a Prime les dues gratis. O sigui,
7: que per cert, Hugh Jackman està molt bé a la pel·li.
3: Brutal.
7: Sí, jo crec que és un dels seus millors treballs.
5: Aquests papers se li donen molt bé, però sí, és que ja l'hem vist a fer moltes coses així, semblants.
3: Sobretot, és que fa perdoneu-me que
5: insisteixi. Sí, fa Logan.
3: Fa Wolverine.
5: Totalment.
3: O sigui.
6: Sí, sí, exacte. I avisar la gent, sobretot els pares que tinguin fills, que les escenes de violència i escenes molt dures.
1: Home, no, que n'hi vagin, coi.
6: Que vagin en compte.
3: El Bundó amb els dos nens al cine.
1: La pel·lícula es diu La muerte de Robin Hood. La podeu veure, l'han gaudit, però...
5: amb precaució.
3: Crua, sí,
7: exacte.
1: Va, una altra. De seguida, després del butlletí, farem les sèries i tot això.
3: Quin butlletí?
1: Ràpidament, el butlletí de les 12. Anem amb la pel·lícula normal on surt Bob Odenkirk, per tant, el senyor Saul Goodman de Breaking Bad.
8: Why are you here?
9: I used to be a regular chef.
1: Entenc que aquí no fa de...
3: Està
1: advocat,
3: a dos,
1: no?
3: A dos pel·lis de ser Liam Neeson.
5: Això ho comentàvem abans, que s'està especialitzant. S'està especialitzant.
7: Jo crec que ja és Liam Neeson.
1: Per què? Què vol
5: perquè
1: dir?
5: També va fer la pel·li de Nobody, que era
3: Sí, les dues de Nobody.
5: Sí, les dues de
3: Nobody. Dues de Nadie, que és la pel·lícula aquesta on interpreta un senyor gris, absolutament... No sé,
7: I que resulta que té un passat.
3: I que resulta que el pavo era un mercenari, un assassí letal. Pues exactament, ha fet aquest paper exactament aquí, amb la mateixa gent amb la que va fer Nadie, i és un tio que viu a un poble, no?
7: Sí, és un xèrif.
3: Està traslladat.
7: L'han traslladat allà, l'han posat com a xèrif, perquè el xèrif anterior va morir en circumstàncies
3: bastant
7: estranyes. I llavors ella entra allà en aquell poble... I és perquè
3: al cap de 5 minuts...
5: Fa una substitució temporal del xèrif.
3: Exactament.
5: Només s'ha d'estar 6 setmanes
3: allà. Al cap de 5 minuts ja saps per on anirà.
5: Sí, si no... A veure...
6: Tampoc,
5: en aquesta
6: pel·li, tampoc vol enganyar-te la pel·li.
3: Però és veritat que a mi m'ha semblat una versió low cost, ¿vale? De Nadie. A mi Nadie, la primera, m'encanta. Bueno. La segona ja em va semblar excessiva. I aquesta em sembla pitjor que la segona de Nadie.
6: De fet, moltes escenes d'acció, perdona, no, recorda molt a les de Nadie. És el mateix estil de rodatge, el mateix estil... Dius, hòstia, podria haver canviat una mica.
7: A mi per l'argument em va recordar Arma Fatal.
5: A mi a Valerina. A Valerina també, per tema...
7: Del personatge aquell del poble que no coneix ningú i que després es troba...
5: Aviam, però...
7: Enmig d'un merder...
5: Si t'agraden les pel·lis d'aquest tipus d'acció, com Nobody, com John Wick i totes aquestes, jo crec que t'ho passes bé.
3: Sí, jo crec que...
7: Sí, no li has de demanar molt.
5: No.
3: Però això està bastants esglons per sota de John Wick.
5: Home, sí, clar.
3: Tenia un nivell de coreografia i de canya.
5: A part
3: de...
5: John Wick té un univers...
3: Clar, la creació aquesta de la mística de John Wick, l'univers del continent, aleshores, jo crec que allà hi havia una intenció, la voluntat de fer alguna cosa més. Això és una pel·li d'acció...
7: És una pel·li de sèrie B, d'estralera.
3: Correcte.
7: Que entreté
3: que l'hagués fet Charles Bronson per 40 anys.
6: I que aposta clarament pel deliri, per la comèdia. Vull dir, de ficar uns yakuza a un poble de Montana on viuen 1.000 persones és un deliri, però escolta, a la pel·li li queda bé.
5: Sí,
6: no?
5: Està bé. Tu passes bé. Sí.
1: Escolta, les 12 i 4, farem una cosa. Vaig al butlletí i després seguim, eh?
6: Vinga. Ah, sí?
1: Per tant, pel·lícula... Bé?
5: Sí,
3: divertida.
1: No, almenys les 3. Les 3, perfecte. Va, 12 i 4 minuts, ara seguim, eh?
3: Però hem anat baixant, eh? A poc a poc.
6: Sí, ara baixa.
1: Sí, sí.
3: Ara serem més, eh?
1: Ah, sí? Se'ns ensorrem. 12
3: ens
1: i 4. Actualitzem la informació d'un dia que, evidentment, estem pendents dels incendis. Hola, Mariona Martínez, bon dia.
10: Bon dia.
1: Bernat Balboa, bon dia.
11: Bon dia.
1: Aquest incendi de l'Empordà, de fet, les autoritats insisteixen a extremar les precaucions per evitar que s'estengui aquest foc que va arrencar ahir fa més de 24 hores a la Bisbal.
10: El govern demana especial prudència ara que arribem al punt del migdia perquè és un dels moments més complicats pel que fa a la calor. Encara queda feina per controlar l'incendi i per això insisteixen a la població dels 7 municipis confinats que no surtin de casa i demanen a la resta del país que limitin al màxim la mobilitat cap a l'Empordà per facilitar les tasques d'extinció. Més detalls des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, Joel Penya.
12: El sol ja apreta amb força la zona al voltant de l'incendi, que afecta 2.400 hectàrees, segons l'última actualització que ha fet el president del govern, Salvador Illa, i on ara hi treballen, en aquesta zona afectada, un desplegament de màxims dels bombers. N'hi ha 440 destinats a fer front a les flames, els mateixos que treballarien a tot Catalunya un dia normal de guàrdia. Tot per contenir al màxim el foc a l'espera d'un canvi de vent en les properes hores i que la marinada pugui canviar la direcció de les flames. Per això el president Salvador Illa ha demanat minimitzar els desplaçaments per la zona i no sortir de casa en cas d'estar confinats.
13: Les persones que viuen en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. I si al llarg del dia d'avui doncs es poden flexibilitzar aquestes ordres en alguna part d'aquests municipis, doncs es farà.
12: Els municipis on hi ha confinament són la Bisbal d'Empordà, Castell, Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Calonge, Cruïlles, Forallac i Llagostera. En total, 9.700 persones que saben que almenys fins la tarda no podran sortir de casa.
10: Per tot plegat, el govern ha anunciat aquest matí el tancament total del massís de les Gavarres, la zona on crema el 97% del foc. Segons l'última actualització, com dèiem, afecta ja unes 2.400 hectàrees i té potencial per arribar a 30.000. Ara els serveis d'emergències es concentren en controlar el flanc dret de l'incendi per evitar que les flames es puguin estendre encara més. A banda de la calor, els bombers també els preocupen els girs de vent que hi pugui haver a les properes hores, sobretot a partir de la tarda, que està previst que entri vent de Marina de Belcaral.
4: Sí, de moment el vent és de nord, com ahir, tramuntana, tot i que no tan intens, però tant a la zona de la Bisbal com de Calonge com al sud del massís de les Gavarres, a l'àrea de Llagostera, el vent és de component nord. Més cap al sud, del Baix Empordà, sí que el vent ja és de mar cap a terra i és aquest vent de component sud el que ha de guanyar la partida al llarg de les properes hores i reforçar-se. Podeu bufar al llarg de la tarda, fins a mitja tarda, cops de 35 a 40 km per hora. És un vent que, si és del sud, tindrà unes implicacions menys importants, perquè seria un vent contrari a la direcció que portaven ahir les flames, per tant, les flames aniran cap a la zona cremada, però si el vent gira més a sud-est és quan agafaria una direcció cap a la zona del massís de les Gavarres que tira ja en direcció Girona. Aquesta és la preocupació per la intensificació d'aquest vent a la tarda, però també per aquesta direcció que, depèn com acabi sent, doncs farà que les flames es propaguin cap a una direcció cap a una altra. De moment, vent del nord, no tan intens com ahir, i 32-33 graus a la zona aquesta d'incendi, amb un 35-40% d'humitat. També, si a la que giri el vent a component sud, a component marítim, també hi haurà un augment de la humitat, perquè és un vent que doncs tindrà component marítim i aportarà la humitat del mar. També això seria un punt a favor de cara a lluitar contra aquest incendi.
10: Per tot plegat, les autoritats fan la màxima crida a la precaució, però més enllà de l'incendi, aquesta tarda Barcelona arrenca el Tour de França i a partir d'aquesta hora ja hi ha importants talls de mobilitat. A partir de les 4 de la tarda i fins 7:45 del vespre serà impossible circular per tot el recorregut de la cursa que creua Barcelona des del Fòrum fins a Montjuïc. Per això la Guàrdia Urbana recomana als qui s'hagin de desplaçar per la ciutat que ho facin per vies alternatives. Ho ha dit el Via Lliure l'intendent major del cos, Jordi Guerrero.
11: Sí que és cert que queda la ciutat una miqueta trencada en sentit mar-muntanya, però també és cert que hi ha vies que permeten la connectivitat Llobregat-Besòs o Besòs-Llobregat, com podria ser la pròpia Ronda Litoral, la Gran Via de les Corts Catalanes, que en cap moment no queda tallada pel recorregut del circuit, o fins i tot l'eix que podria formar Gran Via Carles III, Ronda General Mitre, Ronda Guinardó, fins a arribar a Passeig Maragall. En definitiva, i també la Ronda de Dalt, esclar.
10: A més dels talls de trànsit, també hi ha una desena de línies d'autobús sense servei i una trentena amb alteracions. I un últim apunt pel que fa a la situació a Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 34 el nombre d'espanyols morts a conseqüència del doble terratrèmol de fa 10 dies. També hi ha 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat sobre el terreny. A Veneçuela, la xifra oficial de víctimes ja és de 2.645 morts.
14: I els esports, el Tour de França arrenca, com dèiem, aquesta tarda amb el Gran Depart a Barcelona. La primera etapa de la prova serà una contrarrellotge per equips de gairebé 20 quilòmetres amb sortida des del Fòrum i arribada a Montjuïc. Serà una contrarrellotge, això sí, diferent a les altres edicions del Tour. Cada ciclista tindrà el seu propi temps de cara a la general, però el temps de l'equip serà el del primer integrant que arribi a meta. Tadej Pogačar és el gran favorit per endur-se el seu cinquè Tour de França, tot i que per darrere el seguirà de ben a prop Jonas Vingegaard. I pel que fa al Mundial de Futbol, aquesta matinada s'han acabat de definir els enfrontaments dels vuitens de final amb l'Argentina classificant-se davant Cap Verd a la pròrroga. Leo Messi ha marcat el primer del partit i els d'Escaloni han hagut de remar fins al temps afegit per acabar imposant-se per 3-2. El pròxim rival dels argentins serà Egipte, que va vèncer Austràlia ahir a la nit als penals, mentre que Colòmbia s'ha imposat a Ghana de matinada per 1-0. Avui arrenquen els vuitens, amb el Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i el Paraguai-França a les 11 de la nit.
1: Gràcies, Mariona. Gràcies, Bernat. Fins ara.
10: Fins ara.
1: Va, que de seguida continuem amb els pantalleros. Una pregunta que us he de fer. Algú de vosaltres...
3: Ara resposta estem... és, si no hi ha pantomàquet, no ho volem.
1: Vale. No era aquesta la pregunta.
5: Digues.
1: RAC1 està per damunt del carrer Aragó. Sí?
6: Sí. Sí.
1: Vosaltres heu d'anar per sota del carrer Aragó, ara?
5: Espero que no.
6: Jo sí.
3: Jo, quan surti,
6: jo sí. Jo sí.
3: Clar, jo sí.
6: Jo sí.
1: Vosaltres sí?
6: Sí. Si, jo, si no, no vaig a casa, eh? Escolta, no m'espantis, Xavi.
3: Bundó.
6: He d'anar a la bugaderia, eh?
3: Només a veure.
5: Bundó.
1: A veure, teòricament, a les 12 han tallat ja el trànsit...
6: No, a mi, que tallin aquí, jo passo. Jo creuaré.
1: Saltes.
5: Salto, saltarà.
6: Que sí, tinc una pèrtiga.
3: Jo visc a Fortpienc. Per sortir aquest matí de Fortpienc, el tram no anava. Mm-hmm. L'autobús no passava. Els que passaven amb intervals de 28 minuts.
1: Potser si vas amb una bici.
6: Sí, clar. Una gros. Bici, o a peu.
3: Ja, però,
6: o a peu.
1: A veure, tinc la Judit.
3: I si vaig nedant, per què no vaig nedant?
1: Deixa'm saludar la
3: Judit. Per què no em poseu una banyera amb rodes i vaig nedant?
6: Podries nedar.
1: Hola, Judit. Hola, Judit Vila. On estàs?
15: Doncs mira, ara mateix el que és l'encreuament entre el carrer Aragó i la Rambla Catalunya.
3: Vale.
15: Intentant buscar l'ombra una mica, perquè... Déu-n'hi-do.
1: Han tallat ja el trànsit?
15: Sí, el tall definitiu s'ha fet més o menys quan passaven uns 3-4 minuts de les 12 del migdia. Vale. Han deixat d'acabar de passar el que són els últims despistats, no?
1: Mira,
3: i llavors, aquest...
1: Perdona, aquest capità qui és, ara?
12: Indurany.
15: Doncs aquí, cotxes que passen.
1: Cotxes que passen.
12: Indurany amb el cotxe.
1: Silenci, pobra, que la Judit no la podem sentir, home.
3: Escolta, Judit, què has de fer
1: per arribar a casa? No, calla, que m'expliqui. Digues, Judit.
15: Doncs mira, per arribar a casa... complicat.
3: Diagonal 225.
15: Ja us aviso. Gran Via és l'alternativa perfecta, però complicat, perquè ja ens han dit que el que és a partir de 1:45 del migdia, aquí no pot passar ningú. De fet, parlàvem amb un voluntari que em deia que quan hi hagi tot el que és la prova ciclista i així, que a veure qui és el valent que s'atreveix a creuar per aquí al mig, perquè... M'ha dit, és com creuar Barcelona amb els semàfors verds, diguéssim.
1: No, clar, clar. Però perdona una cosa, quan tu... o sigui, ara estàs tu, per entendre'ns, a Aragó per sobre d'Aragó, el cantó muntanya, no el cantó mar, no? Uh-huh. És així.
15: Jo sóc a Aragó amb Rambla Catalunya, diguéssim, ben bé al mig.
1: Però al mig del carrer?
15: Sí.
1: Aval,
15: sí.
1: La gent pot caminar per aquí encara?
15: De pot creuar caminant? Sí,
1: vale.
15: Sí, caminant, vale. El que és caminant encara sí. De fet, ara els voluntaris estan acabant de col·locar aquestes tanques que hi ha, doncs, a banda i banda, diguéssim, del que és el carrer Aragó. També ens explicaven que la idea és col·locar també algunes barreres al que són els carrers de sobre i de sota, és a dir, Consell de Cent i València, perquè no hi hagi cap despistat que se li acudeixi, doncs, intentar passar amb el cotxe per aquí, no?
3: Escolta, Judit, però llavors, on comença el tall de carrer Aragó? A quina alçada?
1: A tot arreu! De
15: a tot arreu,
1: punta.
15: Si és que és tot el tall.
1: Des de Guipúscoa fins a Montjuïc.
3: Que no te'n surts. I llavors com salt?
7: Des del Besòs fins a la plaça Espanya.
3: Però llavors, jo si vist per sota d'Aragó, com passo?
6: Saltes.
1: Aquest és el tema.
6: Salta, porta una escala.
3: Ja, però no retiren una valla i passa.
1: Si vols intentar-ho.
6: A tu t'han posat un trampolí.

0: Habas, guacamole, escupiñas, musclos, calamar...
1: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
2: no hi ha aperitiu.
3: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
4: És com allà de baixes a Sagrada Família fans desbordament, Antonio.
5: Per què no fas una cosa? Mira.
4: Digues-me.
5: Jo et diré...
6: Interessant,
5: Et diré que comencem els teus consells. Els imprimeixes,
4: sí?
5: Els enrolles...
6: Xavi, talla això.
5: Vale? For, i després...
4: No cal.
7: I dono el broc.
8: Bueno, Judit, alguna cosa més? O ja, bueno, temperatura i tot això va bé o fa calda ja?
9: A veure, fa caloreta. Abans li preguntava a l'Abel Caral per saber més o menys com ho tindríem. 30 graus,
8: m'ha dit. 30 ja?
4: Home.
9: Sí, sí. Pues és a dir, això, intentar buscar l'ombra i...
8: Pinta bé.
4: Hauries de tenir un ventilador
8: d'aquells petits. I això, perdona, el tall fins a les 8 del vespre, no?
9: Sí, això és.
6: El Toni està suant, eh?
9: Perfectament.
5: De veritat.
8: Serà un dia molt fàcil.
5: Gràcies,
8: Judit. Una abraçada.
5: No em doneu treva, hòstia. No em doneu treva.
8: Un quart d'hora, un moment.
5: Barcelona no em dona treva, tio. És que no hi ha manera.
10: RAC 1. Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
11: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona, però sí que pots triar el clima de casa teva.
15: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
14: I si vols, també t'ho instal·lem.
15: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
16: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
20: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
21: És per això que totes les veus de RAC 1,
22: les que sentiu habitualment i les que no,
23: us volem donar les gràcies.
24: Gràcies en nom de tots els departaments.
25: El departament tècnic.
26: La producció de programes.
27: Marketing.
28: La recepció.
29: Les xarxes socials.
30: El servei d'assessorament lingüístic.
31: Els estudiants en pràctiques.
32: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
33: RAC 1. Tots som un milió.
34: RAC 1. Tots som un.
8: Va, 3 minuts per damunt d'un quart d'una del migdia. Molt ràpidament, comentarem l'última de les estrenes que volíem comentar, que és una pel·lícula catalana, la nova pel·lícula de la Carol i la Marina Rodríguez, les responsables de Xavales, que es diu Hermanos.
35: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano.
36: Tiene que ser del mismo color y todo.
37: Y dale, dale, con bam.
8: ¿Qué es eso, hermanos, Noé?

0: Doncs va una mica en la mateixa línia que Xavales, en el sentit que aquí tenim...
1: Barri.
0: Sí, Barri, tres nois que venen de realitats diferents. Un noi és marroquí, l'altre crec que és dominicà, i l'altre no sé si és...
2: Sí, d'immigració andalusa.
0: És d'Andalusia. Sí. Llavors són tres amics.
1: Són tres amics,
0: Sí, que s'estimen molt i de més.
1: I el barri on és? Seria?
0: Jo no ho sé.
2: Jo diria que és Cornellà, Esplugues, és de la Serradi. Sí.
0: Semblava Cornellà, però...
3: No recordo que ho especifiquin concretament.
0: No ho especificaran. No,
3: bueno, és extrarradi.
0: Jo per les imatges vaig pensar que era Cornellà, però no estic segura. I bé, i a un dels nois, doncs, la seva mare treballa a una casa benestant i la filla d'aquesta dona, doncs, convida el noi a la seva festa d'aniversari. Llavors hi ha aquest xoc, no?, de diferències econòmiques, de diferències de mons, i els conflictes als quals aquests nois no s'han d'anar enfrontant amb aquesta realitat. Hi ha coses de racisme, hi ha coses d'anar creixent
3: tot
0: i d'anar tenint problemes amb els teus amics. És una pel·li molt senzilla. Jo crec que el valor principal d'aquesta pel·li són els tres nois, que estan molt bé, són molt naturals, i es nota una molt bona química entre ells. Llavors tu creus, la pel·li te la creus. És veritat que la pel·li no va més enllà en res, o sigui, no aprofundeix en cap tema.
1: Millor Xavales, per això.
0: Sí, és una pel·li molt més...
4: Xavales és molt més rodona.
0: Sí. Molt més rodona. Aquesta és una mica, bueno, hi ha l'excusa aquesta de la festa d'aniversari...
4: És també, però la pel·li en general és
3: el que tu... O sigui, vol parlar de la lluita de classes, dels problemes dels adolescents, dels pijos i dels pobres i coses aquestes que ja hem vist moltes vegades, i a vegades ho fa d'una manera, per mi, una mica superficial. El bo, la direcció dels tres nanos.
0: Sí.
3: És a dir, els tres nanos estan increïbles, els tres.
2: Bueno,
3: creus.
2: Direcció i ells que...
3: Ells, però bueno, algú els hi ha dirigit perquè actuïn així. És una actuació supernatural. Em sembla que és la millor de la pel·lícula.
1: Bé, aquesta la pel·lícula es diu Hermanos. Va, anem amb les sèries. Quina voleu arrencar? Perquè ara no ho tinc ni clar, perquè crec que no us ha agradat res.
2: A mi una sèrie només m'ha agradat.
1: A tu t'ha agradat una?
2: Una, només Silo. I és la tercera temporada.
0: Ah,
2: o sigui,
0: aquesta no l'he
1: vist. Fem Silo.
4: Fluixota de collons.
0: No l'he vist.
1: A veure, Silo, va.
5: You were in there for 3 minutes.
3: Quina maguarra.
5: 3 minutes in a box.
4: És Camon.
1: Això és una,
4: Camon.
1: Una sèrie
4: Camon,
1: que crec recordar que us havia agradat la primera temporada.
4: La primera i punt. Sí. La primera estava molt bé.
1: Això quina és? La tercera o la segona?
2: És la tercera. La tercera temporada.
4: Comença de forma desastrosa i sospito que anirà... downhill ràpidament. La segona ja era molt fluixa, molt fluixa, molt pitjor que la primera.
2: Molt fluixa no, però
1: l'hi recordo que estava per sota. El punt d'arrencada, recorda-m'ho perquè no l'he vist.
2: Recordem que era una història que passava dins d'uns... dels silos.
4: Sí, era com un refugi. La humanitat s'havia refugiat d'una catàstrofe climàtica, etc.
2: Els havien explicat que sortir fora era morir, i, bueno, al final de la primera temporada, doncs... Hi ha un personatge que surt fora. En aquesta temporada el que fan és jugar amb dues línies temporals, una la que passa dins d'aquest refugi, on el personatge protagonista s'ha convertit en l'alcaldessa del lloc, i una altra que és una línia temporal que passa en el passat, i que té com a un congressista dels Estats Units
3: ja
2: i una
3: perdut,
2: periodista com
3: a
2: protagonistes.
4: Fan servir un dels recursos més manits
3: és molt pesada
4: de la història,
3: sèrie.
4: Que és ara tinc amnèsia i no me'n recordo de qui sou.
2: Bueno, jo tinc tan clar que tinc molta amnèsia, eh? Però bueno.
4: D'acord, tu no tens clar que tingui amnèsia. Com a mínim, si et fan creure això, és un recurs patètic.
0: Ara explicant Silo semblava que estaves explicant Fallout.
2: Hi ha coses que s'assemblen
3: molt, eh?
2: A mi de moment porto un capítol, només un capítol, i aviam, no em sembla una mala sèrie.
0: Però deixa que vegi la sèrie.
3: Una recomanació per la gent que li moli la sèrie.
2: Exacte, i si has vist les dues temporades i t'han agradat, aquesta t'agrada.
4: I gent superavorrida, sobretot, que estigui molt avorrida.
1: Silo, les altres... De quina voleu parlar? Qui no es fa il·lusió de parlar?
4: Home, jo parlaria segur de Millennial Mal.
1: Què és Millennial Mal? A veure, va,
2: sèrie espanyola.
1: Sèrie espanyola. Filmin Millennial Mal, que era l'última que teníem, mira.
6: La idea es que las uñas distraigan del resto de la cara, ¿sabes?
7: La Facultad de Geografía e Historia ha resuelto otorgarle una beca económica.
8: A las alumnas menores de 30.
1: Millennial Mal.
0: Jo estic confosa.
1: De què?
3: Tu i tots.
4: Exactament, tu i tots.
0: Perquè no...
1: No sabeu de què va la sèrie o què?
0: No, sí.
3: Massa bé.
0: De què va la sèrie sí que sé. Però no acabo d'entendre qui és la Millennial aquí, perquè ella... Bueno, aquí posa ella, el Blake, posa la protagonista, aquí posa el Blake, que té 42 anys, però a mi a la sèrie em semblava que deien que tenia 50.
4: Correcte.
0: Amb la qual cosa, si ella
2: té
0: 50...
4: No, diuen, no diuen que... Jo crec que això de 42 ens ho he inventat, eh?
0: Clar, jo crec que si ella té 50 anys no pot ser millennial, i les noies que surten joves tampoc són millennials perquè són generació Z, llavors no entenc qui és millennial aquí, però bueno, el cas és que tenim una dona que és bibliotecària...
4: Blake, els gestos, però no entenc exactament...
3: No,
2: és que estic pensant... Jo crec que 50 no té,
3: jo he vist,
2: però,
3: jo he vist dos episodis. Jo crec que va més pel tema de que ella és millennial. És a dir, però... l'amiga que té, la noia d'ulleres, sí que parla dels 50, però parla d'ella, no de la protagonista. Potser hauríem de mirar bé, però a mi, jo tinc la sensació que és una millennial, ella, i que és una millennial que vol convertir-se en una generació gen.
4: La història és una bibliotecària a l'atur de 42 anys, sí, que està passant canutes i de sobte li arriba una oferta per una beca que va demanar com 25 anys abans, no? Sí. I que en el seu moment no va seguir, i aquesta vegada li tornen a oferir la beca, però la beca té com una espècie de contracte, no?
0: Menys
4: de 30. I aquest
0: contracte
4: especifica que la persona que el signi ha de tenir menys de 30 anys. Llavors, amb l'ajuda de dues persones, de dues noies, doncs la transformen en una noia...
0: El problema no és la trama, el problema és que el sentit de l'humor és horrible.
4: No, el problema és la trama, perquè si tu tens aquesta trama i la vols fer tal com la volen fer ells, amb quatre pessetes, amb acudits de fa 50 anys d'Arevalo...
0: Però el problema és el guió, perquè el plantejament podria funcionar, però és que...
4: El problema és tot, el guió.
2: Jo no tinc res en compte de les sèries low cost, pel que fa pressupost, eh? Escolta'm, cadascú s'ho fa com pot. Ara bé, hosti, corre la història. Treballa-te-la. Treballa't els guions, treballa't els diàlegs.
0: Em passa una cosa, que és que em fa l'efecte que hi ha moltes sèries que estan fetes o protagonitzades per dones, sí, que fan servir un sentit de l'humor que em molesta una mica, perquè és com que ha de ser com...
4: Han de ser molt punquis.
0: Sí, ha de ser com molt obsè, ha de dir com moltes paraulotes, ha de ser com molt de tios per fer riure, i és com, per què has de fer aquest tipus d'humor? Per ser una dona, és que no entenc aquestes còpies que es fan de Flipa.
3: És una tendència clara.
0: Que és una cosa que va funcionar genial.
3: És una tendència clara. Has de ser molt punky, ara.
0: I que no tothom ho pot fer d'aquesta manera.
4: Vols ser molt punky. El problema amb ser punky és que no n'hi ha prou amb voler ser punky.
3: No, en aquesta sèrie li donen tant la volta al mitjó que acaba sent ridícula. Jo crec que és una sèrie que vol ser moderna i acaba caient en clichés antiquíssims,
0: molt
3: subats. I, per cert, confirmo que la protagonista té 42 anys, eh?
0: Vale.
3: És a dir, que és una millennial.
0: Vale. Okay.
1: Si té 42 anys, és una millennial, això segur.
0: Sí, això sí, segur.
4: Pues això, vale.
1: Els millennials són nascuts...
3: Tenia raó, Blai, sí, senyor.
1: Entre el 80...
4: No ens ha portat res de Japó, però tenia raó.
1: Silenci. Millennials són del 81 al 90...
0: 93...
1: Bueno, mitjans dels 90.
0: Sí, mitjans dels 90.
1: I llavors la Z, els centennials, ja són els de mitjans dels 90 fins a mitjans dels... de la primera dècada dels 2000.
3: I la idea d'aquesta sèrie és com aquesta senyora... Com aquesta senyora es transforma en una agència amb l'ajuda de dues noies agència que l'ensenyen a bailar perreo, a les ungles, a tots els tòpics que ja coneixem.
2: I que
3: hem vist mil vegades.
2: Jo no he arribat allà. Em vaig quedar
4: és una sèrie, primer, és una sèrie cutríssima, i el problema, el de menys són els calés. Sí, no. S'ha demostrat que es poden fer sèries magnífiques, pel·lícules magnífiques per 4 duros, si tens el talent necessari per l'escriptura, per la direcció, perquè sí. Aquí és que no li funciona res. I diré una altra cosa. A Madrid estan entusiasmadíssims amb la sèrie.
0: A més, continuo pensant que hi ha com...
4: La Mente Colmena de Madrid...
0: Hi ha molts clichés.
4: Diu la nova cine espanyol, el nou projecte de Sosa Càustica. Sosa Càustica? Algú li sona això de Sosa Càustica?
0: No tinc ni idea.
4: Es veu que a Madrid són els que ho estan petant, no sé, i lamento dir això, però un altre original de Filmin que no hi ha per on agafar-lo.
3: També et dic que ara és molt fàcil generar aquestes onades d'entusiasme.
0: Bueno, vale.
4: Claro,
3: apoquinant influencers, apoquinant...
0: Tot el que són els tòpics de les generacions aquí és que crec que està molt malament trobat, perquè et comencen a parlar d'un tipus de llenguatge, les paraules que fan servir
4: les actrius estan horribles.
0: No són d'aquesta gent, no són de noies de 30 anys, com t'estan ficant aquí. Això ho fan nois de 15 anys, no és un vocabulari que tindria una noia de 28 anys que va a la universitat o totes aquestes...
4: És que més no és que siguin punquis, o sigui, fan una versió del que elles creuen que tu creus que sé punquis.
0: Exacte, i estàs fracassant bastant.
4: Llavors estàs fracassant bastant.
0: Sí, perquè no té res a veure.
4: Tia, de veritat, jo vaig dir la setmana passada, mira Saig Bravi Girls i mira Fleabag i veuràs el que és ser punky, sense intenció tot el rato de ser punky, que té molt a veure amb l'actitud, amb una forma de dirigir, amb els diàlegs afilats, etc.
3: Qualitat d'escriptura.
4: Una senyora que tingui 42 anys i que vol aparentar que tingui 20 i la disfressa perquè tingui 20. És que no s'aguanta per
3: enlloc. I a part això ja ho hem vist a tantes pel·lícules.
0: La dona que està sola amb un gat, oh, quina tristesa. És com, tio, fora.
4: Fora. I no s'acaba, i no s'acaba mai.
0: No compro. Estic de les millennials tristes que viuen soles a les sèries de televisió.
4: A la merda, Xavi, talla això.
1: Un moment, però tu ets millennial o no, ja?
0: Eh?
1: Eh? Ets millennial o ja no?
0: Ja que sóc millennial.
1: Ah, però millennial tardana.
4: No li diguis així,
0: no? No, bueno, no. Jo
4: no li diguis així, eh?
0: No, sóc del 88.
1: Ah, tu ets millennial total.
0: Jo sóc totalment millennial. I estic d'aquesta imatge de les millennials que semblen tristes sempre a les sèries de televisió i a les pel·lis, bastant farta.
1: Que no saben cap on van.
0: Que fem la seva vida. Aquest tòpic dels millennials ja superem-ho.
1: Perquè, perdona, els millennials representa que són...
0: La generació trista.
1: Però per què trista?
0: Perquè som la generació que va estudiar molt perquè ens van assegurar que si estudiaves molt tindries una feina i la
4: el món contaminat, carrer Aragó tancat, el set no passa, el metro no va, el tram està tascat allà amb un embús.
0: És la generació que li ha costat accedir a la vivenda, tenir una feina indefinida.
1: Que va veure com el món s'anava a la merda amb el tema internet, també.
4: S'ha menjat la pandèmia, dos crisis. Sí, però dos crisis econòmiques.
2: Dos terratrèmols, un tifó.
4: Van néixer ja una guerra mundial, la guerra d'Iran.
1: Una guerra mundial, no.
0: Escolta, que no vaig néixer al 40.
4: M'he equivocat.
1: Bueno, és que us ha agradat molt. Millennial, mal.
4: Ja està tot aquí, eh? Millennial, mal.
0: Ja està mal.
2: I tota la resta, mal.
1: Bueno, Minions, no? Minions i
2: Robin Hood. Aneu als Minions, a veure al cine.
4: Recupereu Widow's Bay, recupereu The Agency, que està collonuda i l'estan donant ara...
2: I a mi una pel·li que crec que la setmana passada no van recomanar ells, que a mi m'encanta, que és Letres Robades, la pel·li amb el nou director de Wands.
3: No la vam poder veure, és veritat.
2: Que està molt bé.
1: Va, dos quarts d'una del migdia. Escolta, fem una pausa. Només tinc una pregunta per vosaltres. Què tal heu dormit les últimes nits?
3: Jo bé.
1: Tu bé, eh?
3: Sí, jo dormo bé.
1: Perquè tu tens aire condicionat.
3: No, tinc un ventilador d'aquests que és com una torreta, no?, que va tirant aire fred, i estic amb el meu gat i feliç de la vida.
1: Bé, eh? Vale.
0: Per què?
4: Sí, ara hauríem de saber la veritat. Que és el tio amargat,
3: un contenidor,
4: suant,
3: dormint al
4: carrer. Ple de picasa, però és que, sisplau!
2: Dorm a la bugaderia. Dorm a la bugaderia.
0: No, perdona,
3: lo dels mosquits l'he solucionat, que això és una altra història que ja us explicaré. Superfan de les pulseres antimosquits.
1: No comencem.
4: Em juro que funcionen.
2: Us juro, un magufo.
0: És que cauen totes les
4: entre els somnis, la conspiració, magufo.
3: Deixa'm explicar.
4: Oscar Brock, magufo.
3: Sempre em piquen els mosquits. Des de que porto aquesta pulsera, Brock, ni una sola picada.
0: Te queda treure't la samarreta i posar-te amb la llengua així al sol. Ara, en sèrio.
2: Jo
0: veritat,
2: pensava que era d'Alcruïlla.
3: Ovnis, bugaderia i pulseres antimosquits.
4: Saps que recomanen prendre el sol pel forat del cul?
1: Brou, home.
0: Escolta,
1: d'aquí un instant...
4: Fes-ho, Brock.
1: Una eminència. El dia que comença el tour i que la gent fa migdiades, dorm més a la tarda que a la nit perquè fa una calorada de nassos...
4: Està mentint, però...
1: El doctor Estivill, de seguida, en aquest estudi, autoritat en la matèria. Un minut per damunt de dos quarts d'una, fem pausa i de seguida hi anem, va.
4: Adéu.
1: Apa, adéu, adéu, adéu. Adéu.
9: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
14: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
15: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
14: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
15: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
16: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
17: Sona bé.
16: 4,3 litres de consum al 100.
17: Sona Qashqai e-Power.
16: I el 0% TAE.
17: Sona que estreno Nissan.
16: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
18: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
19: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
18: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
19: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
18: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast. amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
21: A RAC 1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
1: 3 minuts per damunt de 2:15 del migdia. De seguida saludem el doctor Estivill, però fem una última connexió des del centre de Barcelona, perquè efectivament d'aquí una estona a la tarda arrencarà el tour en aquesta gran part, i des de les 12 del matí està tallat el trànsit, diguem-ne, de les zones que s'havia de tallar, rodat. Evidentment la gent encara pot creuar, perquè les bicicletes encara no hi són. Judit Vila, des del centre de Barcelona, bon dia de nou.
22: Hola, què tal, com esteu?
1: Veus gaire confusió o no entre la gent?
22: Molta confusió. Just sí, ara va dir que el pobre voluntari està encerclat d'un merder de gent pobra que li va preguntant allò de, bueno, com ho he de fer jo ara per anar davant de mar, davant de muntanya, i veus el pobre noi que està aquí intentant ja que la gent deixi de passar del que és a un costat a l'altre, perquè és això, com molta confusió, la veritat.
1: Però són vianants que volen creuar per aquestes zones que hi ha... Tu estàs encara al carrer Aragó?
22: Sí, estic al carrer Aragó, l'únic que ara m'he posat el que és la banda muntanya per després ja poder tornar cap a la ràdio, diguéssim, i no quedar-me aquí.
1: I això són tanques altes, diguem-ne, molt, molt importants, a banda i banda del carrer Aragó.
22: Sí, banda i banda del carrer, com perquè ja no pugui creuar cap vianant. De fet, m'he trobat una dona que volia passejar el seu gos i anar-se'n fins al que és Consell de Cent, i em deia, mira, saps què? En aquell moment en què encara podia passar, diu, giraré i ja me n'aniré a caminar cap a un altre costat, perquè... viu aquí el que és el carrer València, i em diu, no em vull arriscar després no poder tornar cap a casa.
1: I dius que hi ha tot una sèrie de gent que van donant informació, representa, no?, sobre el tall.
22: Sí, hi ha voluntaris col·locats el que són els diferents punts, els diferents encreuaments, com per anar informant a la gent de quina és la situació en aquests punts, diguéssim.
1: Fantàstic. Gràcies, Judit, una abraçada, fins ara.
22: Vinga, fins ara.
1: Mira, només falta l'ambulància ara. 5 minuts i 2:15 del migdia.
23: A Catalunya, la gran protagonista continua sent la calor. Avui hem tornat a patir una d'aquelles nits de molt mal dormir.
24: A més, arran de mar, augmenta la sensació de xafogor i les nits continuaran sent de mal dormir.
25: Per tant, ambient càlid al centre del dia, nits també de mal dormir.
26: I les nits aquestes de mal dormir, nits tòrrides, que és allò, en molts casos, per sobre dels 25 graus de temperatura mínima.
1: Mal dormir és el concepte dels últims dies, concepte estrella any rere any quan arriba el bon temps. De fet, fa escassos 15 dies que ja vam aterrar l'estiu i ja som a les portes de la segona onada de calor que s'ha d'allargar encara fins a mitjans de la setmana que ve. És un clàssic, ens ho sabem de cada any, però quan arriben aquestes dates hi ha tota aquella cantarella inevitable, que si el soroll d'un ventilador que no em deixa dormir, estic suat, enganxifós, si obro la finestra mentre la llum després natural i em desperto, els afortunats que poden dir allò d'home, si és que si dormo amb l'aire condicionat, després estic malalt. Bueno, en fi, que tothom se les va mirant d'empescar per trobar un mètode infal·lible, però ja no sabem si és pitjor el remei o la malaltia. Per intentar trobar la solució, sí que n'hi ha alguna... Si és que n'hi ha, definitiva, hem portat a l'estudi la referència i puntal de Catalunya en matèria de la son, que és el doctor Eduard Estivill. Doctor Estivill, com està? Bon dia. Espera, que té el micròfon tancat, eh? Ara sí.
27: Ara sí. Molt content d'estar aquí, gràcies, Xavi, i bé, i a tota la gent que t'escolta, que són molts,
1: i
27: molts
1: tant,
27: mils.
1: I tant. Com porta les nits caloroses, el doctor Estivill?
27: Doncs com tothom.
1: Sí, eh? Sí, no té trucs màgics.
27: No, sóc molt normal. Per entendre una mica, hem d'anar al començament, és a dir, el per què parlem d'això, no? Perquè hi ha gent que té una temperatura corporal determinada i uns altres la tenen diferent. Això és bàsic. És a dir, la persona té una temperatura al cervell que és aproximadament 36,5, 37, quasi. Aquest cervell, per poder dormir, s'ha de refredar mig grau, i aquest mig grau passa a la temperatura distal, és a dir, normalment als peus. Per això, la gent que dorm a la ment sempre diu que té els peus freds, i fins que no es posa uns mitjons i aquesta calor passa en els peus, fins llavors no dorm.
1: Ah, perdoni, a veure, un moment. O sigui, la gent que té...
27: Sí,
1: que té els peus freds, que diu allò, és que no puc dormir i tens els peus freds, és perquè no has pogut traslladar l'escalfor cerebral.
27: Correcte.
1: A la resta del cos.
27: Correcte.
1: Hòstia, que fort, això.
27: Sabem que es refreda mig grau aproximadament. Aleshores, què passa a l'estiu? Bé, passa això, que no tothom té la mateixa temperatura.
1: Clar.
27: Si la temperatura del cervell ha de perdre aquest mig grau, escalfa una miqueta més el cos. Mm-hmm. Si tu ja ets calorós de mena, imagina't que a sobre t'hi posem mig grau més. Aleshores, la gent que ho pateix molt. En canvi, la gent més fredolica, doncs, li va millor, no? Per això hi ha gent que et diu, no, jo he de dormir amb 18 graus a l'habitació.
1: Què dius? viu ara.
27: I uns altres 24. Sí, hi ha gent molt...
1: 28 graus, però si això és...
27: És fred, jo moro.
1: Fred polar gairebé.
27: Correcte, però aquests dormen tapats, que això els agrada.
1: Sí. Ah, és que jo els volia fer aquesta pregunta. És millor, representa, dormir tapat, què ens dona?
27: Bé, aquesta sensació com de protecció, una miqueta. No tant cap benestar. El que passa és que la gent que és fredúlica, si es posa sobre una qualsevol material que l'ajudi a tenir aquesta sensació, dormirà millor. Ah. En canvi, els que tenen molt fred o que són més fredúlics necessiten dormir a 24 graus. Clar. Però hi ha gent que dorm despullada i dorm sense res a sobre del llençol i els altres que han d'estar tapats fins a dalt de tot. Per això hem de matisar quan donem les normes, no? Perquè les normes són les que l'àvia explicava, eh? O sigui, no hem descobert res nou. L'únic que hem descobert és per què algunes persones ho accepten millor la calor i uns altres l'accepten molt pitjor, no?
1: Bueno, i aquest debat de la gent que diu, no, si jo sóc de fred, jo sóc de calor. Sí. Però això és cert? O sigui, té sentit?
27: Totalment, totalment. Per exemple, el cos també s'adapta a la temperatura externa. La gent que viu al desert tolera molt millor la calor. La gent que viu a Alaska, al Pol Nord, tolera molt millor el fred, no? Nosaltres aquí som, sempre ens queixem, no? Que si fa fred, fa fred, que si fa calor, fa calor, mm-hmm. I sempre tenim que parlar de tot això.
1: No estem adaptats en res.
27: En res, nosaltres. Som molt raros.
1: Bé, com dèiem, tenim el doctor Estivill aquí a l'estudi per resoldre dubtes sobre la nits, aquestes càlides, caloroses, o qualsevol altra qüestió. Si ens voleu traslladar inquietuds perquè el doctor la respongui, si ens voleu explicar trucs també que feu servir per dormir més bé amb aquesta calorada, ens podeu enviar notes de veu breus, si us plau, pocs segons, diguem-ne, 20, 30, 40 segons, ens les podeu enviar al mòbil del programa, només notes de veu al 606 25 64 39 o escriure'ns missatges al Twitter a través de la xarxa social de Twitter, @vialliure. Allà trobareu el nostre. Va, anem amb consultes que volem fer-li, va. Que, per cert, li he de dir una cosa també, doctor Estivill, que veig que ha arrencat també una mena de petits podcasts a Spotify que estan anant fantàsticament bé amb consells, amb conceptes relacionats amb la son, precisament, no?
27: Sí, és una iniciativa que fem, a la gent la fem abonar una quantitat simbòlica, que són 4 euros al mes, que sí. Serveix per investigar. Tenim una fundació i la manera de finançar-nos és fent això. Això són uns podcasts d'àudio que duren un quart d'hora, que els passo, els faig jo directament, eh? O sigui,
1: ah, sí, directament.
27: No és la IA, ni... No, m'encanta perquè a més m'equivoco, no? Com t'equivoques tu i com s'equivoca
1: totalment,
27: vostè i com tot el món ens equivoquem. Però és més autèntic. Llavors parlo de coses de son, de tipus científic, però també moltes curiositats. Per exemple, una d'elles, que ja l'he penjat, és el son de les abelles. Com dormen les abelles?
1: I dormen les abelles?
27: Clar, les abelles dormen, i hi ha de dos tipus. L'abella que treballa contínuament, la que és més madura, sura fora, aquesta dorm quasi 6-7 hores al dia.
1: Què diu ara?
27: I ho sabem perquè se li baixen... No tenen parpelles, clar. Llavors veus que baixen el cap i fins algunes d'elles cauen com quan els humans dormim i es cau el cap. Fan exactament el mateix. En canvi, les més joves, que són les que vigilen les larves, aquestes estan despertes per vigilar que ningú es mengi aquella... És molt interessant. Després hi haurà el son dels astronautes, per exemple, hi haurà el son de la dona, que és realment un punt important, que és on investiguem, bàsicament.
1: La dona?
27: Sí, clar, perquè les dones dormen malament, i no per la típica idea de que tot és culpa de les hormones i tot això, no. El rol social de la dona és molt important, ara influencia moltíssim. De fet, hi ha més dones que dormen malament que homes.
1: Ah, sí?
27: És un 60% més de dones que d'homes. Per què? Bé, perquè la dona s'ha incorporat al món laboral, ha de ser la més guapa, ha de fer esport, ha de dominar idiomes...
1: La superwoman, diguem-ne.
27: Però, a més, s'ha d'encarregar de coses de la llar. Mm-hmm. Que encara que diguis que el marit t'ajuda, no és veritat, perquè qui pensa és la dona.
1: Allò que es diu el pes mental, eh?
27: Correcte.
1: I això fa de més mal dormir.
27: Clar,
1: i estadísticament es veu clarament.
27: Claríssim. Mm-hmm. Estan demostradíssims treballs que és un 60-40. Per què? Perquè acumulen tensió i ansietat durant el dia i això es veu durant la nit. Aquests podcasts expliquem tot això.
1: Bàsicament el mal dormir, ara parlarem de les qüestions vinculades a les temperatures, però el mal dormir sovint té més a veure amb una cosa mental que no pas amb una cosa física del que puguis tenir a l'entorn?
27: Mal dormir és un símptoma. Un símptoma vol dir que hi ha una causa que el provoca. Uh-huh. N'hi ha més de 40 causes diferents, però, per exemple, la gent que pren 10 cafès o 10 coles dorm malament. Però, bàsicament, la causa més important és com vivim el nostre dia.
1: Clar.
27: I això no és una malaltia. Això té molt a veure amb la forma de ser i el que ens toca viure. Avui en dia tenim una pressió social, hem de ser molt bons, els millors, acumulem aquesta tensió i quan arribem a la nit no sabem desconnectar.
1: Totalment.
27: I aquí és el problema, no? Perquè el que dorm bé sempre li diu el que dorm malament. desconnecta.
1: Home, això també sempre fa molta gràcia. No, home, el que has de fer és desconnectar. Relaxa't, home.
27: Relaxa't.
1: I penses, bueno, escolti'm, i com es fa? Que tinc un botó o algo?
27: Si no dorms avui, dormiràs demà, diuen.
1: Ja recuperaràs.
27: Això és fals totalment, no? Qui dorm, qui acumula aquest estrès i tensió durant el dia, fa que la nit dormi malament. Per això la causa més important no es tracta amb pastilles. Per què? Doncs perquè no canviarem ni el caràcter de la gent ni el que ens toca viure. Hem de prendre una sèrie de normes que hem de complir. Però com que els humans som molt mal complidors, aleshores ningú fa el que diu, no?
1: No, no, és així. És
27: ningú
1: així.
27: Fa.
1: Jo anava a preguntar-li al doctor Estivill, perquè se senten històries de tot tipus sempre, els que dormen amb la finestra oberta, però després no poden dormir pel soroll del carrer, o la llum natural, els que tenen el ventilador encès tota la nit, els que el soroll del ventilador els interromp la son, els de l'aire condicionat, els que estan a favor de tenir l'habitació molt freda i els que després diuen que em llevo malalt. No sé si hi ha algun mètode que funcioni millor que un altre. Perquè ara es parla molt d'aquests ventiladors, per exemple,
27: correcte,
1: del sostre, que estan com molt de moda, que tothom diu, home, són barats.
27: Més ecològics.
1: Més ecològics i, a més, escolta, no et poses malalt. Ja, té algun sentit, això?
27: Sí, el que sabem segur és que l'aire condicionat resseca i si s'aplica directament en el lloc on dorms, no és recomanable. Uh-huh. Si tu tens aire condicionat, el poses fora de l'habitació o algun tipus de manera que no t'arribi directament. Però, clar, l'aire condicionat només el té la gent que té pasta, eh?
1: Ah, clar.
27: No tothom, eh?
1: Obvi.
27: Com sempre, els rics dormen millor i els pobres dormen pitjor.
1: Això sempre és així, no?
27: I és un problema, realment, perquè aquests ventiladors sí que estan més a l'accés de tothom i després està el que no pot tenir cap d'aquestes coses. I què ha de fer? Obrir les finestres. Clar, si tu obres les finestres per fer corrent d'aire, tindràs els sorolls dels carrers. Per aquests, els que els hi recomanem és que utilitzin taps a les orelles i un antifaç, precisament perquè la llum ni el soroll els hi molesti. Cadascú ha de trobar una mica quina és la millor manera per ell de dominar aquesta situació. Tot i sabem, que sempre dormirem malament. Perquè el que fa el calor, bàsicament, perquè no ho dominem, és interrompre el nostre son profund. Ens fa petits microdespertars. Per això la gent explica que quan fa calor es desperta més vegades i si es desperta més vegades recorda més el que somia. La gent et diu, amb l'estiu somio molt més.
1: Ah!
27: I és per això.
1: He tingut molts malsons. Bueno, no, és que t'has despertat i els has recordat.
27: Correcte.
1: Però si no els oblidaries igual.
27: Correcte.
1: Bueno, però hi ha aquesta imatge molt de l'estiu de despertar. Això, oh, quin fàstic, estic tot suat. No sé si la suor, una suada desperta, o és ben bé un malestar general.
27: No, segur que desperta, si no pregunta-li a les dones quan entren amb la perimenopausa si no es desperten suades, no? O els nens suen molt. El clatell dels nanos.
1: Oi. Allò queda de babós.
27: Mullen el coixí, totalment.
1: L'horari en què mengem, l'exercici, són factors importants. Per tant, d'alguna manera, durant el dia podem fer coses que després, en nits caloroses d'aquestes de molt mal dormir, milloren la situació?
27: Sí, en podem fer, però no són específiques pel
1: son.
27: És a dir, per dormir millor sí que aconseguirem, si, per exemple, sopem poquet, si deixem un parell d'hores entre que acabem de sopar i ens anem a dormir, si fem algú relaxant que no tingui res a veure amb la feina. Tu, Xavi, per exemple, no pots escoltar la ràdio, eh?
1: No puc.
27: No, perquè t'excita.
1: Això és veritat, perquè estàs pendent de la cosa.
27: I et connecta encara més, no? Aquestes normes...
1: Mira que m'agradava antes, escoltar la ràdio, però és veritat que no puc.
27: No, i el que és escriptor no pot llegir un llibre. I el músic no pot escoltar música. Clar, tot el que t'interessa t'activa el cervell. I el que es tracta és que et desactivi. I això és molt complicat, fàcil de fer i difícil... Bueno, fàcil de dir i molt difícil de fer.
1: Bueno, i després hi ha tota aquesta part de les pantalles, no? Aquesta tendència actual, que la primera cosa que veiem i l'última que veiem és un mòbil.
27: Correcte.
1: I la cara d'algú, d'un vídeo, d'Instagram, d'un reel, de no sé què, abans d'anar a dormir i després de llevar-te.
27: És cert, i a més, això és terriblement addictiu. Abans parlàvem, i ara ja no tant, de la llum, de la influència de la llum que té el mòbil sobre el nostre cervell.
1: Uh-huh.
27: Dèiem que parava una mica la fabricació de la melatonina, que és aquesta substància que necessitem per dormir. Però hem descobert que no és pas tant aquest efecte, perquè sempre en el mòbil podem posar aquesta acció que en anglès es diu night shift, que modo noche en castellà,
1: sí.
27: I aleshores atenua aquesta llum. El problema és els reels. El problema és Instagram o TikTok, perquè allà et donen una informació que et hiperactiva. Per exemple, tu si llegeixes...
1: Com una dopamina, diguem-ne.
27: Sí, sí, és un activador. Per què? Perquè et dona informació del que t'agrada. Tu mires un... per exemple, si t'agraden les plantes, mires un reel o una història, llavors què et donen? Més plantes, més plantes. I això què fa? Que el cervell no pugui desconnectar. Si tu escoltes la ràdio, sempre dius, vale, aquest programa comença i acaba. Si tu llegeixes...
1: O m'interessa més o menys, el
27: correcte,
1: que sigui.
27: Correcte, no? Però sempre hi ha un principi i un final. Si llegeixes un llibre, dius, vale, llegeixo un capítol, no? Però és que l'escroll de l'Instagram és continuat i això provoca una addicció terrible. I és molt fumut, eh? És molt fumut.
1: No, deveu conèixer gent que això ha canviat molt des de l'època que t'hi dediques. Evidentment, des del... No sé, quin any t'hi vas posar, tot això?
27: Mira, l'any 89.
1: Imagina't, l'any 89.
27: Molts anys.
1: Si no hi havia ni telèfons mòbils en aquella època.
27: Exacte, no n'hi havia.
1: No hi havia telèfons mòbils ni hi havia internet.
27: Exacte.
1: Això ha canviat radicalment, però aquesta idea de que hi ha gent que està amb el mòbil i pensa, va, ara me n'aniré a dormir, i vinga, vinga, vinga, vinga, i han passat mitja hora, i després ha passat una hora, i ha passat una hora i mitja, i diuen, hòstia, però si jo volia anar-me a dormir,
27: correcte,
1: i ara ja ha passat una hora i mitja. O sigui, això és una plaga, diguem-ne.
27: Molt habitual, i a més aquí és on... Mira, nosaltres el que no podem fer, els experts, no podem donar consells que després la gent no pugui complir. Mm-hmm. És a dir, hem d'anar fora d'aquest món. El mòbil està aquí i el tenim impregnat en el nostre cervell. Per tant, hem de fer una cosa, que és pactar. I això sí que ho podem fer. Per exemple, mirem un Instagram, un reel, i diem, 20 minuts, i em poso una alarma, i això la gent ho compleix.
1: Que t'has de complir amb tu mateix, eh?
27: Correcte, que això és molt difícil, però compleixes més. Si dius, vale, vaig a mirar una estoneta, a veure si em relaxo, aquí és horrible, perquè això és hora, hora i hora. En canvi, si tu et poses un número de minuts determinats, ho pots complir una mica millor. Això ho estem aconseguint.
1: Tinc missatges de gent, la Montse diu, mullar-se els peus amb aigua freda seria útil per baixar la temperatura de tot el cos?
27: Això
1: no ho sé, jo, ara he pensat, a veure, el doctor Estivillé és el metge de la son, no sé si és el metge de la temperatura corporal, però
27: sí,
1: vaja.
27: Sí, sí, no, sabem perquè està molt relacionat amb el dormir.
1: No, clar, clar.
27: No, és millor les parts més, que acumulen més calor en els humans, bàsicament, quan dormim, són els canells i darrere les orelles.
1: Què diu ara?
27: Sí, per això t'has
1: de mullar. Els canells?
27: Sí, sí, tu t'has de mullar els canells, això ho feien l'àvia, es posaven draps mullats als canells.
1: Què diu ara?
27: Sí, sí, i també darrere les orelles.
1: Però jo sí sempre veia totes les pel·lícules quan hi havia els nens aquells que tenien un moment de febre,
27: sí,
1: i els hi posaven aquelles compreses d'aigua freda o del que fos,
27: sí, sí,
1: al front.
27: També, per
1: però el canell és on hi ha
27: també
1: més...
27: I darrere les,
1: i darrere les orelles.
27: Aleshores, és totalment correcte mullar-se el cap. Anar-se'n al llit amb el cabell mitjanament mullat és correcte.
1: Ah, no? Sí?
27: Com tenir... Clar, perquè la gent diu, ui, és que ens refredarem.
1: Exacte.
27: Neumonies. No,
1: sí.
27: És mentida. No, no, no.
1: No?
27: Automàticament i molt ràpidament aquella calor, aquell fred s'evapora. Tampoc hem de posar gel, eh? O sigui, hem de ser... Sempre hem de ser mínimament sensats.
1: Home, i però jo ho he sentit mil vegades. Comú. Vas amb el cap mullat, tindràs tortícolis demà al matí.
27: Bueno,
1: i penses, hosti, sí.
27: El que es deia abans, perquè no es coneixien tantes coses.
1: I perquè no volien que anessis amb el cap mullat a dormir.
27: Exacte.
1: És el coco. El Jordi diu, jo no sé si tinc un problema o no, la gent em diu que sí, però jo dormo tapat amb el llençol,
27: sí,
1: i a vegades, en dies com avui, amb la finestra baixada, la porta tancada, encara que faci molta calor.
27: Bé.
1: I diu, i dormo bé.
27: Això és, possiblement pot ser perquè la seva temperatura corporal és baixa.
1: Clar.
27: I aleshores aquest llençol l'ajuda a mantenir una temperatura més o menys normal. Aquest seria un senyor fredolic, però bé, no passa res.
1: Hosti, però això... és veritat que hi ha molta distància entre la temperatura corporal d'una a una altra?
27: Sí, ja et dic que alguns poden dormir amb 18 graus i uns altres necessiten 24, i això són 6 graus de diferència.
1: Hi ha gent que es planteja que el seu entorn tot sigui molt fred, no? Hi ha gent que ens ha dit que fins i tot han posat llençols al congelador. Jo no sé si té molt sentit això, però que la idea aquesta de que vagi girant el coixí per trobar la frescor...
27: El problema és que cada vegada que gira el coixí es despertarà, i llavors no sé què és pitjor, si gira el coixí per despertar-se o despertar-se per la calor. Més val fer coses sensates.
1: Val? La dutxa prèvia a anar a dormir, sí?
27: Molt bé, sí, però d'aigua tèbia.
1: A tèbia?
27: Però, clar, perquè molta gent diu...
1: I si te la poses molt freda?
27: Bueno, doncs que aleshores fas una reacció, el teu cos fa una vasodilatació, i s'obren les venetes i tens més calor. Per això tu, per exemple, quan et vas al gimnàs i et diuen acaba amb aigua freda, i surts amb una sensació de... No tens fred, al contrari, tens tens calor. Clar, si a l'estiu tu dutxes amb aigua freda, encara tindràs més calor en el teu cos.
1: Doctor, però és que fa una angúnia quan fa calor ficar-te amb aigua tèbia d'aquella...
27: Tèbia, no cal que sigui calenta. No, tèbia, simplement.
1: I llavors surts millor?
27: Sí.
1: Ah, fantàstic. Mira, tenim missatges d'alguns oients que ens han enviat notes de veu al 606-25-64-39, com la Míriam, que diu el que li funciona és anar a dormir, efectivament, remullada.
0: Lo millor per dormir és posar-te el xuf-xuf, que li dic jo, a sobre el matalàs, i tu, mullada de la dutxa, et fiques a dormir. La mateixa humitat que s'asseca, perquè com que fa tanta calor s'asseca, fa que et refresquis. I a sobre, si tens una miqueta d'airet, és com si tinguessis l'aire condicionat a sobre.
1: Una mica de ventilador, mentre tu ja estàs mig remulladet...
27: Ja... Ho fa bé, perquè el que fa és poder començar a dormir. És clar. Que aquí està el problema.
1: O sigui, la clau és la primera dormida.
27: Clar, però és que es despertarà igual, després.
1: Ah, sí,
27: al cap de 3 o 4 hores aquella calor ja torna a venir, no?, i et despertarà. Hem d'assumir que a l'estiu, encara que tinguem tots aquests trucs per dormir una mica millor, ens despertarem durant la nit i dormirem pitjor. Per això és recomanable també fer, sobretot, les migdiades, eh?, que moltes vegades la gent les fa fins i tot a la platja, allò que s'adorm aquells 10 minutets i estan bé...
1: Bueno, és que, de fet, aquesta setmana, no sé si llegia aquesta setmana o l'anterior algun missatge de Twitter de gent que explicava, deia, quan va haver-hi tota aquesta onada de calor per al nord d'Europa, no? Que són països, deien, és que no estan preparats perquè no tenen aire condicionat, perquè les formes de vida són diferents, i són aquells països que sempre s'han enfotut de que els mediterranis fessin la migdiada, no?
27: Sí, sí.
1: Un apunt per venir a dir que són països subdesenvolupats perquè els que curren de veritat són ells. I després la reflexió potser era bueno, és que estàvem adaptats a un clima determinat en què, i una manera de fer determinada.
27: Ara s'estan menjant aquestes paraules, eh? Sí, perquè fixa't, des de que hi ha estudis científics, i sobretot els fan els americans, uh-huh. Aleshores han posat un nom a això i li diuen power nap.
1: Power nap, ara es diu això,
27: sí,
1: eh?
27: Sí, has de dir power nap. També hi ha la coffee nap, eh? O sigui, són diferents estils, eh? Quan nosaltres tota la vida, doncs, hem fet la migdiada perquè és una necessitat del cos. El cervell té aquest grup de cèl·lules que és el que ens fa dormir de nit i està despert durant el dia. I la franja de dormir és normalment entre les 10, 11, 12 fins a les 6, 7, 8 del matí. Però 8 hores després d'haver-nos llevat, el cervell té aquesta petita necessitat de siesta o de son, que és el que dura el son superficial, 15 o 20 minuts. O sigui que nosaltres, els llatins, ho hem fet molt millor. I els anglosaxons s'han inventat l'utilització dels estimulants. El cafè i el te, que és un estimulant, es pren a les 4 o 5 de la tarda.
1: Déu meu, senyor. Bé, tinc el Jordi de Planella enviant-me un missatge que diu: el gran meló seria, què passa si tu, és veritat, si tu necessites aire condicionat per dormir i la teva parella l'odia perquè es constipa.
27: Sí, sí, això és...
1: Divorci nocturn, clar, o què s'ha de fer?
27: Que cadascú se'n vagi al seu llit a part, sí, sí.
1: No, directament ja, eh? L'única solució és cadascú en lloc diferent.
27: És que acabaran barallats i no cal que sigui tan dràstic com explica el Jordi, no? Sinó simplement un és més fredolic i l'altre té més calor. I un es vol tapar amb una manta i l'altre no. I això
1: però
27: és...
1: Es poden trencar parelles així, doctor Estivilla.
27: No tant, no exagerem. Però sí que molta gent t'ho explicarà que els hi passa això. Aleshores, cal ser més sensat. Vés-te'n al sofà o vés-te'n en un altre llit si tens possibilitats, que tornem a lo mateix, no?
1: Sí, sí.
27: No tothom té una casa tan gran.
1: Totalment.
27: Per tenir dues habitacions i dormir cadascú la seva.
1: Dormir despullats. Un altre meló.
27: És perfecte. No, no,
1: és perfecte?
27: Qui, sí, qui necessita dormir despullat perquè se sent bé, aleshores és perfecte. Qui necessita dormir una mica més tapat perquè pot tenir una mica més de fred durant la nit, també està bé. El que és molt important és que la roba que ens posem per dormir no ens apreti, especialment els homes, perquè els homes tenim les ereccions que són normals durant el son. Si els besavis i els avis dormien amb aquells camisons, recordes?
1: Sí.
27: Que eren com bates.
1: Sí.
27: En canvi, ara es van posar de moda aquests calçotets apretats que despertava tothom a mitjanit amb aquelles ereccions que...
1: Però un moment, doctor Estivilla, el tema és que es desperten més homes per les ereccions nocturnes i porten la roba...
27: Apretada. Correcte, en canvi...
1: Perquè es noten la molèstia.
27: Evident, clar, perquè és que molesta molt. Les dones també tenen aquesta erecció, perquè és una... es dilata el teixit, mm-hmm. I apareix la sang, no? Clar, les dones ho tenen en el clítoris, que és molt petit, i no noten aquesta mala sensació, però els homes moltíssim.
1: Llavors, roba... I fins i tot si no en portem part de sota, millor.
27: Correcte, i si et sents còmode així, eh? O sigui, sempre amb aquell sentit comú, eh? No mm-hmm. Hem de... Bueno, posar dogmes, no? No.
1: Li faig una darrera pregunta, perquè són pràcticament la una del migdia, que és, a banda de que, insisteixo que té aquests petits podcasts que d'un quart d'hora a Spotify, que es diuen Càpsules del Sueño, avui és el dia que arrenca el tour.
27: Mm-hmm.
1: Llavors, què té aquestes competicions de bici que diuen que tothom dorm la migdiada plàcidament.
27: Tenen algú molt bo, és que t'interessen, i si t'interessen fa que desconnectis de tot l'altre que portes al cap durant el dia.
1: Està
27: el
1: bé.
27: Son, perquè apareixi, necessita que el cervell desconnecti. I tenim son perquè és aquesta migdiada, aquesta necessitat d'aquests 10-15 minuts. Si tu estàs veient una cosa agradable, que no té res a veure amb el que... I a més repetitiva, perquè fixa't que és home, aquella roda de bicicleta, catacrac, catacrac, catacrac, que només hi ha emoció de tant en tant, quan s'escapa el Pogacar o el Vinegar.
1: Un to que tampoc no és allò a la transmissió, perquè, clar, dura tanta estona que tampoc no vas fer un to correcte, disparat d'un gol, diguem-ne, no?
27: Doncs
1: una
27: aquesta,
1: certa monotonia.
27: L'explicació és aquesta, sí, sí.
1: Això només ho va intentar fer d'una altra manera el José María García, que feia tot un espectacle tremendo. Escolta, faig un últim missatge, el diu el Xavi, que ens ha enviat el 606-25-64-39, que diu que es desperta a mitjanit i té problemes per tornar-se a dormir després.
2: Hola, Xavi, em dic Xavi Contú, enhorabona pel programa i gràcies, doctor Estevil. El meu problema és que normalment em quedo dormit molt aviat, però em desperto a les 2 o a les 3 de la matinada i em costa molt tornar a dormir-me.
27: Això és
1: què
27: molt,
1: fem?
27: És molt habitual, és molt habitual. És,
1: és que a les 2 o 3 de la matinada és una punyeta.
27: No, no, i això passa molt a la gent que durant el dia, és el que explicàvem abans, durant el dia està en una situació potser de tensió, d'angoixa, d'anormalitat emocional, no? I és típic sobretot una mica quan ens fem grans, quan els nanos més joves no tenen despertars a mitjanit. En tot cas, els hi costa començar a dormir, els adolescents, però en canvi després dormen de seguit, no? En canvi, aquestes situacions són més fumudes. Potser el millor aquest cas seria primer buscar la causa, d'acord? I després, si passa això en aquest moment, sortir del llit, perquè el llit no es converteixi en un enemic teu, no? Perquè si tu, quan més vols dormir, menys ho aconsegueixes.
1: Clar.
27: Per tant, si estàs allà, ara a veure si m'adormo, si m'adormo, si m'adormo, millor aixecar-se, agafar un llibre. La Ilíada és ideal. No riguis.
1: La Ilíada. Tingueu tots una Ilíada a mà, que sempre és útil.
27: O la Bíblia.
1: O la Bíblia, també. Doctor Eduard Estivill, sempre és un gust. Moltíssimes gràcies.
27: A vosaltres.
1: A veure demà com dormim, eh? Demà serà ja... Bueno, ja en portem nits tòrrides una darrere l'altra, però vaja, demà pot ser molt pitjor. Sempre un plaer, de veritat. Pràcticament la una del migdia d'aquesta jornada en què, de seguida, haurem d'estar pendents també de nou una compareixença des de la Bisbal d'Empordà amb algunes de les autoritats sobre aquest incendi que ja fa més de 24 hores que està en marxa i que manté activats tots els serveis dels bombers de la Generalitat de Catalunya. El que farem ara serà actualitzar la informació i a partir d'aquí estar pendents de la compareixença precisament d'alguna de les autoritats. Pràcticament la una del migdia. Hora d'actualitzar la informació. Mariano Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
1: El govern que preveu noves mesures en cas que es compliqui l'extinció de l'incendi de l'Empordà.
3: Sí, els 7 municipis més propers al foc ja han cancel·lat totes les activitats previstes per avui i les autoritats mantenen la petició de confinament de tota la població mentre no es controli l'incendi. També demanen a la població de la resta del país que limiti al màxim la mobilitat a l'Empordà. Per això el govern no descarta cancel·lar activitats a altres municipis de la zona en cas que sigui necessari, tot plegat, mentre duren les tasques d'extinció del foc que afecta ja 2.400 hectàrees, sobretot del massís de les Gavarres. Més detalls des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, Joel Penya.
5: Els ajuntaments de precisament la Bisbal, però també Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Calonja, Cruïlles, Forallac i Llagostera han suspès totes les activitats previstes per la tarda i durant tot el dia per evitar trencar els autoconfinaments i elevar així el risc que l'incendi a la zona pugui agreujar-se. Missatge, en tot cas, de quedar-se a casa aquestes 9.700 persones afectades per l'ordre de confinament i responsabilitat també a l'hora d'organitzar actes a la zona propera a l'incendi, encara que no hi hagi aquesta ordre de quedar-se a casa, com per exemple pot ser el Festival de Cap Roig i les Havaneres de Calella d'aquest vespre. El president del govern, Salvador Illa, ha explicat que per ara descarten anul·lar-los, però lliga tota l'evolució de l'incendi.
6: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. I el que estic dient és que hi ha 7 municipis afectats amb unes ordres de confinament en aquests municipis. Naturalment que sí, els altres municipis que no estan en aquest radi poden fer amb precaució aquestes activitats. Si veiem durant el dia d'avui que s'ha de prendre una mesura addicional, la farem, però s'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho. I el que no, doncs amb precaució i amb prudència i amb seny.
5: El centre de comandament anirà molt pendents de la propera actualització de l'incendi que faran la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb el cap dels bombers, David Borrell. Tot plegat en un incendi on ara els bombers treballen a correcuita per acabar d'estabilitzar el flanc que apunta cap a Girona, el flanc dret, abans no arribi la marinada. Són 440 unitats del cos i 100 militars de l'UME.
3: Com dèiem, el govern que manté aquesta crida a limitar la mobilitat al nord del país, ara ve els alcaldes de Calonge, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà, lamenten que molta gent no va complir aquesta petició ahir. Jordi Soler, Josep Xifra i Òscar Aparicio n'han parlat al Via Lliure.
4: Se l'han passat una mica pel forro, ha pujat gent.
7: Quedava una mica d'aixís contradictori dir que no pugessin, que en canvi anessin fent. Grans festival, és veritat, que era el municipi de Palafrugell, que no estava afectat, no estava confinat, però bé, podíem passar per llocs propers a l'incendi.
8: Era el millor dia per venir, sense cap mena de dubte, les carreteres havien d'estar netes perquè els serveis tinguessin via lliure i realment no la van tenir.
3: Alguns alcaldes veuen contradictori que no es cancel·lessin alguns esdeveniments a municipis propers al foc, com ara el Festival Cap Roja Palafrugell. Per això caldrà veure si tiren endavant activitats com la tradicional cantada de veneres que se celebra aquesta tarda a Calella de Palafrugell. Tot plegat per mirar de controlar el més ràpid possible aquest foc que afecta ja 2.400 hectàrees. Els bombers continuen pendents dels girs de vent i de la marinada, que sembla que ja està començant a entrar, bé, el Caral?
9: Sí, fa una hora encara teníem vent de nord, encara en algun sector entorn de les Gavarres hi ha algun reducte de situació de vent de nord, però ho veiem a la Bisbal, ho veiem a Calonge, ho veiem a Palamós, Sant Feliu de Guíxols, també a Llagostera, per tant, tota aquesta zona que envolta l'àrea de l'incendi, que envolta la zona est del massís de les Gavarres, veiem que el vent comença ja a girar en sentit contrari, sentit sud, direcció sud, sud, sud-est, est. És un vent més variable la marinada que no pas la situació de tramuntana que teníem ahir o encara avui, tot i que amb menys intensitat. Per tant, hem d'estar pendents perquè el vent ja comença a canviar, aporta humitat, però clar, és un vent que va en direcció contrària a la que teníem al foc i hem d'acabar de veure si acabarà dominant el sud, el sud-est, l'est és més variable, també depèn molt de l'orografia, però en tot cas comença ja a entrar la marinada que al llarg de les properes hores s'ha de reforçar i pot bufar en cops de 30, 35, 40 km per hora.
3: I fem un últim apunt en mobilitat. En poc menys de mitja hora quedarà totalment blindat el recorregut del circuit del Tour de França a Barcelona. Aquesta tarda arrenca la cursa contra rellotge i serà impossible creuar la ciutat des del Fòrum fins a Montjuïc. Ara ve la Guàrdia Urbana, ha previst un dispositiu per facilitar el pas de vianants des d'ara i fins 7:45 del vespre. L'intendent major Jordi Guerrero ho ha detallat al Via Lliure.
10: Tenim muntat tot un sistema de passos de vianants. Bàsicament són unes zones de concentració de públic i buscarem finestres d'oportunitat en el desenvolupament de les diversos esdeveniments que conformen l'etapa, com el pas de la caravana publicitària i altres petites competicions o esdeveniments ciclistes, per buscar aquests moments que ens permetin passar d'una banda a l'altra.
3: Guerrero també recomana als que s'hagin de desplaçar en cotxe que ho facin per vies alternatives, com ara la Ronda de Dalt.
11: I els esports, a partir de les 5 de la tarda, arrenca el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres, amb sortida des del Fòrum i arribada a Montjuïc. Serà una prova diferent a la d'altres edicions. Cada ciclista tindrà el seu propi temps de cara a la general, però el temps de l'equip serà el del primer integrant que arribi a meta. Tadej Pogacar és el gran favorit per endur-se aquest Tour de França. En cas de ser així, l'eslovè entraria al grup de guanyadors de 5 tours. I pel que fa al Mundial de Futbol, s'han definit els vuitens de final amb l'Argentina classificada davant Cap Verd a la pròrroga. Leo Messi ha tornat a marcar, en porta 7 en aquest Mundial i 20 en total, i el pròxim rival dels argentins serà Egipte, que va vèncer Austràlia ahir a la nit als penals, mentre que Colòmbia s'ha imposat a Ghana de matinada per 1-0.
1: 1:05, gràcies Mariona, gràcies Bernat, gràcies Abel, fins ara.
11: Fins ara.
1: Joel Peña des de la Bisbal, sembla que hi ha actualització per part d'algun membre de la Generalitat de Catalunya, Joel.
12: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, que està parlant ara.
13: Els equips, ADFs també estan donant suport, tothom dona suport, tothom treballa sota el comandament de bombers en aquest cas, també doncs, els mitjans de la UME que tenim ara desplegats, doncs, treballant dintre de l'operativa de bombers. I durant tot el dia d'avui fins a la tarda, doncs, els objectius estan fixats en controlar especialment aquest flanc dret i demanar doncs, l'ajut en el sentit de corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania davant de doncs, evitar sortir reduint mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats, i durant doncs, tota la tarda es continuarà treballant amb els objectius que us hem explicat aquest matí i ara us actualitzem.
28: No sé si per la consellera o per l'inspector, aquest matí parlaven d'un 70% de zona del flanc dret estabilitzat, en quin tant per cent estem ara?
29: A veure, a nivell de perímetre, a nivell d'estabilització, us ho comentava
30: David Borrell.
29: La consellera, ens preocupa molt el flanc dret. No l'hem comptabilitzat exactament ara en percentatge, però sí que és un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i per tant ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, doncs aquesta tarda
1: Mira, farem una cosa, ara que s'està sentint una mica malament el, aquest document, mirarem de recuperar un sou una mica millor d'en David Borrell, que era el, precisament el cap dels, bombers, que l'estàvem escoltant en, directe, en aquesta compareixença des del Centre de Comandament Avançat de la Bisbal d'Empordà, mirant d'actualitzar la informació que ja estava apuntant la consellera Parlon. Es parlava d'aquest 70% del flanc dret, que és el flanc que més preocupa, que és el que s'ha començat a estabilitzar, ens ho han dit ja des de primera hora del matí, però efectivament apuntava una cosa molt interessant, que és aquesta irregularitat de, del terreny cremat i que, per tant, no està en absolut, en fi, no està del tot cremat i, per tant, això dificulta la possibilitat de saber si és una zona lliure de nous incendis o, no. Quan parlàvem de la marinada, del retorn de les flames cap amunt a través de ventades que vinguin del mar, doncs precisament això tampoc no hi ajuda gens. Ara mirarem de recuperar una mica el so una mica millor de David Borrell, insisteixo, el cap dels bombers de la Generalitat, perquè el so era una miqueta... en fi, no eren les millors condicions per poder-ho sentir. Ara que està compareixent efectivament no només David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, sinó també la consellera Núria Parlon, a la 1:08 en directe a l'antena de RAC1, d'aquest incendi que, com dèiem, ha cremat al voltant de 2.400 hectàrees i amb, en fi, amb dificultats manifestes. Ara a veure si podem reescoltar, encara que sigui aquest trosset, de David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, amb un sou una mica millor.
29: El flanc dret no l'hem comptabilitzat exactament ara en percentatge, però sí que és un perímetre molt irregular, molt mal cremat, a més, i per tant ens dificulta molt, ens dificultarà molt, sobretot en el moment que entri la marinada, doncs aquesta tarda, el control i l'estabilització del flanc dret, que és la nostra prioritat, com us deia la consellera. Sí que començarem a tenir segurament menys afectació o menys activitat al cap de l'incendi, la part, diguéssim, de Calonja, de les urbanitzacions de Calonja, allà que, tot i que encara van arribant, com us comentava la consellera, doncs anem tenint carreres, cada vegada aniran a menys per aquest gir a la tarda de la marinada, però en canvi on patirem molt més és amb el flanc dret. Per tant, si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonja amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè s'entengui, diguéssim, d'una forma molt visual. Si tenim una part, diguéssim, on està sortint una mica de fumet blanc, no?, i que encara no està, diguéssim, amb molta activitat, allò ho apaguem amb un mig aeri, per exemple, això no treu de que allò no està refredat del tot, i per tant, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
14: Per tant, doneu per fet que serà una tarda complicada.
29: Sí, sí, ja és el que preveiem. Veurem la marinada també si em puja més fort o menys, és a dir, en funció de la força de la marinada, doncs tindrem més o menys, diguéssim, activitat en aquest flanc dret, però estem convençuts de que tindrem activitat en el flanc dret.
14: Pel que fa a afectacions en habitatges, mantenen les mateixes que ens han
29: anat aquest matí? Sí, sí, sí. Sí que ara no fa massa, hi havia, no sé si heu pogut seguir, però hi havia una fumarola important a la zona, diguéssim, del flanc esquerre, no?, propera cap, zona esquerra cap, propera, diguéssim, a Calonja. Això anirem seguint veient, però, per exemple, aquesta anava en direcció cap al cremat ja, vull dir que estava controlada de que això es podia, això pot passar, i en tindrem algunes que pot passar.
14: A partir de quina hora entrarem en aquesta situació que diu crítica amb l'entrada de la marina?
29: Doncs esperem el canvi, el gir, cap a les 2:00 PM, una cosa així.
14: No sé si aquesta crida a la precaució s'estén a tot Catalunya davant d'un possible episodi de simultània.
29: Sí, sí, és evident que per nosaltres estem molt tensionats a nivell de tota la resposta, diguéssim, del dispositiu d'extinció, i òbviament doncs la màxima prudència, perquè tenir un incendi gran és un problema important, però tenir dos incendis és ja un problema de país, i per tant sobretot hem d'evitar doncs tenir un segon incendi gran.
15: Sí, sí, sí. Estem mantenint aquest nivell d'efectius amb 440 bombers, més 100 soldats de la UME, que també ens donen suport. També tenim alguns efectius de les ADFs que també ens estan donant suport en vehicles lleugers, com amb cubes, pagesos i demés, que també ens estan donant suport amb maquinària agrícola. I aquest és el dispositiu que tenim per l'extinció d'aquest incendi.
16: Molt important en la línia del que deia el vostre company, tindrem dies de moltíssima calor durant el que queda de cap de setmana i fins dimarts vinent, i per tant doncs, aquesta precaució, aquesta prudència és clau que la ciutadania ho tingui present, per sobretot perquè el territori és molt més vulnerable per les variables de la calor, el combustible de resultat de les pluges que s'asseca ràpid, és a dir, totes les variables que incideixen en el risc d'incendi, activitats econòmiques, activitats que es fan doncs, com ens ha passat en aquest cas aquí, no? que ha provocat aquest incendi, per tant tota prudència és poca en els propers dies, i vosaltres doncs, també com a mitjans de comunicació que ens podeu ajudar a difondre aquest missatge, no? Molta calor, molt risc, molta vulnerabilitat del territori i molta precaució, sobretot per evitar la simultaneïtat d'incendis, que és el que més ens complica l'operativa i el risc també doncs, per a les persones, no? Jo crec que aquest és en les properes hores aquest és un missatge molt important a tenir en compte, i que la ciutadania ens escolti atentament i que siguem molt prudents en la nostra mobilitat, amb les activitats a l'aire lliure, consultar el pla alfa dels agents rurals per informar-nos de què es pot fer, què no es pot fer. Tancarem el massís de les Gavarres, com ja us hem informat abans. Probablement s'haurà de fer algun tancament més.

0: d'Havaneres de Calella com del Festival de Cap Roig.
1: D'hectàrees és d'aquest ordre. Sí, sí, es manté.
2: És bona notícia, no?
1: Sí, sí, diguéssim, es manté, però el que ens fa patir molt és aquest canvi, diguéssim, que tindrem amb la marinada, i per tant, sí, és bona notícia, però la intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil, diguéssim.
3: El risc de represa ja és a tot el perímetre o hi ha alguna zona que ja...
0: Pregunta per el risc de represa, si és igual a tot arreu del perímetre.
1: Sobretot, diguéssim, de que l'incendi se'ns fes gran, està en el flanc dret. Vale? En el flanc esquerre hi pot haver activitat, però no ens fa patir, perquè justament aquest canvi de vent ens ajudarà en el sentit que ens anirà. En el flanc esquerre ens va cap al cremat. Vale? En canvi, el flanc dret se'ns obriria cap a les Gavarres en direcció a Girona.
0: Correcte.
1: Vale? I és el que realment hem d'evitar, ens fa patir. Ens fa patir per avui, però és que també ens fa patir per aquesta onada de sud, aquesta onada de calor que tindrem els pròxims dies, i per tant, que durant diversos dies, i sobretot de migdia fins al vespre, doncs amb aquesta empenta de la marinada haurem d'estar molt atents.
4: Consellera, què us ha dit? Heu dit al matí que estàveu parlant amb l'empresa responsable dels treballs que s'estaven fent a la carretera. No sé si us he dit que teníeu col·laboració constant, no sé si hi ha alguna novetat amb la comunicació Generalitat-Empresa.
5: No hi ha novetat, això és el Departament de Territori, qui està demanant aquesta informació i en això estan. I ja, el que hem dit aquest matí, el que ha dit el president.
0: Doncs aquesta és la compareixença feta en directe des de la Bisbal d'Empordà, aquest centre de comandament avançat dels bombers de la Generalitat de Catalunya, amb l'emergència, evidentment amb la presència del govern de la Generalitat de Catalunya, amb Núria Parlon al capdavant. Salvador Illa ha comparegut a les 10 del matí, fa cosa de 3 hores. Ara ho ha fet Núria Parlon amb David Borrell, que és el cap dels bombers de la Generalitat. Tinc el Joel Penya, que ha anat seguint aquesta compareixença. Interessant aquest punt, de fet, quan li repreguntaves, no?, que aquesta dada de permanència d'aquestes hectàrees cremades, Joel, era bona notícia, però ell deia, bueno, bona notícia, però estem a l'espera, sobretot, de la marinada.
6: Clar, no els preocupa tant ara mateix com està l'incendi. Veiem que fa unes quantes hores que no creix el perímetre, sinó que els preocupa aquesta vent de marinada. A més, ha explicat molt clarament el motiu. Si agafem la mena de triangle de romba que fa aquest incendi, la banda que toca cap a l'est, quan entri la marinada, aquesta no l'afectarà, sinó que el que farà serà empantar les flames cap a l'oest, que és cap on queda el gran gruix ara mateix de les Gavarres, que pot dur-lo cap a Girona, i és on es multiplica la potencialitat. Per tant, això el que els preocupa és aquesta vent de marinada i tenir, sobretot, posat el peu al coll, o que ha estabilitzat aquest front, aquest flanc de l'incendi, abans no arribi un vent de marinada que estava previst pel migdia. A l'Abel suposo que t'ho dirà millor, perquè s'ha anat posposant aquesta arribada de la marinada.
0: Torno a recordar per la gent que no ens ha escoltat des de primera hora i que ara s'incorpora, la idea bàsicament és que aquest incendi que va començar a la Bisbal d'Empordà ha anat baixant cap al sud, és a dir, fins a Calonge, per una banda, i també a Santa Cristina d'Aro a l'altra, perquè hi havia la tramuntana, que és un vent de nord, i per tant envia les flames cap al sud. Però el risc ara mateix és que marinada, per tant el vent del mar, pot tenir una direcció o contraposada o una mica més torta. Hi ha tota una zona, evidentment, del parc de les Gavarres, o del sinfi, de tot aquest entorn, del massís de les Gavarres, que evidentment no està cremat, que és la que arriba pràcticament fins a les portes de la ciutat de Girona. Si la marinada, en comptes de bufar cap a nord, ho fa cap a nord-oest, per exemple, per entendre'ns en diagonal, depèn de com bufi aquest vent, se'n pot anar cap a aquesta zona que no està cremada i que té una capacitat, diguem-ne, d'incendi altíssima, de 30.000 hectàrees. Abel, ha començat a bufar ja aquesta marinada.
7: Sí, sí.
0: Llavors,
7: sí,
0: aquí és importantíssim saber cap a on bufa.
7: Exacte. I hi ha un tema, que és que quan tenim una situació de tramuntana, com la que hem tingut al llarg d'aquesta setmana i ahir, és un vent intens, és un vent que va molt més direccionat de nord cap a sud. La marinada és un vent més variable. És un vent tèrmic que es forma, doncs, per la diferència de temperatura entre terra endins i la zona marítima, on no puja tant la temperatura, i es crea aquest vent, que és el típic que quan estem a la platja al migdia a l'estiu, doncs de cop comença a entrar als vols del migdia, no? És un vent que va de mar cap a terra, és més variable i està més condicionat per l'orografia. Perquè ens entenguem, ara mateix a tots aquests municipis que envolten la zona del sud-est de les Gavarres, com pot ser doncs, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Palamós, Platja d'Aro,

0: Llagostera, fins i tot, cap a la zona doncs, ja al sud del massís. Doncs a Llagostera tenim vent del sud-sud-est, a la Bisbal tenim vent de sud-est, a Calonge és entre est
1: però
0: i sud.
1: Si per tant, és vent de sud-est, està enviant...
0: Clar,
1: està anant cap a la direcció pitjor possible. Eh?
0: Exacte. És a dir, no és un vent gaire intens de moment, tot i que s'ha reforçat la tarda.
1: De quines velocitats estem parlant?
0: Estem parlant ara? Que ara mateix bufa una mica amb una certa insistència en 10-15 km per hora. Pot haver-hi alguna punta una mica més. Però sí que al llarg de la tarda aquest vent pot arribar als 35-40 km per hora.
1: Perdona, ens diu alguna cosa que ara ja estigui bufant en la direcció pitjor possible? O és variable, com deies, i per tant no té per què ser?
0: És variable. Ens confirma que la situació de nord es va quedar més restringida doncs, cap a l'Alt Empordà, que va desapareixent d'aquesta zona. He de dir que la zona del Puig d'Arques, zona doncs, que està de ple a la zona del perímetre de l'incendi, a uns 500 metres, allà encara hi ha una mica de vent de nord. Per tant, encara hi ha reductes. Mm-hmm. Però de mica en mica aquesta pugna que hem dit que hi havia entre els dos vents, de nord i de sud, doncs aquesta pugna l'anirà guanyant la marinada. És variable, però clar, si el vent és de sud, purament de sud, si hi hagués una situació de migjorn marcada de sud, doncs les flames avançarien cap a la zona que ja s'ha cremat.
1: I per tant s'aturaria.
0: I per tant s'aturaria o sí, no hi hauria combustible. Mm-hmm. Ara bé, si el vent és més de l'est o del sud-est, com veient que passa, per exemple, el vent que entra a la zona doncs, de Calonge o de Palamós, doncs aquest vent reforçar-se és el que fa patir. Que encara que el que deia ara el Joel, no? El que insistien des de bombers, que encara que el perímetre no hagi crescut, si aquest vent de cop comença a bufar en direcció nord-oest,
1: clar,
0: que és aquesta zona cap on s'endinsa el massís de les Gavarres, baix Empordà endins i cap a l'àrea del Gironès, doncs aquí és on hi ha tot aquest potencial de 30.000 hectàrees i aquí és el que fa patir, que aquest vent no empenyés no cap a la zona cremada, sinó cap a la zona encara no cremada i amb molt de bosc, molt de sol de bosc, i com deia també la consellera Paner que fa un moment, amb tot molt sec després de les altíssimes temperatures que hem tingut últimament.
1: Sense anticipar-nos a res, perquè això ho veurem, suposo que deien cap a les 2, quarts de 3, a les 3 de la tarda, a les 4 de la tarda, veurem quan el vent es reforci, perquè
0: exacte,
1: es reforçarà,
0: sí, sí.
1: Però ara mateix no són bones notícies, perquè si està bufant en aquesta direcció és just l'única direcció que no hauria de bufar el vent de marinada, però vaja, haurem d'esperar.
0: S'ha d'anar seguint.
1: I s'ha d'anar seguint. Gràcies, Abel.
0: De res.
1: Joel, tens alguna altra cosa que vulguis dir?
2: No, la insistència en respectar, bàsicament. He dit que no, però sí.
1: D'acord.
2: La insistència en respectar aquests confinaments i, sobretot, la crida a la prudència a tot Catalunya. Els episodis de simultaneïtat són els que ho compliquen tot, perquè has de repartir els efectius que tens activats, uns efectius que ara estan a la seva totalitat, 440 bombers, els mateixos que treballen un dia normal de guàrdia, destinats exclusivament en aquest incendi. Per tant, aquesta crida a la prudència que ha fet la consellera, que ha fet també l'inspector en cap, David Borrell.
1: Gràcies, Joel. Qualsevol cosa ja saps, ens ho fa saber.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada. 1:22, fem pausa i seguim.
3: RAC 1.
4: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
5: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
6: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
7: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
8: Àlex, que hem acabat l'escola
9: i tenim més temps lliure.
10: Ara que volem fer el que volem,
11: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
12: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
13: I escoltarem els contes de RAC1.
14: A la piscina!
15: Al cotxe!
16: O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento.
19: I són divertidíssims!
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
3: RAC1 Podcast.
22: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
3: Ràdio en directe.
23: Contingut a la carta.
3: Podcast.
23: El que vols, quan ho vols.
3: A l'aplicació de RAC1. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó.
1: 5 minuts i 2:15 del migdia, sempre amb un ull posat a l'Empordà, efectivament amb la, en fi, la feina dels bombers per aturar aquest incendi. Ara de seguida arrencarem el vermut amb l'Alba Sagarra i el Tomàs Fuentes, però abans...
24: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna.
1: Amb les olives de l'Espanyola hi ha varietat per tots els gustos. Tenen les clàssiques farcides d'anxova, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Gilda, les noves farcides d'anxoves de l'Escala. I ara que hi ha Mundial, de fet avui arrenca els 8ens de final, toca compartir els partits amb la família, unes patatetes, una mica de beguda i, evidentment, amb olives la espanyola. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
24: Sabrosa, sempre farcida del millor.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
25: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Uau, avui estàs de pel·lícula.
28: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
27: No.
28: Per les meves ulleres noves?
27: No.
28: Per què m'he posat un piercing?
27: No.
28: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
27: No, ho deia pel que portes a la mà.
28: El què?
27: Això que amagues.
28: I no te'n donaré cap.
29: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
30: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
3: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la 1 del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
31: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
3: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
32: river... Va, Joel, anem tirant.
33: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
3: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
34: RAC1.
3: Tots som un milió. Us hi esperem. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: 2:45.
7: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
35: Ai, ai.
1: Ai, ai. M'he enfonsat en el moment. Espera, a veure el cara al sol, eh?
0: És que no aneu a tempo. No aneu a tempo.
36: És que jo encara no entenc aquesta música.
1: A veure, un moment. Tornem a posar la sintonia. I ara és a veure el cara al sol, fent el repic de la sintonia. Un moment,
37: amb la panxa.
1: Sí, amb la panxa. Però baixa't el micro, que s'entera millor.
36: Em sembla que tens baixat els pantalons.
1: No cal.
0: Se sentirà millor.
1: Va.
0: Yay!
1: Sí, ¡Rapid! Senyors i senyors, Abel Caral! I Alba Segarra i Tomàs Fuentes. Com esteu, nois?
2: Molt bé. Super. Jo al·lucinant amb això.
36: Sí, bueno, jo també, a mi em fascina.
1: Que, saps allò de que diuen del bombero torero? Pues és el meteorólogo repicón. Varem amb la...
0: Sona bé, per això.
1: Sí, sí, que sona bé. Varem amb el vermut, Miró. Ja sabeu que és l'aperitiu perfecte per beure i formar part dels còctels clàssics i moderns. Avui, com sempre, regalem una ampolla de 3 litres de vermut Miró, reserva, en aquest cas, amb estoig, i amb una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. A qui ens doni alguna resposta, estic una mica bé, a través d'Instagram, a una pregunta, que és... Avui que arrenca el Tour de França, no sé si ho sabíeu.
2: Oh,
36: què dius? Sí. No, però a França, suposo.
1: No!
36: No, calla, que l'han fet a Barcelona.
1: A Barcelona. A quina edat vau deixar d'anar amb bicicleta amb rodetes?
36: Ah, jo molt precoç.
1: Sí?
36: Sí, no. Però perquè al poble tot es fa molt ràpid.
1: Precoç la nata que et vas fotre, també,
36: també,
1: no?
36: Però bastantes.
1: A quina edat vau deixar anar amb rodetes a la bici? Seria maco veure...
0: No, encara les porto, jo.
1: Encara les... Seria maco veure-ho en competició.
2: Home, si vas ràpid...
1: Que, a veure, igual no perjudica tant.
2: És que no,
1: amb rodetes.
2: És, al revés, igual té més mèrit ara? Amb les rodetes.
36: Totalment.
2: Ja igual està. Que el doping, segons amb quines drogues és més difícil.
1: És veritat, tant, és veritat.
36: S'hauria de valorar.
1: Parlant del Tour, he vist que has portat una cosa del Tour, Alba Segarra.
36: Sí, aquest matí he anat al meu forn de confiança, que sí. És molt difícil dir això a Barcelona, home. Però jo el tinc, és el forn Elias del carrer Rogent. Home. I he anat a comprar el meu pa de cada setmana i he vist, per sorpresa meva, que tenien un pa del Tour.
1: Llavors, que estrany, va del Tour.
36: Sí, suposo que és un pa que et mengis a casa perquè no pots voltar per Barcelona, perquè està tot tallat a Barcelona. Llavors, perquè et distreguis a casa teva, hem fet aquest pa.
2: Igual és per això, està tallat el pa. És un homenatge
1: al Tour.
2: Tallat.
36: És un homenatge al Tour. És un pa en forma de roda, és un pa aromàtic, amb romaní i tomata.
1: Caram. En forma de roda?
36: Sí.
1: Obre.
36: Fem un unboxing, que es diu.
2: Pot ser que sigui... El que va quedar del pa del papa.
36: Del pa de Sant Jordi.
0: No. Doncs no me l'imaginava així, eh?
1: No.
36: Fa molt bona olor. Llavors,
1: no sé com descriure-ho, ara, això.
0: És una roda. És
36: una roda de tractor, però gairebé, però...
1: És una roda, però vull dir... A veure, que hi ha
0: no molta gent
1: que
0: es
1: pot imaginar un pa rodó.
0: Exacte.
1: Mira, saps què et diria? Allò que hi ha restaurants italians que posen,
36: una
1: que són focatges,
36: sí, focatge.
1: Són tallets de pizza petitons, aquí tots són tallets junts.
2: És la pizza.
36: Ah,
1: i ha quedat com una roda.
0: I porta com unes llavors, no?, sobre de xia.
36: Ah,
0: xia o...
36: Sí, de xia, de... no sabem què és. Bueno, ho provarem.
1: I és de color taronja, no?
36: Sí, perquè hi ha tomata.
1: Ah, vale.
36: Hi ha tomata. Mira. I hi ha... Ells tenen un pa molt bo de romaní, que te'l menges pel nas, que és una cosa que m'encanta, això.
2: Te'l menges pel nas?
36: Saps com la tòfona? La tòfona te la menges pel nas.
0: És dòping, això, no?
36: No les nifes, te la menges pel nas. L'aroma... És el que dóna sentit a aquell menjar.
0: Benetra.
36: I això és una miqueta aquesta experiència. Que porto per tots els treballs que heu de treballar avui amb tot el que hi ha.
1: Bravo.
36: O sigui,
1: bravo,
36: que venga.
1: Segarra, jo, bravo.
0: Què passa?
1: I a més barat ho no deu ser.
36: Però els diners... Els
0: diners
36: són venen i van, bundó.
2: Ara això ens deixes com unes rates els que no han portat res.
1: Exacte.
36: Sí, no, perquè no. El porto en nom de tots.
0: I a més, jo quan he vist l'Alba que arribava,
1: sí.
0: Que estava jo clavat amb el Toni García Ramon a l'ascensor.
1: Correcte, pràcticament.
36: Que
0: reclamava el pa amb tomàquet per els embotits, i he vist que arribava amb el pa, dic, mira, doncs ara...
1: Ha portat pa per l'embotit i porta, amb tomàquet
0: amb
1: incorporat.
0: Amb tomàquet incorporat, bravo, i jo he portat una mica més d'embotit i el bravo. Toni que es foti.
1: Ara.
0: Aquí exacte. El pa del Tour.
1: Si ens està escoltant el Toni, que per cert, ara deu estar intentant buscar la porta d'on arribar a casa, perquè era això que li estava passant, doncs que sàpiga que hem portat el pa i ens fotrem l'embotit.
0: Això mateix.
1: Vinga, va, anem a reflexionar.
0: Em quedo jo o...
1: Bueno, Bel, fes el que vulguis. Jo diria que tens una mica de feina,
0: bueno,
1: però...
0: Bueno, tinc l'ordinador aquí, vaig mirant els mapes.
1: Si vols parlar amb la gent d'informatius, que alguna cosa hauràs d'explicar a les dues del migdia, no?
0: Però deixeu una mica de pa d'aquest.
1: Ja veurem.
36: Sí, no pateixis.
1: Parlem amb la reflexió de l'Alba Segarra. De què hem de reflexionar
36: avui? Doncs mira, va molt bé que la pregunta que heu fet avui és quan has deixat de les rodetes, perquè avui us porto una mica una especial criança.
1: Ah.
36: Tinc fills? No. Però bueno, vaig a fer un fills planning, suposo.
1: Hi ha gent que parla molt de criança i no d'allò.
36: El paper de Roma aparta d'avortament i no tenia úter, imagina't.
2: Exacte.
36: Escolta'm una cosa.
1: Inquietant tinc... seria, per altra banda, que tingués úter el paper de Roma.
36: Si seria mama de Roma i potser seria un petit abans.
1: Ja
36: jo els animo a que s'ho plantegin. No, mira, jo tinc, no tinc fills, però tinc nebodets. En concret, avui us vinc a parlar del Martí. Vale? El Martí és el fill de la meva cosina,
1: sí.
36: De... Pues 8 anys, mai sé l'edat que té, 7, 8, 9, no ho sé, fa tercer de primària.
1: Molt mala introducció, aquesta, eh?
36: Perquè jo l'edat és un número.
2: És un número que indica l'edat.
36: Exacte.
1: I que indica l'interès que genera la persona.
2: És un cosí segon, o així.
36: No, però és com un nebot per mi, però les edats jo em perdo. El Martí fa tercer de primària i una cosa que li agrada molt és el futbol. Molt! Què passa? Que ara hi ha mundial. Ai, sí. Vale, però també hi ha una cosa que es diu educació i rutina, que la meva cosina és bastant seriosa amb això, perquè al final és sa mare qui es l'ha d'educar, no? Clar. Llavors, el Martí vol veure partits del Mundial, però són a la nit. Llavors, la meva cosina posa uns límits molt educatius. Què ha fet el Martí? El Martí va crear l'altre dia un paper on hi posava: vull veure el partit Senegal-Bèlgica. Uf. Marca la casella. Em deixes sí o no?
1: Ah, està
36: espero la teva resposta.
1: Gamificant.
36: Penseu-vos-ho. I els va deixar per sota. La meva cosina i el pare del Martí, l'Ivan, estaven a la cuina i els va passar per sota la porta demanant-los a veure si podia accedir a veure el partit. Clar, jo penso que si un nen té l'enginy d'aconseguir demanar una cosa escrivint amb aquesta originalitat i busque, jo crec que no només veure el partit, sinó posar-li una televisió a l'habitació, s'ha guanyat. No? Esteu a mi? Què has de fer en aquests casos? Perquè, clar, l'endemà hi ha un casal d'estiu que s'ha de complir.
1: Ara? Però, perquè, perdona, el partit és a quina hora?
36: El partit deia ser a les 10.
1: Podria ser a les 3 de la matinada, que aquest és el problema, eh?
36: No, aquest era més aviadet.
1: Vale, vale.
36: Clar, què fem? Com gestiones aquests moments?
1: Sí,
36: perquè després direm, oh, tot el dia mirem TikTok, però quan el nen té enginy, quan el nen s'ho curre...
1: S'ha d'aplaudir. Sí,
36: però llavors què pots crear? Un nen que no... Bueno, pots crear el que em va passar a mi, que jo de petita un cop el meu pare em va castigar, que era la normalitat a casa meva, llavors jo tenia moltes ganes de fer aquell plan, era molt petita, tenia 8 o 9 anys, i vaig anar a la botiga del poble, vaig comprar peus de porc i caragols, vaig anar a la meva iaia i li vaig dir: iaia, cuina peus de porc amb caragols, que el papa m'ha de perdonar.
1: Oh,
36: i llavors jo li vaig portar un tàper i li vaig dir: sé què m'he passat, per demanar-te perdó t'he pres a cuinar peus de porc amb caragols.
2: Ah, vas mentir.
1: A sobre vas mentir.
36: Bueno, amb l'ajuda de la meva iaia.
1: A sobre!
36: Evidentment ho ha fet tot ella.
1: Va implicar una persona gran.
36: Què va passar? Que llavors el meu pare va entrar en una roda molt tòxica que em castigava per tindre peus de porc amb caragols.
1: Clar, és veritat.
36: Quin és el límit,
1: sí,
36: no?
1: Sí, totalment. No, jo crec que sí que han de provar que el nen vegi el partit. Perquè molt bé, té casal demà, doncs que vagi amb son.
36: Que també sàpiga les conseqüències de tindre una afició com el correcte. Mundial.
1: Tu vols sortir de festa en aquest sentit? Doncs pues vinga, però demà
2: aquí et trucaré
1: a la porta de casa de la teva habitació, 8 del matí, eh?
36: I l'últim, i acabo, és el Jan és un altre nebot de la família, 3 anys, vale? va fer una pulsera, només tenia fil per fer una pulsera. Sí. Vale? Va anar a la seva àvia, nosaltres en diem padrina, li va dir: padrina, vols una pulsera? I li va dir: sí, te la venc, 1 euro. I la padrina li va donar 1 euro. Llavors li va donar la pulsera. Llavors va anar al seu pare i li va dir: papa, tu vols una pulsera? I son pare li va dir: sí, Jan, vull una pulsera. I va dir: espera un moment. I va anar a sa padrina i li va dir: padrina, deixa'm un moment la pulsera. I li va vendre son pare. I va aconseguir 1 euro. Llavors va anar a son tiet: tiet Francesc, vols una pulsera? I ell va dir: ah, sí, 1 euro. Ara te la porto, un segon. Papa, dona'm un moment la pulsera, ara te la torno. Va aconseguir 8 euros.
1: Oh! Rebenent-ho.
36: Jo crec que aquesta... Clar, no li pots fotre bronca. Ell ha descobert la borsa, amb 3 anys.
2: Sí.
36: El que has de fer és obrir-li un compte corrent, posar-li tots els teus diners perquè els administri ella a partir d'ara.
1: Bueno,
2: o que fitxi pel PSOE, igualment, també.
1: No, però perdona, és un banc, això. O sigui, tu reps per aquí i us la deixes una altra. No, jo ja t'ho tornaré, ja t'ho tornaré.
2: Sí, i si tots reclamen el seu, no hi ha. No hi
1: és, exacte. Eh? Bravo per el Jan. Bravo
36: per
2: l'entrepreneur.
36: A favor de la canalla enginyosa.
1: Vai, de què hem de reflexionar avui, Tomàs Fuentes?
2: Doncs jo venia pensant en això de les bicis.
1: Sí.
2: Que, com es diu, ciclisme, no?
1: Sí, el tour.
2: La
1: Grand Depart.
2: Sí, ara aquesta paraula és nova d'aquest any, aquesta expressió.
1: No, però suposo que a França li deien dir Grand Depart igual.
2: Sí, però,
1: aquí,
2: ens però ningú ho deia aquí.
1: No, aquí no. La gran sortida, vol dir, eh?
2: Sí, hi ha algú que es faci... Però el París-Dakar ja no és a París, tampoc.
1: No?
2: El París-Dakar tampoc passa per
1: París. No, ni per Dakar.
2: Aleshores, aquesta gent perquè se'n posa medalles de... No, el Tour... Però és que si no esteu fent res, ho està fent tothom la... Bueno, la cosa és, encara... Jo és que no ho miro, eh? Encara... vull dir, a Barcelona pintaran les carreteres amb els noms dels ciclistes, que mai he entès per què ho fan, això.
1: Com que pintaran els noms dels ciclistes?
2: En blanc, a les carreteres.
36: Sí, això es feia molt per anar-les a veure quan passaven.
1: Però això no era l'organització, devia ser la gent, no?
2: La gent, sí, sí.
1: Ah, això ja no ho sé.
2: Però que mai he entès per què poses el nom d'algú que està... Vull dir, ja sí.
1: Perquè es vegi si mateix i pensi, mira...
2: Ah, sí, és veritat, que jo que estic participant. No?
36: I que passa molt ràpid, a més a més. Jo crec que deuen frenar i dir, què hi posaves, saps?
2: I bueno, igual que la gent... Primer,
1: I si els insultes? Vull dir, si poses un insult a terra. Ah.
2: Que igual has... No, està bé, perquè a mi, que posen el meu nom, doncs m'és igual.
1: Tomàs.
2: Tomàs, sí.
1: Dale Tomàs.
2: Ah, Dale Tomàs ja és diferent perquè t'estan animant. Però ah, vale, vale. Vegades, pues, ah, va, no sé, Indurain, jo només sé dir... Sí,
36: jo també.
2: Dir, Indurain, pues sí, sóc jo. Però igual has d'anar a molestar al contrari, no?
1: Ja.
2: I a insultar, doncs...
1: Ah, el rival d'Indurain.
2: Sí.
1: Si
2: sí.
1: Era Bjarne Riis en aquella època...
2: Fantàstic. Pues sí,
1: Riis, pues, Riis, malparit.
2: Ah, exacte. Sí. Vas, cauràs, cauràs. És que cauràs.
1: Riis, cauràs.
2: Cauràs, sí. O fer, o despistar-los amb allò de... Què veus aquí, un ànec o un ah, conill? Saps? És que vagin més a poc és, oh, ostres, pues, és mira això.
1: Mentre pedalen, eh?
2: Exacte. I és, ah, mira, mira, sí, és veritat, segons com miris, això... I,
1: Riis, mira aquí!
2: Mira, mira aquí, de quin color és aquest traje?
36: M'encanta.
2: És blanc i daurat? Doncs, ah,
1: no. Perquè el que no sabem, i això m'agradaria saber-ho també, perquè això és una cosa molt del tour, també, és aquella gent que, això, en vies urbanes crec que no funciona tant, però en una gran pujada de muntanya, com es diu això?
36: Un port.
1: Un port, gràcies.
36: És que vaig sortir amb un ciclista.
2: Ah, sí, eh?
36: No ho feu mai.
2: No ho faré.
36: Mai.
1: Però professional o amateur?
36: No, aficionat, que és el pitjor. Ah, crisi dels 30.
2: Teva o d'ell?
36: Bueno, d'ell, perquè la meva no, es veia reflexida en la seva.
1: La seva crisi va ser una altra.
36: Exacte.
1: Mira com ha acabat la cosa. Escolta, no, però t'anava a dir, aquells que hi va haver una època que anaven al costat del corredor disfressats...
2: De viking, ah,
1: de viking. Sense cap mena de sentit. Mira, de viking.
36: Puc sumar alguna cosa, això?
1: Sí,
36: o sigui, per mi són gent que s'apoderen de coses que no els hi pertanyen. Per exemple, gent que demana per casar en el mig del tour, potser escrit a terra.
1: Oita.
36: No és el teu moment.
1: No.
36: Aquí hi ha un tio amb un mallot, segurament ara. Pixat i cagat a sobre, pujant un port.
2: Correcte.
36: Tio, corre-t'ho tu, saps?
1: Deixa't amb la teva turra.
36: Clar, però... treballa tu. Inclús la gent que ho fa en concerts. És com és la Rosalia qui canta. Sí, tio, canta-li tu casa, saps?
2: En quin moment et penses tu que vols... és més important que
36: fins
2: la Rosalia?
36: Únics.
1: Ah, per favor.
2: Fins únics, sí. I l'altre és de... què ho deu costar en una... el Decathlon, un mallot groc. El compres i despistes, no? Home, però qui és aquest?
1: Al mig de la cursa.
2: Al mig de la cursa, que no sàpiguen qui és el...
1: M'agrada.
2: No sé, és d'una una mica de vidilla...
1: De vidilla al tour. Li falta una mica de vidilla.
36: Sí, sí, sí.
1: Va, Tomàs Fuentes, Alba Segarra, gràcies, eh?
36: A vosaltres.
1: Ens quedem al pa, ens quedem al pa.
36: I tant. Bon estiu, eh?
1: Bon estiu. Bon estiu.
4: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
5: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
6: RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
8: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
11: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
12: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
13: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
12: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
13: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
12: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
13: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
14: Notícies.
15: Contingut exclusiu.
14: Ràdio en directe.
15: RAC més 1.
14: Podcast.
15: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més. A RAC1, via lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: Pràcticament 3:45 del migdia. De seguida arrencarem la cuina per tancar aquest via lliure d'avui dissabte, però abans... Teniu ganes de nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani. És una experiència que probablement no hagueu fet mai. Doncs ho podeu fer a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar. Una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Ho podeu reservar a tuna-tour.com. Què, Mireia?
36: Re, el Blai m'ha fet riure.
1: 3:45.
16: Carmen Fita, el sabor que uneix generacions... t'ofereix aquest espai.
1: Jo ja sé què ha dit el Blai,
36: ja. De fet, no ha dit res, només ha gesticulat.
1: Ficar-se a l'aigua, banyar-se amb les tonyines, no, però fotre-se les...
2: Ah, ara t'escolto.
36: Prefereixo, ja fet el gesto, menjar-les.
1: Mireia Carbó, que ja sabeu que és la... Bon dia. La responsable de l'escola de cuina amb el mateix nom, del barri de Gràcia de Barcelona, l'escola de cuina que porta el nom del nostre club, no? Bueno, de la nostra cuinera. Si voleu fer una ullada, ja trobareu a mireiacarbó.com tots els cursos que hi ha
36: per
1: amateurs.
36: Per setembre,
1: ja tot juliol ja està ple?
36: Bueno, sí, perquè és que no hem treballat gaire. Sí, la veritat. No, ja hem treballat, però ara ja al setembre.
2: I l'agost tanqueu?
36: L'agost tancat.
1: Home, normal.
36: Treballo de dilluns a diumenge, Blai.
1: I també tenim el Pere Puigverd, que em sembla que el tenim ara mateix. Hola, Pere, bon dia.
17: Molt bon dia.
1: El responsable de l'escola... Ai, de l'escola. De la...
17: De l'escola de fruita.
1: De l'escola de fruites.
36: Mira,
1: de l'empresa Fruites Núria, a l'Alt Empordà, a Ventalló, allà amb totes les botigues que té repartides per les comarques de Girona, amb fruites i verdures de primera qualitat, fruitesnuria.com. Que, per cert, no pregunto per l'incendi, perquè us queda lluny, no,
17: Pere? Bé, però vaja. Ens ha fet patir, Xavi.
1: Sí, no?
17: Saps què passa? Aquí tenim unes condicions pitjors que les Gavarres.
1: Mm-hmm.
17: Perquè les Gavarres sempre és més humit, però realment sí que era molt brut, que jo m'hi passejo amb el tractoret, que m'hi vaig passejar l'any passat, però aquí a casa és pi, tot és pi d'aquest comú,
1: sí.
17: I llavors ha passat que amb el vent han caigut molts arbres. I ara està que creuem els dits, saps, Xavi?
1: Oh, i tant.
17: Perquè no tenim tanta extensió, però Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no. A veure, i esteu lluny, a veure, relativament, perquè que deu estar de la Bisbal, potser 20-30 quilòmetres.
17: Home, ho veiem, el fum, eh?
1: No, ja m'ho crec que ho veieu. Sí. I hi ha, evidentment, amistats i de tot tipus, però vaja. Ara, ja ho hem estat explicant, la complicació, el perill, és la marinada que haurà de bufar en algun moment de forma intensa.
17: Esperem que no vagi cap a Girona. Seria bestial.
1: Per cert, em diuen, ara mirarem de tenir algun detall més, que sembla que hi hauria hagut alguna revifada a veure si podem saludar-lo, el Joel Penya. En algun punt, no sé si una revifada important, ara de seguida saludarem el Joel Penya des de la Bisbal, des d'aquest espai operatiu que ha muntat els bombers de la Generalitat i el Departament d'Interior, perquè crec que hi hauria hagut alguna revifada, no sé fins a quin punt greu, no sé si arran també de la marinada. Ara de seguida que puguem connectar amb ell us ho expliquem. Que per cert, tinc el lot de Carmencita preparat per alguns de vosaltres, per una persona, de fet, que ens recomani coses vinculades al tema de què parlarem avui, que és el meló. Per tant, receptes o coses que us agrada fer amb el meló. Tenim un pack de pebre, orenga, colorant, canyella de Carmencita, de fulles de llorer, d'espècies de tot tipus, per alguns de vosaltres... que ens feu propostes de plats o de, no sé, de cuina feta amb meló. Que normalment aquí sortiria, què sortiria, el meló?
36: La crema de meló.
1: No.
2: I... El meló amb pernil.
36: I el meló amb pernil, sí.
2: Aquest, un clàssic.
17: Aquest és el d'en Blai.
1: Que, per cert, és època, això, ara mateix, el meló? No?
17: Sí, ara podríem dir que... Comencem, eh? És l'inici d'una temporada que s'allarga fins al mes de setembre. Per tant, sí, Jo m'ha agradat parlar-ne ara perquè el mes d'agost no tenim programa, que és quan tocaria parlar de maons. I bé, ja podríem dir que ja són bons ara.
1: Un moment, perquè em diuen que ara sí que tenim el Joel Penya des de la Bisbal, perquè crec que tenim notícia al voltant d'una possible revifada, Joel.
18: Sí, tenim una possible revifada, no, vaja, una revifada que ens han comentat des de gent rural, ens dic que hi ha aquesta revifada al Pou de Glaç.
1: Al Pou de Glaç.
18: Clarament des de, sí, sí, allà al voltant de la Casa de Colònies. Ara no hi queda ningú, ja hi ha els bombers treballant-hi. Han advertit que era possible que hi hagués revifades, tot i això crida l'atenció tornar a veure aquesta columna de fum des d'aquí, des de la Bisbal d'Empordà. És un dels riscos que hi havia també amb l'entrada del vent de marinada, amb aquest canvi de direcció, és dins del perímetre que ja ha cremat. I, de fet, l'acompanyen a Salvador del 9C, que és d'aquí, és una de les persones que va passar una de les fotografies d'aquestes que també es pot veure des d'aquí del centre de comandament, i aquesta revifada a dins del perímetre de l'incendi. És un dels riscos en aquests moments clau.
1: De fet, deixa'm dir que això connecta molt bé amb el que deia el cap dels bombers, en David Borrell, quan deia que tota la zona cremada està mal cremada, que no està 100% cremada. O sigui, hi ha zones a l'interior, clapes, espais que no estan cremats del tot, i per tant revifades d'aquest tipus es poden produir. No sé si són perilloses, això suposo que ja ens ho aniran explicant, si hi ha marge perquè avancin cap a llocs on no s'ha cremat, però en tot cas, home, bones notícies no són. Per les imatges que ens heu fet arribar, home, és una columna de fum important, des del Pou de Glaç.
18: Sí, totalment, i a més té a veure molt amb el que deien els agents rurals, no? Estem parlant de l'actuació dels bombers està a les 2.400 hectàrees, però els agents rurals calculen ara amb una aproximació que són 2.200 les que s'han cremat. Això vol dir que hi ha 200 hectàrees dins d'aquest perímetre.
1: Correcte.
18: Que no estan cremades. És el que pot passar amb aquestes revifades que acabin de trobar aquests marges verds que queden dins del perímetre i fer augmentar les superfícies cremades.
1: En fi, Joel, qualsevol novetat, evidentment ens ho expliques o evidentment...
18: Sí, una última cosa també, Xavi, superràpidament, perquè ara hem parlat un moment amb els agents rurals i ens han comentat que les Gavarres estaran tancades almenys, si no millora la climatologia, fins divendres, lligat això...
1: Tota la setmana que ve.
18: Tota la setmana que ve, efectivament, fins divendres, i no descarten els propers dies tancar d'altres parts naturals. Els preocupa especialment Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central.
1: Doncs home, haurem d'estar-hi, evidentment, atents a tot plegat. Gràcies, Joel, una abraçada. Fins ara.
18: A vosaltres, fins ara.
1: 9 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Tindrem poc temps, però vaja.
19: No.
1: A veure què és el que podem fer amb el
19: Jo, de fet, ja us dic ara que no cuinaria amb el Manó.
1: No, te'l fotries, no. Ja està.
19: Un Malo està bo, te'l menges i avall. Déu.
1: Estem d'acord.
19: No és una d'aquelles coses que diguis, és que és tan agraïda de cuinar-la, o és... No, la veritat que no.
17: I tu ja saps triar, Mireia, un bon Maló.
19: No, explica'ns-ho, Pere.
17: Bé, home, això, ràpidament, la manera més fàcil...
19: Sí.
17: Si és que tu t'ho pots permetre, és agafar un Maló d'una marca reconeguda perquè hi ha 4 o 5 persones abans que ja l'han triat. Però si no tens aquesta possibilitat, que pesi.
19: Sí.
17: Bàsicament, el més important de tot és que pesi. I que la part que no ha tocat a la llum, la part d'aquella més blanqueta...
19: Tingui una taca groga allà.
17: Groguenca. Sí. Però si un Maló pesa...
19: Sí.
17: Bueno, ja no et dic si és de bona marca, Perquè jo he vist com ho fan, en el camp són 2 o 3 que trien i en el magatzem 2 o més.
19: Oh.
17: Clar, llavors, hi ha 5 categories de melons. Des del meló d'estriu, que és el que se'n va a mercadiros i coses que no arriba un euro, fins al meló que diríem... no vull dir una marca de cotxe, bueno, sí, Mercedes, cap amunt,
19: sí.
17: Seria aquests que ja tenen, que se'n van al voltant de 3 euros.
19: Uh-huh.
1: 3 euros al quilo.
17: Al quilo.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, va, anem a fer alguna recepta, tu.
19: Vinga, va.
1: Podem fer el gelat o una cosa que he vist aquí que diu ceviche. Com que ceviche?
19: Pues un ceviche, que em perdonin els peruans i tots plegats.
1: De meló?
19: Sí, clar, és que em poseu cuina amb meló.
1: Però queda bé, un ceviche de meló.
19: Està boníssim.
1: Sí.
19: És una pijadeta així, com un entrant original, saps? Diferent.
1: I què vols fer, una cosa o l'altra?
19: He posat ceviche, entre cometes, perquè ningú em mati.
1: Vale.
19: I el que vulgueu. L'altre és un gelat, que al final és cop de túrmics i està molt bo i molt decent, us el pengem i ja està.
1: Vale.
19: I el ceviche es tracta d'agafar un meló ferm, que no estigui mega madur, val?
1: Sí.
19: Però que estigui, sí, que estigui madur, però que no estigui allò que tiri ja a cogombra.
1: Sí.
19: Cantalup o pell de gripau.
1: Molt bé, aquests petitonets.
19: Sí. Llavors, una ceba morada, grandeta, i la tallareu així a ploma ben fineta. Ben fineta. Després, 120 mil·lilitres de suc de llima. Es fa amb ají limó, però si no, si us agrada que tinc que piqui una miqueta, agafeu el bitxo o el que tingueu per casa, però això seria com es faria l'original, no? Després, un gra d'all petitet, un bon grapat de coriandre fresc, que hi ha gent que l'odia a mort.
17: Jo.
19: Sal... Jo no. Sal fina, Carmencita i pebre blanc, que si no és Carmencita, ja us dic que la recepta no us surt bé.
1: Totalment.
19: Talles el meló a daus d'uns 2x2 i els deixes a la nevera fins que estigui ben fred. Aquesta és la gràcia. Poseu la ceba morada tallada a ploma en un bol amb aigua ben freda. Si li podeu posar uns glaçons, i això que us acabo d'explicar ara serveix per les amanides i per tot, perd la fortor i es posa com tiesa. Val? I
1: ah,
19: això...
1: sí?
19: Sí, sí, sí, sí. I això és bien.
1: El deixes allà amb el gel, sí, i l'aigua freda.
19: També es fa amb la pastanaga, si vols que et quedi així com cruixent, quin, saps?
1: Com si...
19: Però a part a la ceba li treu aquella fortor i fa que no torni.
1: Està bé.
19: Després, exprem les llimes fins a aconseguir aquests 120 mil·lilitres aproximadament. Ralleu l'all o el podeu posar dins d'aquells, saps, d'aquelles maquinetes que xafes l'all i surt tallat mega finet. Sí.
1: L'ají aquest... Això ho teniu alguns, vosaltres, jo no...
19: Sí,
1: no,
19: no en tens? No, ah, no jo sí. Depèn d'on vols posar l'all, està bé, perquè llavors no vas mastegant all tot el dia, no? Després, l'ají aquest o el bitxo, o si us agrada el picant, doncs el que tingueu, un bon pessic de sal, atenció, i un bon pessic de pebre, no sigueu rancis. I aquí, ho remeneu tot, afegeixes el meló, la ceba, el coriandre picadet, ho barreixes i ho deixes a la nevera 15 minuts. I després t'ho menges i això està boníssim!
2: Bravo! Bravo!
1: Escolta, molt ràpidament, tinc molts missatges de la gent.
19: Què fan?
1: Un oient que diu, talleu un meló per la meitat, en sentit horitzontal, talleu les puntes perquè s'aguanti com un bol.
19: Sí.
1: Feu boles amb un tallador rodó de carn,
19: sí,
1: i afegiu daus de pernil dolç, blat de moro, bo, pinya, surimi, el que més us agradi, i aquí no... Bueno, és una mica... Vi blanc dolç... Déu meu, però quina barreja més estranya, no? Bueno, ja ho provarem, això.
17: Segur que és bo.
1: El Quim, meló dolç.
19: Ets especialista per aquestes coses.
1: Un pèl de sal, crema de llet i triturat. A la crema hi afegeixes uns encenalls de pernil ibèric i avall.
2: Bé.
1: La Cèlia, recepta, diu només per adults, meló menut del tipus francès, suposo que cantalup, sí, partit per la meitat, li treu les llavors i el forat l'ompliu amb Oporto.
19: M'agrada.
1: Meló pernil.
17: Típic francès. Meló a l'Oporto és,
1: sí, senyor,
17: típic de molts restaurants francesos.
1: La Marina, gaspatxo amb trossets de meló i gambeta cuita salada, boníssim. El Miquel Àngel, a mi m'agrada el meló cantalup tallat a cubs marinat una mica amb llima i una miqueta de mel de romaní.
19: Ah, això, doncs queda això, molt bé, sí.
1: I uns quants missatges més que ja no em dóna temps de fer. En fi, Mireia Carbó,
19: bon dia.
1: Melonada a tope. Gràcies, Pere, una abraçada.
17: Una abraçada.
19: Adéu, Pere.
2: Adéu.
3: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari, perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
7: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida. RAC 1.
20: Xafogó, calda, sol de justícia, torrada, fogarada, caloreta... Hi ha moltes maneres de dir-ne calor, però només una de plantar-li cara. Vine a fer obert i recarrega l'aire condicionat sensible per estar ben fresquet, de luxe, de chill. Fer obert, ens movem amb tu.
21: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
22: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
21: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
22: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
21: Consulta la programació a alcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
23: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
26: Busques un vehicle híbrid?
25: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
26: Més eficient, és menys consum.
25: Més potent és més cavalls.
26: Tot a Romauto.
25: Barcelona.
26: Molins de Rei.
25: Mataró.
26: Blanes.
25: I Santa Coloma de Farners.
26: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
25: RomautoNissan.com.
26: Romauto.
0: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
4: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
0: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
4: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
0: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
5: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona, però sí que pots triar el clima de casa teva.
6: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
5: I si vols, també t'ho instal·lem.
6: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Minut i serem a les dues en punt del migdia. Com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat. Evidentment, en un dia que hem d'estar molt pendents del que succeeixi a l'Empordà, des de primera hora del matí seguint-ho, i evidentment ara amb l'actualització informativa us en donarem tots els detalls. Nosaltres, si Déu vol, podrem tornar demà a partir de les 7 del matí. Allà hi serem de forma absolutament puntual. Gràcies per ser-hi i demà ens retrobem. Adéu-siau, bon dissabte.

0: Bon dia, són les dues. L'incendi de l'Empordà entra en una fase crítica amb l'arribada de la marinada.
1: La intranquil·litat que tenim és que durant les properes hores, doncs, amb aquest canvi de gir del vent, doncs, podem tenir dificultats amb contenir el flanc dret. Hem aconseguit fins ara fer-ho, però ara ve lo difícil.
0: És el cap del cos de bombers, David Borrell, fa només uns minuts en l'última compareixença sobre l'evolució de les tasques d'extinció. Les flames continuen cremant sense control i a partir d'ara el vent dificulta encara més els treballs dels bombers que intenten aturar el foc per evitar que continuï entrant al massís de les Gavarres. De moment, les flames han cremat 2.200 hectàrees, però el potencial de terreny cremat pot arribar a ser de 30.000 durant la nit. Tot i que la superfície cremada no ha canviat de manera significativa, les flames han arribat fins a les cases de les urbanitzacions de Mas Ambrós i Les Cabanyes, a Calonge, on s'ha cremat una casa i diversos jardins i mobiliari urbà.
2: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Pau Bonastre.
0: El govern manté el confinament de 7 poblacions, el que fa que encara avui i des d'ahir unes 10.000 persones no puguin sortir de casa. Són poblacions com la Bisbal d'Empordà, Santa Cristina d'Aro o Calonge, on els ajuntaments a més han suspès totes les activitats programades per avui. De seguida anem en directe a la zona de l'incendi, on hi continua treballant un gran dispositiu format per 440 bombers, un centenar de soldats de l'UME i 16 mitjans aeris. Mentrestant, la policia ha detingut el presumpte autor del tiroteig de dijous a la nit en què va morir un jove de 15 anys, al parc de la Pegaso de Barcelona. L'han enxampat aquesta nit en un pis de la Meridiana, molt a prop del lloc dels fets. Tot plegat a les portes d'una nova onada de calor que arrencarà demà i que pot afegir dificultats a les tasques d'extinció que dèiem, però que també és un hàndicap pels que seguiran aquests dies les etapes del Tour de França. Aquesta arrencada del Tour que es fa avui a Barcelona, en aquesta hora ja bona part del centre de la ciutat està completament, la ciutat de Barcelona, completament tallat al trànsit. Demà les afectacions surten de la capital i afectaran vies de la Costa Daurada i del Garraf, des de Tarragona fins a Barcelona, i dilluns a l'interior, principalment les comarques d'Osona i del Ripollès. Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia.
0: I és que d'aquí a menys de 3 hores arrenca aquesta contrarrellotge que inaugura el Tour.
3: Sí, tot a punt ja aquesta hora a la capital catalana per l'esperat grande part. Després de mesos de preparació, ha arribat ara sí el dia. Per primer cop Catalunya acull l'inici de la prova ciclista més important del món. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips, tot i que els temps compten individualment per la classificació general i la victòria serà per l'equip que tingui un corredor amb el millor temps. Arrencarà quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda amb el primer equip des del Parc del Fòrum i acabaran els ciclistes a Montjuïc. Avui que també estarem pendents de l'inici dels vuitens de final del Mundial amb el Canadà-Marroc a les 7 i el Paraguai-França a les 11 de la nit. I ja tenim definits tots els partits de vuitens i serà l'Argentina de Messi que ha eliminat a la pròrroga a Cap Verd.
0: Són les 2:03, comencem.
2: 14:15.
0: Entrem en les hores crítiques per mantenir a ratlla l'incendi que crema des d'ahir a l'Empordà. Més de 24 hores després, el foc continua cremant sense control i la previsió dels bombers, ara per ara, no és optimista, tot i que al llarg d'aquest matí s'ha mantingut la xifra de les 2.400 hectàrees afectades. A partir d'ara entra un canvi de vent que podria escampar encara més les flames cap a l'interior del massís de les Gavarres. Per això, el govern ha reaccionat aquest matí amb el tancament total de l'espai natural de les Gavarres, almenys fins divendres, i no descarten tancar més espais naturals al llarg dels propers dies. El president de la Generalitat insistia aquest matí en la importància d'aquest foc.
4: Tenim un incendi actiu amb una àrea d'actuació dels bombers d'unes 2.400 hectàrees i amb un potencial que podria arribar a 7.000 hectàrees i fins i tot, en el pitjor dels escenaris, a tot l'espai natural protegit de les Gavarres de 30.000 hectàrees. Per tant, estem davant d'un incendi preocupant.
0: És un gran incendi, una potencialitat de cremar 30.000 hectàrees, per això el dispositiu és de màxims, i treballen 440 bombers, són tots els que hi ha de guàrdia en un dia normal al país, i un centenar d'agents de la UME, la Unitat d'Emergències de l'Exèrcit, que es van incorporar ahir mateix a les tasques d'extinció. També hi col·laboren els agents rurals, els ADFs i alguns pagesos de la zona. Tot plegat, com dèiem, per evitar que el flanc dret d'aquest foc avanci cap al massís de les Gavarres. Fa poca estona més hi ha hagut una revifada del foc al pou de glaç a la Bisbal d'Empordà. Des d'allà, des del Centre de Comandament Avançat dels Bombers. Joel Penya, bon dia.
5: Bon dia. Desplegament extraordinari dels bombers amb dos grans objectius: atacar les revifades, com la que ara es veu des de la Bisbal a l'entorn de la casa de Colònies Podoglàs, on ja no hi queden infants, i l'altre gran objectiu, i sobretot, estabilitzar el flanc dret, que el vent el pot empènyer quan arribi la marinada en direcció a Girona i ampliar, i molt, el potencial del foc fins a les 30.000 hectàrees. L'inspector dels bombers, David Borrell, ha explicat fa res com han canviat les prioritats durant el matí.
1: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt.
5: Els bombers treballen en un perímetre que dona una superfície de 2.400 hectàrees i els agents rurals calculen que n'han cremat 2.200. Com ha dit David Borrell, això vol dir que l'incendi ha cremat malament i, per tant, hi ha zones sense cremar i hi pot haver represes com la que ara es veu directament des de la Bisbal, on ja hi arriba també l'olor de cremat. Per tot plegat, el govern fa una crida a respectar el confinament i agraeix que els 7 municipis afectats hagin cancel·lat les activitats previstes. Crida també a no moure's per la zona i des d'avui les Gavarres queden tancades per reduir i riscos. Pel que fa a les carreteres, segueixen tallades des d'ahir la G660 entre la Bisbal i Calonge i la G6612 entre Llagostera i Calonge.
0: Doncs gràcies, Joel. Com sentíem que deien els bombers, el vent ha donat una mica més de marge del previst al llarg del matí, però ara ja a aquesta hora ja hi ha hagut el canvi que es preveia. Una treva, això sí, que ha estat idònia, perquè la previsió és que aquesta marinada es reforci en les properes hores. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia, sí, una marinada que ja va entrant des de fa qüestió d'una mica més d'una hora. Vent del sud, sud-est, ja no és una situació de nord, tant a Llagostera, al sud del massís de les Gavarres, com també a Calonge, Palamós, Platja d'Aro, a la Bisbal. El vent ja és de component marítim, entre sud i est, i aquest és el tema, que si bufa més de component est-sud-est, és aquest vent el que pot empènyer el foc cap a la zona no cremada. Un vent que, per exemple, a la zona del Puig de les zones de muntanya, les Gavarres, a uns 500 metres, ja bufa de component est a uns 20 km per hora, i s'ha de reforçar, i al llarg de la tarda, fins a mitja tarda, pot bufar en torn dels 30-40 km per hora, fent baixar la humitat, tot i que en alguns casos també és un vent que aporta humitat, però la temperatura és alta, en torn 34-35 graus en aquesta zona.
0: Durant la nit, els bombers han mirat les flames, volem dir, han avançat, sobretot pel flanc esquerre, fins al punt que han arribat a les portes de les cases de les urbanitzacions de Mas Ambrós i les Cabanyes, a Calonge. S'hi ha cremat una casa, estava desocupada, i diversos jardins i mobiliari exterior. Això sí, no hi ha hagut cap dany personal. Des de Calonge, Sandra Florenza, bon dia.
6: Bon dia. Doncs sí, aquest foc ha arribat a les urbanitzacions de Calonge, on ha cremat una casa deshabitada a les Cabanyes i ha afectat jardins i mobiliari exterior, com bé dèieu. També ha destruït una masia al flanc esquerre. Tot i això, els bombers remarquen que el dispositiu ha evitat danys molt més importants. Els veïns continuen pendents de l'evolució de l'incendi i encara molt impactats després de la nit viscuda.
7: Les flames ho fan tot molt més espectacular i ha fet que ens hàgim espantat una mica tots plegats. Veiem que ja començava a haver-hi un altre focus actiu a sobre de casa i deies que baixaria els bombers. Era impossible que poguessin accedir-hi. Ho veiem claríssim. Deixaran que baixi, que enfili la nostra muntanya i atacaran des dels carrers. És el que han fet. És que no se'ls pot demanar res més. Han salvat les cases.
6: Mentrestant es manté el confinament als municipis afectats i els bombers insisteixen que ningú s'autoacull, perquè sortir de casa sense autorització pot posar en risc tant la població com els equips d'emergència.
0: Gràcies, Sandra. La previsió és que aquest confinament a 7 municipis, que afecta unes 10.000 persones, es mantindrà. De moment no hi ha previsió de flexibilitzar la mesura. En aquestes poblacions s'han suspès totes les activitats previstes per avui fora d'aquest radi, però el govern no descarta que també calgui cancel·lar algunes activitats. Està en dubte la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que es fa aquesta nit. La consellera Núria Parlon assegura, però, que no el suspendran, però que ho lliga tot a l'evolució de l'incendi.
8: Els festivals de les zones que no estan afectades, en aquest cas per les ordres de confinament que encara tenim vigents, es mantenen amb totes les precaucions i, òbviament, amb la flexibilitat necessària, si s'escau, de suspendre-les si és necessari, d'acord amb el que ens diguin els professionals.
0: El govern insisteix també a fer una crida a evitar la mobilitat a les carreteres de la zona per evitar riscos per les persones, però també, sobretot, per facilitar el moviment dels equips d'emergència, una crida que ja feia ahir, però que no tothom va seguir. Els alcaldes de la zona lamenten que molta gent no va fer cas. Ho han explicat al Via Lliure de RAC1 l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, el de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, i el de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
9: se l'han passat una mica pel forro, ha pujat gent.
10: Quedava una mica d'aquest contradictori dir que no pugessin, que en canvi anessin fent. Grans festival, és veritat, que era el municipi de Palafrugell, que no estava afectat, no estava confinat, però bé, podien passar per llocs propers a l'incendi.
11: Era el millor dia per venir, sense cap mena de dubte, les carreteres havien d'estar netes perquè els serveis tinguessin via lliure, i realment no la van tenir.
0: Tot i aquesta sensació dels alcaldes, des del Servei Català de Trànsit constaten que sí que hi va haver un descens de la mobilitat. Ho ha explicat a RAC1 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
12: Durant el dia ahir hi va haver una reducció de vehicles del 13% del que seria d'entrada i un 30% de sortida. Es podria intuir, en certa manera, que sí que hi va haver, que va afluixar l'entrada en aquella zona i, sobretot, la sortida. I es podria intuir que potser el confinament era el que estava fent amb més aquest efecte de contenció de mobilitat en sortida.
0: I, mentrestant, continua la investigació sobre l'origen de l'incendi. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'empresa on treballa l'operari detingut ahir per la policia per haver provocat el foc fent uns treballs amb una serra radial a peu de carretera. L'empresa és adjudicatària d'un contracte del Departament de Territori de Conservació de Carreteres i ara haurà de facilitar la informació que els ha demanat el Departament per determinar si van incomplir la normativa que prohibeix utilitzar aquestes eines quan hi ha risc molt alt d'incendi. El treballador, per cert, que continua detingut, pendent de passar a disposició judicial probablement demà. I un altre incendi que hi ha avui, que continua cremant, res a veure amb incendi forestal, és en una planta de residus de Granollers. Des dels bombers avisen que trigaran a extingir-lo per la pila de deixalles que crema. Fins a 12 dotacions, juntament amb maquinària de l'empresa, treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil, això sí, recomana el confinament de les poblacions afectades pel fum. Doncs l'incendi de l'Empordà, el primer gran incendi de la temporada que arriba en el primer cap de setmana de juliol, d'inici de vacances per a molts. Avui pràcticament tot el país està en risc alt d'incendi. El risc és molt alt a l'Empordà i alguns punts del Pla de l'Estany i el Gironès, també a l'interior de la Noguera, el Solsonès, la Segarra i el sud, a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. A més, en total hi ha uns 130 municipis a nivell 3 del Pla Alfa i també tota la zona de les Gavarres a nivell 4, que és el dejà de restricció d'accessos. Tot plegat a les portes d'una nova onada de calor, la segona de l'any, que serà tan intensa o més que la que vam tenir fa uns dies.
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: I ara mateix, avui, a Bel, on més calor fa, és justament a l'Empordà.
3: Sí, de fet, la temperatura més alta de la xarxa d'estacions meteorològiques del Meteocat és a la Bisbal d'Empordà, amb una temperatura que ja arriba als 36 graus. Encara podria pujar una mica més. També a Fornells de la Selva, Cabanes, aquesta zona de les comarques de Girona, a Banyoles, 36. També al Dover, en aquest cas a les comarques de l'Ebre, 36 graus. I, de fet, al conjunt de Catalunya, doncs, temperatures que fàcilment a l'interior passen dels 30 graus i han d'anar pujant 32, 33, 34 en molts casos. Cap a la plana de Lleida encara entorn dels 28, 30, però aquí també a les properes hores, fins a les 5, quarts de 6 de la tarda, pot arribar als 35, 36 graus. Això avui, però és que demà pugen les temperatures. Demà serà més fàcil a l'interior del país arribar als 35 o passar als 35 i cap a les comarques de la Plana de Lleida, la zona més interior de la Vall de l'Ebre, arribar als 38-40. Puntualment, a la costa no pugen tant les temperatures, però amb xafogó intensa, i també el que passa a la costa és que no ha baixat tant la temperatura de nit, per tant, les properes nits que seran de mal dormir a la costa i també en sectors del prelitoral. Es manté la tramuntana, ja no al Baix Empordà, com dèiem, entre la marinada, però sí que a l'Alt Empordà la tramuntana mutarà amb alguns cops forts. Demà anirà a la baixa, i atenció, dilluns, dimarts, que és quan tindrem aquest pic de calor, aquest pic baix de l'onada de calor, i les temperatures seran més fàcils que arribin als 40, 41, potser 42 graus a les comarques de Lleida i que s'acostin als 40 a l'interior de Catalunya.
14: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera.

0: A Canet de Mar arribaran uns 28 graus a les 6 de la tarda, quan comença el primer concert de Maria Jaume. És per això que, preveient les altes temperatures, el festival ha optat per instal·lar el doble de punts d'ombra i mullar els assistents amb mànegues d'aigua en aspersió. La directora del festival, Gemma Recoder, explicava les novetats d'aquest any a RAC1.
1: Hem ampliat les zones d'ombra, disposem d'un túnel d'aigua amb aspersors perquè la gent es pugui anar refrescant durant tota la nit, i a fons d'aigua al recinte, i com cada any repartirem aigua sempre que sigui necessari a les primeres files.
0: El vídeo Barcelona Rock Fest, en canvi, té una ubicació privilegiada al mig de la masia d'en Camanyes i del parc de Can Zam, respectivament, per mitigar la calor sota els arbres. A més, tots els festivals tindran punts d'aigua gratuïta per mantenir els assistents hidratats. En parlava Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar a RAC1.
2: Hidratar-nos molt bé, i bàsicament amb base d'aigua. L'alcohol no és massa recomanat, perquè l'alcohol en realitat ens deshidrata. Per tant, en aquests festivals, en què hi ha certa associació també doncs, a consumir alcohol, fer-ho amb prudència.
0: Els experts també recomanen portar roba lleugera, ulleres de sol, crema i barrets per minimitzar el risc de tenir una insolació.
3: També estan passant molta calor. El públic a aquesta hora s'ha acostat al centre de Barcelona per assistir a la primera etapa del Tour, que es fa aquesta tarda a la ciutat. Les tres primeres etapes de la cursa es disputen a partir d'avui a casa nostra i que hi provocaran talls importants a les carreteres i afectacions de mobilitat. Les incidències ja han començat aquest migdia, en què s'ha tallat totalment els carrers del centre de Barcelona per on passa el circuit de la primera etapa. El tall dificulta la mobilitat entre mar i muntanya, tot i que per creuar de Besòs a Llobregat o a l'inrevés hi ha forces alternatives. Les ha explicat al Via Lliure de RAC1 l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Jordi Guerrero.
4: Sí que és cert que queda la ciutat una miqueta trencada en sentit mar-muntanya, però també és cert que hi ha vies que permeten la connectivitat Llobregat-Besòs o Besòs-Llobregat, com podria ser la pròpia Ronda Litoral, la Gran Via de les Corts Catalanes, que en cap moment no queda tallada, o fins i tot l'eix que podria formar Gran Via Carles III, Ronda General Mitre, Ronda Guinardó, i també la Ronda de Dalt, esclar.
3: Les afectacions de trànsit a Barcelona s'allargaran fins a 7:45 del vespre. L'Ajuntament recomana fer servir el metro per moure's. De fet, s'ha ampliat l'oferta en un 40%, en especial a les línies 1 i 5. Ara bé, les afectacions al trànsit de més abast arribaran demà, amb l'etapa que va de Tarragona a Barcelona, i dilluns amb la tercera etapa entre Granollers i el Pirineu. En total, la cursa afectarà 61 municipis d'11 comarques diferents. Fem un repàs de tot plegat amb aquest informe d'en Bernat González.
5: A quines zones hi haurà afectacions demà?
6: Principalment al corredor litoral i a l'entorn de Barcelona en vies com la 7, la N340, la C31 i la BE-2041. Recordem que l'etapa surt de Tarragona i resseguirà la costa fins a Castelldefels, on els ciclistes s'endinsaran al Baix Llobregat abans d'entrar a Barcelona.
5: I quins itineraris alternatius hi ha?
6: Durant la segona etapa, les principals variants són la P7, la AP2, la C32, la A2, la C15 i la C16 i les rondes de Barcelona.
5: A més, s'obriran peatges.
6: Sí, no és la primera vegada que es fa per mirar de lleugerir el trànsit. Aixecaran les barreres de la C32 a partir de les 11 del matí i fins a les 4 de la tarda. Tot i això, els horaris es poden reajustar en funció de la cursa.
5: I quan duraran els talls?
6: S'aniran aplicant de manera progressiva al llarg del recorregut. Com a norma general, s'activaran unes 3 hores abans del pas dels corredors i es reobriran una hora després de l'últim ciclista. Per tant, la durada mitjana dels talls serà d'entre 4 i 5 hores.
5: A quins altres municipis hi haurà restriccions?
6: També n'hi haurà a Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat.
3: Doncs aquesta primera etapa que es fa avui del Tour a Barcelona és una contrarrellotge per equips que arrencarà al Parc del Fòrum quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Serà la sortida del primer equip d'aquí uns minuts, poc abans de 2:15. Ens hi posem amb tota la part esportiva d'aquest inici del Tour a Barcelona amb l'Albert Ferran des de la línia de sortida. El gran part del Tour, que sens dubte és un aparador més per a la promoció turística de Catalunya i Barcelona. Doncs bé, atenció a la xifra perquè les dades de visitants a la ciutat no paren de batre rècords. Segons les xifres a les que ha tingut accés RAC1, al juny a la ciutat hi ha hagut 220.000 visitants al dia. Fins ara mai s'havia assolit aquest nivell de turistes diaris. Els experts assenyalen que els visitants cada cop deixen més diners a la ciutat, però que això també està tensionant els serveis. Josep Moragues.
7: Aquest mes de juny hi ha hagut cada dia 220.000 visitants, una estimació que fa l'Ajuntament i que pot anar a més els propers mesos. Normalment, l'època amb més visitants acostuma a ser el juliol, agost i setembre, els mesos estivals, on la xifra encara pot elevar-se més. L'expert en turisme i mobilitat, Andreu Boar, recorda que la despesa dels turistes ha augmentat també un 15%. Ara bé, adverteix que un creixement exponencial pot acabar generant encara més problemes als serveis de la ciutat.
8: Sí que és cert que hi ha un moment en què l'impacte començarà a ser, no negatiu, però més, si més aviat no, decreixent. Igual que hem vist que fins ara l'impacte econòmic, els ingressos han anat a l'alça, jo trobo que arribarà

0: punt, no ho sé quantificar, en aquest punt, que al final la gent extra que aporta a la ciutat no compensarà el cost addicional que té.
1: Un dels reptes estructurals que assenyala Boar és la diferència radical entre diferents mesos. A l'estiu cal molt més personal de neteja, seguretat i serveis sanitaris que al febrer. Però aquest personal no es pot contractar i acomiadar cada temporada i això genera precarietat.
2: 14-15.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort del noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. Dijous a la nit, la víctima va rebre, ho sabreu, diversos trets en el 7è tiroteig de l'any a la ciutat. La investigació continua oberta, sota secret d'actuacions, i no es descarten més detencions, Mariona Martínez.
4: Els agents l'han detingut aquesta nit poc abans de les 12 en un pis de la Meridiana, no gaire lluny de l'escenari del crim, segons ha avançat La Vanguardia. Recordem que la policia va trobar el noi ferit per arma de foc i han estat molt crítics al parc de la Pegaso. La víctima estava a la zona amb el seu germà petit i altres membres de la família. Malgrat els esforços per reanimar-lo, va morir allà mateix.
2: 14-15.
3: A Veneçuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol de fa 10 dies és d'ara de 2.645 persones. Pel que fa als ferits, la xifra supera les 12.500 persones, segons el govern del país, que encara no ha donat cap xifra oficial de nombre de desapareguts. Entre la xifra de morts hi ha 34 espanyols, segons ha actualitzat aquest matí el Ministeri d'Exteriors. Són dos més que en el balanç anterior. També continua la xifra de 140 desapareguts i d'11 que se sap que estan localitzat sota la runa. Amb aquest escenari sobre el terreny, els ciutadans afectats intenten mantenir l'esperança per trobar els seus familiars amb vida entre la runa. A la Guaira, la zona més afectada, els rescatistes continuen desenrunant, conscients que trobar algú ja és ara mateix un autèntic miracle. Això s'assuma que, segons les Nacions Unides, milions de persones s'han quedat sense casa, tot i que el govern veneçolà asseguren que en són 15.000. Des de Veneçuela, l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres, bon dia.
5: Bon dia, és l'altra polèmica de les xifres. El president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez, només admet que hi ha 15.050 persones sense habitatge. És una xifra impossible, perquè hi ha centenars d'edificis esfondrats. A més, el problema és que hi ha alguns campaments habilitats saturats fins al punt que han tancat portes per evitar que hi entri més gent. El govern del país es nega a donar una xifra de desapareguts com a estratègia política i no comenta la dada de l'ONU, que supera els 50.000. La possibilitat de trobar vida ja fa dies que és impossible. Tot i això, sí que hi ha alguns rescats amb aquest plantejament. Un d'ells a Playa Grande, un militar, un dels que el porten es diu Luis Vilore.
6: Sobrevivientes. Estamos retirando unos cuerpos mientras a buscar un presunto sobreviviente que está debajo de esos departamentos. Aquí, bueno, aquí están los vietnamitas, están rescatistas de Mérida, está el apoyo voluntario organizado de aquí, de las comunidades.
5: Entre totes les males notícies, n'hi ha una de bona. S'han accelerat molt les inspeccions per determinar si hi ha edificis segurs per poder tornar a viure. I a la zona zero comencen a aparèixer moltes inscripcions pintades a les parets per evitar que ningú entri als que no són segurs.
3: Mentrestant, als Estats Units hi ha molta expectació per la celebració aquest any del 4 de juliol, el Dia de la Independència, una jornada que aquest any és especialment històrica perquè és el 250è aniversari i tothom està a l'expectativa del que farà Donald Trump.
7: A Washington, el National Mall acollirà un espectacle que tindrà Donald Trump com a protagonista. El president dels Estats Units farà un discurs que anirà seguit del Great American State Fair, que ha batejat com l'espectacle més gran de la història. Durarà 40 minuts i es llançaran més de 850.000 focs artificials. Aquesta efemèride, però, està envoltada de polèmica i, a més, es fa en plena onada de calor.
3: Gràcies, Bàrbara Padilla. I a l'Iran han començat avui els actes del funeral d'estat per acomiadar l'aiatolà Ali Khamenei, que va morir el passat 28 de febrer en els atacs dels Estats Units i Israel. Milers de persones han assistit en el primer dels 6 dies de funeral que en total durarà aquesta cerimònia. Mojtaba Khamenei, fill i successor del mandatari iranià, també ferit, no hi ha aparegut, no, continua sense aparèixer en públic i les autoritats es reserven la informació de com es troba. Els actes fúnebres culminaran amb l'enterrament de Khamenei a la ciutat sagrada de Mashhad dijous vinent. I un any més, el Canet Rock aplega els principals noms de la música en català. Persones viuran més de 12 hores de música en català fins a veure sortir el sol. Mediterrània és una festa, un faran amb el grup valencià La Fúmiga, els encarregats de tancar el festival en una de les últimes oportunitats de veure el grup dels Ira abans que s'acomiadin. També participaran de la festa els Figaflaues, que a mitjanit firmaran a un dels únics 8 concerts que fan aquest estiu. Altres noms del Canet Rock d'aquest any són la Ludwig Bank, The Tallets, Buos, Catarres, Ginestar i els Amics de les Arts. El festival va exaurir entrades el passat març i obrirà portes a les 5 de la tarda. I més enllà del Canet Rock i altres festivals destacats, com dèiem, el Vida de Vilanova i la Geltrú, que tanca amb Fatboy Slim. És un dels grans noms de la música de ball que celebra 40 anys de trajectòria musical. Avui, però, les protagonistes també seran les veus femenines, com la de Maria Arnal o Amaya. I un estil totalment diferent continua el rock fresc avui amb Halloween. Banda alemanya, padrins del power metal, són un dels noms destacats avui al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. I a Terrassa estan de festa major amb propostes comercials com la de Su i Macaco, però també de música independent com Triángulo d'Amor, Bizarro o bé The Pains of Being Pure at Heart. La banda de Nova York són un dels grups de culte de l'indie pop i avui tanquen a Terrassa la gira que han fet per tot l'estat.
2: Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal. En directe al Tour de França del 4 al 26 de juliol.
8: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
2: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
8: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
9: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
8: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
9: Desbloqueja el Titan que portes dins.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: RAC 1. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova-lo al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
13: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
13: Molins de Rei.
12: Mataró.
13: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
14: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
15: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: RAC 1. Tots som 1. 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Pau Bonastre.
3: Tot a punt perquè a les 5 de la tarda arrenqui a Barcelona el Tour de França.
18: Després de molts mesos de preparació, ara sí que ha arribat el moment de la veritat, la prova ciclista més important del món que començarà al nostre país per primer cop a la història, i la primera etapa serà una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona que sortirà des del Parc del Fòrum d'aquí a 2 hores i mitja aproximadament, i l'etapa acabarà a Montjuïc. De seguida anem a la línia de sortida amb l'Albert Ferran per saber tota l'última hora i per conèixer els detalls d'aquesta etapa, que ja us podeu avançar que inclou novetats. En parlarem tot plegat al 14-15, on també repassarem l'inici de l'eliminatòria de vuitens del Mundial aquest vespre amb dos partits destacats, Canadà-Marroc i Paraguai-França, i explicarem també la classificació de l'Argentina per vuitens aquesta passada matinada, passant, això sí, per la pròrroga. Ara són... Passa un minut per sobre de 2:15. De seguida ho comentem, però abans ha arribat el dia de la grande part, el moment de la veritat. El Tour de França comença aquesta tarda a Barcelona.

0: Les grans figures del panorama ciclista mundial que desfilaran avui pels carrers de Barcelona buscant la primera victòria d'etapa. És una contrarrellotge per equips on s'espera que els caps de cartell ja treguin el cap avui en l'ascens a Montjuïc, amb Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i altres grans favorits que seran les principals atraccions pels carrers de Barcelona.
1: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Un inici del Tour de França que viurem a RAC1 aquesta tarda amb la primera etapa amb l'equip del Superesports i amb l'Albert Ferran sobre el terreny. Hola, Albert, bon dia.
2: Bon dia, Pau.
0: A veure, on pares en aquests moments?
2: A veure, mira, sóc a la zona de sortida, sí, al parc del Fòrum. Hi ha moltíssima gent. Barcelonins, catalans, molts turistes que han vingut a Barcelona precisament per veure el Gran Depart. Ja hi ha desenes d'aficionats situats darrere de les tanques dels primers metres de la contrarrellotge, tot i que encara, com deies, falten 2 hores i mitja perquè comenci. Però t'he de dir que la majoria d'espectadors, d'aficionats, estan voltant per la zona d'autocars dels equips, intentant caçar també algun souvenir, una gorra, un ventall, una bandolera, intentar endur-se això, un record d'aquesta sortida del Tour de França. Et pots imaginar on hi ha empenta i colzes per trobar una bona posició.
0: Sí.
2: A quin autocar? Doncs el de l'UAE, el de Pogacar, que és l'home més buscat, el principal punt d'atenció, però no només Pogacar, hi ha, et diria que molts mexicans esperant a Del Toro, que és el, diríem que és el company d'equip, fins i tot amb opcions de lluitar pel podi, Isaac Del Toro, mexicà, ciclista jove, i que també pot fer un bon paper en aquest Tour de França. Intentem parlar amb algun aficionat. Veig moltes, el que et deia, moltes samarretes de Mèxic. Espera un moment. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ets d'aquí, veig cap al to, ets català.
3: Soc d'aquí.
2: D'on ets?
3: Del Pallars.
2: Just davant de l'autocar de l'Eminence, de l'UAE, sí. Imagino que buscant el gran protagonista, Tadej Pogacar.
3: Sí, a veure si el trobem, o el Del Toro, o el que sigui.
2: De moment heu vist alguna cosa, he vist que hi havia el director esportiu,
3: sí,
2: per aquí.
3: Sí, el Machín. Sí. I ja està, de moment ja està.
2: Home, encara falta un parell d'hores i mitja, segurament els ciclistes encara no hi són, però vaja, que hi ha moltíssima gent esperant els protagonistes i també intentant caçar algun souvenir. Veig que tens una gorra.
3: Sí, està aquí preparada per veure si pillo l'autògraf del Pogacar.
2: Has vingut aquí per aquesta primera etapa?
3: Sí, i per la segona.
2: La idea és veure-la des d'aquí, des de la sortida, o us moureu?
3: Avui farem la sortida i demà anirem a Montjuïc, que passen 3 vegades, i la idea seria aquesta.
2: Ja tens clar on et situaràs d'aquesta sortida?
3: No.
2: De moment gaudim els autocars.
3: De moment estem aquí i a veure com acaba això.
2: Gràcies.
3: A tu.
2: Doncs mira, hem caçat un català, n'hi ha pocs, t'he de dir, perquè hi ha molt turista. Mira, m'aproparé a la zona dels aficionats que tenen la samarreta de Mèxic, perquè són dels més sorollosos. Hola, bon dia, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo andamos?
2: ¿Sou de aquí o de dónde sois?
4: No, venimos desde la Ciudad de México para ver al Torito.
2: Oh, ¿desde México?
4: Desde México, más que emocionados para ver triunfar a nuestro país.
2: Veo que...
5: ¿Y sí, sí?
2: ¿Y sí, sí? Sí, sí, es una de las preguntas.
4: ¿Por qué no?
2: Camisetas, buscando firmas, ¿no?
4: Buscando firmas, más que nada la del Torito. Ya conseguimos la de Maxi y ahora queremos la más especial, la que viene desde nuestro corazón.
2: Esperáis que se pare, ¿no?, para intentar sacar la firma.
4: Esperemos y le deseamos lo mejor al Torito. Y queremos que haga un gran tour, que lo disfrute y que aprenda mucho, más que nada, de Pogacar y de UAE, que son un gran equipazo.
2: ¿Realmente creéis que puede tener opciones, teniendo en cuenta que el jefe de filas es Pogacar, o que como mínimo puede intentar ganar alguna etapa?
4: Creo que esto, ya que el Del Toro haya venido, es un gran mérito. Que venga a aprender es un excelente mérito. Y ya si le dan una etapa o que se pueda meter al podio, sería un orgullo y estaremos muy felices con lo que haga Del Toro.
2: Es muy joven aún.
5: Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo puede ganar? ¿Por qué no? ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Si México gana el Mundial?
2: ¿Os imagináis que hoy se van Pogacar y Del Toro en las últimas rampas y pasa primero el mexicano y se viste de amarillo?
5: ¿Por qué no? ¿Y si sí?
6: El mejor día de mi vida.
4: Y nos pondríamos muy feliz.
5: Mañana Inglaterra la pela. Inglaterra va a probar el chile nacional. Inglaterra va a probar el chile nacional. Inglaterra va a probar el
7: Chile, Nacho.
2: Claro, es que estáis aquí pendientes del Toro, pero también del Mundial. Mañana ya tenéis sitio para ver el partido.
4: Pues pregúntale a ellos.
5: Vamos a la Azteca mañana, volamos a México a verlo.
2: Madre mía, o sea, veis la primera madre etapa y...
5: Vámonos a México, al estadio, apoyar a la selección.
2: Madre mía.
5: A Inglaterra la pele.
2: Pues nada, suerte. Y a ver si
4: sí,
5: ¿por qué no? ¿Por qué no?
2: Gracias. Doncs ja, escoltes, Pau, molt animats. Per què no?
0: Diuen,
2: sí, que és una mica la frase de, o la pregunta de les últimes setmanes. I volen fer el doplet. Avui intentar veure una victòria del Toro, o com a mínim veure el de ben a prop, aconseguir la signatura, l'autògraf. I demà, mira, el vol cap al Mèxic, a tornar cap a casa i veure el partit des de l'Azteca.
0: Déu-n'hi-do, cap de setmana complet d'aquests aficionats mexicans. Ara, Albert, parlarem de noms propis del Toro i del seu company a l'UAE de Pogacar, però parlant de l'etapa d'avui, que és una contrarellotge per equips, tot i que amb certes particularitats que ara expliquem, i sí, com sigui, l'hora marcada és quan passin 5 minuts de les 5, oi, Albert?
2: Sí, el primer equip serà el Caja Rural, a partir d'aquí aniran sortint cada 5 minuts, l'últim serà l'UAE de Pogacar i de Del Toro quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda. Recorregut de gairebé 20 quilòmetres, 19,6, que arrenca aquí al fòrum, farà els primers metres pel litoral, després els equips pujaran pel carrer Josep Pla, agafaran Rambla Guipúscoa i enllaçaran amb Aragó i Mallorca fins a arribar al carrer Tarragona, allà baixaran fins a Plaça Espanya i començaran la pujada a Montjuïc amb dues rampes, la primera d'un quilòmetre al 5% i la rampa final de 800 metres al 7%. Recordem que la contrarrellotge estrena format, que els temps de l'equip el marcarà el primer ciclista que creui la línia de meta. De fet, els temps que faci cada ciclista serà el que comptarà per a la general. Això farà que aquesta tarda veiem els equips treballar pels seus caps de fila i que en el tram final els Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i companyia arrenquin probablement en solitari per aconseguir el millor temps possible.
0: Doncs aquesta tarda ho seguirem amb aquests 21 equips, però lògicament, Albert, qui acapara totes les mirades és l'UAE, especialment Tadej Pogacar, 4 vegades campió del Tour, i que és un dels principals favorits.
2: Amb el permís de Del Toro, ja ho has escoltat, perquè molts venen a veure Pogacar, però l'autobús, hi ha molts aficionats que esperen l'arribada del jove mexicà. Sí, Pogacar el més aclamat durant la presentació de dijous i avui també serà la principal atracció. Com dèiem, l'UAE serà l'últim equip que prendrà la sortida. Pogacar busca el seu cinquè Tour i igualar els ciclistes que han guanyat més vegades la ronda francesa, que són Merckx, Anquetil, Hinault i Indurain. L'eslové no descarta fins i tot, amb un símil futbolístic, poder vestir-se de groc en aquesta primera etapa.
8: The first goal for Saturday is that, yeah.
9: El primer gol d'aquest Tour seria fer una bona contrarrellotge, col·laborar com a equip i ja veurem el resultat. Una de les millors victòries al ciclisme és guanyar una etapa amb els companys. Per tant, molts equips voldran guanyar. El que haurem de fer és esforçar-nos al màxim.
8: And we will give our best.
2: L'UA és un dels candidats a guanyar la contrarrellotge per equips, però n'hi ha uns quants. El Bora de Benepoel, l'Alpecin de Van Der Poel, l'Ineos, amb dos especialistes en la lluita contra el cronòmetre, Filippo Ganna i Tarling, i el Visma de Vingegaard, el danès, explicava en la prèvia, en la roda de premsa prèvia, com afrontarà el Visma i segurament la majoria d'equips aquesta contrarrellotge de les 5 de la tarda.
10: Crec que la contrarrellotge per equips en general és millor tenir el màxim número de companys possibles fins al tram final i, evidentment, hi haurà un punt que perdem efectius perquè ja hauran gastat l'energia. I el més probable és que acabi sol, perquè el nostre objectiu és la classificació general i necessitem anar el més ràpid possible fins a la meta.
8: We need to go as fast as possible to the finish.
2: Doncs Vingegaard visualitzant com afrontarà el tram final de l'etapa, segurament en solitari per aconseguir el millor temps possible. Serà una crono especial, sobretot pels ciclistes catalans d'aquest Tour, per Joel Nicolau i per Abel Balderston, a més d'Àlex Molinar, de pare neerlandès, mare catalana, i que als 12 anys ja va traslladar-se a viure a la Garrotxa. Tots tres són de l'equip Caja Rural, per tant, seran els primers en sortir, i és una anècdota, però pot ser que un d'ells, si creu a primera línia de meta, sigui el líder virtual per uns minuts del Tour de França. També tenim dos directors catalans, el barceloní Àlex Sanz, que és el director esportiu de l'equip Pinarello, i el tarragoní Xavi Florencio, dins de l'estructura del Bahrein.
0: Doncs amb l'Albert Ferran aquesta tarda seguirem tota aquesta etapa, pendents lògicament dels favorits i també dels corredors catalans, que generaran molta expectació, i els aficionats que estaran molt pendents. De fet, ja n'hi ha alguns que en aquest cas pendents molt de Del Toro, d'Isaac Del Toro, quan arrenqui aquesta tarda a córrer pels carrers de Barcelona. Doncs Albert, gràcies, que no passis gaire calor. I...
2: Fa calor, t'ho confirmo, sí, eh? Fa calor i aquí hi ha poca ombra, poques zones per evitar aquesta calor, però la gent va ben equipada, eh? T'he de dir, molta gorra,
0: tu també?
2: Crema solar... No, jo no, però bé, ja buscarem alguna zona més de protecció de cara a l'inici d'aquesta etapa del Tour.
0: Gràcies, Albert, et sentim més tard.
2: Fins ara.
0: Doncs amb l'equip del Superesports explicarem aquesta etapa amb l'Albert Ferran, el Xavi Puig i el Jaume Molló, i també els comentaris de Cugat Comas, d'Àlex Lebron i de Pau Mitjans. Precisament el Pau Mitjans ens analitza ara el 14-15 de l'etapa, ens analitza ara el 14-15 de l'etapa d'avui.
7: En aquesta primera etapa del Tour a Barcelona, una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres entre el Fòrum i l'Estadi Olímpic, espero veure les primeres diferències dels aspirants a la general. Estic convençut que Pogacar, Vingegaard, Seixas, Evenepoel, Del Toro i companyia voldran mostrar les seves cartes i vestir el primer mallot groc de la carrera. Els carrers de Barcelona seran un escenari de postal, però competitivament parlant, el fet que el temps el marqui cada corredor de forma individual i que la crono acabi en una doble pujada, amb la cota de Montjuïc d'un quilòmetre al 5% i la cota de l'Estadi Olímpic, 800 metres al 7%, seran factors decisius. Tot el que no sigui una victòria dels favorits, amb l'asterisc de Mathieu van der Poel o de l'equip Ineos, serà una sorpresa. La muntanya de Montjuïc tornarà a ser, com tantes vegades ha passat al llarg de la història, l'epicentre del ciclisme mundial.
11: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable.
0: Barcelona, que s'ha bolcat amb el Gran Depart aquests dies, i des de dijous hi ha instal·lada una fanzona al passeig Lluís Companys de la ciutat. Tant avui com demà està oberta de 10 del matí a les 8 del vespre. Des de la fanzone es podran seguir les dues etapes del cap de setmana a través d'una pantalla o d'unes pantalles gegants. A més, hi haurà activitats lúdiques i educatives de tota mena vinculades al Tour, l'ús de la bicicleta i també la seguretat viària, zones infantils, exhibicions, animacions... Vaja, activitats de tot tipus i també regals de marxandatge del Tour amb diversos patrocinadors que hi tindran el seu espai, com és el cas de Vueling, que ha instal·lat un estand amb activitats. N'ha parlat aquest matí la directora d'Afers Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling, Sandra Ors, en aquest cas a la primera pedra de RAC1.
12: El Tour és un esdeveniment que està per sobre de tot.
0: Aquest no era el tall que volíem sentir, dèiem, el tall de la directora d'Afers Corporatius, Marca i Sostenibilitat de Vueling, Sandra Ors, com dèiem aquest matí a la primera pedra de RAC1.
13: És un espai interactiu que jo sí que convido, no vull desvetllar-ho tot, perquè convido que ens vingueu a veure, a viure aquesta experiència immersiva on els visitants generen energia molt relacionada a pedalejant i fan volar un avió, però jo crec que s'ha d'anar allà per viure-ho realment, i el que dona és l'oportunitat de guanyar diferents premis i merchandising i alguns vols que també tenim per allà.
0: Més enllà de la fanzone, en el marc de la festa del Tour que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, hi ha més d'una desena d'activitats programades al llarg del dia d'avui en diversos punts de la ciutat.
1: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: Obrim pàgina de Mundial, però abans us hem d'explicar que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponés, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. I el Mundial, avui arrencant aquests vuitens de final, ja amb totes les eliminatòries definides. Els primers dos partits seran Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i el Paraguai-França a les 11 de la nit. Els guanyadors s'enfrontaran entre ells a quarts de final i podrien creuar-se a semis amb la selecció espanyola. Ara en parlarem, però abans hem de parlar de la classificació de l'Argentina aquesta matinada, que ha patit de valent contra Cap Verd, però ha acabat passant, això sí, a la pròrroga.
1: Romero buscando Lisandro Martínez, mete el pelotazo largo para Messi, perfectamente habilitado, atención, va Messi, va.
0: Sentíem aquest gol de Leo Messi, un altre, Bernat Balboa, amb l'Argentina guanyant, patint, i amb un altre gol de Leo Messi.
2: Sí, senyor, el setè en aquest Mundial, el vintè entre tots els que ha disputat Leo Messi, però com tu deies, els argentins han patit més del compte, però l'exblaurana un cop més ha liderat el seu equip cap a la victòria. No ho han tingut fàcil davant un Bosinha que sota la porteria de Cap Verd ha aturat fins a 8 rematades de l'Argentina. Messi, però, després de controlar la pilota com pocs jugadors ho saben fer, ha marcat aquest 1-0 que sentíem ara a la primera part, i Duarte ha igualat el partit al minut 60. Encara amb l'empat, Lisandro Martínez ha tornat a avançar l'Argentina amb el 2-1, només començar la pròrroga, però López Cabral, amb probablement el millor gol del Mundial, ha tornat a posar les taules en el marcador amb un xut des del vèrtex de l'àrea. A 10 minuts pel final, una centrada del Leo Messi, mateix Leo Messi, ha acabat amb la rematada en pròpia porteria de Borges, i l'Argentina ha sentenciat el partit amb aquest 3-2 definitiu. Un partit ajustat i complicat. És per això que Messi explicava al postpartit com és igualat aquest Mundial.
3: Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado, que todos los partidos van a ser dificilísimos. Hicimos un desgaste muy grande, como siempre.
2: A més, el jugador de l'Inter de Miami reconeixia que sabien que eren conscients que Cap Verd plantaria més cara del que la gent pensava.
3: Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a empezar a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, y fue todo lo contrario. Por ahí no perdimos la pelota, nos metimos más un poco atrás, no lo pudimos presionar bien.
2: Un Messi que de nou ha liderat la seva selecció, que continua com a màxim golejador, com dèiem, amb 7 gols, mentre que Cap Verd, per la seva banda, la selecció amb el número més baix del rànquing FIFA en aquest Mundial, torna cap a casa, havent sigut segurament una de les grans revelacions del torneig i deixant una gran imatge, sense haver perdut ni un partit en els 90 minuts reglamentaris.
0: Aquests vuitens de final, l'Argentina, Bernat, que es trobarà amb Egipte, que en el seu cas va eliminar Austràlia, atenció, a la tanda de penals.
2: Sí, Emam Ashour va fer el primer del partit a Dallas per avançar els egipcis en el marcador, després de rematar de cap una centrada al segon pal. Al minut 54, Austràlia va empatar el partit gràcies al defensa egipci Mohamed Hani, que va introduir la pilota en pròpia porta quan defensava una falta lateral. Amb aquest marcador, el partit va anar a la pròrroga i sense gols més enllà del temps afegit, la classificació als vuitens de final es va decidir als penals. El seleccionador australià va fer un canvi estratègic a la porteria i va fer entrar un conegut de la Lliga, Matthew Ryan, porter del Llevant i exjugador del València i de la Reial Societat. L'australià va substituir sota pals Patrick Beach, però sense gaire sort no va poder aturar-ne cap dels penals que li van llançar. En canvi, el seleccionador egipci sí que va encertar en fer entrar Mohamed Saber, que va ser arribar i moldre. Va entrar, va llançar el penal i va marcar. També van fer la feina els seus companys, entre ells Mosala, que va convertir el tercer amb una arriscada panenca. L'ex del Liverpool va ser escollit millor jugador del partit i va demanar gaudir del moment.
4: M'hi preparo mentalment. Sempre intento gaudir de cada moment perquè no es torna a repetir. Sempre els dic als nois que gaudeixin de cada instant. Segurament d'aquí uns minuts veureu a internet com ho celebrem fora l'autobús. No ho podem donar per fet. No sé quantes vegades Egipte jugarà al Mundial. Mai abans havíem superat la fase de grups i ara ho hem aconseguit i passarem a la següent ronda. És un moment per gaudir-ne. I això és el que faré el màxim avui i probablement demà. Després sí. Només haurem de fer pinya de nou i centrar-nos en el proper partit.
5: Just focus in the next game.
2: Amb el 2-4 als penals, Egipte va superar per primera vegada en la seva història un partit d'eliminatòries en un Mundial i, com dèiem, se les veurà amb l'Argentina dimarts que ve a Atlanta.
0: I, com dèiem, han acabat els setzens de final i ho ha fet amb un Colòmbia-Ghana.
6: Se va saliendo para allá Suárez, quiere ganar el fondo Suárez para lanzar el servicio, le queda la pelota otra vez a Suárez, lanza el centro, desde afuera, área está dentro.
0: El gol de John Arias, el 13 de partit, ha estat suficient perquè els colombians aconsegueixin, amb la victòria 1-0, el bitllet pels vuitens.
2: Sí, el davanter de Palmeiras ha rematat tot sol dins l'àrea i ha posat l'1-0 definitiu a Kansas City. Colòmbia n'ha tingut prou amb dominar per estones i ser superior en la part ofensiva per finalment endur-se a aquesta victòria. Doncs, Colòmbia manté una ratxa invicta en partits oficials, ja en són 9 sense perdre, i en aquest Mundial encara viu s'enfrontarà a Suïssa el pròxim dimarts a Vancouver.
0: I com dèiem, ja amb tots els partits definits, avui arrenquen els vuitens, amb dos partits, podríem dir, atractius. El primer a les 7 de la tarda, el que enfrontarà el Canadà i el Marroc, Jaume Molló.
7: Sí, a Houston, a les 12 del migdia, hora d'allà, primer partit d'eliminatòria que juguen les dues seleccions, que ja van trobar-se, això sí, a la fase de grups de l'últim Mundial a Qatar, amb victòria marroquina per 2-1. Els altres dos precedents són més llunyans, en dos amistosos jugats l'any 2016, 4-0 pel Marroc, i l'any 1994, amb empat a 1. És a dir, el Canadà mai ha guanyat el Marroc en tres enfrontaments. El Marroc, recordo, segon del grup del Brasil, els setzens va eliminar Països Baixos a la tanda de penals després d'empatar un al final dels 90 minuts i de la pròrroga. El Canadà, també segona de grup darrere Suïssa, els setzens va guanyar per 1-0 Sud-àfrica amb un gol al minut 90 d'Eustaquio. L'equip de Mohamed Ouabi es planteja com a gran alternativa a les favorites, sense baixes i amb un 11 definit amb els Bonu, Akraf, Shadi Riad, el jove Bouadi, el futbolista del Girona Unagi, el madridista Brahim o el terrassenc Saibari, com a noms més destacats. Saibari, per cert, amb tres dianes, el màxim golejador dels africans en aquest Mundial. El Marroc, setena participació mundial, aspira a repetir les semis del 2022. El Canadà repetirà com a la primera anfitriona d'un Mundial que no juga un partit al seu país. La sensació és que amb un grup amb Bòsnia, Qatar i Suïssa i amb Sud-àfrica com a rival als setzens, l'equip que dirigeix el nord-americà Jess Marc afronta el primer repte amb cara i ulls del Mundial. El migcampista Kone, lesionat, és l'única baixa que té Canadà. Marge utilitzarà un 4-4-2, o utilitza un 4-4-2 habitualment, amb noms destacats en atac com els futbolistes del Villarreal, Buchanan i Olubasegui, o el davanter de la Juventus de Turí, Jonathan David, molt qüestionat pel seu rendiment al seu país, però amb la confiança intacta del tècnic. Tercera participació mundial dels canadencs, jugaran el primer partit d'eliminatòria de la seva història, per tant, ja han complert amb el que s'esperava d'ells. El partit el xiularà l'anglès Michael Oliver i al bar hi haurà el policia neerlandès Danny McKelly.
0: Doncs n'estarem pendents aquesta tarda. El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra eliminatòria, França-Paraguai, que també es juga avui, en aquest cas, a les 11 de la nit. Bernat.
2: Sí, a Filadèlfia, amb dues seleccions a priori molt i molt diferents. Els paraguaians, per una banda, són un equip molt defensiu, de bloc baix, però que s'han classificat per aquesta ronda gràcies a la victòria als penals davant d'Alemanya. En canvi, els francesos són l'antònim d'aquesta filosofia, un equip que vol el protagonisme i que vol atacar amb un talent ofensiu descomunal amb 13 gols fins al moment. Venen de vèncer Suècia per 3-0 amb molta superioritat. Didier Deschamps no podrà comptar ni amb Tchouaméni ni amb Marcus Thuram, mentre que el Paraguai recupera Enciso i Diego Gómez. No podran comptar, però, amb Omar Alderete. Com dèiem, avui a les 11, a Filadèlfia, Paraguai-França.
0: Ara continuem parlant del Mundial, però abans us hem d'explicar que arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. Atenció, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, tal com ho sents. Molló, Omoda 7 SHS, Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. La selecció espanyola que disputarà dilluns els vuitens de final contra Portugal. L'equip de Luis de la Fuente, recordem, va superar dijous Àustria i a les últimes hores s'ha desplaçat cap a Dallas, on ja hi és l'enviat especial de RAC1 al Mundial de Futbol, el Damià López. Hola, Dami, bon dia.
5: Bon dia, ja tenim les seleccions Espanya i Portugal instal·lades a Dallas, ben a prop de l'escenari del partit de dilluns, l'AT&T Stadium d'Arlington, a mitja hora de Dallas aproximadament. Els dos equips s'entrenen avui i demà en camps propers a l'estadi on es disputaran els vuitens de final. S'espera un ple absolut a l'AT&T Stadium. Els preus de les entrades estan pels núvols i és que més enllà de tractar-se d'un Espanya-Portugal, el duel generacional que suposa l'enfrontament entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo és un reclam que només podria superar un Messi versus Cristiano per la rivalitat que han viscut històricament l'argentí i el portuguès. Però aquest Lamine contra Cristiano també té una significació molt especial. L'estrella emergent contra el superesportista, el futbolista mega ambiciós al qual li falta el Mundial. Si Lamine treu Cristiano de l'escena, aquest es quedarà ja per sempre sense poder estampar-se l'estrella mundialista a la samarreta. A les pròximes hores podrem escoltar els dos entrenadors, Luis de la Fuente i Robert Martínez. Per part de la Fuente, pocs dubtes. De fet, ja ha trobat l'11 titular, el que va golejar Aràbia a la fase de grups i Àustria als setzens, amb Dani Olmo al mig del camp, al costat de Pedri, amb Lamine Yamal ja jugant gairebé tot el partit. Per darrere es manté Cubarsí en un equip que no ha rebut cap gol en 4 partits disputats. A Portugal, tot i les crítiques, Cristiano és inamovible a la punta de l'atac. De fet, contra Croàcia, els setzens va veure porteria. Algunes crítiques sobre Bob Martínez per haver canviat Vitinha i haver renunciat a la creació de joc massa d'hora. Molts enfrontaments entre Espanya i Portugal els últims anys. El 2010 a Sud-àfrica ja es van trobar justament a vuitens. Va guanyar Espanya 1-0 gol de Villa. També el 2018 a la fase de grups empat a 3. Diversos enfrontaments a l'Eurocopa i a la Nations League. De fet, la final de la Nations de l'any passat va enfrontar Espanya i Portugal. Van guanyar els portuguesos als penals, el dia que Nuno Mendes va aconseguir anul·lar Lamine Yamal a l'Allianz Arena de Múnic. Molta calor a Dallas, Los Angeles ens ha brindat aquests dies una temperatura agradable, Texas ens rep amb més de 30 graus. De fet, l'equip que guanyi dilluns ja sap que tornarà a Los Angeles per disputar els quarts de final contra el vencedor de l'Estats Units, Bèlgica.
0: Més enllà del futbol, encara quan falten 2 minuts i una mica més per arribar a les 3 de la tarda, hem de repassar el que tenim en l'apartat poliesportiu. De fet, tenim esport en directe en tennis, al torneig de Wimbledon. Avui queden definits Molló als vuitens de final.
7: Sí, i al quadre masculí ja tenim classificat Àlex de Miñar, que ha guanyat en 4 sets el nord-americà Esbaida. Dels partits destacats del dia, el que jugarà Alexander Zverev, el cap de sèrie número 2, contra Giron, i també el partit del mallorquí Jaume Munà contra Lehechka, més un duel de vells roquers com Dimitrov o Berrettini. I pel que fa al quadre femení, pendents dels partits de la cap de sèrie número 3, Swiatek, i de la cap de sèrie número 2, Rybakina. I t'afegeixo que ha quedat eliminat Marcel Granollers en el torneig de dobles, formant parella amb Horacio Ceballos, ha perdut en 2 sets contra el belga Gil i el neerlandès Verdek.
0: Avui, en l'apartat poliesportiu, també estem pendents de la Fórmula 1, perquè és cap de setmana del Gran Premi de la Gran Bretanya, que es disputa a Silverstone. Fa una estona ha acabat la cursa sprint a victòria. Atenció per Kimi Antonelli. I a partir de les 5 de la tarda hi haurà la qualificació. Álvaro Demà, bon dia.
8: Hola, Pau, què tal? Bon dia. Sí, el líder del Mundial ha aconseguit el triomf a la cursa sprint, la cursa curta, per davant de Lewis Hamilton i de Lando Norris. Hamilton va ser el gran dominador de la jornada d'ahir divendres al circuit de Silverstone, liderant els entrenaments lliures i aconseguint la pole position per l'esprint. S'ha mantingut primer a la sortida, però al final s'ha vist superat per líder del Mundial, per Kimi Antonelli, que s'ha acabat imposant amb 2,7 segons de marge sobre el Ferrari del 7 cops campió del món i amb gairebé 10 segons, 9,7 sobre el vigent campió del món, sobre Lando Norris, que, com diem, ha acabat tercer i ha completat el podi. Russell quart, Leclerc cinquè, Verstappen sisè, Piastri setè i Lawson vuitè han completat la zona dels punts d'una cursa sprint on no han pogut sumar ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso. El de Williams ha estat 17è, el d'Aston Martin 20è. A partir de les 5 de la tarda, qualificació al Gran Premi novejat de la temporada, demà diumenge a partir de les 4 al circuit de Silverstone.
0: Gràcies, Álvaro. I abans d'arribar a les 3, un últim apunt en futbol sala, perquè entre ahir i avui

0: I han jugat les seleccions catalanes absolutes. Avui ho ha fet la femenina, 1-3 a Galícia, victòria, i també va guanyar el conjunt català, en aquest cas 1-6, també a terres gallegues.
1: Les tres continuen molt pendents de l'incendi de l'Empordà, on Protecció Civil acaba d'ordenar nous confinaments. En aquest cas afecta els nuclis disseminats al sud de la C66, una carretera tallada des de fa una estona, des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras. Amb aquests nous confinaments, la xifra de persones que no poden sortir de casa a causa de l'incendi són ja 16.000. Aquests últims confinaments s'han anunciat amb un enviament massiu de missatges als mòbils, un SOS a tots els mòbils de la zona. Tot plegat després d'una revifada del foc a la Bisbal d'Empordà, a tocar de la casa de colònies Pou de Glaç. Les flames han començat fa una estona, al mig de la zona ja cremada. Des de la Bisbal es veu ara una gran columna de fum que ha tornat a posar l'ai al cor als veïns de la zona. Centre de comandament dels bombers a la Bisbal d'Empordà, Joel Penya.
2: Dins de la zona afectada pel foc hi ha espais que no han cremat i poden provocar aquestes revifades. Per això és clau evitar desplaçaments a la zona. De fet, els agents rurals ja han confirmat que almenys fins divendres les Gavarres estaran tancades. Ho ha explicat el cap de la regió de Girona dels Rurals, Jaume Bosch.
3: 9 de cada 10 incendis són per causes humanes i, per tant, s'intenta evitar la freqüentació de ciutadans en aquest massís, en aquest moment de màxim perill, doncs per evitar que hi hagi qualsevol activitat que pugui originar un nou incendi.
2: Però és clau ara per estabilitzar l'incendi, especialment el flanc dret, que amenaça la zona més àmplia de les Gavarres cap a Girona, i amb la marinada pot complicar-se.
1: I Abel Caral, fins quan es mantindrà aquest vent de marinada?
4: Doncs el més intens fins les 6-7 de la tarda. Es va reforçant, bufa entre el sud i l'est, i ha d'anar guanyant intensitat. La bona notícia és que aquest vent també en alguns casos aporta humitat. És un vent, per tant, més humit, el venir de mar, i no com la tramuntana, que és un vent sec. A partir de les 6-7 de la tarda ha d'anar afluixant, i ja sobretot de cara a la mitjanit i al llarg de nit el vent serà menys intens, però demà es torna a intensificar al llarg de matí a poc, però demà un altre cop a partir del migdia aquesta marinada que guanya protagonisme. Per tant, les hores crítiques fins a mitja tarda amb aquest vent que, insistim, pot bufar en cops de 30-40 km per hora.
1: Aquest primer gran incendi de l'any arriba a les portes d'una nova onada de calor que arrencarà demà i que coincideix també amb l'inici del Tour, que per primer cop es fa a Catalunya. Avui la prova complica la mobilitat al centre de Barcelona, però demà i diumenge els talls de trànsit tindran encara més abast amb afectacions a les carreteres de la Costa Daurada i el Garraf per l'etapa que anirà de Tarragona fins a Barcelona. Dilluns, ja amb mobilitat de dia laborable, la sortida del Tour serà a Granollers i, per tant, hi anirà cap al Pirineu. I, per tant, molts dels talls de trànsit afectaran les comarques d'Osona i el Ripollès. De moment, d'aquí a un parell d'hores, però, arrenca a Barcelona la primera etapa del Tour, que és una contrarrellotge per equips, Pau.
0: Per primer cop a la història, Catalunya acull l'inici de la prova ciclista més important del món i ho fa, com deies, amb aquesta primera etapa, una contrarrellotge per equips, tot i que els temps comptaran individualment per la classificació general i la victòria serà per l'equip que tingui el corredor amb el millor temps de la tarda. L'equip Caja Rural, que és l'únic amb corredors catalans, serà el primer a sortir quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda i ho farà des del Port del Fòrum fins a Montjuïc. L'últim equip en sortir serà l'UAE de Tadej Pogačar poc abans de les 7 de la tarda. Això pel que fa al ciclisme, pel que fa al Mundial, avui estarem pendents de l'inici dels vuitens amb un Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i el Paraguai-França a les 11 de la nit, tot plegat, mentre que ha definit tot el quadre, tota l'eliminatòria de vuitens, on hi serà l'Argentina de Leo Messi. I a la Fórmula 1, Kimi Antonelli ha guanyat l'esprint del circuit de Silverstone, el Gran Premi de la Gran Bretanya. Aquesta tarda a les 5 hi haurà la qualificació.
1: Doncs tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Laia Birrun al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat, de totes les novetats que hi hagi sobre aquest incendi, aquest greu incendi de l'Empordà que crema cap al massís de les Gavarres, en avanços informatius al llarg de la tarda.
0: I a partir de les 5 viurem la primera etapa del Tour de França amb l'equip del Superesports i a partir de les 11 el Tu diràs.
1: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
5: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
6: A RAC 1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
5: Bona tarda i benvinguts al primer programa del mes de juliol, on avui el que farem per començar és donar-vos les gràcies als 40.000 oients que ens escolteu cada dissabte i que a l'EGM, que es va publicar dimarts passat, ens heu tornat a convertir en líders d'audiència els dissabtes de 3 a 4. A més, RAC1 tanca la temporada 2025-2026, superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el milió d'oients. 1.018.000 persones escolten cada dia la nostra emissora, que ara mateix és en global la quarta més escoltada de tot l'estat, i això, com us podeu imaginar, ens fa molt, molt feliços. En gran part, tot això és mèrit dels nostres col·laboradors, així que des d'aquí una abraçada gegant per tots ells i elles, també al nostre estudiant en pràctiques, en Jaume Morales, per tota la feina que ha estat fent aquests quatre mesos d'estada, i, evidentment, el nostre realitzador tècnic, Oriol Montfort. I per celebrar-ho, avui marxem de viatge a Turquia amb el periodista David Bigorra i parlarem de la temporada de tomàquets amb el cuiner Sergi Damaià. Ens acompanyeu? Doncs som-hi!
6: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC1.
5: Avui us proposem un viatge diferent, un d'aquells que combinen història, arqueologia, espiritualitat i també moltes preguntes, perquè marxem cap a Turquia per seguir la ruta de les anomenades set esglésies de l'Apocalipsi. I aquí hi ha una primera cosa important per situar-nos, que de seguida li demanarem al nostre convidat, el David Bigorra, director de la revista Q-Travel i també del programa de viatges de televisió Boarding Pass de Canal 4. David Bigorra, bona tarda, benvingut.
7: Hola, bona tarda, Esther.
5: Com estàs?
7: Pues molt bé, i molt cansat també.
5: No pares, però això és un bon símptoma, perquè vol dir que estàs recorrent molt i que després això ens ho vens a explicar aquí al recomanat de RAC1. Quan diem església, David, no parlem de grans edificis majestuosos.
7: No. Estem parlant de... quan diem, més en aquest cas, de les set esglésies de l'Apocalipsis, són comunitats, val? No és allò d'anem a veure la catedral de Barcelona o la Sagrada Família i aquestes coses. Són comunitats. Abans no existia el concepte d'església com a recinte, com a edifici. Això vindrà molt més tard. I abans la gent es reunia a les cases de la gent.
5: Són precisament aquestes comunitats les que, a més, hem vist que apareixen en un llibre, el llibre de l'Apocalipsi, atribuït a Sant Joan. A cadascuna se li dedica una carta, algunes reben elogis, d'altres advertències molt dures. Hem vist que es parla, David, de corrupció, de pèrdua de valors, de por, de poder, de diners, de fidelitat. I el més inquietant és que molts d'aquests missatges continuen sonant sorprenentment actuals.
7: Sí, això és el que al final et dona més por, perquè aquí hi ha dos temes, el tema de si ets creient o no ets creient, per culpa dels meus viatges, i de tant a viatjar tens un concepte molt diferent de lo que és la fe, però sí és cert que és dels viatges que més m'ha colpit, que més m'ha marcat, perquè et dones compte com algú fa 2.000 anys va escriure unes cartes a unes comunitats de gent a Turquia que precisament tracta temes que avui en dia continuem palallant cada dia. Avui, quan hem posat la ràdio a les 8 del matí a les notícies, tenim exactament aquests mateixos temes a sobre la taula. I és quan comences a reflexionar com algú fa 2.000 anys va plantejar el mateix problema que tenim avui.
5: És increïble, no?
7: És increïble.
5: Clar, continuem discutint sobre aquestes mateixes coses, aquests temes estan vigents, com tu deies. Per tant, avui el que farem, David, serà recórrer aquests indrets que actualment són jaciments arqueològics espectaculars, i el que farem és intentar entendre per què encara ens interpel·len tant.
7: Exactament. I a més, una cosa molt curiosa, és un viatge que el pots plantejar com un viatge religiós, si tu ets creient, o un viatge arqueològic, o simplement de prospecció. Perquè a cada lloc on aterrarem, on trepitjarem avui, pots fer la lectura que tu vulguis, i això també fa que sigui un viatge totalment diferent als que pots arribar a fer avui arreu del món, a qualsevol lloc. Si te'n vas a grans ciutats, jo què sé, si te'n vas a Nova York, l'única lectura que pots fer és la lectura cultural o arquitectònica, per exemple.
4: No hi ha més opció.
7: No hi ha més opció. Depèn d'on vas, però és que aquí tens diferents lectures, tens moltes capes de lo que tens a davant i lo que estàs trepitjant, que això és molt important.
4: Doncs si et sembla, abans d'entrar en cadascuna d'aquestes comunitats, David, situem-nos. Què és ben bé la ruta de les set esglésies i per què continua despertant tant d'interès avui?
7: Precisament una miqueta per això que t'he comentat, no? És una ruta que té tantes capes com lectures que tu vulguis fer en funció de qui ets i amb el que creus. Inclús pot ser totalment escèptic, no creure en Déu, no creure en res, i t'aixeca un interès al veure el que estàs veient i, sobretot, el més important, dubtes. I comences a dubtar. I quan no tens fe i dubtes, és que alguna cosa hi ha.
4: Clar, depèn del moment personal de cadascú, també.
7: Exacte, totalment.
4: Comencem, David, per Efes, que és probablement la més coneguda de totes. Quin missatge rep aquesta comunitat Efes?
7: Bueno, aquesta comunitat, d'entrada, aquí la majoria de les comunitats que ara parlarem van rebre el que serien garrotades, val? Però sí és cert que es recriminaven accions, però també s'alluaven altres accions. En el cas de la carta que se'l va dirigir a Efes, hi ha una frase que és demolidora, que és: heu abandonat el teu primer amor. I és que havien abandonat aquella fe pura. El que practicaven era per pura inèrcia. Allò de, avui toca a les 12, doncs pues va, anem a les 12. Avui a les 6 de la tarda hem de fer no sé què, quin ritual, fem-lo. Però al final no sabien ni per què el feien.
4: Com robots, igual.
7: Ah, exacte, literalment com robots. I en canvi, Efes era una metròpolis, una megapolis increïblement gran. Quan arribem, és potser de les set esglésies, és la que més deu conèixer la gent, perquè aquí paguen creuers, les típiques rutes que es poden fer per Turquia, fas Estambul, Capadocia i baixes fins a Efes, és literalment la més coneguda. Evidentment, aquí tenim la Biblioteca de Cels. És com si coneixeu Petra, per exemple,
4: sí.
7: Aquella portalada que és realment...
4: icònica.
7: És icònica i és una tomba. Pues aquí tenim una biblioteca de les mateixes proporcions amb marbre blanc, que és increïble. És està declarada de les set meravelles antigues de la humanitat, precisament per això, no? Per lo espectacular que era. I és que era una ciutat molt pròspera. Tenim, bàsicament està totalment definida. No tenim edificis sencers, evidentment, però està totalment marcada com era aquesta ciutat, i et dones compte, dius, ostres, és una ciutat que fa 2.000 anys, això era gegant, aquí hi havia moltíssima gent, però aquest esplendor feia que aquesta gent funcionés per inèrcia, i aquí és una miqueta pues, el que se'ls recrimina, no? Uh-huh. Que fèieu les coses per fer-les.
4: David, quan vas fer tu aquest viatge?
7: El vam fer fa dos anys, i el vam fer a la primavera, que ja et dic que aquí heu d'anar, tot són pedres, això significa, i no hi ha ombres, vol dir que aquí és de pantaló curt, d'allò del més curt que tinguis,
4: fa calor, eh?
7: I samarreta de la més curta que tinguis, perquè fa un calor horrible, però com que et fiques tant a dins, evidentment ni ho notes, bueno, ho notes al final del dia perquè acaba xop amagat de la suor.
4: Havies estat tu a Turquia, coneixies...
7: Jo havia estat a Efes només per aquest típic parada de creuer, i però no havia fet la resta de la ruta. Uh-huh. La ruta és apassionant i et dones compte. I quan jo havia estat, és curiós això de les capes que t'he explicat, perquè quan estàs a Efes veus pues, la monumentalitat,
4: i
7: veus
4: prou.
7: Aquella biblioteca, aquella façana que si es conserva sencera, i dius, hòstia, això és al·lucinant. Però no tens aquesta lectura de com vivia aquesta gent en aquell moment i la fe que s'hi practicava.
4: Mm-hmm. Perquè la part més espiritual d'aquesta visita, quina diries que és?
7: La tenim una mica més lluny de lo que és la ciutat, a 7 quilòmetres. Allà, o vas amb autobús o vas en cotxe, caminant no t'ho recomano. Però és que aquí tenim la Casa de Maria. Aquí és la famosa Casa de Maria, i aquí és quan Sant Joan va portar la Verge Maria a fugint de Jerusalem quan van crucifixar Crist, Herodes els perseguia i van fugir amb Sant Joan i van arribar aquí a Efes, a les afores de la ciutat, i es van instal·lar aquí. I aquí es pot veure la casa de Maria, la verdadera casa de Maria. I és un lloc realment impressionant, perquè canvia el que és Efes, que és una multitud, hi ha hordes gegants de gent, de turistes visiten, i ja, si vols, allà ja sempre hi ha soroll, la gent xerra. Però la casa de Maria és increïble, el silenci sepulcral, hi ha gent, però no se sent ningú.

0: que és la gran capital de la regió, és que val la pena anar sí o sí a Esmirna, i el lloc arqueològic és increïble, tenen una àgora al·lucinant ja des del punt de vista arquitectònic. Tingues en compte que el que era l'àgora, com que el terreny és irregular, es va construir amb arcs sota terra per mantindre un nivell, i sota aquests arcs hi havia la canalització d'aigua, perquè sembla mentida, però en aquella època feien canals, portaven aigua, i avui en dia tots els canals de l'aigua hi són i l'aigua raja. Vull dir que pots passar per aquests túnels, que ara estan a cel obert perquè el sostre, evidentment, ja no existeix, perquè eres curiós, els arcs són de pedra, però el sostre era de fusta, i a sobre havia la terra, que era l'àgora, que era aquest gran fòrum central de la plaça del Mercat, on passava tota la ciutat. I aquí, aquesta ciutat, Esmirna, rep un dels millors elogis, i és que era una comunitat pobra i perseguida. Estem parlant de la comunitat cristiana, val? Però tenia una espiritualitat molt rica, i vivien associant aquests valors de l'economia que aquí tenien, i que era una ciutat rica, però ells feien just el contrari. Es recollien amb ells mateixos i s'ajudaven molt entre ells. I aquest és un dels elogis que va rebre la ciutat. Tenia en compte que, a més, l'àgora era una àgora romana. Evidentment, en aquest moment els romans perseguien els cristians,
1: sí.
0: I, tot i que era una ciutat rica, ells eren els pobres, però s'ajudaven molt entre ells.
1: Aquesta ruta de les set esglésies que estem comentant avui al Recomanat de RAC1 amb el David Vigorra, en quants dies la vas fer tu?
0: Una setmana, pots fer perfectament una setmana. Hi ha, veuràs que ara hi ha petites comunitats, que eren molt petites, i pots fer una visita pel dematí i una tapa a la tarda. Vull dir, al final, en una setmana ho fas molt tranquil·lament. Mm-hmm. Però sí que necessites la setmana.
1: Tot amb guia?
0: Sí, això és important. És important fins a cert punt, evidentment. Si tu tens planificat i tu prepares, escoltant, per exemple, el programa d'avui, ja tens una idea global i no cal portar guia. Evidentment, jo sempre recomano a tot arreu, no només aquí. El guia, al final, t'ensenya coses que les tens davant i no les veus. És que no les veus. A vegades, movent-te un metro a la dreta o anant per darrere, veus una altra cosa.
1: Sí, sí.
0: I els seus guies sí que ho tenen. Val? Jo la importància del guia i la feina que tenen els guies avui en dia no és el típic que arriba al lloc com a vegades els guies dels creuers, que allò d'arriben i et tira la xapa, et casquen el que t'han de dir, marxen. Un guia de debò, el que et porta per aquests jocs, t'explica el que no hi ha a cap llibre.
1: Sí, sí, encara que et documentis tu prèviament, no? Tot el coneixement que té el guia local no te'l donarà ningú, no? Seguim, David, anem ara fins a Pèrgam.
0: Pèrgam és molt important. Us explico primer el que els va dir la carta, perquè aquí també van rebre. I és que la carta els avisa que estaven tolerant coses que sabien que eren tòxiques. I aquí ve la pregunta incòmoda, fins a quin punt s'acaba normalitzant allò que sabem que fa mal? És a dir, i avui en dia això de les persones tòxiques les coneixem molt bé, les tenim al redor de nostre, però en canvi ho tolerem, o fets tòxics que sabem que estan mal fets i els continuem tolerant.
1: Sí, sí.
0: I des del punt de vista arqueològic, increïble, Pergamino.
1: Sí.
0: Aquí va néixer el Pergamí.
1: Uh-huh.
0: I és que Pèrgam tenia una biblioteca que competia amb la d'Alexandria, Egipte. I els espavilats egipcis feien fastidiar una mica els de Pèrgam i no els enviaven el li que necessitaven per fer els papirs. I els boicotejaven. I llavors, a partir d'aquí, van començar a mirar, i van descobrir una altra forma de fer paper, que era amb el pergamí,
1: uh-huh,
0: amb un altre tipus de fibra. I ells van inventar el pergamí, el que ara duraria i ha arribat quasi fins a dia d'avui, i és la base dels fulls de paper.
1: L'origen.
0: D'això
1: que sentim
0: ara.
1: Sí, sí.
0: És el paper. Pues, neix aquí. a Pèrgam.
1: David, hem estat a Efes, hem anat a Izmir, ara acabem de passar per Pèrgam. Distància entre aquestes comunitats? Estan molt lluny unes
0: de les
1: altres?
0: No, res, és una ruta interior i potser estem parlant d'una hora, hora i mitja com a màxim en cotxe. Per això et deia abans que pots incloure

0: Pots fer dues, una pel dematí i una per la tarda. Hi ha dies que per la grandesa del lloc li dediques el dia o tot el dematí per la tarda descanses. Però això, una setmana és en plan tranquil, res d'anar a matralleta, eh?
1: I pel que fa a l'estada, a l'allotjament, el vareu centralitzar?
0: No.
1: O us movíeu?
0: Ens movíem, amb la ruta. I això depèn del lloc. Per exemple, Tiatira, que és la següent en ruta, són ciutats molt petites, allotjaments molt petits, no t'allotges, no és un Airbnb, però quasi, val, t'allotges en cases que han fet allotjament, que són 3, 4, 5 habitacions com a molt, però això també, això ens encanta, avui en dia no hi ha gran hotel, val? El gran hotel de 20, 30, 40 habitacions no existeix en aquesta ruta, només la trobaríem a Efes o a Izmir, i la resta són llocs amb hotels de, ja et dic, de 4 o 5 habitacions. Però clar, estàs també en contacte amb la gent, és totalment diferent, és la casa d'una altra persona convertida en motel.
1: I com és? Com és la gent? Com són els locals?
0: Són molt amables. Primer pensava que el tema de la llengua aniria malament, perquè a Turquia ja et dic que no parlen anglès.
1: Què parlen?
0: A Estambul parlen català, castellà i anglès, perquè sobretot els del Gran Bazar, que saben tots els idiomes del món mundial.
1: No hi ha problema.
0: I pues, increïble, et juro, i t'ho dic en sèrio, que amb la boca tancada passes per allà i saben que ets català. És increïble.
1: Perquè hi ha molts turistes.
0: Hi ha molta
1: perquè
0: gent.
1: Perquè els catalans viatgem tot el dia.
0: Et fan la radiografia de dalt a baix i sense obrir la boca, allà et salta amb una frase, o visca el Barça, o coses d'aquest tipus.
1: Sobretot visca el Barça.
0: Sí, sí, sí, no, se la saben totes. I la del más barato que el Corte Inglés, visca el Barça, i coses d'aquest tipus. Vull dir, és increïble. Però clar, aquestes petites ciutats, a Izmir, que Izmir és una relativament gran, però tampoc parlen idiomes, però t'entens perfectament, és el que et volia dir, que al final, jo crec que l'idioma per viatjar, si tens predisposició tu per voler-te fer-te entendre, i evidentment, és a l'altre 50%, la persona que t'està atenent et vol entendre, t'asseguro que ni idiomes, ni Google Translators,
1: no fa falta,
0: ni coses aquestes no fan falta.
1: És àgil,
0: la comunicació és increïble i funciona. I funciona.
1: Estàvem a la tercera parada, David, a Tiatira.
0: Sí, aquesta, tingues en compte que és la menys coneguda i la que menys restes conserva. De fet, a dia d'avui encara estan amb el tema arqueològic excavant, fent forats. Però era una ciutat molt comercial, és curiós. Potser allà amb el... Era una ciutat que, tot i que el comerç era el més important, aquí la comunitat era tan petita que de vegades no s'entenien entre ells. És també un dels missatges que els volen transmetre aquí a la carta. I és que cal entendre's a les persones. No tira un amunt i un tira avall. I aquí també et fa reflexionar. Quan t'ho expliquen, dius, ostres, però és que això també a dia d'avui...
1: És tan actual.
0: Sí, sí. El que un va a su rotllo...
1: Independentment
0: del que digui l'altre, encara que estem en un grup, que això és curiós, perquè normalment intentes que quan estem en grup o en una comunitat tots tinguem una mateixa opinió. Això ja saps, i a mi aquí els catalans, això de tindre una única opinió en un grup no funciona.
1: Som molt intransigents.
0: Molt. I després això, aquesta carta ens tira això encara. I també és curiós per això.
1: Dius que la més malparada és la següent església, la següent comunitat, que és Sardes. Per què?
0: Aquesta és que, mira, la frase és un cop de puny a la taula. Els hi diuen, teniu fama d'estar vius, però esteu morts. I és que aquí tenien una imatge de projecció pública a Sardes molt important. Vull dir, tothom els coneixia. Eren coneguts arreu de la comarca. I era una ciutat bastant pròspera. Però, clar, la fe amb ells els hi sobrava. No era una cosa que ni els hi preocupava.
1: No la necessitaven.
0: No la necessitaven. Perquè ells, per sort, s'hi diu que esteu vius perquè sou actius, però esteu morts interiorment, perquè no creieu en absolutament res.
1: I això també és molt actual, eh?
0: Sí, per això et dic que...
1: Quin viatge avui, eh?
0: No, és que és el que et deia, quan quan vaig arribar de, i acabar aquest, el viatge, és quan reflexiones.
1: Clar, clar, clar.
0: I dius, ostres, però què passa? Diu, com... I jo et vull el cap i que t'explota. Saps amb aquest icono que tenim els emojis del WhatsApp, que tenim una icona que s'explota el cap?
1: Quedes trasbalsat.
0: Quedes trasbalsat, perquè com és que algú sant se suposa que és, són cartes que la, van ser escrites per indicació de Crist. Vull dir, són, no és que ho va fer ell, val? Era una transferència d'idea. I com és que això es va escriure, i això és un fet, i està escrit, i fa 2.000 anys. Vull dir, no parlaven de si podien cultivar bledes o com podíem crear un got, perquè no havien gots de vidre, eren de fang. Vull dir, tenim la idea que fa 2.000 anys pues, la gent anava allò de pico i pala, no? Però no, és que ja pensaven com els filòsofs grecs, que van vindre molt més tard.
1: Sí, sí. Estem acabant, hem de tancar aquesta ruta interior per la regió de l'Egeu, a l'antiga Àsia Menor, hem d'anar a Filadèlfia, però abans volia preguntar-te dues coses. Primer, pel que tu vas observar allà, fent aquest viatge, la gent que hi viu allà, tot això s'ho ha aplicat? Vull dir, tenen un altre tarannà diferent al nostre?
0: No, el tarannà és exactament el nostre. És un mal endèmic. Vull dir, aquestes reflexions, a més, no són nostres d'Occident, dels europeus. Són reflexions que les pots aplicar arreu del món, a nivell mundial, últimament. Vull dir, només cal mirar a Trump i les seves reflexions diàries.
1: Un gran exemple, aquest, eh?
0: Aquest li podíem enviar les 7 cartes de cop d'una tirada. No cal escriure-li una a una.
1: Que se les mira, apliqués,
0: eh? Aplica-te-les totes i espavila. Però és que és curiós el fet aquest, no? Que ells tampoc, vull dir, al final els turcs són exactament idèntics a nosaltres.
1: I a tu passaria igual també, no? Quan vas arribar aquí, els primers dies segur que intentaries posar-ho en pràctica, però després es fa molt complicat.
0: No, jo ho fa... No, ho poso. Sí? Jo ho poso, ja de les 7 hi ha coses que les intento aplicar, i altres que ho fas per inèrcia, que ho fas malament, evidentment. Però són coses que et conviden a reflexionar, que segurament el món seria molt millor.
1: Doncs mira, un bon motiu per fer aquest viatge. No sé si ens havies d'explicar alguna cosa més de Sardes, si no, anem directament a Filadèlfia,
0: sí,
1: que no és l'americana.
0: Exacte,
1: eh?
0: És el que anava a dir, que no és l'americana, i és curiós, perquè també és una comunitat molt petita, però va tindre unes esglésies, és de les primeres esglésies que van haver-hi, que eren immensament grans. I aquí els hi recriminen que funcionen també per inèrcia. Vull dir que allò que hem dit abans de que hem de fer el que toca, ho fem per rutina. I la rutina, què et passa? Que el que et diu és que la rutina, al final has de fer allò del que diem ara, que apliquem un KitKat. Has de parar un moment i per què estic fent això cada dia exactament el mateix?
1: La pausa.
0: I què és el que et convidaves a fer aquesta reflexió? No feu tant les coses per inèrcia i pareu un moment...
1: Amb sentit, s'han de fer amb sentit.
0: Ara, allò també ens ho deia un que ara l'està jutjant o que crec que acaba d'acabar, el Jordi Pujol, jo me'n recordo, allò del seny, el seny català, ens ho deia molt, cada dos per tres seien els seus discursos, però és això.
1: Sí, sí, totalment d'acord.
0: És fer això.
1: I arribem a la darrera parada del viatge, David, l'Odissea. Crec que aquí el missatge no és precisament amable, eh?
0: No, i aquí és molt important perquè és de les parades, és el lloc arqueològic que més temps li pots dedicar junt amb Éfeso. És curiós que és la primera i l'última, potser perquè l'hem estructurat així. L'Odissea és, et dones compte, d'entrada, és la ciutat més gran que hem pogut veure fins ara al moment. No et pots imaginar lo gran que és, lo desconeguda que és. Mai l'havíem vista, jo no havia sentit mai, i també fas reflexions de com és possible que l'Odissea no hi sentit mai parlar, i és més gran que totes juntes de les que hem vist fins ara, que, per exemple, Efes sí que és més coneguda, potser per la biblioteca, no? I que és molt gran, pues que l'Odissea és gegant, és immensa. Uh-huh. Estem parlant quasi com el barri gòtic de Barcelona. Pues, no, inclús més gran. Uh-huh. Tens totes les calçades definides i en aquí, precisament en aquí, és on s'aixeca el primer concepte d'església actual. És a dir, la distribució de l'altar, l'àbside, la forma de creu, l'orientació de l'església és el primer cop a la història que hi ha definida i es considera la primera església en el concepte modern actual que existeix al món. Uh-huh. I la tenim aquí. I què passa? El missatge és la ciutat més rica de totes. La més rica. Aquí hi havia els banquers, els comerciants, aquí l'opulència sortia pels carrers, vull dir, la gent era realment rica, molt rica, però semblava que ho tenien tot, però tenien un problema.
1: Quin?
0: I tenien un problema logístic amb l'aigua.
1: Què passava?
0: I aquí ve el seu problema, i és que no tenien aigua, és una zona molt àrida, i per anar a aconseguir aigua anaven a un lloc molt proper, que segurament el nom us sonarà, que és Pamukkale. Les famoses piscines de Pamukkale són aigües termals, i aquí tenia un problema, que eren aigües calentes. Van fer com que tenien molts diners, estem parlant de 5 quilòmetres de distància, tenien molts diners, van fer canalitzacions a sota terra per portar l'aigua, però què passa? L'aigua arribava tíbia, arribava templada, ni freda ni calenta, i amb molta calç. Era quasi impotable. I aquí el missatge és que també era relacionat amb l'aigua, que la vostra actitud, per tanta opulència, per tant de tindre diners, us creieu que no necessiteu absolutament res, i no sou ni calents ni freds. Teniu, però no teniu. Teniu molts diners, però no teniu fe. I l'aigua tíbia és el missatge amagat que els envia, que no sou ni frio ni calor, eh? Sí, sí, i us falta alguna cosa. Teniu molt, però us falta.
1: És a dir, que la riquesa no et garantitza la felicitat, tampoc,
0: garantitza absolutíssimament res. I això també ho veiem a dia d'avui i fem aquesta reflexió.
1: Doncs realment, David, una impressió a comprovar com aquests missatges continuen tan vius. Ha estat realment un viatge que ens ha fet reflexionar molt i que tenim ganes de fer-lo, perquè ara ens ho has explicat, ho hem viscut amb tu, però clar, ha de ser molt diferent anar allà i viure-ho en primera persona.
0: Mira, només et dic dues coses. Una ja te li havia dit abans. El bo d'aquest viatge és que siguis una persona de fe, creient o no creient, el pots fer, perquè veuràs coses diferents. I és un viatge que jo potser del grup, que vam anar tres companys, és el menys creient, entre cometes, i 40 asterisc, però ell potser era més creient, la companya també era més creient, però al final et dones compte que algú hi ha, que aquestes cartes tenien un sentit, i un sentit per, al final, per convertir-te en persones més humanes i més amb seny, amb sentit comú, i conviure. Aquí estem parlant de fa 2.000 anys, i que aquí estem creant el que és la civilització de lo que hem arribat fins ara. I tot amb tot el que ens falta i el que ens ha caigut, i el temes de corrupció, el temes de sentir-nos més importants, i bueno, tot el que ens diuen les cartes.
1: Un gran descobriment avui amb el David Bigorra, el recomanat de RAC1, amb aquesta ruta de les 7 esglésies de l'Apocalipsi a Turquia. David, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
2: RAC1. El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Busques un vehicle híbrid?
3: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
4: Més eficient, és menys consum.
3: Més potent, és més cavalls.
4: Tot a Romauto.
3: Barcelona.
4: Molins de Rei.
3: Mataró.
4: Blanes.
3: I Santa Coloma de Farners.
4: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
3: RomautoNissan.com.
4: Romauto.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Nou e-Vitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. E-Vitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
7: RAC 1. Tots som 1.
8: Recomanat. Amb Esther Muñoz.
1: Moment d'entrar a la cuina i de fer-ho amb el nostre col·laborador, el xef Sergi de Maià, president de la Fundació Coma de Maià. Sergi, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Benvingut.
9: Moltes gràcies.
1: Ens toca cuinar avui ja, mes de juliol, molta gent de vacances, alguns sí. A punt d'agafar-les. Tu quan fas vacances?
9: Nosaltres tanquem l'última setmana d'agost i després ens anem repartint setmanes durant l'any, perquè encara ens estem ubicant. Com el mes d'agost és juliol i agost són els mesos on ve més gent al Prepirineu, a la Fundació, doncs aleshores sempre aprofitem doncs, per poder generar més activitat i com estem en ple perifèria cultural, que també des d'aquí us convido a tots i a totes a que ens visiteu algun dels grans concerts que estem fent arreu del país, entre altres projectes que estem engegant i que estem fent, com que pugueu vindre a menjar a la Fundació i a visitar aquest espai tan meravellós que és Vilanova de Meià i el Prepirineu de Lleida.
1: Com funcionen aquests concerts?
9: Doncs el Perifèria Cultural és un projecte molt, molt interessant de Beneixit fem més de 40 concerts per tot el territori. Aquest any hem augmentat territori, estem a tots els països catalans, al Rosselló, a la Franja d'Aragó, al País Valencià, a Illes Balears i al Principat. Aleshores, el que fem és ens n'anem a diferents pobles de menys de 1.000 habitants, portem artistes de primer nivell, com pot ser en Borja Penalba, com pot ser la Meritxell Gené, com pot ser Maria del Mar Bonet, Roger Mas, etcètera, etcètera, Mishima, etcètera, i allà nosaltres el que fem és cuinar el dia d'aquell concert amb la Fundació, ens inspirem amb l'artista, ens inspirem amb els productors que hi ha en el poble on anem o la zona, i a partir d'allà doncs, fem un àpat, un sopar complet amb producte de la zona, amb idea gastronòmica inspiracional amb aquesta gent, i ens ho passem molt bé, sincerament.
1: Quina gran iniciativa aquesta,
9: sí, eh? Sí, enguany és el cinquè any ja del Perifèria Cultural. Hem començat ja el mes de juny, el dia 6 de juny vam començar, i fins al mes d'octubre. És fantàstic, sí.
1: I les persones que vulguin més informació per venir?
9: Sí, perifèriacultural.cat, també xarxes com Instagram, també a Coma de Meià, @comademeià, ho podeu veure perquè pengem allà el nostre calendari. Nosaltres aquest any, enguany, no cuinarem a tots els concerts perquè se'ns escapen a molta distància, però sí que els 11 concerts que estan més propers a Vilanova de Meià per un tema de distàncies i de qualitat gastronòmica, ens hi trobareu sempre al peu del canó cuinant coses meravelloses, com pot ser el tomàquet.
1: Per exemple, això t'anava a dir, suposo que en aquestes dates el tomàquet pot ser protagonista d'alguna de les vostres cuines.
9: Exacte, sí, apostarem pel tomàquet, apostarem per varietats antigues, apostarem per producte local, sempre ecològic i de petits productors. I si enguany les nostres tomaqueres són generoses, que són les primeres que plantem a la Fundació, perquè hem començat tot el projecte d'agricultura ecològica, anem una mica tard, però els projectes que van lluny sempre van lents i van tard. Hem fet tota l'adequació de l'hort, hem arreglat tot el rec per poder tindre aigua suficient per regar i hem apostat doncs, per varietats locals antigues amb recuperació.
1: Sí, perquè s'ha de dir que el tomàquet és un producte que ens ofereix una varietat increïble i extraordinària de modalitats de tomàquet, eh?
9: És bestial. El tomàquet... I n'hem perdut el 65%. No t'ho perdis, eh? Hem perdut el 65% de varietats perquè el mercat va decidir en el seu moment que havien de ser varietats més resistents, varietats que potser no tinguessin tant de gust però que poguessin durar molt més temps en nevera, que tinguessin un color més bonic. El que passa que la gent... Per sort, doncs, té memòria encara dels que hem tingut la sort de poder menjar tomàquets de pagès o que ens hem fet l'hort i hem pogut mantindre llavors, hem pogut col·laborar amb entitats que fan salvaguarda aquestes llavors, doncs mantindre aquell gust del tomàquet de veritat, no? I és un producte extraordinari. ve d'Amèrica. Això ara és molt nostre, però és un producte que va arribar aquí d'Amèrica i fins al segle XIX es mirava de reull. Era una cosa de dir, això, aquesta planta és ornamental i punto, saps?
1: Escolta, posa'm exemples de varietats de tomàquets que podem trobar al mercat i que són més aviat desconegudes, que no són tan habituals.
9: Tenim les habituals, com el cor de bou, el Montserrat, però després hi ha els pometa, hi ha els de Gerri de la Sal, hi ha els rosa plens... Hi ha un senyor artesa de Segre, el Pepe, que tenen la carnisseria Pijuan. Recomano sempre anar a aquesta carnisseria si feu de passada per Artesa de Segre, perquè a part de ser una grandíssima família tenen una carn extraordinària i cuinen plats cuinats, allò a vegades que no podem cuinar, fan plats cuinats molt bons. I el Pepe va començar un projecte que es diu el bombó d'Artesa, que és una llavor autòctona d'Artesa, i ven els tomàquets als millors llocs, a les botigues més gourmet de tot l'estat espanyol, i és un tomàquet extraordinari. I ara ha apostat per un tomàquet de penjar, també una miqueta més petit, també de varietats locals. Nosaltres ens ha encantat aquest any, per exemple, plantar el de Gerri de la Sal, que fa uns tomàquets així arrugats, amb un vermell morat i un gust superintens. Després hem plantat 6 varietats diferents de tomàquets de penjar per poder tindre per la temporada. Hi ha el rosa d'Albesa, el rosa de Lleida... és que n'hi ha moltíssimes varietats. Nosaltres, de fet, la llavor la comprem a un col·lectiu que es diu Cultures Trobades, que està vinculat al moviment Slow Food. El Gerard Batalla és l'impulsor, juntament amb l'Artur, que també van recuperar la cabra catalana, la cabra del Montsec, que està en perill d'extinció, i tenen aquest banc de llavors. Si entreu a Cultures Trobades, tenen un banc de llavors bestial de lo que és la zona de Lleida fins al Pirineu, de la plana al Pirineu, i tomàquets infinits, interminables, petits, grossos, de colors, i tots deliciosos.
1: Doncs mira, un lloc per descobrir, que ens n'has parlat en alguna edició de l'Espai de Cuina d'aquí, el Recomanat, ho recordo. Sergi, tu dius que el tomàquet és probablement un dels productes més aparentment senzills, però alhora dels més complexes que tenim a la cuina. Com és que té aquesta dualitat?
9: Senzill perquè te'l pots obrir amb una mica de salioli i el tens. Perquè pots anar a comprar-lo i consumir-lo fins i tot caminant pel carrer, o vas a l'hort, si tens la sort, te'l neteges i te'l menges. El que passa que també té la seva complicació. Un tomàquet ha d'estar fresc, no pot passar masses hores de nevera, tampoc, perquè al final la nevera, que és un gran conservador, i gràcies a la nevera doncs hem pogut evolucionar com a espècie, el fred ens ha donat poder ser societats més sedentàries, però un tomàquet que es passa massa temps a dintre d'una nevera està condemnat a perdre totes les seves
1: propietats,
9: el seu esplendor de textura, de gust. Aleshores, se l'ha de tractar amb molt d'amor i molta estimació, perquè, t'ho imagina't, des de que plantes una llavor, fins que germina, fins que fas créixer la planta, fins que dona el primer fruit, que l'has de cuidar contra plagues, etc, etc, resant que plogui, que no pedregui, fins que arriba al teu plat, tot aquest procés de pagès a taula ha de ser solemne. Per això et dic que és senzill, però la senzillesa ha de ser solemnitat. I sempre que ens posem davant d'un plat de tomàquet, jo diria que fins i tot hauríem de postrar-nos i donar les gràcies als pagesos i als elements que han fet possible que tinguem aquests tomàquets tan, tan meravellosos.
1: Sí, sí.
9: Mercats municipals, mercats de pagès, que n'hi ha moltíssims, Hi ha el mercat Slow Food a Barcelona, de les Tres Xemeneies, que venen cada setmana productors, pagesos i pageses de tota Catalunya a vendre els seus productes, i ara, en plena temporada de tomàquets, és que flipareu.
1: Sí, sí, i a més ve a ser com un acte de gestació, no?
9: Sí.
1: Sí, sí, al final són molts mesos.
9: És el que parlem sempre de les temporades. Tomàquets en pots tindre tot l'any. Sí. Tomàquets bons quan toca. Ara toca. I una sort que tenim al nostre país, que som un país tan divers a nivell de temperatures, a nivell d'alçades, que comencen els tomàquets a Pla, al Maresme, a la zona del Baix Llobregat, i a mesura que va passant la temporada, amb més alçada, van arribant altres varietats de tomàquet.
1: Perquè la temporada ben bé quan comença i quan acaba del
9: Començaria
1: tomàquet?
9: Començaria el juny, finals de juny, seria quan començarien a estar bé. També depèn, ja et dic, del lloc on els comprem i on els han estat produint, i acabaria cap al setembre, octubre, ara que amb el canvi climàtic s'allarga una mica.
1: Abans ens explicaves, no? Han desaparegut moltíssimes varietats de tomàquet. Recordes alguna en concret que tu trobis a faltar, o que mengéssiu a casa, o que cuinéssiu a casa amb les tietes, amb les àvies, amb els avis?
9: Ben bé el nom no te'l sabria dir, perquè eren els tomàquets de casa, però el Leonardo, que és un pagès de Vilanova, encara que ell havia...
1: Vilanova de Meià, eh?
9: Vilanova de Meià. El Leonardo, que és un pou de ciència, que ell havia portat sempre a l'hort, ajudat el meu padrí a portar a l'hort, el tros, etc. Ell pues, sempre portava varietats de tomàquets accents superdiferents de colors, de mides, i no et sabria dir aquelles veritats, però els gustos, això sí que és el que trobo a faltar, aquells gustos com més autèntics. Potser els idealitzo, i ara n'hi ha de varietats molt bones, però aquelles varietats ara a molt pocs horts els veus, i allò era una normalitat, i ara és una anormalitat a dintre dels horts, a no ser que siguis una persona molt apassionada. Nosaltres, per exemple, a l'hort hem apostat per plantar 25 varietats diferents, vale? Perquè volem veure com s'adapten, si s'adapten bé, si aquestes llavors que ells han recuperat s'adapten a la nostra alçada, si hem de canviar de varietats. De moment totes estan funcionant força bé i hem de veure doncs, tot el tema de plagues, que estem aprenent, és una passada.
1: Home, 25 varietats, són moltíssimes.
9: Són moltes, no molta planta de cada una, però això ens donarà una perspectiva de cara a l'any que ve, quines han sigut les que han funcionat millor, quines han funcionat menys, i provarem l'any que ve doncs, algunes noves, i les que s'han adaptat millor les deixarem, i aquestes que potser no s'han adaptat tan bé les canviarem d'hort per veure si funcionen en un altre lloc.
1: Estic veient que la Fundació Sergi no només feu agricultura i gastronomia, sinó que també feu cultura.
9: Sí, una de les nostres missions és la cultura, més enllà de la cultura gastronòmica. Estem engegant acords amb la Fundació Carulla, per exemple. Estem també teixint acords amb la Fundació Raimat, Cooperativa Raimat. Estem en perifèria cultural i tenim moltíssimes idees i moltíssims projectes. Mira, un dels projectes que hem engegat, que a mi m'encanta, li diem les ampolles de la memòria. I hem agafat a totes les dones, noies, nenes del municipi, de tota Vilanova de Meià, Gàrzola, Santa Maria de Meià, Lluçàs, Tòrrec i Vilanova de Meià, que són els pobles que formen, i Boada, perdó, que conformen el municipi,
1: sí.
9: I hem demanat a totes les dones i noies que ens escriguin a dintre d'una ampolla un concepte gastronòmic, una recepta, una idea, un pensament relacionat amb la cuina. I per què dic dones? Perquè per mi la dona és la persona, és l'ésser humà que manté les cultures vives. Nosaltres, jo vinc d'un matriarcat i
1: això ho has viscut, mamat?
9: A tope. I si no hagués sigut per aquesta transmissió, aleshores aquestes ampolles les penjarem en un bosc que tenim, i serà una espècie de viatge de les essències, de les arrels, aquestes ampolles. I el que volem és que d'aquí 25 anys aquestes ampolles s'obrin, i potser hi ha nenes que ara pues, tenen 8 anys i d'aquí 25 anys pues, seran mares i podran compartir tot aquest coneixement, i no deixen de ser obres d'art, pot ser un dibuix també.
1: També serviria.
9: I en si la natura ens brinda l'espai, la visió, la cosmovisió d'aquests pensaments, perquè la natura atrapa, els arbres atrapen totes les idees, els arbres són, jo diria que són les càmeres que han estat gravant tot el que ha passat. Han viscut guerres,
1: la vida.
9: Han viscut guerres, han viscut bonances, han viscut plors, han viscut amor, han viscut xiscles, han viscut riures, han viscut el primer petó, han viscut trencaments, han viscut collites, i són els veladors, són els éssers vius més longeus, a part d'algun australià, aquell animal ben bé que és com un corall que té milions d'anys, però són els éssers vius més longeus i que atrapen tota aquesta cultura dels éssers vius en la seva escorça, i volem que formin part, que l'art sigui natura també i estigui obert a tots i a totes.
1: Mm-hmm. Podrem venir a veure aquesta ampolla, sí. Sí, a partir de quan ho sabeu?
9: Estem tancant el tema perquè són coses que hem de fer-ho molt bé, perquè no podem deixar-ho fixa, perquè tenim senglars de dos potes també, que a vegades no són massa respectuosos, aleshores ho hem de fer de manera puntual i volem fer-ho bé, però jo penso que entre juliol, agost, setembre, és quan podrem presentar. Tenim una de les dones de l'Associació de Dones que està tenint la missió d'anar recol·lectant, mai més ben dit, aquests tomàquets del pensament que després posarem en conserva a dintre d'aquestes ampolles.
1: Ja se n'hi has informat. Roman.
9: I tant, i tant.
1: Tornem al tomàquet, sí. Perquè veig, Sergi, que ens apuntaves que hi ha una fira del tomàquet,
9: sí,
1: a Santa Eulàlia de Ronçana, que té un paper fonamental.
9: Sí, a més, totes les fires que passen en el nostre, que passen en el nostre país són molt, molt importants per la protecció, bàsicament, d'aquesta cultura hortícola. I, a més, és una fira que passa el 18 i 19 de juliol, enguany. Es centra en el producte, amb tastos, amb ventes directes, activitats paral·leles, show cookings i visites a horts de varietats recuperades. Aleshores, quan ens connectem els humans amb la natura, quan la visitem, quan la toquem, i un passeig per un hort és una lliçó de vida, és una lliçó de com els processos tenen el seu temps, i sobretot jo penso que amb els joves, amb els nens i els joves, és una gran lliçó per saber esperar a que el tomàquet, quan està madur, és en el moment d'acollir-lo, no quan està verd. I té el seu procés, no és automàtic com un TikTok o com un Instagram, sinó que has d'anar cada dia a vigilar-lo, l'has de regar quan toca, has de vigilar, doncs, que no te'l toqui una pedregada o que alguna plaga no vigui. Jo he descobert els meus exèrcits de marietes, que van a menjar-se els pugons, són autèntics, això, i m'he fet ramader de marietes.
1: Devoradores,
9: sí,
1: no?
9: Llavors vaig amb una caixeta i vaig per al camp i penso, però per què esteu allà? Veniu a l'hort. Llavors vaig fent aquesta de ramader de marietes, vaig omplint la caixa i llavors els porto al paradís, que és a l'hort, perquè puguin anar a ajudar-nos. Els alimentem amb el pugó i amb altres varietats estranyes d'insectes que no ens van bé en aquell moment, i elles fan festa. Sí, sí.
1: És increïble, la feina que fa el Sergi de Maià, no només a la cuina i al restaurant, sinó fora de la cuina i fora del restaurant.
9: Sí, tenim una responsabilitat com a éssers humans, com a professionals. Nosaltres som gent molt afortunada, i com a gent afortunada tots tenim els nostres problemes, Jo no dic que visquem a Hollywood, però quasi. Però veient com està el panorama mundial, com hi ha gent que no té ni aquest tomàquet per poder menjar, ni té una llavor, o els hi han destruït les terres perquè no puguin plantar, que això és encara pitjor. O sigui, està passant ara, a dia d'avui, a països on s'està destruint i contaminant terres perquè la gent no pugui plantar el seu propi aliment, que em sembla una cosa bestial. Hauríem de fer servir paraules més crues, però ara no és el moment. Però ja que hem sigut... hem tingut la sort de néixer on hem nascut, doncs hem de donar i hem de retornar tot allò que la vida ens ha donat. I quan més generosos siguem, la taca d'amor, la taca de responsabilitat i d'ètica serà molt més gran, perquè no hi ha res millor que veure somriure la gent que has ajudat. No hi ha res millor que arribar al cap del dia i dir: ostres, avui ha valgut la pena, perquè
1: ho he fet bé.
9: Sí, amb tot el que el dia et suposa de que ens equivoquem cada dia 300 milions de vegades. Però si la finalitat és ajudar els altres, posar al seu lloc, recuperar una terra, un cultiu, intentar donar el màxim d'amor i sensibilitat i d'escalf a la gent, doncs, és com la millor manera de tomàquet. És impossible i imparable.
1: Completament d'acord. Això d'anar a dormir a la nit amb la consciència tranquil·la és fabulós, vull dir.
9: És una passada.
1: Ho he fet bé, sí. Sergi, ens recordaves, doncs, aquesta Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia de Ronçana, que es farà el cap de setmana del 18 i 19 de juliol.
9: Exacte.
1: De 2026, coincidint amb el final de temporada de RAC1, amb l'inici de les nostres vacances, i ens deies a l'inici, doncs, res, que el tomàquet, el parteixes per la meitat amb una mica d'oli i sal, ja ho tenim. Què més podem fer amb el tomàquet aquests dies, que fa molta calor i no ve gaire de gust cuinar,
9: Jo ja saps que sóc molt supero, i un bon gazpacho. O simplement, si ja no ens volem liar massa, allò que dius, és que ara posar totes les verdures, agafes tomàquets ben madurs, ben bons, 4 fulles d'alfàbrega, una mica de sal, un raig d'oli d'oliva, i ho tritures i ho emulsiones, tens una crema d'alfàbrega i tomàquets de pel·lícula.
1: Deliciosa.
9: Així no, els obres... Mira, hi havia una guarnició que eren els tomàquets oberts, llavors amb una mica de parrellat, all i julivert, herbes aromàtiques, amb una mica de formatge i gratinats. Així, si vols alguna mica més divertit i més fancy o més... de donar-li un toc més especial, i si no, ja barrejat amb formatge o... jo què sé, una manera... És que, clar, a mi el tomàquet m'agrada tal com
1: de
9: és.
1: De totes
9: tal
1: les
9: com
1: maneres,
9: raja,
1: eh?
9: Sí, sí, sí. I tal com raja. Jo què sé, és com una poma, és... uau!
1: Allò que sol, regalim. Sol, directament.
9: Mira, un bon restaurant per anar a menjar bons tomàquets...
1: on?
9: A l'Hispània, per exemple.
1: Ah, bé, bona.
9: Després...
1: al Maresme, eh?
9: Al Maresme, sí. Després, on més... qualsevol dels restaurants que estan a dintre de la guia Slow Food, menjareu tomàquets de pel·lícula, perquè van a comprar directament a petits productors, o sigui, aquí
1: garantia,
9: no pots fallar,
1: garantia.
9: És garantia, 100%. Després, a la Fundació Coma de Meià, pots menjar
1: home,
9: bons tomàquets.
1: Home, Vilanova de Meià, sí, aquest estiu, aquestes
9: sí,
1: vacances.
9: A l'Hostal Montsec, a Santa Maria de Meià, la Maria Jesús i la Martina, que tenen el seu hort propi, també, tomàquets acabats de collir servits. A l'Opons, que fan també una feina fantàstica de cuina catalana. Tenim molts restaurants que estan servint tomàquets, a dia d'avui, de petits productors, que és el que hem de defensar sempre. Comprem local, comprem de petit productor, i invertim els nostres diners en les persones del nostre país, perquè així anirem bé.
1: Hem de fer-ho. Sergi de Maià, t'he de donar les gràcies per partida doble. Primer, per venir avui a parlar-nos del tomàquet, i segon, per acceptar la meva invitació. Recordo que va ser a Lleida, que ens vam conèixer, de formar part de l'equip de col·laboradors del Recomanat. Ha estat una temporada fantàstica. Hem après molt al teu costat, de la cuina, d'agricultura, de solidaritat, de treball, d'idees, d'imaginació, d'alegria per viure. Sí, sí. És que ho tens tot, Sergi, no. Ho tens tot, eh?
9: No, jo us vull donar les gràcies perquè... jo recordo molt bé aquell dia, vaig dir, jo em llenço i li demano, escolta, que a mi m'agrada molt la ràdio, si necessites res...
1: Ho vam pensar els dos a la vegada, sí, eh? Va ser telepatia que vam tenir, eh?
9: I sempre, jo t'ho dic, és un dels meus dies favorits de la setmana quan vinc a gravar, perquè... perquè és que m'ho passo molt bé.
1: Sí.
9: I a més, ho fas molt fàcil, podem parlar de coses, i jo, que quan parlo no paro, i sí, sí.
1: Doncs
9: sí.
1: Ara descansar,
9: sí.
1: Bones vacances. Et vindré a veure el restaurant.
9: Veniu.
1: Perquè et dec una visita, tots et devem una
9: visita. Veniu.
1: I al setembre ens retrobem.
9: Ens retrobem al setembre, jo encantat, amb noves...
1: Idees
9: culinàries.
1: Sí,
9: per a setembre ja hi haurà bolets. Uah, imagina't.
1: Ja veuràs que ràpid passarà, perquè això sempre passa molt ràpid.
9: Mola.
1: Una abraçada,
9: Moltes
1: Sergi.
9: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
9: Bon estiu.
1: Adéu.
9: Adéu.

0: Arribem al final del primer programa del mes de juliol, però abans tinc una recomanació per tots vosaltres, i és que aquest estiu, abans de fer la motxilla, prepara també la teva visita. Els espais naturals de Catalunya t'esperen per gaudir-los, però també això vol dir cuidar-los. Per això, el web espaisnaturals.cat t'ajuda a planificar la ruta, conèixer els itineraris oficials, consultar possibles regulacions i també descobrir activitats sostenibles. Petits gestos, com seguir els camins senyalitzats o respectar l'entorn, fan una gran diferència, perquè la millor manera de viure la natura és ajudar a conservar-la avui i també demà. Generalitat de Catalunya, el govern de tot tothom. I dit això, rebem a l'estudi de la planta 3 el nostre company del Ja Tardes, l'editor del Ja Tardes de RAC 105, l'Enric Font. Enric, bona tarda.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Què, com portes la calor?
1: Uf.
0: Terrible,
1: Jo soc dels que pateixo, però per sort aquest any m'he instal·lat ja uns aires acondicionats a casa que feien falta, tu.
0: Molt ben fet, perquè jo crec que els hi trauràs partit, eh?
1: Oh, i tant, oh, i tant. Si estan a ple rendiment.
0: A tope.
1: Escolta'm, mira, va, aquests dies per acomiadar-nos, ja que pràcticament estem a la recta final de la temporada, doncs agafarem cançons dents així estiuenques, o si més no, que van triomfar molt a l'estiu. I avui, mira, m'agradaria viatjar cap al 1997, l'any en què un grup eurodance va triomfar amb temes com el Barbie Girl. Come on, Barbie, let's go party.
0: L'havien ballat, oh, eh? L'havien ballat
1: meva.
0: Molt.
1: Però no vull parlar d'aquesta cançó, perquè els Aqua, a part d'aquesta, a l'estiu d'aquell any van triomfar amb una anomenada Dr. Jones, que jo, en aquella època, jo era una criatura, i ho recordo perfectament com si fos ahir, les rebelles o dels pobles o a les fires, que sonava per tot arreu aquesta cançó amb la que m'agradaria acomiadar-me avui.
0: Doncs ara l'escoltem i comprovarem quina és aquesta cançó que va marcar l'Enric Font. Enric, que tinguis molt bona setmana.
1: Igualment.
0: I fins al proper dissabte.
1: Que vagi bé.
0: Adéu a tothom.

0: RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: D'informar l'organització en un comunicat. Ho fan, diuen, seguint les indicacions de Protecció Civil i els cossos d'emergència i avancen que retornaran els diners a tot aquell que tenia entrada. Última hora, Sandra Florenç.

0: La cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, un dels actes més emblemàtics de l'estiu a la Costa Brava, s'ha suspès finalment per motius de seguretat. L'organització ha pres la decisió d'acord amb Protecció Civil i els cossos d'emergència, que des de primera hora havien condicionat la celebració de l'esdeveniment a l'evolució de l'incendi. Els organitzadors expliquen que es posaran en contacte amb totes les persones que havien comprat entrada per informar-les del procediment per recuperar-ne l'import. Alhora insisteixen a demanar a la ciutadania que extremi la precaució i que segueixi en tot moment les indicacions de Protecció Civil, bombers, Mossos d'Esquadra, la policia local i la resta de serveis d'emergència mentre continuen les tasques per estabilitzar l'incendi.
1: Aquest és un dels efectes col·laterals del foc, que encara crema sense control i que aquest migdia ha obligat a confinar nuclis apartats al sud de la C66 des de la Bisbal fins a Mont-ras. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona per alertar d'aquest nou confinament i ha demanat que tots els afectats es quedin a casa amb les portes i les finestres tancades. Aquesta és l'última hora de l'incendi, un foc que les autoritats actualitzaran a 6:15 de la tarda. Serà una compareixença que seguirem en directe aquí a RAC1. Aquest nou confinament se suma als que estan vigilant des d'ahir a 7 municipis de la zona, com Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i també Segaró o Santa Cristina d'Aro. Això són 12.000 persones. Recordem que el foc també ha obligat a tancar el Massís de les Gavarres i que les flames ja han afectat 2.200 hectàrees. Doncs bé, per saber com aniran les tasques d'extinció del foc, veiem quina és la situació meteorològica a la zona i fem un repàs també a les altes temperatures que es viuen en altres punts del país. Abel Caral.
2: Sí, el vent de Marinan ha anat guanyant ja la partida definitivament a la tramuntana, un vent que va agafant intensitat, bufejant amb cops d'entorn dels 30 km per hora i fins a les 6-7 de la tarda pot seguir bufant amb cops de 30-40 km per hora. És una bona notícia en el sentit que és un vent que aporta humitat i fa baixar la temperatura. La zona de la Bisbal d'Empordà encara ronda els 35 graus, però en poblacions com Palamós, Sant Feliu de Guíxols, zones pertanys a costaneres, aquí la temperatura 26-27 graus i la humitat ha pujat al 65-70%. Per tant, en aquest sentit és una bona notícia, però també, segons la direcció que agafi aquesta marinada, pot empènyer les flames cap a tota aquesta zona de les Gavarres en direcció interior de la Baix Empordà. Segons si el vent és més de sud-est, de sud, és un vent variable, en general és vent de sud-sud-est que bufa de mar cap a terra i hem d'anar veient la direcció que acaba agafant perquè això pot empènyer les flames cap a zona encara no cremada. En tot cas, la tramuntana ja és història i el vent que ha guanyat això que dèiem la partida, el vent de mar cap a terra portant humitat i fent baixar la temperatura. Una temperatura que continua per això disparada. Com dèiem ja, la que entrem una mica a l'interior del país, les temperatures són més altes. Ara les més altes les trobem al Bages, Sant Salvador, Guardiola, 37 graus, però també a Girona, Ciutat, 37. A Vinebre, les Terres de l'Ebre, es freguen els 37 graus i, en general, ara mateix, temperatures a la costa, entorn dels 28-30 graus, amb humitat i xafogó, i en comarques interiors, aquestes temperatures que es mouen entre els 32 i els 37 graus, cap a la plana de Lleida, encara 32-33, però amb marge perquè passin dels 35. Això avui, en espera que demà comenci aquesta segona onada de calor de l'estiu i en comarques interiors serà més fàcil passar els 35 i fins i tot recuperar els 40 a la zona de les comarques de Lleida i acostar-nos-hi a les àrees més interiors de la Vall de l'Ebre, però també en sectors interiors de les comarques de Girona. Encara bufa tramuntana més moderada al nord de l'Alt Empordà, que demà anirà desapareixent al llarg del dia.
1: Per aquest incendi, les autoritats insisteixen que no hi hagi mobilitat a la zona i així facilitar el pas dels equips d'emergències. Ara mateix, les carreteres que estan tallades a causa del foc són tres. La C66 entre Palafrugell i Forallac, la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i la GIB-6612 entre la Llagostera i Calonge. I ara els esports. Jaume Molló.
3: D'aquí a poc més d'una hora arrenca el Tour de França. Barcelona enmig d'una gran expectació a Montjuïc, Albert Ferran.
4: El primer equip sortirà quan passin 5 minuts de les 5. Serà el Caja Rural, amb representació catalana. Joan Nicolau, Abel Balderston i Àlex Molenar. Els equips aniran sortint cada 5 minuts. L'últim que ho farà serà l'UAE, l'equip del gran favorit a la general, Tadej Pogačar. Molta gent durant el matí i migdia al fòrum, a la sortida, sobretot els autocars dels ciclistes esperen veure els protagonistes i a aquesta hora comença a omplir-se la pujada a Montjuïc. De fet, desenes, centenars de persones pugen per les escales mecàniques. Molts dels aficionats i aficionades volen situar-se a l'última rampa, als últims 800 metres, on està previst que els favorits, els candidats a la victòria, facin l'últim sprint, l'últim esforç per vestir-se de groc.
3: Aquesta primera etapa la podreu seguir a partir de les 5 de la tarda a RAC1. També d'aquí una hora arrenca la classificació del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de cara a la cursa de demà, aquest migdia la cursa sprint, victòria del líder del Mundial, Kimi Antonelli. Avui comencen els vuitens de final del Mundial de Futbol d'Estats Units, Canadà i Mèxic, a les 7, Marroc-Canadà, a Houston, i a les 11 de la nit, França-Paraguai, a Filadèlfia. Aquesta matinada ha quedat definit l'última eliminatòria d'aquests vuitens, Argentina-Colòmbia. I avui, Meldon, avui queden definits els vuitens de final. Acaba d'arrencar el partit del mallorquí Jaume Munar contra el txec Jiří Lehečka, un joc a zero per Munar. També es jugarà el segon favorit del torneig, l'alemany Alexander Zverev, contra el nord-americà Giron. En el quadre femení ha quedat eliminada la segona cap de sèrie, Elena Rybakina, contra la belga Mertens. I la tercera favorita, Świątek, ha perdut el primer set contra la jove filipina de 21 anys, Alexandra Eala, al tiebreak. I el Barça de bàsquet acaba d'anunciar que Will Clyburn no continuarà. Explica que el club va exercir la clàusula de tall del contracte que unia l'alè nord-americà amb el club.
1: Doncs això és tot per ara. Us deixem amb el reconcentrat i, com dèiem, a 6:15 de la tarda emetrem en directe la compareixença sobre l'última hora del foc de la Bisbal d'Empordà.
5: Això és reconcentrat.

Hola, bona tarda, com esteu? Benvingudes, benvinguts al Reconcentrat, al vostre refugi climàtic radiofònic. Sí, perquè ara està apretant, eh? Aquesta hora apreta, sí, sí, sí. Estarem amb vosaltres amb el bo i millor de RAC1 dels últims dies, de les últimes setmanes, dels últims mesos, destriat i servit per vosaltres des d'ara i fins a les 11, fins a quarts d'11, aproximadament. Però compte, perquè avui venim amb tàndem, mai millor dit, amb el Tour de França, perquè avui comença el Tour. I, a més, comença a Catalunya, comença a Barcelona, en una contrarrellotge per equips. Doncs bé, d'aquí una hora, a les 5, els mestres del superesports, en Xavi Puig, en Jaume Molló, l'Albert Ferran i companyia, us explicaran la primera etapa d'aquest Tour de França, la primera etapa barcelonina, des de les 5, ja us dic, fins a les 7. A les 7 tornarem a fer Reconcentrat, fins a quarts d'11, que arribarà el Tu diràs. Això avui dissabte. I demà, diumenge, farem també tàndem. De 3 a 4, Reconcentrat. A les 4 vindran els dels superesports per fer la segona etapa del Tour, que és en línia Tarragona-Barcelona, en final a Montjuïc, i a les 6 ens hi tornarem a posar Reconcentrat fins al Tu diràs. Heu vist quina manera de començar, amb classe, amb estil, la del Lou Reed, amb aquest tema Hanging Around. Ens serveix per introduir el primer tram de Reconcentrat, que serà... Home, el món a RAC1. El món a RAC1 amb música. La de la secció d'en Guille Milky Way, que ha acompanyat de diferents artistes, Jordi Ramos entre ells, i Jordi Basté, evidentment, repassen cançons Disney, cançons de pel·lícules Disney. Si teniu criatures a prop, apugeu el volum, que això valdrà molt la pena. El món a RAC1, per començar, avui dissabte, al Reconcentrat.

0: tindré un problema amb el Guille, ja t'ho dic ara, Jordi Saumell.
1: Per què? Què li passa?
0: Saps que tinc el problema amb l'Alan? Doncs en tinc un altre, jo crec que tindrem un altre.
1: Ah, sí? Amb alguna de les pel·lícules que parlarem avui?
0: Amb una de les cançons que parlarem avui, sí. Perquè jo crec que a ell li agrada i jo la... No, home, jo no la detesto. No la detesto. Però crec que no n'hi ha per tant.
1: I es pot saber quina és? O...
0: Sí, la que... Sí, vols que te la tiri ara? Vols que te la tiri ara? És, per mi és una cançó que està sobrevalorada.
1: Això passa amb moltes cançons.
0: Ara hi haurà molta gent que em dirà tot, eh? Atents, tira. You
1: got a friend in me. No hauria pensat mai que diries que aquesta està sobrevalorada.
0: Per mi sí. Sí, és molt maca, eh?
1: És entranyable.
0: És entranyable, és molt maca, i amb la pel·lícula de
1: Toy Story
0: 1, doncs està molt bé, però a mi n'hi ha de millors. N'hi ha de millors.
1: Segurament el rendiment en té de millors, i n'ha fet moltíssimes, a més, per pel·lícules. I avui el Guille farà un repàs extraordinari.
0: Clar, perquè aprofitant que aquesta setmana s'ha estrenat l'esperada cinquena part de Toy Story, volem aprofitar avui per parlar de bandes sonores de Disney i de bandes sonores de Pixar. Tu tens alguna que t'agradi especialment?
1: Doncs era bastant fan. Reconec que era per influència, diguéssim, dels fills, que a l'època que es van estrenar, doncs era el seu boom, doncs les de Cars eren de les que van agradar bastant, bastant.
0: Sí. I ara, escolta una cosa, i el Jordi Ramos, que no hi és? Que si hem de parlar de Disney hauria d'estar aquí? El Jordi Ramos.
1: Ell és Disney? Però ell és Disney o és Pixar?
0: Ell és Disney, home. És tot. Ell és Disney. Però bueno, no fa res ara, i sí que no... No, però... mira, està allà al fons.
1: Està xerrant amb l'Òscar.
0: Mira, el Guille, acaba d'arribar el Guille, eh? Ara arriba el Guille, arriba el Ramos, arriben tots ara aquí amb... Sort que tinc el Saumell aquí, perquè acaba d'entrar el Guille. Ara acaba d'entrar, també ve darrere seu el Jordi Ramos. De debò, és una cosa tremenda. Però, en fi... Hola, Saumell! Ai, Saumell. Hola, Guille!
2: Bon dia.
0: Ai, quin susto m'has fotut ara. Què tal? Hola, Ramos, com estàs?
3: Hola, bon dia, Guille.
0: Molt bon dia, molt bon dia. Acabo de dir que probablement...
1: No ho he sentit, per això arriba tan tranquil.
0: No, t'explico. I dic que hi ha una cançó que hi ha a la versió de cinema de La La Land, la tindrem amb una cançó ara.
2: Ui.
0: Perquè hi ha una cançó que he tirat que jo crec que és una cançó, per mi, un pèl sobrevalorada. Aquesta.
1: Sí? Això és un sí o és un no?
2: És a dir... comparteixo... Diguem-ne, comparteixo... No, o sigui, per mi...
0: És una cançó preciosa, magnífica.
1: Hi ha una reconciliació aquí, eh?
2: No, és que... Crec que a la secció d'avui ho explicarem bé, això.
0: Ah, aquest, vinga, va, comença.
2: Sí, t'ho dic perquè sé d'on ve, això. Vull dir que nosaltres parem una cançó que estem molt acostumats a aquestes cançons emblemàtiques a nivell emocional, però el tema emocional, o sigui, La dimensió emocional de Randy Newman és molt genuïna i molt específica i no quadra amb aquella cosa emocional estàndard de les pel·lícules, per exemple, de Disney històriques, no? I sobretot d'aquesta renaixença que es diu de Disney dels 90.
0: Vale.
2: Però sí, és un tema que efectivament...
0: La nova cançó de Toy Story 5?
2: M'encanta.
0: Sí?
2: Sí, comencem per aquí, va.

0: Realment, per mi és una gran cançó i costava molt sortir de la cosa de Randy Newman, no? T'he de dir, però, que el tràiler de Toy Story 5 no és amb aquesta cançó.
1: Ah, no?
0: Inevitablement és amb aquesta.
1: No, el dos. Jesús.
2: És que és un himne.
1: Escolta'm, Jordi Ramos, entra quan et diguin, el Guille, sisplau.
2: O és o no?
1: Mira.
0: Sí, efectivament.
3: Però no és un error, no és un error no fer servir la cançó de la Taylor Swift al tràiler?
0: No. No, perquè a més, vull dir, avui dia, no, sí, no és un error. Aquí cadascú opinarà el que opinarà. Però és que cada pel·lícula de Toy Story, o sigui, des de la 1, s'ha utilitzat en versions probablement algunes diferents, com el trailer d'aquest any, però sí.
1: No, digue'm, aquesta no va guanyar l'Òscar, no?
0: Clar, és que us he de dir que tot aquest discurs és molt fàcil fer-lo, què fa d'això? 30 anys.
1: Sí.
0: Aquest tipus de coses, amb 30 anys guanyats, és molt fàcil tenir aquest discurs de això és un himne,

0: Randini Bonal primer, el director de Pixar en aquell moment i el director de Toy Story, però és que no va guanyar l'Oscar.
1: I qui va guanyar?
0: La cançó de Pocahontas.
1: Totes les cançons de musicals d'aquestes que fan el mateix, una dona cantant...
2: Perdona, aquesta també és boníssima, eh?
1: No, però efectivament... És el mateix de sempre,
0: però és Ramos. Però és bastant... il·lustra perfectament el que va passar.
3: Per això la de Randy Newman era tan diferent, perquè s'allunyava absolutament de l'estàndard de cançó Disney.
0: 100%. Veníem d'això. I això que acabem de sentir, i a més era aquesta renaixença, efectivament, que se li diu així, aquesta era Disney a partir del 91-92, i realment és així. Són pel·lícules que les podies veure al cinema, d'animació, però que immediatament, al cap d'un minut, te les podies estar imaginant a Broadway. I a nivell musical igual. Si ara et diuen que això és una cançó de l'última d'això de Broadway d'aquell any, doncs tu creies, no? I realment Pixar, igual que es va, diguem-ne, separar a nivell tècnic, a nivell d'història, a nivell de manera d'explicar, a nivell emocional, de Disney, també volia presentar una cosa completament...
2: Al principi eren dues empreses completament diferents.
0: Sí.
2: Bueno, després que es van acabar unint.
0: Ho continuen sent, de fet, o sigui, perquè avui dia Disney realment continua fent el que va fer des que va adquirir, que, bueno, i des de pràcticament al principi ja tenien unes menes de joint ventures, que es diuen, per fer la distribució d'això i tota la part de comunicació i tal. O sigui, i continuen treballant de manera molt independent a nivell creatiu. Bueno, quan va marxar aquell home, no tant. Però bueno, donada això que dèiem, no? Aquesta Pocahontas estava composta per un absolut clàssic de les pel·lis de Disney als 90, Alan Menken. Era el 8è Oscar que guanyava.
1: Joder,
0: el 90, amb la banda sonora de cançó original de La Sirenita.

0: el 93, un any després, també dos Oscars més. Vull dir, és que, clar, vull dir, això era un poder total i absolut. Vull dir, rieu-vos a la pilota d'or i de coses aquestes, no? El 93 dèiem dos més per banda sonora i cançó original per Aladdin.
1: Cantants són iguals. Totes. És una cosa la melodia, la cançó i tal, però és que totes sonen aquesta cosa musical, del musical.
0: També us he de dir que, ara que dèiem això dels 30 anys, clar, en aquell moment pensa que Disney venia d'una època fosca. O sigui, jo diria que li diuen l'era bronze, no? Em sembla que és que cada cop, no? Després d'aquell esplendor original, de l'era daurada i tot plegat, hòstia, es van passar 10, 15 anys... Tot, no? Avançar la tecnologia, però havien utilitzat aquells dibuixos molt negre, una cosa fosca...
2: Va morir, ell va morir el 67 o 68 i a partir d'aquell llavors va haver-hi una deriva...
0: I què fan? Tot, no? El món estava canviant, ells no ho veien... Venien d'una època... Clar, tu pensa que de cop al 90 estan descobrint i ho veuen a l'instant la gallina dels ous d'or. Llavors, clar... En aquell moment diuen...
1: Màquines de xurros.
0: Clar, és que ho tenim. Ho no sortim d'això.
1: Sí, sí. Alan Menken forever.
0: Total. A tots els nivells. Perquè dius, el tema de les veus, el tema de... És que tot era la fórmula perfecta i de cop l'havien assolit. Volguent o no, però es va assolir. I clar, ja es van passar els 90 d'aquella manera, no? Els anys posteriors van estar... Va estar seguint nominat, de fet, Alan Menken, però potser a l'acadèmia vam dir, bueno, poder, amb el Jabrot de Notre Dame, Hércules, Enchanted... I l'any 2011... Va ser la seva darrera, Alan Menken, parlem, nominació amb la banda sonora d'Enredados. Precisament en aquesta darrera nominació va coincidir, de nou, amb Randy Newman, després del Toy Story 1, en la categoria de cançó original. I al contrari del que havia passat feia 15 anys, Randy Newman li va rebassar l'estatueta i va guanyar el seu primer Oscar amb la banda sonora amb la cançó de Toy Story 3.
1: Home, la
0: We
1: millor.
0: Belong to Neverland.
1: La millor.
3: És Van Morrison.
0: De fet, és Van Morrison. És que Randy Newman és molt Van Morrison. O sigui, per mi, de fet, és la... Perquè ha tingut tota aquesta cosa Pixar, però si no, Randy Newman era un...

0: un Van Morrison àcid, diguem-ne. O sigui, era, té una part molt més satírica i dura que no pas Van Morrison, però a nivell musical, sí, sí, jo l'ubico 100% a Van Morrison, i aquesta cançó...
1: És Van Morrison.
0: És 100% Van Morrison. I és, estic d'acord amb tu, que per mi és la meva preferidíssima de Randy Newman, i estic molt content que la guanyés amb aquesta i no amb l'altra. I de fet és el que us dic. Clar, ara segur que si els hi diu als acadèmics haguessin dit, hosti, com pot ser que no li haguessin donat al seu moment un Oscar per You've Got a Friend in Me? Però, clar, les coses, els premis es donen de manera més o menys contemporània. Randy Newman ha estat nominat 22 vegades a l'Oscar.
1: Hosti, 22?
0: 22. Des de l'any 82, i malgrat que havia estat nominat tant com Toy Story 1 com Toy Story 2, el seu primer Oscar el va obtenir per una cançó, per la cançó, perquè ara el que estàvem parlant era el 2010, que era el seu segon Oscar. Però el primer, clarament, va ser un premi... quan vam veure que la cosa aquesta de You've Got a Friend in Me, diu, hòstia, l'hem cagat, és com una targeta, saps allò? Hòstia, l'hem cagat.
2: La compensació.
0: Sí, i de cop fa, no? Toca una mica el peu, no? I se li va la mà l'àrbit. Doncs jo sempre he considerat que el seu Oscar per aquesta va ser una mica això.
2: If I were a rich man. Aquesta és la de Monsters?
0: Sí. Aquesta és la de Monsters.
2: Sabeu qui estava nominada aquell any? La millor cançó?
0: Segur!
2: Diane Warren, per Pearl Harbor.
0: Clar, a qui em parlava? Bueno, de fet, és que et diria, perquè clar, quan jo no tenia el cap que havia estat nominat 22 vegades. Clar, penseu que Randy Newman... arrastrava des de l'any 82 nominacions, que de fet és una
1: jo vull
0: feina...
1: entrevistar Diane Warren però,
0: sí, no bueno, li van donar no, l'honorífic
2: fa dos anys
0: que, sí. De fet, no, és que mai a la vida has de fer això, o sigui, l'honorífic després de l'Oscar a la millor cançó,
1: home, esclar,
0: sí, o sigui, abans és realment sí. L'estil de Randy Newman ha acabat sent plenament identificable, com ara dèiem, i malgrat que ara ja el tenim molt, molt associat a pel·lícules d'animació, fins al moment aquesta barreja de ragtime, blues i en general folk americà és que era absent a les pel·lícules d'animació. Et diria que com a bandes sonores i una cosa tan, no, tan de fórmula com assumíem, jo crec que havia estat absent. El seu estil fent bandes sonores quedava ja palès a la seva primera banda sonora per la que ja va obtenir nominació a l'Oscar, que era aquesta de l'any 81. La primera cançó de Randy Newman es va publicar l'any 62. Ell tenia 17 anys i va treure el seu primer single, que va ser, com acostuma a passar, un absolut fracàs comercial.
2: I ha canviat poc la veu, eh?
0: Total, eh? 17 anys.
2: Sí, sí.
0: És el primer que vaig pensar. Sí, sí, dic, hosti, és d'aquelles veus que dius, em ballarà bé.
1: Carai, quina veu de 17 anys, tu.
0: Em ballarà bé, sí. Potser per això... Molt abans de començar a fer discos ell, no?, seus, i molt, per suposat, molt abans de fer bandes sonores, es va decidir per fer música per d'altres, i de fet en va fer moltes, per exemple, Jack Shannon, Bobby Darin, Ray Cooder, Jim Pitney, Petula Clark, Dusty Springfield, moltíssima més gent, o aquesta meravella, per exemple, el primer àlbum dels Walker Brothers. Compositor per d'altres, mai no va acabar de petar-ho, diríem. No és com aquelles vegades que dius, oh, i aquesta és seva, i aquella, no? Però realment descobreixes un tio que era molt fiable, jo penso, per la indústria, no? Mai no va estar massa alineat amb les fórmules d'èxit pop, que era una mica... Quan tu m'has preguntat allò, no creus que està sobrevalorada? És perquè realment no quadra amb la fórmula pop. Randy Newman, per mi, és una raresa que hagi acabat sent una figura més enllà de com genuïna i ja està. No? És un tio que no ha sortit de la seva fórmula estranya, però mai ha quadrat amb la fórmula estàndard. No? A la segona meitat dels 60 ens deixa algunes joies molt personals preferides meves, per exemple. Harpeth i Sark, que és un grup meravellós, o...
1: Això és seu?
0: Això és Randy Newman, no canta ell, però era una cançó per Harpeth i Sark, sí senyor.
1: O sigui, Anything Goes és una cançó de...
0: Sí.
1: Hòstia, però si aquesta, després de donar voltes, aquesta és una, per exemple, la que estava allà...
3: La musical, Anything Goes.
0: Ah, perdó, jo diria que sí, bueno, no sé, aquesta...
1: Jo me'n recordo...
0: Sí, de fet, a les tres següents, ahir vaig funcionar de memòria. Ara potser algú em dirà que no, eh?
1: És que l'Anything Goes és una cançó que, per exemple, surt, és el que ballava el Frankenstein, estandes... el jovencito Frankenstein.
0: De fet, una part del cançoner sí. de Randy Newman, ell s'ha basat molt en aquesta cosa americana, no?, del... folclore americà, provenent del blues i tot això, però realment part de les seves composicions han quedat com a part del cançoner folclòric americà. Mm. I jo diria que Anything Goes és una d'elles. O aquesta de bellesa, per mi, extrema, en el, diria que era el primer o el segon àlbum de Claudine Longet, que l'altre dia en parlàvem, que és una meravella.

0: Per cert, que Anything Goes...
1: Sí, Anything Goes és que m'he equivocat del tall. En aquest disc de Harper's Bazaar hi ha com tres o quatre cançons de Randy Newman. He posat Anything Goes, que és la que porta el títol del disc, que efectivament és Cole Porter i és una... Diguem-ne, és un clàssic d'aquest cançoner del que parlàvem, americà, no? Aquesta vessant de fer música per d'altres també hi és al primer disc de... No, al segon o tercer disc de Harry Nilsson, el quart àlbum, que és una meravella. Harry Nilsson cantant, però una cançó efectivament que respira Randy Newman, o una de les seves cançons més versionades, que és aquesta que han cantat des de Dusty Springfield fins a Neil Diamond o François Sardy, o aquesta de Nina Simone. Broken windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky streaked with gray. Però com dèiem, Randy Newman mai no va encaixar en una indústria tan autocomplaent com la indústria musical americana. A dia d'avui resulta per mi increïble que el músic d'una de les bandes sonores que més ha marcat tota una generació de nens sigui un dels cantautors 100% més incòmodes, sarcàstics, políticament incorrectes de la història de la música pop. Com a mostra d'això, escolteu la cançó Cobra, el seu tercer àlbum i per molts la seva obra mestra. In a miracle you get food deep. Sembla una cançó amable sobre Amèrica, però en realitat és una crítica ferotge. Està narrada des del punt de vista d'un traficant d'esclaus, la canta el traficant d'esclaus, que intenta convèncer els africans al seu país original perquè embarquin cap al nou món explicant les suposades bondats del sistema estadounidenc i diu: Amèrica, tens sempre quelcom per menjar. No has de córrer per la selva ni protegir-te els peus. Només cantar sobre Jesucrist i beure vi tot el dia, Amèrica, seràs tan feliç com un mico sobre un arbre. Un truc clàssic de Newman és aquest, no? Escriu des de la perspectiva de personatges i gent molt desagradable perquè sigui l'oient que digui, hosti, no? Posar-lo en aquesta cosa incòmoda. Ben bé una mica com Torrente, no? Yeah. El seu disc del 74 és un retrat demolidor de la societat americana. Crítica bestial al racisme inherent al sistema del seu país. Randy Newman és únic utilitzant l'humor i la provocació com a eina demolidora. Per mi una increïble és aquesta, de fet la de les poques que sí que van funcionar a nivell comercial per Randy Newman en solitari, que es diu Short People.
2: Aquí ja sembla Pixar,
1: Sí, però mira, torna a passar això.
3: Jo estic veient el Toy Story tota l'estona mentre els veig sentir aquesta veu.
1: Doncs us sorprendreu, però aquesta cançó va estar prohibida a mitja Europa.
4: Oh.
1: La lletra és aquesta. La gent baixeta no té cap motiu per viure. Tenen manetes petitones, ulls petitons, nassos petitons, dents petitones, peuets petitons, i per això expliquen enormes mentides. No tenen ningú que els estimi, són tan baixets que els has d'agafar per dir-los hola, tenen cotxes petitons que fan bip-bip-bip, veus petitonetes que fan pip-pip-pip, i no acaba així, i ja acaba dient la tornada és: jo no vull gent baixeta a la meva vida.
4: Oh.
1: Òbviament... ningú, no, va haver-hi protestes, es prohibia mitja Europa, polítics que el van criticar. Clar, en alguna entrevista Randy Newman diu: però com algú pot arribar a pensar
2: que estic parlant de gent vegeta?
1: Que puc, no? Era evidentment una crítica dels prejudicis, no? O sigui, hi ha gent que efectivament perquè algú és baixet pensa que no té dret a viure, no? I ho diu directament. Però aquest és Randy Newman. Als 80 fa algunes bandes sonores.
0: Ui, espera't un moment, que tinc una altra notícia última hora.
1: Ui, avui com, sí. A veure.
0: La directora de RAC1, Eulàlia Carbonell, és una de les 50 dones més influents de Catalunya aquest any 2026, segons la revista Forbes.
1: Carai!
0: La llista la formen 50 noms d'àmbit de l'empresa, art, ciència, moda, tecnologia, comunicació, esport. Hi ha també la Martina Klein, l'Aina Clotet, la Sol d'Aurella, la presidenta de Coca-Cola, la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, però també tenim l'Eulàlia Carbonell entre les 50 dones més influents de Catalunya. Ah, què et penses?
2: Vaig a agenollar-me.
0: Li posem... mica pilot, això. Li posem...
1: En el millor dels casos, una mica pilot.
0: Endavant, Randy.
1: No, parlàvem d'aquest Randy Newman fent bandes sonores, i realment el director, el de Toy Story, era molt fan de tota aquesta vessant de Randy Newman, que era tot alhora. Era tendresa, era cosa emocional, però era Toy Story, era molt fan de tota aquesta vessant de Randy Newman, que era tot alhora. Era tendresa, era cosa emocional, però era escoltar aquesta banda sonora i va tenir una visió. Això és la música, la peça central que va fer Randy Newman per la pel·lícula Parenthood. Aquí realment sí que la cosa ja s'assembla molt, molt, molt.
2: El Ramos està ficant una cara com una altra vegada.
0: És el mateix.
3: És que s'assemblen molt.
0: Aquesta sí.
1: Efectivament, aquí a John Lasseter va dir: això és el que vull que facis per la meva gran primera pel·lícula Pixar, que serà Toy Story, i va fer això.
0: Prou.
1: Sí, senyor. Va guanyar els Oscars dels que parlàvem abans, però també va estar nominat, posem el 25 ara, no el va guanyar, però també estava nominat per la de Toy Story 2, no? Sí, Toy Story 2. Sí.
0: Això és...
1: Que potser és la més Disney que ha fet mai, no? Sí o no? Jo crec que tenia algú allà que deia... Poder que,
3: Aquesta escena ja desentona completament amb la resta de la pel·lícula.
1: Sí, senyor. També va estar nominat per Toy Story 4. No tot Pixar és Randy Newman, encara que el seu cosí s'hagi encarregat també de bandes sonores de Wall-E, Finding Nemo i d'altres. A mi m'ha agradat sempre molt dins de l'univers Pixar la de Ratatouille.
2: Altra banda sonora típica, eh?
1: És preciosa.
0: És
2: una banda sonora típica, també.
1: Sí, una meravella.
0: Quina gran pel·lícula. Aquesta sí que a mi em va semblar un pel·lícula.
1: Sí,
0: un
1: a mi també. La cançó la va fer Michael Giacchino, cantada per Camille. Un altre compositor imprescindible de la història de Pixar és, efectivament, el compositor d'aquesta altra meravella. Ja estem plorant, eh? Ja
3: estem... És inevitable.
1: No, no, és extraordinari. Up, tot up, i extraordinària la música que va fer Michael Giacchino. Un dels meus moments musicals Pixar preferits són les peces musicals d'ell, també, de Michael Giacchino, per Los Increïbles, en plan superherois retro,

0: Bueno, jo plorava al cine veient Los Increïbles.
1: A veure, ara què en trauràs, ara?
0: No, home, sí, la de Coco... passat, oi?
2: Parlant de plorar...
0: No, la posarem perquè s'ha de posar si parlem de Pixar. Però, mira, ja veuràs. Vale, passem a la següent. Efectivament. No, hi ha molta gent que li encanta, eh? No és el meu cas. Però escolta, saps quina és la més escoltada? És que no ho diries mai, perquè a mi tampoc m'agrada gens. La més escoltada de llarg, molt més, que You've Got a Friend in Me, dins de l'univers Pixar...
1: Quina?
0: És aquesta.
1: Aviam.
0: Un milió de streams a Spotify.
3: Oi, fantàstica aquesta cançó. Oh, sí,
0: això és car?
3: Sí, cars.
0: Ets tu, el que fas. No, a mi no... Si hem de destacar una de Cars, per mi és aquesta de l'any 54, home. Life could be a dream, life could be a dream. Ai. I encara que per alguns hagi passat una mica desapercebuda, recomano molt, molt Win or Lose, que em sembla que aquí s'ha dit La victòria en la derrota, la primera sèrie creada per Pixar, per Disney.
2: Primera i última, perquè després han dit que no en faran més.
0: Ostres, doncs és molt guai, eh?
2: Totalment, d'acord.
0: Sí o no? Ostres, a mi em va encantar. A la banda sonora hem optat per Campfire, un duet de compositors i productors molt vinculats a la cosa aquesta més contemporània, i molt, molt guai, mira. Yeah, made from the stars, don't forget to shine. You know that fear's just a waste of time. Fantàstic Campfire per la sèrie de Pixar per Disney. I acabaré el meu rànquing Pixar amb dues recomanacions finals. La primera, aquesta versió de Weezer que van fer per Cars 2 del clàssic de Cars. Cançó que, per qui tingui memòria, es va utilitzar en un anunci molt famós de colònies als 80.
3: Hosti, que boomer.
0: Sí. Bueno, ja us explicaré algun dia. I la fantàstica cançó que acaba de publicar fa re pocs, dos o tres mesos, diria, o menys, de Sisa, que encara que només surt als crèdits, com passen moltes, és l'aposta original de Pixar per aquest 2026, una oda a la preservació del medi ambient, aquesta pel·li que es diu Hoppers, que també al cinema va passar una mica desapercebuda, però que a mi també m'agrada molt.
2: Ja la teniu a Disney Plus, si voleu.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.
4: Així sona. Reconcentrat.
5: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
6: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
8: Sona bé.
7: 4,3 litres de consum al 100.
8: Sona Qashqai e-Power.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno un Nissan.
7: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
13: Notícies.
15: Podcast.
14: Contingut exclusiu.
13: Escolta.
15: Navega.
13: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
13: Fàcil, còmoda.
15: Intuïtiva.
13: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
17: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
16: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
17: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
18: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
19: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
20: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
19: Amb gent pionera.
21: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
19: I que vol canviar el món.
22: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
23: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
24: Change the world, where the world will change you.
23: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
25: RAC Concentrat.

0: aquesta artista és barcelonina, és molt jove, es diu Maig, i a mi me la va descobrir la Clara Molins en una tertúlia de patates del Via Lliure. Fantàstic, Maig. De fet, hi estic molt enganxat. Aquest tema es diu Nou any, nova jo. I ara anirem fins al versió RAC1, amb el síndic de l'Oient, amb el gran Buigas, que garanteix l'espectacle, és que paga l'entrada ell sol. Amb Maig i amb el mestre Buigas, versió RAC1, el reconcentrat.
1: Ja tenim preparat ja punt el senyor Buigas, el síndic dels Oients. I ja anem amb la primera consulta.
2: Vinga.
1: Amb Marta Cailà. Marta, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. És una bona crítica. El que passa és que té un toc nostàlgic que no sé, no s'acaba d'entendre. Jo llegeixo textualment, diu... Em va encantar el programa versió original.
1: Home, mira, quan estàvem...
2: Remunta quan, temps
1: sí,
2: enrere,
1: A més de 20 anys, quan estàvem a Catalunya.
2: Efectivament. Diu, per més que passi el temps, no deixo de recordar el molt bo que va ser aquell programa. Recordo fins i tot el dia. Va ser l'1 de setembre de 1997, correcte?
1: Això va ser el primer dia, eh?
2: Doncs se'n recorda, eh?
1: Doncs jo he escoltat el primer dia i...
3: No es pot escoltar.
1: I, escolta, t'enganxes a la tapa del vàter i no et mous en 3 hores.
2: Doncs saps què diu ell? Diu, aquesta data quedarà per sempre gravada en el meu cap.
1: Per mi també.
2: No em canso de comentar-ho a tot arreu.
1: Mare meva.
2: Déu meu, quin gran programa. Sí, sí. Irrepetible.
1: Sí, irrepetible. No, del tot.
2: I signa, ara atenció al nom, que ens dona pistes, Fèlix Memo.
4: Ah, què vols dir amb això?
2: Home, el cognom...
4: Respecte a la gent que ens escriu, eh?
2: Jo respecto, però... Fèlix Memo.
4: Sí que és veritat que ressalta molt el versió original, però del versió RAC1 no diu res. Això també m'interessa.
1: Bueno, hi ha gent que encara... Sí. Hi ha algun cop que em pregunta què em dedico, què estic fent. Això encara em passa.
3: Ah, sí? Què fas ara? Què fas?
1: Sí, Manier, què fas? Què fas? Dic,
4: ah, sí, RAC1.
1: Ah, sí?
2: Perdó.
1: T'ho prometo. És que no et veiem a la tele i no... Catalunya Ràdio, vas marxar i què et dediques?
4: Pues, bueno, pues, em dedico a fer flams, si et sembla.
5: Anem a parlar amb ell. Està aquí el Fèlix, el tenim en línia.
6: Hola.
1: Hola.
6: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
6: Moltes gràcies, moltes gràcies. Estic molt agraït que em deixeu expressar el molt que em va agradar aquell programa.
5: Sí.
6: No sé si el recorden vostès, es deia versió original.
5: Sí, sí.
6: A Catalunya Ràdio, l'1 de setembre ho tinc gravat aquí a la pell.
5: Sí, sí.
6: 1997, de 6 a 7.
5: Ja.
6: Va ser l'hora més intensa i divertida que he passat mai.
3: A mi no em ve present.
6: Per molts anys que visqui no l'oblidaré, aquest programa. Un programa d'humor increïblement bo. Bo, eh?
5: Sí, sí.
6: Original, hòstia. Va haver un abans i un després al món de la ràdio i a la meva vida.
1: Crec
6: a la meva vida, eh? Perdona, que t'interrompeixi, però és que mira, jo he anat perdent... Saps què passa? Que per culpa d'aquest programa jo he anat perdent molts amics. Molts. Perquè, clar, és que no puc deixar de parlar, d'expressar-ho. El meu terapeuta em diu, això no t'ho quedis a dintre. Aquesta sensació l'has de compartir.
5: Sí.
6: I, clar, com que ja parlo d'aquest programa, doncs, clar, la gent ja... Em faig una mica pesat, perdonin,
1: d'aquest programa...
6: De fet, ara, a les xarxes, em dedico a això. Em dedico a parlar d'aquest programa per diferents canals, el YouTube, el TikTok, i no
2: et
6: parlo de la versió original. I estic encantat que vostè ara i jo puguem dialogar, perquè veig que, de fet, només parlo jo.
1: Dialogar no puc...
6: És que no m'ho faig a sobre.
5: Un moment, Toni, un moment. A part d'aquest programa, li va agradar algun altre més? O només li va agradar aquest, el primer programa i prou? És que hi ha un moment que també...
6: Què vol dir aquest primer?
5: Sí, a part del primer programa aquest que va escoltar, li ha agradat algun altre?
6: Que n'hi va haver més.
2: Home. Que només va escoltar, o sigui...
5: Que fa broma o alguna
6: cosa. Què vol dir que...
5: Aviam, el programa aquest de la data que diu vostè...
6: El versió original.
5: Sí, aquest va ser el primer programa d'una sèrie de programes... Bueno, ha durat 29 anys, el programa aquest. Que ara dura, eh? No ho sabia vostè, això?
6: Què diu ara? Però no era original i únic. D'un sol dia.
5: I portem més de 6.200 programes.
6: 6.000?
5: De versió, sí.
6: 6.000?
5: No sabia vostè això.
6: 6.200?
5: Sí.
6: Com aquell? Com aquell programa? Com el primer?
1: Com aquell, no.
2: Ha evolucionat.
1: No, vull dir que el anem variant.
2: És més, ara és millor, no?
5: Sí, o pitjor. Ha anat evolucionant. Home,
2: Toni, no has dit que l'altre era per anar al vàter?
1: Pues imagina't ara.
5: Però vostè què es pensava? És que no entenc... O sigui... Home, ningú li ha dit que s'han fet més programes de la versió.
6: No, no, jo per això tots els amics li vaig parlant sempre d'aquell programa del...
5: Però escolti, meva. És que no hi ha programes d'un sol dia, o sigui, saps? Dir, els programes normalment duren, com a mínim duren uns
1: bueno,
5: mesos.
1: Hi ha un programa del dia, però sí. Del dia següent hi ha un altre programa.
5: Sí, aviam, els programes es duren més temps. No.
6: M'ha quedat de pedra.
1: Sí.
6: No em puc creure.
1: Ara potser començo a entendre el cognom d'aquest home.
2: Dona pista, sí.
6: I aquest programa que fan ara, vostès, que es diu versió original, jo pensava que era una coincidència.
2: Ara és versió no. RAC1, eh?
6: Igual que hi ha un que es diu versió espanyola.
5: No, aquest es diu versió RAC1.
6: Ja, però per això... Que
5: no ha deduït que fos
6: no,
5: el mateix programa?
6: No, n'hi ha molts que es diuen versió.
5: Ah, val, vols saber.
6: Amb les pel·lícules, que poseu sí, versió sí. Subtitulada, sí. Original. Sí. És que no sé.
5: Fem una cosa.
6: Aixat de pedra.
5: Escolta, a partir d'ara ens escolta i,
1: sí,
5: i es pot baixar sí. Tots els programes, si vol. Dir, ja està.
6: Què diu ara? No.
5: Són milers de programes que té per escoltar vostè.
6: Què diu? Jo no em veig en corda. No seré capaç de tant assimilar tot això. Jo és que en un dia ja vaig quedar col·lapsat.
5: Fem una cosa, mira.
6: M'explotarà el cap.
5: El penjo i l'avisaré quan fem l'últim programa. Quan sapiguem que fem l'últim programa, l'aviso.
6: Ah.
5: I haurà escoltat el primer i l'últim.
1: Què li sembla?
5: Què li sembla? Això ho pot assimilar? Això ho pot assimilar vostè?
6: Això ho podria seguir explicant als amics que he vist el primer i l'últim.
5: Exacte.
6: Perquè si no, això...
5: Pengi,
6: d'acord, adéu.
5: Pengi i ja l'avisarem.
4: Mare de Déu.
3: Està ple de gent trastocada. Però què ha passat aquí?
5: Ha sigut horrorós, això. Anem per la següent.
1: Anem a la següent crítica, quina és?
2: Següent. Aquesta està escrita en castellà.
5: No passa res,
1: bueno, no, escolta, hi ha molts oients que...
2: Sí. De vegades ens escriuen en castellà, és cert?
1: Que són de parlar...
2: La majoria en català.
1: Sí.
2: Però de vegades ens escriuen algun mail...
1: I ens encanta que ens escoltin.
3: En castellà.
2: Diu així, diu... ¿Por qué tenemos que escribir nuestra crítica en las redes sociales para ser escuchados? Antes, en la radio, la gente llamaba y decía lo que opinaba, pues sin tanto preámbulo.
1: Claro.
2: Los medios de comunicación nunca pensáis en la gente que no tenemos ni móvil ni internet.
1: Amb això...
2: I dones la raó, eh?
1: Sí, sí.
2: Jo,
1: sí.
2: Por ejemplo, solo tengo un teléfono fijo. Doncs José
1: això,
2: Luis.
1: Amb això té raó.
5: Això hauríem de fer la pròxima vegada a la secció que truqui la gent i no cal que escrigui, ja està.
1: I tant.
5: I una cosa li vull preguntar que toma, com ens ha escrit això si no té internet? Com ens ha escrit aquest missatge?
1: Ah, aquesta és una...
2: Potser li va demanar algú, perquè ens ha arribat per mail, eh?
5: Sí, per mail. Mira, José Luis...
6: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, José Luis.
6: ¿Entiendo
5: el catalán, entén?
6: Muy poco. Mejor en castellano, gracias. Es que soy de Madrid.
5: Quina manera de parlar, ¿no?
6: ¿Cómo?
5: ¿Y cómo escucha nuestro programa desde Madrid?
6: No lo escucho. En realidad no tengo radio, pero me han hablado muy bien de él, amigos míos catalanes.
5: Ah, hablado con él.
6: Todos me han dicho que es muy original.
1: Pero perdone la pregunta, sí, ¿usted de qué parte de Madrid es? Bueno, ya pasa que a Madrid no hay ninguno de Madrid.
3: No.
6: Bueno, ahora mismo no sé dónde
1: porque
6: estoy.
1: Tiene un acento como de Latinoamérica.
3: Sí,
6: no, usted... Estoy en un lugar muy oscuro y no sé ahora mismo dónde estoy.
5: A ver, ¿usted no tiene móvil ni internet? ¿Es así?
6: Sí, tengo teléfono fijo.
5: Ah, solo teléfono fijo.
1: Sí. Aquest tio parla molt raro.
3: És molt estrany.
5: Si no tiene internet, ¿cómo nos ha enviado el mensaje este?
6: Bueno, muy fácil. Llamé a un amigo rogándole que lo escribiera por mí.
5: Lo llamó con el fijo, supongo, ¿no?
6: Claro. Sí, claro. Gracias al teléfono fijo me puedo comunicar con el exterior.
5: Bueno.
1: Sembla que parlis amb un dibuix animat, eh?
3: No sé.
1: De veu de dibuix animat.
2: És que és un, no sé, és una entonació estranya.
1: I des de Madrid, nos llama des de Madrid, eh?
6: Des de Madrid.
5: I solo se comunica con el estudio con el teléfono fijo, eh? No sale nunca de casa a comunicarse.
6: No. No salgo nunca de casa. Cuando le digo que mi única forma de comunicación es el teléfono fijo, es literal. Literal. Uy, perdonen, es que tengo que... Disculpen, necesito poner otra moneda, si no se me va a cortar la llamada.
1: Ah, pero es teléfono de...
6: Cabina.
2: Truca desde una cabina.
5: Quedan cabinas, ¿eh? ¿Todavía en funcionamiento?
6: Sí, claro. Yo donde estoy... Claro. A mi alrededor está lleno de cabinas.
5: ¿No ha dicho usted que nunca había salido de casa? No sale de casa. ¿Cómo es que está en una cabina?
6: Porque yo vivo... Desde hace muchos años en una dichosa cabina telefónica.
2: A mí también.
5: Sí, no. ¿Qué edad tiene usted?
6: Pues mire, la semana pasada
7: Cumplí 104 años.
3: Es joven.
7: 104.
5: Ya sé quién es aquel paio, ¿eh?
7: No 103, no, 104. Home, aquí metido.
5: És de Madrid, estava a cabina telefònica. 104 anys. Aviam, mira, con José Luis López Vázquez.
2: Sí.
5: Mira, quan havíem... Quina edat tindria ara?
2: Sobre...
5: Perquè, clar,
3: José Luis
5: no surt de casa, diu.
7: Què quiere?
5: José Luis, hola, usted...
1: No cuelgue, que estamos mirando cuál, sí, cuál sería su...
7: Toni Clapés, estoy muy contento de, ¿sí?, hablar contigo.
2: ¿Tendrías en
7: a ver si vienes a mi casa?
1: Sí.
7: Pasa que no vas a poder entrar porque yo no puedo salir. Pero nos vemos desde el espejo y hacemos como los mimos y nos
1: saludamos. Será desde el cristal, porque en la cabina espejos
7: bueno,
1: no hay.
7: Es verdad, el cristal, es que te llevo tanto tiempo solo aquí que claro, ya no sé claro, ni qué me
5: diga. ¿Usted es José Luis López Vázquez?
7: Efectivamente, para servirle a usted, sí.
1: Home, perquè ara t'has penjat.
2: Ara què ha passat?
5: No, jo he penjat. Jo...
2: Com s'ha penjat això ara, justament, que ara ha començat la part
5: penjat,
2: interessant?
5: No, ha penjat ell.
2: Ens ha penjat?
5: Ha penjat.
3: No, ha penjat.
2: Sí. Oh.
5: Oh. Bueno, no, podria ser ell, eh? Perquè no, a la pel·lícula es veu que es mori, eh?
1: No,
5: posen
1: no
5: allà...
1: se l'emporten.
3: No, però hi ha un munt de cabines amb sí, esquelets.
1: Però amb ell no se'l veu mort, eh?
2: No se'l veu mort, això és cert, eh?
5: No, amb ell
2: però
5: no,
2: amb ell
5: no, eh?
2: I realment, a veure, tindria 104 anys, vull dir que sí, quadra, sí, això.
5: Quadra.
2: Ell va néixer el 22.
3: Sí, 104 sí. Tampoc és tant.
5: No.
2: És factible, no?
5: No.
3: Sí,
5: aquells de les cabines del costat, no sé si morien de vells, potser morien de vells, i aquest encara
3: mor. Potser els que són esquelets en tenen 300.
1: Ara està parlant d'una... Ara, és curiós, perquè estem parlant d'una cosa que la gran majoria... hi ha un tant percent elevat de gent avui en dia que no sap ni el que és una cabina de telèfons.
5: Bueno, i la pel·lícula aquesta tampoc l'ha vist el
1: jugador. No, jo crec que sí. No, home, telèfon, cabines de telèfon, quantes cabines... A Barcelona...
3: Les entretes?
2: Ja no n'hi ha.
1: Però encara no s'han adonat que al carrer no hi ha cap cabina.
2: Senyor Marcelí.
3: Ah, no m'hi vull fixar.
5: L'altre tonto.
3: Però com, des de quan que les han tret?
1: No, home, perquè primer hi havia la cabina que et tancaves perquè ningú t'escoltés, sí. Però d'aquí van passar les cabines obertes allà al carrer.
3: No, però jo vaig dir...
1: Que hi havia tot de gent que anava posant els ditets a veure què rascaven, a veure si troben una monedeta, que dius quina possessió amb la monedeta, i després aquestes ja han desaparegut, ja no queda cap.
3: Què dius, tampoc?
1: No.
3: Des de quan?
1: Home, escolti, fa un grapat de dies que no hi són les
2: cabines. Fa temps, eh?
5: En queda alguna, eh? En queden algunes, eh?
1: Sí, bueno, no sé, deu ser a casa seva que en queden, aquí no. Bueno, alguna última trucada?
2: Vinga, va, l'última.
1: Va.
2: Diu, fa uns mesos em va passar una cosa sorprenent. De cop i volta...
3: Sí.
2: Em vaig fer fan del senyor Buigas. I, aquesta és la gràcia, no sabia ni qui era.
1: Això passa, hi ha gent que no sap ni qui és vostè o no sap qui és el senyor Marcelí o qui és Toni Clapés o Marc Serra.
2: No, però de sobte fer-se fan d'algú...
1: A la primera hora del programa.
5: No, però això va passar, eh?
1: Signa, no, i tant que va passar.
2: Signa Amadeu, Casa Mitjana.
5: No, en el meu cas és normal, això, eh? Hi ha més gent que li ha passat,
2: passa?
5: Eh? No em coneix de res, no m'ha vist mai, i de cop i volta s'ha fet fan meu. Això hi ha en diversos casos, això, i hi ha una explicació que ara després l'explicaré. Veure, sí. El passem en línia?
1: Sí, i em diuen que ja el tenim.
8: Sí, estic aquí.
5: Hola, Amadeu, què tal, com estàs?
8: Bona tarda.
5: Vostè diu que es va fer fan meu sense conèixer-me de res, no? No m'havia sentit mai.
8: Sí, algo així. Però jo vostè no el coneixia de res, i un dia, i de cop i volta,
5: normal,
8: pam,
5: normal.
8: Pam, em vaig adonar que l'admirava.
5: Sí.
8: És més, el trobava graciós, i no l'havia vist ni escoltat mai.
5: No, si no és el primer.
8: Però mai, eh? O sigui, ni punyetera idea de qui era vostè.
5: No es preocupi, no està boig, vostè.
8: No?
5: No, ha passat amb molta gent. I li explicaré el motiu pel qual.
8: Em treu un pes del damunt, digui.
5: Mira, quan li va passar això, vostè estava caminant pel carrer.
8: Sí, ho recordo.
5: Però on, quina ciutat estava?
8: A Barcelona, Barcelona.
5: Barcelona. Quan fa d'això?
8: A Gràcia. Això deu fer uns 3 mesos.
5: A Gràcia, dit, eh? Fa 3 mesos.
8: Mesos.
5: Carrer Terol, estava passant
8: sí.
5: Per Terol. Bé, ja està.
8: Sí, perquè havia quedat amb uns amics per anar a sopar i anar al cine. Anàvem al cine verd i veure una pel·lícula.
5: Ah, molt bé, perfecte, ja està. Ja està.
2: Fa però 3 com mesos ho sap, això?
5: Això és un fenomen que passa, que això ho explico a l'espectacle, que jo quan... O sigui, els grans actors, els grans actors, o sigui, el seu talent trenca la quarta paret i arriba al públic, no? D'acord? Això ho sabeu, no? Doncs jo tinc un talent tan bèstia que trenco la quarta paret i la cinquena. Trenco la façana del teatre. I arriba
2: al carrer.
5: Als vianants.
2: A l'exterior.
5: El meu talent. I els vianants, tots quan arriben a casa, tots que passen per davant del teatre Nancú, el primer que diuen, hòstia, el Buigas és boníssim, però l'has vist o una cosa? No, no sé ni qui és, no l'he vist mai, però m'ha arribat al seu talent.
6: Això és el que em va passar a mi, quan vaig arribar a casa i li vaig dir, Maria, el Buigas i va dir, però d'on vens? Vens del bar? I es va emprenyar amb mi, perquè no li podia demostrar jo.
5: Val. Li va arribar al meu talent d'aquesta manera.
6: Efectivament.
5: És més, aquesta facultat de trencar parets també ho puc fer amb el telèfon.
6: Ah, sí?
5: Sí, mira, ara vostè penjarà. Jo explicaré un acudit. Vostè tanqui la ràdio i pengi.
6: D'acord.
5: Jo explicaré un acudit i vostè li farà gràcia sense sentir-lo.
6: D'acord.
5: Pengi.
6: Penjo.
3: Pengi.
6: Fins ara.
5: Vale, ara explicaré un acudit, li farà molta gràcia.
2: I això li arribarà a l'Amadeu?
5: Sí, li arribarà i
2: li arribarà. Sense escoltar la ràdio.
5: Li arribarà i no sabrà de què. Vinga, m'explico l'acudit, eh? Aviam, l'acudit, així que sigui bonet, estigui bé.
2: Pensi-s'ho bé, eh?
5: Saben per què les foques del circ miren cap amunt? Perquè hi ha els focus. Ara, ell, aquest home...
2: A l'Amadeu?
5: L'Amadeu està rient a casa. I no sap de què, sap de què.
3: Que no ho intens.
5: Que t'ho garanteixo, eh? Si vols el truquem, ho
1: provem. Truquem, truquem. Truquem, a veure.
5: El tenim en línia.
1: Sí, el tenim.
5: Truca'l. Mira, què? De què riu? De què riu?
9: Ai, que em pixo a sobre.
5: Escolti.
9: Ai, no sé què em passa. Ja m'ha explicat l'acudit, suposo, perquè jo de cop i volta m'he posat a riure.
5: Però sap de què riu o no?
9: No, si he tancat la ràdio.
5: Ah, mira, home.
9: Ai, la mare que el va parir, el Buigas.
5: No l'expliqui a l'altra gent, no l'acudit.
9: No puc pas.
5: No ho sap, clar. Vinga, penja.
10: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
11: a RAC1.cat.
10: El portal de RAC1. CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
12: Bona tarda, són les 5, comença un Superesports de Tour. Primera etapa del Tour de França 2026. Barcelona contra la llotja per equips de 19,6 quilòmetres.

0: 113a edició del Tour de França, 124 anys d'història i Barcelona protagonista del gran départ de la sortida del Tour, amb una presentació dels equips espectacular a la Sagrada Família aquest dijous i amb dues etapes amb final a Montjuïc. La crono per equips d'avui, l'etapa de demà, etapa en línia que sortirà de Tarragona, a més sortida també a Granollers de la tercera etapa amb final als Angles, amb protagonisme també per la Catalunya Nord. Ens ho volem passar i ens ho passarem molt bé aquest cap de setmana amb el Tour i, evidentment, amb les tres setmanes que ens venen per endavant, amb el luxe de tenir les carreteres catalanes i avui als carrers de Barcelona Tadej Pogacar, un dels grans noms de la història de l'esport, no només del ciclisme. Un Jonas Vingegaard que intentarà guanyar el seu tercer Tour, o un Pol Seixas, que és la gran esperança francesa amb només 19 anys. I els catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, que s'estrena a la ronda francesa amb el Caja Rural. Hola, Jaume Molló, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Tu és un altre gran depart des de fa anys, a la volta, a casa teva, a Sant Feliu de Guíxols, sota el teu balcó, pràcticament.
1: Pràcticament, sí, sí. Fa 3 o 4 anys ja que Sant Feliu és l'escenari de l'estrena de la Volta a Catalunya i, vaja, ja allò em sembla espectacular, doncs això d'avui és una passada des de dijous tot el que estem vivint tan a prop.
0: Línia d'arribada a Montjuïc, els nostres ulls en aquestes etapes serà l'Albert Ferran. O l'Albert, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi, Jaume.
0: A punt d'arrencar aquesta primera contrarellotge per equips, aquesta primera etapa del Tour.
2: Sí, a les 5 i 5 minuts, d'aquí a menys de 3 minuts, arrenca la contrarellotge, el primer equip al Caja Rural, amb el Joel Nicolau, amb l'Abel Balderston, també amb l'Àlex Molenar, que seran els primers que prendran la sortida, i per dir aquí, cada 5 minuts sortirà un equip fins a les 6 i 55, que ho farà l'equip del gran favorit, l'UAE, de Tadej Pogacar. Per tant, cada 5 minuts aproximadament arribarà un equip aquí a la línia de meta, molts candidats a la victòria, l'UAE de Pogacar i del Toro, el Visma de Vingegaard, el Red Bull Bora de l'Evenepoel, l'Alpecin de Van Der Poel o l'Ineos, que té dos especialistes contra el cronòmetre, Ganna i Tarling. Per tant, hi haurà emoció. Segurament que seran distàncies o diferències no molt grans, però n'hi hauran entre els grans favorits a la general.
0: Això surt del fòrum, Albert, i s'acaba a Montjuïc.
2: Correcte, surt del fòrum i, vaja, els primers metres voregen el litoral, després pugen fins a arribar a la Rambla Guipúscoa, enllacen amb el carrer Aragó i el carrer Mallorca fins a Tarragona, el carrer Tarragona, llavors baixen fins a Plaça Espanya i aquí comença ja la pujada a Montjuïc, sobretot amb dos trams, amb dues rampes, una primera rampa de loop del 5%, és un quilòmetre al 5,5-6%, i després la darrera rampa, l'última rampa, els últims 800 metres al 7%, que aquesta rampa és on a priori els grans candidats a la victòria, els Pogacar i companyia, aquí faran l'últim esforç, l'últim sprint per intentar aconseguir el millor temps possible, i un d'ells segurament es vestirà de groc avui cap a 7:45 del vespre.
0: 23 equips, 184 ciclistes que tindrem en aquestes 3 setmanes al Tour. El primer equip que veurem, com diem, el Caja Rural, un dels convidats en aquest Tour de França 2026. Deixeu-me ara dos punts del recorregut. Hola, Pau Bombardó, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: On pares, Pau?
3: Doncs mira, estem aquí als peus de la Sagrada Família, concretament aquí al carrer Mallorca, que és per on passaran els ciclistes, un tros pla i on veurem probablement un dels trams on els ciclistes passaran amb més velocitat. He de dir que s'està omplint força. Quan he arribat aquí fa mitja horeta no hi havia massa gent encara, però suposo que el fet de coincidir amb un monument com la Sagrada Família, que ja de per si un dissabte doncs és molt visitada, això conflueix amb aquest Tour de França. Hi ha força curiosos que s'ho estan trobant, sobretot turistes i gent que arriba aquí que s'ho troba i que hi ha força dificultats, diguem-ne, per creuar a l'altra banda del carrer, i gent que ha vingut expressament aquí a veure aquest Tour de França a la ciutat de Barcelona amb una estampa preciosa aquí als peus de la Sagrada Família.
0: El Pau Bombardó, que el tenim a la Sagrada Família, al voltant de la Sagrada Família. Hola, Pau Bonastre, bona tarda.
4: Hola, Xavi, bona tarda.
0: On pares, Pau?
4: Doncs a 350 metres de la línia d'arribada, per tant, a Montjuïc, molta, molta calor, hem hagut de buscar un ombra. De fet, estem en una zona que és força cotitzada perquè els arbres cobreixen bona part dels laterals d'aquests metres i, per tant, aquí s'hi acumula molta, molta gent, bon ambient, però jo crec que la gent es va dosificant perquè la tarda és llarga i, per tant, cal guardar forces per quan passin els corredors, però sí que els hem vist gaudir, com a mínim, fa uns minuts amb la caravana publicitària.
0: Doncs ahir ja tornem amb els Paus, amb el Bonastre i el Bombardó, per xerrar amb uns quants aficionats que estan seguint també aquesta primera etapa del del Tour de França a Barcelona. I afegim a la festa tres persones que ens ajudaran a posar a llum també tot el que passi en aquesta primera etapa. Hola, Cugat Comas, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Ens va acompanyar el Cugat ara fa uns dies al Superesports amb el Roger Castillo per presentar-nos aquest número d'estiu de la Fosbury dedicat a Catalunya i al Tour. Ja el tenim aquí, Cugat.
5: Jo tinc una sensació de cavalcada de Reis, eh? Potser és perquè vinc de veure la caravana del Tour, però és allò, que venen, de fet ja ha començat, i aquesta cosa especial, crec que avui ens hem de deixar endur per les emocions.
0: M'ha agradat el missatge que m'ha enviat el Cugat a 10 minuts per arrencar a les 5, diu, arribo, diu, però com està Barcelona, eh? Com si et sorprengués com està Barcelona avui, eh, Cugat?
5: No, realment, moure sí costa, però preciós.
0: Hola, Àlex Lebrón, bona tarda.
6: Hola, Xavi Puig, què tal?
0: Responsable del podcast Puro Ciclismo, amb el Purito i amb l'Àngel Vicioso. De fet, l'últim acabat de sortir del forn, ahir, parlant del Tour, eh?
6: Sí, ens ho vam passar bé ahir i està funcionant bé. El Joaquim em consta que està per aquí. Vull dir que bé, contents.
0: Que xulo, no?, que surti de tan a prop de casa, o de casa per molts, com és Barcelona, també.
6: Jo crec que no som conscients del que tenim ara mateix als carrers de Barcelona. Possiblement tenim el millor Tour dels últims anys, més igualat i més espectacular, i jo crec que encara no som conscients de la cavalgada de Reis que estem tenint. Jo he sortit una hora abans de casa, normalment trigo mitja hora, i he dit, no me la jugo avui, i ara que ja ha començat, crec que avui viurem el millor anunci que pot tenir Barcelona pel món, i avui la gent que no ha visitat encara Barcelona veurà una ciutat increïble.
0: I a la línia d'arribada, l'home ciclisme també del Superesports, el Pau Mitjans. Hola, Pau, bona tarda.
7: Hola, Xavi Puig, bona tarda.
0: Responsable del podcast Volata, també, i també un home orgullós de veure tan a prop el Tour de casa, no, Pau?
7: Sí, la veritat és que fa molt goig veure que els ciclistes, no, doncs, transitaran els principals carrers de la ciutat, i jo he de dir que sí que he tingut problemes, perquè he anat a la línia d'arribada i quan he volgut arribar aquí a Montjuïc per la Ronda Litoral, que veia com tots els cotxes, no, dels equips tornaven cap a la sortida després de fer el reconeixement, a mi algun policia m'ha parat i m'ha dit, ei, per aquí no, vés a donar la volta, i vaja, coses que passen, però totes que siguin així per viure el Tour pels nostres carrers.
0: Etapa contrarellotge per equips, amb aquest format, diem que especial o diferent, ha canviat la crono per equips, s'ha provat en diferents proves i ara ja ha aterrat també el Tour de França. Recordem que la classificació de l'etapa la marcarà, sí, l'equip més ràpid, encara que només sigui un ciclista el que arribi a la línia d'arribada, és a dir, que el millor ciclista de cada equip marca el temps d'aquell equip. Ara ja no és allò que n'han d'arribar 5, n'han d'arribar 4, sinó que el que arriba marca el temps de l'equip, i alhora compten per la classificació general els temps que faci cada corredor. Cada corredor farà un temps a la línia d'arribada, n'hi haurà un de l'equip que arribarà 10 segons abans que un altre, doncs la classificació general serà aquesta, la que anirà comptant de cada ciclista. Convenç això, Àlex, o no?
6: No ho sé. Abans hi pensava al matí, i és veritat que trenques els blocs d'equips per a que segona, tercera, quarta etapa no tinguis 8 tios els 8 primers, això és veritat, però trenca també amb la crono clàssica per equips que estàvem veient habitualment, canvia l'estratègia i al final, si a 3 de meta Tadej vol arrencar i vol guanyar-la, és possible que tingui possibilitats sense haver de tenir el lastre de gent del seu equip que potser no és tan especialista. No ho sé. Veurem avui. No ho sé. No tinc una resposta, ho sento.
0: Cugat.
5: Cada una de les que s'han anat veient, és el primer cop que ho fa el Tour de França, però anteriorment ho havien fet altres proves de l'organització, sí, sobretot la París-Nice, i aquest any també el nou nom del Dauphiné, que no me'n recordo com es diu, sí, i cada una m'ha anat agradant més. És a dir, vaig començar totalment refractari,
6: no?,
5: aquesta mesura, i cada cop m'ha agradat més. Crec sincerament que li falta, a la d'avui, li falten alguns quilòmetres de, sí, més. S'hauria d'anar per sobre dels 20 perquè exigís una mica més de feina a l'equip. És a dir, aquest pap de pum cap amunt, quan un cop el viri les primeres rampes de Montjuïc de Pogacar, l'hauria de costejar una mica més, no? Així, a priori. Tot i així, jo crec que ens ho passarem la mar de bé, i que la gent que estigui més per la trama urbana, més plana, per dir-ho així, de Barcelona, veurà una creu, una contrarrellotge per equips de tota la vida, i la gent que estigui a Montjuïc, jo crec que s'ho passarà teta, perquè allò serà un sprint cap amunt.
0: Però la sort és que els veus a tots, als corredors, sí, perquè a vegades, quan vas a veure una prova d'aquesta, si no és una etapa allò de muntanya, que t'agafa una etapa en línia, mira, recordo a la volta a Catalunya on ve Pogacar, que va passar molt a prop de casa l'etapa que passava per Girona, i vaig dir, bueno, anem a veure Pogacar. I bueno, el vaig intuir.
6: Vaig
0: intuir que passava per allà Pogatxa. La meva filla, mira aquest, sí, aquest sí, que passa sí. per allà, deu ser Pogatxa. Però aquí, hòstia, els veus, a tots els que vols veure, els veus.
6: Sí, sí. Tot i que avui hi haurà gent que la pillarà despistada perquè el Tadei no va de campió del món, per tant, diran, sí. Que viene, però no, però no.
1: I porta el cabell ros, ho dic per qui sí, no l'hagi vist aquests dos últims dies.
6: És una mica Eminem avui, eh? Sí. Però és un acte de fe anar a veure el ciclisme, perquè jo li dic a la gent, estarem 5... Jo me'n vaig demà a veure'l i li dic a la meva família, estarem 5 hores esperant que passin i passaran 20 segons. Vull dir que gaudiu tot el que ve abans, perquè no gaudireu tant del pas del ciclisme, però és una passada. I avui, també us dic, és molt especial veure aquesta crono per equips, perquè el soroll que fa la bici de crono no té res a veure amb la bici que fa una bici normal, i és un soroll molt particular, i jo crec que la gent s'ho passarà bé.
0: Sí, a més per veure la velocitat, perquè la tele enganya molt, és, sí. com passa, per exemple, en les carreres de motos, que fins que ets en un circuit gairebé no et fa la sensació que el circuit fa tanta pujada i baixada, no? I que fa aquells canvis sí. de rasant.
1: O el tenis, fins i tot, no? Que la bola va molt més ràpida, no?
0: I amb el ciclisme passa igual. Tu vas a veure una etapa en directe i com passen de fletxats aquesta gent per davant teu, que gairebé ni els ensumes.
5: De fet, avui, abans de la caravana, hi ha hagut el reconeixement dels equips, ja s'ha pogut veure els ciclistes sortint a estirar les cames i acabar de conèixer els revolts, etc. I anaven, com jo m'he mirat allà a la Rambla Guipúscoa i he pensat, carai, ja m'ha fet impressió.
6: I et fico una més a més. A les 4 del matí hi ha hagut un equip que ha anat per Barcelona a veure les, diguéssim, els vorals, on hi havia perills, on hi havia sotracs, on hi havia tot. Estava tota Barcelona buida i hi ha un provador que surt tipus ral·lis. Els ral·lis sempre surt un abans i tal, i llavors després els ciclistes amb aquestes indicacions han sortit i saben on està cada perill, perquè en una crono tan curta qualsevol detall avui és clau, i una punxada, qualsevol cosa, avui et lastrarà moltíssim.
0: Quants equips tenim? Ja en tenim dos ja circulant ara, Albert, d'aquesta crono per equips.
2: Sí, el Caja Rural, que ha sortit a les 5:05, puntual, i després el Team Picnic Poste NL, l'equip neerlandès, que ja porta 3 minuts d'aquesta contrarrellotge. Per tant, ja dos equips participant d'aquesta contrarrellotge de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona. I deixa'm dir que ho deia abans el Cugat, espectacular, la caravana que passa abans dels ciclistes, repartint regals pels aficionats, samarretes, gorres, fent gaudir de la gent també, fent que la gent animi, alguns vestits d'Astèrix, hem vist també com cotxes de Spider-Man, en fi, que la gent que espera no espera 2 hores abans dient que no passen, sinó que s'ho han passat teta amb aquesta caravana del Tour, que ja fa molts anys que funciona i que és un èxit.
0: Això, fent càlculs, què? 25 minuts, més o menys?
2: 25 minuts,
6: més o menys.
2: Sí? 25, 26.
6: Sí. Sí. Jo crec que anirà per aquí. Aquí hi ha un Caja que si ja s'està fent llarg, perquè sí. està demanant que aixequin el peu. Jo crec que volen arribar com a bloc i no quedar molt desmembrats. Molt especial el Caja Rural que estigui corrent aquest Tour de França, és una invitació espectacular, a més han fet un mallot rèplica del mític Caja Rural, és superespecial veure'ls, però sí, jo crec que 25 minuts anirà de poc avui.
0: Amb la calor que apreta, Pau, mitjans també en aquesta primera etapa, vaja, i que pel que diuen les previsions la primera setmana com a mínim fa pinta que suaran i de valent els ciclistes en aquest Tour.
7: De fet, avui a la sortida tot eren aigües, tothom anava demanant aigües en aquestes neveres que tenen els equips amb gel, i sí, realment fa molta calor, veiem paraigües aquí també amb la gent tapant-se una miqueta del sol, i és una cosa que ho comentàvem precisament, ho debatíem en un dels últims podcasts, dèiem això, no? Fins a quin punt el fet de la calor condicionarà el ciclisme dels pròxims anys, perquè el ciclisme es competeix entre les 12 i les 4 del migdia aproximadament, 5, no serien les millors hores per sortir a fer esport quan fa calor, i hem vist que les pròximes setmanes, amb aquesta nova onada de calor que ha de visitar Europa, veurem fins a quin punt les autoritats franceses es posen sèries. Hem vist proves cicloturistes, recordo una molt famosa, no? Una quebrantahuesos, que es va haver de suspendre per la calor. Veurem fins a quin punt el Tour també pren aquest tipus de mesures, però és una cosa a tenir en compte. Molts ciclistes amb aquests gels, no? Que tenen sobre el seu cos abans de sortir, amb aquests xalecos, veurem fins a quin punt això és decisiu, que jo crec que ho serà, sens dubte.
0: Sí, perquè amb aquesta fama de supermans, no?, que tenen...

0: Aquí el ciclisme s'està fent una cosa en els últims potser 3 anys que es diu heat training, que és bàsicament entrenar amb molta calor a casa. Hi ha gent que es tanca literalment a la dutxa, a la sauna, per entrenar amb màniga llarga, amb tot de roba, per suar al màxim, però sobretot al dispositiu que porten es pot veure la temperatura corporal i ells saben més o menys en quina temperatura poden competir. Aquí els cotxes ja poden veure la temperatura a la que van els ciclistes i saber i calcular una mica què necessita. És cert el que deia el Pau Mitjans de les autoritats franceses, són molt diguéssim no especial, sinó que s'ho miren molt el tema de la calor, va passar la quebrantahuesos. Sí que és cert que la normativa parla de les curses amateurs, a l'àmbit professional és una mica diferent, però ho tenen molt en compte perquè a més ve una onada de calor, es va cap al nord i passarà. O sigui, clar, passarà que algun moment hauran de parar. Sempre s'ha, sí, sí, s'ha parat per lo contrari, per mal temps. Aquí és mal temps, però pel sol, diguéssim.
1: Sí, sí, perquè a més a la temperatura, Xavi, suma-li que van amb casc, que l'han de portar, per tant, això encara és més calor afegida. I després una altra cosa, que per exemple, en el cas del Tour de França, tu pots allargar per darrere, és a dir, hi ha suficient claror a aquestes alçades de l'any perquè l'etapa acabi a les 8 de la tarda en lloc de les 5, que seria un canvi per tots, sí, perquè sí, estem acostumats a que el Tour acaba a les 5 de la tarda. Sí.
2: Aquí a Barcelona ja està bé que acabi de dia, sí, que l'última experiència d'una crona que va acabar de
0: nit... No era ni de nit, es va fer de nit.
2: Sí, es va fer de nit més d'hora del que es preveien, sí, i allò va ser un caos absolut. Sí, deies, sí, Albert.
3: Sí, que sóc amb un protagonista, amb un... Una persona que acaba de fer el recorregut.
1: Home.
3: Eder Sarabia, bona
4: Home.
3: Tarda.
4: Home. Què tal, bona tarda.
3: Acabes de fer el recorregut.
4: Sí, sí, efectivamente. Bueno, por un acto solidario para la asociación ASDEN. Bueno, intentando aportar nuestro granito de arena y luego, evidentemente, pues viviendo un momento inolvidable para mí, que soy tan aficionado al ciclismo, poder hacer el recorrido antes de todos los gallos, pues, y con todo el ambientazo que hay en Barcelona, pues la verdad que impresionante.
3: Jo fa un parell d'hores era la sortida, hi havia molta gent durant el recorregut, ja hi havia molta gent situada a lloc.
4: Sí, sí, sí, muchísima, y sobre todo en el tramo final, los dos repechos aquí en Montjuïc, un ambiente, la gente entregada, bueno, estamos en un sitio donde el ciclismo es también muy importante y la gente está con muchas ganas de animar y de disfrutar de esta grande part del Tour.
2: Atacat o no, aquí,
3: sí,
2: al Castell.
3: Sí, li anava a preguntar exactament això, perquè has arribat amb un grup, hi havia, per exemple, jo i el Malcio Mauri també. Has atacat o algú ha atacat?
4: No, venia amb el Chor en tàndem, precisament con Eva, y Roberto Eras empujándole, y bueno, varios ahí que hemos salido, Perico, Samu, que también han hecho la primera parte, pero que luego tenían que ir para la tele, y bueno, sobre todo era lo dicho, era apoyar, pero yo creo que es una crono donde va a haber una primera parte 15-16 kilómetros rapidísimos, y luego a partir de ahí los últimos tres con los dos repechos, tremendamente exigentes, donde se puede marcar diferencias.
2: Àlex, que volia dir, espera, Albert, un moment. Àlex.
0: Albert, jo no sé si l'Eder m'escolta o no.
3: Mira, li poso els cascos.
0: Vinga, va, va.
2: Àlex Lebrón a l'aula, Eder.
3: Poso els cascos, ja l'Àlex Lebrón, entre d'altres, que et faran alguna pregunta.
0: Com estàs? Bueno, l'Eder i jo fa temps que som amics, i voy a contar una interioridad para que la gente sepa el nivel de friki que es Eder en el ciclismo. Lo primero que hiciste al llegar a Barcelona cuando fichaste por el Barça, ¿qué fue? ¿Subir al Tibidabo en bici?
4: Hombre, por supuesto. Y además, ahora me acordaba, precisamente porque tuvimos la casualidad de vivir aquí la post-pandemia. Y bueno, también en esos ratos que nos dejaban salir, donde no había coches, pues recordaba un poco. Además, yo venía mucho aquí a Montjuïc, que me pillaba más o menos cerca de casa. Pero bueno, sí, va, soy un friki enorme. Y bueno, también celebré mis 40 cumpleaños post-Barça yendo a Alpe d'Huez. O sea que bueno, para mí esto es pues lo más grande que hay.
0: Y te vas a ir al Tourmalet en breve. Vas a ir, vamos, sí, de cabeza.
4: Sí. Veo la etapa de hoy, la de mañana. Luego estoy unos días en Andorra y ya voy a Pirineos.
2: Venga.
4: Y a ver la etapa de Gavarnie.
0: Sí, está sí, bien, sí. Lo has negociado muy bien esto, ¿eh?
4: Es verdad que he tenido que pelearle un poco.
0: Ya sabía yo.
4: Sobre todo por los dos chiquitines, que le he dejado un poquito el marrón. Creo que luego me va a venir el partido de vuelta.
0: Claro, el boomerang.

0: a ver quién gana la eliminatoria. A ver quién gana la eliminatoria. Primer mallot a groc per tu, qui se l'emporta avui, Eder? Qui es vesteix de groc avui aquí a Montjuïc?
1: Mira, venía en el viaje en el coche con un amigo mío hablando con Xavi, repasábamos todos los equipos, hablábamos que posible favoritismo de Ineos, pero es verdad que con este formato, pues no sé si al final los Vingegaard y Pogacar y demás en los últimos repechos pueden sacar algo de tiempo, ¿sabes? Es que creo que va a ser una crono súper rápida de 60 y pico por hora en el plano. Pero luego los dos repechos pueden ser determinantes, así que te diría Ineos.
0: Doncs ho apuntem a la llista. Eder, acabar-ho de gaudir, moltíssimes gràcies.
1: Muy bien, moltes gràcies.
0: Eder Saravia, el micròfon de l'Albert Ferran en aquesta línia d'arribada a Montjuïc, aquesta crono per equips, que tots donem per fet, mitjans, que tots els galls es deixaran veure i que tots arribaran per davant del grup, del seu equip. Tu també ho veus així, eh? És a dir, que Pogacar, que Vingegaard, que Benepul, que fins i tot Del Toro i Pogacar, no sé si fem parella, vull dir que tots dos es deixaran veure per davant quan arribin al final.
2: Jo crec que sí, jo crec que avui tots els galls voldran mostrar les seves cartes i una mica recuperant el que dèiem abans, aquest tipus de cronos crec que poden funcionar quan hi ha un final que pica cap amunt com avui, no? Avui hi ha aquesta doble ascensió, el que va molt bé és que l'equip et porti fins als peus d'aquestes pujades i jo crec que sí, avui es deixaran veure Pogacar, es deixarà veure Vingegaard, veurem com ho fa Remco Evenepoel, que a la sortida veiem que havia muntat un plat de 68, que això és una bestiesa, és una autèntica bestiesa. Aleshores, haurem d'estar pendents d'aquests tres, sobretot, i també m'afegeixo al carro de l'Ineos amb Joshua Tarling, amb Pipo Ganna, amb Tobias Foss. Crec que són tres corredors que ho poden fer molt bé perquè són especialistes contra el crono.
0: Mira, de fet, estem veient Cugat amb el Caja Rural, que és una escabatxina, la que comença a pujar a la carretera, aquí cadascú fa la seva guerra.
3: Sí, senyora, la que ja en suma en Montjuïc ha començat a caure. Joan Nicolau, el català, és dels primers, que ara s'ha deixat enrere bastant de temps, i ara veiem només dos corredors. Jo respecte a aquesta porra, no sé si hem d'obrir la secció porra o no, no, però crec que l'Ineos, el Net Company Ineos, que es diu ara, és quan infegeixen un nom a un patrocinador de molts anys.
4: I tothom li diu l'antiguo Sky.
3: I tothom li diu l'antiguo, exacte. Doncs, és com allò que...
0: Que ara diuen Jumbo, segons com.
3: I les antigues pessetes, no? Però crec que el Net Company Ineos pot ser dels equips que enfoquin la contrarrellotge més a l'estil clàssic de contrarrellotge per equips. És a dir, crec que té prous bons corredors com per arribar amb més junts, més conjuntats al final, i per contra m'imagino un UAE que la que ensumi Montjuïc serà allò protocol Poggio a la San Remo, que cadascú faci els metres que pugui fer perquè nostre senyor Tadej Pogacar acabi, quan ell vulgui, arranqui i ja no l'atrapi ningú.
4: És que avui és un dia especial en el sentit de surts de Barcelona com a primer dia de groc. Ja és, però ja no és el groc, és un primer cop sobre la taula de cuidado que ja anem en sèrio. Jo crec que no els guardaran massa perquè aquí cada petit cop és un petit cop psicològic i jo crec que avui, vamos, els 4-5 galls que tenim, Ayuso inclòs, que és un molt bon croner, vamos, pujaran a tope.
0: Sí, és clar, ell ho dèiem, que són 20 quilòmetres només, però que compte, a mi no m'estanyaria que veiéssim mig minut, potser, de diferència entre dos favorits avui en aquesta etapa. O és massa, creieu, massa, amb 20 quilòmetres.
4: Ha de ser una desfondada guapa, però entre equips segur. Entre equips segur, perquè ho veurem aquí, eh? Però crec que és massa. Ha de passar alguna cosa estrany.
5: Veig pel web oficial del Tour de França que l'equip Picnic ha tingut problemes. Sí. De fet, el seu líder, Warren Barguil, que no és un dels grans favorits, però és un nom destacat, diguéssim, s'ha despenjat, que l'equip l'ha hagut d'esperar, havia marcat el millor temps en el primer dels tres punts intermitjos que tenim a l'equip Picnic i ara doncs segurament perdrà ja força temps.
0: Mira, són dels que acumula més tours, Barguil, juntament amb Izaguirre i amb Durbridge, són els tres homes que tenen 12 tours a les seves espatlles, i per tant Barguil també amb aquests problemes ja la primera crono per equips. Què diu la gent? Bonastre, la teva posició a prop de la línia d'arribada.
6: A veure, anem a buscar si trobem algú per aquí. Veia un grup enèrgic ara fa uns instants. A veure, per aquí, com et dius tu?
7: Bernat.
6: Bernat, sí. Què més? Com et dius tu?
7: Eloi.
6: Què feu? Quanta estona fa que heu arribat aquí?
7: Portem, mira, des de les 12 del matí aquí, 11. Ells han arribat a les 11 i nosaltres a les 12.
8: Ells han d'anar més, ells han d'anar més.
7: Era molt poca gent a les 12.
6: I la calor com la porteu?
7: Pues bé, el bo d'aquí és que hi ha molta ombra. Ara ens està putejant una mica més, però bueno, ara perfecte.
6: Sota, com d'especial és això de viure un Tour de França aquí a Barcelona?
8: A veure, nosaltres pensem... No estem gaire contents que l'Ajuntament hagi destinat 9 milions aquí i capitalitzar la ciutat, però bueno... Està molt bé que el Tour comencés a Barcelona i a vegades...
7: Ens agrada el Tour de França i llavors per això venim. Ens encanten les bicis i ja està. L'any passat vam anar a França i aquest any ho tenim aquí. Doncs pues mira, perfecte.
6: I a qui espereu més veure?
7: Bueno, els grans. Tadej Pogacar, Vingegaard... Ens agradaria un equip català, però encara no n'hi ha. Però bueno, els esperem.
6: Ara són a punt de passar els catalans, els del...
7: Carrural. Bueno, estan bé. Millor que el Tel, millor que el Tel.
6: Doncs a punt de passar
9: d'aquí davant. El Tel, el sí.
6: Ara passen els ciclistes del Caja Rural, el primer.
3: Àlex Molenar, que és mig català.
9: Sí, català, mare catalana. Sí,
3: sí. Sí. Jo com que compto molt, li dono la nacionalitat ja.
10: Serà el primer líder virtual del Tour.
0: Exacte, sí. Veurem, començarem a tenir una idea per on anirà la marca i la velocitat, que com deia l'Eder, déu-n'hi-do, van amb una mitjana superior als 50 per hora segur.
4: Pícnic, que ha tingut problemes, anàvem 52, els bons tocaran els 60 segur. Que això vol dir que les curves no es toca fre, que van a 60 tota l'estona. És que aquest és el tema. Sí.
5: I que per tant s'acostaran segurament més als 20 minuts que els 25. Sí, sí, el dia del que comentàvem abans...
4: Sí. Sí, seran 23.
0: Mira, 23 gairebé clavats, Albert, el primer equip que arriba a la línia d'arribada.
10: 22:59, Àlex Molenar, el primer ciclista que creua la línia de meta, com dèiem, el primer líder virtual del Tour de França, aquest ciclista de pare neerlandès, mare catalana, que des dels 12 anys es va instal·lar a la Garrotxa i que, vaja, és un català a més i que, de moment, marca el millor temps a la línia de meta.
0: Doncs el Caja Rural, evidentment, és el primer equip i el primer que marca el temps i, de moment, el marcarà, perquè el segon classificat anava ja lluny d'ell i mantindrà aquesta primera posició quan arribi el segon equip que ha pres la sortida. Un minut i dos quarts de sis i a la Sagrada Família, que diu la gent, Pau Bombardó?
11: Doncs, mira, a veure si podem parlar amb algú. Mira, hola, com et dius?
12: Arnau.
11: Molt bé, Arnau. D'on vens?
12: Jo d'aquí de Barcelona.
11: D'aquí de Barcelona, ho tenies a prop, això, eh?
12: I tant.
11: Escolta'm, ets gaire aficionat al ciclisme. Veig que estàs aquí bastant a primera fila, eh?
12: Sí, sí, sí. Mira, dins que aquí al barri, aquí l'Eixample, i m'he provat ja que era a prop. Doncs això.
11: La primera vegada que el Tour surt de Barcelona, què et sembla, això?
12: Bueno, doncs bé, no? Dona una imatge internacional a Barcelona, que potser no ens fa falta, però bueno, ja està bé, no?, que facin esdeveniments d'aquests aquí a Barcelona.
11: I hem pogut trobar una ombra, per cert, perquè déu-n'hi-do la calor que fa, eh?
12: Sí, aquí a banda muntanya sí que hi ha ombra, si és que a banda mar n'hi ha menys, però bueno, aquí a banda muntanya, amb el parc de davant de la seva família, sí que tens bastanta ombra.
11: Escolta'm, especial ganes per veure passar algú, ja n'hem vist passar uns quants, eh, per aquí.
12: Sí, home, el team de UAE i sobretot a Pogacar.
11: Pogacar, que passarà d'aquí una estona, eh? Per això encara ens falta passar, sortirà dels últims, però de moment força bon ambient aquí, no? Això.
12: Sí, força ambient, molt internacional, forces banderes de diversos països i bon ambient.
11: Molt bé, gràcies, Arnau. Doncs ja ho veus, Xavi, per aquí també força ambient, per aquí la Sagrada Família. Sí que és veritat que és un ambient força turístic, també, és el que comentava abans, i per tant la gent va anant i venint, va passejant, i alguns que es queden una estona, després marxen, però força bon ambient.
0: Anem a tancar la porra, perquè l'hem arrencat a trobar així una mica mitges i abatzegades. Mitjans, tu qui veus de mallot groc avui?
11: Jo t'he dit Pogacar. No...
0: Pogacar, eh? No ets original, no?
11: No sóc gens original, no.
0: Albert Ferran.
11: I com que m'has deixat començar,
0: sí,
11: doncs
0: sí,
11: tiro
0: perfecte.
11: Per Pogacar.
10: Va, jo diré Filippo Ganna.
0: Filippo Ganna. Què dius, LeBron?
4: Crec que Vingegaard.
0: Vingegaard.
4: Sí.
0: A mi m'agradaria avui veure... Sí, perquè ja, no?, seria com un... Allò que deies del senyal aquest, no?, aquest de dir, compte que jo estic aquí, que no
4: exacte.
0: Em parleu molt.
4: Exacte.
0: I ell va dient i va repetint, ep, que arribo bé, eh? Que arribo molt millor que l'any passat.
4: Clar, clar.
0: Que he fet una preparació amb més dies de competició que Pogacar, però he guanyat tot el que he fet. Sí, sí. Que estic aquí, eh? Que he guanyat dos tours. Per si no us n'oblideu de mi, eh?
4: I l'equip que té és un equip potent per arribar bé a Montjuïc i per arrencar 3 quilòmetres a tope.
0: Pogat?
3: Clar, si el joc consisteix en no repetir, està sent una mica cabrón amb l'ordre, eh? No, però... vinga, va, direm... direm Pol Seixas, perquè és qui ens va quedar. Vinga.
0: Aquest nom seria bonic, també.
3: A part,
0: imagina't com es posarien els francesos.
3: Exacte. Ui,
0: els gavatxos, avui Pol Seixas es vesteix de groc. No.
3: Doblen els morts de l'onada de calor de l'última setmana, pobra gent.
0: Avui ha jugat França de rugbi, no?
3: Sí, ha perdut amb els All Blacks, a les 9 del matí. Sí. Si us sumes al partit d'Argentina la matinada passada, m'està quedant el dissabte maco.
0: El dissabte entretingut. Qui ha arribat? Ha arribat algú més o no? Encara no, Albert, a la línia d'arribada.
10: Mira, estic pendent de la zona mixta, pendent dels catalans del Caja Rural. D'aquí poquet podrem escoltar algun protagonista, ara us aviso.
0: Perfecte, doncs escoltant o Abel Balderston o Àlex Molinar, que és qui ha marcat el temps pel Caja Rural en aquesta crono per equips, o també el Joel Nicolau.
5: Però compta amb el Pícnic, que realment està perdent 41 segons amb el Caja Rural en el tercer punt intermig. Per tant, compta que realment aquest problema que ha tingut Barguil el penalitzarà molt a tot l'equip.
4: Ja sabem què faran d'aquí als propers dies, no? Anar per etapes com uns bojos i... No, perquè a més tenen a John Degenkolb, que és un veterà que...
10: Perdoneu, que som amb l'Abel Balderston. Abel, bona tarda.
13: Bona tarda.
10: Realment has esgotat entre la calor, entre la intensitat de la crono, la pujada, s'ha fet dura, no?
13: Sí, a sobre tot el dia quasi vent de contra i això al final també et desgastava molt. Llavors, bueno, molt dura, molta calor i al final ja ha sigut per rematar.
10: L'has gaudit?
13: Més o menys. He patit molt, el puls molt alt, al final és la primera, veig molt fresc i m'ha costat, però sí, disfrutant.
10: No sé si has arribat a gaudir de la gentada de por que hi havia a la sortida durant el recorregut. En aquesta arribada estava ple a vessar.
13: Sí, la veritat que estava molt ple. I ara molt semblant a la volta aquí a Barcelona també, la contrarellotge, però avui ha sigut encara el doble o el triple.
10: D'aquí uns dies, quan penses en aquesta contrarellotge, amb què et quedaràs?
13: Bé, amb el bon rendiment de l'equip i contents de debutar aquí a Barcelona al Tour.
10: Abel, gràcies.
13: Gràcies.
10: Doncs l'Abel Balderston, esgotat, li veu de veure la cara. Mare meva, pobra, ha passat calor, ja ho ha dit, que jo crec que l'ha patit més que l'ha gaudit, però ha pogut completar aquests 19,6 quilòmetres.
0: Dos minuts i tornem a la primera etapa del Tour de França 2026, crono per equips a la ciutat de Barcelona, en marxa ja des de les 5.
14: Superesports amb Xavi Puig. Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
18: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
19: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Superesports amb Xavi Puig.
0: 5 minuts passen de 6:15. Hem d'anar cap a la Bisbal d'Empordà, molt pendents durant tot el dia, evidentment, de l'incendi a les Gavarres. Aurora Rodríguez, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Què ens expliques?
20: Doncs que estem pendents de l'actualització que han de fer a aquesta hora sobre com avancen aquestes tasques d'extinció d'aquest incendi de les Gavarres a l'Empordà. Han de comparèixer David Borrell, el cap de bombers, i la consellera Núria Parlon. Allà hi tenim l'Anna Salvador, bona tarda.
21: Sí, bona tarda. Ara mateix ja està parlant el cap dels bombers, David Borrell.
22: Que se'ns pugui eixamplar l'incendi cap a, en direcció Girona, en direcció a les Gavarres. Estem relativament bé, en el sentit que fins ara doncs, l'estem aguantant, i això són bones notícies, però ens queda molta feina per fer. I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint, hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar, i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil. Paral·lelament a això, i també fem una mica de balanç de com ha anat diguéssim des de el migdia fins ara, dir-vos també que hem tingut activitat en el flanc esquerre, com també estava prevista. Fruit d'aquesta activitat, una carrera ens ha obligat a fer una ordre de confinament preventiva, i aquesta és a grans trets la situació que tenim ara mateix. Les ordres de confinament continuen, les quatre que vam fer ahir, més aquesta cinquena, bàsicament que hem inclòs doncs, des de la Bisbal a Mont-ras, fora, diguéssim, del que és els nuclis urbans, però sí tota la zona de masos que tenim a dintre, i també el tall de la C66 per evitar desplaçaments per un tema de seguretat. Ara aquest focus, diguéssim, està ja estabilitzat i estem, com us dèiem, en un perímetre encara molt precari, amb molta tensió aquestes properes hores, perquè encara és una informació flash de quin és l'estat. Estem treballant, ho estem aguantant, tenim, diguéssim, també l'anticipació de que si ens marxés aquest flanc dret, doncs tenim, tant a nivell de mitjans aeris com de contingent, diguéssim, de resposta ràpida, tenim vehicles a punt per donar resposta, i aquesta és la situació ara mateix. Sí, la marinada és un règim de vents topogràfics que el que fa és cada dia bufa des del migdia fins al vespre s'atura. Per tant, al vespre ja entrem en una situació totalment diferent. El que ens fa patir sobretot són les properes hores fins al vespre. Després tornarem a tenir demà un escenari complicat. Per què? Perquè tenim 4 o 5 dies per davant doncs, que ens augmentarà el risc, que tindrem aquesta onada de sud, aquesta onada de calor, que el que farà és reforçar aquesta marinada justament i, per tant, incrementar el risc a les hores del dia. I, per tant, aquest flanc dret, si no el tenim molt ben estabilitzat, doncs és una font, diguéssim, de problemes i de possibles propagacions amb aquesta, cap a l'oest, diguéssim, de les Gavarres i cap al nord-oest de les Gavarres.
1: Que el flanc dret no hagi avançat i ens expliques que teniu mitjans per contenir-lo si ho fes, això ens situa un possible estadi al vespre, quan passin aquestes hores crítiques, de poder donar el 100% estabilitzat aquesta zona que us preocupa tant per aquesta possible afectació que podria tenir a prop de Girona?
22: Ja ho veurem, perquè ahir érem optimistes en el sentit d'aconseguir estabilitzar aquest flanc dret durant la nit. El que ha passat és que aquest flanc està molt mal cremat, té molts focus secundaris, a més va cremar, quan crema per vent ja passa sovint doncs, que passa molt ràpid l'incendi i no acaba de cremar bé, a més amb l'efecte d'aquesta marinada que va fer que el frenés durant unes hores va acabar generant un comportament d'un incendi no conduït per vent, sinó topogràfic. Tenim dos comportaments amb un mateix incendi. Això fa que el perímetre també sigui complicat i, com us deia, molts focus secundaris, molt irregular, amb dificultats de diferenciar la part cremada de la verda i per tant, això és difícil, diguéssim, d'avançar. Llavors, ahir, sobre la nostra planificació pensàvem que es podia avançar molt millor del que realment ha estat i per tant hem de ser també prudents per estabilitzar tot el perímetre i per tenir-lo doncs, assegurat i tan refredat com per permetre, diguéssim, prou refredat com per permetre passar en una fase d'estabilització. L'objectiu segueix sent l'estabilització del flanc dret. És no només l'objectiu, sinó gairebé l'obsessió que tenim per treure'ns el potencial de les 30.000 hectàrees que tindríem, diguéssim, de la part de les Gavarres que va cap a Girona.
21: Durant aquestes 3-4 hores crítiques que venen ara, es preveuen alguns confinaments més, algunes urbanitzacions concretes, o això ja queda descartat del tot?
22: No, descartat, no podem descartar res, perquè la marinada, diguéssim, que el que fa és que ens podria eixamplar justament aquest flanc dret. Per tant, la projecció aquesta cap a Girona no podem descartar que en algun moment, si això, diguéssim, agafés aquest incendi, agafés, diguéssim, una activitat important, doncs ho faríem. Nosaltres estem monitoritzant contínuament tota l'activitat que fa l'incendi i de forma, diguéssim, amb anticipació, doncs decretem aquestes ordres de confinament per poder treballar amb temps i amb tranquil·litat, com s'ha fet en el cas aquest que dèiem d'aquest espai entre Mont-ras i la Bisbal. El mateix faríem amb l'espai que ens queda, diguéssim, amb la projecció que va cap a Girona. Ara de moment ho estem aguantant bé i de moment no ho tenim previst fer, però si calgués ho faríem.
2: Sobre quantes hectàrees esteu treballant?
22: Això, les hectàrees que els agents rurals us diran exactament les hectàrees, nosaltres el nombre d'hectàrees és molt similar al que teníem abans, sí que és veritat que hi ha hagut aquesta llengua, diguéssim, que ens ha provocat doncs fer aquesta nova ordre de confinament, que s'afegeix, diguéssim, al perímetre total, però no és tampoc un augment molt significatiu d'hectàrees. Estem sobre 3.400 a l'àrea que treballem, doncs traient les illes verdes i de més.
7: La superfície cremada estarem sobre les 2.200 hectàrees. La superfície cremada real, d'acord amb les previsions que hem fet un últim vol d'helicòpter ara al migdia i en principi ha crescut pràcticament de forma insignificant durant les últimes hores. Una mica amb aquest focus que hi ha hagut últim, però ens mantenim sobre les 2.200 hectàrees cremades.
22: Sí, és aquella zona, diguéssim, del flanc dret, la que preocupa, les dues vessants, diguéssim, fins a arribar al Puigarc, que són les que estan costant, diguéssim, i també a dins d'aquest flanc dret, també, la part que queda una mica més enrere, més cap a la Bisbal, també ens preocupa. No, el radar no està afectat, que ens consti. De totes maneres, a nivell d'afectacions, també és important, estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions, no es pot fer a tot arreu perquè encara està actiu, anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 de comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
2: A dins del perímetre amb el que treballeu aquestes 4?
22: Sí, sí.
21: Aquesta tarda s'ha anunciat també que s'anul·la la cantada de veneres que s'havia de fer a Calella de Palafrugell i que havia de portar molta gent cap allà. No sé si és la recomanació que havien fet des dels bombers precisament per evitar mobilitat i tal.
22: Bé, sobretot el que nosaltres hem demanat és que a les zones que hi ha confinament, que respecti aquest confinament, que és el que a nosaltres ens preocupa. Hi ha allò una mica de vegades sembla una mica contraintuïtiu, no?, que es demani confinament quan ve l'incendi. Jo estic reiterant aquests dies de que sobretot els grans accidents que hem tingut és amb la gent que s'autoevacua, que davant, diguéssim, de situacions de pànic, doncs li sembla que el que ha de fer és marxar, i el que sí que tenim és que els grans accidents que hem tingut és justament amb gent in itinere, perquè és quan està altament vulnerable, i no cal tirar massa enrere. Fa relativament pocs anys a Portugal van morir més de 200 persones justament amb una evacuació d'una urbanització que va provocar justament que els matés. Per tant, és molt important seguir aquestes recomanacions i el confinament és la manera més segura que tenim de protegir-nos.
1: Inspector, hem vist sortir uns cotxes medicalitzats del SEM i també vostres dels bombers. Hi ha algun bomber afectat? Ahir eren 4 lleus. No sé si durant la tarda d'avui hi ha hagut algun altre bomber afectat pel fum o per alguna flama.
22: Els 4 bombers ahir van ser atesos i van poder, diguéssim, continuar amb les tasques d'extinció amb normalitat, i avui, de moment, no hem tingut més incidències.
1: Ni bombers ni civils, eh?
21: Li pregunten ara pel tancament de les Gavarres i pel fet de que hi ha ciclistes que continuen accedint a la zona.
7: Sí, sí. La, S'ha publicat una resolució precisament de la consellera establint unes mesures de preventives amb aquest tancament, i una de les mesures preventives és que es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa... En primer, per garantir la seguretat de les persones, perquè al final estem en una situació vulnerable, que si tinguéssim un rebrot de l'incendi cap a la banda de Gavarres, cap a Girona, doncs, podries veure la gent afectada i en situació vulnerable. Per una altra part, intentem també reduir al màxim l'activitat humana, per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis, i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments. Aquí tenen molts dies durant l'any per poder gaudir del massís, i ara els demanem que mentre es duri aquest tancament, que està previst com a mínim fins al dijous, es mantingui, perquè tenim una previsió de condicions extremes, doncs que senzillament qui no tingui una relació de veïnatge amb la zona estalvi venir aquí, perquè l'únic que pot posar és dificultats als bombers i a tots els equips d'emergències. Bueno, estem intentant respectar-ho. Estem intentant... Tenim més de 20 unitats de vigilància a la zona, tant de agents rurals, com d'ADFs, com de Mossos d'Esquadra, com Guàrdia Civil, com policies locals, que estan intentant donar compliment a aquestes mesures. Mirarem de fer-ho amb la màxima eficàcia possible. Però torno a dir, fa poques hores que també s'ha publicat aquesta resolució, estem en un moment que també s'ha de donar a conèixer aquestes mesures, i esperem que durant les properes hores i dies es respecti.
6: Molt bé.
1: Pel que fa l'aigua, no hi ha cap problema de vestiment, esteu a Banyoles, Golf de Roses, es pot resoldre sobre l'aigua.
6: Sí, no, ja no tenim cap problema sobre l'abastiment d'aigua, no és un problema, diguéssim, per l'avenç de les tasques d'extinció.
8: Però els focus de bombers no estan preocupant, perquè hi ha hagut, us han donat algun ensurt, s'han originat lluny, fins a un quilòmetre de distància
6: d'incendi, preocupa? Clar, cal entendre sobretot que els focus secundaris que es van produir ahir, veure a més a més que s'estirava molt amb un pirocúmul, el que fa és que l'incendi avanci doncs, per punts, i sobretot doncs, estirat per aquest vent que teníem en superfície important de tramuntana, i això fa que no tot estigui perfectament cremat, i sobretot que hi hagin illes no cremades a l'interior. Això també és un problema tant pel que fa a que el perímetre és molt irregular i per tant molt sinuós i costa, diguéssim, molt més doncs, d'estabilitzar-lo, com també per la seguretat dels nostres efectius, en el sentit de que si queden illes verdes a dintre, hi ha la possibilitat, diguéssim, doncs que no estiguem sempre treballant en zona segura, i per tant hem posat molta atenció a tots els nostres sistemes, diguéssim, d'alerta, per evitar que puguem, diguéssim, estar en perill en el cas de que tinguéssim alguna reproducció o alguna, diguéssim, reactivació de l'incendi, sobretot amb el flanc dret.
9: Podem fer en castellà...
23: Fins aquí, doncs, aquesta compareixença, nova compareixença dels bombers.
24: Gràcies, Anna. Compareixença que es resumeix fàcilment perquè hi ha poca actualització, es mantenen els confinaments, es manté els talls de carretera que hi ha fins ara, i la novetat, diguéssim, és el que ens ha dit, el que deia el cap dels bombers, que estan relativament bé, però que encara queda molt, queden 3 o 4 hores de patiment, ha dit, perquè, Abel, Caral, són les hores en què encara bufa la marinada, no?
25: Sí, una marinada que s'ha reforçat, com ja estava previst, a les hores centrals del dia, cops de 30, 40, puntualment una mica més quilòmetres per hora, però bé, és un vent que en general és de direcció sud, és variable, va de mar cap a terra, sud, sud-est, en alguns casos una mica més virant cap a l'est, però és un vent que va perquè ens entenguem en direcció contrària a la tramuntana d'ahir. Per tant, en general, el que és el flux general, aquest vent no va en direcció a tota la massa forestal que hi ha doncs, potencialment cremable a les Gavarres, sinó que en molts casos, més aviat, aquest vent doncs, ja empeny el foc cap a la zona cremada. Però bé, en tot cas, ara seguir bufant, és un vent, com dèiem, variable, com ens comentàvem, comentaven des de bombers, el cap dels bombers, doncs, és un vent topogràfic, aquest vent tèrmic que genera, doncs, de mar cap a terra i que, segons l'orografia, pot agafar a vegades, doncs, direccions variables. La bona notícia, una, que ja ha passat, passat les hores de més calor i, per tant, de mica en mica acostarà, però la temperatura anirà baixant. De fet, aquest vent de mar cap a terra aporta humitat també i ha fet baixar la temperatura a la zona. I l'altra bona notícia és que a mesura que passi la tarda cap al vespre i a mesura que caigui el sol i ja quan es faci fosc, doncs aquest vent anirà desapareixent. Demà es tornarà a intensificar amb el pas de les hores, sobretot a partir del migdia, però bé, ja haurem passat el dia d'avui, el dia segurament més complicat després de l'inici d'aquest greu incendi ahir, i en tot cas això, doncs les condicions aniran millorant perquè anirà fluixant el vent pràcticament fins a desaparèixer i a més, evidentment, en caure el dia, pujarà la humitat i baixarà la temperatura.
24: Doncs, Xavi, aquesta és l'actualització. Aviam si això, en aquestes properes hores aconsegueixen els bombers frenar aquest flanc dret de l'incendi de les Gavarres a l'Empordà.
0: Molt pendents, evidentment, durant tota la tarda del que puguin explicar des de la Bisbal d'Empordà, des de les Gavarres. Gràcies, Aurora. Abel, fins ara.
24: Fins ara.
0: 9 minuts i les 6 de la tarda amb la primera etapa del Tour de França en marxa a la ciutat de Barcelona. Aquesta crono per equips de 20 quilòmetres pràcticament situada. Situem ara mateix qui lidera aquesta primera etapa, Albert.
10: Doncs mira, han completat el recorregut 5 equips i el millor temps és per Roman Grégoire, el cap de files de Groupama FDG, 22 minuts 28 segons. El proper que arribarà és el Pinarello, l'home que arriba escapat és Tom Pidcock, que veurem si supera el temps, li falten 10 segons per superar el temps de Grégoire, afrontant ja els últims metres, 22, 23, 24, anirà justet, jo crec que no millorarà el temps, no, ja arribem als 22, 28, per tant, el millor temps, de moment, després de 6 equips, el marca, com dèiem, el francès Roman Grégoire.
0: Vèiem també que algú ja havia patit alguna caiguda en aquesta primera etapa, en aquesta primera crono.
3: Sí, Clément Berthet i Guillaume Martin Guyonnet, dos ciclistes del grup AMA, que s'ha, bueno, l'equip s'ha quedat desmembrat aviat, però han fet el millor temps. Ja estem veient equips que ja estan tocant el 53 per hora, vull dir que això va increixendo. Pidcock avui ha patit el tenir no un equip super mega top i a veure quan li picaran de temps perquè avui perdran temps el Pinarello.
0: Bombardó, què diuen a la Sagrada Família?
4: Home, doncs segueixen... Van passant els equips, van passant...
0: No hi ha el Papa, no, avui, per aquí?
4: No, el Papa no hi és avui, però tenim també una bona muntada. A veure amb qui podem parlar. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Què tal, com et dius?
5: Arnau.
4: I Arnau, abans també hem parlat amb un Arnau. Escolta, veig que teniu aquí un bon set muntat, per veure tot això.
5: Sí, hem vingut amb tota la família, amb els sogres, que són de París i són molt aficionats al ciclisme, sobretot el meu sogre.
4: Ah, sí, els sogres de París, eh?
5: Sí, els sogres de París van arribar fa uns dies i estem aquí amb els crios, els pares i tots aquí, vivim aquí al costat.
4: Què han vingut, expressament per veure el Tour?
5: No, que va, venen cada any dos o tres vegades a Barcelona a veure els nets i aquí estem disfrutant del Tour, ja coincidim. I aquí estem.
4: El sogre el tens aquí al costat, no?
5: Sí, aquí al costat.
4: Sí. Pot ser que parli francès. Vull parlar francès?
11: Je parle très bien français, oui.
4: Ah, bon.
0: Sí, ell claro. Treviant, el problema serà sí, tu.
4: Ah, clar, diu, parlo molt bé el francès perquè bona és francès, sort, evidentment. Sí, evidentment. Segur que el parla sí. Millor que jo. Vous aimez le ciclisme, eh?
11: Je suis passionné de ciclisme. Passionné, j'en fais moi-même.
4: Diu que és un apassionat del ciclisme.
0: Va, digue-li si farà el capicua o no, Bombardó, és a dir, si veurà l'inici i veurà el final a casa seva, a París, o no?
5: Té 75 anys i encara en fa.
4: Em demana el Xavi Puig, vous verrez le début et le départ, l'arrivée à Paris?
11: Je serai encore a Barcelona pour l'arrivée à Paris.
4: Ah, llàstima.
11: Donc je n'aurais vu que le départ.
0: Llarga,
4: només veure l'arribada. Tinc per aquí també a més gent, perquè s'han muntat aquí tres cadiretes. M'han dit, viuen aquí al costat, però clar, diguem-ne que la jornada és llarga, no? I us heu portat les cadires, eh?
12: Sí, exactament, per poder aguantar millor.
4: Bueno, però heu trobat el lloc de l'ombra, eh? Veig que això...
12: Perquè ja fa estona que hem arribat. Ja sabíem on era l'ombra i ja fa estona que hi som per guardar espai.
4: Ah, és a dir, teníem el terreny controlat, ja? Quina hora heu arribat?
12: Pues aquí a les 4 i escaig.
4: Vaja, així ja ho teníeu tot previst, eh? Doncs ja veus, Xavi, també ambient per aquí familiar a la Sagrada Família amb tocs francesos.
0: I tant, està bé, venir de París a Barcelona per veure l'etapa, ja que no ho podré veure al final, perquè encara serà a Barcelona, doncs com a mínim veure l'inici a la ciutat de Barcelona, que no sempre es veu un inici fora de França. N'hi ha uns quants, cada cop és més habitual, però no és una cosa que passi cada any, tampoc. De fet, venia per quin, sembla que és la...
3: És la tercera.
0: Espanya, no? Bilbao, Sant Sebastià, sí. I aquesta Barcelona.
3: Sí, sí.
0: I en general...
3: Dinamarca, va haver-hi...
0: Trena, o... Mm. Vull dir que tampoc no és allò que sembla que ara cada any comenci fora i no és ben bé així. Avui sí que ho fa a Barcelona... I ho farà també demà amb aquesta etapa que arrencarà a Tarragona i acabarà també a Montjuïc i també la sortida a Granollers del proper dilluns per anar-se'n ja cap a les Angles en aquesta primera etapa ja en final de muntanya. Amb el Movistar Team, ja Albert, també a les carreteres o als carrers de Barcelona.
10: Sí, apropant-se a l'equador del recorregut i de moment marca el millor temps a això, gairebé a l'equador de la prova de la contrarrellotge, per tant també és un dels equips que hauria de fer un bon temps, ara 11 minuts i mig de recorregut, per tant, el que dèiem, a l'equador, el Movistar Team, amb bon ritme, i per tant, un dels equips que a l'arribada podria marcar el millor temps.
0: 24ena ciutat estrangera que acull la sortida, la gran part del Tour de França a Barcelona.
3: Parlem ara del Movistar, que està fent un bon temps. Dos coses a tenir en compte, Javier Romo i Pablo Castrillo, dos molt bons corredors amb el crono. Pablo Castrillo, campió d'Espanya fa 10 dies, i un equip que ha patit moltes lesions aquest any, molts problemes, i veurem a veure quin és el seu rol en aquesta ronda. Bastant evident que han d'anar per etapes i donar espectacle. Crec que la general és complicat. Si van a per etapes, jo crec que és una cosa que tot aficionat mitjà li demana al Movistar en aquesta edició, i crec que poden aconseguir-ho.
0: Sí, de fet, potser ja està bé aquest canvi d'objectius clar, mitjans, sí, sí. Del Movistar, que sempre... venir aquí com amb la general, a veure Enric Mas, a veure si podi, si no podi, i potser aquest canvi de dir, bueno, oblidem-nos de podi, que és impossible, anem a treure el cap i a ser protagonistes, no? També, sí. Mitjans.
13: Sí, llàstima també d'Ivan Romeo, que sí. Havia de venir al Tour, i aquesta famosa grip que ha afectat a més d'un corredor, també a Pello Bilbao, no? del Dauphiné, sí. Doncs l'ha deixat fora, que ha estat un corredor, un dels pingüins, no? que li diuen en aquesta nova generació dels ciclistes de Movistar, del joves, que ho hagués pogut fer molt bé, però jo tinc moltes ganes de veure a Raúl García Pierna, que és un corredor del qual se'n parla menys, és d'aquells corredors de, no et diré de segona fila, però que potser no té tant nom com altres, però sempre està allà, ja va fer un gran tour amb l'Arkea, i crec que és un corredor que amb etapes així de mitja muntanya, amb alguna escapada, pot donar molt joc. I després el líder, aquí a Nuyk de Brooks, el belga, que va ser el gran fitxatge estrella de l'equip Movistar, una mica de sorpresa també, després de passar pel Visma, doncs a veure fins on pot arribar, no? Jo crec que...
0: Que s'estrena, de fet, en el Tour,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Avui
3: sí,
0: mirava sí, sí. Que són ja 50 ciclistes que s'estrenen al Tour, dic perquè...
3: De 180, col·legal.
0: Que són molts. Són molts. Que en les molts, primeres sí, etapes, sí. Que ja sabem com sí, de nerviós és el Tour de França,
3: compta,
0: eh?
3: I l'última setmana.
15: I és guanyador del Tour de l'Avenir, que això en teoria... T'anticipa. Jo us he vist optimistes amb el canvi de rol del Movistar, eh? Jo crec que seguirà pot seguir semblant l'equip de tota la vida, i una de les coses que històricament aquesta estructura ha buscat, i per què no, ja que dèiem que li veiem diferents, potser no primeres espases, però sí uns quants florets, és que busquin la classificació per equips, que més d'una vegada l'han celebrat allò com si fos la Champions de Wembley.
3: Jo crec que aquest objectiu està bé de cara a patrocinadors, de cara a imatge. Crec que de cara a l'aficionat ningú se'n recorda.
15: Oh, i tant.
3: I això li costarà el carinyo del món, i sabem que és molt complicat. No sé,
13: jo et diria tant. També una victòria d'etapa et dona més de cara a patrocinadors, no? El millor equip, qui se'n recorda del millor equip, i al final sí. Aixecar els braços, tens la foto el dia següent a tots els mitjans, i això és el que han d'anar. L'únic que en aquest Tour jo veig que les etapes estaran molt cares, perquè sí, repasses sí. L'historial de corredors i veus els noms que hi ha, i tots són capaços de guanyar-te una, dues o tres etapes de
0: és que, de fet, ara, en qualsevol gran prova, hi ha 10-12 etapes que les has de treure ja d'opcions de guanyar, perquè se les emportaran en aquest cas, o se les emportarà Pogacar o Vingegaard o Del Toro entre aquests 3 o 4.
3: Si tu treus les que s'emportaran els galls, les que s'emportaran els sprinters, aquestes dos cronos i l'última,
0: no et queda res,
3: contades.
0: Queden 5 escapades, no?
3: I el debat que teníem ara fora de micro amb el Cugat és què farà Pidcock. Pidcock anirà per una general amb l'equip que té o anirà per les etapes? Si Pidcock va per les etapes, te'n pots oblidar de 2 o 3 segur, perquè és un superclasse. Llavors, has de parar, el Movistar Permia ha de parar i dir, vale, què volem ser ara mateix? Perquè ja s'ha vist que si tu vols tenir els galls, els has de pagar. Ara mateix s'ha donat una situació al ciclisme que hi ha 3-4 equips, superequips, i el Movistar no està aquí, per mil motius, que no debatrem ara, però per mil motius. Llavors tu has de decidir que vols ser de gran. Ara has de ser un cazaetapes. Té corredors per ser-ho, el Pau deia. El Raúl García Pierna és un pesat. O sigui, és un tio que pot estar cada dia a una escapada i és un animal. I ha de decidir si vol jugar-se-la aquí o jugar-se-la a una hipotètica general que és complicadíssima.
0: Sí, perquè et condiciona molt aquestes bèsties,
3: 100%.
0: Pogacar i companyia et condicionen molt el plantejament que pots fer en una prova com el Tour.
15: Exacte, per això mateix, perquè quedaran poques etapes per repartir. Això és com quan et poses lluny de la sortida dels cambrers en un piscolabis d'un casament, per exemple, doncs que és probable que només t'arribin els caps de les gambes i hagis d'acabar xerrupant els dels altres.
0: S'ha de saber fer això, eh?
15: Home, t'has de saber col·locar sempre a prop del violinista, sí, també conegut, sí, com el que talla el pernil. Però en tot cas, també deixem dir que ha sortit ja l'equip Jayco a Lula, que és un equip que per noms no té cap gran patum, però que totes les contrarrellotges per equip d'aquesta modalitat ho ha fet bastant bé. Per tant, treballen o se saben coordinar bé. Per tant, el seu resultat jo crec que no serà dels millors, però ens pot posar en valor els parcials i el resultat a meta del que hem tingut fins ara, no?
3: Sí. Digues. No, estava pensant en que té tota la raó i per què podia ser, però és que el Jake Lull és una base australiana, corredor australian, on la pista té un valor molt important a Austràlia, con lo qual tota aquesta modalitat, diguéssim que l'han mamat des de petits. I et remato lo del cambrer. Jo em vaig casar fa poc i els meus amics del poble sobornaven els cambrers per ser els primers. Cada vegada que passaven, 5 euros a la jaqueta.
0: I el pernil cap allà. Està bé. I després arribaven les sobres.
3: Som de Trem, què voleu? Vull dir, el van veure arribar i van dir, vine cap aquí.
0: A l'estiu ve de gust escampar la boira, Molló, sí. Ara un concert aquí, ara sí, home, a la platja, sí, allà amb els amics. Doncs el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric disposa de fins a 628 quilòmetres d'autonomia, perfecte per l'estiu, perquè puguis arribar a tot arreu. Sí. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. 2 minuts i tornem aquí.
14: Superesports amb Xavi Puig.
16: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
17: Sona bé.
16: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
17: Sona el nou Micra.
16: I el 0% TAE.
17: Sona que estreno Nissan.
16: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
14: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
20: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
1: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
2: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
7: Da igual donde estés.
8: Da igual cómo lo vivas.
21: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
22: En la misma jugada.
26: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
27: Cuando todo eso llega.
26: Entonces sí. Entonces somos una.
28: Somos una.
29: Somos un
30: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.

0: Passen 7 minuts de les 6 de la tarda, en marxa la primera etapa del Tour de França, Barcelona, Barcelona, Barcelona, con una de gairebé 20 quilòmetres, crono per equips, cada moment qui lidera, Albert Ferran, després d'una hora ja de prova.
1: Doncs continua marcant el millor temps el francès Romain Grégoire del Groupama FDJ i a punt d'arribar al Movistar Team, que veurem si millora el registre. Ha tingut un problema, bàsicament al cap de files, Uide Brooks, que s'ha quedat ja a la primera rampa, i això ha obligat a Pablo Castrillo, que és l'especialista contra el cronòmetre, el campió d'Espanya, abans ho comentàvem, a esperar-lo. I estan intentant ajudar-lo a arribar a la línia de meta. Està patint moltíssim Uide Brooks, i Castrillo, que va més sobrat, doncs va mirant enrere i va dient: va, noi, va, va, va, que arribem, que ens falta poc. Doncs el Movistar Team, que no marcarà el millor registre, tot i que té un ciclista per davant, i per tant veurem quin temps perd. Sí, en Uide Brooks, que bé, se li està fent llarguíssima aquestes dues rampes per arribar a la línia de meta.
0: Si hem vist alguna imatge així com estranya en aquesta crono per equips, mirant enrere Movistar, esperant a Uide Brooks a veure si enllaçava o no els companys per ajudar-lo a tirar, pensant, entenc, doncs encara, evidentment, acaba de començar amb la general i en poder fer Uide Brooks un bon resultat a la general i no deixar-lo despenjat ja el primer dia.
2: Fins que marcaven el millor temps, el segon i el tercer punt intermig, en el tercer li duien 4 segons a Groupama i arribarà, bé, més de mig minut perdut a la línia d'arribada.
3: Ha explotat, o sigui, ha explotat. L'estan esperant, i jo crec que psicològicament això li farà un trau, sobretot perquè la imatge és molt gràfica, els teus dos companys s'han hagut de gaire, no parar, però aixecar el peu molt i estan mirant enrere tot el rato per esperar Uide Brooks.
4: Raúl García ha arribat
3: fa 15 segons.
2: Sí.
4: Exacte, el que volia dir, que acaba de passar just per aquí davant, és Raúl García Pierna, del que parlàvem abans, el corredor del Movistar, que ha sigut el que ha marcat el temps de l'equip telefònic.
5: Mira. A tenir una garsa en el pròleg jugant a casa, perquè és l'equip espanyol, déu-n'hi-do.
0: Estem veient cares realment que la calor i l'esforç s'està notant, perquè les cares de l'arribada són de... No ens hem deixat ni un gram d'energia aquí, en uns quants dels ciclistes estan arribant a Montjuïc ja.
3: No, i una cosa que parlàvem abans és el vent que està fent en la primera part de l'etapa, que és una zona que la Marató de Barcelona passa i habitualment allí és on depenen els temps. Aquí l'estan patint, i sobretot la humitat, que hi ha a Barcelona, que potser no estan tan acostumats, l'estan patint segur.
0: Et dic que sí, mira com si hagués fet la Marató, però no és el cas.
5: Els
0: Ineos,
5: posats en fred, deu ser els Marginal Gains famosos,
0: Realment estem, fred,
5: Estem veient tot d'invents d'allò que dèiem abans, de mantenir la temperatura corporal baixa, des d'aquesta mena d'armilles que, no?, sistema ampolla de cava, enmig de la taula, ampolla de cava humana. També hem vist a Matthew Van Der Poel menjant-se el que a Mataró en dèiem un polín.
3: És una cosa que a cada poble es diu diferent, sí o no? Jo deia el polo flash.
5: A Mataró eren polins.
2: Sí. A Palamós i a Burmar Flash eren la marca, suposo.
0: Burmar Flash.
5: I ara veiem els Ineos ficats com quan et fan mal les cames, no? Posa en gel, no? Posa els peus en remull.
3: En veritat té bastant sentit, perquè el que estan fent és refredar les extremitats, que és per on en teoria entra la calor. Llavors, potser si surten 2 graus per sota de les restes ja tenen algo guanyat. Després us explicaré una història que ha fet Visma que té a veure amb els Marginal Gains.
0: Ens ho apuntem. Irene Saena, que també el tenim ja en marxa mitjans. Iniesta és en aquesta primera etapa o no?
4: Hi és. Està al cotxe de l'NSN, al costat del director d'equip, i per tant Andrés Iniesta vivint de primera mà aquesta primera etapa a Barcelona amb el que és actualment el seu equip.
0: La platja està plena, però han sortit a la zona de sortida allà al fòrum. No t'ha acabat de convèncer, Cugat, la sortida d'aquesta crono per equips?
5: No, jo crec que la part visual ho estem fent, això seria crítica televisiva, d'allò de le grand deport i t'omples la boca, doncs tota la sortida inicial, ho comentàvem amb l'Àlex, des de la manera que tenen de pujar la rampa inicial al fòrum, el fòrum que no llueix, tampoc seria la part de Barcelona que hagi quedat més agraciada, eh?
3: Ni la logística, ni el lloc, ni...
5: I tota aquesta giravolta agafant com paral·lel a la Ronda Litoral primera, vista des de dalt, queda bastant pobra. A mesura que es van endinsant en el que és més a la ciutat, i ara mateix ho estem veient, o quan arriben a Montjuïc, fan molta patxoca.
3: Fa goig, eh?
5: Oh, i tant.
4: Buah. De fet, pels habituals al Primavera Sound, tots els autobusos on hi havia aquest paddock inicial és on estan els escenaris grans del Primavera Sound, en aquella esplanada, també anomenada a vegades com a Mordor, no? Doncs allà estaven tots els autobusos i feia una calor infernal, tot era asfalt i realment allà la temperatura, jo ara també posaria els braços com els tenia en Lineus.
0: I el Bisbe què fa, dius, Àlex?
3: Mira, el Bisbe fa des de més o menys mes de desembre, gener, han treballat en un projecte per l'etapa d'avui, ¿vale? L'etapa d'avui i la crono de l'etapa 16, que té a veure amb el seu, diguéssim, amb el seu traje de crono. I el que han fet és enviar a tots els ciclistes que venien al Tour, que ja ells ho saben des del principi, potser hi ha un o dos dubtes, però els han enviat a un túnel del vent a Silverstone, els han ficat dintre i cadascú ha treballat individualment en trobar la millor, no posició, sinó com li queda el traje i treballar amb la marca que els vesteix, que està fent molta inversió en això, en poder guanyar el mínim del mínim. I hi ha un vídeo a YouTube molt xulo que han pujat aquesta setmana, i a Mateo Jorgensen, per exemple, li diuen: mira, amb aquest traje, respecte al vell, estàs guanyant 6 watts. 6 watts és res, però en aquestes distàncies, en aquestes velocitats, és la vida. I et demostra el marginal gain, és a dir, el buscar lo mínim de lo mínim per intentar guanyar.
0: Mira, arriba l'equip d'Iniesta, Albert, ara, línia d'arribada.
1: Sí, estem el veient de lluny, l'equip de
0: 34, no, 35 segons s'ha deixat des d'almenys
1: no el millor temps, i per tant continua Romain Grégoire sent el millor temps d'aquesta primera etapa de la contrarellotge de gairebé 20 km pels carrers de Barcelona.
2: I compte que respecte a Grégoire, Uydebrut ha perdut 1 minut i 12 segons.
3: Poca broma, eh?
2: 1 minut i 12 segons ha perdut Uydebrut en aquesta primera etapa, i encara falten per arribar als millors, és a dir, que perdrà bastant més. I un altre aspecte interessant que llegia al web del Tour, l'equip Pinarello, amb Pidcock, ha decidit que Pidcock no fes cap relleu fins que ha arribat a la muntanya, a Montjuïc, i llavors s'ha escapat. Però el que han fet és reservar-lo durant tota la crono, no ha donat cap relleu, han treballat els altres companys de l'equip, Pinarello, i ell, doncs, al final, ha atacat a l'arribar a Montjuïc.
3: Bueno, això és el que dèiem, que aquesta nova, diguéssim, normativa, diguem-li com vulguem, dona peu a noves estratègies. Abans hagués entrat al relleu 100%, clar. Ara no.
0: Ara no està,
4: i això és el
0: no
4: que veurem, jo crec, a partir d'ara, amb els equips que vagin sortint, a excepció d'Ineos, que té 3 contra el crono, que són boníssims, amb UAE estic segur que passarà el mateix, el relleu últim el donarà Del Toro i l'esprint final Pogacar, amb Bisma crec que passarà el mateix, és a dir, amb els grans líders de la general crec que veurem la mateixa tàctica que el Pinarello.
3: Ara que parlàveu de Pidcock, perdó, Cugat, ara que parlàveu de Pidcock, un detall, ell portava un plat gran de 60 dents, val? Perquè us feu una idea, el Pau i jo segurament portem de 52. Veieu la diferència? O sigui, moure un plat de 60 és tenir molta força, i més en un final com aquest. S'està movent...
4: I Evenepoel, Àlex, 68.
3: 68, clar. Són plats de pista.
4: Sí, sí, l'he vist muntat a la bici són abans paella, de venir cap aquí.
3: Sí.
4: Sí, de fet, si algú de la Barceloneta s'ha quedat sense paella, pot anar al Soudal a demanar-li i allà la poden coure.
3: Correcte.
5: És que, clar, té unes cames de sardanista, una cosa forta, sí, sí.
3: Mira, aquí ja ens fiquem serios, aquí ja comença amb Ineos ja... el tema.
0: La cosa ja es comença a posar seriosa, que Ineos ja el tenim als carrers de Barcelona també en aquesta sortida al Fòrum. També hi ha el mes de l'acceleració MAT de Roma Coruma, sí, a Molló, ja ho saps, eh? Sí. Aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu MAT d'aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat, unitats limitades, les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial MAT a Mataró, mira, i Sabadell. Mira. Mes de l'acceleració només a Roma Coruma, no havia sortit Mataró encara avui, estrany, amb el Cugat aquí a la transmissió, doncs ja ha sortit Mataró. Algun ciclista famós a Mataró, el ciclista més famós de Mataró, Cugat, que teniu?
5: Un que va participar al Tour, que es deia Eduard Gonzalo, jo diria que es deia, de la primera dècada d'aquí del segle XX.
0: Sempre n'hi ha.
3: Sí, ben jugat.
5: Sí, sí.
2: Què pensaves, que no respondria?
0: Vaig a comprovar.
5: Sí, sí, Eduard González. Jo diria que seia Eduard González. Ara potser l'he fallat, però era de Mataró. Recordo bé, ho havia arribat a fer una notícia. Amb això és una mica com amb Àlex Molenar. I si no és de Mataró, jo el faig, el Mataró. No hi ha cap
0: problema. Mira, ara que dius Àlex Molenar, em sembla que l'Albert Ferran és a Mella, en aquesta zona.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Et dures?
3: Sí, em fan mal les cames, sí.
2: Àlex, gràcies, a gaudir de la jornada i demà més, demà una altra etapa en final a Barcelona.
3: Així és, demà seguim, moltes gràcies.
4: Àlex Molenar del Caja Rural, on tenim el Balderson i el Nicolau també com a representants catalans en aquest Tour de França. Tenim algunes victòries catalanes al Tour, ara fa anys que no, amb Fletxa, amb Purito, que és l'últim guanyador català en el Tour de França. No fa pinta que aquest any, vaja, tant de bo, ens equivoquem, però no fa pinta que aquest any n'haguem de tenir una. Amb el que deia abans en mitjans també, que van cares les victòries, seria una campanada de les grosses, eh? Sí. Caja Rural fins i tot s'emportés una victòria en aquest Tour.
5: Seria històric. De fet, estava mirant, m'agrada molt que Caja Rural no estigui últim en la crono, m'agrada molt, perquè molta gent havia ficat en entredit la invitació i tal, m'agrada molt, i estan ja 5 per sota, vull dir que molt bé.
6: I ara que dius això dels catalans, una llufa potser a penjar-li en aquest gran depart, no els organitzadors, sinó en els propis equips, jo m'esperava algun català més, sincerament. M'esperava una mica d'efecte a Barcelona. Ja sabem que Marc Soler està lesionat, però m'imaginava un Jan Castellón entrant en la terna del Caja Rural, potser Roger Adrià del Movistar, saps? Ni que fos per aquell detall, si vols, populatxero, de sortir de Barcelona, posem-li uns catalans, que aquests, quan Bruce Springsteen diu bona nit, ja estan contents, doncs una mica... Ni que fos per això, m'esperava això, o el propi Marcel Camproví, que era el primer suplent del Pinarello, perquè no tot sigui alegria. Sí,
5: Roger Adrià es va caure en l'últim dia, no va caure literalment, sinó va caure de la llista, i sí, el Marcel ve de ser campió d'Espanya, però jo crec que el Pinarello té altres plans per ell, com la Volta a Espanya, principalment.
4: Bèlgica és qui té més corredors en aquest Tour, 31 corredors més que francesos, que n'hi ha 30. Veia que des del 63 que no n'hi havia tan pocs de francesos a la sortida del Tour, però és que ells amb Seixas estan contents, sí, perquè veuen una opció de victòria, sinó aquest any potser properament. 19 anys, la criatura, 19 anys, sí. 283 dies, des del 37 que no hi havia un corredor tan jove al Tour.
6: I queden 10 minuts perquè surti, sí. O sigui que la cosa s'està començant a posar intensa.
5: Ara que parlàveu dels ciclistes catalans, és veritat que Juan Ayuso va néixer a Barcelona, el que passa que va marxar molt, molt aviat i és més americà que espanyol gairebé.
6: Sí, que... i ell es declara de Xàbia, tot i això, sí. tant per haver nascut a Barcelona com per ser i declarar-se de Xàbia, jo al·lucino que en la presentació oficial davant de la Sagrada Família ja s'hi dirigissin en castellà d'entrada.
5: No va ni parlar.
6: Sí, en la presentació, Carlos de Andrés li parla amb ell i després de fer la broma de que Carlos Verón entrena en català perquè viu a Andorra, parla directament en castellà.
2: Perdoneu, som amb el George Bennett, un gironí, pràcticament. George, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Com has viscut la contrarrellotge? Moltíssima gent pel Harris de Barcelona.
7: Sí, moltíssima gent. I... sí, i està molt especial. Contra la gent que ven aquí per mirar la carrera, i és algo molt especial, però al mismo tiempo està molt duro i molt difícil l'última part en su vida, però... No, estamos muy contentos que con todo que tenemos, pues lo sé que el otro equipo son más fuertes en esta parte de la carrera, pero hemos hecho una carrera bastante bien y tenemos que mirar delante porque tenemos más objetivos en los días que vienen.
2: Molta calor, se t'ha fet dura aquestes dues últimes rampes?
7: Sí. Pero es un esfuerzo de 30 minutos, pues sí, hace calor, pero los días que viene hace más. Y es un parte del deporte y no está una sorpresa que hace calor en julio, en julio, en toda Francia. Pues estamos listos por la calor y es igual por todo. Tenemos la mateix, pues está así.
8: Rellotge de format diferent, com la plantejàveu, com l'heu plantejat?
7: Sí, és diferent. Penso que és més dinàmic i canvia la tàctica un poc, perquè normalment hace terra con toros, però així és, hemos guardat uns corredors per l'última part per arrancar en l'última part, pues... Se cambia la táctica, pero en final

0: Va bé, està difícil.
1: Amb què estaríeu satisfets d'aquí 3 setmanes a l'equip i personalment tu d'aquí 3 setmanes a París?
0: Són 3 setmanes con todo, ¿sabes? Y la última semana aquí ya está muy especial por nuestro equipo. Con Iniesta cada día aquí, tenemos esta mañana Iniesta en el bus. Es especial, seguro. Y entramos en Francia, está diferente, con otras personas, otra ¿cómo se llama? Challenge.
2: Reto, sí.
0: Vamos a ver.
1: Muy pesado, Andrés, ¿no? ¿Se mete mucho en el equipo, no?
0: Sí. Está en el bus, pero está como uno de los chicos, ¿sabes? Él está un profesional también. Él conoce cómo está para estar en un environmento con alta presura. Él tiene su espacio, pero está también un parte del equipo ya. Y es un amigo que darnos fuerza, ¿sabes? Para tener una grande capo así.
3: Gràcies. Doncs George Bennett, ja fa una pila d'anys vivint a Catalunya, és un gironí més, Puig, i que bé, que ha patit, feia cara de, ostres, sí, he patit, ho ha reconegut, i explicar una mica la figura d'Andrés Iniesta dins d'aquest NCN, que diu que és un més, que ell entén què és la pressió d'alt nivell, i que, vaja, que gairebé és un amic.
4: Al final hi haurà més catalans que belgues, eh? Cugat, si anem sumant en aquest tour, si anem adoptant uns quants més.
5: Si parlen en català d'aquesta manera, però, bueno, jo des d'aquí demano creu de Sant Jordi.
4: Bonastre, deies alguna cosa d'això dels catalans al Tour de França?
6: Sí, que no sé si ho havíeu comentat, però hi ha una pàgina web que han estrenat aquesta setmana, l'Albert Rabadán, que es diu catalansaltour.cat, que recull tota la informació de tots els catalans que han participat al Tour de França al llarg de la història, que és una cosa inèdita, el fet que es pugui trobar de manera tan fàcil i accessible. A més, està distribuït per poblacions, per tant, pots veure també cada municipi, en aquest cas podeu veure si a Mataró efectivament hi ha algun ciclista del Tour de França, doncs buscant el mapa directament podeu trobar els ciclistes repartits pel conjunt del país i clicant a cada ciclista ens explica les participacions, els resultats, etc.
4: D'aquí 5 minuts surt Pol Seixas. A veure, mitjans, veus Seixas al podi d'aquí 3 setmanes a París?
7: Jo et diria que apostaria més per Del Toro. Seixas és un corredor espectacular. Sí que és cert que ve d'una caiguda al Dauphiné i no ho sé, sent el primer tour, tenint en compte tota la pressió amb la que ve, vèiem, no?, com el Dauphiné, el bus del Decathlon, pràcticament acollia més gent que el de l'UAE o que el del Visma, no? 3 setmanes, és la primera vegada que s'enfronta a 3 setmanes. Ostres, jo crec que farà un molt bon Tour de França, però veig a Del Toro un puntet per sobre i dos puntets per sobre Vingegaard i 3 Pogacar.
4: Va prou ben acompanyat o Àlex Seixas amb el Decathlon, sí, per fer un bon tour.
8: Sí, bon equip, i jo trencaré una llança en favor de Pol Seixas. Crec que és de la nova fornada, el que diem sempre dels Lamine & Company, de no s'enteren de res del que és la pressió, és aquest xaval. O sigui, aquest xaval ha dit, a mi el primer any porteu-me al Tour, té una ofertona sobre la taula, a veure què farem, com que farà, jo no faré res.
4: Em pensava dir que a veure si estem parlant amb el representant i no sé.
8: No, t'imagines? No. I jo vull pensar que sí. És a dir, lo lògic és el que ha dit el Pau. Tercera setmana, ojo, França, les teves esquenes no és fàcil, ja vam veure el que va passar l'any de Mbappé amb el president, vull dir, França és una altra cosa, i aquí, ojo, ja s'ha vist en altres corredors, però jo penso que està una altra cosa el xaval, és descarat. Ja ho vam veure a l'estrada, que a Pogacar li va dir anem i anem i no es va arronsar, i a mi això m'agrada un tio que va i diu, mira, jo si exploto amb tot, i jo crec que sí, a mi m'agrada molt.
4: La presentació, de fet, vaja, l'anunci que anirà al Tour, que és magnífic, amb els avis allà, ja demostra una mica també la personalitat d'aquest tio, que dius, no diré que vaig al Tour, ho diré però que d'una manera especial, la meva manera. Que vaig al Tour de França. Tu el veus al podi o no, Cugat?
5: Jo el podi no ho sé, però és que m'atreveixo a dir que a mi m'és igual si va al podi o no. A veure si m'explico. Pot ser que hi acabi, però jo crec que hem de contextualitzar, ja que nosaltres no som francesos en aquesta vida, hem de contextualitzar i hem de dir és la primera prova per de 3 setmanes de Seixas. Doncs demanem-li que s'assembli a la que va fer Pogacar en aquella Volta a Espanya, en la qual encara no era la bèstia que era ara, però ja va ensenyar més d'una etapa, em sembla que va acabar tercer, diria. És a dir, Pogacar, molt jove, el primer cop que s'enfronta a 21 etapes, a una prova de 21 etapes, ja va posar la seva empremta. Doncs no sé en quina posició, però a Seixas jo crec que el que se li ha de demanar és que ens ensenyi, que ens segueixi ensenyant la poteta, perquè només amb això nosaltres ja ens esverem i a França es combusteixen.
4: Tenim canvi de líder, Albert, en aquesta cronoparequips. Sí.
9: Mathieu Van Der Poel, l'Alpecin, ha arrencat, fet en solitari l'última rampa, els últims metres, i ha arribat a la línia de meta fos, absolutament fos, marca el millor registre, 2 segons millor que Romain Grégoire, però el Ineos ve disparat, ve rapidíssim, el primer punt de referència marcava 14 segons menys que l'Alpecin, l'equip de Mathieu Van Der Poel. Per tant, Ineos, de moment, demostrant que vol guanyar aquesta primera etapa i que és un dels candidats, evidentment, per vestir-se de groc avui a Barcelona.
7: Tinc ganes de veure com l'Ineos acabarà aquesta pujada final, si s'aniran per un corredor o aniran amb els tres, perquè amb Pipo Ganna, amb Tobias Foss i amb Joshua Tarling, perquè, òbviament, són tres corredors boníssims i és la gran curiositat que em queda per veure, per veure si realment tenen opcions d'acabar guanyant aquesta contrarellotge a Barcelona.
4: Qui ha dit Pipo Ganna? Has estat tu, Albert, que ha apostat per Pipo Ganna? Sí, eh?
9: Jo ho he dit, sí. Deixa'm dir que, ostres, em sorprèn perquè Egan Bernal fa 3 o 4 minuts hem vist una imatge en què feia pols avall,
10: sí,
9: i ara fa 30 segons ha fet un pols amunt. No sé com ho podeu interpretar. Sempre, les dues vegades, tancant el grup, és a dir, ara l'últim ciclista, primer pols avall i ara, doncs, com fent l'okay, que bueno, no sé, potser tenia algun problema i que ja l'ha solucionat.
10: Poden ser dues coses. Pot ser que la ràdio li va o no li va i l'altra és el gas que porten. De dir, un punt menos, que m'esteu traient de punt, un punt, anem bé. Pot ser això. I l'estrany és que no ho digui per la ràdio. Això és l'estrany. O sigui, pot ser que la ràdio no li vagi i estigui fent senyals. Crec que Kevin Boquelan va punxat, o sigui, és a dir, perdran un embreu, i l'ha tirat molt bé el Pau Mitjans, a veure per qui van aquesta gent. Jo crec que pujaran a cara perro, que es diu, i a veure qui rebenta abans.
4: Ara van a bloc, com sí, ja sí. Apuntàvem, que sí, l'Ineos sí. Aniria allò com una cronoclàssica, com a mínim ara fins aquí a Montjuïc, ara veurem si es manté o no, però que realment són els que estan fent una crono per equips més al... Més, diríem, a l'antiga usanza, que diria
10: sí,
4: aquell.
10: Sí, sí,
4: eh?
10: Perquè us feu una idea. Puna Sagrada Família, fins ara, Alpecin era el primer, i Ineos li ha tret 14 segons. És a dir, a nivell de velocitat, Alpecin anava a 55,7, aquesta gent ja estaran a 57. Poca broma, eh? O sigui, pot ser que li piquin 30 segons fàcil a dalt a Montjuïc.
4: Ai, a veure si encara Albert Ferran encertarà la victòria de Pipo Ganna en aquesta primera etapa.
7: Estaria bé que guanyés Ineos, però que fos Joshua Tarling en comptes de Pipo Ganna, que arribessin els tres, no? Per aquí.
10: Mira, veus, Boquelan va punxat.
4: Sí. Fa gestos i haurà de canviar de bicicleta en aquest ja tram final, abans d'afrontar la pujada a Montjuïc, ara que veiem aquí que queda
5: les arenes,
4: ja les arenes aquí a la banda esquerra, i que encara ja l'avinguda Maria Cristina. I a la Sagrada Família, què diu la gent, Bombardó?
11: Què tal, em sentiu bé?
4: Sí, perfecte.
11: Vinga, va. A veure qui tenim. Mira, veig aquí tres persones que estan amb una samarreta. Hola, què tal? Bona tarda.
12: Bona vesprada, Francisco.
11: Francisco, et dius?
12: Sí, de Alacant.
11: Molt bé, és que veig que porteu aquí tres persones, una samarreta, sí. amb un dibuix a l'esquena, que a veure, explica'm en què consisteix.
12: Som molt fans del ciclisme i venim a veure la Volta a Espanya i com que està el Tour a Catalunya, pues hem fet les samarretes i hem vingut des d'Alacant.
11: Home, oportunitat suposo que boníssima, sí. No? Per venir a veure el Tour aquí a Barcelona.
12: Immejorable, perquè jo havia viscut a Barcelona, però no va coincidir el Tour. Va ser el 9, penso que el 2009, però no van tenir l'oportunitat, i aquesta vegada pues, hem vingut en cotxe. Des d'Alacant i molt bé, molt bé.
13: I quina relació teniu tots tres?
12: Som germans.
13: Ah, sou germans,
12: sí,
13: eh?
12: Sí, som germans d'Alacant, fanàtics també de l'Hèrcules. I bueno,
13: això t'anava a dir, perquè porteu a més de la samarreta del dibuix, porteu l'escut de l'Hèrcules.
12: L'escut de l'Hèrcules, també.
13: És a dir, passions de futbol i ciclisme,
12: sí, eh? Sí, i si no guanya l'Hèrcules, almenys que guanyi el Sant Andreu, que també vaig viure 3 anys així a Barcelona i també m'agrada molt el Sant Andreu.
13: Del Sant Andreu, eh? Escolta'm, favorits, qui esperes aquí per passar?
12: Per guanyar l'etapa d'avui?
13: Per guanyar l'etapa d'avui o per guanyar el Tour?
12: No, per guanyar el Tour, Pogacar, sense dubte. Vingegaard també pot estar en la pomada, però sense dubte Pogacar és el favorit.
13: Bueno, molt bé, Francisco, de res, deixo acabar de disfrutar, perquè ara d'aquí poc sí que ja passen els carros grossos, eh?
12: Moltes gràcies.
13: Adéu. Vinga, merci. Doncs ja ho veus, Puig, és que m'ha cridat l'atenció perquè eren tres persones aquí d'esquenes, tot amb la mateixa samarreta al darrere, que és un dibuix, diguem, fet d'aquests amb intel·ligència artificial, que posa les seves tres cares vestits de l'Hèrcules i amb el paisatge de Barcelona i d'Alacant fusionats en una fotografia.
4: Caram, maco de veure, també, aquest muntatge d'aquest... Aquest aficionat.
14: Això és el Tour de França,
13: eh? Aquesta seria la paraula.
4: Maco de veure. No hi ha pintades, no, Pau? En aquesta pujada a Montjuïc on ets tu, per exemple?
13: No, aquí a la... Ah, perdona, pensava
4: bueno,
13: que...
4: Bueno, sí, a la Sagrada Família jo entenc que potser, no sé si ho controlen una mica més en aquesta zona, però al potser final d'etapa, en aquesta pujada a Montjuïc, jo m'imaginava que potser en veuríem alguna, i no, jo, com a mínim, la realització televisiva jo no me n'ha semblat veure cap, Bonastre.
15: No, de fet, hem anat pujant i baixant.
4: Podries fer-ne una, aquí, no?, en directe.
15: Sí, però
14: Perico,
15: ara
14: posa Perico.
15: Ara és mal moment perquè hi ha totes les tanques i no pots creuar pel mig del circuit. O això ho hauríem d'haver fet abans. Si m'ho haguéssim dit abans, jo hauria vingut aquí.
4: Al Bernat Balboa, que feia matinal, que abans de venir cap aquí passés per Montjuïc.
8: Poca broma, hi ha un home al Tour de França que treballa només esborrant pintades que televisivament poden ser ofensives. I la seva feina és passar i rodillo i cap amunt.
15: Hi havia un reportatge boníssim, crec que era de la tele Sporza, aquesta tele belga, que parlava amb aquests, que anaven en aquesta furgoneta, que passen abans de l'etapa, i sí, són pintades que no juguen gaire bé, i acaben d'arrodonir-les, o acaben de donar-li forma, perquè no sembli el que...
8: Pots fer una Torre Eiffel, per exemple, Pau, saps?
15: Sí.
8: Depèn de com.
4: Sí. Oh, se't dona bé tu el dibuix tècnic.
15: Jo la plàstica no gaire. Era l'assignatura que la deixava sempre allà d'última hora.
4: A Mineus comencem a tenir ja misteri resolt, que diria aquell, de com afrontarien aquest final d'etapa.
5: Sí, hem vist que teníem a Tobias Foss i Pipo Ganna, em sembla que era. Pensava que jo crec que arribarà Pipo Ganna a tope. O sigui que...
8: Sí.
5: Atenció a la porra,
8: No, i d'aquí es deriva una altra, que és que Egan Bernal anirà per etapes. Perquè Egan Bernal a un quilòmetre ha aixecat el peu i ha dit, mira, a mi avui no em busqueu, que jo a partir de demà ja em buscaré la vida. Passarà com amb un ciclista que acaba de sortir, amb Richard Carapaz. Richard Carapaz ja ha dit que ell va per etapes, vull dir que estarà xulo perquè s'estan donant compte que la general va cara i ens anem a jugar per etapes.
4: Mira, veure Egan Bernal disputant alguna cosa és una alegria 100%. Immensa. Jo vull dir, jo, servidor, i molts jo crec que pensaven que no el tornaríem a veure allò al més alt nivell, i el tornem a veure al més alt nivell, no per guanyar una ronda de 3 setmanes, però per disputar una etapa del Tour, que poca broma.
8: Va tenir un accident molt greu, imagineu, tal com va anar el ciclista a 60 per hora, va xocar contra un bus que estava parat. Vull dir que torni a competir és un miracle i, és a més, és un tio de 10, o sigui, s'ho mereix.
4: Deies mitjans, perdona.
15: Sí, que crec que serà un bon duel per la muntanya, perquè Richard Carapaz ja ha dit que voldrà lluitar pel mallot de la muntanya, i Egan Bernal pot ser un altre. A més, aquest any ha canviat la manera de puntuar la muntanya, és a dir, que els líders de la general ho tindran més difícil, perquè els punts es reparteixen diferent, i per tant, Lenny Martínez, Richard Carapaz, Egan Bernal poden ser noms que poden animar el galliner en segons quines etapes per lluitar per aquest mallot històric de punts vermells.
14: 100%. Ara, aquest canvi d'estratègia, entre cometes, és culpa de Pogacar i de Vingegaard, perquè els veuen inabastables. Clar. I, per tant, han de tirar per altres tipus d'objectius i de reptes, perquè veuen que els altres són absolutament inassumibles.
4: Ja tens el teu Pipo Ganna, Albert, que va sol.
16: Poca broma amb el temps Filippo Ganna. Déu-n'hi-do. És estèticament, és brutal com controla la crono, la contrarellotge. Farà un gran temps. Pot ser que per aproximadament 25-30 segons millor que el rival. Sí, sí, 31 segons millor que Mathieu van der Poel. Compta amb aquest temps, 21 minuts 55 segons, perquè podem estar davant del primer líder del Tour de França. Quin temps de Filippo Ganna. No sé, companys, si creieu que Pogacar i companyia poden millorar aquest, vaja, estratosfèric temps de Filippo Ganna.
5: És una queixalada espectacular, però jo crec que, responent a la teva pregunta, jo crec que sí que el poden millorar, perquè crec que tenen prou rols similars en quant a rodador, que li puguin fer una aproximació similar a Montjuïc, i el que és obvi és que quan la cosa tiri cap amunt, més motor que Pipo Ganna, amb les rampes marcant l'aire de Montjuïc, tindran tots dos líders, però en tot cas és un temps espectacular.
17: Sí, jo crec que estarà al top 3, i quan estava acabant de sprintar me'n recordava de Remco Evenepoel, de com pujarà això Remco i com els portarà, a veure què passa, perquè psicològicament li ha guanyat la batalla a Pipo, que era el número 1 indiscutible. Vull veure a veure com ho soluciona Remco ara.
4: 53,5 més o menys de mitjana la velocitat de Pipo Ganna en aquesta crono de pràcticament 20 quilòmetres que obre el Tour de França. Passen 8 minuts de 6:45, una pausa mínima i tornem.
18: RAC 1. Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
19: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
20: Busques un vehicle híbrid?
19: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
20: Més eficient, és menys consum.
19: Més potent, és més cavalls.
20: Tot a Romauto.
19: Barcelona.
20: Molins de Rei.
19: Mataró.
20: Blanes.
19: I Santa Coloma de Farners.
20: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
19: RomautoNissan.com.
20: Romauto.
21: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
24: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
25: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
26: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
25: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
22: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
21: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: Busques un vehicle híbrid?
22: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
20: Més eficient, és menys consum.
22: Més potent, és més cavalls.
20: Tot a Romauto.
22: Barcelona.
20: Molins de Rei.
22: Mataró.
20: Blanes.
22: I Santa Coloma de Farners.
20: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
22: RomautoNissan.com.
20: Romauto.
0: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
1: RAC 1. Tots som 1.

0: Minuts i tres quarts de set de la tarda, etapa d'altura en marxa, la primera, la crono per equips a la ciutat de Barcelona, amb Pol Seixas ja als carrers de Barcelona i també ja amb el Lidl Trek ja circulant en aquesta primera etapa d'altura. Albert?
1: Sí, efectivament, Pol Seixas, que ja ha passat pel primer punt de control, es deixa 19 segons respecte a l'Ineos, per tant, gairebé 20 segons respecte al líder de moment d'aquesta contrarrellotge, Filippo Ganna, l'italià, que de moment marca el millor temps a la línia d'arribada.
0: Lidl Trek amb Juan Ayuso, Ayuso que no ha acabat el tour mai, el veus mitjans lluitant per un top 3, per un top 5, per què el veus lluitant?
2: Per un top 5 sí, per un top 3 em costa de veure'l. Juan Ayuso sí que és cert que arriba com a líder per primera vegada al Tour de França, perquè fins ara ho havia fet com a escuder de Tadej Pogacar, i això són paraules majors, i sí que aquest salt que ha fet el Lidl Trek doncs l'ha permès arribar com a líder. Veurem fins a quin punt és que el Moss també vol treure la puteta. Ja vam veure aquell creuament de declaracions, no?, quan Ayuso va arribar al Lidl Trek, des que el Moss dient ell, aquí jo també sé el que és pujar. Però sí, crec que l'Espanyol ha de demostrar realment per què Lidl s'ha gastat els calés amb ell, i jo crec que un top 5, tenint en compte el nivell que hi ha al Tour de França, seria un molt bon resultat.
0: Què dius tu, Àlex?
3: Sí, sí, estava pensant just en això. És a dir, crec que tots tenim molta fe en Ayuso. Crec que d'Ayuso es parla molt, no sé si és bo o dolent, però sempre es parla en boca d'ell. Crec que es parla molt de quan va sortir d'UAE, l'aliada que van tenir. Només arribar a Lidl ja es va començar a parlar de com gestiona això. Crec que això no és positiu. Sé que ell s'aïlla bastant d'això. I tots tenim com les ganes de que per fi arribi el moment d'Ayuso. Ha sigut bastant irregular aquest any, amb enfermetats, caigudes, ho van veure fa poc. Jo estic al vaixell del Pau i crec que el top 5 és un objectiu que ell pot assumir. Porta molt bon equip, porta com a mà dreta a dreta el Carlos, el Verona, que han estat entrenant molt junts, i vull veure què passa.
0: A vegades allò de les expectatives, l'altre dia en parlava Pedro Martínez, això de les expectatives, l'entrenador del València Bàsquet, parlant de Cárdenas, crec, del base, que ho ha fet tan i també en aquest playoff final, de dir, el millor que ha tingut és que les expectatives en ell eren baixíssimes, venir aquí gairebé a completar la temporada, a gairebé començar a entendre sistemes per la temporada que ve, i ha fotut un petardasso, suposo també en part perquè ningú tampoc no li havia marcat uns objectius molt alts. En canvi, Quad amb Ayuso, des del primer dia, que gairebé tothom ja el veia que havia de lluitar per guanyar les grans voltes.
4: Sí, és una mica... Tenim un sistema cultural, mediàtic, a l'estat espanyol al voltant del ciclisme, que de seguida necessitem marcar l'hereu, no? Allò de, ara és aquest, no? El brandem. I a vegades crec que el... No? Inflem una mica massa els globus i a vegades peten quan no han de petar. En tot cas, Ayuso, per edat, es mereix crèdit encara. El que és veritat és que moltes vegades quan no ha tingut un all no ha tingut una ceba, i segurament aquest tour són 3 setmanes, són 21 etapes de crèdit per ell, però tampoc els pot malgastar. És a dir, si li segueixen passant coses per mèrit o per demèrit seu, Si li segueixen passant coses, algun dia algú pot arribar a posar en dubte fins i tot aquesta projecció i amb edat. I mentre vaig dient tot això, senyors i senyors, catalans i catalanes, tenim a Remco Evenepoel rodant,
0: eh? Sí, de moment no s'ha queixat que ningú no faci un relleu com toca.
3: Rodant i no segueix la tàctica del Pinarello. Remco el primer i el que es despisti se n'anirà a tallers, que es diu. No, els portarà enfilats.
0: Sí, perquè de fer males cares i això ens sap una mica, Albert, Evenepoel, eh?
1: Sí, la veritat és que va ser el gran protagonista en la crono de la Vuelta, la recordareu, evidentment, l'etapa que es va fer fosca abans d'hora, i quan va arribar a la línia de meta estava tan emprenyat que, vaja, feia una cara de no preguntar-li gaire res, perquè l'home, segurament justificadament, no?, perquè els últims quilòmetres els va fer gairebé a les fosques i va arribar molt emprenyat a la línia de meta. Aquest Red Bull Bora amb Evenepoel, però també amb Jay Hindley o Florian Lipovits. Sí. Veurem aquest Evenepoel-Lipovits de cara a la general com ho combinen.
0: Ara preguntaré una tonteria, ja aviso, però és 100%, vull dir, que si Evenepoel, que és un contrarellotgista excel·lent, digués, jo la faig a full, aquesta crono, faria... pitjor temps que anant en grup fins al quilòmetre 10 o 12 o 15 com farà aquí, sí,
3: jo crec que sí, jo crec que sí. Sí, perquè l'energia que t'estalvies una mica agafant aire quan estàs a darrere, les inèrcies que porta tot el grup, és molt difícil d'assimilar anant sol. Si entra una mica més d'aire, qualsevol cosa, fixeu-vos quan deixen el relleu, el momentet que agafen aire, per ells és clau.
4: Sí, i el punt intermig...
2: Si
4: perdó, eh?
2: Tira.
4: No, que al punt intermig veiem que Lidl ha igualat el temps d'Ineos. Sí, sí. Per tant, com ja intuïem, aquests últims sis equips serà com una traca, eh? Cada barreno sonarà més fort que l'anterior. I respecte, perquè ara ho dèiem, l'equip de Benepul, jo crec que per alineació és un equip que està convidat. Si algú ha d'intentar fer coses, jo crec que Red Bull ha d'estar nominat per poder, per pressupost, per alineació... Fins i tot per ser aquest monstre de dos caps de Benepul i de Lipovic, ha de poder fer alguna cosa, ens ha de proposar alguna coseta més que no pas intentar-li contestar a Pogacar exactament amb el seu idioma.
0: Estaves a dir, mitjans?
3: Sí.
2: Que estic d'acord amb el que deia l'Àlex, no? Que en grup sempre reserves o guardes una miqueta, però parlant de Benepul i tenint en compte com va ell, també tinc dubtes si el pla fins i tot el poden arribar a frenar una miqueta, no?
3: Bon
2: és
3: punt.
2: A dir, s'acopla tant, és tan bo sobre el crono, és la màquina perfecta sobre el crono, ens ha demostrat en els últims anys que ha guanyat els últims campionats del món sempre que ha portat la cabra, no? Aleshores, tinc aquest dubte, no? No sé fins a quin punt el fet de no anar amb especialistes contra el crono, com podia anar Pipo Ganna, això el pot anar a fer un punt per sota del que a ell li agradaria.
0: Ja, de calor qui tira seixals, eh?
3: És que li està veient les orelles al llop. Li està veient que està empalmant 25 segons i ha dit, no puc sortir aquí amb 40 perduts perquè hauré de remar i mira, fixa't. El corredor 52 ja ha dit que cap avall, vull dir que s'obrirà en breus i se l'està fent sol perquè és que no té una altra opció.
0: Sí, però el que anava darrere ha dit que jo a aquest ritme no sé si l'aguantaré, tira. A veure si pot ser retallar una mica, que la diferència ha vist Seixas que començava a ser una mica important.
3: Però el que deia el Jaume al principi, que jo he dit que no molt així, molt alegrement, però és veritat, li cauran 30 segons i és un dels favorits.
5: Estanar, ara acaba d'arribar, crec que és l'últim, Albert, a 2:10.
1: Sí, a dos, a més a dos minuts, Estanar, sí.
3: Han anat mirant la Sagrada Família per un costat...
0: Hi ha
3: equips que decideixen avui no competir i llavors entren dintre del que es coneix com el tiempo de corte i demà a Tarragona a fondo cap a dalt.
0: I a Vingegaard, preparat, ja comencen a sortir totes les vaques sagrades, ja només quedarà l'UAE de Pogacar per sortir quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, amb aquests cascos cada cop més complicats d'entendre, però que per la dinàmica segur que són els que van millor. Vaja, és que tecnològicament i tècnicament diríem que és dels esports que s'assemblen com un ou una castanya, el que vèiem... és que jo no vaig tan enrere, vull dir, dels tours que guanyava Indurain als tours que ara guanya Pogacar.
3: No, el que guanyava Carlos Sastre fa el 2008.
0: Exactament, més endavant. Saps? Sí.
3: No té res a veure, a vegades jo parlo amb el Joaquim. És que no té res a veure, els entrenos, tota la tecnologia que porten. Ara sortia el Visma, us explicava abans tot l'estudi que han fet de la roba i tal. Si mireu el vídeo de YouTube, la prova que fan la fan una mica a principi de temporada i el Mateo Jorgensen que va sense depilar. Va amb una depilació una mica d'anar per casa. Li fiquen unes mitgetes per emular que va depilat. Vull dir, imagineu-se un pèl que és res. Imagineu-se on arriba la tecnologia.
2: Per mi el gran canvi per això, òbviament a nivell tecnològic hi és, a nivell de material hi és, però crec que hem de mirar el tema de l'alimentació. I jo crec que això amb el Purito també ho hauràs pogut parlar, Àlex, el que es menjava abans i el que es menja ara no té res a veure. A més, en aquest Tour de França fins i tot veurem gels de lactato, d'àcid làctic, no? Que és aquesta substància que es creia fins fa un temps que era nociva pel cos i que era el que provocava el cansament, doncs ara fins i tot s'ha arribat al punt, no? de que això pot ser beneficiós i que pot donar un punt més. Es mengen 120 grams de carbohidrats per hora i crec que això també fa que el rendiment dels ciclistes pugui ser molt més alt perquè al final no deixa de ser la gasolina que ingereix.
3: Sí, no sé si has vist, Pau, les declaracions, una entrevista o no sé on ha sigut d'Aleix Espargaró i explicava que Ayuso cada 15-20 minuts pren un gel està mesurat que ell cada 15-20 minuts va ficant gasolina. Normalment es fa cada 45. O sigui, imagineu la quantitat de gels que pot fer en un dia.
0: Mira, està doblant a una estana,
1: sí,
0: no? Sí. Seixas?
1: Sí, ja marxa en solitari.
0: Però una estana que...
1: Sí,
0: sí. Jo crec que ha entrat a la Sagrada Família, aquesta estana.
1: No, només l'ha mirat, sinó que...
3: Ho ha canviat la bici tota, eh? Sí, anava amb una bici de ruta.
5: Li cauran més de 5 minuts?
3: Sí, mare meva. Espero que tinguin compte el temps de tall, perquè si no...
0: I ara ja va Seixas sol a intentar reduir al màxim la distància sobre Filippo Ganna, Albert.
1: Sí, estarà al voltant del mig minut, a veure, 29-30 segons, exactament 30 segons respecte a Filippo Ganna, és a dir, ha fet una bona ascensió, perquè abans comentàveu que perdia 25 segons, per tant, va decidir que ho tirava ell o malament per ell i per l'equip, i de moment perd mig minut respecte al millor temps Filippo Ganna, i hem vist el líder, el Lidl Trek, l'equip de Ayuso i Verona, que ha marcat al mateix temps a la Sagrada Família que Filippo Ganna. Per tant, el que dèiem, fent una gran contrarrellotge i amb opcions també de marcar el millor temps aquí a la línia de meta.
3: Per ficar una mica en compte.
0: El problema sí, és que el Moss,
3: sí. Ostres. No sé quin problema deu tenir.
0: Te demanava el cotxe que se li apropés i no sé canviar si canviarà de bici. Sí. Fa pinta que sí.
3: Perquè us feu una idea del que ha fet Seixas. Últim punt de cronometratge, l'equip anava cinquè, l'ha deixat segon. És a dir, ha pujat amb tot el que tenia, bueno, ha fet explotar els seus companys, Lineos només li ha tret 7 segons en l'últim tromp. Cuidado.
0: Bonastre, què diuen per aquí prop de la línia d'arribada?
6: Doncs, mira, he baixat uns metres més avall per agafar l'inici del port d'aquests 800 metres finals, en què hi ha un revolt i que arriben a molta velocitat els ciclistes, i hem hagut d'anar esquivant bicicletes, perquè molta gent ha pujat fins aquí dalt amb bicicleta, i hem trobat alguna cara coneguda, per exemple, vingut de Molins de Rei avui, ara em deies que és molt pla fins aquí, el Roger Castillo de l'Etapa Reina. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Pau.
6: Que xulo, això, eh?
7: Sí, home, tenir aquí aquesta afició, una crono per equips, amb aquest... M'està agradant molt la incertesa aquesta, de veure quins corredors arriben aquí. És just a 800 metres, per tant, de meta. Última pujada, hi ha equips que venen un sol, dos, tres... Aquesta tàctica, viure-la en directe, m'agrada molt.
6: Encara han de passar Vingegaard, Pogacar, i hem vist passar Seixas. De moment, què t'està semblant, això?
7: Doncs això, emocionant, perquè tenim un equipàs, que és l'Ineos, que ha fet un equip per guanyar aquesta crono per equips. Sí, venen amb un 8, que avui han demostrat que estan fortíssims, i ara el repte de tots els favorits, com era Seixas, que no ho ha aconseguit, és veure si la resta doncs poden arribar a aquest nivell d'autèntics especialistes contra el crono. Està sent bastant xulo.
6: Ara ho deies, em deies que heu vingut, de fet, uns quants aquí amb bicicleta, eh?
7: Sí, a veure, no és cap mèrit, perquè veus els ciclistes com van aquí, veus com anem nosaltres, i serien dues coses absolutament diferents, no? Que no tenen res a veure. Dues rodes i poques coses més.
0: Fa baixada de Molins a Barcelona, fa baixada.
7: Molins, i ens hem perdut una mica pel camí, per tant, tot fantàstic.
6: Fa gaire estona. Ha arribat molta antelació per agafar lloc? O...
7: A les 3, un quart de 4 que ja estan per aquí. Han penjat les pancartes aquí a les tanques, com diuen que no s'ha de fer, però està molt ben posat, no pot mirar cap perill. I ja està, i a partir d'aquí a passar-s'ho bé i animar. I ha anat venint cada vegada més gent i realment cares conegudes van passant per aquí, van saludant. Vull dir que molt bon dia de ciclisme, la veritat.
6: Tots amb els que heu vingut sou de...
0: Mira, espera, Pau, que ara sí que apareix Tadej Pogacar, que ja circula pels carrers de Barcelona. Albert?
1: Sí, al litoral, Tadej Pogacar, amb Isaac del Toro, dos candidats al podi. Evidentment, Pogacar, candidat a la victòria, busca el seu cinquè tour, igualar els ciclistes que més vegades han guanyat la ronda francesa, ja en marxa, per tant, els primers 40 segons de la crono pel gran favorit del Tour de França 2026.
0: Bonastre.
6: Mira, encara el tenim per aquí, el Roger. Deia, heu vingut tots de Molins de Rei, que és un cap de setmana que teniu feina, perquè bé, ja fa setmanes que a Molins esteu molt, molt entusiasmats amb el pas del Tour històric per la vostra població, i demà també teniu feina, eh?
7: Demà hi ha gent aquí, que d'aquests que estan per aquí amb la bici, que queden a 6:15 del matí per començar a muntar coses, perquè realment el tinglado és gros, eh? Hi haurà grups de música des dels 11 del matí, hi haurà paella popular, hi haurà cultura popular, tenim castellers, tenim una bèstia de foc, tenim també un pintor en directe, que és Miguel Soro, exciclista. Jo crec que hi ha una mica de tot, pantalles gegant, ciclistes, i a viure-ho bé.
6: Doncs a passar-ho bé aquest cap de setmana, Roger.
7: Moltes gràcies, home, i vosaltres també. Tots els oients de RAC1, que s'ho passin molt bé amb aquest Tour de França.
0: I tant, demà hi serem, a Molins de Rei, per viure aquest sarau que munten també la gent de l'etapa reina, per viure aquesta segona etapa, que passa també per Molins de Rei abans d'encarar l'arribada a la ciutat de Barcelona. El Red Bull Bora d'Evenepoel, Albert, marca per darrere, no?, d'Ineos.
1: Sí. A la Sagrada Família, 12 segons per darrere d'Ineos. S'havia situat Evenepoel al davant i pensàvem, potser ja, diu, tiro fins al final, però no, ara torna cap a la cua i continuen els relleus, però haurà de fer un gran final a Evenepoel, una gran pujada, si vol aspirar a la victòria.
5: I Bisma a un segon en el primer punt intermig.
8: Sí, sí.
5: Per tant, aquí Ineos primer, Lidl i Bisma a un segon.
4: Doncs aquests 12 segons m'estranyen, eh? En aquest tram.
8: D'Ineos a Red Bull.
4: Que els perdi Red Bull, eh?
8: Ja. Yeah.
4: O sigui, però tenen un buit que no és tan especialista com el d'Ineos, però de bons rodadors, com perquè en el primer punt sigui de 12. En tot cas, si serveix això perquè l'Evenepoel se'ns piqui i ens deixin evidència, que ho faci, eh?
8: No, ojo al Lidl Trek, eh? Lidl Trek, últim parcial, 0,01, o sigui, anirà de res. O sigui, dependrà d'Ayuso, bàsicament.
0: Sí, amb tres corredors, ara ja el Lidl Trek lluitant per aquesta victòria d'etapa pel que fa als equips i també per la general, evidentment individual, amb Juan Ayuso tancant ara aquest minigrup de tres corredors del Lidl Trek. I ara és Education First qui marca, és el primer corredor, entenc, sí, aquí marca ara l'arribada a línia de meta, Albert.
1: 47 segons, no era Richard Carapaz.
8: No, ni Ben Healy tampoc, ojo, eh?
1: No. Per tant, bé, és un dels equips que acaba de creuar la línia de meta, que no, evidentment no serà entre els 5 millors de la...
5: No. Setè.
1: Crono, ara mateix setè, segurament el superaran uns quants equips més, i bé, ja esperen els grans candidats a la victòria, amb el permís, evidentment, de Filippo Ganna.
0: Sí, no, hem vist a mitjans que marca allà amb Ineos, veurem ara si UAE també s'apropa i si la distància són mínimes entre els principals favorits.
2: És el gran asterisc, que és veure, i també tinc moltes ganes ara sí de veure com encararan aquest tram final. Tenint en compte el que deia abans l'Àlex, de com Pol Seixas ha retallat tant, jo crec que això, entre els equips, ho deuen saber, ho tenen tot estudiat, i estic segur que per l'orellera els aniran dient, aquest ha retallat tant en aquest tram, per tant, els aniran posant pressió, i Juan Ayuso, suposo que li quedaven dos homes per davant, saltarà ben aviat, perquè sí, li quedaven poc més de 3 quilòmetres, i té pinta que ja dirà, ei, això ja m'ho jugo jo.
8: Li queda Bassets, que li farà com a molt un quilòmetre i li quedarà tota la responsabilitat a ell. És a dir, la victòria de l'equip i el liderat depèn d'ell ara mateix.
0: Vingegaard ara circulant en la penúltima posició del Bisma. En aquests encara 8 quilòmetres ben bons que li queden a Bisma per completar aquesta etapa, la primera, la crono, i de moment encara Ayuso mantenint-se roda amb 2 quilòmetres i mig encara per arribar a la línia d'arribada de Montjuïc.
1: La sensació... Sí, està tirant, de moment està aguantant, eh? Queden menys de 2 quilòmetres, jo crec que serà la rampa final, no? Els últims 800 metres, que serà el moment en què Ayuso ja marxi en solitari.
8: I la sensació és que Bassets li està fent...
0: Bon ritme,
8: Està Ayuso, que està... Inclús està pedalant mort alguna vegada, perquè s'està apropant massa.
2: I molt interessant aquest final, perquè és una doble ascensió i aquesta baixada és una baixada rapidíssima que baixa cap al carrer del Foc. Si l'heu pogut fer alguna vegada, realment és una baixada que s'empina i crec que és molt interessant perquè t'has de guardar una miqueta de forces per baixar concentrat i a més amb la cabra, perquè qualsevol moviment aquesta bicicleta se't descontrola, i acabar de respirar per fer aquests últims 800 metres finals amb aquesta curva també esquerres que s'ha d'agafar bé i s'ha de vigilar per no menjar-te la valla, la tanca.
0: I deu haver que pateixen, no?, de ciclistes amb aquesta bici.
8: Molt.
0: Ciclistes que no són gaire tècnics, que són més allò de cabres boges, com si diguéssim.
8: És que és una especialitat. I la cabra, portar-la bé... És a dir, el que deia el Pau és exactament així. Ells van agafats al mig on no hi ha freno. S'han d'agafar l'altra part del manillar. De fet, es va retirar abans d'ahir Froome, que la seva gran estocada final va ser un accident amb la cabra molt greu, que l'aire el va tirar.
5: UAE quart, el primer punt intermig, a 5 segons a l'Emirates. De 5 segons d'Ineos, que aquí és qui marca el millor temps, el primer punt intermig.
2: És curiós que... Tornant a la cabra. Tornant a la cabra.
1: Passa per la Sagrada Família, 2 segons millor. Vingegaard amb el Bisma, de moment 2 segons millor en aquest equador de l'etapa de la crono.
0: Ara estarà interessant aquest final, deia, espectacular, perdona, que ara vas a dir.
4: No, que és de pura falera, això, vull dir, és espectacular i que trobo que ens estan ensenyant molt poc a Pogacar la realització, però ara han d'estar, em sembla que l'estan buscant, aquí el tenen.
8: Ayuso,
4: ja últim quilòmetre i donant-ho tot, a veure si tira de malucs, de cames o de què tira, i a veure quin temps ens fa.
8: Si em preguntes ara si m'agrada el nou format, ara sí. Ara m'està agradant, ara, vale?
0: Ara sí. Amb aquest ara final, sí. Amb un juic, clar, amb un final diferent, sí, però aquest final que pica amunt, no, li afegeix un interès.
8: I és la primera etapa. Si això passa a les 16, hi ha molt gap, diguéssim. Aquí s'ho estan jugant tot. Li estaran cridant.
1: Últims metres per Ayuso. Compte que ara ja arriba el temps de Filippo Ganna. Per tant, no marcarà el millor temps. 4, 5, 6, 7 segons. Pitjor que Filippo Ganna. Se li ha fet un pèl llarg a la pujada. Juan Ayuso, que de totes maneres ha marcat un bon temps a la línia de meta.
2: Sí, sí. I arriba ara Juan Ayuso, passa per aquí davant nostre, realment fos, sí, fent esses amb la bicicleta, perquè l'han de frenar pràcticament, arriba completament fos, tots empapats en aquest buzo de crono, arriben molt, molt, molt desfondats els ciclistes aquí a dalt a Montjuïc.
5: Gan ha arribat igual. Sí. Abans.
0: No, guardar-se no fa pinta que s'estiguin guardant res, eh?
8: I a més és una crono tan curteta que no porten ni aigua. Llavors són un esforç de 20 minuts sense poder ingerir res, és a dir, a tot el que dona el cos.
0: Doncs encara que continuen en aquest seient calent, que s'asseuen els líders i que aguanten fins que algú els hi fot. De moment encara Ganna i el seu equip, evidentment, i Neos, que es manté com a guanyador d'aquesta crono per equips. Mira, Hindley, que ara veiem que ja ha dit que ja arribaré.
8: A veure com puja Remco ara. Ara veurem com puja Renko, perquè jo crec que els deixarà tots i no voldrà perdre massa temps.
0: Coneix bé aquestes rampes de Montjuïc, sí. Remco i Benepul de la volta. Vull dir que...
4: I que abans
0: i que se li ajusta bastant bé les seves característiques a aquest final.
8: Sí.
4: Abans comentàvem el mal humor de Remco Benepul en aquell pròleg de la Vuelta, però també aquest any el vam tenir a la Volta i va tenir aquell patapum a l'últim quilòmetre, si em recordeu, entrant en una rotonda i també va, òbviament, després de caure en un últim quilòmetre ningú està content, però també va fer mostres del seu caràcter abrandat.
8: I va ser ell, a més. No hi havia cap claveguera, no hi havia res.
0: Sí, que al principi no s'acabava de trobar què, tothom mirant a veure què passava, que hi havia allà l'asfalt, i no va ser una errada seva, una caiguda sense cap element extern que la provoqués. Un Uai ja diu que aneu tirant, que no m'espereu. Dos.
1: Són ja dos, sí. Són Adam Yates i Nils Polit, que decideixen ja que no poden més, que no poden seguir el ritme dels seus companys, i, per tant, va perdent efectius l'equip del gran candidat de Pogacar, l'UAE, mentre ara tenim imatges del Bora amb els dos grans de l'equip, amb Evenepoel i Lipovic. Ara Lipovic tancant el grup de tres, aquest trio que està ja a poc més de 2 quilòmetres pel final. Compte que Lipovic perd uns metres i
8: va,
1: no sé si podrà aguantar. Sí, jo crec que la rampa final ja no podrà seguir el ritme d'Evenepoel.
8: Va al límit, va fent la goma, que no serveix per a res perquè està patint i no està ajudant. I Remco l'ha mirat i jo crec que li ha vist la cara i ha dit, mira, ja tanco jo.
5: En el tercer i últim punt intermig, a 12 segons de Lidl i Neos. Sí.
0: Ara com va Evenepoel, no es mou.
8: La màquina perfecta de la crono.
0: Pim, pim, pim.
4: I és tan compacta i és tan baixa la posició que fins i tot jo crec que pels companys que van darrere el rebuf és inferior.
8: No li treu l'aire.
2: He de dir que m'esperava que Evenepoel llancés una miqueta abans.
8: Sí.
2: És a dir, crec que s'està esperant molt, és l'última baixada ja, crec que aquí no l'ha acabat de beneficiar del tot perquè realment on ell és ràpid és ample.
0: Bisma també amb 6 corredors per afrontar aquests últims 5 quilòmetres, també n'ha deixat 2 ja pel camí, igual que l'UAE, abans fins i tot l'UAE, que també ara ja circula amb 6 corredors, i amb Pogacar, que no l'estem veient en tota la crono, no sabem si ha donat algun relleu o no, ara mateix no és ell qui encapçala.
8: Està tercer, sí.
1: I Evenepoel ja marxa sol, eh? Últim quilòmetre pel corredor, el líder del Red Bull Bora, el belga, que ja ha abandonat el seu company, Lipovic, i en solitari marxa a intentar fer el millor temps. Encara una bona part de la darrera pujada d'aquests últims 800 metres, un minut per poder superar el temps de Filippo Ganna, el temps d'Ineos. Jo crec que no el superarà, no sé que faci un últims 600-700 metres espectaculars ara amb les imatges d'Ineos, d'Emirates, de l'UAE, que passa per la Sagrada Família 7 segons pitjor que Filippo Ganna, que l'Ineos, i tornem a veure a Evenepoel, el Bora, afrontant els últims metres, menys de 400 metres pel belga, per un dels candidats a aquesta crono. És un dels especialistes i, evidentment, somiava en vestir-se de groc. Veurem si ho aconsegueix. 20 segons per arribar al temps de Filippo Ganna. Moltíssima gent en aquest tram final de la crono, afrontant l'últim revolt a Evenepoel. Compte últims metres, 9, 8, 7, anirà al límit, però jo crec que en superarà el temps, no marcarà el millor registre Evenepoel. Ara mateix supera el temps de Filippo Ganna, per tant no guanyarà Evenepoel. 3, 4, 5, es deixarà pràcticament 7, 8 segons, potser 10, arriba Remco Evenepoel, 10 segons, 82 centèsimes és el que es deixa Remco Evenepoel, el líder del Red Bull Bora. Per tant, Filippo Ganna continua dominant aquesta contrarrellotge.
0: Ens deixa una situació xula per demà. Sí. Aquestes diferències mínimes, que tothom vegi a prop el mallot groc pensant en Evenepoel, per exemple, ens deixa una etapa xula per demà a Barcelona.
3: Sobretot també en els sprints. Els sprints que et pots jugar, que pots rascar. Ojo con Bevisma, eh? Ojo l'últim punt de con Bevisma.
5: Sí, sí.
2: I entrar. I Ayuso millor que Evenepoel, sí, sí, sí. 3 sí. segons millor que Evenepoel, ara ho deies, Xavi, que demà serà molt interessant veure aquesta etapa final, perquè també tindrem aquestes pujades a Montjuïc, però molt bé la crono de Juan Ayuso.
3: I ben vist, Pau, ha trigat molt, Evenepoel en arrencar, perquè només ha retallat 2 segons, l'últim parcial a l'arribada.
0: Bisma marcant amb 6 segons d'avantatge sobre l'Idel Trek en l'últim punt, amb 4 corredors ara, 3 que acompanyen Vingegaard en aquest tram final.
4: Hi ha dues certeses, que si algú pot batre Ineos és aquest Bisma ara mateix, per tant, expectació aquí, i l'altra, que és que si Pogacar vol ser el primer mallot groc, ha de fer una Pogacarada ell sol.
5: Sí, sí, exhibició.
4: És a dir, ha de ser...
3: La pregunta és si val la pena o no. Val la pena gastar una bala avui quan et queden 19 per davant?
0: Però aquesta pregunta
3: ell no sé dir.
1: Jo ho pregunto des de la terra.
4: Si ets de mirar les etapes dels últims anys allò en companyia, quants cops l'has fet als nostres companys aquesta?
5: No,
4: on te va aquest noi esloveno? Imita-ho.
0: O aquell comentari de... Si no cal, no? Vegades, no? D'aquest ciclisme d'abans, no? Que diu, home, para, per què ataques? Si ja tens 5 minuts d'avantatge. Doncs, noi, deixa'l que gaudim una mica també dels seus atacs.
5: Total.
2: Mira, aquí l'asterisc que hi poso és que va amb la bici de crono, que va amb la cabra. No? I dir, potser no me la jugo tant anant sobre la bici de crono, tot i que ja hem vist fer exhibicions a Tadej Pogacar, a la planxa Belfils, per exemple, però crec que seria l'únic asterisc que li posaria, de dir, potser si he de llimar l'última curva, per un segon no me la jugo.
3: No. De fet, Pau, una cosa que ha explicat el Tadej, que parlàvem abans de la calor, del tema de la onada, de què passarà a França, ha explicat el Tadej que una cosa que han millorat molt l'equip, d'allò de rascar d'aquí i d'allí, és la col·locació dels auxiliars en certs punts per donar-li bidons, perquè el Tadej és un ciclista que històricament, i entre moltes cometes ho dic, ha patit amb la calor, i l'hem vist que li han agafat el que es coneix com pàjares per dies de molta calor, i és una cosa que han millorat perquè s'han donat compte que era un punt dèbil, i veurem aquest any com ho gestionen això.
0: Ara Vingegaard ja amb dos companys només per afrontar aquest últim quilòmetre llarg, i ara aviat també jo crec que haurà de fer l'atac definitiu, si vol lluitar per la victòria.
4: L'altre és ell i Jorgensen podrien arribar, de fet en alguna d'aquestes etapes ho havien aconseguit així, l'altre era Pinganzoli, veiem que perd una mica més d'espai, jo crec que Vingegaard està preparant l'estracanada final.
1: Sepkus ja ha dit adéu, Sepkus fa 500 metres que...
0: Altra feina té en aquest tour.
3: Sí, m'has preguntat abans. Sí, en ciclistes que pateixen més.
0: Sepp Kuss, no patiria una mica amb la cabra,
3: sí. Sí, sí. Però no és la seva feina, és que no...
0: Ja tindrà dies, que haurà de treballar i de valent per Vingegaard.
3: Total. Ara segurament, no se n'en recordarà ara, però un ciclista que li vindria bé ara a Vingegaard seria Wout van Aert, que està a casa perquè ha tingut problemes al colze, i avui seria un dia espectacular pel belga,
1: Compte que Vingegaard va justet per aconseguir el temps. Podria marcar el millor registre perquè és ja l'últim quilòmetre i ara arrenca, marxa en solitari Jonas Vingegaard, que vol vestir-se de groc a Barcelona i afronta els últims 500 metres. Uah. Li falten 57 segons per arribar al temps de Filippo Ganna. Jo crec que ho pot aconseguir. Vingegaard, que evidentment ara va al límit, a l'esprint, deixant-s'ho absolutament tot, esforç màxim per intentar marcar el millor temps a la línia de meta, menys de 400 metres, la gent embogint, picant a la tanca, animant a Vingegaard, que no té el carisma de Tadej Pogacar, però evidentment és un dels millors del món. Ara passa un Bora, que era per allà al mig, potser l'ha molestat una mica, menys de 30 segons per arribar al temps de Filippo Ganna, ja al tram final, menys de 150 metres, ho pot aconseguir Jonas Vingegaard, últim revolt, ja veu la línia de meta, últims metres per Vingegaard, que jo crec que ho aconseguirà, 13, 12, 11, sí que ho farà, sí ho aconseguirà, 8 segons, arriba a la línia de meta, Jonas Vingegaard, 7.33, millor que Ganna, que ja saluda els seus companys d'equip, saben que marxen d'aquesta cadira calenta, Jonas Vingegaard, de moment, millor temps a la línia de meta.
0: 54 per hora, pràcticament, de Vingegaard per guanyar de moment... Si un home que es diu Tadej Pogacar no ho impedeix, aquesta primera etapa del Tour i vestir-se de groc avui a Montjuïc.
4: Sobretot que li diguin, eh? Que li diguin el que acaba de fer Vingegaard, sobretot ara quan estigui allà per Plaça Espanya, per les Arenes, algú del centre comercial que li digui escolta'm, que en Vingegaard ha fet això, perquè pot ser una traca, el temps és espectacular i el rol, o com ha preparat el Visma, es confirma que el Visma en aquesta modalitat de contrarrellotge per equips en temps individuals és el gran dominador, és espectacular.
5: I com... de menys a més, clarament, perquè ha començat tercer un segon i ha acabat primer a 8 segons de, 8 segons de marge sobre el segon classificat, a l'Ineos.
8: Ara és, perdona Pau, és ventatgista potser, però la història que us he explicat del traje, el marginal gain, són 7 segons en 20 quilòmetres, vull dir, ojo. Ui, ara mateix hi ha gent al Departament d'Aerodinàmica celebrant-ho a l'equip Visma.
0: 13 segons és la diferència de l'UAE en l'últim punt de pas, en l'última referència que tenim, que és l'última que tindrem abans de la línia d'arribada. 13 segons amb Visma, per tant, hauria de fer una animalada de les seves Pogacar per intentar o per aconseguir la victòria avui a Montjuïc.
5: Perquè al contrari que Visma està anant de més a menys, eh? Sí. Perdia 5, 7 i ara 13 segons a l'Emirates en els temps intermitjos.
1: Mira. Ja s'ha quedat sols, eh? Pogacar i Del Toro. 3 quilòmetres pel final en la primera rampa. Del Toro que tira de Pogacar. Per tant, els dos volen intentar aconseguir la victòria, ho tindran difícil.
8: Sí, Del Toro l'ha mirat i li ha dit, què, arranco o no? I ha dit, tira. Vull dir, ara és un joc de retallar el màxim que puguis i perdre el menys possible, ja no és ni la victòria.
2: I brutal Visma, brutal també. Jonas Vingegaard. Si teníem algun dubte, no? Perquè ens havia deixat algun dubte a les últimes cronos Jonas Vingegaard del Tour, no? Va fer un espectacular per sentenciar el Tour de fa 3 anys, si no m'equivoco, contra Pogacar.
4: Una animalada.
2: N'havia fet alguna que no l'acabem de veure del tot bé i avui ha estat una autèntica animalada al final, com s'ha posat de peu sobre la bicicleta. Mm. Crec que el cop sobre la taula avui, realment, qui l'ha donat de moment és el danès.
0: Ell ja avisava que arribava bé, que arribava millor que altres anys, que tant de cames com de cap estava perfecte, i de moment avui el primer dia les cames i els resultats li donen la raó.
8: Què passa que ho diu així a lo bajini i no es pinta el cabell.
0: Això de no tenir aura avui dia està molt paralitzat, això. Abans això de l'aura no existia. Indurain molta aura no tenia.
4: Té aquesta cosa que deixem una arengada, no, pobre nano, i llavors ja el veiem, però és un camp espectacular, dos tours, una volta, un giro i un vídeo de, abans parlaves d'un vídeo que s'havia fet viral, no sé si l'heu vist, un vídeo en què recita les seves victòries,
8: és
4: espectacular, és un paio que se'n recorda exactament que va guanyar allò a prop de Torino, en una etapa que no sé què, dius, però arengada, què t'has pres?
5: He apuntat a mig quilòmetre, Visma portava 20.57. Per tant, ara està a un i mig, no, Albert?
1: Sí però jo ho veig molt difícil. Jo crec que no ho aconseguirà. Ara Del Toro tirant i fins i tot Pogacar li deixa uns metres, no és exactament a roda del mexicà, a punt de passar per la pancarta d'un quilòmetre i queda 1 minut 17 segons. Jo crec que no, és que no ho aconseguiran. Gairebé, ho descarto 100%. Ara, el tema, la qüestió és saber quan perdrà Pogacar respecte a Vingegaard.
8: Mira, un detall, us he dit, no porten bidons avui, UAE porta bidons. Potser han dit, anem a intentar no arriscar avui una de fallida que ens deixi fora de joc, que et passi el que li ha passat a Widebrox, on recordeu, i que pugui pesar 150 grams més, doncs mira, ja ens ho farem durant el tour.
1: Ara sí, Pogacar. Pogacar arrenca, Del Toro que no pot seguir-lo, i Pogacar cap a la línia de meta, no guanyarà, però com a mínim en regala aquesta exhibició. Bé, no guanyarà, però com acaba d'arrencar Pau Mitjans, Pau, el líder de l'UAE, perquè la veritat és que ha deixat clavadíssima Del Toro.
2: Espectacular. Si algú pot fer és Tadej Pogacar. Sí que està una mica lluny, però és l'altre cop sobre la taula, no? Potser no guanyarà la crono, però ha dit, ei, jo també tinc cames, deixo el meu company enrere, i espectacular l'arrencada aquí al final a Montjuïc.
5: A mig quilòmetre perd 17 segons respecte a Vingegaard.
1: És el moment de la bogeria absoluta dels espectadors que el veuen passar al costat, piquen la tanca, últims metres, queden 7, 6, 5 segons sobre Vingegaard. Doncs no guanyarà Pogacar, es deixarà un segon respecte al danès, ara mateix supera el temps de Jonas Vingegaard, últim sprint de Tadej Pogacar, 5, 6, jo crec que superarà els 10 segons, Tadej Pogacar, últim esforç, últim sprint, 11 segons respecte a Jonas Vingegaard, el danès, l'home a vegades de gel, Jonas Vingegaard, guanya la primera etapa a Barcelona, la contrarellotge per equips, per tant, el primer mallot groc és danès, és Jonas Vingegaard.
0: Doncs ja tenim el primer mallot groc d'aquest tour, és per un home que n'ha guanyat dos.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Algú altre de poder fotre un mallot groc d'aquí uns dies.
3: Mira, a partir d'avui ja ha quedat demostrat qui anava d'una mica de farol i qui no. Demà ja hi ha gent que ja està preocupada perquè demà ja Visma ja surt com a capos del pilot i UAE ja va contrapeu, diguéssim, i a més trenques els blocs, com us deia abans. Ja no hi ha un superbloc a la classificació que digui bueno, jo em quedo per aquí dalt i tal. Ara ja és diferent i vull veure la cara del Tadej quan es baixi de la bici.
4: Sí. Mira, el tenim aquí davant, justament ens està passant per davant nostre, ara saluda amb Isaac del Toro i realment fa cara de cansament cap baix de Tadej Pogacar, justament darrere hi tenim a Mateo Jorgensen celebrant, ara arriben una miqueta amb Isaac del Toro, segurament per treure una miqueta de ferro a la situació, tots dos parlant, és sens dubte la imatge d'aquesta crono, tots dos respirant, mirant, mirada perduda, ara Tadej Pogacar bufa una miqueta. I realment és això, avui els han passat per davant i és un cop moral, més sí, que sí. Físic, m'atreviria a dir que és un cop moral aquesta sortida del Tour, i ara veuen aquest recuperador que està fet de navius, crec que és, per recuperar el més aviat possible el que dèiem, la importància de recuperar, de beure, d'alimentar-se bé.
2: 39 segons ha deixat Seixas, ho dic bé? Sí, 39 segons ha deixat Seixas amb Vingegaard en aquesta primera etapa, en aquesta crono per equips que s'emporta el Team Visma a la ciutat de Barcelona.
5: Sí, estem dient que, perquè és veritat que és un cop moral, que és que avui Pogacar doncs surt en tom aquest cop, però jo m'agradaria, com amb la perspectiva que tenim de les dues següents etapes catalanes, m'agradaria posar un positiu. És a dir, els tenim en una distància i tenim un recorregut, és a dir, demà sortim de Tarragona, arribem amb tres voltes, em sembla que són el circuit de Montjuïc, on en alguna volta, com per exemple, vam veure a Roglic aixecar-li una volta a Ayuso, té alguna coseta, i la tercera etapa que ens surt de Granollers ja té les primeres muntanyes acabant als angles, és a dir, tenir-los tan a prop o dir d'una altra manera, aquest cop que dèiem, jo crec que és una pessigada i que si ens surten en Pogacar espavilat a la segona i la tercera etapa, per no parlar de les següents, ho gaudirem segur, però jo crec que ho poso en positiu el fet de que avui no, Pogacar no surti de groc.
2: 4 minuts i rematem aquesta transmissió de la primera etapa, que ha acabat amb la victòria de Vingegaard, 12 segons d'avantatge sobre Pogacar, aquest Pogacar Vingegaard que s'han repartit els últims 6 tours, 2 per Vingegaard, 4 per Pogacar, que busca igualar Anquetil, Inol, Merckx i Indurain com els homes que en tenen 5 en tota la història. Ara tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig.
7: Da igual donde estés,
8: da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
10: en la misma jugada,
11: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
12: cuando todo eso llega,
11: entonces sí, entonces somos una.
13: Somos una.
14: Somos un
15: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
16: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
17: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
18: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
19: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
20: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
21: Sona bé.
20: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
21: Sona el nou Micra.
20: I el 0% TAE.
21: Sona que estreno Nissan.
20: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts

0: i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Pones.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
3: És el Select Terrain, ara està en moda funky sorra.
2: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
5: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
6: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
12: Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.

0: un pagès aquí, sí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són, disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponès i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Va, que anirem tancant la transmissió d'aquesta primera etapa del Tour, que ha acabat amb la victòria de l'equip Visma, i per tant amb Vingegaard, que lluirà el primer mallot groc de líder d'aquest Tour 2026, amb avantatge de 8 segons sobre Filippo Ganna, l'aposta d'Albert Ferran. Jo crec que ningú ha apostat per Vingegaard, no?
1: Servidor.
0: Ah, perdó, Lebron, perdó. No volia ara menys tenir-te d'aquesta manera.
2: Anava a preguntar què hi ha de premi, però bueno.
0: Ara ho gestionem. Ara ho gestionem. Bé. 12 segons sobre Pogacar, 16 sobre Ayuso, 19 sobre Evenepoel, 39 sobre Seixas. Així queda la classificació general després d'aquesta primera etapa. Per anar tancant mitjans, bé, no? Xula, divertida.
3: Qui deia que no li agradaven aquest tipus de crono, aquests
2: nous
3: invents?
2: Ningú ha dit això, Pau, no facis factura ara, vale?
3: No, ostres, crec que immillorable la crono que hem viscut avui a Barcelona, per l'emoció que ha tingut, també pel recorregut. Sí que és cert que potser l'inici, no? Com dèiem, a nivell d'imatge no, però les fotos per la Sagrada Família i aquest final a Montjuïc, la muntanya màgica, que mai decepciona.
0: Cugat.
4: Sí, crec que Barcelona ha tingut una de les millors primeres etapes que recorden, i el mallot groc de Vingegaard així ho refrenda. Una tonteria que jo trobo a faltar, que és que quan jo era petit, el pròleg, el líder de l'any anterior sortia de groc, i no sé per què ho van deixar de fer, perquè l'únic que ha faltat és poder veure Pogacar de groc, i com que no l'hem pogut veure avui, jo des d'aquí ja, com que som la ràdio líder, ja li demano al Tadej Pogacar, demà aprofita l'etapa a veure si demà passat a Granollers ja vas de groc.
0: Veus guerra demà o no, Àlex?
2: Anava a dir que es prepari Vingegaard, perquè la bèstia, jo me l'imagino com el diablo de Tasmania ara mateix, i anar per darrere al Tadej és una cosa que jo crec que li motiva. Són 10 segons i jo, si fos ara Visma, ja estaria pensant on me la pot liar, perquè hi haurà un sprint que te la jugarà, hi haurà un repeig on t'apretarà, i jo crec que ara mateix el Tour està... Bueno, jo crec que l'inici és immillorable. Si em fas la pregunta ara de la crono amb el nou sistema, sí, amb un asterisc, que sigui la primera etapa. Que sí, la 15 ja no ho faria.
0: Acabem posicions també a la Sagrada Família, on ja la gent d'on anar desfilant. Vaja, a la Sagrada Família sempre hi ha gent, també sí, és veritat, però ja no ciclistes. Com a mínim, si en passa algun, no guanyarà el Tour. Avisa'ls, ja, Bombardó.
5: No en passa cap, no en passa cap. Ja es bandida total. Des del moment en què ha passat l'últim equip a l'UAE, que aquí ja hi ha hagut esbandida de gent, i ara ja s'està començant a desmuntar tot el dispositiu de tanques i tot el que hi havia aquí muntat. Evidentment, hi ha el moviment que acostuma a haver-hi un dissabte a la Sagrada Família, però ja no hi ha tota aquella gentada que aquí, en els moments pic, doncs s'hi ha arribat a acumular força gent aquí als peus de la Sagrada Família. Ara ja tot en calma.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Clar, Bonastre, en el teu punt sí que les tanques les deuen deixar per demà, no?
6: Sí, les tanques, com a mínim, en aquests 800 metres finals, que és en la zona on estem nosaltres, sí que hi són. Aquí la gent també ha anat marxant. Quan ha passat el darrer corredor de l'UAE, la gent ja ha començat a marxar, aquí que s'ha viscut amb moltíssima intensitat, el moment en què ha passat Vingegaard i també, lògicament, quan ha passat Pogacar, els dos moments en què doncs, hem sentit més l'afició ciclista aquí a Montjuïc, a Barcelona, i ara ja, vaja, tots aquests vorals de la carretera, que estaven absolutament plens, ara ja pràcticament no queda ningú, només veiem gent que va baixant aquesta darrera pujada de l'etapa, cadascú ja cap a casa seva, hidratar-se. Alguns ja ho han anat fent durant la tarda, però vaja, han passat calor aquí dalt.
0: Gràcies, Bonastre, fins ara.
6: Molt bé, fins ara.
0: On tenim el podi, Albert, en aquest final d'etapa?
7: Doncs just després de la línia de meta, per tant, allà és on veurem a Jonas Vingegaard, amb el mallot groc de líder, el danès, que és el primer líder del Tour de França, esprintant per intentar arribar a la zona mixta. Però clar, què passa? Amb les característiques d'aquesta crònex, que els ciclistes, un cop han creuat la línia de meta, és que pràcticament ja han tornat cap al punt d'inici, cap als seus hotels. Per tant, aquí tothom rapidíssim cap a casa, perquè ara la prioritat és la recuperació, perquè són 20 quilòmetres, però duríssims. Ho hem vist en primera persona amb la calor i amb aquestes rampes que han desgastat els favorits. Per tant, tothom cap a casa, excepte, evidentment, Vingegaard i els que hagin de pujar al podi, també l'equip Visma, però Pogacar ja podrà marxar cap a casa per recuperar, importantíssim, de cara a l'etapa de demà.
0: Sort que no ha hagut de pujar l'Albert, eh?
2: Avui sort, dic,
0: perquè ja es bufega, eh? Anant cap a la zona mixta, oh, imagina't.
7: Pensa que m'han aplaudit.
0: Bé.
7: I uns aficionats m'han aplaudit com si fos Pogacar.
2: Bé.
7: I com a mínim... ens emportem això cap a casa.
0: Perfecte. Igual, no s'il·lusiona, és perquè no vol. Gràcies, Albert. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Després sentim protagonista ja en temps de Tu diràs amb el Xavi Rocamora. Demà 184 quilòmetres, pràcticament, Tarragona-Barcelona, segona etapa, amb l'Alt de Begues, de 6,1 quilòmetres, i amb aquestes tres voltes a Montjuïc, amb la pujada al Castell i també aquesta pujada a l'Estadi Olímpic per tancar aquesta segona etapa, aquesta ja en línia del Tour de França. Un plaer, Àlex Lebró, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer, igualment.
0: Continuem sentint i gaudint el puro ciclisme. Us ho passeu bé, eh? Ens amb el Purito i...
2: Malament no ens ho passem. No, I, ara, no. I ara, ojo, ara anem a Madrid i el fem en públic.
0: En públic?
2: Potser és l'últim que fem, però... ja, el riure ja els hem fet.
0: Caram, el CEO i el president en públic, eh?
2: Mare sí, meva. No. Quins 20 dies em queden per davant.
0: No, gràcies. Si els pots aguantar. Gràcies, fins
2: gràcies
0: ara.
2: A vosaltres.
0: Cugat, demà més.
4: Demà més, home.
0: Demà més. Tindrem batalla xula. Demà a les 4 ens hi posem.
4: Fins que arribin les Santes, l'única cosa que he de fer és estar pel Tour de França. O sigui que...
0: 4 anuncis, una mica de reconcentrat, i a partir de 10:15 més t'ho diràs, pendents del segon partit de la jornada d'avui del Mundial, del França-Paraguai, ara en joc un Canadà-Marroc, com el tenim, Molló.
1: 31 de la primera, Canadà 0, Marroc 0, més pilota per Marroc, però més oportunitats per Canadà. Compte que el partit de França, per temperatura elevada i perill de tempesta, podria canviar a l'hora d'inici previst per les 11.
0: Home, ja ho podrien anar dient, si han de canviar...
1: Sí, estaria bé.
0: L'hora prevista. Mira, abans de marxar, us dic que l'equilibri perfecte existeix. Amb el nou mode 5SAQS ja no has de triar per tenir la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sup amb etiqueta ECO. 7 anys de garantia disponible des de només 23.990 euros. Nou mode 5SAQS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o mode ja ECO de Catalunya. Què has vist, Molló, que fas cares?
1: No, res.
0: Mira, el mallot de la muntanya per Pogacar. Mallot verd per Egan Bernal i el blanc de jove per Juan Ayuso.
1: El de verd de Bernal és perquè anava primer de l'Ineos quan ha passat per una pancarta que no sé quina era, no m'ho feu dir, però abans ho he llegit, per tant és per això. Per això feia cares, perquè ells tampoc veien molt clar què passava amb Bernal, perquè duia el mallot verd.
0: No queda malament, eh? Per això les pujades al podi ara, tens quatre bitxos grossos que et pujaran al podi a recollir els diferents mallots. Quatre anuncis, reconcentrat, i més esports a partir de 10:15, el Tu diràs amb el Rocamora. Vagi bé, adeu-siau.
8: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
9: Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
14: És passar corrent davant la Sagrada Família.
13: És sentir la brisa del Mediterrani.
14: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
13: És monumental.
14: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
13: I monumental per l'ambient.
15: Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
16: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
17: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
18: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
19: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
20: És passar corrent davant la Sagrada Família.
19: És sentir la brisa del Mediterrani.
20: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
19: És monumental.
20: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
19: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
16: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
21: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
22: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
21: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
22: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
23: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
24: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
25: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
24: Amb gent pionera.
25: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
24: I que vol canviar el món.
26: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
27: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
28: Change the world, or the world will change you.
27: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1.
29: Amb motiu del Gran Depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
30: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
31: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
32: Busques un vehicle híbrid?
33: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
32: Més eficient, és menys consum.
33: Més potent és més cavalls.
32: Tot a Romauto.
33: Barcelona.
32: Molins de Rei.
33: Mataró.
32: Blanes.
33: I Santa Coloma de Farners.
32: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
33: RomautoNissan.com.
32: Romauto.
34: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
35: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
34: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
2: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: Busques un vehicle híbrid?
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
4: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent, és més cavalls.
4: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
4: Molins de Rei.
5: Mataró.
4: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
4: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
4: Romauto.
34: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
29: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Reconcentrat.

Ja tornem a ser aquí, al Reconcentrat, des d'ara i fins a quarts d'onze, fins a tres quarts d'onze, que arribarà el Tu diràs. Us acompanyarem amb més material de RAC1 que val la pena recuperar, i amb música, com aquesta persona que es diu Els Bailey, una artista que és anglesa, però així com canta sembla nascuda al mateix downtown de Nashville, i que té aquest tema que es diu Who's That? Per arribar fins a les 8 al Reconcentrat, recuperarem una estona del No ho sé, una de les meves seccions preferides. El No s'ha parlat prou, a més, amb dues dones que sempre converteixen la seva secció en un moment especial. La gran Anna Priscila Magrinyà i la igual de gran Candela Figueres. Senyores, si us plau, a l'escenari.

0: com cada divendres, acabarem el 9C amb alguns temes dels quals no s'ha parlat prou. Avui, amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà, que estaven com tocant uns botons.
1: Estem tocant botons, perquè ens, ens volem sentir tècnics, tècniques de so.
2: Però ella em tocava el meu i jo li tocava el seu.
0: Sí,
2: o sigui, ens estaven tocant una mica la pera.
0: Les mans s'entrellaçaven, també, no?, entre vosaltres.
1: Hi ha molt d'amor,
2: no,
1: hi ha molt d'amor aquí.
2: No podem passar més hores juntes, ja, saps què vull dir?
0: És que és això, no?, és com més que una jornada laboral. És a dir, fa una jornada laboral diària, sí, home, i ara sí. També els del divendres...
1: També fem això, anem al teatre juntes, anem al bar juntes...
2: Sí.
1: Només ens falta anar al lavabo juntes, que això, de moment, la Candela va intentar un dia i li va dir: Candela, fins aquí.
2: No, com a molt anem una darrere l'altra, perquè això sí que ens ha passat.
0: També, clar.
2: Clar. Surs del directe i necessites a vegades anar a lavabo.
0: I qui guanya és una qüestió de...
2: És una qüestió...
0: La més ràpida.
2: Depèn de com va.
1: La Candela.
2: Avui has guanyat tu, per exemple.
1: Però de rapidesa d'anar al lavabo?
2: Ah, jo vaig molt ràpid.
1: Sí.
2: Vaig molt ràpid i surto molt ràpid.
1: Sí. Ah,
0: mira, no tot perdo ràpid. Temps jo també soc d'aquest perfil, tot ràpid al lavabo. Sí. Vinga, pim-pam, va. Què ens porteu avui?
1: Doncs mira, jo avui us porto una cosa que m'agrada fer de tant en tant, que és una efemèride imperfecta, perquè tal dia com avui de l'any 1990, dic efemèride imperfecta perquè fa 36 anys, hagués quedat més rodonet si ho haguéssim fet l'any passat.
2: Estan sobrevalorades les efemèrides perfectes, sempre
1: diem. Doncs avui us en porto una de fa 36 anys. Tal dia com avui del 90 es va vendre el retrat del doctor Paul Gachet, de Vincent van Gogh, pel mòdic preu de 82,5 milions de dòlars.
0: No,
1: una
0: poquet,
1: xifra que
0: poquet.
1: Va ser rècord en el seu moment. I tots coneixem a Van Gogh, tots sabem que va ser un pintor neerlandès a qui li encantaven els girassols, i diuen que es va tallar una orella per amor i que la va enviar per correu. A veure, amb el tema dels girassols és evident que tenim raó, que li agradava pintar girassols, però de veritat es va tallar l'orella? I si és així, ho va fer per amor? La resposta és... Oriol Montfort, però aquesta cançó no explica aquesta història.
2: És igual, però a mi m'agrada.
1: Clar, és que parlem de l'orella de Van Gogh i ja...
2: És igual, però mola. Tira, tira, Oriol!
1: Que ara han tornat, no?, que ha tornat la Maia.
0: Sí, 100%, però m'agrada perquè més jugueu amb els braços, no?, amunt i avall, d'una manera que no, està bé.
1: Vols que ballem? Ballem.
2: Més moviment que aquest,
0: també. No, m'agrada el moviment i també el joc, clar, això és ràdio, però la Pris, el que ha fet amb els ulls, no?, això de posar-los com mig en blanc, així...
1: Perquè...
0: Et genera com si és una energia interna, no?
1: I aquesta cançó porta molts records del passat.
0: Què va passar?
1: Bueno, jo he vingut a parlar de Van Gogh aquí, no? O sigui, voleu
0: creixer... Divendres nit.
1: Ja doncs mira, vaig veure l'oreja de Van Gogh en el seu moment a Donosti. Vull dir que...
0: Amb
1: algú especial?
2: Sí.
1: Sempre. Els meus amics són molt especials.
0: No, ens dirà res, ja està. Ha entrat per aquí, ja no, d'això. És igual.
1: A veure, va, que estàvem parlant de Van Gogh, eh? Van Gogh, ja ho sabeu, va ser un artista postimpressionista amb una vida molt turmentada. Mai va tenir una feina estable, sempre depenia dels diners del seu germà, d'en Teo. Aquí tenim en Teo que va a l'escola, en Teo Batal.
2: En Teo ajuda el germà.
1: En Teo ajudava sempre a Van Gogh. Al llarg de la seva vida va pintar uns 900 quadres i més de 1.000 il·lustracions, però mentre era viu només va vendre una obra. La Vinya Vermella, que va vendre per uns 400 francs a...
0: Aquestes
1: a una senyora.
0: Històries...
1: Clar, sí. L'any 90 hagués aixecat el cap i hagués dit: hosti, noi, veus? Jo sabia que servia per això.
2: Quasi que millor que no hagi aixecat mai el cap. Saps què et vull dir? Perquè quina depressió després.
1: Sí, clar, que dius... Ja podria haver passat en vida,
2: no.
1: En menys de 10 anys, Van Gogh va revolucionar el món de l'art i tot va ser molt ràpid. Primer, era un senyor, doncs ja ens ho podem imaginar, una mica inestable. Va tenir una època en què es va convertir en missioner. Ell va decidir fer el bé, va decidir treballar pels pobres i se'n va anar a viure a una comunitat minera de carbó molt pobra, on durant 2 anys doncs va conviure amb els miners, menjava restes de menjar, vestia tot amb draps, vull dir... ell ho feia tot per aquella gent, i sobrevivia amb els diners que li enviava el seu germà Teo. Sempre apareix per aquí. Allà va començar a dibuixar compulsivament i el 1880, amb 27 anys, va dir: mira, potser la vida religiosa no és lo meu, la vida contemplativa no és lo meu, i em vull dedicar a l'art. Què passa? Que aquest noi no estava fet per seguir les convencions de l'època o de qualsevol època, perquè ell trencava tots els motlles. Però què passa? Va anar a París, va veure una exposició impressionista i va quedar flipat, va dir, hòstia, això és el que vull fer.
2: He vist la llum,
1: però vull fer el post, eh? Vull dir, encara no ho sabia, però ell faria no l'impressionisme, sinó el postimpressionisme, i allí va conèixer Paul Gauguin, que tornarà a aparèixer en la història. I què feia a París? Doncs què fas tu a París el 1880? Mira, l'Oriol va viure a París, no el 1880.
2: Està molt ben conservat, l'Oriol.
1: I no sé si va fer el que feia Van Gogh, que era doncs passar llargues nits al Moulin Rouge, beure molt de brandy.
2: I tot això li pagava el germà Teo?
1: Sí, sí, sí.
2: El
3: germà Teo és la banda sonora de la història, ja està. És així.
1: Molt de brandy, molt absenta, i què passa? Que aquest xicot, en 2 anys, mare de Déu, senyor, la salut d'aquest noi es degrada
2: queda pel terra,
1: i aleshores fa allò de vaig a fer un retir espiritual, i se'n va anar, diu, s'allunya de la capital, se'n va a Arla, a una vila de la Provença. Allà menjava poquet, es passava els dies sol, no coneixia ningú, no parlava el dialecte provençal, per tant doncs no tenia gaire entreteniment, i diu, bueno, jo el que faré aquí serà crear una colònia d'artistes, però... jo aquí estic com molt sol, dibuixo amb molt, pinto molt, amb molt de fervor, però necessito una miqueta d'acompanyament artístic.
3: Però hi ha molts altibaixos, per el que has explicat, de dir, de la mina...
1: Sí, a
3: les nits de París, però ara torno a anar a la cova, diguéssim...
1: És constantment així, amunt i avall... Bueno,
2: és el Dragon Khan.
1: Aquest és l'últim amunt, que us explicarem. Ell s'allotja a la Casa Groga, que també pintarà, ja recordareu algun dels quadres. I clar, què passa amb Teo? Teo té diners perquè ell és marxant d'art i és molt bo, i en Teo sempre està al costat de son germà de, va, Vincent, pinta, que ho fas molt bé, que intentaré vendre els teus quadres, tal. I li diu, escolta'm, nen, fem aquesta colònia d'artistes i el que facin aquí, el que produeixin aquí, tu ho intentes vendre a París. En 15 mesos va acabar unes 200 obres, vull dir que
2: corrent.
1: I volia que Gauguin el visités, perquè el tio diu, hòstia, ha de ser el meu mestre, aquest senyor. Es portaven uns anys, Vincent Van Gogh tenia 36 anys i Gauguin en tenia 40 quan va anar a Arles, perquè l'estava pressionant tant de, va, tio, vine, va, que ens ho passarem bé, va, ja veuràs. I al final Gauguin volia estar molt bé amb en Teo, perquè com que era un marxant d'art important...
3: Clar, li convenia, no?
1: Diu, mira, si em pagues el bitllet de... Anava a dir d'avió, imagina't. Si em pagues el bitllet de tren, doncs jo vaig cap allà. Al principi, amigues, tot meravellós. En Vincent està molt nerviós perquè arribi en Paul i diu, ai, mira, li pintaré alguna cosa per la seva habitació, per decorar-la, i li pinta uns girassols i posa el quadre a l'habitació d'en Paul. Entenen a l'inici que ha de ser, tot i que tenen pocs anys de diferència, que ha de ser una relació mestre-alumne, i al principi, doncs això sí que es compleix al principi els primers dies, tampoc us penseu que estem parlant d'anys aquí, Quina distracció tenen a part de pintar i parlar sobre artistes? Doncs hi ha una taverna, Barra Bordell, molt a prop, i bueno, doncs no...
3: Però no estava tot tan aïllat, això?
1: Bueno, és un poblet, sempre hi ha el casal del poble, i aquí el casal del poble...
2: El casal del poble,
1: aquí també resulta que era un bordell. Què passa? Que Vincent Van Gogh és tossut i el tio doncs pensa unes coses i Gauguin en pensa unes altres. Llavors comencen a xocar en les seves idees, Sobretot discuteixen sobre les fonts d'inspiració que ha de tenir la pintura. Van Gogh diu la natura, Gauguin diu la imaginació. Gauguin treballa principalment a partir de la memòria i de la seva imaginació, i Vincent Van Gogh doncs preferia pintar el que tenia al davant. Doncs avui us hagués pintat a vosaltres dues, per exemple. Llavors, imagina't les discussions que devien tenir els dos. No, natura, no imaginació! Borratxos com una cuva, llavors després se'n van al bordell...
3: Per fer un viatge curt, entenc que també va de, no sé, va passar-s'hi, si va instal·lar quants mesos?
1: Doncs ara no et sabria dir, però molt poc temps. Fins que arriba un dia que Gauguin diu, mira, noi, aquí et quedes, jo me'n torno a París, perquè ja n'estic fart de tu.
2: De discutir.
3: De desertar.
2: Sí.
1: Això va ser el 23 de desembre de 1888, 2 dies abans de Nadal, i ningú sap ben bé el 100% què va passar, però tot sembla indicar que Van Gogh va amenaçar a Gauguin amb una navalla.
2: De què? No marxis, no marxis.
1: Bueno, què fas, que no sé què, que tal, pam. I al final, en lloc de fer-li mal a l'altre, cosa que ja em sembla bé, es va fer mal a ell mateix.
3: A l'orella.
1: Sí, senyor, i es va...
2: Se la va tallar...
1: Senyora, sí, es va tallar un tros del lòbul de l'orella esquerra. No es va tallar...
2: Rajar tota l'orella.
1: Tota l'orella. A tallar un trosset del lòbul, eh? Clar, sempre queda millor de dir, tota l'orella, bo! No, clar, va sobreviure, eh? Vull dir que també en aquells anys talla tu l'orella. I aleshores se'n va anar al bordell i li va donar doncs, aquest tros d'orella mutilada a una prostituta que es deia Rachel.
2: No, i Vicent, no fas una de dret.
1: I li va dir, des d'aquest objecte amb cura. Si l'hagués desat, imagina't ara, els encants segur que venen aquest tros d'orella per una milionada.
2: Costaria milions.
1: L'endemà al matí, la policia segueix el regarol de sang que havia quedat pel camí i la policia es troba Van Gogh inconscient a la seva habitació, el porten en un hospital on està a punt de morir doncs, de sagnat i Gauguin, mentrestant, el tio ja és al tren dient, aquí et quedes, company, jo ja n'he tingut prou de tu. Van Gogh, ho recordareu, va pintar un autorretrat de la seva recuperació i disposat a oblidar l'episodi va dir, saps què, això ha estat una simple bogeria d'artista. Jo aquesta com a excusa me l'agafo. Algun dia que faci alguna cosa així... Bueno, clar, hauria
2: clar,
1: de ser artista per dir-ho.
2: Clar, ho amascares amb això. Una bogeria de periodista, també ho pot dir.
1: De periodista. Què passa? Que el tio no estava bé, entra voluntàriament en un centre psiquiàtric durant un any i quan en surt, el 1890... En Theo, una altra vegada, el germà de Van Gogh, li busca una llar, eh? I li busca una llar a un poble que pertany a l'illa de França, Auvers-sur-Oise, no sé si ho pronuncio bé, això, i allà coneix el doctor Gachet, que és el d'aquest quadre que avui fa anys que es va vendre per tants diners, que estava interessat en treballar amb artistes, devia dir... Loquitos, venit a mi, artistes,
3: això,
1: venit
3: a... Que això aquí hi haurà pela.
1: Al principi no es porten gens bé. Van Gogh escriu a son germà, s'escrivien moltes cartes i es conserven moltes cartes i diu, crec que no hem de comptar gens amb el doctor Gachet, en primer lloc està més malalt que jo, crec, i hauríem de dir que, o hauríem de dir que igual de malalt, així que, què vols que fem? Ara, un cec, quan un cec guia un altre cec, no cauen tots dos a la rasa, però després resulta que es van fer íntims i va pintar el retrat d'aquest del qual estem parlant avui que va, doncs es va vendre per tants milions fa 36 anys i en va fer dues versions. Uns mesos més tard, amb 37 anys, Van Gogh estava caminant per un camp i tenia un revòlver i es va disparar al pit i el noi no la va encertar bé i va sobreviure dos dies, que els devia passar fatal, i després va acabar morint. S'han escrit moltes teories sobre la seva salut mental, alguns diuen que patia d'esquizofrènia o de les conseqüències d'haver contret sífilis, d'altres parlen d'un trastorn bipolar, i els més arriscats diuen que el tio es fotia la pintura, o sigui, es menjava la pintura directament. Això ho diuen, vull dir...
3: I que llavors això li portava les conseqüències, no?
1: I algunes d'aquestes pintures tenien ingredients, algun d'aquests pigments tenien...
2: Tòxics i coses.
1: Sí, arsènic.
4: RAC 1 RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
5: Bona tarda, són les 8. D'aquí uns minuts el president Salvador Illa compareixerà per explicar l'última hora de l'incendi de la Bisbal d'Empordà a les Gavarres. Aquesta tarda s'ha reunit amb els responsables de seguretat i emergències del foc al centre de comandament, al pavelló firal de la Bisbal. Després s'ha trobat amb els alcaldes dels municipis afectats. Això mentre els bombers encaren hores crítiques per intentar estabilitzar el foc, que ha cremat totalment una edificació i quatre més de forma parcial a Calonja i Santa Cristina d'Aro. De moment, les flames han cremat 2.200 hectàrees, la majoria a l'espai natural del massís de les Gavarres, que des d'aquest matí està tancat. Última hora des del centre de comandament. Anna Salvador.
6: Sí, els bombers parlen d'hores decisives per intentar estabilitzar el flanc dret de l'incendi. És el que preocupa més perquè és molt irregular i perquè si es descontrola podria arribar fins a Girona i afectar fins a 30.000 hectàrees. Per tant, a hores d'ara i fins que marxi la marinada, d'aquí aproximadament una hora, la prioritat dels bombers continua sent atacar aquest flanc i estabilitzar-lo. N'ha parlat aquesta tarda el cap dels bombers, David Borrell.
7: Estem relativament bé, en el sentit que fins ara doncs, l'estem aguantant i això són bones notícies, però ens queda molta feina per fer. Hem tingut alguna una petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs estarem amb aquesta situació difícil.
6: Per la seva banda, el cap dels agents rurals, Antoni Mur, ha insistit en la importància de respectar el tancament total del Parc de les Gavarres, que durarà almenys fins divendres.
8: S'ha publicat una resolució precisament de la consellera establint unes mesures de preventives amb aquest tancament, i una de les mesures preventives és que es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu.
6: Ara mateix, Salvador Illa està reunit aquí al centre de comandament amb els bombers i els alcaldes dels diversos municipis afectats i està previst que comparegui d'aquí a pocs minuts per tornar a actualitzar sobre l'evolució del foc.
5: Per acabar d'apagar aquest foc, els bombers han hagut de lluitar durant tot el dia amb un vent que, Abel Caral, sembla que va a la baixa.
9: Sí, anar caient el dia i anar baixant la temperatura, aquest vent, que és d'origen tèrmic, podríem dir que es va desactivant. Un vent de component sud, en la majoria de casos sud-sud-est, és un vent d'origen marítim que aporta humitat, tot i que en alguns casos ha girat a sud-oest, és un vent més rescalfat i sec, però bé, en tot cas va afluixant, van millorant les condicions i a més, com és lògic, doncs al llarg de les properes hores la temperatura baixarà més i augmentarà la humitat. Això sí, demà es torna a engegar aquesta maquinària de marinada al llarg del matí, sobretot a mesura que ens acostem al migdia, i al migdia es tornarà a reforçar aquest vent que en les hores centrals d'aquest diumenge tornarà a bufar amb cops a la zona de 30-40 km per hora, i a més hem de tenir en compte que demà pugen les temperatures. De fet, augment el risc d'incendi demà serà molt alt en més comarques que no pas aquest dissabte.
5: Un dels danys col·laterals de l'incendi de les Gavarres és que s'ha suspès la tradicional cantada d'havaneres d'aquesta nit a Calella de Palafrugell. Ho fan, diuen, seguint les indicacions de Protecció Civil i els cossos d'emergència, i insisteixen que retornaran els diners. Ho confirmen declaracions a RAC1 l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán.
10: A 2:15 hem rebut un comunicat del CECAT on el nostre municipi, juntament amb els que estan al voltant de la C66, quedaven confinats, i per tant en aquest moment és quan hem anul·lat les havaneres i la resta d'actes del cap de setmana. Totes les persones que havien comprat entrades rebran un correu electrònic i ens veurem doncs a la propera edició, esperem, l'estiu que ve.
5: També s'ha suspès el concert que havien de fer demà els Amics de les Arts per tancar el Festival Ítaca a Calella de Palafrugell, a la platja de Portbó. En un comunicat, l'organització lamenta la situació i afegeix que la prioritat ara mateix és la seguretat de tothom. I més enllà de l'incendi de la Bisbal d'Empordà, el Canet Rock ha obert fa 2 hores per reunir els principals noms de la música en català. 25.000 persones viuran avui més de 12 hores de música en català fins a veure sortir el sol. La Fúmiga seran els encarregats de tancar el festival. Tampoc es perdran la festa, els Figaflaues, la Ludwig Band, The Tiets, Buos, els Catarres, Ginestà i els Amics de les Arts. Anem cap allà, Cristina Salat.
11: Onades de gent que arriba a aquesta hora al Pla d'en Sala de Canet de Mar. Unes onades que estan formades sobretot per gent jove, gent molt jove, i també famílies que en aquesta primera part del Canet Rock acostumen també a omplir bona part de l'espai. Moltes estelades, moltes senyeres i també, curiosament, moltíssimes banderes i samarretes del Barça en aquest Canet Rock d'aquesta edició 2026, que està portant a aquesta hora versions com la de David Bisbal, que podeu escoltar ara mateix de fons. Un Canet Rock que en poca estona farà pujar dalt de l'escenari un dels ideòlegs originals també de les primeres 12 hores de Rock de Canet, el canetenc Josep Maria Mainat, una de les ànimes de la trinca.
5: I ara els esports, en Janire Gallut.
12: En joc el primer partit de vuitens de final del Mundial de Futbol. Canadà i el Marroc de moment empaten a 0 al descans. A les 11 de la nit, França i el Paraguai es disputaran un lloc als quarts a Filadèlfia. I el gran de part del Tour de França, Jonas Vingegaard, s'ha imposat a la contrarrellotge per equips a Barcelona. El danès s'ha endut el maillot groc amb un temps de 21 minuts i 47 segons, 8 per davant de Filippo Ganna i a 12 de Tadej Pogacar. El barceloní Juan Ayuso ha estat quart. I a Wimbledon, Jaume Munar ha caigut per per 3-16-1 contra el txec Lejeca. Abans, però, ha passat a vuitens de Minyor i el segon favorit del torneig, l'alemany Zverev, que ha superat el nord-americà Girón per la via ràpida en 3 sets. En el quadre femení, doble sorpresa aquesta jornada. Han quedat eliminades tant la segona cap de sèrie Elena Rybakina com la tercera favorita Iga Swiatek contra la filipina Eala. I Kimi Antonelli ha aconseguit la pole position del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de cara a la cursa de demà. Charles Leclerc i Lewis Hamilton l'acompanyaran al capdavant, mentre que Carlos Sainz sortirà 15è i Alonso últim.
5: Doncs això és tot per ara. D'aquí uns minuts, com dèiem, emetrem en directe aquí a RAC1 la compareixença del president Salvador Illa sobre l'incendi a la Bisbal d'Empordà.
13: Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
14: I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

0: per obrir aquesta hora del reconcentrat, ja passades les 8, una mica de talent de quilòmetre zero, talent local, en Ferran Palau, amb aquest tema tan delicat que es diu Tan Feliç.
1: Digue'm si has vist un lloc així com és el sol.
0: Aquest que ve ara jo crec que ha estat un dels moments de la temporada de RAC1. El mes de maig, al vestidor del Real Madrid, va haver-hi una trifulca entre dos jugadors, Fede Valverde i Aurelien Tchouaméni. Doncs bé, va donar la volta al món aquell incident i també va donar la volta al món la recreació que en va fer la competència. Va ser molt celebrat, no només a la ràdio, sinó també a les xarxes socials. Doncs bé, volem recuperar tot seguit aquell moment. En Jep Cabestany utilitzant la intel·ligència artificial per reproduir de manera molt fidel, la baralla al vestidor del Real Madrid entre Valverde i Tchouaméni. Què us he de dir? Doncs que ho diu, no us puc dir una altra cosa. La competència, el reconcentrat.

0: Parlem del tema. Parlem del tema.
1: Eh.
0: No em diguis quin és el tema.
1: És que no sé...
0: La gent del públic ja sap del que parla.
1: No sé...
0: Fixa't, no diuen ni sí. No. Diuen... Que són les 12 i 14 minuts.
1: Sí.
0: I no heu dit res encara del tema, home.
1: El tema qui
0: és? Ja saps de què parlo, no?
1: No, sí,
0: no,
1: sí.
0: No, no, no, sí.
1: Eh? Sí. No, que...
0: No, que no, no.
1: No.
0: No, sí.
1: Sí, què?
0: Sí, no.
1: No, aviam, vostè és...
0: Home, avui suposo que dedicareu tot el programa... Parlar de futbol, no?
1: Futbol. Què ha passat en el futbol?
0: És dir futbol, una paraula que a priori no és cap acudit.
1: Sí, no.
0: Fixa't, he dit futbol,
1: sí.
0: La gent
1: ja ha rigut.
0: Ha rigut, eh?
1: No entenc exactament...
0: Concretament,
1: sí.
0: D'un club de futbol.
1: Parlarem d'un club de futbol, molt bé.
0: Perquè tenim un nom,
1: sí.
0: I el sap tothom.
1: Barça?
0: No, home, no, collons.
1: Eh?
0: Parlem del... Acompanyeu-me tots, sisplau, eh?
1: Sí.
0: Si jo dic... Real, vosaltres dieu?
2: Madrid.
0: Real?
2: Madrid.
0: Real?
2: Madrid.
0: Arriba! Ei.
1: Per poc.
0: Ei, per poc. Per poc, per poc.
1: Seria la primera vegada.
0: Aviam si l'extrema dreta guanyarà el Regne Unit i també aquí arrasarà RAC1, eh?
1: Bueno, ja ha passat alguna vegada, eh? A dos dies del clàssic...
0: Parlem del Real Madrid.
1: Sí, però a dos dies del...
0: Perquè això ja és un polvorín, eh?
1: Sí, és un polvorín. A dos dies del clàssic...
3: És un polvorón,
1: diria
3: jo.
1: Sí,
0: sí. Sí, dos jugadors del Madrid, Valverde i Tchouaméni, que van acabar l'entrenament d'ahir agarrotades.
4: A mi em sembla molt bé que aquesta gent doni espectacle,
0: sí.
4: Sobretot pensant que aquest equip el paguem entre tots.
0: Què vol dir?
4: Home, entre pelotassos immobiliaris. Els pràcticament 2 milions d'euros que estem pagant... 2.000 milions d'euros!
3: Sí, sí, 1.950 milions.
4: Que estem pagant del Florentino Pérez per la plataforma Castor a través de la factura del gas.
0: Bueno, però no barregi...
4: Tots aquests jugadors són nostres, una mica.
0: Sí, home, però no barregi temes. Un moment,
4: home,
0: expliquem...
4: El Club Estado. Club Estado, sí. El que tengo aquí colgado.
0: Sí.
4: Eh?
0: Un moment que expliquem com va anar la batussa.
3: Doncs a veure, Valverde i Tchouaméni, que són dos jugadors del Madrid, per si algú no s'han assabentat, ja s'havien enfrontat fa dos dies en un entrenament.
0: Va.
3: Ahir, Fede Valverde, que és un dels capítols tants de l'equip, va tornar-hi.
0: Vale.
3: Durant l'entrenament va fer diverses entrenades molt fortes a Tchouaméni, acusant-lo de ser ell qui havia filtrat, que ja s'havien enfrontat al...
0: Escolta'm, entrades fortes. A veure, allò que Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal...
3: Es veu que no va ser així,
0: En un entreno. Estan jugant.
1: Estan jugant, bueno, sí, estan jugant. Són professionals, això, i saben...
0: Expliqueu bé les coses.
1: Sí, s'estava explicant bé, l'Oriol...
0: Això és normal.
1: Eh?
0: Passen els entrenos. Valverde li fa una entradeta una mica més forta a lo normal a Tchouaméni.
1: Sí.
0: I clava les puntes dels tacos d'alumini a la sala del coll.
1: Sí, home, no és una entradeta, eh?
0: I l'altra, que és molt, molt tiquismiquis, l'altra, ja sabeu que hi ha, pues, bueno, hi ha jugadors més figaflors que altres.
1: Sí,
0: i l'altra, diu, el Tchouaméni s'emprenya. Ah, s'ha enfadat ara.
1: Sí.
0: Ara s'ha enfadat.
3: Es veu que la cosa...
0: És una manera que tenen els jugadors de parlar entre ells.
1: Sí,
0: els jugadors homes.
1: Sí.
0: Escolta'm, a veure, no es disculpen.
1: No.
0: Vull dir...
3: Posant-nos una mica en antecedents, Valverde, en un altre equip, amb el Villarreal, ja havia anat a buscar un company...
0: Al pàrquing.
3: Al pàrquing.
0: Bueno, ja lo típic, no?
3: Per saludar-lo i per preguntar-li si tenia bé la pressió de les rodes...
5: Per ajudar-lo per cas. No, aquí no hi cabràs.
0: Però això era un altre equip.
3: Això era un altre equip.
0: Quan jugava no sé on.
3: Ahir tenen aquests enfrontaments o aquestes entrades de Valverde una mica fortes.
1: Estira i arronsa.
3: Sí. I Valverde va continuar increpant Tchouaméni.
0: Tchouaméni, expliqueu bé. Baixa el vestidor.
3: Sí.
0: Amb 4 o 5 persones més.
3: Sí.
0: Entre elles Valverde.
3: Sí.
0: Això és el que me diuen les meves fonts.
1: Quines fonts? L'altre, amb les fonts dels collons.
0: El xiringuito.
4: No el veu veure, home.
0: Ahir us vau perdre...
1: Sí, sap allò que no, un periodista no revela les fonts i vostè ha trigat 0,6 segons a dir, primer a revelar la font i després que la font sigui el xiringuito, lo qual...
0: Home, què?
1: Com a font...
0: És més gran que la font de Montjuïc.
1: No, i tant, i de més colors.
0: Llavors expliquen que Tchouaméni agafa Valverde i se'n van amb 3 o 4 i arriben al vestidor.
1: Sí.
0: I és Tchouaméni el que espera Valverde per dir-li, escolta'm, arreglem lo nostre, no?
3: Tchouaméni i està enxerrant un de l'altre. de l'altre de manera força calmada.
6: Això és de construcció, perquè al final els homes
0: destruïts.
6: Els homes el que fem és arreglar les coses no amb bombes, no amb cops, sinó xerrant i amb petons al coll.
3: Doncs, previ
0: tot el contrari.
3: Previ aquests petons al coll, Tchouaméni intenta calmar Valverde el torna a increpar i finalment arriben a les mans. Sembla ser que Tchouaméni colpeja a Valverde i Valverde...
0: L'empenta, vull dir, fan un forcejeo.
3: Aquí hi ha dues versions. Una diu que Tchouaméni li va colar un mastegot.
0: Forcejeo.
3: I l'altra és que simplement es van allò, aquella cosa una mica ridícula d'agafar-se les samarretes, etcètera, etcètera, i d'un moment determinat Valverde cau i es colpeja el cap amb una taula.
0: Quina sentida, nenes! Sí. Segur que va ser la cantonada de la taula. Ojo, però... les cantonades de les taules, eh?
3: Sí, és que és
0: les carrega el diable, són perillosíssimes,
1: són perilloses,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Allà, el vestidor del Madrid, el que haguessin hagut de posar és aquells cantos de goma que poses quan tens criatures per casa, totes les cantonades, perquè
1: totes les cantonades.
0: Els jugadors de futbol són com crios.
3: Jo crec que és això i protectors als endolls, perquè...
0: Ah, exacte!
3: Sí, perquè segons qui no posi els dits a l'endoll.
0: Bueno, com va acabar la cosa?
3: La cosa va acabar amb Valverde sagnant força per un trau al cap i sortint en cadira de rodes, del vestidor i cap a l'hospital.
0: Sabeu quants punts li van posar? 11. Són els que parten de diferents...
3: Fins i tot vostè s'atreveix avui. Sí. Bé, total, un cop a l'hospital li van dir...
0: No, però jo soc ni dels uns ni dels altres.
1: No.
0: No soc ni del Madrid ni del Barça, eh?
3: No, de què és? Massa gent de l'Espanyol en aquest programa ja. Bé, en tot cas, un cop a l'hospital li van diagnosticar un traumatisme cranioencefàlic que el tindrà uns 10 dies de baixa.
0: Perdona, Magí, traumatisme?
3: Cranioencefàlic.
0: Ah, sí, bon, perdona.
1: I no hi ha ningú que parli bé en aquest programa.
3: Jo crec que ho he dit bé a la primera, tu.
1: No, ho dic per mi mateix.
0: No, havia entès una altra cosa. Escolta'm, no heu dit el millor de tot això. Molt bé l'Aniol, que sap totes les dades, ens han explicat fil per random.
3: Home, fil per random no.
0: Molt bé, però no heu dit el millor de tot.
1: Home, tot és força lamentable.
0: El millor és que després d'aquest enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, Real Madrid Televisió, la tele pública...
1: No és una televisió pública.
5: Concertada.
0: Algú de subvenció de la Comunitat de Madrid? Algú deu caure, algun anunci?
3: No els hi cal.
1: Al final totes les teles són públiques, si comencem a buscar. Ja ho explicarem un altre dia.
0: La tele del Real Madrid, després d'aquesta batussa...
3: Això passa al matí i migdia.
0: Continua programant a la tarda, no?
3: Sí.
0: I diu, què podem fer a la tarda? Pugem com si fos ahir, per exemple?
1: A Real Madrid Televisió,
3: Crec que Real Madrid sempre és com si fos
0: ahir. No, que és en català. No, i van emetre a la tarda una pel·lícula de Bud Spencer i Terence Hill titulada Más Fuerte Muchacho.
1: Això és real.
3: Ho ha dit el Basté, i tot i que jo em crec tot el que diu el Basté, ho he hagut de buscar. Perquè no m'ho podia creure.
0: Però que no us ho creieu, que us he dit jo.
3: Efectivament, així
0: és. Casualitat?
3: A les 3:10.
0: No crec.

0: Què vol dir que és la ràdio?
1: Que no es pot veure una pel·lícula, no s'entendrà res. La gent d'aquí, la gent de l'estudi...
0: La gent de l'estudi és intel·ligent, eh?
1: No, no, que si la gent ho entendrà perfectament. La gent, la gent que ens sent des de casa...
0: La gent que s'entén des de casa també ho entendrà perfectament. Ah. Sí que s'entén, home. Imagineu-vos Bud Spencer. Sí. Bud Spencer és el gros, amb barba, i amb les mans, que sembla un piano, allò.
1: Sí. Senyor de 200 quilos, posem per cas.
0: I l'altre és el Terence Hill.
1: Terence Hill, sí.
0: El llest.
1: Bueno, el llest, l'altre, no és particularment...
0: Estan en un bar,
1: sí,
0: que ja dius... Que han anat a jugar al Remigio?
1: No, no,
0: no. Llavors el bar s'obre la porta.
1: El bar s'obre la porta.
0: I
1: la porta
0: entren els malhechores.
1: El malfactor, sí.
0: Sí, que la baralla està assegurada.
1: Uh-huh.
0: Sentireu frases que semblen random, també, però no. Són frases amb una veueta. És un lloro. És un lloro que parla i que està veient la baralla des de dalt. I el lloro va comentant les hòsties. No t'ho perdis.
2: Això és Chejo.
0: No descarto que el vestidor de Real Madrid també hi hagués un lloro, que és la font que ha garlat a tots els periodistes d'allà de Madrid.
1: Uau.
0: Vale? Ens imaginem la seqüència?
1: Però estem demanant un esforç.
3: Sí, estem en un bar, en aquest bar hi ha uns malhechores, uns malfactors, hi ha Bud Spencer i Terence Hill i un lloro, eh?
0: Atenció, el lloro va narrant les hòsties, eh?
1: Vinga, va.
0: Endavant la panícula.
4: Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo.
5: Bueno, ya está bien, date prisa.
4: Ya podemos empezar.
0: Venga. El lloro, eh? Música de ball.
1: Sí.
0: De fons, com si estiguessin a la disco.
1: Ball de garrotades.
3: Crec que ens hem oblidat... Ens hem perdut aquest últim frase que diu... Es culpa el diente.
2: Escupe el diente. Crec que ha dit escupe, no esculpe, perquè...
3: I he dit esculpe perquè és que tinc molta son, deixeu-me estar.
0: Escupe el diente, bueno. Això li va dir Tchouaméni a Valverde.
1: No, no, no. Sí.
0: Quan ja el tenia rematat a terra, perquè jo que el va tenir a terra...
1: No,
0: diu,
1: no.
0: Escupe
1: no,
0: el diente.
1: No.
0: Malhechor.
1: Bueno, no se sap exactament com va anar la cosa i tothom ha donat la versió del que va passar en aquell vestidor.
0: Òscar.
1: Ah, no em toqui.
0: Sí que se sap.
1: Sí?
0: Sí que se sap el que va passar.
3: Però no hi ha imatges.
0: Com que no hi ha imatges? Hi ha algun... El xiringuito del Pedrerol. Sí que ho saben, que van recrear, van tenir els collons de recrear la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb la intel·ligència artificial. Algú va dir a la reunió del programa del xiringuito, oye, podríamos hacer... Porque mi suegro me ha enviado un vídeo del perro que tiene del chihuahua yendo en bicicleta y es que realmente parece de verdad. Le digo a mi suegro, por favor, que nos haga el vídeo
1: de
0: Tchouaméni
1: y Valverde
0: futense castañas.
1: Díselo.
0: No hay huevos.
1: Díselo.
0: Aguántame el cubata.
1: Sí, és veritat que el programa d'en Pedrerol, el Chiringuito, van recrear, efectivament, amb intel·ligència... No sabrem la intrahistòria, no sabem si hi ha un sogre, però recreen amb intel·ligència artificial com van a la baralla. Però la IA no ho va fer gaire bé, a Valverde li van cosir un trau al front, però el vídeo, recreat per la IA, Valverde es fa un cop al clatell, no al front.
0: Fot un cop al clatell, sí, i el plano següent de la IA està el Valverde sagnant al front.
3: I a més fa una cosa que és que suposo que tampoc devien tenir prou diners i en comptes de sortir sang, surt com un líquid blanc, és a dir, li surt llet del clatell.
0: Sí. Però 2 litres de llet, del clatell. Això és perquè el Pedrerol no paga la versió premium de la IA, que li fa els vídeos.
1: Bueno.
0: Però escolta, molt millor la meva recreació de la baralla.
3: Com que era recreació?
0: Home, perquè vaig veure que això, el xiringuito, era una tonteria, però sobirana, dic, això no s'ajusta a el que realment ha passat.
1: Bueno.
0: Llavors dic, escolta'm, deixa'm a mi fer una recreació amb la IA.
1: Sí.
0: Li diré a la IA que em faci de Valverde, de Tchouaméni,
1: sí,
0: i de l'entrenador després. I això, aquesta sí que, la que sentireu ara, és una recreació fidedigna.
1: Fidedigna.
0: Fixa't tu, de com va anar la cosa entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid, ja
3: això
0: dintre.
3: Ho podem sentir, és a dir, perquè el xiringuito només es veu...
0: No. Ho sentireu, però a la perfecció. Obre la conversa, Tchouaméni. I li contesta Valverde, pareu l'orella.
6: Menuda entrada me has hecho payaso.
7: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
6: No, tú más payaso.
7: No, más payaso tú.
6: No, payaso tú.
7: No, tú más payaso.
6: Pero que

0: ¿Qué te pasa, payaso?
1: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
0: Mira, ya está bien, payaso. Jota es Swiss Tsumeni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
1: No tienes nada.
2: No la deixé ni acabar. No. Valverde li diu, no tienes cojones. No li ha deixat acabar la frase a esa terra. Què us ha semblat?
3: Estic absolutament fascinat per aquest ús de la intel·ligència artificial en mans seva.
2: Jo he trobat a faltar un aplauso final. Per...
4: A la cara de Valverde. Escolta'm,
2: però no aplaudiu.
3: Com?
2: Per què aplaudiu?
3: Perquè ho acaba de demanar.
2: No s'ha acabat encara la pel·lícula.
5: Com que no s'ha acabat?
2: No,
5: ja està,
2: no.
5: Ja l'he clavat el mastegot,
2: no? Que no, que les meves fonts em diuen que després al vestidor, perquè eren 5 o 6, després va arribar la resta i va aparèixer l'entrenador del Madrid. Voleu sentir com continua? Sí? Voleu més intel·ligència artificial fent periodisme? El públic ha parlat. Doncs just s'acaben d'estomacar, ja ho heu sentit, no tienes cojo...
3: Sí?
2: I entra en escena l'entrenador del Madrid per demanar explicacions. Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni li respon. Valverde aquí no el sentireu perquè Valverde estava estabornit a terra. Semi-inconsciente.
5: Sí, traumatisme cranioencefàlic.
2: Vale, primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni.
6: ¿Qué pasa aquí?
1: ¿Y tú quién eres?
2: Bueno, un moment.
6: Soy
2: que, claro, la intel·ligència artificial s'acaben les veus.
3: Sí.
2: Li hem hagut de pujar a l'entrenador una veu femenina.
5: Pot ser que aquesta...
2: Però bueno, allà on sentiu una veu femenina, imagineu-vos un senyor que sembla el Sant Cristo després de baixar-lo de la creu.
3: L'entrenador del Madrid.
2: Amb la barba tintada d'un negre massa negre, fins i tot.
3: Rotring 08.
2: Exacte.
5: Tornem-hi. Tenim Valverde al terra, amb commoció cerebral, pràcticament, i entra l'entrenador. I parla amb Tchouaméni.
2: Exacte.
6: ¿Qué pasa aquí?
1: ¿Y tú quién eres?
6: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
3: Estem portant la intel·ligència artificial a
2: fixa't si és intel·ligent, eh?
3: Sí, no.
2: Que, ojo, eh?
3: Sí.
2: No. Ojo, eh?
3: Ja hem plantejat la situació, arriba aquest senyor, l'entrenador, i com continua la seqüència? Com continua?
2: Bueno, podem tornar...
3: A què?
5: Vols tornar a sentir aquest mateix tall o seguim endavant?
2: No, seguim. Diu, què passa aquí?
3: Sí.
2: Tu qui eres?
3: Sí.
2: Soy el entrenador. Sí. Árbalo a Averloa. No.
3: Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom i és un senyor gran, eh?
4: No ho descartis, eh?
2: No. Podem tornar a sentir al principi i després sentir la continuació?
5: És a dir...
2: Perquè no perdeu el fil, eh?
5: Sí, va,
2: vale.
6: ¿Qué pasa aquí?
1: ¿Y tú quién eres?
6: Soy el entrenador. Árbalo a Averloa.
0: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
6: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
2: ¿Qué está pasando aquí?
3: No, se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial, perdó.
2: No, perdona, no tan millor. Jo tenia... És una versió freemium.
3: No, ja, clar, freemium vol dir que per no això. Ha pagat. Perquè,
2: o sigui... Bueno, no hi ha prou veus, li ha pujat la veu de dona d'Alberola.
3: No, però és que a més li diu... O sigui, ha de pronunciar bé el nom.
5: A veure, tornem a sentir aquest mateix fragment.
2: Sí. Bueno,
5: va, a veure.
0: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
6: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
2: Y Tchouaméni le responde...
0: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
6: ¿Cómo? ¿Resbalado?
3: Qui ha fet aquesta merda? Resbarrado.
7: El que s'està rient i no pot parlar.
3: Aviam. Això no va enlloc. Comença a no entendre'n. Comença a no entendre'n.
4: Sí, creus que comença?
3: A veure, recuperem aquest últim tall per no perdre el fil. Per no perdre el fil.
4: Quina tonteria.
2: Ai, quina tonteria. Quina tonteria, però... Perdoneu. Sí.
4: Ha perdut el personatge.
3: Surten tots, ara.
5: Va, intento recuperar... perdoneu, eh? Entra l'entrenador del Madrid i li diu, soc el menor...
3: Algú haurà d'agafar la regna d'aquest programa.
7: Fins aquí el programa.
5: I perdoneu, i l'entrenador pregunta què està passant aquí i Tchouaméni respon.
0: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
6: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
5: I en aquest moment de màxima confusió, Jep...
3: En aquest moment de màxima confusió...
2: No pot. Sí.
3: En aquest moment de màxima confusió...
2: Tchouaméni
3: sí.
2: Li respon...
0: Que se ha resbalado, árbalo.
6: ¿Pero lo habéis arblado?
0: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado.
3: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Hi ha algú que... Perquè hi ha un moment que...
2: Així es va anar, eh? Sí. O sigui, perquè jo no m'invento res.
3: Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant... Jo crec que ja és euskera, eh? Sí. Sí, hi ha un moment que...
2: No, li diu...
3: Ha transicionat, ja és una altra llengua.
2: No, perdona, li ha dit que s'ha resbarlado, árbalo.
3: Sí.
2: I diu, però lo habéis arblado? Sí, ya lo hemos arrolado, pero se ha resbalado, árbalo. Sí. Está claríssim. Així és com va anar.
3: Sí,
2: ojo, eh?
3: En aquell moment...
2: Ojo. Total, Chomení li diu que sí que ho han parlat.
3: Sí.
2: Lo hemos arrolado. Sí. I árbalo Alberlora li respon...
6: Pues si lo habéis arrolado y se ha resbalado, no se arbre más.
0: Vale, Arberloda.
6: Payaso tú.
3: Payaso tú.
2: Sí, s'ha acabat.
3: Acaba amb
2: un
3: pallasso.
2: Ara sí, un aplauso, per favor.
5: No sé si val la pena tornar-ho a sentir tot d'una tirada perquè s'entengui bé, perquè s'entengui bé la pel·lícula.
2: A veure, podem preguntar-li al públic.
3: No.
2: Voleu que fem una sessió en doble i ho passem tot d'una tirada? La gent està esgotada. Que també ho recuperaran al podcast.
3: Vostè especialment. Va, ens la juguem. Ens ha costat tot un matí de treball, de feina.
2: Però si això t'ho fa una màquina.
5: Sí, una màquina que es diu Àlex Arbiol. Sí. Arbirloda, sí.
2: Àlex Arbiol?
3: Sí. Tirem tot això...
5: Tirem-ho tot seguit, si voleu.
3: Ja teniu el context. Senyores i senyors, Tchouaméni, Valverde i Arbeloda.
0: Menuda entrada me has hecho payaso.
1: ¿Payaso yo? Payaso tú.
0: No, tú más payaso.
1: No, más payaso tú.
0: No, payaso tú.
1: No, tú más payaso.
0: ¿Pero qué te pasa, payaso?
1: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
0: Mira, ya está bien, payaso. J.E. Swiss Tsumeni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
1: No tienes cojo.
6: ¿Qué pasa aquí?
1: ¿Y tú quién eres?
6: Soy el entrenador. Árbalo a verlo.
0: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
6: Que soy tu entrenador, Alvarlo Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
0: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
1: ¿Cómo?
6: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
0: Que se ha resbalado, árbalo.
6: ¿Pero lo habéis arblado?
0: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado, árbalo.
6: Pues si lo habéis arblado y se ha resbalado, no se arbre más.
0: Vale, Arberloda.
6: Payaso tú.
8: Això és RAC1 Centrat.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
15: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Gran Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
14: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
16: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
17: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
15: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
17: Desbloqueja el titan que portes dins.
12: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.

0: 8:33. Aquesta hora sembla que comença la compareixença del president Salvador Illa per explicar l'última hora del foc de les Gavarres. Des del centre de comandament, Ana Salvador, és així?
1: Sí, és així. Ara mateix el president comença a parlar des d'aquí al centre de comandament.
2: Alcaldes, alcaldesses, Creu Roja, serveis d'emergències, unitat militar d'emergències i també de la ciutadania, a la que li vull agrair el comportament i el seguiment que està fent de totes les indicacions que s'han donat. En quina situació tenim l'incendi? El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. Vostès recordaran que aquest matí l'objectiu que s'havia fixat els responsables d'extingir incendis, bombers de la Generalitat de Catalunya, era estabilitzar el flanc dret. Per què? Perquè és per on podia créixer el foc cap al potencial de creixement que tenia més important, que era tot el massís de les Gavarres. Bé, aquest front, el flanc dret, s'ha estabilitzat. Amb una estabilització a la que ja està molt a sobre, per raó de la topografia, per raó de que el foc ha cremat, el bosc ha cremat malament, és a dir, queda encara massa per cremar, però el flanc dret, que era l'objectiu principal, s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzat. Insisteixo, és una previsió, que s'ha d'agafar amb molta prudència, però vull constatar que hi ha hagut una evolució positiva gràcies a la feina que han fet els bombers i totes les persones i entitats que hi han col·laborat, i també gràcies al seguiment de les indicacions de la ciutadania respecte a aquelles recomanacions que s'han fet. No? Per tant, previsió, si tot va bé, aquesta nit ho puguem donar per estabilitzat. Les mesures de confinament es mantenen. Saben vostès que aquesta tarda s'ha afegit al municipi de Mont-ras i als nuclis aïllats del flanc est de l'incendi. Per tant, segueixen vigents les mesures de confinament i seran reavaluades demà al matí. A la reunió de seguiment que es farà a les 9 del matí es reavaluarà en funció de com hagi anat aquesta nit, es reavaluarà si es poden ja aixecar totalment o parcialment. Vull dir que els municipis de la Bisbal, municipi de Santa Cristina d'Aro, municipi de Calonge i Sant Antoni, els municipis de Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, municipi de Llagostera i el municipi de Parlavà i Mont-ras segueixen, diguem-ne, amb mesures de confinament que s'han de respectar. S'aixecarà la circulació de la carretera C66 entre Mont-ras i la Bisbal, perquè ja reuneix les condicions de seguretat, i es manté restringit l'accés, tancat l'accés al massís de les Gavarres, que afecta 20 municipis, amb activitats restringides, que s'han detallat també per part de Protecció Civil i que s'agregaran en el temps fins que, almenys, fins que remeti l'onada de calor, que començarà demà i que tenim previsió que duri fins dimecres. Els efectius que estan en aquest moment treballant són 475 bombers, s'han augmentat respecte als que teníem aquest matí, més unes 100 unitats, unes 100 persones de la unitat militar d'emergències. Les afectacions a persones, afortunadament, no n'hi ha hagut. Hi ha hagut, respecte a aquest matí, una afectació lleu amb un bomber i dues intervencions més del servei d'emergències mèdiques o dues persones per raons que no tenen res a veure de forma directa amb l'incendi, que estan, diguem-ne, bé de salut. No? Sí que hi ha hagut més afectacions materials, encara provisionals, perquè no s'ha pogut fer una anàlisi de les afectacions materials, però sí que ja sabem que hi ha més edificacions afectades, unes 7 parcialment, unes 4 totalment, tanques i jardins, una indústria, un refugi d'animals, en fi, hi ha més afectacions, afectacions materials que durant les properes hores, quan es pugui, s'avaluaran i també s'abordarà com podem, diguem-ne, col·laborar i ajudar a restituir aquests béns materials, que sempre són restituïbles. L'únic que no és restituïble és si es perd una vida humana. Vull fer una crida a la precaució i a la prudència. No hem de deixar de dir que hi ha una evolució positiva, gràcies, insisteixo, a la feina de la que ens sentim orgullosos, sobretot del cos de bombers i de totes les persones que hi han col·laborat, també dels alcaldes, també de la població civil, seguim les recomanacions, però no es pot donar res per fet. Fixi-se que, ho vull recordar, la primera etapa és estabilitzar el foc, que potser ho assolim aquesta nit, però llavors queda una segona fase de control i una tercera fase d'extinció, eh? I la previsió que tenim és que això portarà feina encara, eh? I que no podrem donar per totalment extingit aquest incendi, anant tot bé fins a meitat de setmana per una de calor. Ha cremat unes 2.300 hectàrees, una zona d'afectació, una zona topogràficament complicada, amb una de calor que patirem aquests dies, i per tant això encara portarà feina, i per tant hi haurà molts efectius desplegats sobre el terreny encara durant una bona colla de dies, i seguim demanant moltíssima prudència a tota la ciutadania. Res de radiar-los. Res de fer treballs que no toquin, per favor, eh? Tinguem prudència, seguim les indicacions. Aquesta nit encara confinament, per tant, quedar-se a casa, restringir la mobilitat al màxim possible, tancar portes i finestres, i si hi ha una emergència, trucar, que els bombers i els Mossos d'Esquadra atendran aquesta emergència i garantiran una evacuació, si fes falta, segura. A la nit, amb una mica de tramuntana que hi haurà i els vents, podem tenir encara alguna sorpresa. Per tant, s'estarà molt atent. No es preveu que sigui una nit tan complicada com la que vam tenir ahir vespre, però tampoc no podem donar les coses per acabades, eh? Insisteixo, evolució positiva i favorable, però molta prudència i encara amb molta feina per fer. Estic a la seva disposició si tenen preguntes.
3: President, podríem fer una valoració en castellano, por favor?
2: Fem mans preguntes en català i llavors fer una valoració.
1: Quina és aquesta tercera part del flanc esquerre que encara no s'ha pogut estabilitzar i quina zona afecta i quin és el pla de treball per aquesta nit?
2: El municipi de Bisbal, ara sense un pla nou se'm fa difícil d'explicar-ho, a més proper al municipi de Bisbal, bueno, que diguem-ne ha revifat una mica i que s'ha actuat, diguem-ne, doncs per estabilitzar-ho, i és on s'està treballant ara amb més efectius. No? La previsió és que pugui estar estabilitzada a les 10 de la nit. Hi haurà una reunió d'avaluació i sortirà a donar explicacions la consellera i el David Borrell, que és el cap de l'operatiu i el cap dels bombers, com vostè sap.
4: President, amb la informació que han pogut recollir durant el dia, creuen que pot tenir alguna responsabilitat l'empresa del treballador detingut que passarà la segona nit?
2: Miri, arribarem al fons d'això, eh? I ja saben que és una persona que està detinguda, s'està investigant, s'han demanat també documentació a l'empresa adjudicatària d'aquests treballs i es posarà demà a disposició judicial, i anem a fer les coses ben fetes i pels seus passos. Adjudicatari d'aquests treballs i es posarà demà a disposició judicial i anem a fer les coses ben fetes i pels seus passos, eh? Per tant, jo no em puc pronunciar ni vull fer-ho per entrar en especulacions. Hi ha una persona que presumptament ha tingut una responsabilitat, sembla que hi ha hagut una imprudència, però les persones que ho han d'avaluar, en aquest cas la jutgessa, doncs, o el jutge, prendrà les decisions que hagi de prendre. Nosaltres col·laborarem amb tot i la intenció és aclarir-ho i donar tota la informació a tothom, però no m'agradaria que especuléssim sobre això.
5: Entenc, president, que el potencial que era de 30.000 hectàrees, si el flanc dret es pogués descontrolar, no preocupa tant el control d'aquest flanc dret pel...
2: Era la principal preocupació que tenien els bombers d'estabilitzar aquest flanc dret, perquè tenia efectivament un potencial de creixement molt important. El foc, si es descontrolava aquest flanc, ara està estabilitzat, però amb una estabilització que requereix molta atenció i molts mitjans sobre el terreny, per orografia, perquè en paraules del responsable dels bombers ha cremat malament, és a dir, hi ha encara combustible sobre el terreny, i per tant no és una estabilització que requereix molta atenció, però efectivament és una bona notícia que hem pogut estabilitzar aquest flanc, sí. El govern, des de l'any passat, jo hi vaig parlar d'un punt d'inflexió a la gestió dels boscos, eh? I el govern ha desenvolupat tota una tasca, tot un programa per en un curs de 5 anys actuar sobre 14 eixos prioritaris per evitar que els focs puguin contagiar-se i puguin tenir un potencial de creixement molt alt. 5 d'ells que són prioritaris s'està actuant ja, amb alguns d'ells anem el més ràpidament possible i hem de destinar ja molts més recursos. Tindrem temps de fer aquestes avaluacions amb calma i tots, el govern el primer, però tots haurem de, tots, de posar més recursos i posar més atenció, sobretot, en la gestió dels boscos, en la gestió de les franges de protecció, en com ens hem de de canviar la nostra manera, la nostra activitat, la nostra manera de fer les coses amb un canvi climàtic que en fi, encara hi ha gent que ho discuteix, fixi's vostè, però que ja crec que tots podem veure que està aquí, en aquest cas amb onades de calor, amb temperatures molt altes, amb incendis, però també amb tempestes i amb inundacions, que d'aquí pocs dies tornarem a estar amb això. Per tant, això obliga a una reflexió profunda, a un adaptar-se a aquest canvi climàtic i a també prendre accions i posar-hi recursos a disposició. El govern ho està fent i ho seguirà fent.
6: Tal com es preveia a l'inici de la tarda, amb aquesta marinada que potser més impactant que no ha sigut, al final es dona el foc per estabilitzar el flanc dret, però com dius, hem de tenir previsió, hem de ser prudents. De quina manera està preparat el cos de bombers per quin tipus de reacció del foc?
2: El cos de bombers està preparat per tot. I el que jo he traslladat... El cos de bombers està preparat per tot. Per tot. La previsió que tenim és que si tot va bé, aquesta tercera part del flanc esquerre que queda pendent d'estabilització pugui estar estabilitzada aquesta nit a les 10. En donarà comptes la consellera i el David Borrell després d'haver avaluat quina és la situació d'aquí, doncs em sembla que ara som els 8 i escaig, d'aquí 2 o 3 hores, no? I podran dir com ha evolucionat, no? Però estem preparats per tot. He dit que s'ha de tenir molta prudència, he dit que pot haver-hi un canvi de vent, he dit que pot haver-hi un increment de les temperatures, per tant estem preparats per tots i he dit que és una estabilització que requereix estar molt a sobre de les coses. Jo crec que tenim obligació de traslladar a la ciutadania com estan les coses. L'evolució ha sigut, insisteixo, positiva gràcies a la feina que s'ha fet, a que s'ha fet una estratègia adequada, a que tothom ha fet el que havia de fer i han posat els esforços necessaris, tots els recursos, i també la ciutadania ha fet la seva part, que jo vull reconèixer i agrair, i també molt especialment la feina que han fet els alcaldes i els ajuntaments. Però no podem donar les coses perfectes ni podem, diguem-ne, cantar victòria. I he dit també que això portarà encara dies de feina. Mentalitzin-se que fins a meitat de setmana, com a mínim, haurem d'estar molt sobre el terreny i estar molt, molt atents. Però l'evolució fins ara està sent positiva. Pues muchas gracias por su presencia.
1: Doncs fins aquí aquesta compareixença de Salvador Illa, que ha pogut donar bones notícies, sembla, pel que fa a aquest incendi de l'Empordà. Ha explicat que la previsió és que es pugui donar per estabilitzat completament l'incendi a les 10 d'aquesta nit. Tot i això, sí que ha demanat molta prudència, perquè explica que qualsevol canvi en el vent o qualsevol revifalla podria fer canviar aquesta previsió, però sí que ha dit que ara mateix la tarda ha sigut favorable, les condicions han millorat i han pogut estabilitzar el flanc dret, que era el més preocupant, perquè era el que es podia descontrolar cap a Girona i afectar 30.000 hectàrees, mentre que el flanc esquerre està estabilitzat també en dues terceres parts. En falta una tercera part, que seria la més propera a la Bisbal i que encara no està del tot estabilitzada, però és la que falta per estabilitzar d'aquí a les 10 de la nit. El president, que també ha explicat que de moment es mantenen els confinaments en els municipis que ja estaven confinats, s'aixeca el tall de trànsit de la C66 que s'havia tallat aquesta tarda entre Palafrugell i Mont-ras, i se manté també tancat el Parc de les Gavarres almenys fins dijous, divendres, coincidint amb aquesta onada de calor. Per tant, ara, a properes hores, caldrà veure com evolucionen les condicions d'aquest incendi, si el poden finalment estabilitzar a partir de les 10 de la nit. I això sí, el president també ha insistit en que encara queda feina per dies i que per apagar-lo del tot, controlar-lo, seran com a mínim fins a mitjans d'aquesta setmana que ve, en part per aquesta també onada de calor.
0: Gràcies, Anna. Doncs a les 9 de la nit, d'aquí 13 minuts, ampliem tota aquesta informació, aquesta última hora, sobre el foc de les Gavarres al butlletí.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
9: viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
10: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
9: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
10: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
11: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.

més música d'aquí, de casa nostra. Aquests són els Bons Nois. El fred no ens trobarà. Per desgràcia, diria jo. El fred no ens trobarà, es diu aquesta cançó. Anem amb el Gran Estadella, una mica de taloners, no? Us veu una mica de gust de taloners, perquè hem volgut recuperar un dels últims, perquè això és de fa tot just 15 dies, menys, 10 dies, que l'Estadella va sortir al carrer per fer un dels seus reportatges. No us ho perdeu, perquè són 10 minuts que valen i molt la pena. Vinga, els taloners, el reconcentrat.

0: I no deixem l'esport de banda perquè hem sabut que 4 de cada 10 habitants de Barcelona estan apuntats al gimnàs, eh? Apuntats. En total són 733.000 els barcelonins i barcelonines abonats a algun centre esportiu. La gran majoria van a gimnasos privats.
1: Les dades són d'un estudi que han fet conjuntament l'Institut Barcelona Esports i l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness. L'informe situa que a la ciutat hi ha 929 gimnasos. És gairebé un 10% més dels que hi havia el 2020.
2: Ostres, què dius? Hòstia, aquestes dades són molt fortes, eh? Aquestes dades són...
1: No, està d'ella. Ja
2: què?
3: Que em cago en la mare que els va parir a tot.
1: Sí, és un bon resum del que sento ara mateix.
2: Bueno, us dic una cosa, són dades molt fortes i per això jo he decidit agafar tota l'indumentària necessària per baixar el carrer. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de màquines d'elíptica. Epa! Vinga, a veure, anem per feina perquè només baixar m'he trobat un tio que va cada dia al gim i li vol enviar un missatge a tota aquella gent que li fa mandra anar al gimnàs.
4: Jo cada dia vaig.
2: Cada dia?
4: Sí.
2: Hòstia, pots enviar un missatge a tota aquella gent que li fot mandra anar al gimnàs, tu que vas cada dia?
4: Jo vaig després de treballar i ara... m'agrada molt.
2: Mira, si et foto jo la música així en plan èpica, t'atreveixes a motivar tota la gent perquè vagi al gimnàs, sí o no?
4: Va.
2: Vinga, va, fot-li, com et dius?
4: Jo, Lucas.
2: Lucas, doncs vinga, va, fot-li, Lucas.
4: S'ha d'anar al gimnàs perquè...
2: Però creu-t'ho una mica més, posa't, empodera't, ets gladiator, vinga, va, fot-li!
4: Heu d'anar al gimnàs perquè així estareu més papis.
2: I... papis, què és això?
4: Papis, guapos, per putrar, no?, amb la porta i tot això.
1: Què?
4: Per ser uns putradors.
2: Ara...
0: uns putradors?
4: Està a dope i autoestima, salut, tot.
2: Volem ser papis, no, Lucas?
4: Volem ser papis.
2: Vale, i escolta'm una cosa, tu com motives aquella gent que sona l'alarma pel despertador i no vol anar al gimnàs? Digue-li, tu, tros de merda, aixeca't.
4: Has d'anar, 100%. Perquè després ho agraeixes.
2: Ara.
4: No, ho agraeixes i és el millor que hi ha, després.
2: Pues moltes gràcies, eh? Hasta luego, Lucas.
4: Hasta luego.
2: Ara. Volem ser papis, tots i totes. Ara. Hem de ser papis, a tope. Yeah. Ara. Putradors, ara!
0: En tot cas, amb putradors, però ella deia putradors.
1: Sí, bueno, perquè ha deixat tota l'energia al gimnàs.
2: A veure, m'ha dit que vol ser papi, vull dir que nano no hi saps.
1: Bueno, ha ficat com a referent de persona saludable i que està forta Joan Laporta.
2: Home, el que està fort és el botó que aguanta Joan Laporta.
1: Que jo l'adoro i l'estimo, però joder!
0: És compatible anar al gimnàs amb trepitjar alguna biblioteca de tant en tant.
2: Sí, i és compatible anar al gimnàs i al Barbocata.
0: Sí.
2: Vull dir, són dues coses compatibles. Sí,
1: totalment.
2: Bueno, escolta, he seguit caminant i m'he trobat un home molt diferent que no va al gimnàs perquè practica altres esports molt diferents. Tu vas al gimnàs, senyor, o què?
5: No sé ni el que és.
1: No.
2: Tanta vida, eh?
5: No.
2: No fas esport o alguna cosa, o no?
5: No, anar a buscar bolets, si es considera un esport.
2: Ah, molt bé, o sigui, llavors diguéssim que el teu esport és bàsicament passejar per la muntanya, tranquil.
5: I jugar a la Play.
2: Jugues a la Play?
5: A vegades, sí. Però... aquest és l'esport que practico.
2: Amb 59 anys jugues a la Play?
5: Sí, és el bici que tinc. Però... no en tinc gaires, però aquest el tinc.
2: Això m'interessa molt, però quin joc jugues a la Play?
5: Sí, els Final Fantasy o el rol japonès.
2: M'has deixat impressionat ara, eh? O sigui, volat aire i jugador de la Play, eh?
5: Sí, són els esports que practico. Sí. M'agradaria tenir 29.
2: Home, si tinguessis 29 no sortiries de casa, pel que intueixo.
5: Segurament que no. Seria un d'aquests que es passa la vida a l'habitació.
2: Series un viejo rata, no?
5: Correcte. I bueno, ja m'hi estic tornant, eh?
2: Ah, sí?
5: Sí, cada dia sóc més rata.
2: Tots els que s'emprenya quan et maten i insultes o què?
5: Ah, ja, i tant. Sí, home, si no, quina gràcia té.
2: O sigui, tu insultes a la gent quan et maten, eh?
5: No sol jugar online, però si ho fes, sí, ho faria. Cabró, la mare que et va parir, no ho sé.
2: Realment un senyor de 59 anys insultarà nanos de 16 anys, eh? Perquè també és un tema, jugant a la Play.
0: Està molt bé, un gamer...
1: All gamer. Tothom té dret a ser gamer.
2: Totalment.
1: I a tancar-se a l'habitació tot el dia.
2: Exacte. Bueno, he seguit caminant per Barcelona i m'he trobat un noi que no és de Barcelona, però ja us dic que... no li surt a compte això d'estar apuntat al gimnàs, no.
6: Jo, de fet, no som de Barcelona, però estic apuntat a un gimnàs i fa un mes que no hi vaig.
2: Ah, molt bé, diguéssim que ets accionista, no?
6: Estic invertint en el meu futur.
2: Abans de no anar-hi aquest mes, quants cops hi anaves per setmana?
6: Un o dos. I dóna gràcia que hi anés.
2: Quant temps fa que estàs apuntat al gimnàs?
6: 4 o 5.
2: 4 o 5 mesos
6: i que, bueno...
2: I en total, en aquests 4 o 5 mesos, quants cops hi has anat?
6: Anava un parell de cops per setmana, compta-hi 10.
2: 10 vegades hi has anat?
6: 10 vegades.
2: En 4 o 5 mesos, 10 vegades?
6: Sí.
2: No, I quan pagues de quota? No vull fer-te mal, però potser surt una estadística que no t'agradarà.
6: Vaig pagar 300 de matrícula, un cop a la vida, i després 35 al mes, i s'acabó.
2: Per tant, t'estàs sortint a més de 50 euros, possiblement, o 40-30 euros cada dia que hi vas al gimnàs, d'aquests 10 cops que hi has anat.
6: Sí, prefereixo no recordar-ho, però sí, més o menys sí.
2: És fort perquè he fet el càlcul exacte i li ha sortit cada vegada que ha anat al gimnàs 10 cops en 5 mesos per 47,50, eh?
0: Jo estic allà un mes, eh? Jo no vaig al gimnàs des que estàvem a la planta 15.
2: I encara el pagues?
0: I l'estic pagant.
1: Bueno, per mi és com una... Per exemple, jo no participo mai en la marató perquè ja dono molts diners als gimnasos. Jo pago perquè d'altra gent estigui saludable.
2: Ara.
1: De res, Catalunya,
2: ara,
1: de res.
2: Ara, Mare Teresa de Calcuta.
1: Ah, així vull que em diguis. Ara. Li diem Maria Teresa de Calcuta.
2: El què?
1: A la Mare Teresa de Calcuta. Jo no sé per què li deia Maria Teresa de Calcuta.
2: A tu no li deies Mare, li deies Maria Teresa.
1: Maria Teresa de Calcuta. Com
2: la
1: tota
2: Campos,
1: la vida.
2: No?
1: Exacte. Ai.
2: Mare Teresa Campos, l'altra. Sí, la Campos és morta. Sí.
1: Cada dia m'emporta un disgust.
0: Sí. Les dues.
1: No!
2: La Teresa de Calcuta també és morta, eh?
1: Ah, pensa que és la Terelu.
0: No!
1: La, hòstia, dale!
2: La Terelu no.
0: Però és que no té sentit que deies Terelu.
1: No, però com que es diuen les dues, pensava que
0: no, les dues, Maria Teresa de Calcuta...
2: I la Madre Teresa Campos.
1: Ara m'ha baixat la pressió als peus, he de beure aigua. Continua, està bella.
2: Per fi, nois, m'he trobat algú de Barcelona, nois!
1: Ei!
2: I que va al gimnàs, mira! Ei! Where are you from?
7: No, I live here, but I'm from India.
2: Ah, you're from India? You live here and no Spanish ni catalán, eh?
7: Not yet.
2: Ah, not yet, but you live here and I have a question to you. Okay. You go to the gymnas? To the gym?
7: To the gym, yeah, sometimes, yeah.
2: There are information that 4 to 10 people of Barcelona go to the gym. You all go to the gym if you live in Barcelona, no?
7: Yeah, of course, I mean, yes.
2: How many times you go to the gym?
7: Thrice a week.
2: Three times a week, eh?
7: Yeah.
2: What do you like, burpees? What do you do?
7: I mean, lately I'm into a little bit of fit boxing.
2: A fit boxing? Oh my God, you can...
7: No, not yet. I'm not there yet, but yeah, a little bit.
2: Okay, don't thank you so much, eh?
7: Thank you. Yeah.
2: Goodbye.
0: Déu meu, senyor.
1: Però quina de los, quina?
2: Parla molt ràpid, jo.
0: Això fa un conolingús i...
2: Va.
1: Pensant exactament això. M'he d'agafar la baixa l'endemà.
0: Va, que estem molt blingons avui, eh?
8: Que el foc dels teus ulls m'han encès el cor.
0: Com es nota que estem
1: això,
0: ja...
1: Això, els catalans, que jo soc... Però, jo només consumeixo a quilòmetre zero sempre de tot. De fruites, verdures i d'homes. Soc molt així. Però ho arribo a saber, tu.
2: Bueno, jo deixaria aquí el report perquè després m'he trobat un senyor autònom i tampoc m'ha explicat gaire, anem malament de temps. Aneu al gimnàs.
0: Ah, no, però si m'està...
1: Jo m'estic passant molt bé.
0: Clar.
1: No tens cap més d'aquest.
0: Clar.
1: D'aquest català.
0: Però si ens estem passant bé, per què vols tallar la diversió?
2: M'he trobat un senyor autònom que també parla una mica estrany.
9: No, jo ja no, faig gimnàsia al carrer.
2: Ah, tu fas gimnàsia al carrer?
9: Sí.
2: Què fas?
9: Pues una mica de goma, peses...
2: Ah, tu pel carrer, eh?
9: Sí. Per la nit.
2: Una mica com el Rocky Balboa, eh?
9: Sí, autònom.
2: Ets autònom?
9: Ah. Llavors no n'hi ha temps.
2: Sí, els autònoms... No.
9: Treballo i si vull estar bé per treballar tinc que fer una mica d'esport.
2: Un missatge per tots els autònoms que no vulguin anar al gimnàs, motiva'ls una miqueta, va.
9: Que sí, fa falta salut per treballar, perquè n'hi ha pagat molts impostos. Sí, n'hi ha que treballar per molta gent que no treballa.
2: Exacte. Aquí està el tema.
9: Algú tindria que treballar. I perquè el roben, clar. Els polítics també, n'hi ha que treballar per ells. Tu treballes la meitat del teu sou i els teus impostos són per a l'altra gent, no per tu.
2: Però escolta, visca els autònoms, eh?
9: Molt bé, igualment.
2: Que vagi bé, eh?
9: Has igual tot.
2: Adéu, clar que sí.
1: Bravo,
2: Tinc un altre... Tinc un altre tall que no m'he fatal, però jo... És que m'ha fet molta gràcia perquè...
1: Tampoc és tan interessant
2: no,
1: la secció
0: d'avui. No, un moment. Tu defenses... Que hem de sentir el següent tall?
2: Jo he de defensar perquè ell té molt clar... He trobat un nano que té molt clar per què ha d'anar al gimnàs.
0: Doncs endavant.
1: Pues venga.
2: Cada quan vas al gimnàs?
10: Depenent de la setmana, però unes 3 o 4 vegades.
2: Ah, molt bé, és que surti que 4 de cada 10 persones que viuen a Barcelona van al gimnàs. Tu llavors estàs amb aquesta estadística?
10: Potser sí. Sí.
2: Ets una mica un gym bro, podríem dir?
10: Bueno, no, tampoc tant, però... M'agrada anar a posar-me en forma.
2: Ara que operació biquini, no? Tiqui-tiqui.
10: Sí, millor.
2: Una mica de potrejón, eh?
10: Home, si potser... Sí.
2: La cara de que t'agradaria, eh?
10: Ai, la veritat que sí.
2: Has sigut pensant en potrejón i t'has posat nerviós, eh?
10: Sí.
2: Bueno. Té clar el tema per què ha d'anar al gimnàs, eh?
1: Abans que vagi classes de català.
2: Hòstia. Alba. El millor català és el que es parla, eh?
0: Sí.
2: I és igual com sigui, eh?
0: Ho ha intentat.
2: Exacte.
0: Ho ha intentat.
2: Vull dir, aquí has estat malament, eh?
11: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla. Bona nit, són les 9. Els bombers esperen estabilitzar l'incendi de les Gavarres a l'Empordà d'aquí una hora. És l'anunci que acaba de fer el president Salvador Illa. La situació meteorològica ha millorat i la previsió dels efectius que treballen en el foc és optimista. Després que el vent, que els ha fet la guitza tot el dia, ha anat perdent força. Illa ha fet aquest anunci després de reunir-se amb els responsables d'emergències del foc i els alcaldes dels municipis afectats. Última hora des del centre de comandament, Anna Salvador.
12: Els bombers han pogut estabilitzar ja tot el flanc dret de l'incendi, que era el més preocupant perquè tenia potencial de cremar 30.000 hectàrees. Ara, per tant, només queda estabilitzar del tot un terç del flanc esquerre, que és el que queda més proper a la Bisbal d'Empordà, l'origen del foc. La situació, per tant, permet ser optimistes, i així ho ha dit Salvador Illa.
13: Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt amb algun nivell de perotositat, però la previsió és una previsió, però podem ser màximament transparents amb la ciutadania, és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitat. Insisteixo, és una previsió.
12: Tot i les bones notícies, el govern avisa que el foc no es podrà extingir com a mínim fins a mitjans de setmana per l'onada de calor i demana molta prudència a la ciutadania.
13: Res de radiaos. Res de fer treballs que no toquin, per favor. Tinguem prudència. Seguim les indicacions. Aquesta nit encara confinament. Per tant, quedar-se a casa, restringir la mobilitat al màxim possible, tancar portes i finestres i, si hi ha una emergència, trucar, que els bombers i els Mossos d'Esquadra atendran aquesta emergència i garantiran una evacuació, si fes falta, segura.
12: Per tant, de moment es mantenen tots els confinaments als municipis afectats del voltant de les Gavarres i també el tancament total del parc de les Gavarres, almenys fins a dijous.
11: El foc no ha provocat cap víctima, només un bomber que ha resultat ferit lleu. El balanç de les afectacions materials encara és provisional, però hi ha 7 edificacions afectades parcialment. Les flames han calcinat totalment 4 cases i també han fet malbé tanques, jardins, una indústria i un refugi d'animals. De moment, les flames han cremat 2.200 hectàrees, la majoria a l'espai natural del massís de les Gavarres, que des d'aquest matí està tancat. Com dèiem, la millora de la situació meteorològica a la zona està posant les coses una mica menys difícils als bombers després un dia en què ha estat complicat treballar contra les flames a causa del vent. Què els espera als bombers les properes hores, Abel Caral?
14: Doncs que les condicions vagin millorant encara més, perquè el vent, que les últimes hores ja ha anat afluixant, pràcticament desapareixerà. Un vent que també val a dir que ha portat humitat i ha fet baixar la temperatura. Sí que és cert que doncs, cal lluitar contra les ventades, però per altra banda és un vent marítim que això ha portat humitat i això és favorable per lluitar contra les flames i ha fet baixar la temperatura i això anirà més. Com és lògic, ara en fer-se fosc, la temperatura baixarà més i la humitat que augmentarà. Això sí, demà al matí, sobretot a mesura que avanci el matí, ens acostem al migdia i especialment entre el migdia i mitja tarda, el vent de marinada tornarà a guanyar protagonisme amb cops de 30-40 km per hora, però en tot cas les condicions ara en fer-se fosc, malgrat que no podran volar els mitjans aeris, seran més favorables per lluitar contra el foc des de terra.
11: L'incendi de les Gavarres ha fet que es cancel·lin dos actes culturals a Calella de Palafrugell. Un és la tradicional cantada d'havaneres d'aquesta nit a Calella, l'altre el concert que havien de fer demà els Amics de les Arts per tancar el festival Ítaca a Calella, a la platja de Portbó. En un comunicat, l'organització lamenta la situació i afegeix que la prioritat ara mateix és la seguretat de tothom. Tots dos esdeveniments, diuen, segueixen les indicacions de Protecció Civil d'evitar desplaçaments i no posar ningú en risc. I ara els esports amb Roger Jofre.
15: El Marroc és el primer equip classificat per als quarts de final del Mundial de Futbol després de guanyar 0-3 al Canadà. El partit s'ha acabat tot just ara i un doblet d'Unahi i un gol de Rahimi han servit perquè el conjunt marroquí es classifiqui per a la següent fase. A les 11 de la nit, França i el Paraguai es disputaran l'altra plaça d'aquesta eliminatòria. I en ciclisme, Barcelona ha viscut aquesta tarda la grande part del Tour de França. Albert Ferran.
16: Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França 2026 després que l'equip Visma hagi guanyat la contrarellotge pels carrers de Barcelona. Vingegaard ha fet els últims 800 metres en solitari i ha aconseguit tornar a vestir-se de groc. El danès ho celebrava a la línia de meta, molt satisfet i un punt emocionat, i agraïa la feina dels companys.
17: It's the perfect stuff. It's still a long...
18: És l'inici perfecte, això és molt llarg, és evident, però és l'inici perfecte. Els meus companys han fet una feina fantàstica. Estaven molt forts i ells m'han portat fins al final. Hem pogut guanyar l'etapa i puc vestir-me de groc després d'uns quants anys sense aconseguir-ho. Uns últims anys realment durs. Així que és agradable tornar a viure aquesta experiència.
17: It's nice for me to experience it again.
16: Vingegaard és el líder amb 8 segons d'avantatge sobre Filippo Ganna i 12 sobre el principal favorit, Tadej Pogacar.
15: I un últim apunt de Wimbledon perquè Jaume Munar ha caigut per 3-16-1 contra el txec Lejeca. Abans, però, han passat a 8 temps de final Àlex de Miñor i el vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev. Mentre que en el quadre femení hi ha hagut doble sorpresa aquesta jornada. Tant la número 2 del món, Elena Rybakina, com la número 3, Iga Swiatek, han quedat eliminades.
11: Doncs això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí una hora amb l'última hora sobre l'incendi de les Gavarres.
19: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Ja són les 9, tu. Bon profit, els que hagueu començat a sopar. Què hi ha avui de menú? Així una cosa mitja arregladeta, no? Així com improvisat. Això de dissabte a la nit. Molt bé. Serem amb vosaltres, aquí al Reconcentrat, fins a 3:15. Ens queden pràcticament dues hores i moltes coses a repassar del que s'ha fet a RAC1 en les últimes setmanes. Ells també hi són. Es diuen Viola Beach i aquesta cançó és en el que molts deveu estar pensant ara mateix. Es diu Swings and Waterslides, o sigui, gronxadors i tobogans d'aigua. Doncs aquesta hora em ve de gust que parlem una mica de la Sagrada Família, perquè recuperarem un moment del Via Lliure, una masterclass que va fer en Jordi Faulí, el director de les obres del temple de la Sagrada Família a Man Mundó, un passeig per dins d'una de les obres arquitectòniques més importants de Catalunya i del món. Ja us dic, una lliçó d'en Jordi Faulí acompanyat d'en Mundó. La Sagrada Família, el Via Lliure i el Reconcentrat.

0: quan falta un mes exacte per l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya i també la Sagrada Família, coincidint amb això, els del Via Lliure ens hem volgut desplaçar cap a aquest gran temple, una mostra increïble d'arquitectura i també de passió i també d'amor i de, també de proisme. No? Ens hi hem acostat per fer una ruta pel temple que va idear Antoni Gaudí al segle XIX i li hem demanat que ens acompanyi la millor persona que ens pot explicar ben bé per què és tan gran això, per què és tan intens, per què tothom s'hi fixa, perquè tots els grans mitjans internacionals porten setmanes acostant-s'hi. Ell és en Jordi Faulí, director de les obres de la Sagrada Família. Senyor Faulí, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos i gràcies per fer-nos un lloc en la seva agenda, perquè em consta que periodistes de tot el món l'estan trucant a la seva porta des de fa dies i, evidentment, té l'agenda molt apressada.
1: Desperta molt d'interès la Sagrada Família.
0: Oi que sí, eh? Sí, sí, sí. Ho estan notant, ja no només per la visita del Papa, sinó perquè, evidentment, serà el centenari de la mort de Gaudí i, per tant, la benedicció d'una de les fases finals d'aquesta Sagrada Família que generacionalment tots hem vist créixer, però que no hem vist acabada, evidentment. No? Per què creu que genera aquest interès? Per què genera aquesta tensió? Què és el que impressiona tant?
1: Potser d'entrada, aquesta voluntat de Gaudí de crear unes estructures verticals de dimensió important, invitar, com diu l'eslògan de la visita, no? Alçar la mirada. Tant a l'exterior com a l'interior.
0: Això és el que fem molts, no? Ara si donem una volta a tota la gent que hi ha, que sempre està ple aquí a la Sagrada Família, veiem sobretot caps estirats cap amunt, contemplant la majestuositat de l'edifici.
1: És la seva voluntat, elevar la mirada.
0: Elevar la mirada cap al cel.
1: Cap al cel.
0: Senyor Faulí, ara estem en la primera façana que es va construir, que és la del naixement. Volia preguntar-li per què Gaudí va decidir acabar primer una façana i no pas construir en horitzontal, diguem, una mica en mica, no?
1: Ell, a finals del segle XIX, començaments del XX, ja tenia clar el que estem construint. I sabia que aquest projecte, que ell creia que és el que necessitava la Sagrada Família i la ciutat, no el podria acabar. I que hi hauria d'haver en el futur nous arquitectes que, amb el seu esforç, la seva ajuda, ajudessin a tirar endavant la Sagrada Família. I volia mostrar, amb una façana acabada, les dimensions del que estava pensant, deixar-la com a exemple per a les altres i també permetre a la gent del seu temps de tenir un objectiu, acabar una façana. Que a més deia que començava per aquesta perquè com que l'arquitectura expressa el que significa cada façana, aquesta façana és alegre, joiosa, perquè és l'alegria de la creació, de la natura, al voltant del naixement de Jesús.
0: I és l'inici, també, no? Al final, és l'inici d'una obra enorme, gegantina, a través del que expressa un inici, que és el naixement.
1: I a llevant, a la sortida del sol.
0: Ah, clar. O sigui, que està apuntant cap a la sortida del sol, no? Per tant, quan surt el sol, els primers llocs que pica és aquestes gegantines estructures contraposat amb el que és l'altra banda, que ara ho creuarem la Sagrada Família per arrivar a la passió, que és el final, és la mort, no?
1: I resurrecció.
0: I resurrecció, correcte.
1: Sí, sí, sí.
0: Des d'aquest punt de vista, Gaudí pretenia impressionar d'alguna manera a tots els seus companys, diguem-ne, coetanis, però alhora mostrar a les següents generacions amb una façana acabada, amb les quatre torres construïdes, dient, això és el que podeu aconseguir.
1: D'alguna manera sí, que m'ho deixava com a exemple de campanars, i d'alguna manera per invitar les futures generacions, aquells joves arquitectes que el visitaven, a fer el mateix.
0: Però suposo que en certa manera és el que li devia passar a vostè, no? Com a arquitecte, que quan va veure com anava la Sagrada Família, la majestuositat, l'impacte, va dir, ostres, això és un objectiu, això és una meravella, jo vull sumar-m'hi també, no? Això, no?
1: Sí, de fet, jo fa 35 anys que vaig començar aquí.
0: Imagini's.
1: Per tant, l'arquitecte director, el senyor Jordi Bonet, amb la nau només amb tres columnes, però sí, de seguida ell em va explicar, jo vaig descobrir la gran qualitat del projecte de les naus que Gaudí ens havia deixat i que valia la pena, doncs, de tirar endavant de construir.
0: Al final, diguem-ne, de la construcció de la Sagrada Família, encara falta uns quants anys, però externament pràcticament ja, no? Ho podem entendre, el perfil, diguem-ne, no? L'skyline barceloní està resolt amb la Torre de Jesús, no? És la punta més alta, tenim la Torre de Maria, tenim els evangelistes, tenim les torres en cadascuna de les façanes.
1: Sí, tenim 14 de les 18 torres, però encara falten 4, les de la façana de la Glòria, que acabaran de configurar el conjunt plàstic de les torres, i falta una façana, que és la façana de la Glòria, amb tot el pòrtic monumental que Gaudí va dissenyar, que serà extraordinari.
0: Per vostè, aquesta façana del naixement on són davant, que és, evidentment, plena de vida, no? Hi ha molt, hi ha animals, hi ha plantes, hi ha una imatge gairebé floral, diria. Què significa?
1: Bé, diré d'entrada el que significa per Gaudí. Deia, també la façana seria un himne al goig de viure, al goig de la vida.
0: Música,
1: no? De goig. I pot expressar música també, sense... Hi ha fins i tot àngels cantaires, sí. Per tant, aboca la música, aboca l'alegria, aboca el goig.
0: Una paret viva, no?
1: Una paret viva, això mateix.
0: Parlant d'això que és viu, sí. He sentit a dir, perquè jo no he tingut la sort d'entrar fins avui a la Basílica de la Sagrada Família acabada en el seu interior, sí. I sempre havia llegit i sempre havia sentit que era com un bosc. M'ho confirma abans de que entrem a dins?
1: Sí, tant. Tenim una altra vegada de parlar de Gaudí, ho deia Gaudí. L'interior serà com un bosc.
0: I ara estem just creuant cap a l'interior de la Sagrada Família i, efectivament, és...
1: El bosc. Per què Gaudí? Perquè entrés el màxim de claror, el màxim de llum solar a l'interior, pensa amb uns arbres que aguantaran tot l'edifici. Llavors, columnes inclinades que es van ramificant en diferents nivells per suportar tot l'edifici, per suportar les voltes, per suportar les cobertes i suportar també les 6 torres centrals, i per tant els finestrals són curulls plens de llum, plens d'entrades de llums amb els vitralls de Joan Vilagrau.
0: Aquests vitralls que són, és que clar, he d'intentar explicar als oients el que probablement hagin vist en imatges i si tenen sort han pogut veure l'interior. De nou, una pila de gent amb els colls aixecats cap amunt, veient la impressionalitat d'aquesta església per al seu interior, però són aquests boscos, una entrada de llum de tots colors, però és que a totes les fases, no? Perquè aquestes parets, com em diu vostè, si són els arbres els que suporten l'estructura, vol dir que les parets pràcticament aguanten pes?
1: S'aguanten ells mateixes, sí. Aguanten la mateixa façana i una mica del cor, però sí, sí. Són lliures d'elements estructurals i, per tant, plens de llum, de claror, d'entrada de llum.
0: Perquè es ramifiquen, no? I per tant, aquesta ramificació deixa un espai buit entremig?
1: Van a buscar el pes i, per tant, l'espai entremig, que pot ser sense cap element estructural, per tant, buits.
0: Si es cola la llum, no?
1: Per la claror.
0: Hi ha una imatge que jo crec que ha impressionat a molta gent, també, que són aquests nusos. No sé si se'n podrien dir capitells, no? Però aquestes columnes tan gruixudes, tan intenses, aquest tronc dels boscos tan impressionant, tenen uns nusos molt, molt grossos, dels quals en surten, doncs bé, unes petites, no sé com anomenaríem, però gairebé semblen vitralls, però no ho són, perquè la llum entenc que és artificial.
1: Com uns aplics.
0: Uns aplics.
1: Com uns aplics, si vols.
0: Com la gent que té a casa seva un aplic, una llum, penjada a la paret, no? I que s'il·luminen a través de figures també de l'entorn religiós, no? Els quatre evangelistes, no? Però la llum, que en aquest cas és artificial i deu ser de les poques que és artificial, reprodueix una llum que gairebé sembla natural, pel color, per la...
1: Això és l'artista Domènec Fita, que va aconseguir aquest efecte, que sembla que sigui com llum natural, perquè de fet és vidre, són fragments de vidre, i per això té aquest aspecte com de llum natural, no? Com de llum solar. Aquesta sensació de verticalitat, no? D'anar amunt, també la creen les columnes que comencen amb un determinat nombre de puntes en la base, per exemple aquesta en té 12, sí. I aquestes puntes es van reduint, es van multiplicant, es van afinant la columna fins a arribar gairebé al cercle dalt de tot.
0: De fet, estic veient algunes columnes que tenen una base quadrada i acaben una base rodona, pot ser?
1: Sí. Sí, dalt de tot, aquelles que arriben a les voltes, totes, aquestes d'aquí, les del creuer que aguanta la torre de Jesucrist, totes comencen a la base amb un quadrat, i aquest quadrat, gràcies a la columna nova que Gaudí va inventar, gira a la dreta i gira a l'esquerra, es transforma en un octàgon, a mitja columna, i després amb un polígon de 16 costats, un de 32, i dalt gairebé, 64, gairebé el cercle, que enllaça perfectament amb un capitell. Allò sí que és un capitell que suporta les voltes.
0: Però això vol dir que és la quadratura del cercle, se'l va inventar Gaudí.
1: No, és una columna nova, és una columna que sembla les columnes històriques, però

0: la pregària, la transcendència, amb aquestes estructures que es van enfilant amunt i amb les entrades de llum, llum que omple tot. Sense imatges, només hi ha el Crist, evidentment, al damunt de l'altar, Sant Josep i la Mare de Déu, i Sant Jordi a l'entrada principal.
1: Com s'imagina l'arribada del Papa? Com una mena de... un pas intermig d'un projecte, vostè que porta 30 anys aquí, que ja ha vist passar, com a mínim dos papes. No sé si Joan Pau II ja hi era, vostè aquí, quan va ser-hi, no hi era encara. Seria el tercer papa, per tant, el que visitarà, que visita la Sagrada Família. Clar, no sé si des d'aquest punt de vista com s'imagina i si per vostè és un colofó o una part de la seva carrera que encara no ha acabat.
0: El que es farà el dia 10 de juny, gran goig per tots, per nosaltres, és que pugui estar presidit pel Sant Pare, és la missa en record de Gaudí, en motiu del centenari de la seva mort, i la benedicció de la Torre de Jesucrist i de la creu que farà el Sant Pare.
1: S'ha fet públic que el Papa vol veure la tomba de Gaudí, no?
0: Sí.
1: On és la tomba de Gaudí?
0: Tomba de Gaudí és aquí a la cripta.
1: Ara m'ho està assenyalant el senyor Fauli.
0: Sota l'altar.
1: A sota l'altar. És on es
0: sota
1: troba
0: el presbiteri, diríem.
1: Sí.
0: Hi ha la primera part que es va construir a la Sagrada Família, que és la cripta.
1: El primer que es construeix és la cripta.
0: És la cripta. Ara la veurem.
1: Ara ens estem acostant i estem veient a través d'una finestra, d'un finestral, la cripta. A la part inferior seria la planta, diguem-ne, menys 1, menys 2, pràcticament, diria, d'una Sagrada Família.
0: 10 metres de profunditat.
1: 10 metres de profunditat,
0: sota el pla de temple. Mm-hmm. I aquí a l'esquerra hi ha la capella del Carme, on hi ha enterrat Gaudí.
1: Com s'imagina? Perquè aquesta visita realment... la cripta no és una, no sé si és una zona habitualment visitable.
0: Sí, és la parròquia del barri.
1: És la parròquia del barri.
0: Aquí s'hi fan misses des del 1985.
1: Clar, o sigui, dins de la majestuositat, Gaudí, o vaja, la idea, diguem-ne, de la pròpia Sagrada Família és que també sigui la parròquia del barri.
0: Bé, es va decidir aquell moment que la cripta fos la parròquia del barri, per tant que hi hagués culte ja des de l'inici de la Sagrada Família, sí.
1: I anava a preguntar si com havia de ser el so de l'interior per Gaudí. Sí. Ho tenia clar?
0: Sí.
1: Ho havia pensat, també?
0: No, me la pregunta, perquè ell interessava, clar, evidentment, l'interior és aquesta invitació a elevar-se a la transcendència, però és també, evidentment, l'espai per a la celebració eucarística.
1: Clar.
0: Per tant, tot està orientat cap al presbiteri. I per Gaudí era important la llum, ja n'hem parlat, l'entrada de llum pels vitralls i per les voltes. I també, evidentment, la música i el cant del poble. Llavors, per exemple, allà va crear un cor a 15 metres d'altura, en forma de U al voltant de la nau principal.
1: Sí, ara el senyor Faulim està apuntant cap amunt, perquè efectivament des d'aquí es veu, tota aquesta zona sí que és restringida, no hi ha ningú de públic, hi ha com uns bancs que són el cor, i el cor està elevat a 15 metres del terra, però el veu tothom des de baix, eh?
0: El veu tothom des de baix, però per invitar la gent que estigui baix, el poble, a cantar també.
1: Clar, o sigui, quants cantaires poden haver aquí?
0: 600. Aquí dalt, 600. I després hi ha uns orgues que ho diré que dirien allà dalt.
1: I el so de les campanes, que normalment en les esglésies és important, també, no?
0: Aquí Gaudí també, que Gaudí sempre... En Gaudí tot és diferent, tot és com era, però renovellat, diferent. A la façana de la Glòria,
1: sí,
0: planteja campanes celebratives com les de qualsevol altra catedral o gran església. Però a la façana del Naixement i de la Passió pensa en 84 campanes tubulars, per tant, allargades, percutides les del Naixement, havent les de la Passió a dintre dels campanars, a voltant de 20 en cada campanar, que seran com un gran orgue, un gran carrilló per a la ciutat.
1: Em permet que anem acostant-nos cap a l'altra porta, cap a l'altra façana, que és la de la Passió, per tant,
0: perfecte,
1: com dèiem, la de la mort i la resurrecció,
0: sí.
1: I per tant, interiorment jo em vaig acomiadant d'aquesta llum meravellosa de colors, que per cert suposo que deu ser molt diferent, precisament perquè és llum natural, depèn del dia, de l'hora, del mes de l'any,
0: sí,
1: no? Canvia amb les estacions, per tant.
0: És el que té el curs de l'any, que cada dia la llum és diferent. Pots venir dies diversos i veure-ho diferent.
1: Clar, clar.
0: I a part que depèn també d'estar més o menys ennumelat, etc.
1: Sobre això que ara estem intentant passar, perquè evidentment hi ha molta gent, clar, una de les contradiccions, suposo, davant de la pressió turística, de la voluntat dels visitants, vostè no sé com ho viu això, no? El fet de que a la vegada sigui un lloc de pau i de serenor,
0: sí,
1: però a la vegada sigui un lloc que, evidentment, tant els seus entorns com el seu interior sempre està ple.
0: Nosaltres ens agrada que es visiti, però sí que fem uns esforços per intentar, i es nota ara mateix, no? Mm-hmm. Que

0: hi hagi una actitud de recolliment, de força silenci, i per això fem de 9 a 10 doncs una hora de silenci, i ho diem pels altaveus.
1: Ah, sí,
0: I no hi ha visites de grup, i bé, déu-n'hi-do, jo crec que la gent respecta fort, perquè a més jo crec que la mateixa arquitectura invita això.
2: Bé, no, és aquesta sensació, allò que diuen de la síndrome de Stendhal, que aquí hauria de ser la síndrome de Gaudí, de l'impacte emocional que suposa entrar a l'interior d'aquesta,
0: sí,
2: Sagrada Família.
0: Sí, és una cosa nova, diferent, que a més tothom reconeix els efectes especials de la nau.
2: I ara jo pensava també en una altra contradicció, que és que vostè porta més de 30 anys treballant aquí.
0: Sí.
2: Hi ha el risc que l'impacte emocional que jo acabo de sentir entrant aquí vostè no el tingui perquè està acostumat?
0: Per mi no és una novetat, però sí que les sensacions que un té a l'entrar a la nau o al veure ara l'exterior de les 14 torres o les façanes, sempre és diferent, eh?
2: Estem a la façana de la Passió, a l'exterior ja de la Sagrada Família, en una d'aquestes dues façanes que ara mateix estan obertes al públic de forma habitual. Què em pot explicar d'aquesta façana? Què és el més significatiu?
0: Bé, primer la mateixa arquitectura que Gaudí dibuixa. Fa un dibuix, 6 columnes inclinades en una primera porxada i una segona porxada en 18 columnes al damunt, és aquí no les veiem.
2: Sí, ens apartem una mica.
0: Perquè la mateixa façana faci una sensació d'expressió del sofriment. És la façana de la Passió, mort i resurrecció de Crist. Tant és una façana que expressa dolor, sobretot la part inferior. Aquesta és la idea de Gaudí, no? Expressar també amb l'arquitectura el significat de la Sagrada Família.
2: Però també una creu, que evidentment és el símbol del martiri, però sí, també de la pujada al cel, d'alguna manera, no? I aquí, una creu que veiem aquí, i finalment la creu de Jesús que està al darrere, no? Cap a dalt de tot de la torre, no?
0: Aquesta façana té, la façana en concret, té dues creus. La creu de Crist, de la mort de Crist,
2: del martiri, no?
0: I tot el martiri que s'expressa, tot el camí cap a la creu, cap a la crucifixió, i al damunt de la segona porxada hi ha una altra creu, però és una creu gloriosa, victoriosa, que és la victòria sobre el mal. I després la creu de quatre braços que abraça tothom al capdamunt de la torre central.
2: Que, per cert, allò es convertirà, aquella creu, en un lloc d'observació, no? És un lloc d'una mirada en el futur. La gent hi podrà pujar fins a aquella creu.
0: Hi podrà pujar.
2: I tenir una perspectiva brutal sobre la ciutat, no?
0: Sens dubte. A més, els vidres són inclinats i el vidre dalt veuràs conjunt de la ciutat i el vidre de baix veuràs al voltant de la Sagrada Família. I des d'allà dalt veurem la ciutat, veurem tot al voltant de la Sagrada Família, per tant veurem cases de gent, i per tant això ens indueixi a pensar que tenim molta gent a qui estimar i a qui servir.
2: Senyor Faulí, acabo només amb una qüestió, que és que abans hem començat dient que Gaudí va tenir la idea, segurament brillant, com moltes de les que va tenir, que és fer una primera façana, acabar-la, construir-la,
0: sí,
2: per motivar també, en certa manera, els que vindrien després a dir, així de gran ho volem, així de gran ho volem fer, no? Clar, el que sabia Gaudí és que ell no ho hauria acabat.
0: Sens dubte.
2: Però vostè és arquitecte,
0: sí,
2: en cap d'aquesta Sagrada Família, fa 30, més de 30 anys que hi és, i des d'un punt de vista estadístic és altament probable que vostè vegi el final d'aquesta Sagrada Família. És la il·lusió d'una vida veure el final?
0: Sé que quan estic totalment acabat, evidentment, serà una cosa d'una gran intensitat, no? Però no m'imagino res ni faig il·lusió determinada, sinó el compromís o la voluntat de fer el que hem de fer cada dia, i per tant ara doncs d'anar pensant en la façana de la glòria i pensant que tot estigui d'acord amb el que Gaudí volia i amb el seu esperit, i que tingui una gran qualitat tant l'arquitectura com la part d'expressió artística.
2: Sospito, senyor Faulí, que si li pregunto això em contestarà una cosa similar, però no sé com es porta el pes d'haver de liderar un projecte que sap que és una referència global i que ve d'un dels genis de l'arquitectura de tots els temps, com Antoni Gaudí. No sé si a vegades té la sensació de que pot arribar a parlar-hi, de que pot conversar-hi amb Gaudí en situacions de dubte, en situacions de no saber per on sortir, no?
0: Es tracta de anar seguint amb fidelitat el que Gaudí va deixar. I en moments de dubte, no? En moments d'alternatives, doncs estudiar Gaudí, estudiar les maquetes, llegir els seus textos i pensar també en el que ha de ser la Sagrada Família d'acord amb el que volia Gaudí.
2: Per tant, aquest pes no el nota.
0: Si fos un pes excessiu, no podria fer la feina que he de fer. I don't know, d'aquí tingui alguns moments que dius, home, és important el que fem.
2: S'ha encomanat a Gaudí en algun moment? Com si pogués tenir-hi una conversa, com si pogués sentir-lo, com si pogués llegir-lo.
0: Les converses les tenim estudiant els seus textos, estudiant les seves maquetes, els seus dibuixos, veient el que ha fet i intentant saber què és el que hi ha al darrere, també, no? Però sobretot mirant de ser fidels, no? I encomanar-m'hi personalment algun moment, sí, també.
2: Acabo només amb una última pregunta, que és la pregunta del milió sempre, que és quan creu que s'acaba, no? Clar, l'obra va començar, si no m'equivoco, en 1882.
0: Sí, exactament.
2: Hi ha una data que seria rodona, que és que em somriu el senyor Faulí, el 2032, fa 650 anys de l'inici de les obres. Sí. Creu que allà és un moment que pot succeir, al final?
0: És molt a prop. Jo crec que no. Estarà més avançat, sens dubte, però bé acabat, no.
2: Bé, perquè sembla gairebé providència divina, no? Tancar amb els 150 anys.
0: Fa uns anys,
2: no?
0: Potser jo havia pensat, però, però no...
2: Ara creu que no. S'escapa més enllà, eh?
0: Sí, segur.
2: De veritat, li agraeixo moltíssim aquesta visita, m'he sentit un privilegiat.
0: Igualment, eh? Jo també estic molt a gust, gràcies.
2: M'ho emportaré cap a casa tot això i prometo tornar abans del que he trigat a venir, però li agraeixo moltíssim. Gaudeixin i sobretot continuïn treballant d'aquesta manera tan extraordinària que estan
0: moltes
2: fent.
0: Moltes gràcies, gràcies pel vostre interès i saludo a tothom que està escoltant.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Va, i d'aquí uns instants, permeteu-nos que ens desplacem cap a l'interior de nou de la Sagrada Família, perquè els últims minuts, abans d'arribar a les dues del migdia, mirarem d'acostar-nos al màxim possible d'alçada de la Sagrada Família, a més de 50 metres del terra, per veure de més a prop el que ara mateix és l'emblema d'aquesta Sagrada Família, que és la Torre de Jesucrist i, evidentment, la seva creu gegantina. Ho farem de seguida amb el que ha estat l'home encarregat del projecte de la creu al capdamunt de la Sagrada Família, Mauricio Cortés. De seguida del Via Lliure. Doncs ara precisament estem en l'últim tram abans d'arribar a aquesta coberta 54, que és un dels espais més interessants ara mateix de la Sagrada Família en construcció. De fet, som al costat de l'arquitecte encarregat del projecte de la creu, perquè ara ens acostarem al lloc més proper d'aquesta meravellosa creu, d'aquest símbol ja del tram final de la Sagrada Família. Allà és en Mauricio Cortés. Què tal, Mauricio? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Ens hem posat aquí, ara ens heu fet posar cascos, perquè clar, tot això, estem en obres, ara aquesta zona, i podrien haver-hi algunes dificultats. Ara estem en un muntacàrregues, això que estem, aquesta vista que estem tenint és a l'aire lliure, ara mateix, una visió sobre la ciutat de Barcelona extraordinària, que porta fins a on aquest muntacàrregues, Mauricio?
1: Aquest muntacàrregues se'ns porta a sobre de la nau.
2: Ara s'acaba d'aturar, precisament, ara obrim la porta, efectivament és un muntacàrregues, per tant és una porta vertical. I ara la imatge que tenim és precisament una perspectiva sobre la ciutat de Barcelona brutal. Estem enmig de les torres, entre les torres dels evangelistes i efectivament també les torres d'aquesta façana més pròxima, que és la del Naixement, i és una imatge increïble, perquè totes aquelles perspectives que hem vist normalment llunyanes, del capdamunt de les torres, de tota aquesta iconografia que té Gaudí, és que ara les tenim a tocar, és que pràcticament les puc tocar i puc veure la dimensió que té, Mauricio. Què hi feu aquí? Per què és important aquesta zona on estem ara mateix, en Mauricio?
1: Bé, és important perquè, a diferència del segle passat, on hi havia molta superfície a peu pla per treballar en la Sagrada Família, ara una basílica en ús, l'espai que tenim disponible per preparar la construcció són les cobertes.
2: Les cobertes. Això és el que anomeneu la coberta ara mateix, no?
1: Correcte.
2: És un espai de treball a l'aire lliure ara mateix. A quants metres estem d'alçada?
1: Estem a 54 metres respecte al pla de la basílica.
2: Val.
1: Sí. Uns metres més respecte a Carrer Mallorca i un metre respecte a Provença.
2: I si aixeco la vista ara mateix i veig el que ara mateix s'ha convertit en la icona de la Sagrada Família, que és aquesta creu, tinc la percepció que està molt a prop, però encara queden molts metres fins allà dalt, no?
1: Encara queden una mica més de 100 metres, efectivament.
2: Sí, o sigui, d'aquí allà tenim 100 metres, doncs ara pràcticament tinc la perspectiva a tocar, no? Quina feina esteu fent en aquesta coberta 54, ara mateix?
1: Doncs ara mateix estem fent un canvi de fase per als següents fronts d'obra. Aquí hem d'imaginar que en el futur hi haurà una golfa, diguéssim. Gaudí sempre feia una doble coberta pètrea.
2: O sigui, això estarà cobert.
1: Això estarà cobert en el futur.
2: La creu, que ha estat el símbol d'un dels trams finals d'aquesta Sagrada Família, que no està acabada, però ja per molta gent no només ha arribat al seu màxim d'alçada, això segur, sinó que, a més, ha tingut aquesta finalització de la Torre de Jesús, que segurament és la més emblemàtica. Aquesta creu gegantina i molt pesant, on s'ha anat construint? Perquè això s'ha d'aixecar en algun moment determinat, però s'ha d'acabar d'embastar en algun punt de la construcció de la Sagrada Família.
1: Sí, al llarg dels darrers mesos han vingut cada mòdul, cada braç de la creu prefabricat d'Alemanya.
2: L'han portat d'Alemanya, eh?
1: Sí. Sí,
2: com les peces dels cotxes, una mica, no? Sí. Està venint d'Alemanya.
1: Tot i que molts dels materials es van fabricar aquí i els vam enviar cap allà.
2: Uh-huh.
1: Doncs en cadascuna d'aquestes cobertes ens hi cabia un braç. Per tant, entre els dos transeptes i la nau principal hem anat repartint els mòduls de la creu esperant el moment de l'elevació final.
2: Això que es va produir, evidentment, per la gent que us encarregueu d'aquesta fase de l'obra, imagino que el moment aquest en què pots posar tots els braços de la creu junts i veure com s'eleva fins a dalt de tot i acabar d'encaixar-la, deu ser de les coses més brutals que has viscut aquí a la Sagrada Família, no?
1: És molt impressionant, i també anys planificant cada maniobra, doncs ja el moment passa en una hora.
2: Clar, per tu, des d'algun punt de vista, a tu se'n va fer curt, no?
1: Se'n va fer curt, sí.
2: Clar, perquè tu quants anys portes aquí, Mauricio?
1: La Sagrada Família, aquest any faig 20.
2: 20 anys, eh? Clar. I el projecte per tu més important ha estat aquesta creu, d'alguna manera, o no?
1: Sí, encadenant tots els terminals de les torres, començant el 2021 amb l'estel de la Torre de la Mare de Déu, que la idea era acabar tots els terminals alhora. La pandèmia ho ha fet impossible, i gairebé cada any hem acabat una de les torres.
2: Per què és important aquesta creu? Què és el que volia gaudir amb aquesta creu coronant la Torre de Jesús?
1: La creu culmina un programa jeràrquic de 18 torres, començant per les façanes amb els 12 apòstols i el conjunt central de torres amb la Mare de Déu, els evangelistes i la Jesucrist amb la creu. Per tant, és la torre més alta de tot aquest conjunt monumental de 18 torres.
2: És una creu que podrà pujar en el seu dia, no? Encara falta una mica de temps, em sembla.
1: Falta una mica de temps, i cal dir que l'espai és molt reduït. Aleshores, aquesta visita, com s'organitzarà, encara no està, diguéssim, decidit.
2: Clar, perquè quanta gent hi cabrà aquesta creu?
1: 12.
2: 12 persones? I quanta gent visita la Sagrada Família cada dia?
1: Milers.
2: Doncs sí que serà molt reduït, efectivament. Hi haurà bufetades per poder pujar en aquesta creu, que, a més a més, clar, la perspectiva que tindrà sobre la ciutat de Barcelona és extraordinària, perquè està a més de 170 metres del terra.
1: Correcte.
2: I algú de vosaltres hi ha pujat fins allà dalt? Sí, clar.
1: Bueno, jo pujo dos cops cada dia, i la cap d'obra també. Sí, hi ha els treballadors, per descomptat.
2: I què em pots dir de la sensació d'estar allà dalt?
1: Bueno, és una vista única, però també és una sensació d'estar al mig de la ciutat, perquè també els vidres miren avall. Aleshores, veus l'eixample.
2: Ja no només hi ha una perspectiva cap a l'exterior de la ciutat, exacte, cap al mar, cap a la muntanya, sinó cap a baix.
1: Sí, i fins i tot pots veure l'estel de la Mare de Déu, que
2: també,
1: sempre el veus allà dalt, sí, i en canvi des de la creu el veus a baix.
2: T'he de preguntar, Mauricio, aquesta creu s'il·luminarà, clar, de dia, s'ha fet d'una determinada manera i amb uns materials perquè brilli, no?, amb la pròpia llum del sol. De nit també s'il·luminarà?
1: Bé, això és molt interessant, perquè Gaudí va pensar ja en la il·luminació de tot el conjunt simbòlica. Aleshores, ja des de la primera torre de Sant Bernabé, que ha orientat els poliedres a la base del terminal per apuntar els focus cap a la creu. Aleshores, cadascuna de les torres ja estava pensada per il·luminar la creu.
2: Ah, cadascuna de les torres és una font de llum cap a la, cap a la pròpia creu.
1: Sí. O sigui,
2: com la idea gairebé de l'univers, no? Que el sol il·lumina la lluna que veiem il·luminada des de la Terra, no? D'alguna manera.
1: Sí,
2: és com un rebot de llum.
1: Exacte, i a la vegada la propagació de la llum de Crist, que es comunica amb els evangelistes, amb els apòstols i cap al ciutadà.
2: Que portis 20 anys aquí, perquè em sembla, Mauricio, que tu no ets català, no ets nascut a Barcelona, no? Ni a Catalunya.
1: Vaig néixer a Mèxic.
2: Sí. Vas néixer a Mèxic?
1: Sí.
2: I aquest català que tens, evidentment, l'has anat aprenent aquí. Quan vas saber que un dels teus objectius vitals era treballar en aquesta Sagrada Família?
1: Bueno, no, tot és sort, coincidències de la vida, no estava previst.
2: Però des de Mèxic coneixies l'obra de Gaudí, evidentment.
1: Sí, tant. Des del primer semestre, els meus arquitectes favorits eren dels meus professors, explicaven amb molta il·lusió l'obra de Gaudí i d'alguns altres arquitectes japonesos, venecians, i els meus arquitectes favorits, després de 30 anys o més, no han canviat.
2: Són els del primer semestre de la carrera, no?
1: Sí, sí.
2: I quan tens la certesa que treballaràs a la Sagrada Família, què vas sentir?
1: Bueno, no m'ho vaig acabar de creure. La Sagrada Família, anys i anys, no l'acabes de conèixer la tota. Trobo detalls encara avui en dia.
2: Això et dona la perspectiva de qui va ser Gaudí, d'alguna manera?
1: Clar, és una visió genial, però després 40 anys, una mica més, dedicat a resoldre diversos racons del projecte fent maquetes a una escala enorme, que no hi cabien en l'obrador, diguéssim. Tota una vida seva i després 5 generacions a partir d'ell construint el seu somni.
2: Això comentàvem amb en Jordi Faulí, que Gaudí quan va començar sabia que no ho acabaria, no? I d'alguna manera va tenir una visió i va voler construir aquesta façana que tenim aquí al costat, que és la del naixement, com una motivació pels que vinguessin al darrere, no? Això serà així d'increïble. El fet de que tu estiguis a prop, vegis la possibilitat a prop d'acabar aquella obra, quin pes et posa al damunt?
1: Evidentment és una gran responsabilitat, un pes, i també cada generació ho ha fet el millor que ha pogut, sempre tenint en compte Gaudí estaria orgullós d'això que estem fent, i si la resposta és sí, doncs tirem endavant.
2: Aquesta alçada de 172 metres, 172 i mig, per què són 172 i mig?
1: Totes les altures i les mides generals de la Sagrada Família segueixen aquest mòdul de 7 i mig, 7 metres i mig, i aleshores és un mòdul més dels 180 metres que se li atribuïa a la muntanya de Montjuïc.
2: Un grau menys que la muntanya del Montjuïc.
1: Correcte.
2: Per què? Perquè Gaudí sabia que
1: Gaudí volia respectar la creació de Déu.
2: Clar, un home no pot superar la creació de Déu.
1: Seria un acte de soberbia.
2: Des d'aquí, per tant, des de dalt de la creu, pots veure gairebé l'alçada, pots estar gairebé a l'alçada de la creació divina, que és Montjuïc.
1: Correcte.
2: Però no arribar-hi del tot, no? Mauricio Cortés, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Per aquesta visita.
3: Això és RAC1 Central. Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Arriba el Nuevo Moda Set SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda Set SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
9: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
8: Desbloqueja el Titan que portes dins.
10: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
13: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
12: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Huez, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
13: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
15: Sona bé.
14: 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona a Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno un Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
17: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
18: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
17: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
19: river... Va, Joel, anem tirant.
20: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
17: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
21: RAC 1.
17: Tots som un milió. Us hi esperem.
22: RAC 1 us està oferint Reconcentrats.

Que bé que envelleixen totes les cançons d'Estereofònics, eh? Un grup que ja fa anys que rola pel món i que sempre és una garantia. Com també ho són els teloners. En concret, l'Alba Segarra. L'Estadella i el Marmala també, eh? Però l'Alba Segarra, amb aquesta trucada, ens va robar el cor. És una trucada que va fer fa uns mesos al Diari de Mallorca per corregir una informació que havien publicat sobre... Bé, una cosa que havia fet ella, ara us quedeu amb ella. Per arribar al butlletí de les 10, últim tram de Reconcentrat, els teloners.

0: Escolta, Talujas.
1: Home, que estàvem agafant el ritme ara.
0: Per un moment el ritme. Però nois, hi ha un tema abans.
2: Però això s'ha de comentar abans, s'han de parlar les coses.
1: Clar, bueno, hi ha una escaleta de programa.
0: Bueno,
2: que és una escala petita.
0: Una escaleta molt petiteta, vale? Una escaleta que avui es veu afectada directament per una notícia d'última hora, vale?
2: Hi ha un tema. És última hora, això?
0: Hi ha una última hora. Posa'm última hora.
2: Ara, ai.
0: Hi ha un tema que se n'estan en de les mans, una mica tot plegat, vale? Vull que... Ha passat una cosa molt grossa.
1: Què ha passat?
0: Anem des del principi, periodisme. Recordeu la meva experiència prenent el sol per l'anus?
2: Home, qui no la recorda?
0: Bueno, per qui no la recordi, perquè potser hi ha algú dels 24.000 que hem vist el vídeo que encara no l'ha sentit.
1: Sí, sí.
0: Aquesta és la meva experiència prenent el sol per l'anus. Jo vaig anar a Ibiza. Llavors, vaig anar amb una amiga, pues, que és molt hippie. I la meva amiga va dir, sabeu que si preneu el sol per l'anus és un xuta d'energia que no mos posarem malaltes aquest hivern? I jo he tingut sempre molta sinusitis. Jo he tingut unes defensetes molt justes. Llavors, aquesta amiga va dir, jo també ho vull provar. I jo, tio, per fomo, jo ja he dit que no a les drogues, no puc dir que no a tot. Assentades a terra, amb les cames molt obertes, ella em va dir que així ja ho rebíem, perquè, ves, potser entra per l'anus, potser entra per la vagina, la qüestió que entri per algun forat, saps? Clar. I jo li vaig dir a la meva amiga, jo crec que no ho estem fent bé. Jo, que acabava d'entrar en aquest xou.
2: Que acabaves de fer per primer cop.
0: Jo, que de cop era xamana.
1: La meva pregunta final és, vas tenir sinusitis aquell hivern o no?
0: Des d'aquell hivern, que jo no em poso malalta.
3: Quiero rayos de sol.
1: Home, aquest tema es va comentar molt aquí als Teloners i a més tenim el vídeo, com tu deies, a l'Instagram. És veritat, però què ha passat ara?
0: Bueno, el que ha passat ara és que el Diari de Mallorca...
2: Com?
1: Què té a veure aquí el Diari de Mallorca?
0: Amb molt bon ull periodístic, des del meu punt de vista, ha publicat, bueno, va publicar ahir la tarda, una notícia amb el següent titular. La confessió d'una periodista durante su viaje a les Baleares.
2: No.
0: Prové la recarga energètica por el ano en Ibiza y no me pongo enferma.
1: Bravo. Ens hem fet internacionals.
0: Molt gros.
2: Però, un moment, o sigui, el Diari de Mallorca li ha dedicat un article al teu anus.
0: Sí, què dius? Però,
1: si entrem ara al Diari de Mallorca, et podem veure?
0: A la meva experiència, de prendre el sol per l'anus. O sigui, primer, és com que em preocupa que no passi res a les Illes Balears.
2: No, perquè
0: jo siga notícia. I segon, hi ha una cosa que em preocupa molt més, que aquí hi ha una fake news com una catedral. I jo no seré còmplice d'un error.
2: Ara. Vale?
0: Que quedi clar... Però... I aprofito els micros de la ràdio líder.
1: No era parlant.
0: Aprofitaré el radio, els micros
1: el
0: de la... Sí, és que em despisteu. Aprofito els micros de la ràdio líder per respondre una cosa molt clara. Una mentida total que s'ha dit en aquest titular.
2: Ai.
0: Jo, Alba Segarra, i Mercè, nascuda a la Fuliola...
2: Tampoc cal que de cop i volta expliquis tota la teva vida.
1: El tema...
0: No sóc periodista.
2: Bueno.
0: I això no pot quedar així.
2: Però ja ho sabíem, això, que no és periodista.
0: Però que esteja... No, la confessió d'una periodista durante su viaje... Què? No. Que no embrutin el meu currículum. Jo no soy periodista. Jo soy muchas cosas, pero periodista no. Bueno,
1: doncs des d'aquí enviem el missatge...
0: No, que he trucat.
2: Un moment, Alba, no.
0: He trucat, he agafat el telèfon d'aquí de la ràdio i he trucat al Diari de Mallorca. El Diari de Mallorca.
2: Quina vergonya.
1: No. Accents no, eh?
2: Accents no.
0: A Mallorca.
1: No!
0: He trucat a Mallorca.
2: No,
0: i jo
2: que
0: pensava
2: no,
0: que me respondrien així.
1: No.
0: I m'han respondit en castellano.
2: És a Mallorca.
0: Ha tocat el meu telèfon.
1: No t'hi sumis, perquè aquí no estem a favor d'imitar...
0: Tu calla la boca i posa't un puntito, que cada cop que fas el Carles Porta fots una puntada al diccionari lleidatà.
2: I cada cop que fa d'Antonio Banderas també fent-se passar per andalús.
0: És que és l'últim que...
1: Això ho fa l'Oriol Crudi, no sóc
0: imitant. I l'altre dia va fer d'argentí per fer una promoció d'aquí de l'EGM.
1: No.
2: De Mallorca.
0: Home, he trucat a Mallorca.
2: Ha trucat al Diari de Mallorca.
0: Ha trucat al Diari de Mallorca. A dir, noies, jo no seré periodista, però mentidera menos. Traieu aquest titular i així ha anat la conversa.
2: Ai.
4: Sí?
0: Hola, bon dia. Mira, truco, soc l'Alba Segarra, truco de RAC1.
4: Sí, dígame.
0: Mira, que s'ha publicat un article a Diari de Mallorca...
4: Sí?
0: ...sobre la meva experiència prenent el sol per l'ano.
2: No, sí? No.
0: Volia rectificar una dada.
4: Vale, això és d'Ibiza, que nosaltres hem replicat el...
0: Vale, i tu com et dius?
4: Mara.
0: Hola, mare. Escolta'm, que jo no sé si ho podeu canviar, però és que aquí hi ha una cosa que està malament.
4: Sí, jo no canviaré en el mío, però tu... Sí, dime. Vale,
0: que jo no sóc periodista, mare. Lo de prendre el sol a l'ano, sí, és veritat, i us ho recomano, però jo no... Jo sóc politòloga.
4: Politòloga.
0: Bueno, pots ficar politòloga, comunicadora, Virgo, sóc d'horòscopo. Lo que tu vulguis, però sobretot no posis periodista. Jo em vaig plantejar a quart d'ESO fer periodisme, però em van dir que et mories de gana.
4: Jo te lo puedo asegurar.
0: Sí, mare? Passes gana, fill meu.
3: Ai.
4: No te preocupes, saldremos.
0: Escolta'm una cosa, l'anus al sol, i almenys t'estalviaràs els paracetamols.
4: Pues lo intentaremos.
0: Venga, cuca.
4: Molt bé.
0: Visca les pitiuses. Adeu, guapa.
4: Adeu.
0: Visca la mare. I la mare que la va parir, també.
2: Has trucat al Diari de Mallorca? És que és increïble.
0: He trucat al Diari de Mallorca, però resulta que el Diari de Mallorca havia copiat aquesta entrevista del Diari d'Eivissa.
2: Ah.
0: I llavors he dit, truca... d'Eivissa. O sigui, calla, truca a Eivissa, perquè el meu objectiu era trobar l'autora, la Marisol...
2: Que hi ha algú que ha perdut el temps mirant el vídeo i ha dit, això és viral, vaig a fer notícia de l'Anus de l'Alba.
1: I es diu Marisol, a més.
0: Es diu Marisol, de Marisol, i dic, a veure si trobo la Marisol. Llavors, he trucat al Diari d'Eivissa.
5: Eivissa, buenos días.
0: Hola, bon dia. Miri, què podria parlar amb la Marisol Plaza Sánchez? Soc la noia de l'article de l'Ano.
5: Vale. Mira, que acabo de hablar con Marisol y me ha dicho que todo tipo de preguntas sobre el artículo tienen que ser al email. ¿Quieres que le dé el email?
0: ¿Tú le puedes hacer arribar un missatge?
5: Sí, claro.
0: Tú dígale que es veritat que yo vaig prendre el sol per l'anus a Eivissa y que això és d'un rigor periodístic lo que ell ha explicat. Que xapó, que em trec el barret i les calces. Ara, vale. Que m'ha posat que sóc periodista i jo no sóc periodista, que aquí hi ha una fake news i l'hem de resoldre, que ho hauria de canviar, li proposo que posi Alba Segarra, una tia fantàstica que pren el sol pelano a la illa d'Eivissa. Saps? Com que li doni una volta, perquè tot això és veritat, però lo de periodista no.
5: Vale.
0: I que si la Universitat de Mallorca em vol convalidar periodisme per haver pres sol per l'Ano, jo encantada.
2: Ara.
5: Vale.
0: Sí.
5: Vale,
0: i que si em voleu enviar una còpia en paper, també estaré molt contenta.
5: Una còpia en paper?
0: Sí, a RAC1.
5: Vale, vale, vale.
0: Tu com et dius?
5: Me comunicaré.
0: Tu com et dius?
5: Alma.
0: Alma, Alma Reina, i recomano molt lo de prendre el sol per l'Ano.
5: Vale, vale, ok, lo haré. Adeu, bon dia.
0: Adeu, bon dia, visca Eivissa.
2: Bravo, bravo.
1: Acabes
2: bravo.
1: De curar dues sinusitis, en aquests llocs.
0: Fent servei públic, sempre a punt. I, nois, aquí ve lo més fort d'avui.
2: Aquí has trucat.
0: Que espero. No, he fet un correu a la Marisol, però no m'ha respost. La Marisol em té vetada, em sembla, però
1: està
0: bueno.
1: Està prenent el sol, però on jo sé.
0: Tant de bo els meus pares escoltin això, perquè serà... És lo més gros que he aconseguit a la meva vida. A un quart de quatre de la tarda, des dels micros de la ràdio Líder... Líder? Llegir. Ara mateix, el titular a Diari de Mallorca és la confessió d'una politòloga i comunicadora durante su viaje a las Baleares. Ja no hi ha rastre de periodisme! Tot això és enveja, perquè m'encantaria ser periodista.
1: Home, ja fas tasques de periodisme, Alba. Oh, i tant, home, i tant.
6: Això és reconcentrat.

Marxem cap al butlletí de les 10 amb la Joanne Shaw Taylor i aquest tema que es diu In the Mood. Quan tornem a l'últim tram de Reconcentrat, res, 3 quarts d'hora, i en menys d'una hora ja està aquí el Tu Diràs. Per tant, estem acabant. Ja, el que queda, deixeu-nos de fons, no? Sí, home, sí.

0: RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 10. Aquesta hora és previst una nova compareixença per explicar l'última hora sobre l'incendi de les Gavarres a l'Empordà. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, i l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, explicaran si els bombers han pogut estabilitzar l'incendi, tal com el president Salvador Illa ha previst que farien fa una estona, també en una compareixença. Illa també ha demanat prudència. Demà comença la segona onada de calor de l'estiu i no s'ha de baixar la guàrdia. Des del centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà, Anna Salvador.
2: I les previsions favorables, el president ha recordat que cal ser molt prudents perquè el vent pot canviar i pot haver revifades i, a més, l'onada de calor no ajudarà. Per això ha demanat extremar les precaucions i ha reconegut que, encara que puguin estabilitzar finalment el foc aquesta nit, queda molta feina per fer durant dies.
3: Queda una segona fase de control i una tercera fase d'extinció. I la previsió que tenim és que això portarà feina encara i que no podrem donar per totalment extingit aquest incendi, anant tot bé, fins a meitat de setmana per onada de calor. Ha cremat unes 2.300 hectàrees a la zona d'afectació, en una zona topogràficament complicada.
2: Precisament per garantir aquesta prudència es manté de moment el confinament de tots els municipis afectats. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà. Precisament a prop de la Bisbal és on hi ha l'últim focus del flanc esquerre del foc que queda per estabilitzar. El dret ja estava del tot perimetrat. Veurem doncs si amb aquesta nova compareixença prevista per ara mateix, per d'aquí pocs minuts, els bombers expliquen que han pogut delimitar-lo del tot i si l'incendi, per tant, entra en una nova a fase més favorable.
1: Doncs tan bon punt comenci la compareixença del govern i els bombers sobre l'última hora de l'incendi i connectarem en directe aquí a RAC1. La situació meteorològica ha millorat les últimes hores a la zona del foc i el vent ha deixat de ser el protagonista, Belcaral.
4: Sí, aquests vents de marinada, quan cau el dia, perden força i ja no ha de bufar el vent, si més no, amb gaire intensitat les properes hores, al llarg de la nit, la matinada, sí que demà al llarg del matí, sobretot a mesura que ens acostem al migdia, aquest vent de component sud tornarà a agafar protagonisme i entre el migdia i mitja tarda podrà bufar de nou amb cops de 30-40 km per hora. Però de moment, una nit tranquil·la en aquest sentit, amb temperatures que aniran baixant, els està costant, però aniran baixant les temperatures i anirà pujant la humitat i això també doncs, són factors favorables per continuar lluitant contra aquest incendi que es va originar ahir al massís de les Gavarres, al Baix Empordà.
1: El foc no ha provocat cap víctima mortal, però hi ha una desena d'edificacions afectades. Les flames han cremat totalment 4 cases i també han fet malbé una indústria i un refugi d'animals. De moment, les flames han cremat 2.200 hectàrees, la majoria a l'espai natural del massís de les Gavarres, que des d'aquest matí està tancat i es mantindrà així mentre duri el foc. El que sí es reobrirà serà la carretera C66 entre Mont-ras i la Bisbal d'Empordà, perquè ja reuneix les condicions de seguretat perquè circulin vehicles. I mentrestant continua en marxa la investigació sobre l'origen del foc. Recordem que hi ha un treballador detingut per haver fet servir una radial a la carretera fent tasques de senyalització quan estava prohibit per l'alt risc d'incendi. I ara els esports amb Janire Gayut.
5: El Marroc és el primer equip classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol després de guanyar 0-3 al Canadà. Un gol de Rahimi i un doblet d'Unahi han servit perquè el conjunt marroquí es classifiqui per la següent fase. A les 11 de la nit, França i el Paraguai es disputaran l'altra plaça d'aquesta eliminatòria. I en ciclisme, Barcelona ha viscut aquesta tarda la gran de part del Tour de França des de Montjuïc, Albert Ferran.
6: Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França 2026 després que l'equip Visma hagi guanyat la contrarrellotge pels carrers de Barcelona. Vingegaard ha fet els últims 800 metres en solitari i ha aconseguit tornar a vestir-se de groc. El danès ho celebrava a la línia de meta, molt satisfet i un punt emocionat, i agraïa la feina dels companys.
7: It's the perfect stuff. It's still a long...
8: És l'inici perfecte, això és molt llarg, és evident, però és l'inici perfecte. Els meus companys han fet una feina fantàstica. Estaven molt forts i ells m'han portat fins al final. Hem pogut guanyar l'etapa i puc vestir-me de groc després d'uns quants anys sense aconseguir-ho. Uns últims anys realment durs. Així que és agradable tornar a viure aquesta experiència.
7: It's nice for me to experience it again.
6: Vingegaard és el líder amb 8 segons d'avantatge sobre Filippo Ganna i 12 sobre el principal favorit, Tadej Pogacar.
5: I a Wimbledon, Jaume Munar ha caigut per 3-7-1 contra el txec Lejeca. Abans, però, han passat a vuitens de final Àlex de Minaur i el vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev, mentre que en el quadre femení hi ha hagut doble sorpresa aquesta jornada. Tant la número 2 del món, Elena Rybakina, com la número 3, Iga Swiatek, han quedat eliminades contra Elis Mertens i Alexandra Eala, respectivament.
1: Doncs això és tot per ara. Tan bon punt comenci la compareixença del govern amb Núria Parlon i els bombers sobre l'última hora de l'incendi de les Gavarres, connectarem en directe aquí, a RAC1.
0: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
9: Tot allò que t'agrada,
0: molt més fàcil de trobar.
10: El que encara no has escoltat
11: i segur que t'agradarà.
0: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
17: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
0: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip dels Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC 1.
0: RAC 1. Tots som un milió.
1: Són les 10 i 6 minuts de la nit. Aquesta hora arrenca la compareixença de Núria Parlon i els bombers per informar de l'incendi de les Gavarres. Anem cap al centre de comandament. Anna Salvador.
2: Sí, ara mateix comença aquesta compareixença per saber si finalment es pot donar per estabilitzat aquest incendi de l'Empordà. Comença ara. Tenim aquí Núria Parlon, consellera d'Interior, i el cap dels bombers, David Borrell.
21: Esteu? Doncs des del centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà us actualitzem les notícies que tenim ara recents de la darrera reunió que s'ha fet per part de l'equip de bombers. L'incendi, tal com hem previst, es pot donar per estabilitzat, però amb molta prudència. És a dir, prudència vol dir que estabilitzat és que no creix i que està dintre del perímetre amb el que ha treballat bombers, però feina pel que fa al flanc dret durant els propers dies encara tindrem. Per tant, això vol dir que s'ha d'actuar amb molta prudència. Bombers continuaran treballant. Penseu que, ja ho ha dit també el president, però tindrem una onada de calor durant les properes hores i que s'allargarà fins ben bé dimecres, dijous, que això farà que tinguem vent del sud, que això farà que les temperatures siguin altes i, per tant, la feina que bombers i l'operativa de bombers haurà de continuar duent a terme, doncs és important aquesta precaució, aquesta prevenció i, sobretot, doncs, que actuem amb consciència i responsabilitat. En properes hores veurem si es poden flexibilitzar les ordres de confinament que encara estan vigents durant tota la nit. Demà a primera hora això es podrà valorar i es farà una valoració. I per tant, doncs, si bombers consideren que podem flexibilitzar-les, des de Protecció Civil s'enviarà les alert als 7 municipis que a hores d'ara estan confinats i algunes de les masies que també hi estan fora de lo que seria els primers 7 confinaments que vam fer, doncs ja s'anirà fent mica en mica. Tot, doncs, d'acord a com evolucioni l'incendi. Hores de feina durant tota la nit d'avui, continuarem, doncs, amb els mitjans, baixarem a 6,4, és a dir, nivell de comandament, perquè si està estabilitzat, doncs, ja ens permet, doncs, poder fer una operativa no tan dimensionada com la que tenim ara, que és el cap de bombers de la Generalitat, que està al capdavant del comandament de tot el que és l'incendi i tota l'operativa. Es continuarà treballant, aquesta, la necessitat d'aquesta prudència, una de calor, el massís de les Gavarres queda tancat, això afecta un total de 20 municipis. Hem signat el decret que marca que estarà tancat, és a dir, activitat motoritzada, però també activitat esportiva, social, no es podrà entrar. Aquí s'està fent una molt bona feina per part de les ADFs també i els ajuntaments, Mossos d'Esquadra, fent tota aquesta feina, agents rurals també. I llavors aquesta ordre està vigent fins al 10 de juliol a les 12 de la nit. que no es podrà entrar dintre de lo que és l'entorn natural protegit del massís de les Gavarres. Molta prudència, deixar treballar els equips i esperem que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo donar per controlat i tant de bo extingit. Però queden hores de feina, queden dies encara de feina per part de l'operativa.
9: El nombre de calles total que s'estan sortint afectades al
21: Mar? Per sobre de les 2.300, perquè són, en teoria, a la zona a la que està treballant bombers són 2.400 i alguna però no tot s'ha cremat. Per tant, diem unes 2.300 hectàrees a hores d'ara.
10: Vivendes afectades dins
21: de la zona? Dins la zona tenim 7 i 7 que tenen afectacions, 4 que han cremat, una nau industrial que també té afectacions importants i també algun espai on hi ha animals de granja i de més que també havia quedat afectat. Primeres dades provisionals, eh? Un cop ja bombers tingui l'incendi estabilitzat i controlat, ja podrem fer allò una anàlisi més detallada de quines són aquestes afectacions. Ara tothom està concentrat en l'estabilització de l'incendi i en poder-lo controlar. Per tant, aquestes són les preliminars, amb cauteles perquè poden ser més i cal acabar de fer aquesta feina d'inventari que es farà quan ja tinguem l'incendi controlat.
10: Consellera, els efectius que queden treballant aquesta nit són els 475 més 100?
21: Els efectius que quedaran treballant aquesta nit són els que teníem fins ara, correcte. Tindrem els 100 efectius de la UME, més tot el dispositiu de 400 i escaig que tenim per part de bombers, sí. I ja sobre la marxa ja es veurà si podem la flexibilitzar en aquesta operativa. Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies, molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa perquè ens genera molts mals de caps i, òbviament, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molta prudència, molta precaució, molta corresponsabilitat també del conjunt de la ciutadania.
2: Abans deien que faltava un terç del flanc esquerre per estabilitzar, ara deia que hi haurà feina per fer en el flanc dret durant dies. Quina és la zona que els preocupa ara mateix i cap a on va ara mateix el foc?
21: A bombers els hi preocupa principalment el flanc dret, que és amb el que han de treballar. L'incendi està estabilitzat, que vol dir que no ha crescut, però el flanc dret donarà feina i preocupa perquè, depenent d'aquesta onada de calor, del vent que ve de sud, que continuarà bufant i les variables d'una zona complicada quan a la intervenció, fan que tinguem que estar molt atents aquesta qüestió.
9: A la tarda el cap de bombers ens parlava d'hores crucials, entenc que ja l'hem superat, no sé si ens pots explicar una miqueta com han sigut aquests treballs i si hem estat a prop d'aquesta amenaça que hem tingut tot el dia de saltar al massís i anar cap a Llagostera i Girona.
11: Sí, durant tota la tarda d'avui, sobretot el que hem tingut en el moment que ha entrat la marinada més envalentonada, hem tingut de fet una zona més activa que ha produït una carrera que ha alarmat força, es veia, diguéssim, des de tot arreu. Aquesta carrera ja anava, diguéssim, cap a zona cremada, era dintre del previst, però sí que, diguéssim, en aquest flanc esquerre, estem parlant del flanc esquerre, hem tingut aquesta activitat. Això ens ha provocat que féssim aquesta nova ordre de confinament entre el que era la Bisbal i Mont-ras, sobretot pel que fa a la part de masos, diguéssim, aïllats. I la part crucial, que era el flanc dret, l'hem pogut aguantar. Sí que és veritat que en algun moment hem tingut algun susto, hem tingut algun ensurt, sobretot en el segon terç d'aquest flanc dret, que és el que més ens ha preocupat i que de fet ens segueix preocupant. No podem donar l'incendi, no el donem, com us deia la consellera, per controlat. És un incendi que ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable, i això també ens provocarà que al llarg de la nit d'avui fem una valoració dels mitjans que tenim i anem replegant mitjans, sobretot perquè tenim molts dies amb molta preocupació, tant pel que fa al flanc dret d'aquest incendi, però també per evitar i ser contundents doncs, amb qualsevol altre incendi que puguem tenir. Estem en dies crucials, diguéssim, segurament la pitjor setmana que hem tingut fins ara de l'estiu, en el sentit que és la segona onada de calor. La vegetació doncs, ja ve castigada, està fent molta calor, i aquesta, diguéssim, aquests vents topogràfics de sud doncs, reforçats, amb aquestes marinades reforçades, doncs, ens mantindrem alerta, com comentava la consellera, doncs, fins a mitjans d'aquesta setmana.
16: Què ens diu, inspector, aquest incendi del que pot ser l'estiu a Catalunya?
11: Què ens diu aquest incendi? Bueno, el que estem veient és que els incendis tenen comportaments molt ràpids, molt extrems, això no és nou, ja ho hem parlat, és fruit d'aquest canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica, d'espècies que no estan adaptades al clima que tenim avui, que estan molt estressades i que, per tant, de seguida entren doncs, en un comportament molt extrem. Aquesta és la situació que tenim, es veurà en el pirocúmul d'ahir, que de seguida va entrar en aquesta fase. Nosaltres el que procurem sempre és anar per davant i, per tant, poder-nos anticipar, saber quan està dintre de la capacitat d'extinció, quan no, monitoritzar-lo, seguir-lo. Ahir vam estar tirant sondes, com us vam comentar, amb aquest pirocúmul per veure en quin moment doncs, podíem estar en perill o es podria obrir realment l'incendi. I es tracta doncs, això, de que no són incendis que estan sempre dins de la nostra capacitat d'extinció, sinó que haurem d'aprendre, d'anar per davant, aprendre molt bé a analitzar-los, a llegir-los i a partir d'aquí doncs, poder actuar en cada cas de la millor manera possible. També s'ha fet un avenç molt gran amb els darrers anys també amb la incorporació de les ordres de confinament, és a dir, de poder-nos anticipar, tenim monitoritzant també els impactes que tenen els incendis sobre la població, podem anticipar-ho, ho coordinem molt bé amb Protecció Civil, que els hi preparem l'ordre de confinament i ells de seguida doncs, envien les alert i per tant també és un pas endavant, una millora més que tenim com a sistema. Però està clar que diguéssim que l'emergència climàtica no, sobretot en els països mediterranis com el nostre doncs, ja és una realitat i això també és amb els incendis forestals.
17: A partir de l'estabilitat d'incendis, almenys el flanc dret d'on hi ha aquesta tarda i a última hora del vespre l'incendi, tenir totes aquestes hores de nit, un jugador a favor o no us en refieu en absolut el fet de no haver-hi sol,
11: aquesta nit el que tindrem és una tramuntana lleugera, és a dir, el vent no serà un problema, esperem que no sigui un problema, i sobretot el que sí que pot ser és que, igual com va passar ahir, amb menys intensitat, però igual com va passar ahir, la tendència del vent, diguéssim, de l'incendi serà anar en direcció, si té una mica d'activitat serà en direcció, diguéssim, cap al sud, és a dir, cap on tenim la part d'urbanitzacions, la part de costa, perquè s'entengui. Llavors, si hi ha alguna petita doncs, reproducció que hi pot ser, una mica més d'activitat, doncs el que tindrem és que hi haurà molta alerta, això és normal, sobretot de nit es veu molt, esperem que l'impacte sigui molt menys del que vam tenir, però hi pot ser i podem tenir encara doncs, aquests impactes. No ens preocupa especialment això, no ens preocupa especialment això de la nit, sinó que sobretot el que ens preocupa és de cara a demà. De cara a aquestes marinades reforçades amb aquesta entrada de sud, quina afectació pot tenir amb un flanc que està estable però que no està controlat.
18: Jo els demanaria als dos una valoració en castellà.
2: Gràcies. Fins aquí doncs, aquesta última compareixença del dia per part de bombers i de govern, en què efectivament, com avançaven fa cosa de 2 hores, han pogut

0: fins ara treballant amb l'objectiu doncs, de poder assegurar aquesta estabilització de l'incendi, i els preocupa sobretot de cara a demà, ho explicava David Borrell, aquesta nova entrada de la marinada i com pugui afectar el foc. Tot i això, ara mateix es manté també el confinament dels municipis, tot i que han especificat que en les properes hores s'estudiarà doncs, si es poden flexibilitzar aquestes mesures.
1: Gràcies, Anna. A la una de la matinada, si no passa res, recopilem tota la informació sobre l'incendi de les Gavarres, ara ja, com dèiem, estabilitzat.
2: Reconcentrat.

us llanço un avís a tots aquells que normalment ens pareu pel carrer i ens reconcentrat com ens agrada, com el gaudim, és que realment trieu el que més ens ha molat de RAC1 i allò m'ho vaig perdre i gràcies a vosaltres ho vaig poder recuperar. Que sí, que sí. A tota aquella gent, a tot aquest exèrcit de fans que tenim, que cada dia, cada hora, cada pas que fem pel carrer ens aturen, us avisem que només us queden 3 quarts d'hora, com aquell qui diu, de reconcentrats.

A 3:15 arriba el Tu diràs. I els aprofitarem. Aquests 3:15 els aprofitarem. Per exemple, escoltant War on Drugs, aquesta banda que amb el suport de Lucius va fer aquest tema que es diu I Don't Live Here Anymore. I l'aprofitarem anant cap al vostè primer. Ara cultura, amb l'Anna Maria Vilallonga, que aquesta setmana ha vingut a presentar a RAC1, amb el Marc Giró i tot el seu equip, el seu nou llibre. Vostè primer, el reconcentrat. S'està acabant, estem marxant.

0: Un aplaudiment per Anna Maria Vidallonga. Escolta'm una cosa, Anna Maria, tu has vingut perquè acabes d'editar Paraules al Mirall, a Edicions Xandri. Edicions Xandri, quin tipus d'editorial és? Perquè tu pots creure que jo, que sóc un ignorant total, no sabia aquesta...
1: Perquè és relativament, bueno, relativament nova, amb, sí, amb aquesta segona etapa que té l'editorial. Sí. És una editorial petita, però que està fent les coses molt ben fetes.
0: Des d'on?
1: El seu director és el, no sé si el coneixes, el Sebastià Benassar.
0: Em sona molt.
1: I ell viu a Olot en aquests moments.
0: Val, doncs segur que ha de funcionar. I té un gat, té un gat de,
1: sí,
0: l'editorial.
1: Sí, té un gat, clar. Jo havia de publicar. Oh, si havia...
0: Tu ets de gats?
1: Home.
0: De gats. Esclar.
1: Que tu tens aquests gossets, tu tens aquests gossets, sí, tan, sí, monos. Sí.
0: Bueno, tan monos i tan putes.
1: Perquè... Bueno, els meus gats també, mira, mira.
0: Però es lleven els gossos aquests, ara què passa? Això la gent, que no sé si teniu animals a casa, que no sé què. Ah, per exemple, que l'Elisenda Alemany, de l'Esquerra Republicana de Catalunya, que diu que ara resulta que aquesta via no és, eh? Elisenda, ja t'ho dic des d'aquí. Aquesta cosa, aquesta idea de que no pot ser que sigui a Barcelona hi hagi més gossos que nens, aquesta idea...
1: Això és un problema, eh?
0: Això, doncs, què hi ha darrere d'això? Perquè, clar, de sobte ara resulta que hi ha massa gossos, de fet hi haurà massa migrants, doncs aquest discurs que hi ha massa d'alguna cosa...
2: O que falten criatures.
0: O que falten criatures, però això de què va? Però, ara, escolti, sí, sí. Això a la Vanguardia, avui havíem destacat de la gent de la mà, no troba, diguéssim, gats i gossos, els volem apuntar pala, i criatures també, però, no, o sigui, com una cosa... Vull dir, que la vagin arribar, però què és aquesta derivada? Aquest era pescar el vot de... allò del vot de centre, el vot de... Ara tothom està volent pescar el vot de Ciutadans. Els socialistes volen posar el vot de... allò de que havia estat Ciutadans, no? Que són una gent que eren de pseudoesquerres, de... despistada, diguéssim, però...
1: Molt despistada.
0: Molt despistada. Bueno, el van anar despistant, perquè s'ho van anar trobant, eh? Que això, el despiste, trobar. Bueno, perdona, que estàvem dient...
1: Paraules al Mirall.
0: Exactament, Paraules al Mirall. A veure, tu més menys és una de les màximes expertes en Pedrolo, sí, que ho hem de dir. Sí. Hi ha traces de Pedrolo. Hi ha algun conte, sí, que ens hi pot recordar?
1: Bueno, no
0: ho
1: sé, l'Ester, sí, que l'ha llegit. Sí. L'Ester diu que sí.
2: Un que és una distopia.
1: Sí.
2: A mi m'ha recordat Pedrolo.
1: Pot ser,
2: Pedrolo,
1: pot ser. Jo tinc un lema que és sempre pedrolejant.
0: Per sempre tant, pedrolejant.
2: Doncs el llibre pedroleja.
0: Què seria pedrolejar per tu?
1: Avui he estat tot el dia pensant en Pedrolo, treballant en Pedrolo, tenint-lo en compte sempre.
0: Jo t'entenc.
1: Recordant-lo sempre.
0: Cura, clar.
1: Mira què porto aquí.
0: Porta els meus tatuatges.
2: Un tatuatge que diu radicalment coma la llibertat. M'encanta la coma.
1: La llibertat és l'últim vers d'un poema de Pedrolo que es titula Límits, on reivindica, entre altres coses, el que ell reivindicava sempre, que és això, radicalment la llibertat.
0: Exacte, una altra cosa que ara el Bassa, mira, que torni a venir, perquè clar, la llibertat, radical o radical?
2: Que no li tatuem a ell.
0: És que és acollonant, és que jo flipo. Quin altre portes tu? Perdona,
1: aquest és un vers meu, d'un poema, sí, meu, fa olor de sol, que li vaig dedicar a la meva gata, que és morta ja.
0: Ai, pobra, per favor. I l'altre tens aquí un gat...
1: Aquí són dues copes de llum, que són la meva neta i la meva filla.
0: Carai, noia, i portes més tatuatges?
1: Sí.
0: Ah, sí, on les porta?
1: Aquí.
0: Però és boníssim.
2: Però perquè això no para mai, no? Això no para mai.
1: Això em diuen... Oi? A mi em va costar molt fer-me aquest primer.
0: A quina edat et vas fer el primer?
1: Pues fa 4 anys.
0: Veus? Quina edat tens, ara? Quines tardes i les dutxes, bona.
1: Jo en tinc 67 anys.
0: I fa 4 anys et vas fer el primer tatuatge.
2: I quants en tens ara, tatus?
1: 4.
0: I què van dir casa teva, la teva filla?
1: No, la meva filla em va regalar el primer.
0: Ah, home.
1: Sí, la meva filla em va regalar... Cap problema,
0: no? Perquè de sobte diu, mama, per favor, escolti, oi que...
1: No, però no t'ho creguis, eh? Les tatuadores em diuen que és bastant habitual. Que hi ha àvies que van amb tots els nets i fan el mateix tatuatge a tots. Àvies i nets. Sí. Això m'ho va explicar la tatuadora.
0: On vas tu tatuar-te?
1: A prop de casa meva, sí. És un local molt xulo que es diu Bonito lo Justo.
0: Bonito lo Justo,
1: que està sant.
0: I sempre fas a l'aquesta. És que és boníssim. Bueno, a veure, aquest llibre és un llibre de 100 narracions curtes que realment l'estem fent a dia d'avui perquè és el llibre perfecte per l'estiu.
2: Total.
0: O sigui, com a argument de venda. Si tinguéssim ara una reunió de màrqueting de l'editorial, seria. Això és boníssim per l'estiu, perquè són narracions curtes,
2: fresquetes,
0: fresques, però fortetes també, perquè tu no ets gens cursi i ets una salvatge total,
1: sí,
0: carinya.
1: Una mica sí.
0: Però vull dir que te les pots llegir al tren esperant a la això de les regionals, la Renfe.
1: Sí, bueno, les rodalies
0: per descomptar. Però les rodalies és millor l'Odissea, perquè tens temps com per llegir-te a Marcel Proust, diguéssim.
2: O tota la col·lecció de Seix Barranc.
0: O si vas a algun mitjà de transport que funcioni, sí, aquests relats van, sí, bé. Llavors, sí, són 7 narracions. Per què 7? I n'hi ha més? És a dir, com es composa
2: el llibre?
0: Com es composa el llibre, exacte?
1: Bueno, jo tinc tres llibres de relats, a banda de les novel·les,
0: sí,
1: i sempre han sigut llibres on he recollit relats que estaven pels mons, vale?
3: Què vols dir pels mons?
1: Que molts estaven publicats amb antologies col·lectives, coses d'aquest tipus.
2: Però teus.
1: Meus, sí, sí, clar. Sí, sí, relats meus, evidentment. Sí, sí. Una mica... Una
0: no de Cervantes, eh?
1: No, meus. No, perquè no, quan participes en molts projectes, com m'ha passat a mi, que n'he participat en moltíssims, arriba un moment que tens la sensació que la meitat del que has escrit
2: està dispers.
1: Sí. No, i aleshores poder-lo reunir així fa molt de goig. Fa molt de goig per tu mateix, ja deixant de mandar altres qüestions, per tu mateix de tenir-lo juntets, clar, no? Clar. Tots juntets. I en aquest cas és això.
0: O sigui, això és una reunificació familiar, sí, sí, és una reunificació de narració.
1: Exacte, i n'hi ha...
0: I casen entre ells, o sigui, s'han portat bé, és bo, eh?
1: Bueno, no ho sé, l'Ester, què pensa?
2: Jo crec que totes tenen personatges femenins molt potents, que això
0: Ester,
2: deu ser...
0: Estàs molt guapa, perdona, no es pot parlar, no es pot parlar de les coses de les persones, però...
2: està guapíssima, sí, sí. Explica bé el blanc.
1: No està, és.
0: També.
1: Qualitat
0: també,
1: permanent.
2: Gràcies. Crec que les narracions tenen el punt en comú que en general són protagonistes dones molt potents,
1: sí,
2: molt valentes,
1: en general, justes. És veritat, tenen aquest punt, per exemple, i després jo crec que tenen un punt comú a tota la meva escriptura, i és que a mi m'agrada molt parlar de la gent que viu als marges, vull dir, dels antiherois, dels perdedors, d'aquells que no destaquen mai a la societat, però que segurament al final conformen la història social d'un país, no? I crec que això també ho tenen en comú.
0: Què t'anava a dir? Llavors, a veure un moment...
2: N'hi ha un per això de terror, que clar, és...
0: Jo anava a dir que tens o terror i humor, o sigui, tu pots combinar d'humor i terror, i terror i humor i alhora també.
2: N'hi ha un de terror que és molt sàdic, sí.
1: L'últim.
0: El de les bessones.
1: No, el de les bessones, sí, el de les
0: bessones. Però diguis què passa.
1: Es diu Ulls Vermells, aquest, es titula Ulls Vermells. I aquest va sortir amb un llibre d'homenatge a la Patricia Highsmith.
0: Carai,
1: i aleshores...
0: aquí vas haver d'estar d'alçada a les circumstàncies.
1: No, perquè la Highsmith té un llibre de contes que es diu Cuentos Bestiales.
0: Sí, i tant.
1: I bueno, vaig anar per aquesta via, per la cosa bestial, digues.
0: Bueno, diguem que aquesta senyora és una de les especialistes al nostre país de novel·la negra, no? De novel·la, com dic, ara negra no hem de dir, com
1: bueno,
0: hem de dir,
1: criminal.
0: Novel·la, criminal,
1: no,
0: criminal.
1: Bueno, negra li podem dir, però crec que criminal agafa tot l'àmbit.
0: Agafa tot l'àmbit, sí.
2: Bueno, i de fet hi ha un conte també, que
0: fosca,
2: hi ha un crim, que hi ha un gir en un crim...
1: Molt
2: bèstia. No sé si podem explicar algú, però a mi aquest m'ha semblat espectacular.
0: Quin vols dir?
2: Hi ha un crim, hi ha una víctima i hi ha una venjança.
0: Ah, bueno, clar, la venjança, sí. Venjança feminista.
1: Feminista. Ara, és que jo sóc feminista radical. Molt radical.
0: Venjança radical. Sí. I després, que ja m'ha passat altres vegades quan llegeixo, que tu, per exemple, poses un fantasma,
1: sí.
0: De repente apareix un fantasma, en el cas que aparegues un fantasma, i cola.
1: Sí. Cola.
0: Perquè escriure sobre els fantasmes se n'ha de saber molt, perquè de sobte dius, mare, aquí n'hi ha un que ha escrit de fantasma i no ha vist mai un fantasma, no sap de fantasma, no sap
1: bueno,
0: de fantasma.
1: Bueno, has de ser versemblant. O sigui, has d'intentar que el lector, quan entra dins de la història, tot i sabent que és fantàstic o el que sigui, però entri dintre d'aquell món i se'l cregui.
0: Bueno, això que dius tu, Ester, no? Que semblen persones normals, que faran coses...
2: Comences a llegir que semblen normal i després dius
0: ai,
2: i després hi ha alguns molt divertits que et tronxes, com una història d'una prostituta i un sicari.
0: Ah, sí, el sicari acaba una mica... Un sicari que va demanar a matar una prostituta, és aquest?
2: Sí.
0: I la prostituta,
1: també radicalment feminista.
2: En canvi, totes les dones són molt potents i després els homes, bueno.
1: Que els bombin.
0: Escolta una cosa, ara quan tu veus el llibre publicat, te'l llegeixes? O sigui, aquí, no te'l llegeixes ja.
1: Home, no, perquè l'he treballat molt. A més, quan el publica, o sigui, abans de publicar-lo, et passen les galerades dues vegades,
0: si
1: te'l llegeixes molt, el retoques, canvies, vigiles que no hi hagi cap errada, i clar, ja estàs
0: no d'aquí més
1: fins al gorro.
0: Què te diuen els lectors? O sigui, has tingut clubs de lectura o has tingut contacte amb els lectors?
1: Bueno, aquest no fa tant que ha sortit clubs de lectura, no ha donat temps, però he fet presentacions, a la gent li agrada molt. Una mica per això que diu l'Ester, perquè és molt distret, és curt, és passador, i a més té l'avantatge que sempre tenen els relats que no cal llegir-los tots seguits.
0: Clar.
1: Tu pots llegir un avui i deixar el llibre i d'aquí dos dies o d'aquí tres llegir-ne un altre.
0: Sí, total, sempre es pot portar el bolso. Bueno, escolta una cosa, Paraules al mirall d'Anna Maria Villalonga, edicions...
1: Xandri.
0: I et dic una cosa, quin altre projecte de tatuatge tens entre mans?
1: No, de tatuatge cap, però tinc una novel·la que l'estic acabant, que sortirà amb la campana i tinc un estiu.
0: I quan pensa, hauràs de venir? Per què tens un estiu dur?
1: Perquè l'he d'acabar.
0: I de què?
1: I
0: de què va?
2: Quan l'has de lliurar, perdona?
1: A setembre.
0: Ui. I de què va una mica?
1: Bueno, parlo de moltes coses. Parlo de la gent gran, de l'edatisme.
0: Sí.
1: De mica això reivindica que la gent gran tenim un paper al món.
0: I tant.
1: D'una altra banda, parlo de llibres, vull dir...
0: És novel·la, eh? Novel·la.
1: Sí, és una novel·la. I després hi ha negró, també. Hi ha
0: criminalitat.
1: Està tot allà.
3: La redacta superbé, o sigui, fas entrar el lector superbé en aquesta part. Deixa'm dir que igual li interessa, perquè, mira, avui comença el Cinema Girona, el festival La Gran Pantalla, que és un dedicat a pel·lícules que parlen de temes, problemàtiques, alegria, reivindicacions de la gent gran.
0: Molt bé.
3: A més a més, les sessions són gratuïtes i cal reservar entrada a lagranpantalla.com.
1: Molt bé. Crec que vaig rebre... pot ser que rebés informació d'això, perquè rebo...
0: quantitat d'informació.
1: Sí, de festivals.
2: Està molt xulo, eh? Este festival.
0: Està, i tant, la selecció és boníssima.
2: Con un ambiente radicalmente feminista, lleno de mujeres. Maravillosas.
0: L'avui entreguen, a més, el Premi Honorífic a Joan Pera. O sigui,
3: mira, veus?
0: Bueno, escolta una cosa. Anna Maria Villalonga, possiblement una de les nostres autores més estimades i més tatuades, Paraules del Mirall, un llibre de 7 relats, edicions Sandí.
1: Gràcies.
4: Així sona Reconcentrat. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip del Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC1. RAC1. Tots som un milió. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
5: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
4: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
6: Per triar i remenar.
5: Amb tot el contingut dels programes.
4: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen. I som tots.
5: Més fàcil.
6: Més directe.
5: Més intuïtiu.
4: Més RAC1. Tots som un milió.
7: Da igual donde estés.
8: Da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
10: En la misma jugada.
11: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
12: Cuando todo eso llega.
11: Entonces sí. Entonces somos una.
13: Somos una.
14: Somos un
15: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
16: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
19: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
18: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
19: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
20: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
8: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
10: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
12: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
10: Desbloqueja el Titan que portes dins.
13: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
14: Sona bé.
13: 4,3 litres de consum al 100.
14: Sona a Qashqai e-Power.
13: I el 0% TAE.
14: Sona que estreno un Nissan.
13: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
23: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
22: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
24: river... Va, Joel, anem tirant.
25: Si marxem ja, va, que aquest final de temporada està sent...
22: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
26: RAC 1.
22: Tots som un milió. Us hi esperem.
26: RAC 1.
27: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
22: Els dissabtes i els diumenges...
28: Esquerra, dreta!
29: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
30: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
22: De 7 del matí a 2 del migdia...
31: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
22: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
32: S'ha torçat el peu, avui.
33: M'he torçat el peu.
32: Venint aquí.
34: És que l'edat no perdona.
32: L'edat castiga. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
22: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
26: RAC 1.
22: Tots som un milió.
26: RAC 1.
35: A la primera pedra som culturalment actius.
36: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
35: Econòmicament estables.
37: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
35: Psicològicament tranquils.
38: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
35: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
39: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
35: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
22: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
26: RAC 1.
22: Tots som un milió.
26: RAC 1.
40: Sempre escolto RAC 1.
41: Grande.
42: Ole, vosaltres!
40: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges.
43: L'Ester Muñoz.
40: Que fa molt bé i que m'agrada molt.
42: Ole!
44: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
22: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
44: Si voleu un bon pla, Recomanat.
26: RAC 1.
22: Tots som un milió.
35: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
22: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 3:15 d'aquest dissabte 4 de juliol, el dia en què ha començat el Tour de França amb la Grand Départ a Barcelona, una contrarrellotge per equips pels carrers de la capital catalana que ens ha deixat la victòria de l'equip Visma i, per tant, a Jonas Vingegaard com a primer mallot groc. El danès li ha tret 12 segons al gran candidat a la victòria final, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. Per tant, la batalla entre els aspirants comença ben d'hora i el pas del Tour per terres catalanes no ha decebut els milers d'aficionats que han omplert als carrers de Barcelona. I encara falten dues etapes més per les carreteres catalanes. Demà, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, amb la meta situada a la muntanya de Montjuïc, i dilluns, tercera etapa, amb sortida a Granollers i arribada als Angles, a la Catalunya del Nord. En total, tres dies en què haurem pogut veure de prop els millors ciclistes del món que, de bones a primeres, ja han tret les urpes. En parlarem durant el Tuviràs i, evidentment, també estarem pendents del Mundial. De moment, ja tenim la primera selecció classificada pels vuitens de final. És el Marroc, que ha guanyat 3-0 al Canadà, per cert, amb doblet de l'encara migcampista del Girona, Unahi, i ja espera arribar el que sortirà del França-Paraguai d'aquesta nit, partit que comença d'aquí a menys d'un quart d'hora. De fet, d'aquí a 13 minuts començarà aquest França-Paraguai i tindrem, lògicament, un ull posat i parlarem amb un dels 8 blaugranes convocats amb la selecció espanyola. D'aquí a uns minuts connectarem amb Dallas, on Espanya s'enfrontarà dilluns a Portugal als vuitens de final per parlar amb Dani Olmo. I tornant a la pàgina poliesportiva, el Barça de bàsquet ha anunciat avui una nova sortida, la de Will Clyburn. El club blaugrana ha decidit no executar la clàusula per ampliar un any més el seu contracte i ara ja només queden 5 jugadors a la plantilla: Juan Núñez, Kevin Panther, Darío Brizuela, Joel Parra i Toko Şengele. També en parlarem, i encara en pàgina poliesportiva, Fórmula 1. Kimi Antonelli tornarà a sortir des de la pole aquest diumenge. L'italià i líder del Mundial ha marcat el millor temps a la quali del Gran Premi de la Gran Bretanya per davant de Charles Leclerc i de Lewis Hamilton. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz sortirà 15è i Fernando Alonso últim.

0: aquest és el menú del Tu diràs, que començarem mirant cap als Estats Units. De fet, acaba de sonar l'himne dels Estats Units en aquest partit, o previ a aquest partit, que veurem a partir de les 11 de la nit entre França i Paraguai. Avui és el dia de la independència nord-americana, per tant, per això hi ha hagut aquest, no sé, aquest espectacle previ, diguem-ho així, eh? Jaume Molló, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Xavier Rocamora, bona nit.
0: Parlant d'espectacles, el que ens pot venir, perquè estem amenaçats per tot arreu, per calor, per tempestes elèctriques, és a dir, que aquest partit ara mateix penja d'un fil, però començarà l'hora.
1: Sí, ara mateix està previst que comenci l'hora. Si tu mires ara mateix a Filadèlfia, hi ha tres alertes de meteorològiques.
0: Tres, eh?
1: No, ni una ni dues. Tres, eh?
0: Tres.
1: Una és per calor, sensació tèrmica, són 37 graus ara mateix, sensació tèrmica de 42 graus quan falten 11 minuts per les 5 de la tarda a Filadèlfia. Però és que, a més, hi ha un avís per qualitat de l'aire, que això, bé, nosaltres que estem aquí, ja ens agreu per la gent que és allà, però diguéssim que no ens afecta, però n'hi ha una que sí que pot afectar tothom, i és alerta important per perill de tempesta elèctrica, un fenomen el qual diu gravetat severa i que comença aquest fenomen a les 3 i 29 minuts, és a dir, des de fa una hora, en principi, aquest fenomen és allà i veurem si es manifesta o no. També us diré que si fas cas del telèfon, no es manifestarà fins més tard, fins d'aquí 4-5 horetes hora catalana. Però, clar, la meteorologia té un punt d'imprevisible.
0: És la tormenta perfecta, aquella pel·lícula, no? que es van ajuntant tots els astres perquè al final, patapam, el patac arriba i a veure a quina hora arriba. Al final és només saber cap a quina hora caurà aquest patac que s'espera que caigui a Filadèlfia i que tant de bo fos a partir de la una de la matinada. Això voldria dir que, vaja, si no hi ha pròrroga, França i Paraguai han pogut acabar el seu partit. Xavi Puig, com estàs?
2: Hola, bona nit. Bona nit.
0: Ja veus com està, no?, el panorama.
2: Haurem de treure el monjo aquell a veure què... què marca.
0: Amb la barba, eh? Sí.
1: Hi havia una a casa dels meus avis,
2: no
1: eh?
2: No hi havia, però... Tempesta elèctrica no sortia.
0: No sortia.
1: No s'havia inventat, llavors.
0: Però jo... la podies amb bolígraf afegir en algun lloc o altre i ja està. I a partir d'aquí, doncs, anar pujant el bon home amb aquella que era una vareta, no?, que portava, un bastó, que era un bastó.
1: Sí,
0: que...
1: com una vareta,
2: sí,
1: no?
2: Era com de batuta, no?
0: Sí, allò anava assenyalant-te. Sí. Ostres, fa molts anys. Hem recuperat ara una cosa que tenia perduda al meu cervell, que ja, de per si, no funciona, ni molt menys com els mòbils mòbils d'avui en dia, però vaja, però no passa res. Doncs, amb aquest panorama, intentarem veure estonetes alguna mica de futbol. Vol també, i a veure què explica França, que al final no deixa de ser la gran favorita, o una d'elles, si més no, perquè és qui més còmodament ha anat passant rondes, pràcticament sense despentinar-se, tant a la fase de grups com en el partit de 16ens de final, on també va passar amb un 3-0 i sense problema.
1: Una mitjana de més de 3 gols per partit, l'equip francès, amb més potencial atacant que ningú, i per tant, esperant a més... un possible França-Marroc a quarts de final, que sona la mar de bé. Repetició de la semifinal de Qatar 2022.
0: Exacte,
1: que va guanyar França.
0: Sí, va perdre la final França després, però França va passar aquella semi. Martín Molina,
3: hola.
0: Què tal? Bona nit.
3: Molt bé, estem aquí contemplant el frare aquest que, gràcies a les noves tecnologies... A més, és que no només era la vareta, sinó que a més també quan plovia se li pujava la caputxa. Llavors, clar, era un dos en un i estava molt bé, era molt divertit anar-lo mirant com pujava i baixava. Molt bé,
0: això,
3: molt bé.
0: Fa molts anys... Era tecnologia punta, això, perquè, clar, estem parlant de fa molts anys, aquest frare. Aleshores, que un frare se li pugi la caputxa quan està plovent més... És que això és
3: sensacional. Però el Meteocat dels anys 80, és una cosa fantàstica. Però molt bé, però tenia molta acceptació.
0: Home, sí, a totes
1: però
0: les cases.
1: Però encertava o no?
3: Sí.
1: No recordo si encertava
3: bàsicament
1: molt.
3: Bàsicament és
2: Vaja, més que encertava... És que tenia moltes opcions, perdó.
0: Endavant. Francesc Latorre, com estàs?
4: Què tal? Bona nit. Mira, és que la Clara...
1: Ensenya-li el jovent, perquè la Clara no sap de què parlem.
4: No l'ha vist mai, aquest monjo...
5: Potser,
4: del monjo del temps.
0: Potser és un no.
3: Però pagès encara s'estila bastant, eh?
1: Ah, sí?
3: Et puc explicar una anècdota personal avorrida?
0: Tenim tota l'estona del món avui.
3: A casa tenim una administració de loteries. Llavors, el meu pare, per allò cada any es feia per Nadal un regal als clients. I un any es va encapritxar i va decidir comprar no sé quants frares d'aquests per donar als clients. Amb un marc de fusta i va titular el frare de la sort. Llavors, em va penjar una a l'administració. Tu saps la de gent que ens comprava dècims de loteria i se'l fregava allà, el refregava amb aquell frare, però si tocava...
1: No em va tocar ni
2: ni un.
3: No va tocar ni un. Però és igual. És a dir, la gent contenta. I el va repartir per no sé quants bars de la comarca. I encara n'hi ha que el tenen. Encara n'hi ha algun que el tenen.
0: És un molt bon regal, t'he de dir, eh?
3: Escolta, no, però és que en aquella època era boníssim. I es va gastar calés, eh, el bon home. Perquè home, els frares no eren baratos.
0: Avui en dia, tu els pots comprar, avui en dia, aquests frares o no?
3: Bueno, no sé, suposo. Si mirem a l'Amazon, suposo que algun lloc...
2: Està Amazon. Sí, és que l'he buscat. Quin preu? Espera. Mira, primer et diré quines opcions de temps donava i, efectivament, no donava l'opció de tempesta elèctrica. Pluja, humit, ventós, insegur, bo, vent, revuelto, que podria ser aquest, i sec, o eixut.
0: Home, revuelto és una mica menys. El d'avui és fi del món. No, tampoc hi sortia, no? Fi del món, perquè avui tres alertes alhora, això no...
2: Saps
0: no...
2: quan val el higrómetro, perquè es diu així. Home, higrómetro, flaile del tiempo.
5: Este justo.
2: Que estan els tocs, clar, si t'interessa. Home, 25,95.
0: Doncs no és car.
2: No és,
0: no és car.
1: No.
0: No, no.
3: Bueno, per ser un trosset de cartró que pugi i baixa, bueno, no sé, sí, bueno, depèn.
2: Tampoc és barat, anava jo, eh?
3: Oh, bueno, sí,
1: no,
3: jo.
1: No.
0: Clar, però és que això és història, al final. Estàs comprant un trosset, un bocinet d'història, estàs comprant. Clara, bona nit, eh, a tot
5: bona
0: això.
5: Bona nit, sí, he fet aquí una...
0: Estàs mica... preparada o què per una mica tot plegat? Que si Turc, que si França...
5: Sí,
0: avui tenim un menú sensacional, avui, aquí.
5: Sí, avui nit mogudeta, segur.
0: Sí,
5: parlem de que faci falta, Rocamora, ja ho saps.
0: Home, és un partit de quarts si s'acaba... donant, que jo crec... Perdó, de quarts, de vuitens, això mateix, sí. Si s'acaba de donar... No, el que serà...
5: Següent, sí,
0: és a dir, un partit de quarts França, entre Marroc. França i Marroc, sí. Que no deixa de ser, no et diria final anticipada, però una semi podria molt ben ser-ho, aquesta, eh? Un Marroc-França.
5: Sí, dues de les seleccions que millor estan fent aquest Mundial. França, evidentment, l'altre dia jo contra Suècia vaig quedar sorpresa de la superioritat que va oferir i el Marroc, la veritat, m'està agradant també molt. Porta ja dos Mundials molt bons, amb la Copa d'Àfrica. És cert que s'ha lesionat Saibari, que veurem com pot afectar aquesta baixa si és una lesió greu, que semblava que sí que era muscular, però serà tot un espectacle. Segurament el partit, juntament amb el Brasil Noruega de demà, fins ara els més atractius, potser ja l'Espanya-Portugal de dilluns.
0: No, ara, clar, ja venen bons partits, estem avançats, sí, i molt l'ha costat, però ara ja anem cap al bon quadre, perquè és que tret de... No, és que tret, no te'n trauria cap, jo crec, ja, no? Del que podem veure a quarts de final, jo crec que no n'hi ha cap...
1: No, quarts de final ja no. No, de vuitens sí. Potser encara et trauria el Suïssa a Colòmbia.
0: Sí, aquest...
1: Però... Però ja els altres, ja sí, jo crec que de la resta ja són tots molt bons partits.
0: Evidentment, a l'espera del que passi avui a Filadèlfia, que és on es juga, que em sembla que ho hem dit, però per si de cas,
1: sí.
0: aquest França-Paraguai, ple, per cert, de gom a gom, com tots els estadis, és a dir, un dia més es torna, sí. Malgrat les tres alertes, aquí hi ha més gent que avui al Tour a Barcelona, eh? Vull dir, aquí hi ha una gentada de por i els han dit que a certes hores no podien estar exposats al sol, perquè, evidentment, amb aquestes temperatures els advertien que estiguessin a cobert.
1: Deixa'm afegir que és veritat que ara mirava el quadre sencer de vuitens, que l'Estats Units-Bèlgica tampoc té res a envejar, el Suïssa-Colòmbia, i que l'Argentina-Egipte perquè hi ha Messi. Bé, és un Messi Salà, aquest segurament no el venem per això i perquè hi ha Messi que ens toca molt de prop, però home, com a cartell tampoc és que sigui allò el partit de les nostres vides.
0: Martí, fins ara al Mundial, què t'ha semblat?
3: Bueno, de menys a més, però és lo lògic. A vegades fa la sensació que amb aquestes seleccions més petites, que són els que s'ho prenen més amb ganes al principi perquè saben que és un tot o res, i en canvi les altres, les que tenen més potencial, les que tenen més nomenada, van molt al tram-tram. I s'ha vist molt d'home a Espanya, per exemple, doncs a l'inici que, bueno, ja unirem, ja ho trobarem, no? Ja arribarà. I estàs una mica amb aquella sensació de dir ai, ai, ai, i algunes que s'enganxen els dits com a Alemanya. I, bueno, aquestes coses passen. Però ara hi ha un moment en què ja ni que sigui pel cartell de les seleccions o pel que hi ha en joc, aquest punt de competitivitat ja val la pena. Llavors, ara estem en el Mundial, en la fase del format d'aquest de tornejos de competicions que a mi m'agrada, que és aquesta part curta de caixó o faixa. Tot al principi, doncs, bueno, una miqueta de morralla, talles sueltes, restos de sèrie i tot això. Però, bueno, ha passat, ja està, ja estem
0: ja
3: aquí.
0: Està.
3: I
0: ja hi som.
3: I a més, aquí a l'estudi, que està molt bé, aire condicionat i demés, doncs, escolta, fantàstic.
0: Millor que allà, segur, millor que allà. Deixa'm, fem monses, fem alineacions d'un i altre equip, va.
6: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: I començarem per la de la selecció francesa. Per tant, amb qui juga avui França, Clara?
5: Amb l'11 de gala, però amb un canvi, que és l'absència de Tchouaméni, del jugador del Madrid, amb una lesió muscular, petita lesió muscular. Avui qui juga és Kone, el migcampista de la Roma. Per tant, avui l'11 de Didier Deschamps, format per Maignan a la porteria, Koundé lateral dret, Upamecano i Saliba parella de centrals, Lucas Digne lateral esquerra, amb Kone i Rabiot al doble pivot, I al davant repeteixen Dembélé a la dreta, Barcola a l'esquerra, Olise en mitja punta, i al davant Kylian Mbappé.
0: Això a França, i la gran sorpresa de moment d'aquestes eliminatòries, Paraguai amb qui va?
5: Amb Orlando Guila a la porteria, tres centrals, Velázquez, Gómez i Alderete, l'ex del Getafe, al carril dret Cáceres, a l'esquerra Alonso, amb Cubas i Galarza al doble pivot, Diego Gómez per la dreta, Almirón per l'esquerra i en punta el futbolista més destacat, Julio Enciso.
0: Recordem que...
7: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
0: Anava a dir, recordem que ve d'eliminar Alemanya, Paraguai, sí, per això és la gran sorpresa d'aquest Mundial. Una pausa i tornem.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. Aquest any... El Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
8: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1,

0: els passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
3: És el selecterrain, ara està en moda funky sorra.
2: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum, condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
6: Sona bé.
5: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
8: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
9: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
12: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
13: 48.631, 48631, de la sèrie 38038.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
14: Amb Xavi Rocamora.

0: 4 minuts passant de les 11 de la nit, tot just el moment en què ha començat el partit de Filadèlfia entre la selecció francesa i la paraguaiana. De fet, ha començat a l'estil Luis Enrique, França, sí. No? Amb aquell llançament del mig del camp.
1: Directament a fora.
0: I fora.
1: Sí. Sí, sí. I aquest avui és un d'aquests partits que qui juga a la banda de l'ombra ho agraeix moltíssim.
0: Home,
1: eh?
0: Home.
1: Oh, perquè mira, Koundé patirà molt aquesta primera sí. part, mira com corre Koundé, però sí, sí, perquè amb aquesta calor que m'ha explicat, amb aquestes alertes de temperatura que hi ha, patiran els que estan al sol. Atacava França, compta amb primera opció per l'esquerra, però per la banda dreta, perdó, primer minut de joc amb aquest Paraguai 0, França 0, Mbappé que avui vol perseguir Messi, continua amb aquesta guerra, aquesta lluita pel Pichichi. 6 gols porta el francès, el jugador del Madrid, avui buscarà seguir encara el seu rival, l'argentí.
0: 7, que en porta sí, Leo Messi, de fet en porta 20 en total a la història dels Mundials, 2 més que Mbappé, perquè Mbappé el persegueix no només en aquest Mundial dels Estats Units, sinó també el persegueix per ser el millor o el jugador amb més gols a la història d'aquesta competició. És increïble, eh? Sí. Parlant de Messi, 39 anys, ahir encara feia el 7è, ahir igualava el seu millor registre en un Mundial, que va ser justament el de Qatar, que també va fer 7 gols. Jo crec que segueix la inversa, no, Messi? És a dir, tots els jugadors acaben és baixant els seus registres a mesura que es fan grans, ell ha anat a la inversa, va començar sense marcar i a mesura que passaven els Mundials ara en feia 2, ara en feia, i amb aquests últims 2, de moment 7 i 7 encara li queden partits, per començar el d'Egipte de quarts de final, que allà veurem com li van les coses, però un el podria fer encara, sí. No? Vull dir que encara tindria temps de fer-ne un.
2: Sí, perquè a més la sensació que tens és que Argentina depèn més que mai de Messi. O sigui, Julián i Lautaro no hi acaben de ser, per tant, o Messi fa els gols, o Messi acaba les jugades, o la sensació és que l'Argentina li costarà molt a avançar, perquè ahir al final ho treu amb 2 accions de córner.
0: Sí, sí, sí, sí. Ahir és, i alguna falta que va tenir al final del partit també per fer algun gol. Vull dir que és Messi en estat pur en aquest sentit.
3: Sí, és ell qui desequilibra el partit o fa el primer gol amb una acció que només pot fer Messi, perquè uns minuts més tard hi ha una passada llarga igualment, que crec que el destinatari era Nahuel Molina. L'acció demanava el mateix control, la mateixa rematada, i Nahuel Molina no va poder ni parar la pilota. Per tant, sí, són aquests gestos els que això, Argentina depèn d'aquests gestos de l'argentí. Un argentí que al final, el Messi, se'l veia mirant al marcador, dient tota l'estona, som a la pròrroga, som al minut 115, som al minut 120, un Messi que ell mateix sap que ja no està per jugar massa pròrrogues com aquesta, i que pel bé d'Argentina faríem bé d'enllestir els partits, el proper contra Egipte, dins dels 90 reglamentaris.
0: S'autoregula, però.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: S'autoregula.
4: Però aquesta, el que més agrada és aquesta sensació de veure Messi totalment relaxat jugant al Mundial, quan hauria de ser tot el contrari. És a dir, ella va fer els deures a Qatar i ara això és un regal. I, doncs, i a més, vull dir, és que ja és el... És que ve a passar-s'ho bé. I passant-s'ho bé ell, doncs acabes veient coses increïbles, perquè és que vull dir, el control aquest, que ara que comentava Francesc, com si fos fàcil. Vull dir, ho fa allà com dir, bueno, què toca? Vam una fruita, ah, mira, m'ha passat una mandarina, ah, fantàstic, collonut. Què toca ara? Una cindria, fantàstic. I és una cosa increïble, la facilitat, la plasticitat, l'anticipació.
0: I la velocitat
4: tot
0: a la que baixa aquella pilota i després arma la cama, perquè és que realment passa un segon entre que fa el control, que ja sembla impossible, per després trobar on està el forat que li deixen. Ah, mira, em deixes aquest, doncs te'l poso per aquí.
4: I el porter s'ho queda mirant, com vulguem dir, ha passat el que realment m'ha semblat que ha passat? I sí, quan busca la pilota ja no, ja fa estona que és a dintre de la porteria. I és un luxe, és bonic. Només per això ja val la pena veure els partits de l'Argentina. Però només per això.
0: Sí,
4: perquè realment la resta... Jo no sé si interessa en clau blaugrana tota la devaluació de Julián, si això fa, doncs és una tàctica perquè l'afició matalassera baixi una miqueta del burro i Gilmarín també i diguin, aquest és una toia, ens l'hem de vendre. No sé si és que realment és això o com ha anat, si denunciaran també l'Atleti de Madrid, denunciarà el Barça per influir, o la selecció argentina també denunciarà el Barça per influir en el rendiment del seu jugador. Però de moment, escolta, no va
0: realment
4: massa bé.
0: Paper trist un altre cop, sí, de Julián, eh?
5: Totalment a la inversa de Qatar, no? Que sí. Qatar, Julián va créixer de quina manera, va començant de suplent i després acabant-se guanyant un lloc titularíssim a la selecció argentina, i en canvi aquí suplent, però és que els dies que ha sortit tampoc no li veus aquella grapa que ell vol ser protagonisme, molt poca pilota, molt poca presència en el joc de l'atac, no?
2: Clar, és que dels dos jugadors, un que el Barça ja té fitxat i l'altre que és la prioritat del davanter centre, que són Gordon i Julián, als 16 anys cap dels dos ha estat titular.
0: No.
2: Però menys Gordon, exacte, quan entra, ho destacàvem dijous, és determinant, sí, sí. O com a mínim aporta molt, però és que Julián, i entrant des de la banqueta, veus que sigui un jugador que en aquest Mundial estigui sent revulsiu.
0: No? És el primer jugador, no? Aquestes dades estratosfèriques que s'inventa la FIFA, no, no se les inventa, són així, però vull dir que són molt dades Oriol Jové. És el primer jugador que sortint de la banqueta fa dues assistències en un partit de...
2: Gordon, diu, sí.
0: Exacte, Gordon, de classificació o de rondes ja eliminatòries. No? Són aquestes que estan bé, que al final està molt bé, però clar, és en un 700 de final que no existia fins ara, aleshores una mica allò, agafar una mica amb pinces, però bueno, però Gordon almenys ja no és la imatge que ens havia deixat els primers tres partits, perquè noi, no tenies on agafar-te gaire, eh?
1: I a sobre Rashford havia...
0: Clar.
1: El primer partit, almenys, sí que va destacar més, era com, un home, ens hem tret a sobre aquest i ara vine l'altre. Ara que has dit jugué, per cert, que avui és el seu aniversari, felicitem-nos d'aquí.
0: És veritat,
1: home,
0: molts anys. Felicitats. Molts anys.
1: Ah, molts les anys.
0: Per això no està aquí, vols dir, no?
5: Per això no treballa, no entenc.
4: Ha fet el gran depart cap a celebrar el seu aniversari.
0: Després en parlarem del gran depart, eh? A veure com ha anat avui, que avui ha sigut festa grossa a Barcelona. Després amb l'Albert Ferran ho repassarem, lògicament, però jo crec que no l'ha sabut en absolut, al contrari. Fins i tot ens ha pogut sorprendre el nivell amb què ha començat aquest tour de França avui aquí, malgrat ser la primera etapa.
5: Ara estava pensant en Gordon, això de les assistències, que ara és veritat que tot es considera assistència, perquè en el segon gol de Kane considera allò una assistència que era com la de Fran de Boer a Rivaldo amb la xilena, perquè Kane s'inventa un golaç gairebé del no-res.
1: La de Busquets a Messi, no? El Bernabéu també.
0: Sí. O la de Xavi a Messi contra el Getafe, no? Aquella que li deixa al mig del camp, ja ho deia.
3: Jo confio en... Ja que Gordon ja està fitxat, que amb el britànic puguem dir el mateix que hem dit amb tants altres jugadors parlant de Flick, no? Que n'ha sabut treure la millor versió, que ha convertit un jugador al qual no s'esperava molt, doncs, amb una estrella, com va fer, per exemple, també amb Rafinha, perquè a mi, al marge d'aquestes dues resistències, o una i mitja, si voleu, sensacions bones, no me les ha transmès. Jo m'imagino ara Gordon al camp del Getafe, a Vallecas o a Osasuna, que no tens ni un metre per marxar, i no em transmet confiança. Vist el que he vist,
0: sí,
3: igual Flick és capaç d'enviar a inventar un nou Gordon, o ells saben per què l'han fitxat. I amb Julián Álvarez podem fer una mica de hi-hi, ja-ja, però ja sabeu que el Barça, o a Laporta, fa temps que li va darrere, que és un jugador del seu gust, però ara no recordo, crec que va ser el partit de Lliga que l'Atlètic de Madrid va perdre aquí 3-1.
1: Sí, al Camp Nou
3: ja. Havent tornat al Camp Nou, que se'ns va fer arribar, que el Barça ja no anava darrere de Julián Álvarez perquè aquell dia els havia decebut, que no havia fet res aquell dia al Camp Nou. Bueno, allò era només un dia. Aquí ja portem 4 partits en els quals res, de res, de res, amb un gran aparador com és un Mundial.
0: Que no sé fins a quin punt la lesió dels últims, no sé si setmanes o mesos fins i tot, encara l'arrossega, que potser encara està, però és que ja són molts mesos els que portem amb Julián, que ara sí, ara no entro. No ho sé. Home, el Barça el vol i només cal sentir les paraules de Joan Laporta de l'altre dia, en què fins i tot explicava com havia anat la presentació de l'oferta, fins quan estarà habilitada aquesta oferta i que si no patiu, que jo ja tinc jugadors. Vaja, de moment aquesta és la situació. Com a mínim hi ha data de caducitat, perquè és el 25 de juliol, més o menys, que deia que és quan vam dir 25, perquè ell deia quan acabés el Mundial. A partir d'aquí, doncs, 5 dies més com a molt, i si no, teòricament el Barça el que vol és retirar-la.
2: Sí, i el Mundial està reforçant la idea que no t'has de tornar boig per Julián.
0: Oh, clar.
2: Vull dir, al final ho miràvem dijous passat, el preu de... que ja ho sé que és indicatiu, però el preu de Transfer Market, el preu de valor és 100 milions d'euros, doncs d'aquí no t'has de moure. I, escolta'm, i si no, jo no em tornaria boig, vaja.
1: Estic d'acord.
0: No, ni tu ni... És a dir, sí, però... és missatge per tu i per l'Atlètic de Madrid, de vigila, perquè això s'està acabant i ja veus que el teu jugador, de moment, gaire cosa no està fent.
2: Sí, sí.
5: Ara has de tenir una alternativa molt ben controlada, perquè... Ja sé que no és Julián l'únic davanter que hi ha al món, però espero que la direcció esportiva tingui una alternativa controlada i d'actuació ràpida. Dic perquè és una figura imprescindible. Vull dir, no és un tio que et pot arribar el 31 d'agost, crec jo. Vull dir, és un tio que l'has de fotre en aquest engranatge, que ha de ser titular des del primer dia, que t'ha de donar gols. Vaja, Flick ho va dir a final de temporada, que necessitava un tio que fes gols, que encaixés en l'equip, que participés del joc, i això requereix una mica de dinàmica de grup.
3: I que contradiu totalment aquesta declaració de Flick que recordaves amb el que va dir Laporta l'altre dia a l'acte de possessió, que si no venia Julián Álvarez o no acabava venint ningú, que amb el que teníem ja podíem... No podem anar fent, com s'ha demostrat als últims anys a la Champions, i més ara que t'ha marxat Lewandowski.
4: És que si l'objectiu és guanyar la Champions, necessites reforçar aquest equip. Sí, sí. Ja entenc que el Barça és un equip que segurament, tal com està, et dona per ser competitiu a la Lliga, però el que és molt frustrant per l'afició, i ara, a més, que t'han vengut per terra, mar i Twitter, que ja no estàs accedit i que estàs a la regla 1-1, és com molt decebedor que no ho aprofites aquesta primera temporada, perquè fins ara començava la Champions i tu veies jugar i dius, a veure, el Barça té un equip que pot anar fent, però tu saps que el PSG és millor, saps que el Bayern és millor, saps que l'Arsenal és millor, i dius, bueno, contra aquests no pots competir. I, per tant, bé, hi havia com un punt de resignació, però perquè sabies que arrossegaves aquests problemes. Dius, bueno, ja passarà. Ara et diuen que ja ha passat, si, a més, no pots fer efectiva cap operació d'aquestes, i, a més, et marxa el teu davanter centre perquè consideres que no val la pena renovar-lo perquè ja s'ha fet gran i millor que es vagi a buscar les garrofes en un altre lloc. Dius, ostres, és que seria com una sensació decebedora. Aquí, no saps si és que realment hi ha un tapat del que no ens n'hem assabentat i que l'opció, perquè a mi m'asseguraven fa uns mesos que Flick estava entossudit amb què volia Harry Kane sí o sí, i que no li parlessin de Julián, perquè ell era, per més que cregués en el futbol més o menys que li podia agradar de Cruyff, ell era el que creia que necessitava aquella torre de 2 metres que es posés a davanter centre, que li tiressis una rentadora i te l'enxufés a dintre, perquè és aquesta manera, que aquesta referència que tenia Lewandowski, que no la veia amb Julián. A partir d'aquí, evidentment, les operacions són molt complicades, molt complexes i tot, veurem si acaba sent un, si acaba sent l'altre, si és Julián o no és Julián, o si entrem en aquesta guerra psicològica de dir, bueno, aviam, s'està acabant el Mundial i ara l'Atlètic de Madrid es pensava que trauria 150 milions per un jugador que no els val i que ningú els vol pagar, i ara a veure si ens l'haurem de quedar disgust, el Barça no té motius per apujar l'oferta, no? Com ho anem gestionant tot això? Llavors, veure com avancen els propers dies, i espero que la direcció esportiva del Barça tingui algunes a la màniga.
5: A l'estiu ve de ganes escampar la boira, no? Una mica, ara cap aquí, ara cap allà, ara un concert, ara a la platja, ara un superet per aquí, amb el nou Volkswagen ID3 Neo, 100% elèctric, tens 628 quilòmetres d'autonomia per anar amunt i avall, d'aquí cap allà, de platja cap a la muntanya, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 628, és que això és una barbaritat, és una bestiesa, això pots anar més enllà de Bilbao i tot, deus poder anar, no? Clar, i Madrid, i...
2: Bé, si no és l'Aguilar, que es pensa que hi ha 700 quilòmetres. Sí que són 600. M'està sorprenent, de moment. Veig Paraguai bastant...
1: Ben situada, no?
2: Sí, però,
1: molta pilota, però no...
2: Però atacant més del que m'esperava, sincerament. Sí. Perquè jo em veia un partit allò de monòleg absolut de França camp contrari, de moment, no, Clara?
1: Sí, sí, sí. O sigui, a més, les possessions que té França estan sent estèrils, de moment. És més com en vol, no? El passiu d'en vol, que no acaba de trobar espai, de mossegar, d'inquietar la porteria de Gil. De moment, tot aquest arsenal que tant ens està enamorant, amb Olivier, amb Dembélé, amb Barcola, amb Mbappé, de moment no està apareixent. Avui el jugador del Bayern, que segurament el que tenim més ganes de veure perquè està fent un Mundial increïble, no està trobant la manera davant aquest Paraguai combatiu, ho deies tu fora de micròfon, crec, Jaume, que seria un partit dur per França.
2: Sí, sí.
1: I de moment està l'equip de Gustavo Alfaro, l'heroi nacional que dèiem, controlen prou bé el partit contra França d'aquests vuitens de final. Primer quart d'hora de joc, pràcticament ja 0-0.
2: És que és el típic equip d'aquells que es troba el Barça moltes vegades a la Lliga Espanyola, que o ets molt efectiu i la primera que tens la fots a dins, o si el partit s'allarga, cada minut que passa, ells estan més còmodes defensant, eh?
3: No, sí, no que li expliquin a Alemanya.
4: Sí, però França podria fer alguna coseta més. La pilota es mou molt a poc, no hi ha joc interior.
1: Ah, també aquesta calor,
4: no hi ha retalls. Cada vegada que algú prova l'1 contra 1 l'acostuma a perdre. Jo crec que França també podria fer un pas més. No sé si a mesura que maduri el partit la cosa millorarà, perquè si no, aquí, vull dir, ens adormirem, inclús nosaltres.
0: Ah, sí, també et dic que, farà bromes, ara ho deia la Clara, jugar a 42 graus de temperatura de sensació tampoc no deu ser la millor de les situacions, eh? Perquè per molt que ho intentis o ho vulguis intentar, si no et van les cames, ni el cervell, segons com, perquè el deus tenir fregidíssim, sí. Això d'avui és inhumà.
5: I la gespa, per molt regada, ja deu estar més seca, que deu esperar la pausa d'hidratació, també.
2: Sí, segur que... Sí, sí, espera més la gespa que el jugador... Segurament parles amb qualsevol metge i et diu que això, diguéssim, molt saludable no és, per no parlar de la gent del públic,
0: que és l'altre.
2: Perquè no té visera aquest estadi, o sigui, no té coberta. O sigui que aquí, vaja, si algú no acaba marejat i el partit s'ha d'aturar, vaja, desconec si hi ha protocol de la FIFA, no ho crec. Tipus lliga, en cas que algú pateixi un desmai a la gespa, exacte. No? Sí, sí, aquests no el paren per, vaja... per res.
0: Per anuncis sí, però
2: sí, per anuncis tampoc, i perquè si sí, acabo el llamp perquè no tenen més remei, això, però sí. Si no... Per cert, de moment tinc aquí el radar i a prop de Filadèlfia tot tranquil. Tot tranquil.
0: Ara enfocaven, hi havia una imatge de fora de l'estadi on es veia amb el cel, no hi havia ni un sol núvol allà.
2: Per això, que de moment...
0: Ràpid, això, eh?
1: A la una són fora, Rocamora.
0: Sí, ara és quan a les 12 cau el patac més impressionant que haurem vist mai, però és igual, però de moment no ho sembla, perquè el sol és increïble i lògicament és el problema, perquè tothom amb els vanos, mireu la imatge,
1: mira, sí,
0: quan surten la imatge. Va,

0: És veritat que tampoc és l'hora, per més que fa moltíssima calor, m'ho imagino, però quan has de fer esport és millor que els 6-7 de la tarda, que ara són les 5 i 20 minuts, que no pas les 12 del migdia. Mm. Vull dir, com a mínim això, en principi, és millor, diguéssim.
1: Sí, últimament amb els horaris la FIFA va amunt i avall, perquè ahir es donava per fet sí. que el Mèxic-Anglaterra de demà s'avançaria a les 8 del vespre, hora nostra, a les 12, em sembla que era del migdia allà, i al final el mantenen igual, almenys aquesta hora sí. està mantingut igual a les 2 de la matinada, mm-hmm. per nosaltres, aquest Mèxic-Anglaterra.
2: També us dic que de moment Mèxic i França són els que han donat problemes en aquest sentit, perquè els únics dos partits que s'han hagut de o ajornar, és a dir, endarrerir, o fins i tot suspendre perquè queia el patac, són França contra Iraq, justament en sí. aquest estadi,
3: ai.
2: L'estadi ai. Més lleig del Mundial, en diferència, el de Filadèlfia, i Mèxic contra Equador, perquè també van haver d'ajornar-lo una hora més enllà perquè no es podia jugar.
4: El dia de França-Iraq, recordeu si la primera part feia sol o...
2: No, sol com avui no, però tampoc no era una imatge allò que diguessis arriba a la fi del món, no et pensis, eh? Tampoc no era... Però clar, no vaig veure si hi havia molts núvols o no aquell dia.
0: Clar, és que el llant també ha de ser no ben bé sobre l'estadi, vull dir que ha de ser un radi de 13 quilòmetres, sí. no són? Sí. Per tant, bé, aquest és el perill i la normativa, i el més sorprenent de tot és que Mèxic, que no té aquesta normativa de sèrie, l'ha aplicat en el Mundial, o la FIFA l'ha fet aplicar tothom per igual en el Mundial, doncs, vaja, a les tres anfitriones.
2: Perquè és igualtat.
1: Qui controla, no? Això? Sí, per exemple, si
2: estàs
1: jugant aquí, vull dir, qui controla si Sant Joan d'Espí ha caigut un llamp?
0: No sé, però al Mundial de clubs t'asseguro que hi havia algú que ho controlava, Xavi, perquè vam estar aquí una hora i mitja un dia i un altre dia una altra hora sense partit.
3: La temporada del Barça de fa dos anys.
0: Sí, sí. Sí, exacte, que he dit Mundial de clubs. Sí, volia dir això, sí, sí.
4: Era el City, diria que van ser.
2: No, però al Mundial de Clubs també va haver-hi un munt de partits que es van
0: sí,
2: a moure.
0: Sí, però aquests, ara no recordo si ens en va tocar algun al Mundial de Clubs.
4: Ah, jo crec que em sona algun sí? que sí, algun que...
0: Però
4: que no el fèiem sencer, em sembla, i que per tant diria que vam poder... O no.
0: Però clar, els dies del Barça en xancletes, que fèiem al Barça, òbviament, aquell dia com
3: era
0: que
3: es fa dos anys...
0: Sí. Era el Barça explicant la nostra vida, perquè clar, mentre no començava el partit, una va ser en un clàssic, que el partit va començar i es va aturar, i un altre dia va ser un... Aquell dia sí que va ser bastant dramàtic. El partit va començar, jo diria, una hora i mitja
4: sí,
0: més tard.
4: Sí, vam haver de remar una bona estona.
0: Sí. Però ho vam passar bé.
2: Sí.
4: Sí.
2: Per cert, abans que el Xavi... Digues, Xavi.
1: No, a buscar la màgia del Panini, perquè el partit necessita una mica de màgia, perquè està així com encalladot. Falta un tamarit aquí que ho animi això una mica.
2: Nananiano.
1: De cromos del Mundial 2026 de Panini.
2: Bon referent.
1: L'últim cromo, potser mundialista de Messi, o potser no, n'hi ha que ja el veuen també el 2030.
2: Sape, bàsicament.
1: Com el cromo mundialista de Lamine Yamal. Mira, un amic de Sape, Joao Fèlix.
0: Guarda-li.
2: Guarda, i tant.
1: Qui més tenim per aquí? Bòsnia-Herzegovina, l'escut de Bòsnia-Herzegovina. Un altre escut de Croàcia.
0: Carai!
1: Qui més tenim aquí? Jordan Bosch, porter australià.
0: Eliminat.
1: Ousmane Dembélé!
4: Pilota
1: d'or. Qui més? Kamada, japonès.
4: Sí.
1: Nyland, el porter de Noruega, que ho veurem demà.
4: Sí, home. Brasil, a veure si tura Vinícius.
1: Contra Brasil. Bon sobre.
4: Ha anat de menys a més.
2: Tens tots els Balcans d'una banda, després tens, a més aquest fantàstic Dembélé, Joao Fèlix, que el Sape ja està trucant.
0: Sí.
2: I he vist el missatge de guardeu-me'l. Sí, tranquil, Sape, evidentment, esteu.
1: Dembélé, si visqués allà als Balcans, no sabria de quina república és ell.
2: Potser no sap on viu, tampoc ara. Sí, i no és dels Balcans, però vaja. Home, però Dembélé, que ha fet res, no? Encara avui no...
4: No, és que de moment...
2: Ni ha aparegut.
4: No. Cap dels jugadors de França que tenen aquesta qualitat individual està aconseguint superar la defensa del Paraguai. Estem a punt d'arribar ja a la pausa d'hidratació. Que jo crec que amb aquest nou futbol de 4 quarts, moltes seleccions s'ho deuen marcar. Primer objectiu, arribar a la pausa d'hidratació amb l'empat a 0, aquestes seleccions que parteixen com a menys favorites, i Paraguai està a un minutet i mig d'aconseguir-ho.
0: Compte aquesta pausa d'hidratació, perquè recordo en el França-Suècia que va ser a partir d'aquí quan França va començar a carburar també millor. El dia de l'Espanya-Àustria també ho vam comentar, recordes,
2: sí,
0: Xavi?
2: Sí.
0: Que a partir de la pausa d'hidratació també va fer un clic a l'equip de Luis de la Fuente. De moment, 81% de possessió per França, 19% per Paraguai,
4: cap
0: però
4: sud,
0: zero rematades. Però res de res, eh?
4: No. Re.
2: Compte en Paraguai, que ja parlàvem l'altre dia amb l'Ariel Marecos, el company de Ràdio ABC, i ens comentava, o ens explicava, que el president del Paraguai ja havia fet, ell té opció de donar tres feriados, que deies, sí, tres festius l'any, i un ja se l'ha gastat, és a dir, un se l'ha gastat pel dia

0: Paraguai es va classificar i van fer el festival que van fer, lògicament, a la nit de l'Alemanya a Paraguai. N'hi queden dos, però a veure què passa avui, perquè potser els dos que té se'ls gasta directament amb el que passi avui contra França, perquè eliminar França, crec que ja seria... Vaja, jo ho veig ara mateix, i m'arrisco, però ho veig impossible. No sé vosaltres
1: atenció,
0: si li doneu... Sí, exacte. Li doneu alguna opció a Paraguai, vosaltres?
2: Boquetes.
3: No, jo crec que acabarà...
2: Sí, sí, serà més per qüestions extraesportives, perquè fa calor, perquè França s'encalla, perquè passen els minuts i això s'enquista i després, mira, un cop de sort, uns penals, una cosa així, però si és per joc és que jo crec que no hi ha color.
3: Hem tingut el primer xut, ja, del partit, un xut de Kone, que ha acabat a córner perquè ha tocat en un defensa, el córner que de moment passa sense perill, per tant, el 22 de partit es manté aquest 0-0 amb poques coses a destacar, la veritat, poc espectacle, de moment. Veurem si mica en mica es va animant aquest Paraguai-França, que, recordem, s'enfrontaria el guanyador a Marroc, que avui ha superat aquesta ronda de 8 anys de final, també, i que ja espera rival.
1: A mi, que ja saps que m'agraden els percentatges, jo et diria 85-15 per França.
0: Oh, Déu-n'hi-do, 15.
3: Sí, Déu-n'hi-do, està generós el Paraguai.
1: Bé, home, és que, a veure, ha eliminat Alemanya, vull dir...
0: Sí. No, el que passa que Alemanya, ostres, sí, no sé dir-te, però... Alemanya, perquè noi, quin mundial de l'Alemanya, sí, una altra vegada, és una cosa...
1: Molt fluix.
0: Francesc, tu què dius?
4: Que no m'atreveixo, jo igual li posaria més que 15, a Paraguai. És que aquest mundial ja ens ha donat uns quants avisos en aquest sentit. Argentina va anar a la pròrroga per eliminar Cap Verd i ho va fer en l'últim moment. Paraguai es va carregar a
0: Alemanya,
4: com vosaltres dieu. El Martí deia, per joc no hi ha color, però al seu moment... El que no és joc.
0: No, no, de moment, sí, sí, sí, moment és res.
4: Per qualitat,
0: zero.
4: Segurament sí. Posa els noms d'una banda, els de Paraguai i els de França a l'altra, i home, guanyaran aquests perquè són els bons. Però segurament, això també ho feies amb Alemanya i Paraguai, i també home, guanyarà el qui té Havers, guanyarà tots els... El qui té...
0: Clar, clar.
4: I va guanyar Paraguai. Els penals, però va guanyar Paraguai. Igual això canvia. Pausa d'hidratació i torna a canviar la dinàmica del partit, com ara feu referència, però amb aquestes condicions, 42 graus, la gespa lenta, amb Paraguai ben tancada, que puguin agafar confiança, perquè no poden acabar 0-0 al minut 90.
1: Sí. És que no estan, fent, no estan fent ni faltes.
3: No, de fet, la primera, l'única grava... Sí. Està per Barcola.
1: Que l'altre dia amb Alemanya va haver de repartir bastant. L'amic Galarza, vull dir, em va semblar un jugador dels tantes, diguéssim, d'aquells que... No. O sigui, la pilota o el jugador, però les dues coses no passaven. I a part, que és que no li fa falta guanyar, que amb un empat i vas als penals i allà...
3: I
1: vull dir, com... Vaja, jo crec que més o menys estaria el 50%. Amb Orlando Gil, amb el porter aquest
0: zen
1: paraguaià, doncs tindrien opcions.
5: Tu diries que existeix l'equilibri perfecte a Rocamora, o no?
0: Ha d'existir sí o sí.
5: Sí, home, el nou mode 5 és aquesta, té la resposta. No has de triar, tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un super amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou mode 5S, que és el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o moda, ja Eco, de Catalunya.
0: Els dos mons, el millor dels... Mira, com avui són dos mons també enfrontant-se, perquè un és França, que és el top mundial, i l'altre Paraguai intentant fer-se un lloc entre les modestes de cara a aquests vuitens de final que s'enfrontaria al Marroc. El Marroc avui ha guanyat 3-0, per mi és enganyós, també us diré, perquè ben bé durant 70 minuts, o no em voldria passar, 60 minuts com a mínim segur, res de res, fins i tot amb ocasions més clares del Canadà que no pas al Marroc.
3: A l'inici del partit, Canadà ha sortit molt millor, la primera part de Marroc ha estat realment fluixa, i Bono ha evitat el gol del Canadà per avançar-se en aquesta primera part, i després sí que ja a la segona, amb aquests, primer amb la jugada d'estratègia, amb el gol d'Unahi, després amb aquell contraatac que va fer de meravella Brahim, amb sang freda retallant dins l'àrea esperant l'arribada d'Unahi, però no ha estat un Marroc allò molt, molt superior avui al Canadà. Ha estat realment el que dius, l'altre en final, quan s'ha deixat anar més.
1: Amb el partit tancat, o sigui, amb el partit que estava, diguéssim, obert, Canadà ha tingut més oportunitats. Després, a partir de la jugada del gol de pilota aturada que diu la Clara, ha hagut d'atacar més Canadà, i en els últims minuts absolutament abocat a l'atac l'equip canadenc hasta quan ha marcat els altres dos gols, però la veritat és que quan avui el partit ha estat allò obert, Marroc no ha estat gaire superior a Canadà, fins al punt que abans pensava que si avui pel que fos, que no passarà segurament, però si passés Paraguai, un Marroc-Paraguai a quarts,
0: Ostres, atenció, sí.
1: Sí, vull dir, s'ha de jugar, eh? No, no és un partit clar, eh?
0: No, perquè són... El que sí que té Paraguai és que és una selecció endreçada, és a dir, que sí, pràcticament sí. Es limita a no rebre gols i a partir d'aquí, doncs mira, a veure si té alguna ocasió o a una contra, a pilota aturada o poca cosa més. Contra el Marroc faria el mateix, i Marroc, havent de lluitar contra una defensa tan ben formada, tan ben endreçada, tan ben tancada com la que presenta normalment Paraguai, sí que caldria veure. Allà sí que tindria dubtes, veus? Avui no en tinc, però també et dic que sóc el que l'altre dia vaig dir que Senegal estava classificadíssim, eh? I va caure en qüestió de 15 minuts, va rebre els 3 gols en contra.
4: És que aquest Mundial ens està demostrant que si tens l'equip defensivament ben treballat i físicament estàs al nivell, evidentment, costa molt que els grans equips, França, Alemanya... Bueno, França sí que ha anat tombant amb facilitat, eh? Però Argentina, torno a fer referència al partit de Cap Verd, Espanya, amb el debut...
3: Portugal, també, amb el Congo, exacte. Anglaterra, fins i tot, també.
4: Saps? Els equips, sobretot africans, que són forts físicament, i ara ja molt treballats amb entrenadors, moltes vegades de fora, doncs, europeus, ben treballats tàcticament, és que costa moltíssim.
0: Mm-hmm. A mitja hora, pràcticament, no? Arribarem d'aquí a ben poquet a la mitja hora, evidentment amb els 3 minuts i escaig de la pausa d'hidratació, però en qualsevol cas arribem a la mitja hora de partit i continua aquest empat a 0 sense pràcticament ocasions ni de l'un ni de l'altre, per tant, sense patir gaire. De moment, el Paraguai, abans deia el Xavi, torno un moment a Julián, per tancar el tema, però deia el Xavi, espero que el Barça hagi buscat ja una alternativa, no? A Julián, sí, arribats al cas, efectivament, el Barça acaba doncs, retirant aquesta oferta. N'hi ha. La meva pregunta és, d'alternatives del que busca el Barça, n'hi ha ara mateix al mercat? Al mercat i que el Barça pugui pagar, eh? Em refereixo.
2: Que, més enllà del que he mencionat, que teòricament, que o pel que diuen
0: no,
2: a Anglaterra...
0: No la compto perquè
2: diuen que no que està a punt de renovar. Que es veien que està a punt de renovar, tot i que és molt estrany això de començar el Mundial amb un any de contracte i no haver fet els deures abans. Però vaja, més enllà d'això, trobar aquest perfil concret mediàtic que t'aguanti el que es vol, clar, ja, és que anem sempre als noms propis de sempre. El Haaland, que també ja saps que el City no se'l vendrà, vaja, no crec, perquè després de perdre Guardiola no deixaran que se'ls acabi de desmuntar tot l'equip. O sigui que no, és una cosa molt, molt sorprenent que s'hagi arribat en aquesta situació, en aquest punt, i que no hi ha... I de fet, el que diu també Laporta, diu, no ens volem vendre Julián, paraules de l'Atlètic de Madrid, perquè no tenim una alternativa. I penses, és que tenen tota la raó.
0: És que no n'hi ha, jo crec, sí. D'alternatives.
2: Aleshores, aquí doncs, estic una mica despistat i també és veritat que va molt bé pels que els agrada treballar sense que els molestin gaire, que ara estiguem més o menys distrets amb el Mundial i amb aquests horaris tan intempestius perquè tenim l'atenció centrada en altres coses i potser no estem rascant tot el que hauríem de rascar, però jo vaig bastant perdut, ho admeto.
4: Clar, és que el tema és que necessites un davanter, un recanvi de Lewandowski de rendiment immediat, que no. El que dèiem, crec que fa un parell de caps de setmana. Segurament seria feina de Deco i de la direcció esportiva doncs, descobrir aquest nom que ara ens estem preguntant aquí i al qual ningú li ve un davanter bo pel Barça al cap, doncs trobar-lo i que en lloc de costar-te'n 125 o 150, doncs te'n costi 70 perquè has fet el gran descobriment, perquè el teu scouter de turno doncs l'ha vist jugar. El que passa és que, clar, el Barça està en una tessitura en la qual no pots fer experiments. Necessites un davanter que et marqui gols ja de seguida, que sigui capaç d'adaptar-se al que vol Flick i, ha dit una paraula al Martí, també molt important crec per mi, que sigui mediàtic, que et vengui samarretes a la botiga del Barça des del primer dia i que el dia de la presentació t'ompli el Camp Nou quan l'obris. I això, un davanter X, ara desconegut, que et pugui costar 75, no t'ho garanteix.
2: És que aquest punt de vista mediàtic, més enllà de que aviam, sempre lo mediàtic t'acaba pujant el preu, evidentment, i de vendre samarretes i tot això. Tu estàs en una situació en què ja feia 2 anys que sabies que això s'acabaria, i feia 2 anys que sabies que aquest any era l'any que havies de fitxar un davanter. Si et marxa Lewandowski i no corregeixes aquesta mancança amb algú de cara i ulls, no amb una aposta d'aquestes que desconeixes, a nivell de planificació esportiva, a nivell institucional, quedes com debilitat. I si passa que comença la temporada i se'ns encallen els resultats, ai, i el Barça ja sabem com és de punyetero en aquest aspecte. Per tant, aquest punt de vista mediàtic és dir, tu pots fer un fitxatge que et falli, perquè mai cap fitxatge està garantit, però com a mínim que t'aguanti una mica i que et justifiqui haver fet els deures. I doncs, aquí és aquest punt de dir, bueno, fins aquí, que per això estàs dubtant, o estem dubtant tots, o estem tots tant com despistats, o almenys jo, perquè veus que la cosa no acaba de quadrar amb el que hauria de ser.
0: Que potser el fitxatge treballat és Julián, eh? És a dir, que és el fitxatge que la Porta diu que fa tant de temps que hi van al darrere, des de l'època del Manchester City, que allò que abans em sembla que el Francesc era qui deia allò del mes de gener, no sé si qui es referia a allò que el Barça va deixar anar, ja no ens interessa Julián, després el 3-1 contra l'Atlético. Potser també formava part del joc, ja no ho sé. Igual que ara estem veient, ara no deixa de ser una partida d'escacs el que estem vivint aquests dies en directe, és a dir, ara a la Porta, ara a Cerezo, ara si no el community manager de l'Atlètic de Madrid. Vull dir que és tot una partida d'escacs que no sé com acabarà, però que possiblement pugui acabar amb Julián com a blaugrana, perquè no seria evidentment una sorpresa que passés això.
2: Això ho va fer Florentino Mbappé l'any 2024, que és l'any que arriba, aquell dinar de Nadal amb un periodista es va fer córrer que a Mbappé ja se li havia passat a l'època, que sí, havia tenit que no masses vegades, que no interessava, i tothom va donar per fet que es miraria cap altra banda. I al cap de dos mesos, pam, contracte signat. Vull dir que no sé si és una jugada d'aquestes mestre de la Porta, que malgrat ser president electe i no està formalment en el càrrec, ja sabem tots que vull dir que ha seguit treballant, i legítimament, perquè al final, vull dir, escolta, s'ha guanyat totes les eleccions i de més.
5: Per tant, com la diferència que Mbappé acabava el contracte.
2: Sí, sí,
5: Julián t'has de posar d'acord.
2: Però tenia un any opcional amb el PSG que es podia executar, també. Vull dir que, a veure, però no, en qualsevol cas eren els deures fets. I bueno, Florentino és Florentino. Tenia una capacitat de maniobra que potser ara el Barça no té. Però vaja, a veure, no vull rajar abans d'hora, perquè és aquelles típiques tertúlies que després te les empasses al cap d'un mes, que dius, escolta, tu, burro, què vas dir, baladrer, que no pots més que rajar, que no en tens ni idea. Doncs bueno, com que realment no ho sé, doncs prefereixo ser prudent en aquest aspecte.
0: Clara, com tenim això?
3: Doncs igual, la veritat, ara ho ha intentat Rabiot amb un xut des de la frontal, però directament als núvols.
5: Jo veig una mica de pas endavant de França.
3: Sí, però no? Continua sense estar del tot de final. Hi ha hagut una centrada que semblava que Mbappé podria rematar amb boca de gol amb el cap, però el defensor de Paraguai l'ha desequilibrat el just i necessari perquè el jugador del Madrid no hagi pogut arribar, perquè ho tenia bastant de cara, la centrada era un Carmel realment, i ara Paraguai, mira, tindrà una falta que ja sabem. Pilota aturada és una opció perfecta per intentar fer mal a la selecció francesa. Veurem què inventen els jugadors de Gustavo Alfaro en aquesta acció de pilota aturada amb el Derete, que algun gol jo li recordo amb el doncs mira, res,
0: no
3: sense
0: pell,
3: però directament a les mans de Mañana. Ui, compte, que hi ha una enganxada
1: mira.
3: De Mañana amb un jugador del Paraguai.
1: Jo crec que és el Derete mateix, no?
3: No, diria que era Velázquez. El dorsal número 2.
0: No pinta res en aquesta
3: jugada. De Cerro Porteño. Que...
0: No. Doncs és igual. Gràcies. Que és el que a mi m'importa realment. L'ombra la tenim ja, més o menys, a la meitat del camp.
3: Sí.
0: Això és important.
1: Espera, que miro el radar.
0: No hi són, de moment. Jo veig sol, almenys, eh?
1: Mira. I a veure, ara estic mirant allò, l'evolució del radar, eh? I de moment... Sóc ja a les 10 i... Espera, quina hora som ara?
0: 11:38.
1: Sí, però he de calcular la d'allà.
0: Ah, ostres.
1: Val, ara som a l'hora d'allà.
3: Oi, en Dembélé, eh?
0: Ara sí que s'escalfen, ara sí que puja la temperatura.
3: Ha començat Mbappé perquè li han fet una falta, l'han agafat, llavors s'ha tornat una petita empenta, amb un, després amb l'altre... Té sang?
1: Dembélé, dic que té sang a les venes.
3: I on veus la sang? On veus el
1: lau? Que normalment
3: que
1: no saltava
3: no
1: mai.
3: Parlar, que no sabia parlar, exacte. Sí. Doncs mira, aquí ara ha tret el caràcter Dembélé, el que li ha ensenyat Luis Enrique al Paris Saint-Germain, i s'ha enfrontat a tots els jugadors del Paraguai, eh? Però ha començat Mbappé, que s'ha enfadat després d'aquesta falta que li ha fet Cubas.
0: Que esperi, perquè tot això acaba de començar, perquè Paraguai, evidentment, també...
3: Empanteta per aquí, empanteta per allà...
1: Tot això, sí. Jugar a favor de Paraguai.
3: I tant. És que França, el que dèiem abans de tot aquest context, que serà calor, que si no pots, al final, qui s'acabarà desquiciant seran els francesos, que s'entrenen aquesta impotència de no poder, i els jugadors de Paraguai se n'entenen perfectament.
0: Què diu
3: aquesta falta, a veure?
0: El radar, Jaume.
1: Mira, el radar m'arriba a l'evolució fins a 1:45 de la matinada, hora catalana. I sí que ja es veuen els núvols, però molt lluny de Filadèlfia. O sigui, estan a prop de Washington.
0: Washington.
1: D'acord? Llavors encara queda molt.
0: Carai. Queda molt, eh?
1: Vaja, almenys, no sé si vols mirar-ho tu mateix, jutge, però vaja.
0: No, jo confio en tu, perquè tu ets el que... De fet, ets el que millor ho saps explicar, perquè ets el que n'estaves pendent cada estiu.
1: Sí.
0: Hi havia el Barça en xancletes i anaven cap a aquestes terres, ets el que havies d'estar allò, sí, mil·limètricament, mirant què passava.
4: Però amb això cobreixes la pròrroga? No, encara no?
1: No, no, això arribem al 30 de la segona part.
3: Estic començant a patir, ja, per la pròrroga.
1: Oh. Amb la pròrroga potser sí que ja s'acostaria molt.
0: I ja vénen,
5: el frare de RAC1.
2: El meu mòbil diu que Mordor és a les 2 de la matinada. Per
1: veus?
2: Tant, jo crec que no...
1: Que es pot salvar, no?
2: Salvarem, salvar. Encara, si no, no tenim pròrroga ni coses estranyes, jo crec que encara ens escaparem barat.
1: Com deien Sau, això es pot salvar.
0: Anem baixant, però 2 de la matinada. Eren les 5, eh? Començava el dia i eren les 5 de la matinada. D'acord, ara ja són les 2. Els mòbils, que tampoc no...
2: És que seria molt trist arribar a la pròrroga i dius, vale, penals, i ara no, però que ara hi ha llamps, no podem. Això seria molt difícil.
1: Sí.
5: Ja s'ho faran, ja t'ho dic jo. Ja ens ho explicaran.
0: Home, evidentment.
5: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Moda nou, superhíbrid endollable, un sub que juga en una altra lliga amb 537 cavalls, no sabia que n'hi podia haver tants, de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe per només 41.499 euros pot ser teu amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
0: Carai, tu,
2: 1.137. Sí. Però els poses tants cavalls, mare de Déu.
0: No,
5: a la Zarzuela, l'hipòdromo, vull dir.
4: No és un concessionari, és un estable,
2: No té pas teu, això, el meu cotxe, no.
1: Ara estava mirant a Transfermarkt, allò, com feies aquesta pregunta dels nous, he posat davanter centres els més valuosos del món, val?
0: Sí.
1: I aquí, clar, he arribat a un punt que m'he trobat Ferran Torres, i clar, Barça hauria de fitxar una mica per sobre, perquè Ferran ja el té. Ferran és el 20è, en valor de mercat d'un davanter centre, a nivell mundial, 50 milions d'euros Ferran Torres. Per sobre té Marmoush del City, 50 milions. Difícil de treure. Havertz de l'Arsenal, 55. Voltemade del Newcastle, 55. Harry Kane del Bayern, 60 milions. Højlund del Nàpols...
0: Harry Kane del Bayern, 60 milions.
1: Sí, per edat,
0: milions.
1: Perquè clar, amb el tema de valor de mercat...
0: Què passa ara?
3: Dues coses. Primer, una possible agressió sobre Mbappé, es queixa moltíssim. El jugador del Madrid, després un xut de Dembélé que acaba sortint fora, es queixa d'un cop al pit. Mbappé ha fet la passada i quan corria per intentar la desmarcada, li deixa anar la mà, i digues Galarza, diria, el teu amic el que abans comentaves.
1: Sí, però...
3: El 23...
1: Però és un cop al braç.
2: Li toca el colze i es queixa del coll.
3: Sí,
2: tingut aquí una reacció una mica estranya.
3: Sí. A més, jo crec que com que té l'àrbitre davant, vol també aprofitar, a veure si...
1: Però s'està tocant el pit i jo el pit, no veig que li toqui.
3: No, tampoc. La veritat,
1: a veure, que no defensaré que això sigui joc net, òbviament. Vull dir, Galarza segurament ha de veure groga, però vaja, que el pit no li ha tocat també ho tinc clar,
3: Ja s'ha aixecat Mbappé, que parla amb l'àrbitre, que és el senyor Ilgis Tantashev, d'Uzbekistan, que diu que res, que s'aprengui el joc, i amb aquest córner, perquè el xut de Dembélé ha acabat a córner, perquè ha tocat en un defensa. Però Mbappé ja el començo a veure una mica nerviós, Pantetes...
0: Espera't, que s'esperi, perquè és minut 30... Què? Minut
3: 39,
0: tot just. Vull dir que encara
3: ara demana penal.
0: 6 de la primera i tota la segona part. Què deia, Jaume? Perdona.
1: No, estàvem repassant aquests davanter centres. M'havia quedat amb Højlund, del Nàpols, 60 milions. Jokeres, de l'Arsenal, 65. Igor Thiago, del Brentford. Jo crec que no l'han fitxat encara, no? Jo crec que algú el vol, però encara no l'han fitxat. 65 milions. Krupi, del Bournemouth, 70 milions. 20 anys.
0: I aquest és una de les opcions que el Barça estava manegant, sí.
1: Oximent, que també es va parlar en el seu moment, 75 milions.
0: Ex al Nàpols, ara al...
1: Ara al Galatasaray.
3: Em sobta que encara costi tant Oximent.
1: Sí, els 27 anys suposo que encara el posen...
3: 27 només.
1: Sí, en un valor de mercat prou alt. Mateus Cunha del United, 75. Sesco del United, 75. João Pedro del Chelsea, 80 milions. Equitiqué del Liverpool, 80. Isaac del Liverpool, 85. Lautaro té 28 anys, jo que també l'hagués fet més gran, 85 milions, i a partir d'aquí ja anem als inabastables. Dembélé 100, Julián 100, bé, inabastable o no, veurem.
0: Sí.
1: Mbappé 180 i Haaland 200 milions.
0: Que la jugada de l'Atlético, si li marxava Julián també havia sonat el nom de Lautaro per reforçar l'atac de l'Atlètic de Madrid, a més, argentí, ja sabeu què passa amb els argentins i l'Atlético, que si en podem tenir 20, millor que 10, i si en podem tenir 30, millor que 20. Però vaja, de tots aquests noms, clar, alguns són inabastables per preu, d'altres perquè estan ben lligats allà on estan i també aniràs a negociar una clàusula que no existeix en molts clubs i en moltes lligues, i per tant diran que ells et demanen el que vulguin i tu no hi arribaràs. D'aquests noms, algun en especial us fa dir, mira, doncs aquest potser sí que seria un bon nom per si no arriba Julián?
4: Doncs a mi, si em fessis triar entre Lautaro i Julián, triaria Lautaro.
1: Ostres, bona.
4: Jo triaria Lautaro, perquè jo també el feia més gran, has dit 28 anys.
1: Sí.
4: Perquè és una edat encara... Sí, home. És l'edat ideal dels futbolistes.
1: Quatre menys que Kane.
4: Té 2 anys, diria, més que Julián, però allò... pots triar un o l'altre?
0: Tries Lautaro.
4: Jo trio Lautaro.
0: Martí, què dius?
2: Mira, anava a dir que qualsevol em semblava, excepte els inabastables, qualsevol em sonava premi de consolació. Lo de Lautaro és que fa la sensació que aquella fogonada que vam tenir fa 2-3 anys, que havia sonat una miqueta com que ha baixat, no? El suflé, no? Que és allò que et mires aquests grans esdeveniments i tampoc no acaba de brillar, i dius, bueno, no sé, em deixa una miqueta fred. Amb aquesta, amb la porra davanters, estic que vaig perdudet, no me'n surto. Però vaja, ja em m'encigalaré amb qualsevol cosa. Al final, això és molt...
0: Amb Gordon, de moment, però encigalar.
2: És un fitxatge que jo el vaig defensar i que jo, ni que sigui per militància, penso defensar-lo fins que em demostri que ens hem equivocat.
5: Aquí som soldats d'Antoni.
2: A part, aquesta pinta... Avui que he seguit el tour, que he anat a voltar per Barcelona, aquesta pinta de cara rosadeta, amb aquestes malanetes i tal, vull dir, tota la Quirilàndia que estava davant de Sara de Família, torrant-se al sol, vull dir, és que era ell. He pensat, mira, que ben integrat que està ja, d'entrada. M'ha semblat genial. Vull dir, només per això, i dius, hosti, benvingut a Barcelona.
0: Bé,
2: doncs, a més, aconsegueixo alguna coseta. També és veritat que les estadístiques seves amb el Newcastle són una miqueta enganyoses, perquè els gols, la majoria que ha fet, són de penal. I aquí no sé si serà allò que el xutarà els penals o no. També és veritat que confies en l'efecte context, no? Que és el que diem tantes vegades, que és, per exemple, el que li passa a Oyarzábal. Està molt bé, el cap de referència a la Real Societat i tal, posa-la a la selecció i que faci el que juga al costat de Pedri, al costat de Lamine, al costat de tota aquesta gent, no? Llavors, bueno, aquí confies una miqueta que Gordon al Barça la cosa rutlli millor.
0: I que el rol que té el Newcastle no el tindrà el Barça. Per bé i per mal, és a dir, el Newcastle és una de les estrelles. Aquí, evidentment, no ho seria una de les estrelles, com a mínim d'inici, però sí que vindria a fer coses molt particulars que et diria el tècnic, en aquest cas, Flick, el guiaria per fer el que li cal fer al Barça en aquella situació d'extrema esquerra, a priori.
4: A priori, perquè el Newcastle ha jugat gairebé tota la temporada davant de centre.
0: Exacte.
4: Ves que no el tapat no acabi sent el mateix Gordon, perquè si la porta diu que no... Si no ve Julián Álvarez, ja tenim la plantilla feta.
0: Que aquesta doncs... és l'altra, us ho creieu? És a dir, és un farol, evidentment. O és el que sembla que és el que deia Laporta l'altre dia. És un farol per dir, noi, si no me'l vols vendre, cap problema, que jo ja en tinc uns quants. Us ho creieu, vosaltres? És a dir, creieu que arribats a aquest punt el Barça realment podria sobreviure sense fitxar un davant de centre, Xavi, per exemple?
5: No, a mi em costa de creure, vaja, perquè és que Flick creu que no, i més clar no ho va poder dir, que necessita un tio amb gol i que encaixi en el joc de l'equip i que sigui protagonista i doni allò dinamisme al joc de l'atac. Per tant, si l'entrenador creu això, doncs li has de fer cas a l'entrenador. Vaja, és que se te'n va un tio que aquest any no, però que t'ha marcat un fotimer de gols en els anys que ha estat.
1: Aquest any 23, Xavi.
5: A mi Kane és
0: l'home.
5: És el nom.
0: Sí.
5: 2 anys de rendiment segurament boníssim, i per continuar treballant el que no has fet segurament, que és de tenir ja el seu substitut lligat per quan marxi. Doncs vinga, ara donem 2 anys més de marge.
0: És Lewandowski. Kane és Lewandowski. Sí, ara fa 4 anys, no?, que va arribar Lewandowski al Barça. Doncs és el mateix cas, exactament el mateix. Martí, si no es fitxa cap problema, o sí?
2: No, jo crec que sí, que tenim un problema, perquè no veig que Hansi Flick canviant l'esquema i decidim, ara passem a jugar amb un fals nou, i ara canviem la idea i revolucionem una miqueta tot el que és el nostre sistema. Això no ho veig. Potser sí que ho fa, però em sorprendria moltíssim. Per tant, jo crec que sí que necessites aquesta referència, perquè, vaja, pel que a mi em consta, és el que havia demanat explícitament l'entrenador, que ell està convençut que, que és veritat que el Barça té problemes defensius, però ell està convençut que els problemes defensius són passatgers si tu tens un atac que et marca els gols que t'ha de marcar, perquè és igual, ja em faran 4 gols però jo et marcaré 5. Estic exagerant, evidentment, per tant jo crec que sí que seria un bon problema. I a banda de que el Barça el que necessita aprendre a fer és evitar el que havia passat els últims anys, sobretot que s'havia accentuat molt a l'època Bartomeu, que és, bueno, vas com fitxant fons d'armari, vas fent coses i demés. Escolta, tu has de fer una inversió bona i t'has de gastar els calés. Bum. I fer-la i convençut i de que això serà el que tu has de fer. Després, evidentment, et pot sortir malament.
0: Clar, clar.
2: Però que tu has de fer aquesta operació perquè és el que saps que no pots anar a buscar lloc més que no sigui el mercat. I si t'has d'esperar que un davanter centre tingui 26 anys i que hagi demostrat que és boníssim, doncs t'esperes els 26 anys i ja pagaràs el que toqui pagar-ho. El Barça ho pots assumir. El que no pot fer és millor fer una operació bona que quatre de mitjanetes, perquè això no acaba sortint bé normalment.
0: Francesc?
4: No, evidentment. Flick ho va deixar claríssim en roda de premsa. S'havia de fitxar un davanter i, a més, s'havia de fitxar de manera intel·ligent. És a dir, va posar la pressió a l'àrea esportiva dient que no ens podem equivocar si volem ser competitius a Europa. No ens podem equivocar, ho recordo, pràcticament de manera textual. Va dir que no es podien fer tonteries o alguna cosa així. Et pot donar, si no fessis fitxatges amb aquesta plantilla que tens, això, més o menys el que deia el Martí abans, et pot donar per competir a Espanya, per fer una bona lliga, per plantar-li cara al Madrid, fins i tot per guanyar-la, pots guanyar la Copa del Rei, pots fer una bona fase de grups a la Champions i quedar entre els 8 primers i classificar-te sense problemes, però no li pots plantar cara al PSG als quarts de final o al Bayern de Múnich a les semifinals, no pots.
5: Sí, té la plantilla tancada, Rocamora l'Espanyola.
0: Ah, home, oh, sempre.
5: Amb dorsals i tot. Oh, sí? Amb el número 4, Jalapeño.
0: Oh, oh.
5: Amb el 22, Saitó.
0: Oh,
5: amb el 7, Les Gildes.
0: Oh,
5: i amb el número 1, el nou fitxatge, que arriba per ser determinant, revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala.
0: Oh,
5: ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives. L'Espanyola, sense l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
0: No hi ha aperitiu, clar que no.
6: Sempre
0: farcida del millor. Quina gana, ara mateix. Ara sí. Em fotria 6 llaunes, jo crec, de l'Espanyola. 6, sense equivocar-me, a més.
1: Dos a punt ràpid sobre això dels nous. Lautaro fa els 29 al 22 d'agost. Per tant, si vingués ja començaria la temporada amb 29, però vaja, 3 anys o 4 més jove que quan va arribar Lewandowski. I després, crec que ho comentava en Martí sobre el context de Gordon, que no és el mateix jugar al Newcastle que al Barça, que aquí segurament faria més gols. Clar, és que tampoc és el mateix jugar a l'Atlético que al Barça, perquè Julián a la Lliga va fer 8 gols la temporada passada en 29 partits.
3: Està molts mesos sense marcar.
1: Vull dir que tampoc és que les xifres de Julián la temporada passada sigui com per gastar-se aquests 100 quilos. Vull dir que entenc que creus això, que el context també l'ajudarà a brillar molt més, no?
0: Descansa, pot ser, Clara?
3: Descansa ara mateix a Filadèlfia, amb calor, sense tempesta elèctrica de moment i sense gols i ocasions poquetes, la veritat.
0: Un partit de gol,
3: rematades,
0: partit maco.
3: Rematades França, sí que n'ha fet algunes més, però rematades des de fora l'àrea que han sortit desviades, un ha acabat a córner perquè han tocat en un defensa. Paraguai, en Fisos, qui més ho està intentant, però tampoc no acaben de inquietar Mañán. La segona part només fot el millor, jo crec. 0-0.
0: Espera't. I ara només penso en aquesta pobra gent que està a la graderia des de fa una hora i mitja a l'estadi, abans de començar el partit, a 50 graus, sense veure futbol, a més, i m'entren tots els mals a mi. Ja veig la gent ventant-se i jo no sé com no em marxa cap a casa.
3: He vist a xarxes molta gent que es venia entrades pel partit. Dic, mira, aquesta gent ha estat...
0: Bé, clar. Aquesta gent ha vist venir el perill. Aquesta gent ha vist venir que l'anaven entrant a la gola del llop, anaven en posar-los cap allà i mira, jo aquí no vinc.
1: O que esperaven un França Alemanya i han dit un França Paraguai.
0: Bona nit.
1: Sí, tinc l'evolució del radar fins a la 1:20 minuts de la matinada. No sé si vols fer la pausa.
0: Fes-ho, Jaume, fes-ho ara. Fes una pausa, va, fes una pausa. Però mira-te'l bé, sisplau.
1: Sí.
0: Ara venim, va.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Da igual donde estés.
9: Da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
11: En la misma jugada.
12: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
13: Cuando todo eso llega.
12: Entonces sí. Entonces somos una.
14: Somos una.
15: Somos un
16: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
17: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge... La...

0: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
1: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
2: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
1: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
2: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
11: Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
12: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Dos minuts, ja m'ha dit, seran les 12, per tant, encara en aquest descans del partit que tenim en dansa del Mundial, amb l'empat a zero inicial entre França i Paraguai, empat a res de res, de moment, perquè ni ocasions pràcticament hi ha hagut també en aquest partit, i a l'espera, de seguida ho farem amb el Jaume, de saber aquesta tempesta elèctrica on la tenim i quan ens arribarà o quan els arribarà, per saber també més o menys de quin mal hem de morir tots plegats. Però
2: veu que us explico un secret?
1: Home, i tant.
2: Ai, secret, ai, ai, que fort han electrificat els seus icones. Podeu descobrir ara el nou... Mira, aquest li agradarà al Molina, el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure-us per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Geni, auditor de tota la quantitat elèctrica del Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis. A més, sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. No sé què espereu, demaneu ja la vostra prova a Ford Ponès i a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Tenim cavalls? No tenim cavalls.
2: No tenim.
3: L'últim era? Em preocupa molt per comparar una mica, no sé.
2: Era el Geni, l'últim?
3: Si val la pena canviar o no.
2: Ford Puma Geni, sí.
4: El preferit de Forrest Gump, la Geni, no?
1: La Geni,
4: sí. Sí.
1: I com era aquella cançó, la Geni? No hi havia...
4: Ah, la Jennifer, no?
1: La Jennifer, exacte.
4: Sí, els Brahms, no era?
1: Els Catarres.
4: Perdó.
1: O Jennifer, exacte. Doncs, dit tot això, Jaume, com tenim la tempesta? A veure,
4: ja tenim la previsió del radar fins a gairebé acabada la primera part de la pròrroga, et diria. La 1:25 de la matinada, hora nostra.
1: D'acord.
4: I es podria arribar, o sigui, es podria jugar. Arribaríem fins aquí sense haver d'aturar el partit perquè continua la tempesta prou lluny de Filadèlfia. Però, en la línia del que abans comentava en Martí, jo crec que si s'arriba als penals anirem fregant el pal,
1: Aquí llaparem i bé, no? D'acord.
4: Sí.
1: Clar, tot això... Amb condicions que el vent no comenci a girar diferent o amb més força,
4: clar,
1: i aquí tinguem un problema greu.
4: És la previsió del radar, vull dir que el radar després pot avançar més ràpid,
1: sí,
4: o
1: sí,
4: més
1: sí,
4: vent,
1: sí, sí. És que ho estic veient perquè quan n'hem arribat i n'hem parlat a primera hora de la tarda, eren les 5, insisteixo,
4: sí.
1: I ja no és a les 5 que passa això, ja és la 1:20 i aleshores doncs, això es pot haver complicat una mica. En qualsevol cas, de moment, tot en ordre, tot perfecte. Deixeu-me saludar el Damià López, que el tenim a Dallas, perquè d'aquí a dos dies Espanya s'enfronta a Portugal en un dels partits de vuitens de final i ho farà a Dallas, per això tenim allà la selecció espanyola. Dami, com estàs? Bona nit.
5: Good afternoon, bona nit a Catalunya, bona tarda aquí a Dallas, Xavi.
1: Molt bé. Com estàs? A veure, aquí com tens el temps? Aquí estem patint una mica pel que pugui passar a Filadèlfia. A Dallas, sol espetegant o com va això?
5: Sol espetegant, sí. Temperatures que et diria que... Aviam, ara m'ho inventaré, perquè no tinc la referència, però et diria que, no sé, 33, 34, 35 graus. Mira, a Los Angeles l'altre dia anàvem amb texans, pantaló llarg i de suadora per la tarda, tot i que pugui semblar mentida, perquè és Los Angeles, Califòrnia, però és el moment del Mundial en què hem tingut temperatures més fresques i més suaus, però aquí a Dallas sí que és, com tu dius, calor espaterrant, en fi, temperatures molt altes. El que passa que a nivell de futbolístic doncs tampoc afectarà el desenvolupament del partit perquè torna a ser un estadi en què doncs, no hi ha afectació perquè és temperatura controlada, aire condicionat, estadi tancat. Però sí que és cert també que, per exemple, avui hem estat a l'entrenament d'Espanya, que és el Cotton Bowl, que va ser per ser l'estadi mundialista l'any 94, que va deixar, obro parèntesi ràpid, imatges icòniques, per exemple, el famós Rocking the Baby, no? La imatge de Bebeto i Romario i Marcinho anunciant Bebeto que seria pare, o Espanya el debut contra Corea 2-2, etc. I allà era un estadi absolutament descobert i hem vist alguns jugadors, bé, tampoc és notícia, Marcos Llorente sense samarreta, bé, suant de valent, però això sí, està clar que seria així, però de cara al partit de dilluns, temperatures altíssimes, però sense afectació, perquè com et dic, l'estadi és climatitzat.
1: Exacte, allà no passa cap mena de problema perquè allà, com que hi ha el sostre, aquí com si comença a caure pedra de l'alçada d'un campanar. En tot cas, doncs mira, és primavera, pel que dius. Comparat amb Filadèlfia, teniu aquí primavera, 32 graus, amb els 42 de sensació que tenen ara mateix al Filadèlfia, doncs canvia molt la història. Escolta'm, farem protagonista, no, avui?
5: Tenim protagonista, ahir ja ho anunciàvem, protagonista del Barça, un futbolista que amb la selecció espanyola sempre li passa una mica el mateix en els grans esdeveniments. Comença no sent un suplent claríssim, sent una miqueta el 12-13 jugador que va entrar en els minuts finals i gràcies al seu esforç, a la seva feina i sobretot al seu talent, doncs s'acaba consolidant a l'11 titular. Ja el segon dia contra Aràbia, després que hagués punxat a Espanya en el debut contra Cap Verd, va ser titular. De la Fuente el va treure contra Uruguai, Espanya no va convèncer, i ja contra Àustria, doncs, el nostre protagonista d'avui es va quedar a l'11 i repetirà de totes contra Portugal. I tenim, Xavi, jo crec, un molt bon protagonista a qui pot saludar avui des de Dallas.
1: I tant que sí. Dani Olmo, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
6: Tot bé, tot bé.
1: Home, tothom parla meravelles de tu després d'aquest 3-0 contra Àustria.
6: Bueno, de mi i de l'equip, imagino, no? Va ser un bon partit de tot l'equip.
1: També de l'equip, però de tu. L'has tornat a veure, per ser del partit? Tens de revisionar els partits o no?
6: Sí, sóc de veure'ls després, una miqueta.
1: I l'has vist?
6: Sí, he vist algunes jugades, no el partit sencer, però sí, estic content pel partit. Va ser un partit molt, molt complet. Sí. D'alguna manera.
1: Dic de tu perquè al final mires titulars, ets l'home del consens, per exemple, Olmo clave con España, Olmo y 10 más, un altre que tinc per aquí també apuntat, Dani Olmo tiene que jugar siempre, el 10 de la selección hace que el juego de España sea fácil, brillante, inteligente, y l'última, la que més m'ha agradat, és del Confidencial, el maestro entre líneas que destrozó a Austria. No està gens malament això.
6: No estic gens malament, no. Bueno, jo agraït, és un plaer que la gent parli també de mi, però al final a mi el que m'importa és guanyar, ajudar l'equip, que ho estic fent i ho haig de seguir fent d'aquesta manera i més, i continuar guanyant, és el més important.
1: En quin punt està Espanya després d'aquest 3-0 i abans dels 8 anys contra Portugal?
6: Bé, amb confiança, jo crec que en el millor punt del Mundial ara mateix. Tenim confiança, tenim jugadors en el més ritme del que vam començar i tenim la qualitat per seguir guanyant.
1: Home, vau començar amb Cap Verd, aleshores, mira, les floretes d'ara eren crítiques, però s'ha demostrat que Cap Verd, mira, dos empats contra Uruguai i contra Espanya, dues campiones del món, i ahir a punt de fer la gran sorpresa contra la gent campiona.
6: Sí, és que no és fàcil. O sigui, aquestes seleccions que potser són més petites per l'espectador que no les coneix quasi ningú, al final poden donar una sorpresa. O sigui, Cap Verd ha jugat un Mundial espectacular des de la fase de grups fins ara, fins a Argentina, i han sorprès a tots. O sigui, al final el nostre partit tampoc van ser fàcils, si ho recordem, van estar a un nivell molt bo. O sigui que, bueno, felicitats per aquell gran torneig que han fet també.
1: Per cert, Messi, una altra vegada Messi, 39 anys, 7 gols ja al Mundial, és increïble.
6: No, sí, això sí que no sorprèn ja, o sigui, Messi és una passada, o sigui, celebrem que estigui per l'altra part.
7: Escolta, una pregunta, en el fons, no empatitzes amb Cap Verd, com que vols que guanyin, que es produeixi una història d'amor amb la història del futbol, no? Com que els argentins es carreguen, no?, aquesta història, o què?
6: Sí, algú
7: sí,
6: no?
7: En aquell moment?
6: Algú sí, no? O sigui, et va bé, ets una miqueta, vas una miqueta amb Messi, no?, com sempre, sí. Però bueno, al final Cap Verd, la selecció, vols que la selecció petita, entre cometes, vols que s'ho prengui una mica, no? Però bueno, al final ho veus com un espectador neutral, sí, normal de futbol, del Mundial, però bueno, al final a nosaltres ens dona igual.
1: Sí. Tornant al partit de Portugal o contra Portugal d'aquest dilluns, hi ha hagut missatges, ja, whatsapps amb Cancelo o no?
6: No.
1: No?
6: No, encara no. Encara no, segurament que sí. Però bueno, ella estarà preparat igual que nosaltres, segurament.
1: Teniu contacte amb la resta de blaugranes del Mundial aquests dies?
6: Sí, amb alguns sí, però tampoc no hem jugat amb cap, no?
1: No, de moment no.
6: Vull recordar?
7: No, doncs... jugat contra madridistes, contra Valverde, per exemple. Bueno, contra Ronald, que no va...
6: Bueno, contra Ronald, és veritat.
1: Sí,
6: contra Ronald, que no va poder jugar.
1: Exacte, sí.
6: Sí, és veritat. Sí, sí, bueno, amb Ronald vam parlar, sí, una mica, però bueno, els altres no molt encara. Mm-hmm. Quan juguem contra ells, segurament.
1: Sí, clar.
6: Estan concentrats com nosaltres, també.
1: S'acosta això, eh? D'aquí 48 hores. Sí. Per cert, algun portuguès, algun jugador portuguès que t'agradi especialment?
6: Sí, tot l'equip, és una passada, però bueno, Et diria Nuno Mendes.
1: Nuno Mendes,
6: Nuno Mendes.
1: Mira, perquè sí, sé que Pedri està enamorat de Vitinha, si no m'equivoco.
6: Sí. Ah, sí?
1: Sí, vaja.
6: O Vitinha de Pedri.
1: Sí, de Pedri, eh? No, també, jo crec que és
7: amor recíproc,
1: recíproc, eh? Però el vaig sentir en una entrevista a la Televisió Canària i deia, mira, m'agrada, sense dir-li ni de Portugal, és a dir, li demanaven per una, sí, un jugador del món i ell deia, mira, Vitinha m'agrada molt.
7: La Min també ha destacat Nuno. Li ha causat problemes, no? Per exemple, la final de la Nations l'any passat va patir.
6: Sí. Bueno, no, és un bon jugador, sí, és un bon lateral, és molt potent, molt físic, sembla que no es cansi mai. O sigui que bueno, és un bon oponent, no? Per a mi, però bueno, a la Min això li motiva també.
1: Sí, i tant, sí, li motiva tot a la Min. Aquests dies ha donat una exhibició del que és no tenir por en absolut del que es digui d'ell, eh? És increïble.
6: Ah, sí, la Min és molt fort mentalment, saps? Li agrada aquesta pressió, per dir-ho d'alguna manera, aquests enfrontaments que posa la gent i bueno, doncs ell està centrat en fer-ho bé al camp, que és el que està fent fins ara.
1: Com el veus, per cert, com està ara?
6: Bé, està bé. Jo crec que tothom ho veu, que està tornant a la seva forma, i ell mateix ho ha dit, que està tornant al 100% o que ja ho és. O sigui que nosaltres contents de que així sigui i de que ens sigui ajudant així, d'aquesta manera.
1: T'he de dir que entre ell i Gavi m'han fet canviar d'opinió, perquè, t'ho diré sincerament, em feia certa mandra els clàssics de la temporada que ve, ara que ha tornat Mourinho, amb tota aquesta guerra oberta que hi ha entre clubs de comunicats, que si cas Negreira, etc, però li preguntàvem a Gavi i deia, no, que vinguin, que tinc ganes. A tu també estàs en aquesta situació o aquest soroll et suposa una mica d'ostres, doncs potser sí que seran pesats aquells clàssics?
6: Bueno, al final és normal, no?, que vulguin fer soroll d'alguna manera. O sigui, al final nosaltres portem 2 anys amb molts títols, jo crec que també dominant molt, molt bé a la Lliga, tant a les copes, Supercopa, o sigui que és normal que intentin desestabilitzar una miqueta l'ambient, però nosaltres estem enfocats en el nostre i en seguir guanyant.
1: Mm-hmm. Esportivament, amb tot el que ha passat i el que han fet a Madrid, encara sou millors, creus?
6: Nosaltres?
1: Sí.
6: Sí, nosaltres millorem cada any. O sigui, això és evident, som un equip molt, molt jove, jo crec que s'ha vist un gran salt també del primer any meu, per exemple, aquest, o sigui que, i l'any que ve serà encara millor, i ho ha de ser, perquè hem de seguir millorant, perquè hem de seguir guanyant, i els equips també milloren, nosaltres ho hem de fer també.
1: Et veus de nou amb el Barça la temporada que ve?
6: A veure, he jugat en aquesta, sí, posició. No tindria cap problema en jugar en aquella posició si el míster, si Hansi ho considera. O sigui, al final són posicions en les que jo puc jugar, em sento bé, o sigui que no tindria cap problema.
1: No, t'ho dic perquè, com bé saps, el Barça ha fet oferta per Julián Álvarez, el mateix Joan Laporta ho explicava l'altre dia, però...
6: Com encadeneu les preguntes?
1: Ah, què et semblava?
7: És una lliga, això, Dani. Passa que el Dani ja se l'espera. Dani és un crac amb això.
1: Quants dies portes preparar la resposta i quantes vegades l'has fet aquesta resposta amb el que preguntaré jo ara, o sigui que...
6: Digue, va.
1: Ara, som-hi, va.
7: Escolta,
1: no, t'ho dic perquè el Barça ha fet oferta, però també ha dit que, escolta'm, hi ha una caducitat d'aquesta oferta, que si l'Atlético diu que no, al final el Barça té prou peces. Per això et preguntava tu si t'hi veus en aquesta posició de nou, i a qui més veus de l'equip en aquesta posició de nou?
6: Bueno, els jugadors que han jugat, evidentment, Ferran, és un jugador que ha marcat molts gols a nosaltres l'any passat i que seguiria marcant, segur que sí, o sigui, perquè és un gran jugador, i ara que hem portat també a Gordon, tinc entès que també pot jugar en aquesta posició, o sigui, tenim jugadors de sobres també per cobrir, si venen altres, doncs seran benvinguts, evidentment, que vinguin per sumar, però bueno, equip hi ha també, i nous també.
1: Perfecte. No, no, has vist? No t'he preguntat per Julián si vols que vingui o no que vols que vingui, perquè com que ja ho has dit, doncs... Ja està. Escolta, el Dami té un test, em sembla, per fer-te, per anar acabant, oi que sí, Dami?
7: No sé si tinc 30 segons per fer-li un test molt ràpid. Vinga, preguntes i respostes ràpides per Dani Olmo. Millor amic a la selecció?
6: Unai Simón.
7: Millor amic al futbol?
6: Diria Eric García.
7: Amb qui no compartiries pis?
6: Va, és que et dic la... Vinga, En Marco Llorente, amb aquestes jumps. Ostres, tan...
7: No l'havia dit ningú.
6: Per no dir un altre, que si no s'enfada sempre. No,
7: sempre pina. Millor mig campista del món.
6: Pedri.
7: Millor gol.
6: Gol. Et diria el següent. Següent que marqui.
7: El següent que marqués, potser dilluns. El teu gol somiat.
6: A la final del Mundial.
7: Final del Mundial. Millor entrenador que has tingut.
6: He tingut molts bons, eh? Et diria el que més m'ha marcat ha sigut Luis Enrique.
7: Luis Enrique. Quin jugador de la selecció t'emportaries al Barça?
6: Diria... Zubimendi.
7: A quin jugador del Mundial t'emportaries al Barça?
6: Messi.
7: Bona. Quatre últimes. Una llegenda ja retirada amb qui t'agradaria haver jugat?
6: Amb Riquelme.
7: Juan Román Riquelme. Ostres, te m'acabes de guanyar perquè era el meu ídol.
6: Sí, sí, sí.
7: Era el meu ídol, Román. Tu en saps, de futbol. Tu en saps. Champions o Mundial?
6: No, és que... Papà, mamà, no?
7: Papà, mamà. No pots escoltar.
6: Sí, sí. Ara mateix Mundial, clar.
7: Sí. Un esport que no sigui el futbol?
6: El bàsquet.
7: El bàsquet. I per últim, si guanyes el Mundial?
6: El que vulguis. He dit alguna vegada que em deixaria el cabell llarg, o sigui que... Puc repetir o no?
7: Pots repetir.
6: Em deixo el cavall ja.
7: Doncs fins aquí el test.
1: Perfecte, doncs Dani, va, que deixem que no hi hagi multa, que és l'últim que voldríem. Per cert, pintor? T'hagués agradat ser pintor si no eres futbolista? Va. Vaig sentir el País? Dius, en sèrio, era conya això? Què és,
6: bueno,
1: això?
6: Bueno, no sé, mig conya, mig veritat, no? O sigui... No, mig artista, no? O sigui,
1: sí, sí, em va sorprendre.
6: Al final són preguntes que dius...
1: Va, el primer que
6: dius, no? Pues mira, una cosa. Pintor l'altre, si em preguntes un altre et diré, pues, què sé jo, astronauta, no?
1: Home, estàs al lloc, vull dir que ara aquest no, país té bons astronautes.
6: Total.
1: Doncs Dani Olmo, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies i molta sort a la queda mundial.
6: Molt bé, gràcies, una abraçada.

0: Doncs conversa amb Dani Olmo, per cert, si veu, de nou, allò que dèiem de si hem de trobar algú aquí dins, doncs Dani Olmo aixeca la mà, mira, escolta'm, si vol Flick que m'hi posi, ja hi he jugat i, per tant, doncs hi podria tornar a jugar, a més dels habituals, Ferran Torres, evidentment, que el veu perquè ja hi ha jugat i uns quants partits. Diu Gordon, posa el nom de Gordon aquí per que ja el comencem a pensar.
1: Un dels millors partits de Dani Olmo amb el Barça va ser fent de fals nou
0: contra el Betis,
1: a Montjuïc, a la Copa del Rei. Exhibició aquell dia. No ho va repetir més vegades, o massa més vegades, però aquell dia va funcionar molt i molt bé.
0: Per tant, vull dir que suposo que sí que en trobaríem, no? De noms i de jugadors que poden ocupar aquesta posició en trobaríem. Ara, és el que dèiem, n'hi ha prou. Possiblement no, possiblement sí que s'ha de buscar algú i Flick potser li agafa un patatús quan li diguin que, escolta'm, Hansi, que al final no vindrà ningú, doncs allò pot ser un festival. En qualsevol cas, conversa amb Dani Olmo. Dami, ets feliç, avui, ara que t'ha dit Dani Olmo que l'estrella històrica amb qui li hauria agradat jugar és Juan Román Riquelme, tu t'has fet això.
2: Home, és que tu poses a Riquelme al Barça actual i 5 Champions seguides, eh? O sigui, li dones...
3: Però necessites dos que pressionin per ell, no?
2: Claus. No, això, Jaume, és un mite, és una llegenda. Riquelme defensava con Gattuso.
3: Ah, sí, igual.
2: Igual. O sigui, tu a Riquelme li dones les claus i és que ja no cal ni que competeixi el PSG ni l'Arsenal ni ningú. O sigui, 5 Champions seguides amb Riquelme. Increïble, Dani Olmo. O sigui, com en sap, eh?
0: Ara. Quina sabidoria.
2: Fantàstica resposta. Fantàstica resposta.
0: Per cert, Clara, que ha començat això a segona part del Paraguai-França, portem uns quants minuts.
4: 8 minuts de la segona part. Mbappé ha tingut una bona ocasió per intentar marcar el primer, després d'una acció pilota aturada de Paraguai. L'ha blocat Mañán, ha fet un servei directe perfecte per Mbappé, però el jugador del Madrid, que se l'ha endut amb les mans i ha acabat sent gol, el VAR ho hauria revisat i ho hauria anul·lat, però després s'ha dormit una mica i el defensa ha evitat la rematada del francès. El joc ha estat aturat perquè després han pres mal el porter i un defensa del conjunt de paraguaià i ara, de moment, doncs, amb possessió per a França, amb més ombra ja a tot el camp, ara ja a pocs espais de sol, que això ho agrairan tots els futbolistes, però els gols que de moment no arriben... Comença a fer farum de prorrogueta.
0: Sí, sí, doncs intenta que no em faci tant.
4: Sombra
0: ambientador, si cal, eh?
4: Mira. El xut, mira, és dir-ho i mira, el xut de Koné. Des de lluny, el futbolista de la Roma, avui titular, l'envia al córner a Orlando Hill. Per tant, opció per França, pilota aturada. Ui, és que s'enfaden Dembélé i Olise.
0: Clar, perquè ja fa calor i puja la temperatura. Orlando l'altre dia va ser el més destacat del Paraguai. Avui ja apunta maneres la
4: aturada,
0: nit o la tarda que porta el porter de Paraguai. Una de les respostes, i hem anat parlant amb diversos jugadors del Barça durant aquest Mundial. Gavi, per exemple, que va ser el més explícit, i parlo dels clàssics, dels clàssics que ens venen. Li preguntàvem, no us fa mandra el fet de Mourinho, tot aquest soroll al voltant dels partits? Gavi, evidentment, va dir, perdona, mandra? No, que comenci, pot ser demà, em vull jugar un ja. Aquest seria un extrem. I després, doncs, jugadors com John Garcia o el mateix Olmo, amb qui ara parlàvem, que són jugadors no tant de sang calenta com ho és Gavi, però també tenen ganes de clàssic. Fins i tot, Olmo, que m'ha encantat la resposta, diu, què vols que facin? Més que escalfar els clàssics, si és que no han pogut durant 2 anys, alguna cosa han de fer, doncs és el que estan fent ara, escalfar-los, buscar tot aquest soroll al voltant del partit. Què us sembla?
1: Jo particularment sí que tinc ganes de Mourinho. Jo tinc ganes de que s'escalfin una mica aquestes pràcies, més que res perquè venim d'aquesta inèrcia vista des de l'òptica culer, de que no hi ha manera que el Madrid guanyi el Barça, no? I imaginar un Mourinho que escalfa una prèvia i que acaba com un gat escaldat amb la cua entre cames, doncs ve molt, molt de gust. També et diré que coneixent Hansi Flick no crec que entri molt a... Com se sol dir en castellà, al trapo, no?
0: Sí.
1: No crec que entri molt

0: discutir si el joc o no, però esportivament i des d'un punt de vista de títols era el que havia aconseguit el triplet amb l'Inter, el que havia eliminat el Barça a la Champions, el que havia impedit que el Barça pogués guanyar una Champions al Bernabéu, i bueno, el Madrid es va aferrar en allò i tot més o menys lligava. Clar, jo no sé si és la mateixa efervescència i la mateixa agror és reproduïble ara, i el context és diferent perquè ara és Flick i abans era Guardiola, no? L'únic que comentava el Francesc de dir, a veure, no és el mateix trobar-te l'esparring que t'entra encara que no vulgui, que l'altre que diu English, I don't understand, i ja està, ja t'ha desmuntat, no? Aquestes coses. Per tant, bueno, no sé fins a quin punt trobarem aquesta parcel·la esportiva, que segur que apareixerà, perquè ja sabem que Mourinho, quan és molt amb això, és una mica una criatura, no? Que quan et surt bé, doncs, parles de futbol, i quan et surt bé, parles dels àrbitres. Però d'aquí arribar aquella toxicitat i aquells nivells, que espero que no s'hi arribi, perquè va ser molt desagradable, de fa 15 anys, doncs jo diria que costarà.
1: Però la sensació és que Florentino fitxa això, vull dir, Florentino fitxa més un record que una realitat. Sí. Vull dir, fitxa allò com de vegades que dius, hòstia, aquella pel·lícula sí que era bona, i no l'escafanari, i després te la poses i dius, bueno, potser tampoc no era tan bona. I la sensació és que Florentino fitxa el Mourinho del 12, vull dir, no fitxa el Mourinho del 26, sinó fitxa el Mourinho del 12, i potser s'endú un gran xasco.
0: Sí, que perquè senzillament, ell està convençudíssim que els equips que i això m'ho explicava una persona de Madrid, a la Lliga, que el coneix bé, diu que ell està convençut que quan munta un equip, ell ha muntat el millor equip possible, i que si no funciona és perquè l'entrenador no s'entera. I ell és així. I llavors, doncs, Mourinho és la persona que em posarà ordre i que evitarà que aquest faci allò. Ah, doncs Mourinho ja em va bé. I ja està. Després Mourinho té altres coses. Recordo que quan va guanyar la Lliga amb el Madrid l'any 2000, devia ser 12, va començar a salvar-la d'una manera que Florentino li va dir, oye, la Liga la ganó el escudo. Que també vull dir, l'has de fer baixar una miqueta a la terra perquè, escolta, aviam, no ens passem, no?
2: Bueno,
0: no sé com s'ho faran. Tot pronostica de que això serà anirà pitjor, però vaja, veurem.
2: Sí, no, evidentment, el moviment és exactament el mateix que ara deia el Xavi, el del 2012, és que és el mateix moviment, és a dir, un Barça que porta dues lligues, aquell Barça portava molts més títols a l'esquena i a les vitrines, i aleshores li va anar bé, ara busca fer el mateix moviment amb un Barça que en porta dues, però és que a més, apuntant maneres que torni a ser no, una època bastant gloriosa de color blaugrana, i ell intenta frenar-ho potser de l'única manera que sap frenar-ho, que és recórrer a allò que ja li va funcionar. És cert, fa molts anys d'allò. Aleshores, potser ja no torna a funcionar, perquè Mourinho, no sé si l'empenta la continua tenint la mateixa, si continua sent el mateix, fins i tot, perquè sí. Mourinho era un altre.
3: Jo, en aquest sentit, hi ha un documental a Amazon Prime o Prime Video de Mourinho, del Tottenham, de l'etapa del Tottenham, que de fet és un documental que comença, diria que és amb Pochettino d'entrenador, el fan fora i arriba Mourinho i llavors hi ha la pandèmia. I és un Mourinho ja molt diferent. Vaja, jo en compareixences de premsa o parlant d'àrbitres, fins i tot amb el tracte dels jugadors, o com jo m'imagino que tractava els jugadors del Madrid a l'època de que va estar aquí amb Guardiola, veig un Mourinho ja molt més tranquil, molt, no sé, amb moltes menys ganes d'entrar en vessar com aquella època.
4: No, absolutament. I aviam com el rep el vestidor del Madrid, perquè una cosa és arribar al vestidor del Madrid amb aquesta targeta de presentació que abans descrivia el Martí, i ara és entrar en un vestidor on hi ha Mbappé, on hi ha Vinícius, on hi ha jugadors que es foten cops de puny després dels entrenaments, i tu vens d'entrenar al Fenerbahçe i la Roma sense haver rascat res de res. Vull dir que fa 12 anys o 14 anys, quants anys tenia Mbappé, saps? Quin record té Mbappé d'aquell Mourinho? Doncs cap, segurament Mbappé no li pugui tenir cap respecte a Mourinho, no veurà entrar una superfigura Mbappé per la porta del vestidor, vull dir, ja veurem com surt la porta.
3: Sí, després a veure si el segueixen els jugadors d'ara com el van seguir els d'aquella època, que també està per veure, vull dir, segons que els hi faci, per quins camins els faci anar.
0: És que hi ha també la sensació que hi havia aquell 2010, que quan va aterrar Mourinho, era aquell Madrid desesperat, que feia 8 anys que que es estava menjant els mocs a Europa, que la Lliga al Barça li havia passat la mà per la cara, i que notaves que eren una sèrie de jugadors que potser podien tenir protagonisme a la selecció espanyola amb el bloc, diguem-ne, de base, però que la resta, doncs, que tot allò s'havia desmuntat. I ara una mica és l'efecte aquest que li va passar a Mbappé, que va al vestidor del Madrid i és ell el que ha de guanyar la Champions. Aquell vestidor està ple de Copes d'Europa. Mm. I notes que la cosa no encaixa. Llavors, clar, dius, bueno, jo no sé, diria que la solució és una altra. I el dia que ve un entrenador que penses com el deixin treballar, ojo, que és Xavi Alonso, ni li fitxen el que li interessa quan un jugador s'emprenya, el president dona la raó al jugador,

0: dius, bueno, jo crec que és el camí tot el contrari del que dicta el sentit comú futbolístic. Per tant, jo no sé com s'ho farà Mourinho, que pot tenir molta autoritat. Seguiment, no ho sé. I tàcticament, amb un futbol que ha evolucionat tant, jo no sé si és aquell senyor de fer pissarres i fer totes les coses o seguirà amb el seu PowerPoint i vull dir, li traurà la pols i dirà, oye, tienen reproductor de DVD que poso allà lo mismo que tenia, no? Vull dir, no sé si funcionarà això, no? Per tant, veurem. Jo soc molt escèptic amb el paper de Mourinho, crec que ho som en general tots.
1: Respecte per Romauto, això sí.
2: Això sí,
1: aquest sí que sempre és el vestidor, total. Tothom quadrat amb Romauto, que tenen ja el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, a més volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com.
2: Doncs enamorem-nos d'aquest moment que ens ve, perquè jo crec que també et dic que pot sortir-li el tret per la culata al Madrid, en el sentit de que potser aquí estàs, com t'ho diria jo ara, animant més els jugadors del Barça, que ells sí que recorden Mourinho. Estem davant d'una de les generacions més culers de la història, i jo crec que Gavi, malgrat que era superjove, sap perfectament qui era Mourinho. Lamin, que tenia 6 anyets quan Mourinho va arribar, ara en té 19 el 2012, sí, és a dir, ell ha viscut aquests 4 anys, els deu tenir perfectament al cap. Tots aquests jugadors saben perfectament qui Pedri, que és un culer com n'hi ha pocs en aquest equip, que ja li ve de quan estava a Tegueste i començava a fer els primers passos com a futbolista. Tots aquests jugadors saben perfectament qui és Mourinho i el que ha representat Mourinho en contra del Barça. No sé si els jugadors del Madrid tenen tan perfectament al cap la figura de Mourinho i el que representa pel Madrid. En qualsevol cas, veurem com surt, ja et dic, aquest tret per Florentino, i si no, que va sent un tret al peu. En tot cas, ho veurem. Què?
3: No, hi ha manera.
2: Fa farum. Encara?
3: Sí, molta.
2: Va pujant
3: molta,
2: la furtó, de fet,
3: molta.
2: No?
3: Sí, hi ha hagut canvis. Sí. Paraguai ha hagut de fer 2 per lesió obligatoris. Ha gastat 2 finestres de forma consecutiva per les lesions d'Alderete, ha entrat Canale, i també d'Enciso, del millor de Paraguai, ha entrat Caballero, i també ha mogut fitxa de Didier Deschamps, ha tret Barcolà, que a més tenia una targeta groga, i ha entrat Doué, el seu company al Paris Saint-Germain. Però és que França no acaba de desbordar, i són tots xuts des de lluny, que la majoria surten fora. Ho ha intentat Mbappé des de no sé quants metres i ha sortit als núvols. No. Una sensació una mica també de frustració, de que no poden, no pot França. Paraguai ben plantat al terreny de joc. Estem ja al 65 de partit, 0-0. No pinta bé.
4: Numèricament, i això en la línia del que diu la Clara, apunta que un signe al descans de xutar des de fora l'àrea, perquè han xutat més els francesos, o han xutat les mateixes vegades 5 en 19 minuts que en tota la primera part. Per tant, la sensació és aquesta, que els ja dic que ho provin des de fora de l'àrea, però en atac, aquest superatac de França és el dia que ho està passant més malament, en diferència.
2: Bueno, sempre hi ha un dia, no? De les grans que acaben topant contra un mur. Avui li toca a França. A Espanya sí que és cert que li va tocar molt d'hora, perquè li va tocar Cap Verd tot just en el debut, a la primera jornada, i a partir d'aquí hem vist passos endavant, no? De la selecció de Luis de la Fuente. No sé si aquest increixendo encara seguirà o què, però veurem si Espanya va fent realment aquesta millora progressiva que ja l'hem vist. De moment, França, res de res. Sí que és cert que poquíssimes aproximacions de Paraguai, i això ens porta cap on ens porta. I no fa gràcia.
3: Ostres, el tercer que es trenca, no m'ho crec. Ara el Miron, doncs, que ha fet un sprint de no sé quants metres...
4: Es queda sense canvi,
3: s'ha posat la mà a la part posterior de la cuixa, crec que era l'esquerra, i està sobre la gespa. Ara l'àrbitre suposo que aturarà... Ui, i Dué també té problemes, es queixa, però jo crec que és d'un
0: canvi,
3: cop.
0: No? Ha demanat el canvi, no, amb els tirs, o m'ha enganyat a mi?
1: Upa, ui, duel que demana és penal, que podria ser-ho,
3: eh? Aquesta, sí, no l'ha xiulat, sí. I déu-n'hi-do, li deixa la cama, impacta amb el genoll, que també...
1: Compte el bar aquí, veure... que pot ser que encara entri, eh?
4: Home, per mi és penal.
3: Sí, per mi és penal.
2: Clar,
3: doncs
2: no?
3: Això pot desencallar aquest partit, que li està gustant tant a França, és que se va molt duet aquest cop a la cuixa.
4: Qui al bar? Clara, ho tens?
3: Sí, Juan Lara, de Xile.
2: Lara, has dit? Carai. Doncs...
3: Revisant.
2: A veure.
4: Ui.
5: Espera, això.
3: Mira. Sí. Jo crec que anirà a veure-ho el senyor Tantachev d'Uzbekistan. Què fa tot ara?
4: No, res. Ja hi va, mira, ja està. Ja, ja ho tenim.
3: Per és tant, que... mira, França, que no t'ha trobat la manera, doncs ara tindrà, segurament, des dels 11 metres, i suposem que Mbappé l'opció de fer el més difícil, que és fer el primer gol, perquè és que no hi ha manera, i agrairíem també nosaltres un
2: sí?
3: gol.
2: Sí, de l'un o de l'altre, més igual. Ara sí, arribem
0: a això, eh? És a dir, preferim que marqui Mbappé i no tenir pròrroga, que no pas fer unes xirigotes aquí i fer uns minuts extras de programa.
1: Home, sí, has de fer unes xirigotes.
2: És que exacte, a veure, ho has definit bastant bé, però posats i arribat al cas d'haver de fer unes xirigotes amb Martí Molina, jo potser ara desitjaria veure un empat a 0 a 1 o el que calgui, eh? Però vaja, veurem què passa.
3: La decisió presa ja l'àrbitre, s'ha mirat aquesta imatge de la caiguda de Dué a l'àrea de la selecció del Paraguai, està explicant ara mateix la decisió de Caprés, i és penal, com era d'esperar. Es posa les mans al cap el jugador de Paraguai, Diego Gómez. Dué, mira, només entrar, sí, ha provocat ja un penal, avui el futbolista del Paris Saint-Germain, i ara França, que tindrà l'opció d'avançar-se.
4: Justament anava a dir això, que a vegades parlem de la flor d'Ancelotti, però déu-n'hi-do, feia menys de 5 minuts que Dué havia entrat per Barcola. Vaja, flor o encert, en aquest cas de Deschamps.
5: El primer regat que fa és brutal, eh?
2: Ara també et dic que jugada nefasta per Paraguai, perquè no l'ha xiulat aquest penal, i en la contra que intentava posterior al Paraguai es queda sense el Mirón, no? Aleshores, o és el que hem vist, si més
4: sí,
2: no.
4: Sí, semblava. Sí. De moment
3: no ens han ensenyat que hi hagi canvi, però sí que semblava que s'havia una bona estripada.
4: Clar, és veritat que s'hi ha de fer...
3: Mira, està caminant bastant, una mica coix, però bastant tranquil.
4: També s'ha de fer, sembla que podrà continuar, però si hagués de fer el canvi també seria lògic que s'esperés si la jugada acaba en gol o no, perquè depèn del gol... Clar, seria l'última finestra i, per tant, has de fer els canvis en un sentit o en un altre. Veurem.
2: Només li queda aquesta finestra.
3: Clar, perquè ha fet els dos canvis de forma consecutiva, se lesiona primer el Drete i, res, tres minuts després se lesiona... Sí. Mira com... la imatge de Velázquez donant puntades i al punt de penal intentant destrossar-lo. Estava Dembélé fent la típica de protegir la zona, de tenir la pilota perquè ningú inquieti el llançador, que serà, evidentment, Kylian Mbappé.
4: Són uns angelets, eh?
5: És el quarter que va parar dos a Alemanya, a la tanda de penals.
3: Sí, el capità de França, el jugador del Madrid, que busca el setè gol, que igualaria amb Messi al capdavant de la taula de màxims golejadors d'aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Veurem si avui Orlando Gil torna a ser l'heroi en aquest llançament des dels 11 metres, al 69 de partit, l'opció de França, l'opció d'Mbappé d'obrir la llauna.
2: El pare, no?
3: Sí?
5: Xirigota s'havia dit.
2: Ai. Martí Molina, escalfa la veu, per favor.
4: No està ben posada la pilota?
3: No, i a part hi ha algun jugador també dient-li coses a...
2: Una mica de teatro.
3: Sí.
2: La vida és puro teatro, doncs això és el que està intentant ara, no, clar, intentar posar-lo nerviós, a veure si pensa en una altra cosa.
3: Dubtes.
2: Però vaja, com que el pararà, perquè ja ho tenim claríssim. Sí.
3: Si tu ara et jugaries alguna cosa, doncs a veure, que hi va Mbappé... Gol. Amb el teu convenciment no ha servit de res. Marca França, obre la llauna de la selecció francesa, una de les grans favorites d'aquest Mundial, la vigent subcampiona, Mbappé, que no falla des dels 11 metres, ha enganyat el porter del Paraguai, el primer de la nit, que el fa Mbappé, Paraguai 0, França 1, al 70 de partit.
2: Doncs 1-0, s'avança la selecció francesa amb gol d'Mbappé, ara ho deia la Clara, 7 gols també porta el francès, els mateixos que Leo Messi, s'aproxima també a un gol, és a dir, torna a estar a un gol de diferència com va començar el Mundial de l'Argentí en la llista de màxims golejadors en la història de la competició. També un dia hem de parlar del Mundial que està fent Mbappé, no només a nivell golejador, sinó a nivell del que genera aquest home quan està bé i quan se sent en un bon ecosistema, que és el que segurament no han aconseguit fer-li o muntar-li al Real Madrid, tot i que n'ha fet també una pila amb el Madrid gols, perquè de fet és l'únic que en feia durant una part de la temporada.
4: Sí, aquesta temporada ha estat de llarg el màxim golejador del Madrid i el jugador que els ha sostingut bona part d'aquest curs.
2: La primera volta és aquella primera volta en què estava a punt del rècord, que fins i tot va arribar a jugar partits de la Copa del Rei que ningú comprenia, però mira, ell els feia per veure si regava el rècord.
4: Mira, i gasta la finestra, ja, el Lechuga.
5: I manté el Mirón, no?, al camp.
3: Sí, perquè no marxa en Gómez.
4: Compte que en Mauricio, que entra...
3: Sí, és el que em deies abans, eh?
4: Sí. M'agrada bastant el dia d'Alemanya. És un brasiler nacionalitzat, i com que fa poc que l'han nacionalitzat, es veu que el Faro, el tècnic, no s'ha decidit a posar-lo de titular... Però ara...
3: Sí,
2: és que, clar, és que no, no podia ser. Una mica a Bellerín m'ha semblat. L'he vist molt de l'esquitllada, eh?
4: Sí, a Mauricio.
2: Sí, oi? Mauricio, l'he vist una mica a
3: Bellerín.
4: Sí, bigotet, aquest cabell així llarg. Sí, sí. Però és esquerrà i té bona tècnica, és atacant, vaja.
2: Vols dir que és la diferència?
4: Sí, sí, sí. Vull dir que futbolísticament és una mica diferent, però no, que te'l compro doble, coi.
2: Sí, sí, sí. Doncs ara haurà de remar. Ara sí que a Paraguai ja no li queda altra, evidentment, que Nadal, i això pot aprofitar França, que és letal, amb espais al darrere. No sé si encara esperaran. Suposo que esperaran una estona encara perquè no se'ls hi desmadri el partit, Paraguai, no? Allò de no volcar-te del tot a l'atac, sinó esperar fins al minut 80, com a mínim.
4: Sí,
5: 80 o més.
2: O més, sí, sí.
5: No, veient el que ha ofert Paraguai en atac... aguantar això fins al 85-89
2: i començar
5: per
2: a penjar
5: és un èxit.
0: Sí, però és que, bé, no sé, però al final arriba un moment en què aquesta idea de no aguantem, acaba reduint-ho tot a tinc una ocasió, i a vegades potser et surt més a compte, si he de palmar igual, millor tenir-ne 4. I és veritat que descobreixes molt al darrere, però vaja, és que el temps se li tira molt a sobre. Mm-hmm. Però vaja, això aquí sempre acaba sent bo el que funciona.
2: Exacte.
0: La resta és molt parlar.
2: Deixa'm que aniré tancant línies amb el Dami. Quina hora és ara, Dami? Aquí a Dallas, ara mateix?
6: Ara aquí són les 5 i 36 minuts.
2: Has dinat,
6: de la tarda.
2: Ja. Has dinat i tot.
6: Sincerament, no. Sincerament, encara no he dinat. Home. Sincerament, no he esmorzat, però hem tingut molta feina, hem anat a l'entrenament, hem fet les entrevistes, però bueno, ja t'acostumes, eh? Quan cobreixes un esdeveniment així, ja vas una mica d'hores i ja directament... Aquí als Estats Units són que sopen d'hora, ara farem, hem fet un esmorzar fort i ara farem un sopar fort.
2: No,
6: així
2: bé,
6: que...
2: Bé.
6: Que bé, que farem un sopar fort i amb això... Avui és un dia especial aquí, és el 4 de juliol, és el 250 aniversari del naixement dels Estats Units i avui em quedo...
1: Que es menja,
6: Hi ha uns focs d'artifici, etcètera. Mira, Xavi, la veritat és que no ho sé, però jo crec que fan una mena de barbacoa aquí a Dallas i aleshores jo crec que és una celebració, ja dic, amb focs artificials, etc. És una celebració molt americana i a l'estat de Texas encara més, no? Perquè la mesura que l'estat és més americà, per dir-ho així, doncs, però bueno, que es fa tot arreu. Ara, per exemple, a Filadèlfia, que és l'estat fundacional, no?, dels Estats Units, doncs segur que també ho celebren de valent, i a tot arreu també, lògicament, diferents fusos horaris, però aquí a Texas a les 9 de la nit doncs, hi ha convocats a totes les ciutats diverses celebracions, i aquí a Dallas això és a les 9. És que és un dia molt, molt, molt especial. Està gairebé tot tancat, és festiu, clar, estem parlant del 4 de juliol, 250 aniversari. És un dia molt, molt especial, però evidentment el Mundial no s'aturà, ni molt menys.
2: Ah, doncs va, remenem...
6: Demà, per cert, dia molt dens, perquè demà parlaran jugadors a primera hora del matí, posaria això traduït a horari català serien a les 5 de la tarda, després a les 12:30, que és les 19:30, parla Robert Martínez ja a l'estadi, on es juga el partit, i a quarts de 12, és a dir... Bé, pràcticament de matinada, però encara ens enganxarà en programa, en tu diràs, parlarà Luis de la Fuente. Per tant, protagonistes, jugadors d'Espanya, jugadors de Portugal, més Luis de la Fuente i també Robert Martínez, que també ha rebut certes crítiques els últims dies en Portugal, lògicament des del principi, alguns per comptar amb Cristiano Ronaldo, però Cristiano l'altre dia ja va veure porteria, però sobretot per haver tret a Vitinha i per haver renunciat a la construcció del joc en alguns moments. Però bé, doncs demà ja podrem escoltar tots els protagonistes i a la nit els escoltem el tu diràs.
2: No, doncs mira, que el que farem demà és potser obrir una mica abans, també el tu diràs, eh? Amb tanta teca potser haurem d'obrir una mica abans, perquè si no, això no arribarem.
4: Sí. Deia, també hem d'estar pendents. El Brasil-Noruega és un bon partit.
2: Escolta, que obrim a les 10 demà o què? O una mica abans? 3 quarts de 10, mira, demà...
4: Tu manes.
2: Ara, ja està. Demà 3 quarts de 10 obrirem el tu diràs.
4: Vinga.
2: A veure si ho durem tot endavant.
5: Això decideixes tu, no?
2: Sí, home, ara mateix, mira. 3 quarts de 10.
4: Endavant.
2: Dit això, Dami, anem tancant línies que així pots anar dinant i que sigui un hot dog i així ja tens el dia fet. Explica'ns una mica última hora de la selecció espanyola i també qui ha parlat, perquè em sembla que ha parlat el porter avui, ha parlat Unai.
6: Sí, bé, l'última hora és que ahir després del partit contra Àustria molts jugadors van descansar, a mi no va aparèixer ni pel camp d'entrenament. Dani Olmo, a qui m'ha entrevistat, doncs està fent bicicleta, etc., però estan tot bé i en principi, si no hi ha contratemps, l'11, repetirà l'11, que li va donar resultats contra Àustria, ja ha trobat l'11 tipus, amb Cubarsí, Olmo acompanyant Pedri al mig del camp i també Rodri, que ara mateix Rodri seria dels 11 el més qüestionat, perquè no ha acabat de donar el nivell més proper a la versió del Rodri del City i que va ser pilotador el 2023. També amb Lamine Yamal, demà primer partit que pot jugar els 90 minuts, i amb Pau Cubarsí, que ha estat escollit en l'11 ideal de la primera fase i que és absolutament inamovible al centre de la defensa. I sí, ha parlat Unai Simón, el porter titular, que ha parlat de la convivència amb els porters, amb David Raya i amb Joan García, però abans ha parlat de Lamine Yamal i de com està veient l'estrella blaugrana.
7: Creo que hay que convencerle. Creo que tenéis una imagen un poco diferente de lo que nosotros tenemos dentro del grupo. Es un jugador que en ataque es determinante y en defensa nos ayuda muchísimo. Además, lo pienso y creo que es verdad. Al final, si vemos que estamos a Lamine todos los partidos, como corre, como defiende, y es una seña de identidad. Al final, creo que también si Lamine corre, si Lamine defiende, si Lamine es el primer jugador que recupera balones, los otros 10 que estamos en el campo nos motiva a ver así a los compañeros y a un jugador tan determinante como lo es el para este grupo, que tiene muchas ganas de demostrar que quiere hacer algo grande en este Mundial.
6: I li hem preguntat a Unai Simón sobre unes declaracions que va fer Àlex Grimaldo l'altre dia, en què Grimaldo, el nou lateral de l'Atlètic de Madrid, doncs expressava una miqueta el seu disgust, acceptant esportivament que Cucurella és el titular, però deia Grimaldo doncs, que és difícil arribar aquí en forma, sentir-se en un bon moment i després doncs, no tenir oportunitats, no? I en aquest sentit li hem preguntat a Unai Simón que com conviu i si en certa manera doncs, pot empatitzar amb la situació de David Raya i Joan García, que han fet grans temporades, però que arriben aquí i veuen com l'oportunitat és per Unai Simón.
7: Que está siendo un ejemplo porque no les hará ni ninguna gracia no poder jugar ningún minuto, pero al día siguiente, que es el compensatorio, son los que están haciendo las carreras, los centros están ahí entrenando como animales, y quieras que no, en eso nos fijamos la gente que tenemos la posibilidad de jugar más minutos, y es lo que me pasa a mí con David y con Joan. Al final, la convivencia, yo siempre he tenido una convivencia muy sana porque creo que el grupo humano que tenemos, al menos los valores humanos que tenemos entre Joan, David y yo, pues son muy buenos.
2: Unai, avui protagonista en aquesta roda de premsa a dos dies de l'Espanya-Portugal, parlant, entre altres coses, també d'aquesta relació amb els altres esporters. Parlàvem amb Joan García fa no gaire, també deia que hi havia molt bon rotllo, Dami, que ens explicava el Joan que hi ha bon rotllo, que ell ajuda en el que pot i que, evidentment, doncs, entenent que la seva situació no és la mateixa que pugui travessar un jugador de camp, que tindrà més possibilitats que no pas un porter de poder tenir minuts. Dami, ho deixarem aquí i demà ja ens explicarà que han dit els jugadors a la zona mixta i estarem pendents també de la roda de premsa del tècnic.
6: Sí, de Joan García, el que em crida l'atenció és que ell diu que hi ha bona convivència entre els dos, però ell destaca, si te'n recordes, Xavi, a David Raya, sí, com a millor porter del món, que evidentment és una qüestió de gusto i segur que no té res en contra d'Unai Simón, però a Joan García li preguntes i ell diu que el porter que més li agrada és David Raya, que no és concloent, que no és que tingui res en contra d'Unai Simón. I res, doncs efectivament, demà estarem pendents dels entrenaments dels dos. Com et dic, parlant tres futbolistes, com sempre, els separen ja de la roda de premsa típica dels entrenadors, sabem quins tres jugadors treuen. Recordem que l'altre dia va parlar Cubarsí abans del partit contra Àustria, i pendents de la Fuente i també de Robert, de Bob Martínez, del tècnic que va guanyar l'any passat la Nations League en Portugal i que també busca la glòria en aquest Mundial amb la selecció portuguesa.
2: Això mateix. Dami, fins demà, que vagi bé.
6: Fins demà, que vagi bé, bona nit.
1: Crec que s'està pensant comprar un Volkswagen T-Roc, m'ho deia, perquè s'ha fixat en el disseny, les prestacions, el seu baix consum,
2: normal,
1: i sap on ha d'anar. Sarsa Volkswagen, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen els trobaràs a Terrassa, Granollers, a Manresa, Vic i a Sant Cugat.
2: Doncs els porters, clar, diu Joan García, per mi és el millor porter del món, però és que no és una qüestió de talent aquí, ja és una altra qüestió. Aquesta està jugant un iPad, que està jugant un AI, però no és una qüestió de qualitat. Això ho hem convingut entre tots, vull dir que segurament està jugant el porter que de tots tres no tingui tanta qualitat, no diré que tingui menys qualitat, que també al final és això, però ho vull vendre en positiu, però no és el millor porter segurament el que està jugant, sinó és el porter de Luis de la Fuente i el porter d'Espanya de les últimes temporades, ja està, ximpunt, no?
8: És així, tal qual. Segurament si ara haguessis de fer, o haguéssim de fer aquí tots aquí els que som a l'estudi, una classificació d'aquests tres, quins ens sembla millor, doncs igual ho posaria David Raya, no ho sé, molts posaríem Joan García i segurament tots posaríem a Unai Simón al tercer de la llista, però és el que dius tu, i no hi ha hagut discussió des de cap moment per Luis de la Fuente. Déu-n'hi-do, quina entrada aquí al partit.
3: Sí, no, està
1: calentet, eh?
3: Sí, sí, perquè sí. Just abans de la pausa d'hidratació de la segona part, Mbappé un altre cop ha tingut una enganxada amb un jugador del Paraguai i ha sortit fins i tot Deschamps a posar una mica de pau perquè hi ha hagut empentes un altre cop. I l'àrbitre tampoc no s'ha preocupat moltíssim i ara, Déu-n'hi-do, l'entrada de Koné.
4: Ha fet volar,
3: segona groga del partit, segona per un jugador de França. Havia vist Barcola la primera part ara al migcampista de la Roma. Estem ja en els darrers 9 minutets més l'afegit d'aquest Paraguai 0 França 1 amb el gol d'Mbappé de penal.
1: 205 cavalls de potència, Martí, no. Què et semblaria?
3: Més normal, 200, no?
0: Ai. Són més que els que tinc.
1: T'hi cabrien. 4,3 litres cada 100 quilòmetres. Això sona Nissan Qashqai i Power.
4: I Power?
1: I el 0%, Sona que estrenem Nissan, aprofita els Hybrid Days i estrena el Nissan Qashqai amb la tecnologia i Power.
4: I Power?
1: L'híbrid més potent i eficient ara. El 0%, consulta les condicions a Nissan.com. És xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Els Hybrid Days, vull dir, i més avui, que és l'Independence Day avui, tenim Days per tot arreu avui, doncs això igual... Molt poca estona s'ha jugat avui a futbol, no?, en aquest partit.
3: La segona part és que, més enllà del penal...
2: N'hi ha estat aturat tota l'estona, amb pals per tot arreu, a més a més, uns i altres.
3: I només
2: les
3: grogues, vull dir, tampoc no... És a dir...
2: Era ara, més, potser, l'última. Era la mig taronja o què?
4: No, per mi no.
3: Vull dir que potser hi ha hagut alguna entrada que podria haver estat groga i no l'ha tret.
4: Potser per això ara se li està escapant a l'àrbitre de l'Uzbekistan, perquè abans no ha tret alguna groga que potser hagués calmat els ànims. Mm-hmm. Ara mateix la sensació és que ni jugant 3 dies seguits ha empatat Paraguai.
0: No, home, a França...
4: La sensació, eh?
3: Digueu més fort que potser tindrem un sucre.
0: França està patint ja el cop de calor perquè és a l'hipotímia per acció i a terra 50 històries, i la sensació és que Paraguai, a l'acabant-se una mica tres quarts de camp, van a buscar la falta per veure si poden penjar-ne una a l'olla. Però, si aquest és el gran plantejament futbolístic, doncs una mica pobre. Però vaja, en fi, a veure què passa i a veure si podem fer unes xirigotes, perquè ja sé que vosaltres teniu moltes ganes d'anar a dormir, però jo ja que estic aquí, doncs escolta, hem vingut a jugar
4: bé.
0: I som-hi.
8: I a cantar.
2: Perquè tu, no, és a dir, és una cosa o l'altra, eh?
0: Ara m'estic comprometent a fer una cosa que no sé fer, però bueno, no passa res, ja improvisarem, ja ho sortirà.
2: No, dir-te, encara que no hi hagi pròrroga, no la tindrem, no? És a dir, és una cosa o l'altra.
0: No he fet mai cap xirigo. Era una manera d'explicar, no sé, unes risses. Com vols dir-ho, si no, una altra cosa.
4: Ja saps que tenim preparada, en cas que fes falta pel tema de tempesta elèctrica, el tema de les cançons que van triomfar l'any de Mundial, aquest joc que fem de
0: tant en tant. Això ho escolto sempre com a oient, no encerto mai ni una. Vull dir que...
4: Però segur que aquí alguna...
0: Va, vinga, ho provaríem.
4: Alguna colaria. Però la sensació... Vaja... Veurem què passa, queden 7 minuts més.
2: Anava
4: a dir que una rematada de Paraguai en tot el partit, cap entre pals. O sigui, manyant, com si haguéssim estat nosaltres, pràcticament, de porters.
2: Manyant serà un altre dia, no? Potser
3: Sí.
1: El canvi de reglament ha fet que Dembélé
3: corrés
1: cap a la banda perquè ha estat a punt de cada un minut amb 10 jugadors a la selecció francesa.
4: A la fase de grups vaig escoltar, ho comentaven a Dazón, que s'havia jugat de mitjana entre 2 i 3 minuts més de temps a efectiu, que és molt, perquè ja sabeu que el temps efectiu era entre 20 i 25 minuts normalment en els partits. Si jugava al Getafe no arribava als 20. Però clar, vull dir que pugin 2 o 3 minuts
2: molt,
4: de mitjana, em sembla una molt bona xifra. Vull dir que de moment...
2: Avui ha baixat, però amb aquest...
4: Segurament.
2: Aquest, perquè aquí estem aturats cada 2 per 3 per faltes. Evidentment no és qüestió de reglament, ja és qüestió de que hi ha entrades d'una i de l'altra banda, algunes de les quals duríssimes, i això s'acaba, això sí. Falten 6 minutets, no?, per arribar al 90 com a mínim.
3: Sí, i a partir d'aquí... 5 minutets més la afegit, ha entrat a la Cherki en el lloc de Dembélé, com dèiem, i França, que sembla que ho té controlat.
4: Sí, de faltes 18, 9 per banda, o sigui que Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: En quin mes estem, Rocamora?
2: Ara mateix, juliol. No!
4: No?
3: Com que no?
1: Ai. En el mes de l'acceleració.
2: Mes
1: de l'acceleració. Amb Maz de Roma, Coruma... Durant aquest mes pots aprofitar les promocions especials juliol. Ves que, a vegades fots unes respostes
2: no,
1: que...
2: M'està fent llarg el partit, potser per això estic...
1: Promocions especials en tots els vehicles d'estoc i pots estrenar el teu Maz d'aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Unitats limitades, per tant, espavila.
2: Mira,
1: i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que imagines. Descobreix-lo a la concessió oficial Mazda a Mataró i a Sabadell, més de l'acceleració, que no torni a sentir dir més de juliol, només a Roma, Coruma.
2: A Paraguai no han viscut un mes de l'acceleració en els últims 25 anys, jo crec. Perquè això és el mes de la tristor, en tot cas, el que estem veient aquí. Però, clar, cadascú té les seves tàctiques. És a dir, és l'única manera que pot tenir Paraguai, Paraguai, d'arribar als vuitens a final.
4: Ara el 85 sí que els hi toca. O sigui, ara sí que ja... La defensa al mig del camp, no?
3: Mira, la penjaran ja
0: de però de Paraguai li podem comprar de França amb el que té el futbol xampany.
2: Totalment.
0: Que ens regala de xams cada dia és per
2: Però això
0: per prendre
2: històric,
0: mesures
2: eh?
0: Cautelars.
2: No hi ha això.
0: I li va bé.
2: I li va bé, i el mantenen en el càrrec, i vull dir que no hi ha una crítica generalitzada amb Deschamps. Això ho porta fent tota la vida, aquest home. I
5: ara està. Sí, no, que s'acaba amb Deschamps.
4: Sí, en principi sí, tant.
3: Sí.
4: Després del Mundial.
2: Clar, i si guanya el Mundial, què?
4: No ens passa per la porta, ara. Diuen que... Sí, exacte.
2: Ja sí, però adeu.
4: Vaja, de moment, tot el que s'ha dit des de França va en aquest sentit. És que si no, Zidane hagués agafat algun equip, no?
2: Sí.
4: Clar, és que s'està esperant, ja fa mesos que s'està esperant. O anys.
2: Sí, exacte. Quan porta aturat Zidane sense banqueta ara mateix? Des de Madrid, no?
4: Sí.
2: I estem parlant de fa... 3 anys, ben molt.
5: Que maco, que si Zidane l'agafa a França, si Klopp acaba a far Alemanya i si Guardiola es decideix agafar una selecció, tindrà també un proper campionat xulo, sí.
0: Però com ha canviat la història de seleccions?
2: I de la Fuente, més.
0: Però com ha canviat el conte de fa 10-15 anys que les seleccions no deixaven de ser un cementiri d'elefants, que l'entrenador que no sabia on caure mort el portaven allà, i ara ja has fet un canvi brutal, que per bé, que està molt bé que la cosa sigui així, que es planteja el futbol d'una altra manera.
2: Sí. Alemanya sempre hi ha contribuït en aquest bon seleccionador, no? O que no era un cementiri alemany, d'alemanys, d'elefants.
3: Tot i que més o menys, perquè acaben marxant tots perquè fracassen cada any, vull dir que...
2: Però vull dir que sempre hi ha hagut una mínima aposta per un bon seleccionador, a Alemanya, em refereixo, i a la resta sí que és cert que hem anat veient doncs, una mica de tot, i depenent del nivell de les seleccions encara amb més raó. Però Espanya, per exemple, que va triar Luis Enrique abans justament de Luis de la Fuente, també era una aposta per un entrenador bé, un entrenador jove, un entrenador amb talent, amb idees.
4: Jo també tinc la sensació que aquests entrenadors que han estat a grans clubs, el fet que ara hi hagi 60 partits per temporada, fa que de tant en tant, o un moment de la seva carrera, doncs valori més aquest calendari més pausat.
2: Mhm. Ara, una altra aproximació de França, novament amb el porter de Paraguai protagonista.
3: I un altre cop amb Mbappé, amb un xut des de lluny, però no ha aconseguit ajustar-lo al pal de la porteria de Paraguai, i aquí Orlando Gil, que ha pogut neutralitzar l'acció, però França tenint la pilota, Paraguai que no té manera de sortir d'aquí, queda minutet i mig, més l'ha afegit França, si no passa res fora del normal, serà rival del Marroc en aquest duel de 8 anys.
4: Hi ha una cosa boníssima, recordeu que vam estar tota la primera fase dient s'afegeix temps pels gols o no? Bé, a la fase de grups no s'afegia temps, perquè es va considerar que hi hauria tants gols, tenint en compte que hi havia molta diferència en ell entre les seleccions, que llavors els partits serien massa llargs. Però quan han començat les eliminatòries sí que s'afegeix temps per cada celebració de gol. Perquè a més són gols més importants, que estan més estona al temps parat, per tant, a partir des dels setzents, que ja hem de comptar també els gols a l'hora de comptar l'afegit. Està bé, perquè el mateix esport té una regla.
0: M'encanta el raonament, perquè estic com que som conscients que hem fet un trunyo de Mundial, primer ens ho saltem i després, en tot cas, ja le llamaremos.
2: Sí que és cert que ahir el de Cabral, el 2-2 que marca Capert, exacte, aquella és de traca, eh? Aquella celebració se'n va a la graderia, espera que baixi la seva parella i fins que no baixi i aconsegueix l'abraçada, no. I aquí van passar potser 2 minuts ben bons, sense groga, que em va cridar l'atenció.
4: Sí, que era groga, òbviament.
2: Van mostrar la groga, però vaja. Però sí que entenc que són celebracions més llargues.
5: Tinguéssim sort de tenir xirigotes d'en Martí, què combinaria bé amb una xirigota? Un pernil, no?
4: Sí,
5: pernil, gran recero batallet. Aquí anar tallant pernil i en Martí amb la seva xirigota.
2: És la nit perfecta.
5: Si el tasteu, entendreu perquè és únic amb aquesta curació lenta al peu de Sierra Nevada a Granada, on el clima fred i sec i el pas del temps fan la seva feina per aconseguir aquest pernil d'aroma inconfusible, sabor equilibrat i una textura excepcional, fruit d'un porc de raça pura, únic en la seva espècie. Si vols menjar bé, ja ho saps, pensa en Bataller, únic per origen, únic
1: per sabor.
3: 10 d'afegit. 10 minuts més de tortura. 10 minuts més per Paraguai per intentar forçar la pròrroga.
2: Escolta'm una cosa, trucarem l'Albert Ferran que ens expliqui alguna cosa del Tournons, ja us ho dic.
4: Hi haurà un gol, a l'afegit? No sé d'aquí, però hi haurà un gol.
3: Sí, estic d'acord.
2: Com que està l'Albert i sap de què va la història, i el cantarem, doncs, amb l'Albert explicant-nos coses realment...
1: La manda als penals.
2: Molt, exacte. Coses molt més trepidants, les que hem vist avui a Barcelona, que no pas el que estem veient ara mateix a Filadèlfia, d'acord, sense pluja, però sense res, també, una mica. Un gol i de penal d'Mbappé, recordem que és el que està donant la victòria a França i, per tant, la classificació per la següent ronda d'aquest Mundial. A l'Albert li direm que es connecti i que ens expliqui una mica què hem viscut, perquè déu-n'hi-do, eh? Jo crec que ha superat expectatives, no?
5: Molt xula, aquesta crono per equips amb aquest nou format, vaja, que s'està provant ja des de fa tres temporades, tres anys, i que ha fet que tots els galls hagin ja comparegut el primer dia de Tour de França, i que la classificació general sembli de la jornada de l'etapa 15 i no de l'etapa 1.
2: Sí.
5: I això, jo crec que en el ciclisme actual està bé, perquè ells ja juguen això, juguen a aparèixer des del primer dia. Abans era allò que s'anaven amagant i així, però ara que ja volen comparèixer des del primer dia, doncs ja els hi dones l'oportunitat de poder-ho fer amb aquesta crono per equips.
2: Va, doncs parlem una estona del Tour, va.
9: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
2: Saludem l'Albert Ferran. Albert, com estàs? Bona nit.
10: Bona nit.
2: Estàs d'acord amb el que deia el Xavi? És a dir, la contrarrellotge, un èxit?
10: Sí, un èxit. Primer per la moltíssima gent que hi havia als carrers de Barcelona, a la sortida durant tot el recorregut, sobretot a la zona de Sagrada Família i a Montjuïc, on hi havia moltíssima gent a l'últim quilòmetre, i per aquest nou format que deia el Xavi, en què el primer ciclista que creuava la línia de meta marcava el temps de l'equip, que ens ha permès veure els galls, els favorits, marxant en solitari cap a l'arribada en aquest tram final.
2: I el principal protagonista, el primer líder, el primer mallot groc, és Jonas Vingegaard.
10: Sí, que en les últimes temporades era l'etern segon de Pogacar, i avui ha confirmat que arriba en un bon moment al Tour i s'ha vestit amb el mallot groc de líder. De fet, el Visma ha fet una contrarellotge impecable, molt treballada, i Vingegaard, que ho ha rematat als últims metres. A la celebració al podi, amb els seus companys, hem vist el ciclista danès, diria que eufòric i emocionat, malgrat que a vegades sembla un ciclista de gel, perquè era una jornada inoblidable per Vingegaard. Era una de les victòries més importants de la seva carrera.
11: It's the perfect start. It's still a long...
12: És l'inici perfecte, això és molt llarg, és evident, però és l'inici perfecte. Els meus companys han fet una feina fantàstica. Estaven molt forts i ells m'han portat fins al final. Hem pogut guanyar l'etapa i puc vestir-me de groc després d'uns quants anys sense aconseguir-ho. Uns últims anys realment durs. Així que és agradable tornar a viure aquesta experiència.
11: It's nice for me to experience it again.
10: Ell en la prèvia havia insistit que una de les victòries més maques d'una carrera d'un ciclista era guanyar amb els seus companys, i avui ho ha aconseguit i el podi se l'ha vist molt satisfet. De fet, Vingegaard en aquest document parlava d'uns últims anys durs, difícils. No oblidem que va guanyar dos tours, els anys 2022-2023, i que el 24 va protagonitzar una duríssima caiguda, un accident espectacular a la volta al País Basc, que el va condicionar una bona temporada física i mentalment. Aquell Tour ja no va arribar al 100%, ni al 80%, semblava que no havia acabat de fer net, però enguany, amb la victòria al Giro i amb aquest inici de Tour, doncs sembla que recupera les bones sensacions i vesteix de groc 3 anys després de l'última vegada. De cara al futur, de cara a lluitar per la general, diu Vingegaard que pas a pas.
11: Of course I'm here to do the best possible.
12: Soc aquí per poder fer la millor general possible i intentar guanyar, però només és la primera etapa, queda un llarg camí. Hem aconseguit una petita diferència respecte als rivals, un inici perfecte. No podria haver somiat un inici millor.
11: The perfect start for us. I couldn't dream of a better start, to be honest.
10: Vingegaard i el Visma, doncs, han guanyat l'etapa amb 8 segons d'avantatge sobre Filippo Ganna, l'italià de Lineos, un dels especialistes a la lluita contra el cronòmetre i que s'ha quedat a les portes de la victòria. I tercer, Tadej Pogacar, a 12 segons. L'eslové, tot i no guanyar, deia que han fet una gran contrarrellotge.
11: I'm really happy with its super good performance.
13: Estic molt content amb aquesta superactuació de l'equip. Evidentment, sempre prefereixes guanyar, però crec que hem fet una molt bona contrarrellotge per equips. També estic content que s'acabi aquesta jornada tan dura. Un dia llarg preparant amb l'equip aquests 20 quilòmetres, és estressant. Però també l'he gaudit, feia temps que no competia en una contrarrellotge per equips. Insisteixo, hem fet una gran actuació i hem d'estar contents i motivats de cara als propers dies.
11: Go really motivated for the next days.
10: Interessant també el que deia, que, ostres, que per fi s'acabava aquest dia tan llarg, que sí, era un dia estressant i que, mira, com a mínim s'anava cap a l'hotel a recuperar i avançar ja en la segona etapa. Pogacar finalment ha pujat al podi també per vestir el mallot de la muntanya perquè és el ciclista que ha fet més ràpida la pujada. Els últims 800 metres ha recuperat 4 segons a Vingegaard. La resta de favorits, doncs quart, Juan Ayuso, bona crono de Juan Ayuso, del seu equip, a 16 segons, Evenepoel a 19 segons de Vingegaard i Del Toro, el company de Pogacar, a 26. Ja hem de baixar fins a la desena posició per trobar el jove Paul Feixas, la nova esperança del ciclisme francès, que avui ha perdut gairebé 40 segons respecte a Vingegaard, el jove Paul Feixas. I m'agradaria destacar també l'actuació d'Àlex Molinar, aquest catalano-neerlandès del Caja Rural, 24, ha fet un top 25 en aquesta contrarrellotge, a 1 minut i 12 segons del millor temps. Molinar, que creuava la línia de meta, satisfet per haver debutat en un Tour i, a més, fer-ho a Barcelona.
14: Mira, us he patit molt, però també l'he gaudit molt. Havia un ambient espectacular pel centre de Barna i l'arribada aquí a Montjuïc ha set molt maco, molt especial i molt bonic. Molta gent, inclús amics meus, que per desgràcia no els he vist, però els envio una abraçada des d'aquí, però sí, molt bonic.
2: Un dels catalans que participa en aquest Tour, evidentment dies especials, tant avui com els dos que encara queden per terres catalanes que viurem entre demà i dilluns. Hauràs d'anar a descansar ja, Albert, dia llarg també per tu, perquè demà això torna a començar. I si veus que et costa agafar el son, et pots posar aquests últims 3 minuts que li falten al sí. França-Paraguai i encara acabaràs d'agafar, saps, aquell moment de descans sí. que et falta.
10: Però només seran 3 minuts?
2: Jo crec que sí.
3: Ai. Mira, ui, que té un cordat per
2: fora.
3: Ai.
2: Ni se t'acudeix.
3: Que veus el futur? Què està passant aquí?
1: Està jugant fatal França aquests últims minuts.
2: Sí.
4: És veritat que ara el porter...
3: Aturadot.
4: Sí.
3: I teatre també hem vist.
4: Acaba de salvar el segon d'Mbappé.
8: D'aquests 100 minuts que portem d'afegit se n'han jugat 2 o 3.
2: Clar, totes les coses igual, això.
3: Compte el córner, eh? A veure, que la penjarà Maurici. És l'altre cop Galarza, està tot estret el temps.
4: Compte que Condé té una groga, eh? Ara han demanat la segona.
2: Ai.
4: Que podria haver fet un empaner de la seva, saps?
2: Sí. Però no sap on tocar-se, també, dic, eh? Vull dir que no me'n fio gaire, perquè ha començat per la cara, després pel pit, ja no sap ni on...
3: S'ha desmaiat sense motiu.
2: S'ha aixecat com un resorte, que diuen els castellans, a més de terra, vull dir que no crec que sigui gaire el que li hagi passat. En tot cas, a veure aquest córner, sí.
3: Sí, perquè en 2 minuts, mañana la bloca sense problemes, no té pressa per llançar el contraatac, tot i que Cherki ara sí que té més pressa per servir, però res.
2: Recorda'ns, Albert, demà, la tapada demà, que surt de Tarragona, arriba a Barcelona.
10: Sí, 168 quilòmetres amb el Coll de Begues de segona categoria a la meitat del recorregut i el circuit final a Barcelona amb aquesta triple pujada al Castell de Montjuïc, l'etapa que arrencarà minuts abans de les 2 del migdia a Tarragona i s'acabarà a 4:45 de la tarda en directe, com avui, al Superesports.
1: Tu ens has dit quins dies són aquests dies, Albert, en els que estem immersos?
10: Però no
1: és complicada, aquesta.
2: Fàcil, aquesta.
1: Aquesta és difícil. Et donaré 3 opcions.
10: Digue'm. No, dic, no em donis 3 opcions, o dona-li a la Clara.
3: Que agrada
10: molt els concursos, a la Clara.
1: Ara ja us ho dic jo. Són els Summer Days de Ford Pro, amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Promoció vàlida fins al 15 de juliol. Per tant, aprofiteu i afanyeu-vos. Sí. Moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Ves al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens fins al 15 de juliol a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: 10 dies i això s'acaba. O sigui que els dies que... Summer Days.
1: L'estiu.
4: Quines opcions anaves a donar?
3: Sí.
1: No, encara. Estava processant.
4: No, pensava que anaves a donar les estacions o...
1: Estava processant i a la 1 de la matinada podia haver sortit qualsevol cosa.
2: Quantes ocasions perdudes avui, eh?
4: Sí,
2: la xirigota sí. I les opcions del
4: el
2: Summer
4: concurs
2: Days.
4: De cançons.
2: Sí. Demà tindrem temps i ja veuràs.
4: Sí, home, demà l'escans del Brasil-Noruega, no?
2: Ja veuràs.
4: Prepara't, Clarita.
3: Em preparo.
2: Doncs demà també parlem del Tour, lògicament. També en temps de t'ho diràs, un cop haguem viscut l'etapa, el final d'etapa en directe aquí a RAC1. Quina hora us hi poseu, Xavi, demà?
1: Demà a les 4.
2: Demà a les 4, doncs, per viure aquest final d'etapa que pinta molt bé amb aquesta triple volta a Montjuïc, és demà, no? Fan tres voltes abans d'arribar a la meta, per tant, estarem molt pendents del que pugui passar demà en aquesta segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Albert, descansi vostè, que vagi molt bé.
10: Perfecte. Per cert, avui al migdia, durant el 14-15, hem parlat amb uns aficionats mexicans que anaven a animar el toro i ens deien, no, és que nosaltres hem vingut a veure la primera etapa, després de l'etapa anem cap a l'aeroport, agafem un vol perquè demà anirem a l'Azteca.
2: Opa!
10: La bogeria absoluta. És a dir, hem vingut a animar el toro a veure si podien rascar aquesta primera etapa i ja anàvem cap a l'aeroport perquè no es volien perdre el partidàs de demà aquest Mèxic-Anglaterra.
2: Doncs i tant, no? Déu-n'hi-do, l'ajetreo també d'aquesta gent. Albert, que vagi molt bé.
10: Econòmicament van bé, aquesta gent.
2: Sí, això és una altra, perquè és d'una punta a l'altra. Però vaja, cuida't molt, bona nit.
10: Vinga, bona nit.
9: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
2: Doncs un cop repassada l'etapa del Tour d'avui, aquesta gran part de Barcelona, s'ha acabat, adoreu gràcies al cel, s'ha acabat aquest França-Paraguai.
3: Aquests 10 minuts d'afegits són...
2: són per guardar...
3: T'avorreixes per donar-los a mirar, no?
2: Són perquè per guardar en vídeo.
3: Han passat coses molt estranyes i divertides, la veritat, però França ha acabat guanyant 0-1 amb aquest gol d'Mbappé al minut 70 des del punt de penal, i a l'acabar el partit seguien un altre cop les enganxades entre els jugadors de Paraguai i els jugadors de França. Ha hagut de sortir Deschamps també a posar una mica de pausa. Ara sí que sembla que s'ha calmat una mica. L'àrbitre ha repartit alguna targeta més. Diria que a l'amic Galarza, que s'ho ha passat pipa en aquest partit. França passa a la següent eliminatòria, als quarts de final s'enfrontarà al Marroc. Serà un partidà, segurament.
4: No crec que protestin el penal. Per mi el penal que decideix el partit a dues és claríssim. És veritat que et sobta que amb tanta pèrdua de temps els 10 d'afegit no hagi sumat algun minut, vaja, un minut més jo crec que l'hauria d'haver sumat.
0: Però, és que el tram final...
2: No agraeixo,
4: Hi ha hagut... Sí, 30... no, igualment no hagués marcat Paraguai.
2: No.
0: És que 30 segons intentant servir Paraguai, que no ha pogut servir perquè França ho impedia amb d'això, i l'àrbitre beneficia l'infractor, que en aquest cas que és França. A veure, no hagués passat res, tampoc, perquè hagués sigut un miracle, hagués baixat la Mare de Déu de Lourdes, Guadalupe, i no sé quantes en tenen per allà a Paraguai, per marcar un gol. Però vaja, en qualsevol cas, la sensació aquesta de dir, ens han robat el partit, no? La gran justificació de l'Itxuga.
8: El primer que tenia la sensació que li podia marxar el partit de les mans era l'àrbitre. El que m'ha interessat a no allargar,
4: segurament,
8: perquè ja anaven a estarracada per segon.
4: Ara el pitjor partit de França, amb diferència.
2: I tant. I no és una gran presentació, una gran carta de presentació pels vuitens de França avui, perquè pels quarts de final de França.
4: Sí, pel França-Marroc, no?
2: Exacte, perquè Marroc ve de guanyar 3-0, d'acord que els primers, el que dèiem abans, els primers 60-70 minuts tampoc no ha sigut un festival de llum i de color, però mira, després han fet 3 gols, Unagi ha apuntat maneres, vull dir, una mica de tot. Arriba el moment que esperàvem, triar el millor jugador d'aquest França-Paraguai.
9: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Va, Francesc, crec que ets el millor per obrir el foc i dir-nos el teu candidat.
8: Mbappé per golejador, perquè ha fet el gol des del punt de penal i un parell d'ocasions més que ha tingut.
0: Martí, toca dir Mbappé perquè no pot quedar desert el premi, però vaja, segurament és el que hi ha posat una miqueta més de ganes dintre de la passivitat general del seu equip.
2: Xavi, què?
15: Jo em quedo amb Dué, que ha forçat el penal.
2: Jo el mateix, també, Dué per la jugada. Jaume.
4: Sí, ha d'acabar. Depèn què digui...
2: No, i a la Clara.
4: Ja.
3: No.
2: La Clara, com se t'acudeixi fer un empat ara, vull dir...
3: No, diré un que no di ningú.
2: Fantàstic. Mañan, potser, no?
3: No, Orlando Hill. Home, ha evitat que...
4: O sigui, ara és 2-2?
2: Ara és 2-2 i un Orlando, no diguis Orlando.
4: Va, Mbappé.
2: Mbappé. Doncs Mbappé, el millor jugador d'aquest França-Paraguai.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Doncs anirem acabant, anirem tancant tertúlia a una hora que no esperàvem. Jo, com a mínim, us he dit que no esperava acabar aquestes hores.
4: Sense llamp.
2: I ho podem fer. Ara, com si comença a caure, ja et dic jo, aigua com per l'amor de Déu allà ara a Filadèlfia, però sense fer mal a ningú, només faltaria.
4: Refrescarien.
2: Però ja està, ara ja ho hem aconseguit. Abans de tancar, Xavi, alguna cosa que ens vulguis explicar allò de remate final, saps?
15: Bueno, que l'equilibri perfecte existeix.
4: Sí,
15: és una frase que tingui
1: jo el capçal del llit. Equilibri perfecte existeix amb el nou Omoda 5SHS. Ja no has de triar, tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un super amb etiqueta ECO, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Tu quan te'n vas a dormir mires allà dalt i dius... L'equilibri perfecte existeix i dorms com un nen petit. Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
2: Ho diré per si de cas, però jo crec que dormiré igualment avui, però com un nen petit. Avui em sembla que arribaré allà i faré així i no caldrà ni que vagi la persiana, jo crec. Una i nou minuts, jo crec que podem anar tancant tertulia ja, que hem arribat al millor... Jo crec que el millor ho hem vist ja. El millor del dia d'avui ja ho hem vist. Anem tancant persiana i demà serà un altre dia. Això, eh? 3:15 ens hi posem demà, doncs.
4: De 10, no?
2: De 10 hem quedat abans,
1: 3:15.
2: Ens hi posem, sí? 3:15 va bé.
3: Demà el partit és molt millor que el d'avui, eh?
2: No cal córrer gaire, eh? És a dir, demà em poses... No vull faltar, és igual. Un altre partit qualsevol i milloraria segur. Clara, gràcies.
3: Bona nit,
2: que vagi
3: demà.
2: Bé. Jaume Molló, fins demà.
4: Fins demà.
2: Xavi Puig, bona a partir nit. De les 4 us escoltem.
4: Perfecte.
2: Amb el final de la segona etapa del Tour de França, Martí Molina... Gràcies per tot.
0: A vosaltres, home.
2: Ens en deus una.
0: Ens en deu... Bueno, doncs tornem a convidar i ja...
2: Estudia't com es fa això de les xirigotes.
0: Podem canviar xirigotes per garrotins, que és una mica també el nostre.
2: Home, i tant.
0: Vinga.
1: Aquí m'hi trobaràs.
0: Ah, fantàstic.
2: Va. És que m'esteu posant això.
0: Portaré la guitarra i tot, si m'ho puc.
2: Home. Doncs ja coincidirà, sí. Ja farem coincidir. Per tant, Francesc, gràcies.
1: Bona nit. Acompanya el que quiere cantar.
2: La 1:10, encara ens queden un parell de coses per explicar.

0: I és que a banda del Tour de França també tenim una altra gran competició, un altre gran esdeveniment esportiu en marxa aquests dies. Parlem de tennis, lògicament, i del torneig de Wimbledon, aquest tercer gran slam de la temporada, que avui s'ha quedat sense un altre dels tenistes espanyols. Ahir ja va caure Rafa Jódar, avui qui ha caigut és en Jaume Munà, per tant, diu adeu a la competició ara que ja encarem la recta final. Roger Jofre, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit. Doncs sí, el mallorquí ha perdut per 3-16-1 i amb aquest resultat s'ha acabat el seu camí a Wimbledon, a tercera ronda. També avui ha jugat el vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev, que no l'ha sabut i s'ha imposat per la via ràpida en 3 sets a Girona. Per la seva banda, el número 6 del món, Àlex de Minaur, ha guanyat en 4 sets el nord-americà Zbaida i el número 7, Taylor Fritz, també ha superat a l'italià Sonego per 3-16-1. En dobles, el barceloní Marcel Granollers, juntament amb el seu company Horacio Ceballos, s'ha acomiadat del torneig a segona ronda. I pel que fa a la jornada de demà, torn per Novak Djokovic, que encetarà els vuitens de final a 2-4-3 contra Safiulin. A continuació, el malagueny Alejandro Davidovic s'enfrontarà a Ogeli Asim. I el plat fort del dia arribarà passades les 5 de la tarda amb el partit que enfrontarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki, que recordem que va eliminar ahir a Rafa Jódar.
0: I al quadre femení, doble sorpresa aquesta jornada.
1: Sí, sorpresa de les grosses perquè han quedat eliminades la número 2 i la número 3 del món, Elena Rybakina contra Elis Mertens i Iga Swiatek contra Alexandra Ehala, totes dues en 2 sets. Demà torn per la número 1 del món, Arina Sabalenka, que s'enfrontarà a la japonesa Osaka passades les 4 de la tarda. I un últim apunt, perquè Serena Williams s'ha retirat del torneig de dobles, que havia disputat amb la seva germana Venus per una lesió al genoll que va patir durant la seva derrota a la primera ronda del torneig individual.
0: Això en tenis, també un apunt de motor. Anem cap al circuit de Silverstone, o ens fixem en el que ha passat avui al circuit de Silverstone, on aquest cap de setmana s'està disputant el Gran Premi de Fórmula 1. Avui Kimi Antonelli ha aconseguit la pole per davant dels Ferraris i també ha guanyat la cursa a l'esprint. Roger.
1: Sí, el jove pilot italià continua dominant el Mundial aquest cap de setmana a la Gran Bretanya, a casa de Lewis Hamilton i George Russell. I sortirà primer la cursa demà per cinquè cop aquesta temporada. Els Ferrari l'acompanyaran a la primera fila de la grella. Leclerc s'ha quedat a menys de 2 dècimes i Hamilton a poc més de 3. Mentre que Russell, company d'equip d'Antonelli, segon a la classificació general, sortirà des de la quarta posició. La sorpresa d'aquest dissabte ha estat Hadgar, cinquè. Ha guanyat la partida al seu company d'equip Max Verstappen, setè, que ha tingut problemes en el seu motor. Per la seva banda, els McLaren, Lando Norris i Oscar Piastri sortiran 6è i 8è respectivament, mentre que Carlos Sainz sortirà 15è i Fernando Alonso últim. Tot plegat després que aquest migdia Antonelli també s'hagi imposat a la cursa sprint en un duel vibrant contra Hamilton. El podi l'ha tancat el vigent campió del món Lando Norris. Amb aquestes actuacions l'Itàlia continua fent mèrits per convertir-se en el pilot més jove en guanyar el Mundial de la Fórmula 1.
0: Roger, gràcies.
1: Fins ara.
0: I Jani de Gallut, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, molt bé.
0: Anem a l'últim minut?
2: Sí, anem. Ho deies, només començar el programa, que Will Clyburn no continuarà al Barça perquè el club ha exercit la clàusula de talla existent al seu contracte i que és una plantilla que ara mateix queda amb només 5 jugadors, amb Núñez, Panter, Brizuela, Xenguelia i Parra, doncs del bàsquet al tennis, perquè Sara Sorribas, al costat de la txeca Marie Bouzkova, ha estat eliminada del torneig de dobles femení de Wimbledon en perdre contra les favorites del títol, en aquest cas Taylor Townsend, i la txeca també Katerina Siniakova, 6-2 i 6-1. I 6-1, volíem dir. En canvi, Núria Parrizas ha anunciat la seva retirada del tennis professional als 34 anys, després d'una carrera de 4 títols, 8a, i arribar a estar entre les 50 millors jugadores del món. I acabarem amb dues victòries, les dues de les seleccions espanyoles, femenina i masculina, sots 19. La femenina ha guanyat 2-1, en aquest cas a Àustria, i s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu de Bòsnia i Hercegovina, i també ha guanyat el combinat masculí, en aquest cas 4-0 a Alemanya, i també s'ha classificat per les semifinals.
0: Janire, gràcies.
2: A tu, bona nit.
0: I ara sí, és moment d'anar tancant programa. Demà hi tornarem, com dèiem, a partir de 9:45 ens hi posarem. Abans, però, a les 4, al Superesports, pendent de l'última etapa, del final de la segona etapa, ara sí, la que va entre Tarragona i Barcelona al migdia, com sempre, també el 14:15. Ho deixem aquí agraint la tasca del Víctor Valero, que l'hem tingut a la part tècnica, i també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible el Tu diràs d'avui i els de cada dia. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé. Fins demà.
3: Tu diràs.
4: RAC 1. Notícies. Josep Riba.
5: Bona nit. Passa un minut d'un quart de dues. Els bombers treballen intensament aquesta nit a l'Empordà amb un desplegament de màxims per evitar que l'incendi a les Gavarres es torni a descontrolar. L'han donat per estabilitzat fa unes 3 hores, però encara preocupa sobretot el flanc dret del foc i les possibles revifades que hi pugui haver demà amb l'entrada un altre cop de la marinada. Fins ara el foc ha cremat unes 2.300 hectàrees i ha afectat 4 edificacions de forma total i 7 més de forma parcial. La bona notícia, però, és que no hi ha hagut danys personals. Més detalls des del centre de comandament dels bombers a la Bisbal d'Empordà, Anna Salvador.
6: Tot i que l'incendi ja està estabilitzat, els bombers mantenen el mateix dispositiu aquí a l'Empordà, més de 400 efectius del cos i un centenar més de la UME. El cap dels bombers, David Borrell, explicava que estaran molt pendents del foc aquesta nit perquè podria tornar a acostar-se a algunes urbanitzacions, però que els preocupa més és l'evolució de les flames a partir d'aquest diumenge al migdia.
7: Aquesta nit el que tindrem és una tramuntana lleugera, és a dir, el vent no serà un problema, no ens preocupa especialment això de la nit, sinó que sobretot el que ens preocupa és de cara a demà. De cara a aquestes marinades reforçades, amb aquesta entrada de sud, quina afectació pot tenir amb un flanc que està estable però que no està controlat.
6: Com dèiem, la prioritat dels bombers és controlar el flanc dret del foc, que és el que tenia més potencial en cas de descontrolar-se. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que encara queda molta feina per fer.
8: A bombers els preocupa principalment el flanc dret, que és amb el que han de treballar. L'incendi està estabilitzat, que vol dir que no ha crescut, però el flanc dret donarà feina i preocupa perquè, bueno, doncs, depenent d'aquesta onada de calor, del vent que ve de sud, que continuarà bufant, i les variables d'una zona complicada quan a la intervenció, doncs fan que tinguem que estar molt atents a aquesta qüestió.
6: De fet, el govern avisa que el foc no es podrà extingir com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. A hores d'ara es mantenen actius els confinaments a tots els municipis afectats.
5: I de l'Empordà Canet, fa més de 7 hores que els assistents del Canet Rock viuen un festival repet de música en català que s'allargarà fins a les 6 de la matinada. I acaben de tocar els 30 UFAM i abans els Amics de les Arts, en un festival marcat per les reivindicacions. Primer, Josep Maria Mainat, que ha fet una actuació en honor al seu company de la trinca, Toni Cruz, mort ja fa un any. I després, el propi festival, amb un vídeo on sortien algunes de les persones afectades per l'incendi del massís de les Gavarres. Allà, a peu de pista del Pla d'en Sala, hi tenim a la Cristina Salat.
9: Els Amics de les Arts han sortit a l'escenari a cantar els seus grans hits. La banda ha celebrat al Canet Rock els seus 20 anys. El públic ha corejat Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos i el gran Jean-Luc. Ha servit per tancar la seva actuació al Pla d'en Sala, un concert carregat de simbolismes i amb reivindicació en defensa de la llengua catalana. No han faltat tampoc les mostres de suport als afectats pels incendis de l'Empordà. A ells i els que treballen per apagar les flames els han dedicat un dels temes. Un parell d'hores abans ha estat el mateix Canet Rock i el que ha mostrat el seu suport amb un vídeo on s'han escoltat testimonis dels afectats. La directora del festival, Gemma Recoder, ho explicava així.
10: Com ens estem carregant el planeta, per què la gent... O sigui, bueno, hi ha moltes coses que no s'entenen, no? Perquè la gent pot anar amb jets privats, perquè la gent... I ens fan reciclar el plàstic, però després hi ha gent que va amb un Ferrari. No hauria de ser, ho reivindiquem.
9: Ara són Figaflaues qui puja a l'escenari. El Canet Rock seguirà fins a les 6 del matí quan tancarà edició amb la Fúmiga.
5: I ara els esports.
11: Sí, d'entrada, nit i matinada.
5: Amb Xavi Sabater.
12: El Mundial de Futbol, França acaba de certificar el seu pas cap a quarts de final després de guanyar el Paraguai per 1-0. El gol ha estat obra de Kylian Mbappé al minut 70 des del punt de penal. El rival de França en aquests quarts serà el Marroc, que també ha guanyat el seu partit davant el Canadà per 3-0 amb un doblet d'Unahi, el jugador del Girona. Pel que fa al Tour de França, el danès Vingegaard s'endú el primer mallot gran.

0: el Gran Premi de Fórmula 1 de Silverstone. El líder del Mundial ha firmat la seva cinquena pole position de la temporada i s'han posat els Ferraris de Leclerc i Hamilton, que sortiran des de la segona i la tercera plaça. Carlos Sainz sortirà 15è, mentre que Fernando Alonso ho farà últim. La cursa de la Gran Bretanya serà demà a partir de les 4 de la tarda.
1: I pel que fa al temps, hores d'ara estem a punt d'entrar a una nova onada de calor que començarà el diumenge i que no s'aturarà com a mínim fins dimecres, Abel Caral.
2: Sí, d'entrada, nit i matinada, de mal dormir a la costa. En alguns casos, de nou, no baixarem dels 25 graus, 26, 27, fins i tot, en alguns sectors de l'Alt Empordà, encara amb restes de tramuntana rescalfada, mínimes de 26, 27 graus. Cap al prelitoral, de 20 a 23, 24, en comarques més interiors, baixarà més la temperatura. Tot plegat presagi d'un diumenge en què sumarem 2-3 graus als termòmetres, sobretot en comarques interiors. Demà, si no hi arribem, pràcticament, però és possible que hi arribem als 40 graus a Lleida i altres sectors del Segrià, i serà més fàcil que avui passar als 35. De fet, avui ja hem tingut màximes de 36, 37, 38 graus en alguns casos, i tot plegat encara amb restes de tramuntana, com dèiem, al nord de l'Alt Empordà, moderada, anirà fugant al llarg del dia, i a la tarda reforça el vent, al migdia, i al llarg de la tarda el vent de marinada, vent de component sud, que podrà bufar en molts casos amb cops de 30-40 km per hora, i atenció de cara dilluns, dimarts, dimecres, que encara puja més les temperatures, sobretot en comarques interiors, i podrem arribar als 41-42, sobretot a les comarques de Lleida, les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, nits afogoses, demà a dormir a la costa i tot plegat, sense precipitacions.
1: Això és tot per ara. Per més informació podeu visitar el portal web raco.cat.
3: Ara escoltareu
4: els millors moments
3: del Via Lliure.
5: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats d'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, Joan Lluís García? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, Toni Muñoz.
2: Què tal?
0: I també la Clara Molins. Bon dia, Molins.
3: Molt bon dia.
0: Com esteu?
2: Ui, que baixa de to, no?
1: Juliol, sí, passa.
3: Ai, és el volum que...
0: Home,
3: no
0: és juliol.
4: És juliol, ja, eh?
0: Ah, clar,
4: és
0: juliol.
3: Ja s'acaba, això.
0: Ah, clar, clar, jo ara pensava que ja feia dies que era juliol. Bé, bueno, sí, fa dies.
1: Sí.
0: Però pensava que el cap de setmana... Primera tertúlia de patates de juliol! Bravo.
1: Això vol dir que ja, oficialment, comença el compte enrere, no?
0: De què?
3: Queden tres, no?
1: A què amb això em referia?
2: Només queden tres tertúlies de patates.
0: Amb aquesta, sí. Amb aquesta tres.
2: De la història?
1: Amb aquesta tres...
0: Ah, això no se sap mai.
1: És a dir, vol dir... Una, dos...
3: Tres caps de setmana, tres dissabtes...
0: Avui,
3: dos més.
0: I els dos pròxims dissabtes.
1: Jo amb el dissabte entrant, o de vuit, d'aquí en vuit...
3: D'avui en vuit, això.
0: Que no és veritat, no, d'avui en vuit?
2: No, perquè són tres setmanes. D'avui en vuit és d'aquí una setmana.
1: D'avui en 21.
0: Clar, però d'avui en vuit no és una setmana, en realitat.
2: Bueno, si comptes avui...
3: Sí, perquè avui no comptes.
2: Però si comptessis avui serien vuit.
1: Per tant, comptant aquesta...
0: Sí.
1: O sigui, una, dues i tres.
0: Tres.
1: Sí, hat-trick de tertúlies i de vacances.
0: I fins aquí.
2: Escolta, i també hi ha una altra notícia que jo crec que hauries de comentar, no?
0: De què?
2: Que som la tertúlia de patates líder.
0: Ah!
2: Davant de les altres tertúlies
3: sí,
2: de patates.
3: Sí, senyor. Les moltes altres tertúlies.
1: Sí, senyor. Sí.
0: Ara deixeu-m'ho mirar, perquè a aquesta hora... A veure...
2: Vostè sap la memòria.
1: Jo m'ho sé,
0: Ho sabeu de memòria?
1: Home, és la xifra estratosfèrica.
0: La hora de la tertúlia de patates.
1: No m'ho he d'equivocar, però diria que... 184.000.
0: 184.000 oients a la tertúlia de patates!
2: No, no. Crec que no, eh?
1: Que sí, que sí.
0: Que sí, que sí.
1: Ara igual...
4: Però l'hora sencera, aquesta hora de 7 a 8.
0: Sí, d'aquesta hora de 7 a 8.
2: Jo crec que eren menys.
1: De 7 a 8, però són...
0: Rècord històric de la tertúlia de patates, senyors i senyors.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies.
2: Gràcies, una cosa, deixa-m'ho dir, tio. Gràcies, gràcies, moltes gràcies.
0: Ara, no, visca la ràdio.
1: 184.000 oients.
0: Sí.
1: És molta gent, eh?
0: Molta gent.
3: Molta gent llevada aquella hora.
4: Feu allò que es fa ara. Feu allò.
0: El què?
4: A Catalunya, en què es mesura?
1: Tu sumes.
4: En Camp Nou.
1: No, un moment, Edu, un moment. Tu sumes. Tu sumes Cornellà al Prat i al Camp Nou? I encara ens falta lloc.
4: I encara ens falta lloc. Ara estaria... I hem de sumar els camps del Sant Andreu, de l'Europa i del Sabadell.
0: El Camp Nou, quanta gent hi cap ara? 60.000?
1: Ah, no, ara 60.000.
0: Doncs tres Camp Nous actuals.
1: Actuals. Jo pensava ja en... Quan estiguem a 100.000.
0: I en Bernabéus, quan es calcula això?
1: Bernabéu és incalculable. És incalculable.
0: Bueno, doncs des d'aquí, moltíssimes gràcies, òbviament. Són 184.000 a aquesta hora del matí, eh? La resta del programa, 574.000 oients.
2: 574.000.
0: Sí, sí, sí.
4: Un dia, escolta, un dia podries fer una crida.
0: De què?
4: Que és que... als 500

0: 184.000 vinguessin a les 7:30, a les 7, de
1: tots,
0: fet.
1: Tots, tots a les 7.
0: Tots a les 7.
2: Jo crec que hi cabríem,
3: no, eh? Perdona, en plan Oprah no. Winfrey a baix repartint patates.
1: Jo el que dubto...
3: No,
1: fes-ho, fes-ho gran. El que dubto és que sigui veritat això i, per tant, que ens estigui escoltant tanta gent. Jo crec que ens hauríeu d'enviar algun missatget a través de Twitter, alguna cosa, per dir, escolta, estic aquí, perquè, clar, ostres, doncs, no és molt creïble.
2: Tu que vinguessin gent silenciosa.
3: Tu que vinguessin 184 a seques ja signaries, no?
1: Persones?
3: Un dissabte a les 7 del matí a buscar patates.
1: Em semblarien masses. Bueno, escolta, doncs va, per celebrar-ho, saps què tinc aquí?
2: Ja.
1: Xocolata! Sí!

0: Ja sabeu que aquí ens agrada premiar els que sou matiners, aquests 184.000 que ja esteu penjats a la ràdio aquesta hora del matí, i regalem el lot de xocolata Jolón, que ja sabeu que és un, en fi, és un lot dolç que ens pot arreglar una miqueta la vida. En aquest lot hi ha de tot: xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer si us voleu endur aquest lot? Doncs bé, fer retuit al missatge que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates. Només entraran en el sorteig els que ho feu des d'ara i fins les 8 en punt del matí. Ni un minut més i algun minut menys, sí. Ja sabeu, eh? Xocolata Jolong!
1: Jolong! Jolong!
0: Com ho necessitem, eh? Ah. És més, ves que no s'hagin de plantejar la gent de Xocolata Jolong, sí? Anar al centre de Barcelona avui, que hi ha la grande part, la grande part, a repartir xocolatines, perquè, clar, els ciclistes, amb la calor que fa, necessitaran una dosi extra d'energia.
2: Sí. Nutrició.
0: Tu que, hi vas a fer ciclisme, sí, Toni, sí, necessites una...
2: Home,
0: una molt bé. Xocolata Jolón?
2: És el millor...
0: Complement ideal. Sí,
2: quan estàs allò a punt de pujar al port, a punt de coronar, una miqueta, saps, una rajola de xocolata Jolón, sí, i vas sol, les cames van soles.
0: Que aniràs a mirar-ho, això, sí, de la grande part.
3: I tant.
4: Jo també,
3: avui.
4: Sí. Jo vaig a la sortida, avui. M'enduc a la família a la sortida.
3: Sí, sí.
2: Clar.
0: Allà, a la molta zona, gent, no?
4: Zona Diagonal Mar.
3: Molta.
4: Sí, però a la zona del Fòrum, que és on surten, jo crec que hi ha menys ombra.
0: Ah.
4: I, en canvi, si vas uns metres més amunt, a Diagonal Mar...
0: No ho expliquis! Que ara no tindràs ombra, home!
4: La gent té dret a l'ombra, també, no?
0: Llavors et quedaràs tu sense ombra, però bueno...
4: Sí, no, si no hi ha ombra, em foto al centre comercial. Ja,
0: tu, creieu que hi haurà gent amb paraigües?
3: Sí.
0: És una cosa que ja he començat a veure.
3: Sí, sí, sí.
0: Últimament no sé si ho he començat
3: asiàtics
0: a veure.
3: Mort, això,
5: asiàtics. No, asiàtics no hi ha. Locals. Especials.
0: Com
5: especials? Doncs uns paraigües que no són paraigües de pluja, sinó que són paraigües...
0: Però els paraigües de pluja serveixen igual, no?
5: No, perquè són paraigües que tenen com una capa negra a la part de sota,
0: sí,
5: que són especials contra el sol.
0: Contra els raigs ultraviolats.
5: Crec que sí.
3: És que això ens havia passat en el passat, no?, de veure ciutadans asiàtics que venien al país de Tosemang. Pues ja estem aquí.
0: Ja estem aquí.
5: L'altre dia vaig veure una senyora pel carrer, que ho sé, per això que la vaig aturar, li vaig dir: escolti, aquest paraigua que porta, em diu, mira, és especial pel sol.
0: Vas interrogar una persona?
5: Sí, perquè m'ha semblat molt interessant i soc, al final, un antropòloga de butxaca.
0: Periodista, no?
5: Exacte, periodista, que jo sent periodista.
0: És això, fem periodista.
2: De carrer.
0: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
4: Doncs mira, m'ha passat una de les coses que més odio en aquest món. O sigui, una de les coses que em fa... No ha... Jo crec que no n'hi ha més de 3 o 4, de coses que em puguin treure de polleguera, absolutament. No, realment, sí. Però no. No, vull dir, cosa que em fa absolutament embogir, que és, i té a veure amb... tecnologia dels cotxes, val? Els cotxes ja, n'hi ha alguns que ja no tenen, no necessiten conductor, que van sols, però hi ha una cosa que encara hem de millorar, i molt, que és el maleït, quan el maleït cinturó,
0: sí,
4: se t'enganxa, i no hi ha manera de baixar-lo, perquè es necessita un recorregut cap enrere massa llarg per desbloquejar-lo. Llavors jo demano, si us plau, demano que ho faci millor, perquè jo embogeixo, perquè puc arribar a estirar fins a 5 vegades i llavors entro en còlera.
0: Cric.
4: Per què? Per què passa això? Per què és tan
2: és
4: llarg?
2: És el sistema de seguretat, que no ha canviat en els últims 50 anys.
5: Ho tenses tant com si fos realment un moviment de cotxe, no? I això detecta el cotxe. No ho sé.
4: És
5: que estires... Si ho fas suau, llavors ho pots desbloquejar.
2: Clar. Jo crec que estires massa fort.
5: Clar.
2: Estires massa fort el cinturó, aleshores es bloqueja.
4: Vols dir que té a veure amb
5: el tenses massa ràpid.
4: No té a veure amb el recorregut que fas enrere.
5: Jo crec que no, que és la suavitat.
0: Però, o sigui, el cinturó es bloqueja quan nota una estrabada.
3: Però, però ja al segle XXI, amb tot el que tenen els cotxes, ja hauria de detectar que és una estrabada d'accident,
0: sí,
3: i que l'Edu està fort i amb el braç pot fer molta força.
4: No,
0: però jo crec que és això, que està massa fort l'Edu. Últimament fa molta pesa.
4: Molta pesa.
0: I llavors, qualsevol moviment brusc,
3: casta un bíceps,
0: bloqueges el...
4: Jo crec que podríem qualificar d'estúpid un cotxe, o sigui, tots, que avui en dia... es pensa que una estrabada del cinturó amb el cotxe aturat, fins i tot algunes vegades apagat, es pot considerar una amenaça.
0: Però tu és el gesto de posar-te'l, eh?
4: Sí, que llavors, clar, quan a mi la primera se m'enganxa, llavors ja necessito fer-ho molt ràpid.
0: Clar, que
4: és pa. I llavors són 5 vegades i llavors arribo a articular, si estic sol... Puc perdre els papers perfectament. Si un dia rebentaré el vidre d'un cop de puny, t'ho dic ara, eh?
2: Ostres. No, però sí que és veritat que, clar, si tu compares tota la tecnologia que porta un cotxe, l'altre dia vaig tenir bueno, anava a dir l'honor, tampoc és l'honor.
3: No, no, potser sí.
2: De pujar un cotxe d'aquests elèctrics que tenen, que tots són pantalles i tal, i que no té canvi de marxes, i que sempre té com una mena de palanqueta al costat del volant. És a dir, era un cotxe com del futur.
3: Però quan fa que no puges un cotxe...
2: Bueno, és que el meu és antic, aleshores, clar...
3: Del passat.
2: Del passat, clar, però vaig pujar un cotxe modern. No? És veritat que, clar, contrasta molt, que el cinturó és el mateix que el SEA, el primer 600.
0: És més, i l'agafador també, eh? Aquells agafadors d'allò de...
3: Molt important,
5: l'agafador. No,
3: ja estic d'acord. Jo sempre vaig...
0: Sempre vaig amb l'agafador.
3: Tu fas pinta que també ets de les que vas agafada amb l'agafador, Clara.
5: Sí, però és que hi ha cotxes nous que ja no tenen agafador.
0: Ah,
5: l'agafador està desapareixent, està en vies d'extinció. I allò és dramàtic, perquè on t'agafes?
3: Els revolts, en aquells revolts que ja hi ha.
5: Ah, què fas? Doncs estem desemparats.
3: Sí, sí.
5: Els de la Nansa estem desemparats.
3: Sí, senyora.
0: Esteu fent tots els gestos de l'autobús.
3: Allà agafat de l'autobús. Jo, com la meva àvia, assegudet i agafat aquí.
5: I que depèn de qui condueixi, t'agafes més o t'agafes més.
3: Amb la mà dreta t'agafes allà i amb l'esquerra.
4: I un dia, perdoneu, haurem de parlar dels copilots, del rol de copilot. Hi ha persones que són que no han nascut, per ser copilot.
0: No, però una cosa...
3: Jo
0: l'alternativa no seria l'agafador de la porta?
3: Però no és el mateix.
0: No, gest no és el mateix.
5: L'angle del braç no va tan bé.
0: Sí, queda descol·locat.
4: Perdoneu, però sí, jo crec que sí, hi ha un impacte i tu estàs agafat a l'agafador. No més fàcil imaginar una situació en què allò sigui útil.
3: No subestimis el meu bíceps i el de la Clara.
2: Jo crec que més que res, agafar-se aquí dalt és un avís també cap al conductor. Llances un missatge subliminal.
0: No estic confiant en tu.
3: És llenguatge no verbal.
2: Exacte.
0: És veritat. Visca els agafadors que no serveixen. Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Clara Molins.
5: Doncs mireu, han arribat uns veïns nous al costat de casa.
0: Cuidado, cuidado que dius.
5: Llavors ens estem coneixent. És a dir, jo no els he vist mai encara, però...
2: Els vols saludar per la ràdio?
5: Hola, què tal, com esteu? Bon dia. No, però el meu lavabo, la finestra del lavabo, dona al costat d'aquests veïns.
2: El menjador de casa.
5: L'altre dia parava l'orella perquè sentia com uns xiulets i com si parlessin i com si diguessin alguna cosa. Em va cridar molt l'atenció.
0: Estic imaginant amb el got contra la paret.
5: Exacte. Calla, que ho gravaràs. A veure quin surt.
0: Què?
5: A veure, ja veureu els meus veïns, a veure. Sí, algú m'està xiulant, jo el lavabo tan tranquil·la que m'ha assecat.
0: Sí.
5: Atenció, però
0: sembla del carrer, no?
6: Hola.
5: Què?
0: Ha dit hola.
5: Ha dit hola, no?
0: I què? Doncs deu tenir una mascota que li xiula i llavors li diu hola.
5: Diu hola, i doncs, quina veu més gutural, no? Com deu ser aquesta persona?
0: T'inquieta.
6: Hola.
0: Bueno, perdona, no pots treure aquestes conclusions. Jo, si fos el teu veí, estaria patint ara mateix amb aquesta descripció.
5: A més, diu hola, o guapa, que ara ho acabo de saber.
0: Hola, diu.
5: Diu hola, tu creus?
0: Clarament diu hola.
5: Vale.
3: Posaria una demanda.
5: Doncs jo, una mica inquieta, pensant, no sé, aquests veïns, no sé, no m'entenc.
0: Déu meu.
5: Doncs resulta que he descobert...
3: Val.
0: Hi ha un gir.
5: He descobert...
0: Què?
5: Que no és un ésser humà. És un lloro!
0: Aquest que diu hola i que xiula és un lloro.
5: És un lloro!
0: A veure, pots tornar a posar-ho?
5: És un lloro!
0: Aquest és el lloro.
5: Aquest ja és el lloro, val?
0: Xiula bé,
6: eh? Hola!
0: Clarament diu hola.
3: No, diu guapa, eh? Jo crec que diu guapa.
5: Quan ho vaig sentir per primera vegada, em va semblar que deia hola, però després, reescoltant-ho, diu guapa.
0: Tens un superpoder aquí, perquè ara pots, en moments en què el veí no estigui pendent, pots ensenyar-li paraules al lloro.
5: I ara començo...
0: Idiota, idiota.
5: També canta l'himne del Barça. Diu, tu... tot el camp. I es queda aquí.
3: Grava'l, per favor.
5: Aquest no l'he enganxat.
0: Però com saps que és un lloro?
5: Perquè ho sé, llavors m'he informat, aquests veïns tenen un lloro, que està molt entrenat, que diu més una paraula i que canta. No ho sé, però...
0: Però pica el timbre i parla amb ells.
2: I té una veu molt greu.
0: Sí,
2: molt greu.
3: Té veu de ràdio.
5: I molt mimetitzada amb la veu humana.
0: Home, clar, però és el que fan els lloros. El lloro,
5: però ho fa molt bé, realment.
4: Perdoneu, no voldria faltar al col·lectiu de lloros, però... Sempre aprenen el pitjor, i jo, em canvio de vaixell, crec que no diu hola, que diu guapa.
2: Clarament.
4: M'han ensenyat a dir guapa.
3: Un lloro assetjador.
4: Sí,
5: és un lloro, eh?
3: És un lloro no deconstruït.
0: Aquells lloros que es van començar a veure vídeos que reproduïen els... que vivien a la selva, no sé en quin bosc de no sé què, que reproduïen el so de les serres elèctriques... dels que anaven a
4: talar els arbres.
0: Llavors ho feien amb la veu.
5: Ah! que sentia tot el dia. No,
0: no, exacte. Tot el
3: però m'està interessant molt aquest tema. Podem demanar una petició d'entrevista a algun expert en lloros? Si
0: experts en lloros, sí, que parlin.
3: Per què, o sigui, per què parlen els lloros?
5: Ostres, no tinc ni idea.
2: La gent Google dels lloros.
5: És el primer contacte proper que tinc amb un lloro.
0: Escolta, no?
5: Ja us informaré endavant com evoluciona la nostra relació.
3: Ho trobo interessantíssim, de debò.
0: Ja està, busquem un expert en lloros i parlem i que ens en portin un lloro que parli bastant.
2: Jo crec que entre els 184.000 oients...
0: Demanem els lloros! Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
3: Mira, també va de veus, però és que estic molt acollonit.
0: A veure.
3: L'altre dia el Toni exposava, plantejava aquí a la tertúlia de patates...
2: Sí, em recorda-m'ho.
3: Que et vas trobar, ja t'he vist que no. No, que vas parlar amb un col·legi professional.
0: Sí.
2: Sí,
0: sí.
3: I que et va atendre molt amablement una persona sí que hi havia. Doncs l'altre dia em va passar
0: l'experiència. No, però la història, si no ho van sentir, és que sí, el contestador automàtic era la mateixa veu que el que llavors immediatament et responia després.
3: Exacte, correcte.
0: Era la mateixa persona. Premi 1, premi 2, i llavors, hola, soc
3: jo. Bueno, explotat. Però,
0: doncs, que no vam ser mai si era una gravació o era directe, ell mateix en directe.
3: El que m'ha passat ara, que igual us ho heu trobat, però jo encara no ho he trobat i estic acollonit, és amb la intel·ligència artificial.
0: Ah,
3: em va trucar, rebre una trucada, la despenjo, i resulta que era que em volien deixar un paquet a casa i jo no hi era, no? Un clàssic. I la persona que em va respondre, vaja, que em va interpel·lar, era intel·ligència artificial.
0: Com ho saps?
3: Perquè ho va dir abans.
0: Ah?
3: Però sort que m'ho va dir.
0: Aquesta trucada...
2: Ah, però no es notava gens.
3: Em vaig acollonir. No, no, és que no es notava. Era impossible de saber. És a dir, jo... T'ho juro, t'ho juro. O sigui, li responia i les respostes tenien sentit amb el que jo li...
0: I to...
3: I to... Hi havia un punt de un segon, dos segons que trigava a respondre, però és que em responia com una persona absolutament normal, una conversa per tant.
0: En català o en castellà?
3: Català.
0: Català?
3: Català.
0: Català.
5: Català, Maria.
3: Català correcte. Sí, les S on tocava, les elles... Em vaig acollonir, vaig pensar, mira, ja sóc... No sóc una persona molt gran, però dic, ostres, jo m'imagino la meva via aquí i...
0: Sí, però feia bé les elles.
3: No, feia tot bé.
0: Llavors no és molt fidel.
3: Ja, és veritat.
0: S'està perdent això, eh?
3: Tens raó. No, no, però em vaig acollonir. I després, posteriorment, m'he trobat fent trucades per coses meves de companyies de gas i aquestes històries.
0: Uf.
3: I m'he trobat també.
0: També.
3: No tan fines, però la de l'altre dia de... Hola, Joan Lluís. A més...
0: Com seu nom.
3: Sí. Hola, Joan Lluís, hem intentat deixar-te un paquet i clar, com que m'havia avisat que era intel·ligència artificial, dic, hòstia, no et fotis...
0: No interrompis.
3: Vale, i mentalment ja sé que és un robot i que... Però és que em responia com una persona...
0: Podies interrompre? O no, no vas intentar-ho?
3: No, no,
0: mitja frase. No, les coses no van així. No em diguis coses que no són veritat.
3: Disculpa, Joan Lluís.
2: No, però podies mantenir una conversa o simplement havies de dir sí?
3: Conversa, i no era tot.
2: 4, 7, clar,
0: perdoni,
3: i ella no
0: l'he entès.
3: No parlava així, parlava com, o sigui, com una persona normal, com amb qui pots parlar en una botiga. Acollonit. O sigui,
0: són els nous
5: però
0: lloros.
5: La que entraves en un certa...
0: Són els nous lloros.
5: Els nous lloros.
3: Sí, són els nous lloros. Correcte, correcte.
5: Però la que entraves una mica en la complexitat de... És que això em va passar que vaig intentar demanar una cita, canviar una cita, i llavors sí, era tan complicada la situació que jo vaig trobar que la IA no ho estava pillant.
3: Jo, en aquest cas, em va dir, escolta, mira, no t'hem trobat a casa, et va bé que et deixem el paquet en aquest altre punt de recollida, que hi ha una altra ocasió, ja te l'havíem deixat allà, sí, si estàs d'acord? I jo, sí, deixeu-me'l allà.
5: Clar, perquè això era fàcil.
3: Sí, era fàcil. Perfecte, doncs escolta, doncs te'l deixem allà, no sé què. I em va ser... acollonit.
0: S'ha acabat el món.
3: Sí, senyor.
0: Ja està, és així. I ara, si premeu un, Toni Muñoz.
2: Doncs aviam, mira, aquesta setmana m'he tallat el cabell, com podeu comprovar.
0: Ah, sí, és veritat.
5: Bon pentinat,
2: Bueno,
5: sí.
0: No estàs content del tall.
2: Bueno, és igual, això serà un altre capítol de... Però no és el tema que volia posar sobre la taula avui.
3: Com un degradat, aquí al costat, no?
2: Sí, tu, una mica massa degradat.
0: Fa jove, fa
5: jove. Sí, és modernet.
2: És igual, el tema és que estrenava perruqueria, no? Perquè últimament tenint molts problemes per trobar hora, perquè ara va tot per hora, i sempre has de connectar... Bueno, per hora, vull dir, per una web, i has de demanar hora a través de la web.
3: Ah, sí? A la perruqueria?
2: Sí. I està tot calendaritzat.
0: Com es nota que hi vas, no?
3: Que fot anys.
2: Clar,
3: fa 10 anys que no vaig.
2: De l'altre gremi.
3: Ho faig jo sol.
2: Sí. El tema és que vaig anar a una nova barberia, no? Barbershop, no? Com n'hi ha moltes,
0: sí,
2: no?
0: Això és això que els anglicismes que incrementen el preu.
2: Sí, exacte.
0: Exacte.
2: Vaig anar recomanat, no?, per un amic meu que és molt alt.
0: Les barbershops no tenen fotos, tenen dibuixos.
2: Bueno, aquesta sí que hi havia fotos, fotos que li havien regalat els de la cera. saps? Ah. Els producte aquest, la gomina, sí, no, i tal, regalen unes fotos i l'estaven allà pensant.
3: Els de la cendra, no, els de la vorera.
0: Que no les has fet tu, vull dir que no, aquell pentinat no l'ha fet.
2: No, aquell no l'ha fet, no, és veritat, no és de la casa.
0: Correcte.
2: És del tio que li ven la gomina, no?
0: Correcte.
2: Però és igual, el tema és que vaig anar recomanat per un amic meu que és molt alt, i ara entendreu per què dic que és molt alt.
3: Xavi Bundó?
2: No. I era un lloc molt petit, no? Humil, no? Hi havia un mirall, mai m'havia trobat que... O sigui, mai m'havia fixat en com eren els miralls de les perruqueries, però sí que em vaig adonar com no, habitualment no són els miralls d'una perruqueria, que era el que em vaig trobar allà. Era una mena de mirall d'aquest que tu compres a un bazar qualsevol, que hi ha un marc molt gran i a dins hi ha un mirall, sí, i ja està. No, era molt gran, no? I el tema és que estava col·locat, penjat a la paret, molt amunt. I jo estava assegut a la cadira i no em veies.
0: Oh!
2: Hòstia, no, la veritat,
0: com
2: no
0: em estratègia
2: veia.
0: No tranquil·litza, eh?
2: No em veia. I deia, què tal? I dic, bé, suposo que bé. Però, hòstia, és que de veritat m'arribava...
3: Et veies al front, no, clar, no veia res.
2: Clar, no, clar, no, una mica.
5: Potser està fet expressament perquè et vegis només el pentinat.
2: Clar, però jo vull saber com em queda el pentinat amb la cara. Perquè el pentinat pot estar molt bé, però si després no lliga amb la cara...
3: La cadira no la podies pujar, eh?
2: No, perquè ella també era baixeta.
0: Ah!
3: I no vas demanar com els nens?
2: Un alçador.
0: A tu i a ella, també, perquè...
2: Bueno, clar, però ella...
0: I tallar els cabells podria pujar en un...
2: Però aleshores no vaig entendre per què... Ella estava tan baixa i jo sent baixet, perquè el mirall estava tan amunt.
0: Realment.
2: Saps? No m'havia trobat mai. No, i clar, em va dir, bueno, què tal, tornaràs? I després em vaig mirar això i vaig dir, bueno, ara sí, em vaig posar de peu.
3: De puntetes, no?
2: I vaig dir, bueno, sí que tornarem.
0: Clar, i la clau que el teu amic fos alt és que ell no es va trobar amb aquest marit.
2: Clar, ell em va recomanar aquell lloc, ostres, ho fan superbé, ja veuràs, no sé què. És veritat que és un col·lega que és quasi del teu gremi, Juanlu.
0: Ah, que no s'ha de fer gaire cosa.
2: No s'ha de fer gaire cosa.
3: Ah, vale, quin gremi?
2: Dels calvos.
3: Estic per allista. Repetitzats. Però això és important, sobretot, tenir el tronc llarg.
0: O el coll.
3: Més que les cames, perquè hi ha gent que és alta, però és de cames molt llargues i tronc curt.
5: Cama curta
3: no
5: o cos llarg.
3: Si és així, tronqui largui.
0: Tronqui largui.
5: És més afavorido, el tronqui largui.
0: Tu ets tronqui largui.
3: Jo soc tronqui
5: largui. Jo també soc tronqui largui.
3: Amb la meva parella som igual d'alts, però les seves cames arriben pràcticament al meu coll.
2: Jo soc paticor.
0: Llavors ho concentra tot, no? A partir d'un cert moment ja...
3: Sí, quan de peu bé, però quan ens assallem al cinema, jo quedo, com dos pams per sobre d'ella.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Ostres.
3: Sí, perquè... Bueno, clar. Però les
0: cames de cop...
3: Sí, és millor... intimitats, que tampoc caldria, però...
5: És millor posar el focus en que tens el tronc llarg que en que tens les cames curtes.
3: Clar, correcte, no? Jo dic que soc tronc llarg.
0: Això
3: no paticorti.
5: Clar, exacte.
0: Correcte. Heu fet un càlcul així de... d'equilibri de...
5: Home, hi ha el canon aquell de les 7 caps i mig que ha de durar un cos per ser totalment harmònic dels grecs.
0: 7 caps i mig?
5: Sí, és el que sí, no? De cap a peus.
0: Qualsevol persona alta o baixa ja...
3: No,
0: perquè has de pressuposar que llavors una persona alta ha de tenir el cap molt més gran que tu. No? Vull dir, els caps són bastant estàndards, no? Més o menys.
5: Ja. No, hi ha percentils.
0: Bueno, clar, a veure...
5: I
3: microcefàlies... També estem donant per bo el que és la...
0: Sí, el de la Molins. Les cares...
5: Ha colat.
0: A veure, les cares no són molt més altes o molt més grans una que una altra, no?
3: Molt més gran.
5: A veure,
0: proporcionalment.
3: Però ara que m'apliques per 7 i mig, potser sí que té aquest diferencial.
0: Qualsevol centímetre compta aquí.
3: Insisteixo, sí, el que ha dit la Molins és cert.
5: També és qüestionable.
0: Anem amb les cançons, de veritat, eh? Ens faran fora abans que acabi la temporada. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la Molins.
5: Doncs el que seria una nit de festa.
3: Bé.
0: Home,
2: una festa, ja hi som.
0: Vaja festa.
5: Potser l'inici de la nit de festa.
0: Ja hi som. Sí, o al final.
3: Ja hi som.
0: A veure, també... També cadascú té el concepte que té de festa.
5: Exacte.
2: Potser festi corti o...

0: la Cesma Animal.
1: És gallec, això, no?
0: Ah, exacte.
2: Què és?
0: És un grup que es diu Bayuca, que són gallecs.
2: Bayuca.
0: Bayuca, que bueno, han fet una recuperació de la música tradicional barrejada amb música electrònica, que em sembla una combinació guapíssima, i que l'altre dia els vaig descobrir i dic, mira, em semblen interessantíssims, Bayuca. I la cançó es diu Noitada, que és nit de festa, efectivament, en gallec.
2: Nit de festa. Val, es diuen Bayuca, eh? Ens els apunten.
0: Bayuca.
2: Va, Edu, la teva.
1: Doncs mira, jo porto... sempre ens queixem de l'algoritme. A mi l'algoritme aquesta setmana m'ha regalat una cançó que no coneixia. Sonava música italiana i de cop i volta va aparèixer aquest tros de cançó.

0: Molt bé, això, eh?
1: Sí, maledetta primavera.
2: Oh! Maledetta.
3: Sí, és... Maleïda primavera. Sí.
4: Gràcies a la traducció. Però és simultània, no?
1: Pels que us queixeu que fa massa calor, que voldríeu estar a maleït estiu, doncs maledetta primavera, que a mi m'agrada més l'estiu.
0: Sí, senyor.
1: Llavors, Loretta Goggi, es diu l'artista, que és, a Itàlia sabeu que és un, una figura emblemàtica. Aquesta cançó és de l'any 81.
3: 81, oh.
1: No havíeu nascut, alguns de vosaltres.
3: No
1: jo sí.
0: Ara va dir, sí, jo sé que havíem nascut.
1: Tu, només tu i jo, oi?
0: Però teníem... Que un mes,
1: tenia mesos perquè va quedar segon al Festival de San Remo.
0: Ah, San Remo.
1: Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
0: Maledetta. Oh. Va, anem amb la cançó de... dels Jollis. Mira, la meva sí que és de festa, sí. Que seria festa.
4: Ah, perquè... què vols dir?
0: No, perquè encara estic ancorat una miqueta a la sessió que vaig viure al Sonar fa 15 dies.
1: Disco Estrella.
0: Yeah! Ei, família!
1: Sona que trona!
0: Fa calor,
1: sí?
3: Aquí, des de la piscina municipal de
0: Finestrelles. M'encantaria, eh? Una ràdio municipal molt petitona, però amb aquest to.
1: Sí, tio.
0: A veure,
1: endavant.

0: això per què?
1: Vaig estar a la sessió que va fer el T-Mouse, que és el DJ productor alemany que va fer aquesta cançó, i va ser una passada de sessió, i el moment culminant va ser...
2: Que eren tot clàssics, o no?
1: Tot clàssics d'aquesta època, dels anys 90, de música així, house i... House, aquests que entra bé, i... Cresca, Sardinola...
2: De veritat, eh?
3: Recordar que no diu Honey.
2: No, això ja ens ho va dir...
3: Horny.
2: Sí. Ah. No, però això, a la sí, amb l'embalat ho vam descobrir.
1: Perquè lliga també amb l'època...
3: Sí, sí. Amb el tema.
0: De fet, s'adaptava a la lletra. Hi havia una versió en què s'adaptava a la lletra. Que deia, ole...
3: Què?
1: Ole, Simeone.
0: Ole, que és una paraula en castellà. Ole, tu.
2: Ah, vale.
3: Però què
2: diu? No, però és el descobriment que vam fer amb el mossèn Nil l'altre dia, que jo no sabia. Jo em pensava que la cançó deia... Mel.
1: No, diu...
2: No, no,
1: fa caloreta.
2: No, diu això. Vaig una mica passat de frenada. Però va, tancarem amb la música del Toni.
4: Bueno, doncs jo, la banda sonora d'una pel·lícula que s'està... Bé, jo només escolto la banda sonora, no veig la pel·lícula a casa meva, però les meves filles no paren de fer la coreografia, de fer-ho tot, de ballar aquesta cançó. Zootrópolis, de Shakira. Home.

0: Zootrópolis? La última de Zootrópolis, la del desembre.
1: No ho sé,
0: et
1: dic que no veig la pel·lícula.
2: La
1: 2,
2: és la 2.
0: Vale.
2: Sí. Però no l'he vist, eh?
1: Però la cançó...
0: Però la miren a casa.
2: No, l'escolten.
0: Només l'escolten?
2: Només l'escolten.
0: Ah, carai.
3: Sembla
0: sí,
3: no. La cançó del Mundial, eh?
0: Sí,
2: la d'ara o la del 2010?
1: Sí, és igual, que és la mateixa que el Waka Waka.
4: És que la plantilla ja estava fina, que voleu.
2: Però bé, és xula. Jo la poso al cotxe i tenim en molts matins.
0: I les pel·lícules no estan mal, eh? Tant la 1 com la 2, les Zootrópolis estan bé.
2: Sí?
0: Recomanem.
4: I en català.
0: I en català! Creieu que aquesta hora el lloro està dient maca?
1: Surt a Zootrópolis, el lloro de la Molina?
0: Podria ser perfectament. Bueno, patateros, apa, que vagi bé. Adéu-siau!
1: Apa, bona setmana!

0: Xocolata Xolong. Elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong. La xocolata. Xocolata.
1: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
2: El cap de setmana, quan passen coses...
3: Sí, noi, el que està parlant bon pot passar. Bueno, estem parlant amb Blai Morell, que està al Japó. Bueno, la gent que no ho sapigués ja s'ho va trobar, perquè ha entrat 3 o 4 vegades per la ràdio per explicar que hi havia terratrèmols. Menys per aquest programa entra per tots els
4: mesos.
5: Ah, mira, però,
4: diu, ha posat terra pel mig, perquè no s'aguantava ja.
3: Exacte.
4: I s'ha anat el més lluny possible.
3: El més lluny que podia.
5: Si això li abonen a part,
3: saps això? Ah, no sé, jo els seus acords...
5: Jo els seus acords jo no.
3: Però sí que hi ha un tuit de Blai Morell que diu... Segon terratrèmol al Japó en 2 dies.
4: Escolta, com?
3: Ara diuen de 5,8 de magnitud. També s'ha sentit a Tòquio, que és on és. L'edifici ha tremolat de nou, però com a mínim avui han avisat. I demà arriba un tifó. No. La culpa és del Broc. Això és un tuit de Blai Morell, que té 18 favoritos, 2 retuits i un de resposta.
5: Gràcies per el record
3: de favorits. La culpa és del Broc. Acaba la frase.
4: Jo només diré, jo vaig estar un mes al Japó i no va haver cap terratrèmol. I el Blai...
5: Ja està, no és un tuit de Japó. Molt de temps i no he viscut mai un terratrèmol.
3: Doncs goita.
2: Via Lliure, territori cap de setmana.
3: I escolta, si no podem anar a Japó, que el Japó vingui a nosaltres.
4: Correcte.
3: Hola, Blai Morell.
6: Bon dia.
3: Bravo.
6: Bon dia, bon
5: bravo,
6: dia.
5: Blai. Bravo.
6: Bon dia a tothom.
3: Ha tornat, eh?
5: Cinc dies a Japó, 2 tifons.
6: 0 regals.
5: I més important, 0 regals.
4: Les mans buides.
3: No ha portat res.
5: Ni un petit detall.
6: Ni un mochi, tu. Ni un mochi.
3: A veure, et dic una cosa.
6: Saps què?
3: Si vas 5 dies a un puesto, hi ha 2 terratrèmols i un tifó, també no et dona temps a comprar res.
5: A l'aeroport hi ha botigues.
4: És cert.
5: A l'aeroport hi ha botigues.
6: A l'aeroport.
5: Si tu vols tenir un detall amb la gent. Entenen o no?
6: Mira, Xavi, portaré demà.
3: Vale.
6: Portaré demà.
5: No, però també és cert
6: que...
5: demà?
6: Va.
5: Demà no hi som.
6: Portaré demà.
5: Demà no hi som.
4: Clar, no, per això, aquesta és
3: per la part bona del programa.
5: Bueno, aquesta...
4: Escolta.
5: Hem arribat... L'altre dia es posava un tuit, no, que posava... Grans EGMs, felicitats Xavi Bundó, suposo que dissabte esmorzar homèric.
3: Homèric.
4: Homèric.
5: Respostes de la gent. Un amb una cadira, no, perquè et sentessis. Un altre amb una bola d'aquestes de... No?
4: Del
5: desert.
4: Un poble
5: desert. Sí, gent dient, saps que menjaràs fruita mossegada, etc, etc. Hem arribat, no, i què hem trobat?
4: Res.
3: Patates en tomàs!
5: Ara que... Les millors patates que he tastat en la meva vida.
6: Mai.
3: T'has de queixar de patates Sant Tomàs?
6: Molt bones.
5: Tal qual us ho dic. Fixa't una cosa, eh? L'any que li han donat el premi a millor comunicador mundial,
3: sí.
5: I que ha guanyat tots els EGMs arrasant a la competència,
4: correcte.
5: Ja sé per on vas. No hem vist ni una esmorzada sent.
3: Res.
5: Ni una xocolatina, res.
4: Zero.
5: Ni un cafè. Ni un cafè.
4: Ni un cafè
5: de màquina. Ni un cacaulat. Res, zero.
3: Hi va haver una esmorzada bastant bo, que va ser criticat.
5: Allò tu li dius esmorzar espectacular?
3: No he dit espectacular.
5: Eren 3 croissants, crec,
3: no
5: i una ensaïmada.
3: No és veritat.
5: Però si allò era el menjar de la festa d'aniversari d'un dels teus fills, home, va sobrar i el vas portar aquí. Home, que està 2 dies a l'hospital.
3: Què voleu, cap i pota?
5: Home, estaria molt bé un cap i pota, un fricandó. Unes croquetes, que són fàcils de fer, eh? Que es posen a la fregidora. Tens aquí Colmado Wilmot, aquí.
3: Sou, de veritat, tu.
5: Anem, Broc i jo.
3: Sembleu uns morts de gana.
5: És que ho som.
3: Anar demanant que la gent us alimenti. Sí, se us va... La gent, aparteu, canvieu-vos de vorera. Si veieu a Toni García i al Broc especialment,
6: sí.
3: Perquè és que us robaran l'entrepà, com els quinquis de barri dels 80. L'entrepà,
6: no,
3: què portes?
6: Dóna'm un euro
3: això, per comprar-te un tocat.
5: No, jo no veig un tio li robo l'entrepà. Primer li pregunto de què és.
3: Això sí.
4: Clar,
5: si em diu truita de patates, qui l'ha fet? L'ha fet ma mare, dóna'm l'entrepà.
4: Ah,
5: i escolta una cosa, ja sé que el Blai estava lluitant per la seva vida enmig d'un terratrèmol i 5 tifons, però no costa res anar a la tenda i comprar 4 mochis. Saps què vull dir?
3: Es fan malbé els mochis.
5: Comprar 4 mochis.
4: 24 hores obertes.
3: Els mochis es fan malbé demà, Xavi. Es portaré demà.
4: Un entrepanet d'aquests bous.
5: Compte que diu que es porta demà, que no hi som nosaltres. Et dic una cosa, Blai, i t'ho dic de veritat.
6: Compte el que està dient, eh?
5: T'ho dic de veritat. Si jo estic escoltant demà la ràdio, que ho faré, i escolto que algú està menjant alguna cosa aquí que has portat del Japó, dissabte que ve tu no surts aquí a parlar. M'entens o no?
7: No podràs. No tindràs dents.
5: Dissabte que ve et troben penjat d'un aire condicionat al Corte Inglés aquí davant.
3: Home, no.
5: Pobre l'aire. Amb el teu propi cinturó.
3: Cinturó.
6: Escolta, no em porto.
4: No em porto.
3: Va, que anem tardíssim.
5: Pues, jo sí que em porto.
3: Ens hi posem o no? Vinga, va.
6: Vinga.

0: Bravo!
1: Ara feia dies que no sonava,
2: saps? Feia dies...
3: Si ho feu bé, i sou els quatre, i la liturgia és tal, hola, tal, hola, i no comença broc, colze amb peu, peu amb colze, amb Girona,
1: i a més és de celebració...
3: Tarragona,
1: i és de celebració, entenc, de les audiències i tot això.
3: No, la celebració l'han de fer uns altres.
1: Sí, sí.
3: Això, aquí hi ha com una taula gran, no?, blanca, que hauria d'estar plena de coses.
1: Perdona, i també em consta que ho he esmorzat, perquè l'Abel Caral no ho hem dit, però l'Abel Caral l'ha portat.
3: Parlem-ne...
1: Fuet.
2: Ha portat xopet.
3: Parlem-ne d'Abel Caral.
1: Mira, estava allà.
3: Parlem-ne d'Abel Caral.
1: A trencar-vos la cara.
3: Que el tio bé porta 100 grams de
1: llum grisa,
3: 100 de botifarra, i no porta pa amb tomàquet.
1: Claro que bé, perquè ha de portar pa amb tomàquet.
3: Quin tio bé...
1: Sí, però pots menjar sol.
2: Compte, que està entrant, eh? Està entrant, el tenim aquí, eh?
3: Oi, resposta.
1: Aquest, no, ara he començat a veure, Abel.
3: Últimament s'ha parlat entre
1: els dies d'avui, eh? Un silenci. Començaràs a veure de què estan fets aquesta gent.
3: No, no.
1: Que els hi entregues alguna cosa i després encara t'escupen a la cara.
2: Saps què diu ma mare? Hòstia. De desagraïs l'infern és...
4: Ara sí. És veritat, és veritat.
3: D'acord, però ta mare ho diu amb pentomàquet o sense?
2: Ja, diré una cosa. A l'infern també està ple de gent que compra... embotits revilla pels...
3: No!
2: El xopet del supermercat,
3: Ei, Abel, vols que fem el boca a boca?
1: És mentida,
3: a
2: Vull contextualitzar.
1: Explica.
2: El xopet del súper. Fa dues setmanes, de fet, demà fa dues setmanes, va ser el meu aniversari. Jo em vaig agafar festa, jo, el meu aniversari, per poc que pugui, no treballo. Vaig estar a la Cerdanya. D'acord?
1: Ara.
2: El súper de la Cerdanya. Avui he portat.
1: No.
2: Avui he portat.
3: La Cerdanya no tenen pa, no?
2: Vianda del més bo que pots trobar a la comarca.
1: Sí, sí.
2: De la carneixeria Pons de Llívia. Pons Gourmet.
1: Sí, senyor.
2: Quarta generació, el Mia Vila, quarta, amic meu, quarta generació...
3: Però això segur que es diu així.
2: ...de xarcuters.
3: Això què és?
2: Des del 1925, que el seu besavi, em sembla que va obrir botiga a Puigcerdà.
3: Ara bé, quina torre.
2: I us porto una llangonissa tendra del més bo que vas trobar a la comarca.
3: Molt.
2: Un pa de fetge.
3: Molt.
2: Boníssim.
3: 50 grams de cada.
2: El tallo... El tallo
1: amb carinyo.
2: Amb carinyo. Talls finets.
3: L'has tallat tu, no?
2: Tallat ja m'ha
3: contestat. Està tallat, tio, gruixut.
2: Us porto les millors viandes de la Cerdanya.
1: No ho intentis.
2: D'una carnisseria de referència.
1: Ja saps el que no has de fer.
2: No cal que justifiquis, Abel.
1: No els hi portis mai més res.
2: No, portarem diumenge.
1: Ara!
2: Bravo! Diumenge...
3: No,
5: però escolta, jo no he fet res.
3: Escolta, ajudes, Carol.
2: I us diré una cosa, això va ser un obsequi que em va fer el meu amic, el Mia, per l'aniversari, i jo... Us ho porto.
1: El Mia és collonut.
2: Us porto.
3: Saps què està fent el Mia? Saps què està fent el Mia ara mateix?
2: Us porto el meu regal d'aniversari.
1: No entenc com és amic teu.
2: Escolta, el meu amic.
5: Jo crec que em posaré a cruspir.
3: Saps què està fent el Mia ara mateix?
2: I me'n queda més.
3: Escolta'm, el Mia ara mateix està menjant aquest embotit amb pa amb tomàquet.
2: Segurament.
3: Perquè ell és un tio intel·ligent.
2: Saps què passa? Que jo avui, abans de les 9 del matí, abans de la tertúlia, quan m'he posat a tallar això, jo tenia feina, m'entens?
3: Tens molta feina.
2: Semblava una xarcuteria. No, vull dir que jo tenia un incendi a l'Empordà.
3: Tens dos forreries a 50 metres.
2: Sí, però avui dia...
3: Surs amb l'auricular, vas a escapar, tornes...
2: Incendi a l'Empordà, onada de calor. Vull dir, escolta, l'altra feina tenia jo, que anar a buscar... Que anar a buscar pa amb tomàquet.
3: Ha vingut
2: aquí a insultar-nos,
3: eh? Ha vingut aquí a insultar-nos. A casa nostra, eh?
1: A veure, un moment.
2: És més, en tinc més d'embotit i n'anava a portar més, us foteu.
5: Ai, Déu meu.
1: Molt bé, bravo.
2: El guardo pels col·laboradors de demà.
1: Ara.
3: Molt bé. Demà estarà l'embotit, que ja veuràs tu.
1: Gràcies, Abel.
3: La part, digues que la part amb mo demà, que no se la mengin.
2: Aquí tens fruita, agafa una mica de fruita.
1: Ara. Gràcies, Abel.
2: Vinga, disposar. Apa,
3: adéu. Passa mirar el temps, corre.
2: Gràcies.
1: Va, que anem tardíssim, tu.
5: Vinga.
1: Estrenes...
3: T'has deixat 15 minuts un tio perquè ha portat fuet?
1: No, perdona, és que l'heu cridat vosaltres. Aquest és el problema.
3: Nosaltres l'hem cridat.
1: L'heu cridat, he començat a criticar el que ha portat. Llavors és normal que vingui a explicar-se.
3: Només hem dit que faltava pa amb tomàquet.
1: Potser vosaltres no esteu acostumats que tan criticar us diguin alguna critiqueta a la cara. Eh?
2: Aquest to de condescendència, no? Una mica com...
3: El professor ja ha jubilat.
2: Sí, forçat, fins i tot.